0: fantasma que no veu més enllà del seu oblit. Digue'm si has vist un lloc així com és el sol del teu país.
1: Com aniversari feliç, és el 8è disc de la trajectòria en solitari de Ferran Palau, un de referent de l'anomenat pop metafísic que ha tornat a la nuesa de cançons més acústiques i desvestides de les capes electròniques que han embolcallat la seva darrera etapa, com aquest tan feliç, aquesta cançó que ara hem pogut escoltar. I també tenim ganes de conversar amb en Ferran Palau perquè farà dos concerts, divendres al Jazz Bar a Ciutadella i dissabte dins del cicle de la Lluna Envers al jardí de la Casa Vicenç Villalonga de Binissalem.
2: En profunditat.

0: com que avui és Sant Joan i molta gent està de festa, no tenim encara la connexió amb en Ferran Palau. La vida és així, el directe són així, que hem de fer? Perquè ja arriba, ben normal, tanta sort allà, dic barbarismes i tot, tanta sort que tenim convidades altres aquí a l'estudi d'IV3 Ràdio, així que el que faran serà fer una pausa i anar obrint gana, perquè anem fent ses dents llargues, per menjar coses que se mengen ara per Sant Joan.
1: Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.

0: com deia, no només de música hem de parlar, sinó també de menjua, perquè tenim aquí ja la nostra senyora Tabrioix. Com estàs? Benvinguda.
1: Estic beníssim, estic aquí, intentant obrir el document per no perdre'm.
0: Clar, perquè
1: no perdre'm.
0: T'han fet avançar la teva secció.
1: A mi improvisar sempre m'ha resultat...
0: M'agrada perquè vas vestida amb una... com unes estovades, però de colorins.
1: T'agrada, no? Sí, això és una botiga magnífica que hi ha a la Colònia de Sant Jordi.
0: Ah, sí? A mi també. Això no ho sabia. Mira, ara en Miquel...
1: Ai, quina fantasia, gràcies. Si em vendes paper és una
0: sort, delícia. Sort, sí, sempre sí. El paper, per sort, encara. Avui ho repassàvem perquè de menjues de Sant Joan en tenim moltes i molt diverses.
1: Jo he de dir que quan era interina vaig estar fent feina a Menorca i vaig intentar de seguir les festes fil per randa, a més, molt ben, tenia un ciceró bastant potent, vull dir, tothom me cuidava, tothom me convidava, és a dir, me vaig sentir una ciutadellanca més. I he de dir que són unes festes que si realment les vius en el 100% i no estic parlant de la part només de menjar i beure, sinó de seguir tot el protocol de la festa, són esgotadores. Jo no sé com aquestes persones
0: aguanten.
1: I no
0: han de dormir una setmana seguida.
1: Sí, i després...
0: per recuperar-se.
1: La banda de música, sí, sempre sí, puntes, sí, sí. Frufru... Ho vaig trobar realment impressionant i vaig sentir certa enveja d'aquest esperit...
0: Preciós. I totes aquelles cases que tenen les portasses obertes i aquella teulada amb menjar...
1: Crec que untar una porta d'oli de lli, o del que sigui, amb aquesta expectativa de festa, un gust té, no? Mm-hmm. Jo he de dir que Menorca m'agrada especialment.
0: Sí, sí.
1: Per favor, l'hem de cuidar, en aquesta Menorca. Nostra,
0: I com dèiem, en aquesta teulada de menjar de Menorca no hi falta s'encimada i xocolati?
1: No.
0: Que diuen que menjar xocolati per Sant Joan...
1: Xocolati.
0: Te penses que no, però...
1: Entrevé, diuen. No?
0: Beníssim. S'encimada, després... que és una encimada pròpia que tenen a Ciutadella. Que
1: sembla com un capell. Jo dic que sembla com un capell. És més com un...
0: inflada.
1: Sí. No fa tanta caragol, és més com un turbant.
0: Mm-hmm,
1: s'entén, no? No fa tanta caragola, fa més com un turbant, és més pujada, més alta, i la broma de, en el seu moment, perquè també he viscut la festa ben endins, fa molts anys, se la posaven de capell abans de menjar-se-la.
0: Ah, sí? A mi,
1: segons
0: no
1: quines hores des de matí.
0: Que divertit.
1: Tot això
0: i
1: llavors festa.
0: També el pastisset, la sobrassada,
1: la gent
0: dolces.
1: De les cases tenen una manya per això, per fer d'anfitrions, no? I tenen taula parada amb unes delícies, els senyorets, les espanades que allà...
0: Bueno,
1: la nomenclatura, un dia li hem de dedicar el programa a la nomenclatura de la pastisseria dolça i salada de Menorca, que té variants aquí, que coincideixen en com els bolets.
0: En ingredients, però no en nom.
1: Exacte, el nom te fa referència en elaboració. Aquí hi ha com un desordre que tal vegada un dia podríem ordenar, si vos sembla bé, pot ser un tèntol pendent.
0: Molt bé.
2: Està bé que hi hagi aquest desordre, no?
1: Està bé.
2: Sí.
1: Jo li dic desordres ordenats, no? Aquestes coses, perquè hi ha desordres desordenats que són realment un caos, però quan hi ha... I aquí hauríem de veure si primer s'ha de col·locar un ordre desordenat o un desordre ordenat. Aquí no ho he sabut mai. Vos promet que li he ficat aquí hores i hores de pensament, encara ara, de dies així, a moments, i realment no sé què té més pes. Vos deixem aquesta incògnita i també pendent d'un altre dia...
0: Ho resolem.
2: És una bona pregunta, sí.
0: Però bé, com dèiem, tornem al teu menú que ens has preparat
1: Mira,
0: avui per Sant Joan.
1: Mira, el primer de tot, per favor, molt d'any Joans i Joanes i tota la gent que està de
0: festa.
1: Teniu
0: Joanes propers?
1: En tenim, però propers directament no.
0: No, jo tinc un germà, molt proper.
1: I molt properíssim, no? Vull dir, molt d'anys.
2: Molt d'anys, germà.
1: Clar que sí, no?
0: Però sí, el meu padrí també era Joan.
1: Aïda, sí. No, nosaltres no. Tenim Miquels, tenim Gabriels, tenim Rafels, tenim els arcàngels.
0: Bé, i el meu cosí també, no? que m'han servit.
1: Bé, avui sembla que hi ha sants que són molt més sonats, perquè la senyora Tabrioix, que també és natiu Herrero, en realitat és una Beatriz Herrero. I Santa Beatriz crec que ningú... No, ningú sap quantes, no se celebra.
2: I quantes? Aquestes...
1: Dia 28, 29 de juliol.
2: Que se t'escapa, també,
1: tu. Sí, se m'escapa a mi, perquè jo la de Santa Santa no sé què vol que te digui.
2: De juliol,
1: en tots els casos, tornem a Sant Joan, que també representa, no? Perquè vulguis que no, el que es paga després de vegades se cristianitza i d'alguna manera se converteix en una festa de tradicions, com pot ser, per exemple, el Nadal. I jo ahir, la part gastronòmica, la vaig adquirir de Catalunya. I vaig fer 16 coques de Sant Joan.
0: 16.
1: I les vaig fer per compartir amb els companys. No? Perquè
0: és de la feina?
1: De la feina.
0: Ahir, em vaig fer per tothom.
1: No, el meu somni és arribar a que el darrer dia de curs, no és el darrer dia, però la darrera setmana sempre és així, no? Vull dir, en aquestes dates el curs ja està més que venut. I nosaltres, el ver, el professorat i tota la gent que fa feina allà ha de recollir i ha de fer unes tasques que s'han de deixar a punt per passar l'estiu i tornar a enganxar després del setembre. Però crec que he visualitzat que pot ser l'any que ve tots els meus companys o departaments o arribarà la coca de Sant Joan. De moment, he arribat a 16 famílies.
0: Ja n'hi ha.
2: Però una coca grossa, com fa que ser?
1: Te n'he duit a una. Epa! Ho sentiu aquí, eh?
2: No és una coca individual.
0: No. Entre les 16 han tingut sort.
1: Han tingut sort, eh? I la vaig presentar amb un paper blanc, que és aquest que fa Renou, d'aquest paper continu blanc, tal qual, de forn, i amb una escrita damunt que ara el vull llegir, perquè jo sempre faig a damunt de la coca un escrit com a forma de ritual. Hi ha anys que m'apega per parlar més de coses espirituals o coses més mundanes o senzillament... No? I ahir vaig escriure aquesta nota. En arribar a la nit de Sant Joan, som molts els qui experimentam la necessitat de purificar, agrair o celebrar la vida. Aquesta nit, que pot ser màgica, ens fa ballar i saltar a contrarrellotge fins a la sortida del sol i pot ser ens converteix per unes hores en bruixots que brinden amb foc i aigua dins la foscor. La nostra coca de Sant Joan pretén ser un homenatge al sol i a tots els qui treballen la terra amb les mans i amb el cor per construir el paisatge que ens arrela. Més enllà de saciar la gana, veniu a la dansa de l'herba, tastau i compartim junts un any més.
0: Que preciós.
1: És preciós.
2: Ja la poden tastar? Ja la poden tastar?
1: Idò, mireu.
0: Ja han fet tots honors.
1: Darrere d'aquesta coca i d'aquest escrit, resulta que la coca de Sant Joan representa el solstici d'estiu, que és una feina feta, és una feina que ja s'ha fet la coita. Per tant, el que seria el camp seria la pasta. Antigament se feia rodona per venerar el sol, igual que el pa, de quilo, per dir de qualque manera, n'hi ha pesos més petits, però se feia redó també per veneració en el sol. A damunt la coca de Sant Joan hi poden posar, en el principi no hi posaven quasi res mai, vull dir, no, el que hi havia, però s'han anat sofisticant. Si més no, me va semblar molt adient anar al mercat i comprar. Vaig comprar prunes, vaig comprar cireres, overcocks, peres de Sant Joan i vaig també posar uns pinyons.
2: Fruita de temporada.
1: Fruita de temporada, 100%.
2: No hi posaràs magrana.
1: No n'hi havia, no toca, això és un poc més endavant. I no li vaig posar crema perquè en la calorada que fa vaig dir la crema no podrà aguantar per demà, i a més, si no la tenen d'ingelera... És més delicada. Per tant, avui he enduit una coca de Sant Joan que no l'he fet a rodona. Per què? Perquè hi ha una altra versió. Si acaben de dir que normalment se feien rodones en veneració del sol, ara se feien, moltes vegades, allargades, però ha de ser el doble de llarga que d'ample. I això representa la distància que hi ha entre el dia i la nit. S'entén? Ho he explicat prou bé?
0: Sí.
1: Llavors, representa, en forma allargada, que el dia és més llarg que la nida. Llavors, és aquí
2: que
1: hi ha tota...
2: Que el dia s'ha estirat.
1: Exacte.
0: Bé, de fet,
1: sí, tenim aquí, el sol s'estira.
0: Exacte, els dies més llargs
1: més llarg.
0: I les nits més curtes.
1: Exacte.
0: De l'any.
1: Sí, per això diuen que s'ha d'aprofitar, no?, aquest
2: moment...
1: No,
2: sobretot per molta gent avui vespre, que sí, la nit ha estat ben curta.
1: La nit ha estat ben curta, tot i que hi ha una que la noche és llarga, no?
2: Sí.
1: Sí. La qüestió és que per poder acabar en protocols i bendicions i donar-vos la recepta meravellosa que he duit d'un altre llibre que ara entrarem, necessit o m'agradaria molt la teva ajuda, Margalida.
0: Què he de fer?
1: Mira, tens en el guió, anem a fer com si fóssim a Menorca i jo hagués de fer el primer tot de flabiol i te deman permís, tu ets la caixera senyora, no?
0: Podem anar preparant, Antoni, el primer tot de flabiol, per favor.
1: Sí, jo volia haver duit una pella i una cuera i en lloc de fer piribibi hagués fet plam, plam, plam, plam, no? Però m'ho he deixat, m'ho he deixat. Han passat moltes coses avui de matí i m'he deixat les coses a damunt la taula. La qüestió és que aquí, aquí posa per poder acabar amb les bendicions i protocols i donar-vos la recepta meravellosa, que sempre estarem a temps de fer-la perquè qualsevol nit pot sortir et sol, i aquí entram tu i jo com a personatges de Menorca. I jo començo i dic: senyora presentadora estimada Margalida Mateu de Tèntol i Vetres Ràdio, en donau-vos permís per començar el replec?
0: Bon dia, senyora Brioix de Gastronomia Arsiana. Amb molt de gust podeu començar el replec.
1: Així ho faré. Comença Gastronomia Arsiana amb la recepta. Hem de dir que això ho vaig haver de robar perquè està transcrit talment, però ha canviat els noms, evidentment, que era el senyor caixer Ignasi Saura Sánchez
0: i en Sebastià.
1: Per tant, vull dir, moltes gràcies per aquesta... per aquest robatori que vos he fet de moment. I Margalida, molt bé, ho hem fet bé, no?
0: Beníssim.
1: Jo crec que ho podem instaurar com una tradició, també.
0: Perfecte.
2: L'any que ve.
1: L'any que ve més.
0: Podríem fer replec.
2: Sí, podria fer aquest replec.
1: Bé, idò, continuem. Sí?
0: Per favor.
1: Vinga, idò, la setmana passada ja vaig venir amb un llibre, si me no recordeu, era aquest de cuina casolana, receptes i relats de Nabel Olà Ribot, d'on ja he fet, després d'haver-la dit aquí.
0: La vas fer?
1: L'he fet aquesta setmana.
0: De patata i rap.
1: De patata i rap. Un 10. Però un 10 de 10, era aquella amanida que duia patata al vapor o bullida, rap al vapor o bullit, i després una ceba raada, cogombres amb vinagre i tàperes, i un pot de maionesa, sí? Fresqueta. Un 10.
0: Boníssima.
1: Però, és a dir...
0: Agrada a tothom, encara que no t'agradis peix.
1: És una amanida, he de dir que és una amanida de festa. Vaig tenir una regressió quan la vaig menjar, tot i que no estic molt entrenada a menjar peix, quan un peix m'agrada gerrap, és un peix que m'agrada. Però és vera que quan la vaig menjar, me'n vaig anar a un dia de família, vaig tenir un ratatouille, un madeleine de Proust, un d'aquells moments que dic, mem, jo això ja ho he viscut, no? Supos que hauria anat jo a Canavelo la qualque dia de festa i mos ha donat aquesta amanida i se me van connectar unes neurones que no se connecten d'una altra manera i que encara que volgués. Llavors, és molt recomanables. D'aquest dia que vàrem parlar, això va ser la setmana passada, que vàrem parlar d'aquesta recepta, també vàrem parlar de les auberginis agredolces. I van quedar pendents Celestí i Margalida.
2: Ho vaig anotar i bé.
1: Sí. Que m'heu de passar els números de telèfon d'aquestes persones per fer les Islas Flotantes. Que ja ho som, Islas Flotantes. Menorca, i Eivissa, Formentera.
2: No sé com no tenim aquest dolç arreu.
1: És que la Margarida, quan la setmana passada sortíem per la porta, em va fer comentari i va dir, es verà, si són quatre illes. Vull dir, han de fer quatre versions, no? Han de mirar com ho han d'enfocar, però necessit, per favor, aquestes telèfons, perquè que li deia la teva...
2: Ous a la neu.
1: Això, ous a la neu.
2: T'oferies uns ous a la neu o unes illes flotants a la mallorquina, la menorquina, la eivissenca...
1: Crec que encara me queda revisar feina, en el sentit de que necessit com a infusionar-me d'informació per saber si dona o no dona, o si realment infusionant la llet per fer el que seria la crema de baix d'aquestes postres, se pot infusionar a una illa d'una cosa o d'una altra.
2: Clar.
1: T'ho diré la setmana que ve,
2: sí, perquè
1: seràs
2: no
1: programa.
2: Tot és cuina fusió.
1: En aquest cas, bé, justament, sí. Anem a l'arrel de les coses,
2: sí.
1: No? Però això està pendent. Per tant, en sortir o enviar un WhatsApp i m'adeus, s'entén. Avui duc un altre llibre, això és, i duc aquest llibre, que el duc aquí a la motxilla, que és d'en Xavier Barriga, que és un gran forner que té els fons al Turris, a Catalunya, d'acord? Perquè hem de recordar que aquesta festa de Sant Joan se celebra a la Mediterrània, però especialment a la part catalana és allà on se fa la coca.
0: Sí,
1: exacte,
0: sí.
1: No? Ell va fer un llibre exclusivament de coques. En té molts de llibres, però són tots, i sobretot si són d'aquesta editorial Grijalbo, són molt fàcils perquè estan d'alguna manera escrits per un professional que en sap molt, però perquè els entengui la gent a casa, de mesures, de proporcions, te donen les receptes ja com a molt mastegades perquè surtin. En aquest llibre hi ha un replec de, per exemple, la coca de recapte, que seria el que hi ha dins la gelera damunt una massa, llavors aquesta se diu recapte, de recaptar el que hi ha dins la gelera, per exemple, o la coca de forner, que és aquesta que té una mica com a d'herbes, com a d'anís per damunt, seca, és a dir, et seca, però l'han pintada i ho sortit del forn amb anís i han posat pinyons i sucre, a mi aquesta me xifla. Després hi ha una que se diu la coca de vidre, i després ja entren, per exemple, la coca de trampó, que aquí, a lo millor nosaltres, li feim un banyo. Perquè ens amb un pan.
0: Sí. Bé, però, de trampó, sí.
1: Però dins aquest llibre d'en Xavier Barriga, amb fotografies d'en Marc Vergés, és la recepta d'aquesta coca que teniu aquí damunt la taula.
0: De Sant Joan.
1: I és molt fàcil, i després d'haver-ne fetes moltes, aquesta
0: m'agrada
1: molt. Sí, però vull dir de moltes vessant de receptes.
0: Ah,
1: no? Aquesta és molt fàcil. Per tant, jo recoman a la gent que ara mos està escoltant que mos posi a gravar, que agafi un àudio, que agafi un bolígraf, un paper, o el que sigui, i apunti. He de dir una cosa. Saïa m'ha suggerit que la senyora Tebrioix tingui un espai cibernètic per penjar les receptes.
0: Home,
1: crec
0: no
1: que...
0: ho va pensar malament,
1: no, Lia. No, la Ia, crec que... Mos, no?
0: Sí, ho haurien
1: de... fer, com que ja estan totalment picades de dins ordenadors, només seria un copiar i aferrar...
0: Per poder-ho compartir amb la nostra gent, perquè a la ràdio se perd la informació.
1: I perquè d'alguna manera la gent que ho escolta i està conduint o fent una tasca, que moltes vegades la ràdio és com una companyia, no? És aquella cosa de fons que poses i enganxes una cosa i no estàs... És quan te diuen qui telefoni ara mateix, atendrà unes entrades i diuen el telèfon tan ràpid i te col·lapses tant perquè tu vols aquelles entrades que no ets capaç de retenir a memòria 4 números, 6 números, o s'entén.
2: I llavors, manca una recepta.
1: Sí, idò, la qüestió és que més endavant faran casa la IA, i això també queda pendent amb les Illes Flotantes. Aquesta recepta d'en Xavier Barriga, surten 4 coques com aquesta de 300 grams. Per tant, si saps que serà un manco, fer la meitat. Sí? És a dir, 3 per 4, 12, surt 1,2 kg de pasta. En vols fer una de gran? En fas una de gran, si t'hi cap dins el forn, perfecte. Anem a començar. Farina, 1/2 kg. Sal, 10 grams. Sucre, 100 grams. Ou, 3 unitats. I mantega, 100 grams. Moltes vegades els forners guarden sempre un tros de pasta feta des del dia anterior per posar a la pasterada d'avui. Ell em posa 100 grams d'aquesta pasta. És a dir, com que normalment en fas a diari, no coques,
0: però... Però no el tindrem. Posant 100 grams no
1: res. Res. Posar 100 grams de res. 100 grams de res. Per tant, ja han dit farina, sal, sucre, ou, mantega. Aquesta massa fermentada, que serien 100 grams, nosaltres no la posarem. I després posa aigua, 190 mil·lilitres, i llevat fresc, 35 grams. Aromes. Ratlladura de llimona, canyella, fruita, pinyó, sucre, sal. Sí, la qüestió és que fa, anem a dir-ho d'una altra manera, una massa de brioix, que a més és interessant perquè està feta amb aigua. No t'agrada amb aigua perquè la vols més rica i la vols fer en llet, la fas en llet. Sí? Ara, molta de gent la pot fer servir amb margarina, si ets intolerant en els làctics, podries substituir la mantega per margarines i la llet per aigua, que ja ho diu que és aigua, però m'he explicat, ho he liat massa.
2: No.
1: S'entén, no?
2: I mesclar llet i aigua, no?
1: Sí, ho vaig fer. Sí, ho vaig fer. I jo el que sí faig sempre és en aquesta llet, la faig una infusió. Li pots esclovelles, li pots... I queda un gustet de dins super, super, super aromàtic que m'encanta. Sí?
2: De llet preparada,
1: diguéssim. Sí, bueno, el que seria una llet preparada, però no li pots el sucre.
2: Exacte.
1: La qüestió aquí només hi ha, que això ho hem parlat altres vegades, a dins el programa, que si tu comences a pastar tots els ingredients a la vegada, tots, la farina, que n'hem parlat també moltes vegades, és molt tècnic i pot ser molt avorrit pels oients, però la qüestió és, tu vols fer com una espècie de massa i després tirar-li el greix. Si ho tires tot de cop, de vegades, si ho fas a mà, és una feinada immensa perquè has de tenir molta constància i molta força a les mans. I si ho fas a màquina, aquella màquina sembla que no ha sortit bé i comences a fer xapusses de tirar farines i coses. La qüestió és, tireu-ho tot, manco la mantega. I així se forma el que seria la massa, que ja seria després com una xarxa de gent que fa circ i en lloc de tirar-se els qui fan piruetes, la mantega agafa aquest paper. Mm. I així té on caure i aquesta pasta absorbeix aquest greix. Sí? Mm. Això és un secret meravellós per unes garanties d'èxit de masses que duguin greix. Mm-hmm. Es greix sempre en el final. Mm-hmm. Ah, d'acord? Farina forta, la d'etiqueta blava, no? Mm. Tenim, sí. Si anem a segons a on, serà l'etiqueta blava. Si no, has de demanar, hola, bon dia, tenim farina forta. I després, la massa de brioix fermentada el dia anterior, que han dit que no hi posaven res, que posaven 100 grams de res, jo no sé si ho recordeu a les vostres vides, a una mai en sa padrina, o sa tia, o sa... en el forn, perquè havien de fer una coca i se n'anaven al forn a demanar un poc de llevat, i no és el llevat sec ni de forner, sinó que era un tros de massa crua. Ho vareu viure mai, sí. En això?
0: No,
1: tu
0: no,
1: sí,
0: no.
1: Celestí?
2: Jo ho he vist, sí.
1: Idò, és això. Te'n pots anar al forn, si vius a un lloc de confiança, i dius, perdona, tens un tros de massa de brioix? I te donen un tros de massa de brioix. Tu dius, no, només no sé si 100 grams. Res, 100 grams és una bolla ben petita. I cap a sa mà perfectament.
0: I això ja està fermentat.
1: Això és sa massa d'ahir, que està feta 100%, sols que no, li falta coure, per dir-ho de qualque manera. No? I això és a dins forneria, quan de vegades he d'explicar d'una manera molt ràpida i com a conceptual, evidentment, sense estar sotmesos en els efectes químics o no químics que puguin passar allà a dins la massa, és com la gent gran en sap un poc més que la gent jove de coses, només per l'experiència. Llavors això és com afegeixes uns llevats antics, que a lo millor tenen X dies, i donen un matís de gust, una estabilitat de creixement, unes flaires de forn, que és el que tenen, no? Aquesta cosa que, com a de solera. Uh-huh. Llavors, hem dit que el principal és fer una massa i tirar el greix en el final i quan la tens tota feta, la deixes fermentar en bloc. Què vol dir fermentar en bloc? O sigui, que de vegades fan dos tous, tres tous, quatre tous... Uh-huh. En aquest cas serien dos tous. Dues tovades. Una que la faries... 1.200 grams junts, que havien dit que d'aquesta recepta sortien quatre coques de 300. Sí. Llavors, després seria tota junta,
0: i
1: després
0: la separes
1: i ja fas les peces.
0: En quatre.
1: Sí? La pots fer allargada, si la fas allargada, que te quedi d'una gruixa d'un centímetre i el doble de llarga que d'ample. Uh-huh. Així ja tindríem la nova versió de la proporció. Val? Que això hi cap...
0: Diria.
1: Que, clar, a més, té una lògica perquè les fates de forn, per norma general, fan 60 per 40. Ah, per tant, o farà 40 o farà 60.
0: Sí, i t'hi cabrà perfectament.
2: La primera no sortirà bé. Suposo que haurem de fer un parell d'intents.
1: De vegades, sí.
2: Hi haurà un parell de Sant Joans.
1: Tant de... Bé, cada any n'hi ha un.
2: Sí.
1: Vull dir, això és la sort que tens, tanta sort, que cada any ho pots tornar a intentar. A més, tot t'acompanya. Haurà toc de flabiol, haurà... Tot t'acompanyarà i que tinguis il·lusió, no? I si la feies rodona, rodona per veneració del sol. A damunt, Què hi posarem? Com si no vols posar res. Ho pot posar com una coca, sense res. De fet, hi ha gent que no hi posa res, o senzillament hi tira, pintat d'un pot d'ou per caferri. Suau, vull dir, perquè si no queden molt morenes, més morenes que jo. Llavors, a lo millor el que hi pot posar és un pot d'ou i un pot d'aigua. La qüestió és com a pintar per caferri un poc de fruit sec. Hi ha gent que l'obre i posa la crema de dins, sí, com si fos una encimada de crema, sí, o nata, o trufa, o el que vulgui. A mi m'agrada molt rústica, així, com una mica com a de camp. Mm-hmm. Sí, està ben dit, és concepte sí, camp aquí.
0: Bé, com a més rústica, sense sí, tantes floritures.
1: Sí, que no sigui de gelera. M'agrada molt que no s'hagi de guardar la gelera. Mm-hmm. Trob que acompanya més ara mateix que la dur dins el cotxe.
0: I ara que l'ensum sí que fa aquesta olor de forneria.
1: Sí. Sí, sí.
0: Que se nota.
1: Se nota. I després aquí ha suat un poc, perquè això... Ah, mira.
2: Ara guaita.
1: No sé si els oients han sentit el teu... Sí. Bueno, a mi personalment m'agrada moltíssim aquesta recepta. Llavors, quan ja la tenim estirada a un centímetre, el doble de llarga que d'ample, o en rodó, l'hem feta gran o l'hem feta individuals, que individuals en aquest cas serien de 300 grams, i aquests 300 grams estan contemplats per entre 4 i 5 persones, vull dir, no, això és per compartir, fer un clac, no és per sopar exclusivament. S'ha de tornar a deixar tovar, que ja seria la peça. I també encens el forn a 190 graus.
0: Quin temps ha de tovar més o menys?
1: Aquí, ho tinc escrit en el guió, el llibre posa temperatura ambient. Sí, home. Temperatura ambient. Un dia com avui o com ahir.
2: Un dia com ahir, ni després ahir, ni...
1: M'entens, aquest disparat, vull dir, depèn de quina temperatura tens en el lloc. Aquí mateix, pues, aquí s'està bé. Aquí faria com, si hem de dibuixar-ho amb una forma lineal, faria una cosa molt parabòlica, però si ho poses ara en estrenc, te faria una pujada i una baixada, que seria com un globus que l'has inflat tan ràpid que s'explota amb un plis. Llavors, si és una temperatura constant i suau, 20 i molts, si és 20 i molts, te dic que potser estarà 2 hores. Una cosa així. Jo la vaig tovar a la gelera. I així me'n vaig a dormir tranquil·lament, perquè jo no puc controlar ara mateix els espais. Clar, fa molta calor.
2: Sí, molta.
1: I basta que tens un espai acondicionat, basta que s'obre una mica la porta o la finestra i tot se'n va.
2: No és convenient.
1: I no és, sí, sí, sí. Llavors, dins la gelera, tarda molt més, però jo estic més tranquil·la i sé que es vespre tovarà.
0: T'haurà tovat i ja està. En fornes ja.
1: Exactament.
0: Obrim, encenem el forn, 190.
1: 190 graus, sí.
0: Mitja hora tot.
1: Pues, el llibre, no, si ho fas així com ho diu el llibre, que te diu el pes, el centímetre, ell te recomana que són de 7 minuts. Seran 20, 25, vull dir, has d'estar un poc a la guaita. Hi ha gent que li agrada que sigui un poc crueta i rossa, hi ha gent que li agrada que estigui una mica més rostideta.
0: Bé, aquí, però també és veritat que les coques aquestes tenen tendència a ser seques el cent demà. De fet, avui escoltaven Escrivà, aquest superpastisser.
1: Catalunya també, sí.
0: Que deia que el cent demà, com que se seca aviat aquesta coca, pots fer mull amb llet o fer això que fèiem aquí de tota la vida. Quan una encimada era sa que la posaves...
1: Fes mulleta, sí.
0: Sí, o la poses en llet i fas aquestes com a greixoneres, sí, com aquesta, sí, cosa de...
1: Pots fer púding, si vols.
0: Púding o greixoneres. I,
1: jo
0: te
1: diré
0: ja
1: que potser era més bona ahir, però avui també és molt bona. Clar, perquè n'he berenat avui de matí, jo també me'n vaig d'una... I la varen compartir i avui de matí les restes amb un cafè en llet ha estat mal.
0: Fantàstica.
1: Sí, molt bé. Ha passat molt de gust.
0: I d'avui coca de Sant Joan.
2: Ara la tastarem.
0: Amb peres de Sant Joan, cireres, prunes, pinyons i ubercocs, que mos ha duit la senyora Tabriós. Hem penjat una fotografia a Instagram perquè tot pugueu veure la coca de Sant Joan.
1: Molt bé, molt d'anys a tothom.
0: Enhorabona. No, ara ho fruirem, com diuen.
2: Passarem amb vostè ara.
0: Fru, fru, sí.
1: Fru, fru.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio.
4: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a TV3 Ràdio.
6: Ja em podries haver donat flors per pintar l'estiu, o ja em podries haver fet més viu o mort. Ja em podries haver fet prou llest per saber on estic.
1: I tornem a escoltar Ferran Palau, que han dit que aquest divendres serà el Jazz Va Ciutadella i dissabte a Binissalem, a la casa Llarem Villalonga, al pati, en el Festival de la Lluna en Vers. I ja el podem saludar. Ara sí, Ferran Palau, com estàs? Benvingut.
7: Hola, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
7: Moltes gràcies.
1: Gràcies
7: molt
1: a tu.
7: Molt bé, molt bé.
1: Com va anar a rebel·la ahir, Ferran?
7: Molt bé, tranquil·la, la veritat.
1: Sí?
7: Perquè aquí al meu poble ara no deixen tirar gaires petardos, llavors no hi havia gaire xivarri.
1: Perquè no, estan prohibits?
7: Bueno, perquè aquí estem a la falda de Montserrat, que és un parc natural, i clar, aquests dies està fent molta calor i és massa perillós. I jo crec que la majoria de gent al final ho agraeix una miqueta.
8: Clar, encara...
1: Sí. És a risc.
8: Encara ets a Collbató, és a dir, no heu partit cap a Ciutadella.
7: No, encara no. Demà sortim.
1: És que si haguéssiu anat avui a Ciutadella,
8: sí.
1: Haguéssiu trobat una festa grossa, Ferran. No sé si
7: has
1: estat mai.
7: Sí, no hi he pogut estar mai, ho sé, però mira, ha anat així.

0: Sí, bueno, em passava això, que ja portava un temps donant voltes amb això del pop metafísic i de...
1: Ai,
0: Ui,
1: ara...
0: més pop, no?
1: Ah.
0: En... O sigui, el format de bateria, baix, teclats, això que portava tants anys fent, no? Estava una mica... Em sentia una mica com en un cul de sac, saps? Que dius, jo amb aquest so ja no sé cap on... Ja crec que les millors cançons d'aquesta manera, les meves millors produccions, ja les he fet i no tinc ganes de repetir-me, saps? Llavors és com que necessitava buidar, resetejar una mica el meu so, tornar molt a la cançó, i a partir d'aquestes sensacions d'haver fet aquest disc i d'estar-lo girant, a veure cap on es despleguen les idees, saps? O sigui, una manera de podar l'arbre perquè es torni a regenerar, saps? Vull dir, això de... No em podia quedar gaire més temps en aquest so, crec, saps? Perquè al final acabes sent com una mena de cliché o d'una imitació de tu mateix. És un so que m'ha donat moltes alegries. És una passada sentir altres grups que s'han identificat amb aquest so i que... Però jo mateix, a mi, ja em feia sentir una mica com això que us deia, una mica meme, saps?
2: Clar, recuperes aquella nuesa dels primers discos, però pot ser que no sigui tan folk i que també mantenguis aquesta ambientació que has creat en aquests darrers discos, en aquesta darrera etapa, que era més metafísica. O sigui, que hi ha una mica de les dues coses.
0: Sí, jo crec que una de les coses que sí que he conservat, com dius tu, és l'atmosfera flotant. Això és una cosa que és gairebé involuntària. Ja estic en aquesta mena de núvol, saps? I no em puc sortir. M'encanta aquesta idea aèria de les cançons. Una de les idees principals en aquest disc era precisament que la gent tingués aquesta percepció molt etèria de la música, molt aèria, molt flotant, molt atmosfèrica. Però aconseguir això amb elements acústics, sense prescindint de teclats i d'efectes de producció, era tot un repte i en realitat hi ha molts pocs elements en aquest disc i aconseguir aquesta atmosfera amb tants poquets elements i tan petitons, doncs era una cosa que, bueno, tot això que, el que et deia, un repte.
2: Clar, per rompre amb aquesta estàtica que has anat fent aquests darrers anys, no sé si per crear aquest nou cançoner més reposat, més lleuger, més tranquil, també has compost de manera diferent d'així com ho has fet en aquests anteriors discos, tot i comptar, com sempre, amb el teu inseparable Jordi Matas.
0: Sí, amb el meu cosí Jordi Matas. La veritat és que ha sigut molt poc cerebral el procés. O sigui, aquestes cançons em van començar a sortir pràcticament des de que vaig començar la gira del disc anterior. A poc a poc anaven apareixent aquestes cançons i jo a poc a poc anava entenent que aquest canvi era imminent, saps? Perquè és com si no ho hagués triat jo, saps? Vull dir, si les cançons que em surten són així i tenen aquest aire, doncs he de seguir aquest fil, no? I a partir d'aquí doncs comences a elucubrar per què ho estàs fent i però al final és una cosa quasi com un espectador, no? Un espectador més, la música succeeix i tu estàs allà procurant de que vagi a bon port, però no sabria explicar-te per què, saps? Jo de fet m'he sentat amb la guitarra des de sempre a escriure cançons perquè m'encanta fer-ho i en aquest cas no ha sigut gaire diferent dels altres discos, la veritat.
2: Mira, Ferran, l'altre dia passava per aquí fa pocs dies en Joan Miquel Oliver, amb el seu també darrer disc tan orgànic com es Ruïssos. I si compartiu alguna cosa, és que en el teu hi apareix la flauta travessera i en el seu també. No sé si és un moment que és adient per recuperar, per donar
0: Ja.
2: protagonisme en aquest instrument.
0: Mira, en el meu cas és perquè jo sóc molt fan del folk anglès dels anys, de principis dels 70, finals dels 60, principis dels 70. I és un instrument on sonava molt en els discos de Bash Tibunian, de Nick Drake. I és música que he estat escoltant des de sempre, des de fa 20 i pico d'anys que la vaig descobrir. I en aquest cas, potser això que dèiem, no?, de tornar a l'origen de la cançó, també a l'hora d'escoltar música i de buscar referents, he tornat molt enrere, saps? A discos que una mica són els meus pals de paller, les meves influències més fonamentals, saps? I les flautes i els violoncels,

0: apareixen en aquests discos i a més dona la casualitat de que tinc a la Bruna González, que és la cellista, que és una gran amiga i que ha participat en aquest projecte, i el Marcelí Bayer, que és el flautista i toca el clarinet també en aquest disc i en la gira que estic fent. Mm-hmm. Així que tot va encaixar bastant.
1: I vendreu tots a Menorca i a Mallorca?
0: Sí, vindré amb aquest format, vindré amb ella i amb ell, exactament. És un format trio preciós, del que disfruto moltíssim, i està funcionant molt. Segur que us encanta si veniu a veure-ho.
2: Mm-hmm. Que bé. Abans sentíem, per exemple, Tan feliç, en aquesta cançó cantes, o comences cantant Tan feliç i calaré foc a tantes coses, en tindria prou amb un llumí. No sé si tens la sensació d'haver-te després de moltes coses amb aquest nou disc, amb aquest nou cançoner.
0: Sí, aquesta, de fet, aquesta frase que has dit és la primera frase que vaig escriure del disco. Per això està al principi, és l'obertura del disc, i per mi, tot i que hi ha gent que ha fet una lectura com fosca d'aquesta frase, per mi és tot el contrari, és el que et deia, és una frase de regeneració, saps? De seguir tenint idees, de voler cremar el que era per renéixer. Crec que en general, la gent que fa música, pel que jo he vist o per com jo em sento, són persones que no estem còmodes amb nosaltres mateixos, no? Sempre estem fugint d'alguna cosa. En el meu cas, sempre és així. Sempre que acabo un disco, tinc ganes de fugir-ne d'alguna manera, i això és el que acaba provocant el següent disc, i és la meva gasolina a l'hora d'escriure cançons. És molt curiós, no? Perquè m'estimo tota la música que he fet, però sempre he estat fugint d'ella d'alguna manera per acabar retrobant-me amb mi mateix, perquè no puc fugir de lo que sóc ni tampoc ho pretenc, no? Però sí que hi ha un sentiment d'incomoditat que et fa moure cap a algun cantó. I aquesta frase jo crec que va una mica per aquí, saps? De marxar per tornar, saps? Mm. Per poder tornar.
2: Però encara no ha arribat aquest moment, no, Ferran?
0: Sí que arriba, sí, sempre. Sí? És un continu. És increïble, perquè jo quan estic fent el disc tinc la sensació d'estar fent el millor disc dels que he fet, saps? O sigui, estic plenament satisfet sempre. I just acabar-lo i començar-lo a tocar, ja hi ha algun cuquet que es mou per dintre que et comença a dir has de moure fitxa, ja, saps? És una mica obsès, la veritat.
2: Mm-hmm. A més que has anat fent discos contínuament. Tampoc no hi ha hagut cap etapa que diguis he estat bastant aturat.
0: És la meva manera de ser i de viure. És com he après a viure al final. Això vaig descobrir-ho amb 15, 20 anys i no he parat de fer-ho. A vegades he estat treballant d'altres coses, de vegades m'he pogut dedicar exclusivament a la música, però això és com el camí que tinc al davant, saps? És el que em fa ser una persona endreçada i tenir una direcció quan em llevo pel dematí. No sé com seria llevar-se pel dematí i no tenir la música, perquè és el primer que em ve al cap sempre des de fa tants i tants anys, saps?
1: Que bé. En Ferran Palau parlam amb ell perquè actua com de divendres a Jazz Bar, Ciutadella, i dissabte a Vincilem a sa casa museu Llorenç Villalonga en aquell jardí. No sé si el coneixes, el jardí, Ferran, però és preciós, ja ho veuràs.
0: Sí, ho sé, hi he tocat alguna vegada i és una passada. I no només el jardí, sinó el públic que ha acut en aquest cicle, és un públic preciós.
1: I tant que sí. Però ara t'hem preparat un joc, un petit paraulòmetre, hauràs de respondre unes preguntes breus. Preparat?
0: Vale, però adverteixo que mai sé respondre de forma breu.
2: Pot dir, sí, no.
1: Advertit. Endavant amb el paraulòmetre.
3: El paraulòmetre.
1: I aquest paraulòmetre avui te'l farà en Miquel Junc. Miquel, man, que li demanem a en Ferran.
4: Va, per començar, aquesta serà ràpida, segur. Ets més de Bad Bunny o de Rosalía, Ferran? O de cap dels dos?
0: La veritat, de cap dels dos. Però si m'hagués de quedar... És que hi ha alguna cançó que m'agrada de Bad Bunny i hi ha discos que m'agraden de Rosalía. Potser pesa més la Rosalía, sí.
2: Clar. Clar, cançons i discos. Pesen més els discos, no? El conjunt discos, de cançons. Sí, sí.
4: Quin és el millor record que tinguis de totes les vegades que has estat per les Balears, Ferran?
0: Pues la veritat és que l'última vegada vaig estar tan a gust i m'ho vaig passar tan bé. L'última visita que vaig fer, i precisament vaig tocar en aquest jardí que comentàveu, va ser un dia preciós.
1: Era Binissalem.
4: Sí, sí, sí, Binissalem. Sí.
0: Bon és que record. A més ens vam quedar en un hotel preciós, que té unes habitacionetes a peu de jardí, diguéssim, i una piscineta molt maca, i vam estar tan a gust.
4: Això també fa molt.
2: A més que tens, tens bons amics, també, a Mallorca.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, i tant.
4: Hi ha algun disc d'un altre artista, d'un altre grup, que últimament estiguis escoltant molt?
0: Doncs no sé si coneixeu una senyora que es deia Connie Converse, que es parla d'ella com la pionera de les cantautores americanes. Als anys 50 es va adelantar a Bob Dylan i a tota aquesta generació de cantautors amb un disc de cançons pròpies, visionàries absolutament, i que no puc parar d'escoltar. És addictiu, és un disc addictiu, us el recomano. És un disc gravat per ella mateixa amb una gravadora casolana, imagineu-vos als anys 50, o sigui que té un so molt curiós, i les seves cançons són autèntics himnes, i bueno, allò són les bases del que després s'ha anat fent, no només amb el folk, sinó també amb la música popular en general.
4: La comunicació apuntada, sí, sí.
1: Connie Converse.
4: I ja per acabar, Ferran, hi ha algun llibre que estiguis llegint darrerament que t'agrada llegir?
0: Doncs sí, l'altre dia vaig pujar al monestir de Montserrat, que és una cosa que faig un cop al mes amb la família, per anar a visitar la Moreneta, i vaig comprar un llibre sobre llegendes i refranys relacionats amb la muntanya. Un llibre que es va editar doncs, durant la Guerra Civil, una mica abans, i ara s'ha reeditat amb unes il·lustracions precioses i me'l vaig pillar. I estic llegint així a trossets aquest llibre.
4: És interessant.
1: Sí. Molt bé, bona recomanació.
2: A mi m'ha interessat que un pic al mes, una vegada al mes, en la família visitar la Moreneta.
4: Ho té a prop.
2: Clar.
0: Sí, clar, ho tenim aquí a prop, és una tradició familiar. Ens llevem a les 7, sortim a les 7 i poc cap allà, amb cotxe, perquè caminant serien quasi 3 hores, i anem allà, visitem la Moreneta, esmorzem i tornem a baixar i comencem el dia a treballar, el que sigui.
1: Ah, sí, encara sí. Que ets a l'altre any d'anar a escola, vosaltres pugeu?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Primera hora. Bona,
2: bona excursió, bon pla.
1: Sí, sí, bona manera de començar el dia.
2: Sí, i tant.
0: És totes les boires enganxades, quan hi vas a l'estiu, no sé, que ets molt conscient, no?, d'això, de les estacions i la muntanya és tan preciosa a totes les estacions.
2: Sí, sí.
1: I de Ferran Palau, moltes gràcies. Molt bon concert aquest cap de setmana. Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies per l'interès. Us espero allà i res.
1: I tant, allà seran. Gràcies, Ferran.
2: Gràcies, una ferrada. Ferran.
1: Acabam el
0: programa. Que vagi molt bé, merci.
1: Gràcies, amb un poc més de música ja.

Idò, sí, mos queden 4 minuts de programa, que avui, que programa de Sant Joan, per dedicar-lo a la música de Buenavista Social Club.

Sí, avui tenim poc temps, però crec que ballarem amb aquest grup, sí, amb aquesta píndola musical, perquè viatjarem fins a Cuba, perquè just ahir es complien 29 anys de la publicació d'un dels àlbums més importants de la música d'aquest país, que se diu Buena Vista Social Club, el del 1997. De Ando Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Un disc, aquest de Buena Vista Social Club, que té una història fascinant, m'ha encantat, és que és un àlbum improvisat i els productors Nick Gold i Ray Kuder varen tenir la idea de fer un disc per barrejar la música cubana amb la música africana. I per això uns músics de Mali havien d'anar fins en aquest país caribeny a enregistrar l'àlbum, però no hi varen arribar mai.

Vas així com diferents artistes del son cubano, una música que va quedar oblidada durant les primeres dècades del castrisme, varen unir forces per poder reviure aquella música que havien tocat durant tants i tants anys en els clubs socials de Cuba i on

0: quiero, te adoro. I sense uns músics gairebé octogenaris, se varen fer famosos arreu del món tocant la música que havien tocat durant mitja vida. Buena Vista Social Club va treure alguns d'aquests músics de la pobresa i els va retornar la dignitat de ser artistes, de ser músics. I per cert, que hi ha un documental, si voleu investigar més en aquesta història, titulat Igual que aquest disc, igual que aquesta banda, que conta aquesta història fascinant i és molt recomanable.
1: Mm-hmm. I tant.
2: Sí.
0: El trobareu per diverses plataformes.
1: I la bona música de Buena Vista Social Club, que sempre és una bona manera d'acabar aquest programa i també dedicar-lo en aquesta formació. Però abans de dir-vos adeu, hem de resoldre la pregunta del dia, recordant que avui vos demanàvem a Menci, a Sant Joan, a Mallorca, que quin nom tenien aquesta festa que fan cada any, el dia de la Revetlla i entrada al dia de Sant Joan a Consolació, en aquest puig que tenen a Sant Joan, i teníem tres opcions, Celestí.
2: Sí, la lluna enamorada, l'alborada del foc colgat o la festa del sol que balla.
1: I què creus que quina era la correcta? Jo crec que els nostres oients ho han sabut bé, perquè...
2: Sí, jo crec que ja anàvem bé a primera hora.
1: Sí, amb gairebé un 80% dels nostres oients han encertat la pregunta del dia, perquè és la festa del sol que balla, clar. Perquè ja sabeu que aquests dies veiem sortir aquells que l'hem vist sortir al sol, i per tant el sol balla perquè la nit és prou curta i el dia molt llarg. Molt bon Sant Joan a tots, per allò que us quedi. A partir de les 8:30, el Joc d'Esplà a IB3 Televisió. Miquel Jun, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Celestí Oliver, moltes gràcies a tu
2: demà
1: també.
2: Demà hi
1: tornem. I Antoni Cardell ha estat el control tècnic. Demà tornem, esclar que sí, una ferrada. Te quiero. Pero si un atardecer... IB3 Ràdio és història.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga. Que és aquest...
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
11: And a great big basket full of ribbons tonight from the First Lady of Sling, Ella Fitzgerald.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està una mezzo-soprano que ve de triomfar amb un Rigoletto que ha tancat la temporada d'òpera a Palma, un test teatral que veu la llum en forma de llibre i l'estrena d'una comèdia canalla? Tot plegat avui a l'Aviador. Benvingut tothom.

0: I en aquest dia de Sant Joan, que es festa a molt de municipis de les Illes, rebam, com ha dit en Rafael, a la mezzo-soprano mallorquina Begoña Gómez. Acaba d'interpretar Magdalena, la recent producció de Rigoletto, al Teatre Principal de Palma, i mos parlarà també de la seva projecció i dels projectes que té. Després, Arts Escèniques, amb Javier Matesanz i també amb Héctor Seoane, que ens parlarà del seu llibre La Compostura, la darrera publicació de la col·lecció Teatre Principal de Textos Dramàtics. De fet, La Compostura es va estrenar a la Sala Petita el juny de l'any passat. I per acabar tindrem a Miquel Mas Fiol i el seu darrer muntatge, que se diu Bachata. És una comèdia d'embolics amb molt de ritme i amb música que de fet gira entorn les dificultats de la convivència entre les persones.
1: I tot plegat de la mateixa fins a les 7 comença la cultura a IB3 Ràdio amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Venia d'interpretar a Madrid la Laura del Gitano por Amor de Manuel García. Acaba de tancar la temporada d'òpera del Principal de Palma, donant cos i també bou a Magdalena, seductora, fent fatal, germana d'Esparafuchile, la mítica Rigoletto de Verdi. Avui passa per l'Aviador la mezzo-mallorquina Begoña Gómez. Oh!

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: A Atzena, amb Javier Matesanz.
3: Que ja tenim aquí assegut com cada dimecres. Javier, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
3: Molt bé, te va agradar la compostura, eh?
4: M'agrada molt la compostura.
3: Recorda la teva crítica, ja al Fan Cultura.
4: Efectivament, i encara se pot llegir. Si entreu a fancultura.com, la podeu recuperar i sabreu el que pensam, però quasi...
3: La crítica i també el llibre, perquè el muntatge es va estrenar a la Sala Petita del Principal ara fa un any, en direcció de Joan Albinyana i en Méctor Seoane, en Pere Lló i Xesca Salazar damunt l'escenari, i demà es presenta el llibre que recull el test del propi Héctor. Com estàs, Héctor Seoane?
5: Molt bones.
3: Què tal?
5: Jo molt bé.
3: A més, home, bueno, tens allà com un partener de luxe, no? Lo següent,
5: increïble,
3: no?
5: Increïble.
3: Alberto Conejero, no? Un dels grans de la dramaturgia Champions contemporània. League. Champions League, sí senyor.
5: Sí,
3: que
5: sí.
3: Te va acompanyar potser en la residència que vas fer per escriure aquest test.
5: Correcte, va ser el meu tutor durant la residència.
3: Però sí, qualquera.
5: No, sí, un luxe,
3: no.
5: Un luxe.
3: No, és una responsabilitat i un repte estar baix, diguem, el paraigo d'un Conejero i clar, i fer-ho bé. Diu, hòstia, aquest home està a un nivell que...
5: Exacte. Sí, jo estava cagat.
3: Això volia dir, no m'atrevia, gràcies.
5: No sé si ho pot dir, no, però està molt assustat.
3: Tu ho pots dir.
4: A més, no te vas acomodar. Escrivint la compostura no és una obra senzilla, no és una obra lineal, no és un tema, diguem, convencional de presentació, nus, desenllaç, no, sinó que vas, vens en el temps, a l'espai, són records... molt teus també, no? I clar, és una obra complexa de concebre i d'escriure.
3: Anem a fer una sinopsi perquè l'oient se situï, si encara no l'ha vist, Héctor. De què va la compostura?
5: Bueno, la compostura es poden dir que és un escriptor, un dramaturg, que vol escriure una obra a partir dels testimonis reals d'una dona migrant. El que passa és que el dramaturg també és migrant i comença, bueno, a entrar en una successió de conflictes amb la temàtica de lo que està xerrant, en la història d'aquesta dona i la seva pròpia història, no, de migració. I a partir d'aquí, bueno, uns bloquejos creatius que al final fan sortir una sèrie de preguntes, com qui som jo per xerrar d'això, no? Clar. Qui som jo per xerrar de tu?
3: L'apropiació aquesta cultural que tant mal mos fa.
5: Exacte. Però en definitiva també és una obra de... Està escrita a partir de la idea de reconstrucció, no? Dels vincles familiars. És una obra que està escrita a partir d'una història intrafamiliar molt petitona, dins, o sigui, a partir de conflictes superpetits, quotidians, per xerrar de temes molt més universals, no? Però xerra d'això, de vincles, de reconstrucció de vincles, de reconstrucció del propi individu també.
3: Dramaturg d'origen argentí, quant d'autoficció hi ha, digo? I quan de ficció...
5: Bueno, la típica pregunta que m'han fet sempre...
3: Gràcies per dir-me típic, però mira, t'ha tocat respondre-la un altre tip.
5: No, és tant... evident, eh? És evident que m'ho demanin perquè, bueno, perquè compartesc amb el personatge el fet de ser migrant, el fet de ser dramaturg...
3: I el fet de tenir petits conflictes a la vida diària, com tothom.
5: Exacte, sí. Bueno... Jo crec que no, d'autoficció que crec que hi ha molt poc. Sí que hi ha moltes similituds, evidentment, amb la meva biografia, no? Però no hi ha cap cosa que sigui 100% real, meva.
4: Neix la idea d'escriure la compostura neix de la necessitat de parlar d'aquest conflicte dels migrants i tal, o de la nostàlgia una mica, perquè sí que hi ha molt... És que, a més, te coneixem, tu ara has donat la teva explicació, però t'hem conegut els darrers anys, sabut de la teva trajectòria.
3: Tu l'has dit en braços, no?
4: Jo l'he dit en braços.
5: Exacte, sí.
4: De la teva trajectòria.
5: No, m'ha canviat el bolc. En Matesà m'ha canviat el bolc.
4: No, però...
3: Per favor, oients, intentau obviar i oblidar aquesta imatge.
4: Aquesta imatge que estic intentant ni rebre jo. No, bromes a part, però t'hem conegut també personalment certs capítols de la teva familiars, tal, i hi ha coses que veiem allà damunt de l'escenari i en el text, no? Quan hi ha de nostàlgia i quan hi ha de denúncia social o de reflexió social en el moment de decidir contar aquesta història?
5: De nostàlgia jo crec que molt, moltíssim, però no només a La Compostura, sinó també a Bad Moons, i ja com tu has dit, no? Que un poc m'ho acompanya, també me coneixeu, no només des del punt de vista de la meva obra, sinó també personalment. I a Don't Touch the Xiurell, que és una tercera obra que està escrita també, però encara inèdita, que tinc, que és una... M'acerco un poquito més a la comèdia, amb aquesta darrera, però en totes les meves obres sempre hi ha un punt molt alt de nostàlgia. No, nostàlgia, però amb una mirada positiva. Ben que dir nostàlgia. No sé si la nostàlgia com a paraula o com a significat ha de tenir una excepció negativa sempre, però jo, en el meu cas, sí, és una nostàlgia cap a certes relacions familiars, no? Relacions materno-filials, nostàlgia geogràfica, podem dir, no? Sí. Per la distància física que te separa moltes vegades de éssers que estimes. Però això està present sempre a les meves obres, encara que no xerrin d'emigració, però com en el cas de Bad Moon, per exemple, sempre una nostàlgia d'aquesta relació que està rompuda entre un fill i una mare, no? Uh-huh. Nostàlgia per aquell temps,
4: yeah.
5: No? Això està present sempre a les meves obres.
4: Però tu ets un cas modèlic d'integració. Tu vas venir de l'Argentina, has arrelat aquí, tens la teva família aquí, has fet una família aquí, i tot i així, sempre l'Argentina, sempre les arrels estan presents. I això, que se sol tractar com a conflicte, no té per què ser-ho, no? Tu no ho vius com a conflicte, tu ho vius com a font d'inspiració, però se veu una mica en aquesta reflexió que fas a La Compostura, que planteges, perquè és un conflicte, no? I això a lo millor és la reflexió que haurien de fer molt de, no precisament els migrants, sinó els que atacen els migrants, mentre que una persona s'integri i mescli la seva cultura i les seves tradicions a les nostres i respecti la nostra, etc, que és de lo que tu parles també a la Compostura. Tot això és a la vegada una mica de denúncia i una mica de posada damunt la taula d'una realitat social
5: sí.
4: Que veiem a diari.
5: Jo també, ara que ho dius, també des del punt de vista lingüístic, ho faig a La Compostura, com viuen les dues llengües, no? Que tenim aquí oficials, perquè és el meu dia a dia també, no? Jo tinc la meva dona, el meu fill, són mallorquins, a casa nostra se xerra les dues llengües de manera habitual, i jo he volgut veure aquesta, bueno, opció o aquesta possibilitat poètica que existeix en aquest bilingüisme, no, que tenim, que moltes vegades sempre s'intenta com a posar barreres, no? I en el meu cas, per mi és una possibilitat lingüística. I evidentment, també, bueno, tot això que has dit del temes migratoris, conflictius, sí, és una altra cara, no? Una altra forma de mirar, en el que és possible una convivència amb harmonia, no?
3: Són les 6:37, entrevistant Héctor Seoane, que és actor, que és dramaturg, que també has dirigit qualque cosa, no, Héctor? I que més ara presenta a La Compostura el llibre. Per què ara, per cert? Per què no? També se podria dir.
5: Sí.
3: Fa un any que vas estrenar. Però...
5: Perquè m'ho van proposar des del Teatre Principal, que aquesta obra formés part de la col·lecció del teatre de textos dramàtics, i evidentment vaig dir que sí. No? La idea realment era presentar-lo un poc abans, ara a principi de mes, per la setmana del llibre, però no vàrem arribar a temps, per tant, se presenta ara.
3: Has canviat qualque coseta respecte al test que se va estrenar?
5: Pràcticament res.
3: Molt bé.
5: Pràcticament.
4: Una curiositat més que tinc. Escrius per interpretar? T'escrius sempre un paper per tu? O podria, com a, ara com a dramaturg, perquè fins ara has interpretat les obres que has escrit, no?
5: Sí, segur que sí. Però... Una per, bueno, per circumstàncies, perquè Batmunt jo la vaig escriure per, realment per dirigir-la, però bueno, per circumstàncies que varen succeir durant el procés de muntatge, vaig acabar jo damunt l'escenari, però no era la idea.
4: No hi havia un altre tan en forma com tu, perquè jo vaig acabar cansat de veure't. Hòstia, a Batmunt. Mare meva, estaves en forma, eh?
5: Que no han de xerrar en passat, encara se fa, Batmunt.
4: Vale.
5: No me la mateu.
3: No, i la compostura també, no?
5: La compostura també. Ja tenim bolos per la temporada que ve.
3: Que bé.
5: Tornarem a Palma.
4: Però bueno, era això. Tu quan estàs escrivint, una de les, prioritat de les pautes teves per escriure és un personatge per tu o no? O no,
5: no, no, no, no. Com t'he dit, Batmunt no era el cas. Jo vaig escriure, de fet, per un target d'edat, per un actor més gran. Després vam haver de fer unes petites adaptacions perquè la faci jo. La compostura sí. El personatge masculí de la compostura sí, que des del principi, quan l'obra va començar a caminar en aquesta direcció, jo me vaig veure totalment dins d'aquest personatge. També vaig veure quines eren les actrius que volia, tot d'una.
3: La Xesca, que és valenciana i que la varen poquet descobrir a Mallorca a partir de la compostura, i anant per allò que la coneixem. No?
5: Sí, i aquesta darrera que he comentat abans, d'on t'haig de Siurell, que no, la tenc, que no està estrenada encara, no me veig tampoc en el personatge. També un personatge masculí, tres femenins, però tampoc me veig a mi mateix.
4: No l'has fet a partir.
5: No, que va, que va.
6: Molt bé, i a tot això més fas teatres de barra, Javier. És que tens allà lo más granado.
4: T'he de dir, però probablement siguis un dels actors, si llevam en Pedro Orell, que saludam des d'aquí, jo no sé si n'hi ha d'altre actor que hagi fet més teatres de barra que tu.
5: No ho sé,
4: Jo
5: duc 10 edicions.
4: Has fet 10 obres,
5: sí,
4: no?
5: Sí, la darrera.
4: Hòstia, doncs ara m'havia descomptat. Jo hauria dit 7 o 8.
3: Quina escola?
5: No, 10.
3: Allà amb les geleres sonant...
5: Sí.
3: És una escola...
5: 10 edicions.
4: 10 edicions.
5: Sí.
4: Carai, però ja, llavors...
5: Forta abraçada amb Pedro Rey, que segur que està pitxitxi.
4: Està pitxitxi.
5: Però bueno, jo som com Mbappé ara mateix, venc darrere.
4: Exactament, vas darrere de Messi, el qual és irònic.
6: Parlant de Mbappé, o sigui, tot això de la integració, el bilingüisme, coses que me ressonen jo mateix, tot això està molt bé, però anem amb Argentina al Mundial, no?
5: Però, bueno,
6: jo sí.
5: Jo, evidentment.
6: Però ja està, des del 86, que no tinc cap dubte.
4: Jo vaig amb Curaçao.
5: També, és una
6: bona opció. No m'importaria perdre la final contra Curaçao, però crec que no serà...
4: A un bar, si has de demanar la selecció, és un Curaçao.
6: Oh,
4: teatre de barra.
6: Per què no el fitxes, també, per fer comèdies? No busca aquest fusta. Héctor, estimat, això és a partir de les 6 demà amb Alberto Conejero, Héctor Seana, el teatre principal, on és, del principal, on feis la xerrada?
5: Se farà en teoria a la cafeteria. Aquesta.
6: A la cafeteria.
5: Sí.
4: Escolta, quan tens a Conejero de tutor, si tinc temps, te feria aquesta pregunta molt.
6: I si no, ja estàs xerrant.
4: Sí. Però li dius que no, algun suggeriment?
5: Tu que acabes.
4: A un Conejero.
5: Qualquiera li diria.
4: Ah, no, però per aquí, per què no? Perquè si no t'agrada, també
5: se pot
4: equivocar.
5: No, vàrem tenir intercanvi d'opinions, en segon quin aspecte. Sí. També en Conejero ha escrit el pròleg de l'edició aquesta que s'ha publicat.
6: Això m'assonava, sí.
5: Sí.
6: Molt bé, i demà a les 6, per escoltar en Conejero, per escoltar en Héctor i per comprar aquest llibre. La veritat és que mos va agradar molt. Parlàvem, al principi.
4: Sí, ens va agradar.
6: Tant de Javier com a jo, que no som garantia de res, però ja vagi per davant. O sigui que amb ganes de llegir també el test. Gràcies, Héctor.
5: Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
6: 6:42, continuem.

0: Vestit. Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
1: Notici d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
8: És un facto.
0: L'Aviador i IB3 Ràdio. A Atzena, el teatre principal de Palma.
9: Arriba Batxata, efectivament, al principal de Palma, i nosaltres hem tret a l'autor, que també és director d'un dels darrers, volien dir, assajos previs a l'estrena.

0: El que explicarem aquesta nit són un devessell d'històries que passen un dissabte, un diumenge i un dilluns qualsevol. Durant aquests dies, algú patirà un accident de trànsit, algú altre descobrirà una infidelitat, un farà un ridícul espantós i potser algú farà un viatge interdimensional sense haver-lo planejat. I és que la vida no és una sinfonia perfecta, s'assembla molt més a una pista de ball, plena de canvis de ritme, xocs inesperats i moltes, moltíssimes sortides de to. Avui mirarem què passa quan sona la música. Això és Bachata.
1: Miquel Masfiol, com estàs?
2: Hola, Rafa, com va?
1: Molt bé. Jo sé que t'agrada en Sergi Baus perquè a més és un actoràs, però tu saps qui va i ve Bachata en aquesta illa?
2: Home, amb qui, per favor, sorprèn-me.
1: Has perdut la gran oportunitat de pujar a l'escenari en Javier Matasanz. És el gran bachatero de les arts escèniques balears. O sigui, per favor, estic desitjant que el vegis.
3: És molt tonto.
2: No coneixia aquesta faceta.
1: Sí, sí, ara se fa l'humil, però és un bachatero.
3: Miquel, que desemplaçat. La pròxima vegada que mos veiem, ballarem una bachata. Però a la ràdio, a la tele no, per favor.
2: Javi, pots anar amb en Sergio a prendre bachata.
3: Sí, no?
1: En Sergio ha fet un intensiu. Que me lo ha contado todo.
3: Mare meva. Espero que no se doni l'oportunitat.
1: En Miquel Mas, que ve de fer la trilogia de la condició millennial, que està ja preparant cosa pel lliure que fa 50 anys, que té Crash, que encara gira. Miquel, que no atures. I a més, dus ara una comèdia que se podrien dir que és el gènere en el que te mous millor, però... ¿Se podría decir comedia musical o lo de la bachata es un pretext?
2: No, lo de la bachata es un pretext. Es una comedia esbojarrada. I jo el que dic és això, que és meu com a retorn a comèdia. És una comèdia delirant, de 6 escenes, totes passades de voltes i que damunt després acaben entrecouant-se un poc entre elles sobre les dificultats de conviure. Però sí, per mi és un retorn a una comèdia, però amb molta música i molt de ritme.
1: Bueno, dius el retorn, però jo a la trilogia millennial vaig riure per les butxaques. Com qualifiques la trilogia millennial?
2: Bueno, sí, és vera. No. Sí, la trilogia va ser punky, va ser crítica, va ser punky, va ser molt xistosa, i aquí també tres quarts de lo mateix. Hi ha moltíssima crítica, moltíssima ironia, moltíssim de sarcasme. Bueno, és un poc exagerat. Ja ho veureu, amb ganes que vegeu això.
3: És que és el que t'anava a dir jo. Jo crec que la fotografia de les teves creacions el que mostra és això, molta caricatura, molta broma, però amb un fons de reflexió social, que en la trilogia se basava en clàssics, no? Icònics, però i que aquí pues, potser és més contemporani, però parles per aquí pues, de danses llatinoamericanes, de convivència, de reunions escolars que acaben com han d'acabar, de conspiracions extraterrestres, o sigui, que d'alguna manera parles d'actualitat esbojarrada, però suposo que tindràs les gotetes de crítica social que sempre t'agrada besar, no?
2: Sí, no, vull dir, les persones que venguin a veure Bachata en aquestes

0: principal de Palma, ara aquest cap de setmana, el que se trobaran sobretot és una comèdia d'escenes entrellaçades amb moltíssima crítica política, també moltíssima ironia, moltíssim de sarcasme i molta mala llet, perquè en el fons jo sempre un dia una persona em va dir: no te va... per què sempre els teus personatges són tan miserables, tan perdedors i tan roïns? No pots escriure sobre persones bones? I jo,
1: Ah, però
0: pues
1: això
0: no ho
1: no.
0: sé, d'on me surt,
1: Que
0: d'on
1: avorrit.
0: me sé.
1: Que avorrit.
0: Sí,
1: Sobre persones bones.
0: ja està.
1: No.
0: Sí.
1: Miquel Mas, a la direcció i la dramatúrgia, com hem dit, i a part d'en Sergi Bao, Sana Gago, que em fa moltes ganes veure-la damunt l'escenari, la veritat, en Francesc
0: Ah,
1: Marginet i
0: boníssima.
1: na Agnès Busquets, que també... també sols donant el clau, jo no sé si nota de manera, evidentment, si són primeres opcions o no, però ja en la trilogia Millennial me va semblar que encertaves molt amb el càsting, i aquí, a priori, Chato, olé, no?
0: No, no, más de lo mismo. És a dir,
1: Sí,
0: són
1: sí.
0: quatre actors, són quatre actorasses en el món, crec que han duit el millor dels talents de Catalunya, que són en Cesc Marginat i en Ernest
1: I na
0: Busquets,
1: Agnès,
0: i n'Anna Gago i en Sergi, que són boníssims. Amb moltes ganes també de que n'Anna Gago, que és una actriu que a Barcelona ha fet un munt de feina, que aquí a Mallorca potser no l'heu vist
1: aquí
0: tant,
1: menys,
0: però
1: claro, però això me fa gana, sí.
0: és espectacular, nena. I serà molt guai tenir Agnès, que ve de la trajectòria d'Espolònia, també està molt bé, en Cesc, amb vida la seva companyia, de fer un munt d'espectacles divertidíssims. Bueno, són quatre màquines damunt l'escenari, damunt que fan com a 12 personatges, 1.000 perruques. Crec que passareu-vos també de veure-los en escena, amb molts de papers diferents.
1: A més, se t'ha solapat una mica amb el projecte del llibre
0: Completament, completament. No, és veure, el del llibre, en principi, m'ho anaven a encarregar per mitjan octubre,
1: Sí.
0: i a poc pues, m'han adelantat la data, m'has anat adelantant la data, i jo acabaré baixant i ja me'n vaig assajar el del llibre, el de tot fent la vella Helena. Llavors, ja està, ha vengut així, amb aquestes coses a vegades s'han
1: Aprofita, aprofita
0: d'acceptar,
1: l'onada, aprofita l'onada, per
0: aquí
1: favor.
0: ve,
1: Clar
0: aquí
1: que
0: ve, s'han
1: sí. Però
0: d'acceptar, i...
1: si segueixes amb aquesta hiperactivitat, la pròxima temporada de l'Aviador, quan comenci l'entrevista que te farem, no podrem fer un resum de la teva trajectòria perquè acabaria amb el temps. Però...
0: Jo crec que també haurem de baixar revolucions, eh? Jo
1: Sí, no?
0: sí, també va bé nodrir-se, tenir un moment petit per usar-me, ja m'anirà bé també.
1: Escolta, explica'ns com escrius una obra com Bachata que són 6 o 7 escenes.
0: Són 6 escenes i un epíleg,
1: Vale,
0: i un epíleg.
1: i què vas tinguent? Una ocurrència, una història? Mira, aquest gag, aquest... escric una altra. O ja estava tot escrit de manera, diguem,
0: Curiosament,
1: simultània? Sí.
0: clar, el bachata neix perquè va ser el meu text en el tornet de dramatúrgia de les Illes Balears, que vaig fer com unes 4 escenes sobre l'alteritat, que eren 4 escenes que anaven sobre diferents temes de racisme i intolerància, no? O sigui, intolerància contemporània. Llavors, quan ens van presentar les coproduccions del principal amb la dramàtica, vaig dir: crec que necessitem unir-les totes perquè s'entrecreuïn les unes amb les altres i després afegir-li 3 escenes més. Llavors, ja vaig començar mirant el text d'estornet de dramatúrgia, que l'he canviat de dalt a baix, però després he anat afegint algunes càpsules per a tractar altres símbols d'intolerància, per exemple, xerrant del classisme, xerrant del racisme, xerrant també de la llibertat educativa de les escoles, xerrant també del món del moderner, del món de l'art, no? De com els artistes de segon quins nivells també se creuen supertolerants i en realitat no són una merda. Bueno, tot va sobre la màscara que ens posem de tolerants quan realment tots tenim les nostres fissures i les nostres fissures i els nostres traumes, no? Vull dir, nosaltres som intolerants perquè en el fons tenim unes ferides que han fet néixer aquesta intolerància. I d'això va la xata. Són les 6 escenes. I aquest epíleg, també.
1: Escolta, i ara digue'm una cosa. Has dit que hi ha molt de capells, moltes coses, i mirant la fotografia de Bachata ja te fas una idea. Jo te vull demanar, quan algú del teu equip se porta malament, el fas responsable de l'atrezzo, no?, a les teves obres?
0: Déu meu, no, no, no,
1: No,
0: no, no.
1: perquè ja mirant
0: Mira,
1: la...
0: li
1: Mi,
0: faig
1: mi...
0: li poso més perruques damunt, saps? Una perruca damunt
1: perquè
0: d'una perruca.
1: jo te prometo, ja m'he passat, me faig una idea del que me passarà, però jo vaig dissabte, per cert, si s'han d'equivocar, que s'equivoquin diumenge, perquè Rafa i jo anem No,
0: dissabte.
1: no, jo vaig Ah, diumenge.
0: pues
1: Que
0: que s'equivoquin diumenge, és igual, t'equivoquin
1: jo
0: els dos
1: vaig
0: dies i ja
1: dissabte.
0: està.
1: I ja està,
0: Que
1: bé.
0: t'equivoquin els dos
1: Per
0: dies i ja
1: favor,
0: està.
1: sí. Escolta, no, però quan vaig veure a la trilogia, jo te prometo que vaig passar molt de gust, vaig riure molt, ja t'ho he dit moltes vegades, però, a més, no podia deixar de pensar en totes les coses que havien allà, deia, només per recollir després de cada bolo,
2: i el dia següent tornar a posar tot això.
1: Tens mentalitat de productor, Xato.
2: Tinc mentalitat de productor, exacte. Ja patia.
0: Spoiler, sí. El más de lo mismo.
2: El más de lo mismo. El
0: más de lo mismo. Reciclat. Fungibles per tot, perruques per darrere l'escenari, bueno, ja ho veuràs.
2: I quan aneu de gira, després de cada bolo, heu de tornar enrere, perquè m'he deixat una perruca, la capsa aquella de tal, sempre deixeu coses a cada teatre.
0: Tenim un inventari que fa poc. I més en aquesta obra de teatre, que ja ho veureu, que tot acaba... Tot acaba igual. Tot això té tendència, totes comencen molt netes i molt guapes i després acaba per aixent, són reus.
1: Està claríssim. M'he deixat el tema ja un poquet a l'aire i tindrem ocasió de parlar-ne, òbviament, però explica'ns, fer-nos 5 cèntims d'allò que estàs preparant per lliure, amb acampada inclosa. Acampada inclosa al teatre.
0: Bueno, clar, és a dir, en el lliure mos han demanat que des de... Bueno, m'han demanat això i jo he demanat també en els actors de la trilogia que s'apuntin en el Bombardeo, com a companyia, i el que farem serà agafar una obra de clàssica que el lliure va fer l'any 1979, que és una opereta de la vella Helena d'Offenbach, i que és coproducció, serà coproducció també de la Teatre Principal de Palma, això també és important dir-ho,
1: sí,
0: que el Teatre Principal també recolza la coproducció de Toffe i la vella Helena, i bàsicament el que farem és pues, un grup d'artistes cansats del moderneo i d'influencers i d'aquest rotllo que volen tornar en els temps antics. I com que no hi ha mal pitjor que la nostàlgia, doncs pues, m'ho anirem a... No, volem tornar a ser los feriantes, la barraca de l'Orca, i volem ser los feriantes. Llavors mos tancarem en el teatre i reviurem una mica el que van fer fundadors del Teatre Lliure, que no pensaven en followers ni en fer-se famosos, tot el contrari.
1: Sí, sí.
0: Tenien una missió que era dur el teatre modern a Barcelona i també ajudar a la democràcia. Que això són valors que a vegades pareix que no, però el teatre també neix d'aquesta voluntat democràtica.
1: El Viaja a Ninguna Parte de Fernando Gómez, m'estic recordant ara, no? D'aquest gran tribut.
0: Sí, bueno, de fet és una pel·lícula que he fet veure en els actors, Viaja a Ninguna Parte.
1: Clar. Un tribut incommensurable a l'ofici.
0: Molt guapo.
1: I l'amor per tot plegat. Miquel, idò, que te vagi molt bé, molta merda, per començar amb Amapans, Bachata, aquest dissabte i diumenge al Teatre Principal de Palma, comèdia pura, però molta denúncia i amb actorassos damunt l'escenari. Miquel Marfiol, gràcies, company.
0: Vinga, una abraçada forta.
1: Adéu, cuida't. Javier, tindrem ocasió de parlar-ne, però ja heu llançat el repte, el guant de la pròxima edició del Teatre Barra, als 80, que ja miraràs tu, que és infinit aquest tema, no? Escribe de los 80. De los 80 del passat segle.
2: I aprofito per dir-ho. Molta gent me diu, però te refereixes a la cultura, no? A la creació, a la música, a la movida madrilenya. No, me refereixo als anys 80. O sigui, en Naranjito també.
1: La Guerra Freda.
2: I podré tornar a fer lo de Gorbachev, des de la imitació.
1: El gran imitador de Gorbachev. Que
2: però però que l'altre dia en directe va dir en Putin, ja t'ho dic, però vale. Que sí, els anys 80 és una dècada de canvis bestials que sí. A Espanya n'han ben servits. Te pots centrar aquí, però mundialment van ser uns anys de canvi geopolític, cultural i bestial. Clar, a Espanya s'havia mort en Paquito, feia res, estàvem en la transició i el canvi era de la repressió a la creació. Imagina, normalment s'entra com una torrentada, no? Però qualsevol cosa va bé, això sí, ha de passar un bar, però què és que no passa un bar aquí en aquest país?
1: Més en els 80.
2: I més en els 80.
1: Se bevia molt.
2: Se bevia
1: i
2: molt.
1: I se fumaven els bars. És una curiositat ara, si ara te demanen se pot fumar en aquesta peça?
2: Bueno, hi ha cigarrets falsos aquest de paia, que ja està, i així no molestem amb ningú.
1: Fins quan tenen per escriure? Vinga, que partim.
2: Fins a mitjan, crec que és el 16 o 17, ara no me'n record quin és, diumenge, d'agost. O sigui, que tenen un mes i mig per escriure i enviar, i després ja pues, hi haurà un meset, no arriba un mes, per muntar les peces escollides per estrenar el 17 de setembre. Fancultura.com. Si entreu a fancultura.com trobareu les bases del concurs de textos anònims de la 29a...
1: Diumenge 16 d'agost, Mònica m'ha dit.
2: Edició del Teatre de Barra.
1: Malament. 16 d'agost.
2: 16 d'agost. He dit 16 o de 7.
1: A les 12 de... del... O sigui, a mitjanit.
2: A mitjanit.
1: hora màxima per enviar aquest testos.
2: Efectivament, després, una setmana després, se dirà el veredicte del jurat, que ja tenim uns quants de confirmats, canvia totalment el jurat. Mira, puc dir que perquè li van oferir aquí, m'ho vas proposar tu que li digués, li vaig dir, i Cristina Bugallo serà
1: que
2: una.
1: Que bé.
2: Així que...
1: Queda tot una garantia.
2: Que tal. Bé, ja està. Podeu mirar...
1: En parlarem. Pròximes setmanes, amb tots els detalls, condicions, terminis i demés.
2: Exactament.
1: Gràcies, Javier. Fins demà. Mira, partim amb machata. Pots ballar, si vols. Vinga, aquí ho deixem per avui. Demà tornem a les 6. Deixem les notícies.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts en aquest dia festiu de Sant Joan a molts d'indrets de les illes. Donam la benvinguda a l'estiu amb festa, amb bauxa, amb cavalls i abraçades, a toc de fabiol i amb llum, foc i aigua salada. Cadascú viu la festa com vol i com pot. Sant Joan ha esdevingut un moment certament màgic. O no ho és el fet que tanta gent s'ajunti en un ambient d'alegria i d'harmonia?

I avui ha estat festa a l'Aró, a Calvià, excepte a Escapdellà, a Deià, a Mancor de la Vall, a Muro, a Palma, a Porreres, a Sant Joan i a Son Cervera, també a Calonge i a Caladó, en el municipi de Santanyí. És festa a Ciutadella i és festa també a la parròquia de Sant Rafel i a Sant Vicent de Sacala, a Sant Joan de Labritja. Se celebra avui el naixement de Joan Baptista, venerat pel cristianisme, fill del profeta Zacaries, qui anuncia la bona nova del naixement encenent una gran foguera i botant per damunt de les flames mentre recitava càntics de lloança a Déu. Es feia realitat així l'anunci de l'arcàngel Gabriel, qui se li havia aparegut en somnis anunciant-li la seva futura paternitat. Per cert, que Zacaries dubtà en el moment de l'anunci i l'arcàngel el deixà mut, sí, sí, sense paraules, literalment, per incrèdul, fins que la seva dona quedà embarassada. Avís als descreguts.

Un bon pícnic que es muntà ahir vespre a les platges urbanes de Palma, ho contaven també els companys informatius de la ràdio i de la tele. Segurament ningú dugué una carmanyola amb macarrons de Sant Joan, així que nosaltres ara reivindicarem aquest plat típic d'Eivissa, dolç, malgrat el nom ens pugui confondre, i que encara fa i reivindica sobretot a Catalina Riera, qui ha estat i podríem dir que encara és la cuinera en el restaurant Can Alfredo de Vila. Vàrem xerrar amb ella ahir hora baixa i ja havia passat per la cuina del restaurant a preparar un bon plat de macarrons.

0: Catalina Riera, benvinguda entre avui i demà a Divetres Ràdio. Com està?
1: Bé, per aquí estem. Hem arribat fa un ratet, que sí. Havia anat al restaurant també a fer-ne, a fer macarrons, sí. I després he vingut aquí, he fet dinar, i ara hem acabat de dinar, i aquí estava, acabant de recollir la cuina.
0: Molt bé, molt bé. I doncs ara ja podem gravar, ja li deman per aquests macarrons de Sant Joan, perquè nosaltres demà, que és Sant Joan, dedicarem el programa justament a xerrar de Sant Joan, i crec que havíem de parlar d'aquesta recepta eivissenca tan arrelada.
1: Hombre, és que si no anem parlant de tot l'eivissenc i típic, estem deixant cillemes de tot qui vingut, i no pot ser, eh? Silla és eivissenca, i encara quedan molts eivissencs. N'hi ha molts de fora, però encara quedan molts eivissencs.
0: Sí, i per això està molt bé. Hem
1: de mantenir els nostres costums i les nostres coses.
0: Exacte.
1: Donde fueres, haz lo que dieres, no al revés.
0: Exacte, exacte. I tenim plats molt típics, perquè la gastronomia també és patrimoni cultural.
1: I tant, que sí.
0: I per això crec que avui era un bon dia per recordar aquesta recepta tan eivissenca, que són els macarrons de Sant Joan.
1: Sí, de Sant Joan.
0: Sí, de on ve aquesta recepta?
1: És que antigament, d'això, d'antepassados, antigament la gent no tenia, primera no hi havia sous, i segona, els forns on es feien pa. No feien pastels, no hi havia per fer pastels, en aquells anys, eh? Després ja varen començar a fer en els pastels, però ara hi ha pasteleria a tots els súpers, a tot a tal, de les vidrines congelades, de les vidrines que ho mantenen, millor que això ara ja està desbordat, ja no és el que era antes. Antes eren la salsa per Nadal, els bunyols per Tots Sants, els macarrons per Sant Joan. Vull dir que cada fetge un poc forta del calendari, la gent feia un postre, però el feia que seua. Sí. Llavors es venia, no hi havia puestos que te'l venessin. Vull dir que han passat de poco a demasiado. Ja. No han agafat el punt mig.
0: Ja, això passa també. Diuen que en el terme mig hi ha lo bo, l'equilibri hi ha lo bo. Però
1: això és el que he pensat jo sempre, tot el meu vida he pensat el mateix. Ni tan miserable i pobre com antes, perdones l'expressió, perquè era miserable i pobre, sí. Perquè és que no tenia una finca que pogués menjar del que hi havia damunt la finca, sí. No hi havia possibilitats d'això a passar de tot, un punt enmig. I aquest punt enmig no l'han sabut mantenir. Ni els eivissencs, ni els que el governen, ni els que... res. Sí, aquest punt ha passat de pressa. I això, jo com a eivissenca i que ja tinc anys, em dol molt. Perquè he viscut una època de quan jo era joveneta, ara que tinc 79 anys. Jo he viscut tots aquests anys.
0: I tots aquests anys molt arrelada en el territori, a la terra, en el carrer, des del restaurant de Can Alfredo. Quants anys ha estat? Bé, que encara segueix la seva filla, ara, i vosaltres...
1: Ara segueix ella, però jo el tanto, eh? Sí. Que jo hi vaig per Nadal a fer olles, no una olla, olles de salsa.
0: Sí, de salsa.
1: Per tot, per Setmana Santa feim olles de com se diu, espera, de cuinat. És una verdura cuinada i tal, que és el plat típic de la Setmana Santa i vicenca. I no en feim una, en feim moltes olles. I ben que diu que jo segueix mantenint sempre l'esperit de com jo vaig aprendre quan era petita. I clar, tot això és mal de fer avui en dia. Ja. Però bueno...
0: Però se pot transmetre, Catalina, no s'ha de guardar cap secretet,
1: no?
0: Jo no guardo res.
1: Mira, jo quan veig que fan una propaganda i diuen, oh, tal, tal, això sí, això és secret de la casa. I jo dic, buah, que burro sou. Secret de la casa, no. Deu tots els ingredients i cada qual té el seu paladar, la seva manera de fer-ho, en els mateixos ingredients. No hi ha ningú que m'ho surti a menjar igual.
0: Cert.
1: I això t'ho juro jo, perquè ho tinc comprovat.
0: Sí, sí,
1: sí. Jo dic això, això, això, això, això, i ho faig així. El mateix plat l'ha fet una altra persona i no la fa com jo. No vull dir que la faci ni més bona ni més dolenta, però no surt com jo. Vull dir que era una sensibilitat que tenies damunt dels productes. Ara no hi ha sensibilitat. Ara només hi ha una balança que pesa 25 grams, 30 grams, 40 grams, i no em porta ni tastar-ho. No, antes es feia, i ara encara jo ho faig tot tastant-ho. Jo no puc dir quant de sucre duc, ni quanta rellet hi pos, ni quant no. No, ho vaig fer. I gràcies a Déu me surt, eh?
0: Ara,
1: perquè s'adapta a ell,
0: sí,
1: encara em vaig fent.
0: Sí, li anava a demanar això, si tastava, perquè hi ha cuiners que ensumen en Saló, ja saben si falta un poquet de sal o no, o sobre
1: bueno,
0: sucre.
1: Vostè
0: va,
1: no
0: va tastar,
1: no? Jo no em vull dar, jo no vull dar tan enterada per dir de Saló, però més o menys el que hi pos, jo penso que funciona. Llavors també ho tas, per saber-ho cert. Però és que quan una persona està acostumada a fer uns plats, més o menys ja saps com i el que hi poses. Jo que és diferent d'una persona que comença i que no sap com va, però una persona que sap com ho has de començar, com ho has de fer i tot, no importa, no importa passar res. No.
0: Ja, ja, ja.
1: Surt.
0: I xerràvem de... Hem començat xerrant dels macarrons de Sant Joan,
1: sí,
0: que ara li demanaré la recepta, clar, perquè hem de recordar a tots els oients que és un plat dolç, aquests macarrons de Sant Joan, encara que mos sona a plat de pasta, però és un plat dolç.
1: És un plat dolç, per això són macarrons de Sant Joan, perquè els macarrons normals no són, són macarrons de Sant Joan. I era una pasta rissada que jo la veig molt a Palma, com fan els...
0: Ses borballes, ses borballes.
1: No li diu un borball, li diu un altre nom, el de Vermal.
0: Ah, fideus de Vermà, pot ser.
1: Fideus de Vermà,
0: sí.
1: Fideus de Vermà, per una banda recta i sota fa rissat.
0: Sí.
1: I els macarrons aqueixos estaven rissats de cada costat.
0: Sí.
1: Estan rissats de cada costat.
0: Sí.
1: Però més o menys és el mateix tipus,
0: sí,
1: de pasta.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que es pot fer divinament amb aquelles i tot.
0: Sí.
1: I molt bé.
0: Val. I per on començam, si ara els oients volen provar-ho que seva? Molt complicat.
1: Bueno, no, mica. Jo te dic jo com ho faig. I si ho volen fer com jo... I m'escolten, suposo que els sabran treure, però bé, perquè surten molt bé. I són molts anys que em faig, eh? No els enganyo més.
0: Vinga, a veure, per on començar?
1: Jo poso una perola en foc amb aigua. Segons la quantitat que vull fer-ne, poso més aigua o menys. Però com fèiem antigament, tot ho fèiem a ull. No podem dir, posa-hi 1.000 litres d'aigua. Una quantitat normal per bullir, suposem, 1.000 quilos de pasta. O un quart de quilo, o 5 quilos, o... Vull dir que, més o menys, segons la quantitat que tu vulguis fer. Però suposem que vols fer 1 quilo de pasta d'aquesta. Un quilo en surt molta, eh?
0: Sí.
1: Si només no vols fer una bandeja perquè vagis a sopar a casa d'un amic i la vulguis dur, amb un quart de quilos o 200 grams no tens a prou. Però si tu vols fer un parell de tassons, un parell de platets, per dir, per la casa... Pues, mig quilo vas.
0: Perfecte.
1: I si no, és 1 quilo. Vull dir que d'aquestes medides, més o menys, pots fallar una mica, però no massa.
0: Va.
1: Només poses aigua, o jo, pos aigua en el foc. Hi pos la pell de 2-3 llimons, depèn de la quantitat que vull fer de macarrons. Talladeta fina, que no agafis la pell blanca, però bueno, 2 o 3 llimons en la palleta. Després hi fos bastants de canutillos de canyella en rama. Un poquet de sal i un poquet d'oli. I que bulli. Quan està bullint, llavors vaig i ja hi puc tirar la pasta. I que coga la pasta amb allò. Si té prou aigua, va coguent, i quan ja quasi no te queda aigua, en vez d'afegir aigua, es para i posa llet. Un litre i mig, depèn. Un litre, depèn de la quantitat que em vull de fer, eh? Perquè això, jo sí que és una cosa que ho faig avui. Depèn de la quantitat, hi poso un litre de llet, un litre i mig, depèn del que veig, l'odoreta que està a la pasta, o si ja està a prou cuita quasi. I li poso això. Després, una volta que hi tenia ja la pasta que està bullint, li pos un poquet de safrà amb oli. A més de dar-li color, li dona un gust molt bo. Safrà bo, li dona molt bon gust i color. I li posa sucre i que coga. I jo ho vaig tastant a veure com està de dolç. Més o menys, hi pos mig paquet de sucre, si he posat un paquet de macarrons d'un quilo... Depèn. Vull dir que això és una cosa que ja la persona que ho fa ho pot anar controlant molt bé. I que coga, fins que està a prou cuit, i quan ja està a prou cuit, llavors ja ho poso dins dins tarteres o dins una bandeja grossa, depèn si és per casa, si és per repartir, vull dir que ja això és diferent. I quan ja estan entre fred i calent, després agaf o canyella i sucre i li tic per damunt. Ah, una altra cosa, la pell de llimó i la canyella en rama, quan ja està bullint els macarrons, que ja quasi estan a punt d'acabar de coure, jo li trec, jo no li deixo allà dins.
0: Sí, sí.
1: Jo deixo allò matet i endavant. I bueno, així és com els vaig aprendre de fer de ma mare, i així és com jo els segueix fent.
0: Molt bé, i així és com li ha ensenyat a la Núria també, no?
1: La Núria també en sap. La meva filla va fer biologia i el darrer s'ha quedat a la cuina perquè li ha sortit la rama de la madre i li han tant de la cuina. I en sap, eh? I en sap la cuinatera.
0: Estan segurs, estan segurs. Que bons aquests macarrons. Mira, jo ho intentaré fer a casa, a veure si me surt. I amb això que mos ha contat...
1: I si no, si passes per restaurant, te'ls deixarà tastar, perquè n'he fet també un quilo, però ahir un dia hem fet ja pels clients i avui n'he tornat a fer,
0: Que bé.
1: I, bueno, és un dia per tenir macarrons.
0: Ho és, i això que no se perdi, i ja que avui, bueno, a Sant Joan i som a la ràdio i el seu home també és un amor, com vostè, li el feliciti de part nostra.
1: Ja el felicitaré. Que tinguem tots molta salut i que puguem anar saborejant totes les tradicions i bifenques.
0: Exactament.
1: Perquè antigament cada sant tenia una tradició, i es feia un pastel, es feia una coca, o es feia tal. I jo què? Llavors no hi havia pasteleries i la gent ho feia a casa. I la veritat que això s'ha d'anar tornant a fer. Jo estic d'acord que ho vagin a comprar, que no ho sàpi fer, però he d'intentar-ho fer, perquè és molt simple. Són recetes molt simples. Si només que te'ls expliquen una volta i altra, pots treure. Vull dir que no té sentit dir no ho sé fer.
0: Sí, sí. I de nosaltres ho intentarem. Catalina, li envio una abraçada ben forta des d'Ivetres Ràdio.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I espero que hagi servit per alguna cosa.
0: I tant, clar. Vinga. Que sí. Una abraçada. Adéu, adéu.
1: Vinga, igualment. Bona tarda.

0: M'ho expliquen els de 6 de Ponent, la festa de Sant Joan de Ciutadella és tan gran, tan hermosa, tan generosa, que ens agermana més enllà de Ciutadella. Mencionaven el Fabioler i la seva somera. La somera va canviant. De fet, la d'enguany viu el seu primer Sant Joan, però el Fabioler, en Sebastià Salor Begú, fa ni més ni manco que 35 anys que fa sonar el Fabiol, que dona el sus a les festes. Així, de fet, ha començat el replec de 2026 que recollia en directe IB3 Televisió.
1: Senyor Caixer, estimat, Ignasi Saura Sánchez, en donau-vos permís per començar el replec?
2: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el replec.
1: Així ho faré.

0: Impressionant el silenci que se fa en el carrer ple de gom a gom, de gent amb ganes de baixa perquè es Fabioler pugui pronunciar en solemnitat unes paraules que esdevenen quasi màgiques. Segurament si haguéssim de triar una imatge o una persona que representi les festes serien Sebastià Salor Begú, Fabioler, que ha xerrat de fet amb els nostres companys del dia avui de matí.
1: És molt emocionant i saps que sí, que ets subjecte, per dir-ho aquí d'alguna manera, que fa que tot això comenci d'aquesta manera, no? Ets el que vas a demanar permís, ets la figura, per dir-ho així, no Sebastià Salor, sinó la figura de Fabioler, que en aquest cas estic complint jo, Sebastià Salor, en aquesta època de la nostra vida, que és darrers 35 anys, no? Però, bueno, totes que en quedin, que siguin en salut, en la mateixa força, en la mateixa energia, en la mateixa emoció, que ho he fet sempre, saps? I, per tant, sí, estic molt agraït a tot el poble, a tota la gent, que reconeix aquest, aquesta dedicació, no? I aquest està per el que es fa, vull dir, en tota s'entrega total, totalment total, de que t'ho agraeixin amb aplaudiments i en reconeixement, és que no hi ha paraules que ho puguin definir jo, que som uns peus de viure-ho.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
7: El paraigua en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
10: Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
11: Aquí, de festa de Sant Joan, de ressaca de Sant Joan.
10: Sí, sí, de ressaca, perquè se rebel·lera ahir, eh? Avui és Sant Joan, avui és festa i... Nosaltres emetem per tothom entre avui i demà. Reconec que era difícil la tria. Bé, a mi m'apareixia, li dic Toni Camps, de Sant Joan, podem fer una llista de pel·lis?
11: Una llista llarga, llarguíssima, podem fer. Sí, sí, una llista llarguíssima. Allà que dic que m'he votat qualque, saps? Vull dir, allò de no expressament el vespre de Sant Joan. Val? Però quasi tot sí, excepte una, quasi tot sí. I, a més, hem procurat anar repartint una miqueta, que no quedi tot en els Estats Units, perquè sempre després ja sabem que aquestes coses mos pesen una mica. Així que començam a l'any 1880, a la nit de Sant Joan, aquí on les barreres en aquella època desapareixien i l'ambient festiu ho podia gairebé tot fins que se despertaven el sendemà.
12: Sus amigos celebran juntos la noche de San Juan. Es un gran acontecimiento. Es elegante, la señorita Julia. ¡Qué cintura! ¡Qué cuello!
13: ¡Cállate! No temas, Kathleen. No me fugaré con tu novio.
12: Hablando con franqueza, pero sin ánimo de ofender, estoy a sus órdenes.
13: Deme algo de beber.
12: No puedo hacerlo.
13: ¿Y si se lo ordenara?
12: Está jugando con fuego.
13: Béseme ahora el zapato. Excelente.
11: La historia de la señorita Julia transcorre aquest estiu, l'any 1880, durant la nit més curta de l'any, a una mansió irlandesa, una jove aristòcrata i un criat de son pare mantenen aquesta tensió emocional i sexual sense resoldre.
10: Ja, que lio sí, però no.
11: Sí, eh? Plena de diàlegs, insinuacions, que, ups, pot ser que duguin a llocs allà on no esperaven, no? Aquello de bésame el zapato. No, sí, però venga, no, clar. Bueno, d'entrada direm que no és una pel·lícula fàcil, perquè la seva directora, Liv Ullmann, no és precisament la tipa més fàcil del món. Però veure a Jessica Chastain contra Colin Farrell, perquè és una batalla d'interpretacions i d'egos aquesta pel·lícula, bàsicament, i Samantha Morton, les tres allà, és, uf, descomunal. Fins i tot n'hi hauria que diuen que massa teatral, però no és fantàstic el cinema quan és interpretació pura sense envoltoris? Bueno, amb ulls amorosos, entre classes socials prohibides, en sèrio no val la pena? Vull dir, és que és... Què más quiere? Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton... Uf,
10: va,
11: 1880, venga, noche de Sant Joan.
10: Ja està, ho
11: diàlegs allà, tutiplén, vamos, fantàstic.
10: Molt bé, i sempre és un plaer tot aquest gent. Vinga, idò, tenim aquesta senyorita Júlia per començar. I ara on anem?
11: I ara on anem un poc més tard de Sant Joan, Álvaro, ho sabem. Però també sabem que passar un cometa per damunt d'una ciutat pot produir fets tan màgics com els que passen en aquesta Barcelona nit d'estiu.
14: La nit del 18 d'agost de 2013 van haver-hi 567 històries d'amor a Barcelona. Nosaltres te n'explicarem 6. La Roser està sortint amb el Ricard des de fa un any. Paral·lelament tenim en Joan, que ha organitzat un sopar amb tota la colla.
15: Com es diu en Wok i t'estim?
14: Entre ells hi ha la Clara i l'Héctor, que tot just acaben de tenir una nena. I la Judit, de la qual en Joan sempre ha estat enamorat. I el marit de la Judit, en Toni. Al mateix temps, en Guillem s'ha enamorat per primera vegada de la Sara, una noia que està convençuda de que aquesta nit serà la fi del món. També trobarem el Jordi, una jove promesa del futbol, que ens amaga...
16: ¿A ti quién te quiere, coño?
14: Un petit secret.
16: Anda, tira, maricón.
17: Ei, tios, vos presenten a Catherine, la meva amiga d'Erasmus.
18: Nice to meet you.
19: Claro que sí, muy nice, hostia.
10: Vámonos, a veure.
11: Això són 6 històries d'amor i una ciutat única. És el vespre de dia 18 d'agost de l'any 2013, quan el cometa Rose va creuar el cel de Barcelona, oferint un espectacle únic que no tornarà a repetir-se fins d'aquí a diversos segles. Són 6 històries d'amor en una nit d'estiu que ben bé podria ser perfectament sa d'ahir vespre, o sa d'avui, o sa de la setmana que ve. És igual, sa del vespre de Sant Llorenç. És exactament igual, però són històries costumbristes, d'aire modern, aquí on se cerca contínuament aquesta identificació en l'espectador en distintes possibilitats. Clar, hi ha personatges de tot tipus, aleshores és impossible que no te sentis identificat en qualcun d'ells, no? Mescles a comèdia, mescles drama, en s'espontaneïtat, en ses excel·lents interpretacions i, com no podria ser d'una altra manera, el rotund triomf de l'amor, això que a mesura que va acabant la pel·lícula dius, mira, ja n'ha tancada una, mira, ja n'ha tancada una altra, i van tancant, i quan t'acaba la pel·li dius, ah, Dani de la Orden, el seu director, Miqui Esparvé, Bàrbara Santa Cruz, Àlex Moner i Francesc Colomer són, entre d'altres, els seus protagonistes.
10: Molt bé, Barcelona nit d'estiu.
11: És un díptic, perquè hi ha Barcelona nit d'estiu i Barcelona nit d'hivern. Vale? És un díptic.
10: Això és que va funcionar.
11: Va funcionar, aviam. Què fas si la persona que estimes estima una altra persona i què has de fer per cridar l'atenció de qui voldries?
20: Demetrius!
21: What do you do?
20: Demetrius!
21: If the one you love...
20: Demetrius!
21: ...love someone else...
20: Use me as you use your dog!
22: Get me gone and follow me no more!
11: Un duc prepara el casament de la seva filla i dona consells perquè es casin uns altres dos. I no sap que, en realitat, la primera està enamorada del tercer, mentre el tercer està enamorat d'una quarta que en el seu mateix temps està enamorada d'un segon. I si en això hi afegeixes fades, follets i pocions màgiques, tot això, a més, a la nit de Sant Joan i escrit per la ploma de William Shakespeare, tens... Sueño de una noche de verano. Una d'aquestes magnífiques històries d'amor aquí on hi ha entremescles rocambolesques de personatges i, a més, ell afegeixes en això un repartiment impressionant. Kevin Kline, Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Calista Flockhart, Stanley Tucci, Christian Bale, Sophie Marceau i David Stratman són els seus protagonistes. Tens una versió moderna d'aquest Sueño de una noche de verano que sempre és un absolut plaer de veure i de sentir. Què més vols? És veritat que seria molt més màgica en mans d'un director més imaginatiu, d'aquest director hollywoodiense que va fer poques coses, Michael Hoffman, però que, bueno, li va sortir bastant bé, perquè, a més, és que et surt Kevin Kline, que ja està. A mi me basten Kevin Kline i Michelle Pfeiffer. És veritat que Michelle Pfeiffer està molt videoclip en aquesta pel·lícula, molt glitters, que diuen, no? Molt brilli-brilli.
10: Brilla.
11: Però...
10: Però bé,
11: jo no, puc evitar.
10: És igual.
11: M'encanta.
10: Feifer brillava en els anys 90, no necessitava cap brillantina per brillar. Vinga, idò, començam amb aquestes dues propostes. Atenció, gens, amb llapis i paper, que aquesta llista ve calenta. Vinga, amb quina seguim?
11: I mon anam a Bretanya, perquè hi ha nits de Sant Joan que se converteixen en una verdadera obsessió dels temes més variats.
1: Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux.
11: El Skylab, la primera estació espacial nord-americana, font de fantasia per als més joves de qualsevol família que s'apreciassin de final dels anys 70. Entre ells, tu i jo, o com a mínim jo somiava amb aquell El Skylab, que és a més el títol d'aquesta pel·lícula. Una nina de 10 anys que ha anat a celebrar l'aniversari de la seva predina a una casa de la Bretanya just el dia de Sant Joan. Aquesta és Skylab, és una pel·lícula molt amable, molt tendra, el que no vol dir que sigui blana i que sigui avorrida, perquè té l'habilitat de captar el to d'una època i d'estar plena de detalls de tots aquells que la varen viure, i també des qui no, però sobretot els que la varen viure disfrutarem enormement. Sí que és vera que nosaltres la sentirem com a propis, no? Perquè a la mesura que la vas veient diguem, ai, ai...
10: Però a veure, quan xerres de Skylab... Que...
11: Skylab és el títol de la pel·lícula, sí, sí. És el nom de l'estació espacial, sí. Que passa per damunt França, sí. En el moment aquí on s'adona la pell.
10: I tu m'estàs dient que tu te'n recordes que des dia que va passar l'estació?
11: Jo me'n recordo, clar, en els anys 80. No, o sigui, no me'n recordo des dia que va passar l'estació, però me'n record des rebombori de l'estació espacial.
10: Sí, sí.
11: Era en 1979, vull dir, no? Érem molt petits.
10: T'anava a dir, no me'n record.
11: Érem molt petits,
10: però... Ara m'has deixat un poc així perquè no sabia que m'estaves xerrant. I d'aquí demanem perdó a tots els astrònoms amb els que xerram en aquest programa, en Pep Marcús especialment, ell també era molt petit, però segur que d'això no podria xerrar una estona. Ja està, ja ho tinc localitzat.
11: Val. I a més, he de dir que la directora d'aquesta pel·lícula és Julie Deply. Ja està, o sigui, res més a dir. Fin de la història.
10: Molt bé. I ara te propos que no mos facis una bolla extra, que mos facis dues.
11: Així?
10: Sí, així, a lo loco.
11: D'entrada, a lo loco.
10: D'entrada, t'atreveixes?
11: Bueno, sí. T'he de dir que la primera bolla extra que se m'acut no és la millor pel·lícula del seu director, que és Woody Allen. Però ja que dic que la pitjor pel·lícula del mestre de Nova York sempre és molt millor que moltes altres.
3: I believe in science, in sex, in sex.
18: Can there be love without sex?
23: Sex alleviates tension and love causes it.
24: Nothing is real but experience.
25: It's all in the pectoral muscles. You should try it.
10: Vinga, i aquesta té a veure en la nit de Sant Joan, també?
11: Aquesta té que veure en la nit de Sant Joan. Això és començament del segle XX. Tres parelles que se reuneixen per passar un cap de setmana en el camp. Aquestes tres parelles són un inventor que ha creat una bolla per atrapar esperits juntament amb la seva dona, que té problemes sexuals.
10: Ja, raro.
11: Un racionalista i pompós professor de filosofia i la seva promesa, molt més jove que ell.
10: Raro, també. Sí.
11: I un mestre molt picador, sí, diguéssim, sí. No? Que diríem en mallorquí, i la seva darrera conquesta. Uh-huh. Només per aquesta proposta... Ja està, o sigui, tens un còctel allà fantàstic. Això és Comèdia sexual d'una noche de verano de l'any 1982 de Woody Allen. També vos he de dir que està tan plena d'acudits culturals i polítics i sexuals que és d'aquestes comèdies de Woody Allen que te l'has de veure en sa Wikipedia oberta perquè tot va dient noms de persones i tu dius, no sé qui era, però bueno.
10: Molt bé, ara que te sent xerrar els personatges, ahir que varen fer sa paraula entremès i varen parlar dels entremesos teatrals del segle d'or i també dels entremesos que s'escrivien a Mallorca i a Menorca podrien ser perfectament personatges estereotipats,
11: sí,
10: aquests d'en Woody Allen. I de, vinga, Woody Allen, que havia de sortir, ja ha sortit en una nit d'estiu, de Sant Joan, i aquesta que mos dus ara no és pel·li, això, sí?
11: No, això no és una pel·lícula, mm-hmm. Això és una sèrie, però crec que és tan important aquesta sèrie que m'ho veig obligat a dur-la com a... I la duim com a ballo extra, perquè clar, això és, en teoria és una llista de pel·lícules.

0: Una nit de Sant Joan, un grup de nins, en plena pubertat, 12, 13 anys, fan alguna cosa que no està clara. Ja ho han sentit en el tràiler. Hi ha una denúncia per agressió sexual i tres adolescents en són els acusats. Pares, germans, amics, famílies senceres, veïns, tothom opina, tothom té coses a dir, res està clar. En una família on s'intenten rompre els valors més rancis i tradicionals, aquí on hi ha, a més, una comunitat on els castellers s'utilitzen per crear unitat i lluitar per la igualtat real, en aquest entorn tot tremola quan passa el que passa en aquesta sèrie. És una sèrie que confirma, a més, Letizia Dolera, la seva creadora i una de les seves protagonistes, com a una autora molt complexa i, sobretot, al·lèrgica a les frases fetes i en el sermó fàcil. És una sèrie que va més enllà de lo que diria tothom i que explora la necessitat de dialogar, de trobar solucions a un problema real que existeix i que és necessari poder parlar. El consentiment en el sentit més ampli de la paraula, perquè no només parla de consentiment sexual, sinó que parla de consentiment en general i de dir sí, m'interessa, en podem parlar, és absolutament brillant. O sigui, és una sèrie meravellosa. Si no l'heu vista, prepareu-vos, perquè no és fàcil de veure, perquè el tema és molt complicat, perquè els actors estan brillants, tots, tant Letizia Dolera com tots els nins que apareixen a la sèrie. Uf, en sèrio, és fantàstica, fantàstica de veure.
1: Molt bé, i de, avui acabar amb aquesta llista amb una sèrie, amb una minissèrie Pubertat, que al final és una pel·lícula llarga.
0: És una pel·lícula
1: també
0: llarga, sí, perquè els capítols són de 50 minuts, són 6 hores de sèrie, bé, ja de pel·lícula, però, quasi.
1: N'hi ha hagut de llargues, aquestes, en el cinema. Escolta, Toni Camps, ja s'acaba Sant Joan, però res, mos tornem a xerrar la setmana que ve.
0: Mos tornem a xerrar la setmana que ve. Per tothom, salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
5: Vale, pues yo te digo, a mí me gusta mucho ducharme, son mis 10 minutos míos. Después de la ducha me voy a la cama, cierro luces, cierro ojos. Y de esos 10 minutos, 5 analizo todo lo que he hecho durante el día, ¿vale? Los fallos, porque los tengo como todo el mundo, los errores y cómo mejorar, ¿vale? Esto es lo primero de todo, ¿no? Lo segundo, ya no me planteo nada más porque ya estoy con los ojos cerrados, con el sueño ya cogido y en los brazos de Morfeo, ¿eh? Ya directamente.

0: a mi m'agrada molt veure algun documental, no una sèrie, perquè sèrie de ficció implica el que t'has de quedar enganxat, no? Te quedes allà i no em va bé. Però un documental que explica qualsevol cosa, però a mi m'agrada sobretot l'espai, sobretot de ciència i de l'espai. Mira, vam parlant de la càpsula de astronautes, doncs alguns d'aquests documentals m'agrada molt perquè ja d'alguna manera vaig col·locant l'ull poc a poc i al final em queda ja, com dic jo, roque, ja em queda ja en el llit fascinat i a dormir.
1: Per anar a dormir tranquil·lament has de tenir la casa perfectament perfecta, vol dir qualsevol plat rentat, escurat i sí. Tot, perfecte, això, cap dubte. Llegir un poc abans d'anar a dormir, donar un beso molt, molt fort a les meves cuses en Stormy i en Maverick, perquè somiessin els angelets i després les abraçava i ja dormien tots tres abraçats.
2: Doncs pues mira, pues tot això que dic de vegades, no, d'ajustar bé i de no sentir-se culpable i de fer-se responsable, jo estic passant per una temporada que m'està resultant molt difícil. Resulta molt no sentir-me culpable de coses que han passat en la meva vida, de pèrdues, de dols, de relacions. I una cosa que estic fent molt és aprendre a fer-me un espai, aprendre a tenir autocompassió de jo mateix, a posar una distància de les situacions que han passat i poder aprendre d'elles sense viure constantment des d'una culpabilitat que fa molt difícil dormir. Uh-huh. I, per tant, doncs, crear un espai on pugui reflexionar com ha anat el dia, on pugui tractar de descriure, no pas jutjar-me les coses que hagin passat. Això és algo que estic fent, que cada vegada ho prenc més com un costum que realment ajuda a sortir endavant.
3: Una dutxa per tancar cicle del dia, una dutxa per descarregar, desconnectar de tot el que un ha viscut i poder descansar tranquil·lament i començar el dia següent, pues això, un nou cicle.

0: una vez que me acuesto, sí que procuro leer algo, aunque sean dos renglones, porque sé que me voy a caer dormida en cualquier momento, pero procuro leer. Y antes de cerrar los ojos, decir un te amo, un te quiero.
1: Bueno, yo mal dormí, no, pero me agrada quan me'n vaig al llit i això. El que sol fer, el darrer que sol fer és estirar-me damunt del llit i repassar un poc el dia i veure ben què ha quedat pendent, què no ha quedat pendent, què he fet del que havia pensat i coses així. I després, seguidament, preparar una mica en sol demà, a veure demà què puc fer, sols, oi, allò. I ja està.
2: Molt mal acostum mirar el mòbil abans d'anar a dormir. I això ho feia i segueix fent, però m'he proposat intentar no fer-ho. De fet, ahir vaig apagar el telèfon a les 9:30 i me'n vaig anar a dormir. I he dormit com no dormia feia mesos.
3: Normalment, bueno, a banda de posar-me el dia un poc en tot el tema de xarxes socials, no m'agrada deixar-me deures per sent demà, perquè a més, en fi, els compromisos que més o manco un manté, a pesar de que estic jubilat, pues bueno, l'educació és que allò que deien en castellà, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, però normalment escolt música, i si puc estic llegint algun llibre interessant, com ara estic fent-lo, i bueno, una mica de lectura, una mica de música i abans d'anar a dormir.

0: Sí, de fet, jo dintre enrere, quan tenia 30 o 40 anys, anava a dormir a les 12 o a una de les vies, però és veritat, fa molts anys que van de les 11 per norma ja som a dormir. Però a més, també una mica el que fan els nòrdics. No sóc massa, dinc bé, però no sóc massa, i ho fa que potser 8, 8 i mig, més lleuger. I a partir d'aquí, jo som molt durant el dia de les xarxes, inevitablement, perquè tinc la feina i coses meves, però també és veritat que després de sopat evit les xarxes en el mòbil, perquè això me produïa que dormia tot d'una, però després me despertava a la una i les dues, i són consells que jo he deduït a la pràctica i he millorat, i per suposat després, de sopar sempre, si ja te'n vas a dormir prestat una hora més després, pues coses relaxades, llegir, ràdio suau, musiqueta tranquil·la.
1: Antes de irme a dormir, intento ponerme un poco al día con mi marido de las cuatro cosas que nos ha pasado durante el día, porque casi no te ves. Y lo más importante para mí es tener, aunque sean 10 minutos, para leer.
2: Bueno, no es un consejo para dormir mejor porque no dicen que no es bueno, pero yo siempre miro un poco el móvil, un último vistazo y luego, por supuesto, leer. Leer me relaja y es lo que hago siempre cada noche antes de irme a dormir.
3: Yo soy muy cinéfila y siempre, bueno, antes de dormir, pues con mi pareja siempre vemos alguna serie o alguna peli. Pero bueno, sí que es importante, como un rato antes, yo tengo dos perrillos que son mis perrijos, porque son mi familia, y bueno, me despido de ellos, les doy un abrazo, un besito, les doy las gracias por haber compartido el día conmigo, y con mi chico, y luego, bueno, leo un ratito en la cama.
4: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, què tal?
0: Avui sí, avui sí, avui sí. Molt nice a tots els Joans i Joanes. Molt bé. Gràcies.
1: Sí.
0: No, ni tu ni jo.
1: Ni tu ni jo.
0: Ni tu ni jo, ni el meu sant, en Toni, en el control tècnic.
1: No. Però en Toni i jo sí que tenim sants que se celebren més.
0: De Sant Agnès no se'n recorda ningú.
1: No.
0: 21 de gener, si vos estàu demanant. Avui són els Jocs d'Esplà, ara que van de sentir en directe a IB3 Ràdio, la convidada, quina emoció, gallina de pell. Se diu així. El meu moment preferit de Sant Joan són els Jocs d'Esplà.
1: Sí.
0: Quin és el teu joc d'Esplà preferit? Tu, Jordi?
1: No els conec massa perquè no he anat, però Sant Sortilla m'agrada, me fa gràcia.
0: Sant Sortilla.
1: Me fa de ser gràcia, té el seu... És complicat, eh?
0: És que és això, que és molt difícil. Jo me deman si quan han d'endevinar tanquen un ull. Tu imagina't estar damunt un cavall a galop, amb una llança en sa mà, i intentant encertar Sant Sortilla. És que és impossible. Normal que facin la festa que fan quan encerten.
1: És que sembla una cosa... Sí. Bé, però van molt entrenats, també.
0: A mi sap que m'agrada que quan encerten sa banda de música toca una cançó, que normalment és moderna. I ningú sap, és un secret, el repertori. A veure avui en què mos sorprenen.
1: Exacte. A tu quin és el teu joc? Tu que has anat, a més, ho has viscut?
0: Bé, ho he viscut, ho he vist des de dalt.
1: Bé, ho has vist.
0: Jo me fan passar molta pena les carotes quan se paran per un trosset de carota i es corre abraçats, m'agrada, m'emociona molt, però ja vol dir que s'acaben fins l'any que ve, s'acaba Sant Joan.
1: Ja, és un moment de tristor.
0: Connectarem amb els Jocs d'Esplà des d'aquí de Xiu-Xiu. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Per cert, Jordi, has donat el molt d'anys en els Joans del teu redol?
1: Encara no.
0: Jordi!
1: Però ja ho farem, ho farem.
0: Jordi, fatal, fatal.
1: Ja ho farem, ja fins les 12 i som atents. Sortint d'aquí a les 10.
0: Aprofitar, jo què sé, des d'aquí, des d'Ivetres Ràdio.
1: Ara estem fent feina, no treguis el mòbil.
0: No, és que estava mirant quant de Joans tenc a l'agenda.
1: Ho puc mirar, a veure.
0: M'explota el mòbil.
1: De però és que Joans... Nines té una agenda bastant, bastant important.
0: Sí, però és que, mare meva, m'estic veient Joans i Joanes. No et puc comptar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29...
1: Déu meu.
0: Més de 30. Més de 30, sí. Més de 40... Diré més de 50 sense exagerar, ja està.
1: No, jo no arribo a 10. Però tu és que ets una persona de contactes, Inés.
0: Bé,
1: tu ets una persona xula, que tothom té el seu...
0: Però això no he pogut donar molt d'anys a tots els Joans, a banda de mon pare i el meu germà, faltaria més. Però si he de començar a donar molt d'anys a tots, des d'aquí ho faig. Ho deim perquè aquí, a Xiu-Xiu, mos agrada celebrar ses onomàstiques. Ja sabeu que per Sant Antoni, a Xiu-Xiu, nosaltres mos vam proposar fer una cosa molt interessant.
1: I la vam complir.
0: Perquè aquí sempre complim tot allò que deim.
1: Clar que sí.
0: La raó és que vàrem telefonar alguns Antonis i Antònies de les Balears per fer una trobada d'Antonis i d'Antònies i aconseguir el rècord mundial de plegar el màxim nombre de Tonis possibles a un lloc concret.
1: I aquest lloc és, naturalment, la ràdio pública de les Balears.
0: I ho vàrem intentar, vàrem aplegar bastant de Tonis.
2: Sí?
3: Escolta, Toni, tenim una proposta per tu.
2: Mira, jo, els meus dos padrins eren Tonis, i les meves dues padrines eren Antònies. Per tant, jo només tenc quatre cosins, dos són Tonis i dues són Antònies. I jo som Toni.
4: Of course, clar que sí. En agafareu molts, eh?
3: Sí, sí. I quants en pot dur, tu? Ho dic per apuntar a la llista.
4: 20 o 30.
3: 20 o 30, molt bé, i de gent duim 40. I quants de Tonis podries dur?
4: No sé, tio, jo a mi la meva gent tenia una tracalada de Tonis.
3: Tu t'agradaria participar?
5: Sí. Bueno, què és el que he de fer?
3: Vull dir, lloc...
5: i xerrant tu una estona.
3: No, donar el teu DNI, confirmar que noms Tonis, i ja està.
5: Vale, sí, clar.
6: Jo... 30 no ho sé, però 25 segur.
3: 25, apuntat. 25 Tonis que pot dur en Toni Guiscafra.
4: Segons el dia, Xavi, clar que sí, si t'ha dit, t'apens coses. I segons el que m'ho doni per veure.
3: Ah, no, un poquet d'aigua, ja et sé dir més tres.
4: Un poquet d'aigua.
3: Tu, contam amb tu, però tu quant de Tonis creus que podria arribar a plegar si comences a posar de valent?
4: Home, és, no sé, 5 o 6, fàcil.
3: Vale, ja ho tenim.
0: Bé, idò, va ser això, el mes de gener, ho vàrem aconseguir, vàrem fer una festassa. Hem passat un molt bon hivern gràcies a aquesta aplegada de Tonis que vàrem fer. Va ser mítica, Jordi, inoblidable, aquesta aplegada de Tonis.
1: Sí, suposo que sí. Jo no era encara.
0: Ah, no eres?
1: En aquest moment. Per tant, però ja només escoltant, idò, entenc que va ser èpic.
0: Estàs nerviós per lo d'avui?
1: Clar, és que és la primera vegada.
0: És que avui per Sant Joan, com no podia ser d'una altra manera, rècord del món amb més Joans i Joanes, aquí a Xiu-Xiu.
3: Hola, Joana. Te vull fer una proposta.
7: Amem. Què va, això?
3: Volem aplegar el màxim nombre de Joans o Joanes possible. Com ho veus? Estàs disposada a venir un dia a mostrar el DNI i certificar que ets Joana? Com ho veus?
7: El de Mestres DNI?
3: Bé.
7: No basta de paraula.
3: Jo, si tu, m'afiaré de tu. Fa molt d'any que te conec, ja.
7: Jo crec que sí, que ja mos coneixem prou.
3: Exacte. Idò, bona, Joana, compta amb tu. El rei dels Joans.
8: Està,
3: molt bé. I tu?
8: Molt bé.
3: T'estic gravant, no diguis cap impertinència.
8: No. Això tu. Això tu.
3: Hola, Joana.
7: Sí?
3: Com anant? Som en Xavi Livet, a la font de Xiu-Xiu, d'Ivetra Ràdio.
7: Hola.
3: Com va?
7: El programa que et vos escolt, jo també. Molt bé, en trobareu, perquè som molts.
3: Per tant, vols vendries?
7: Sí.
9: Joan, jo te puc aconseguir 6 o 7.
3: 6 o 7, Joan, escolta, tu que tens molt de contacte, jo crec que...
9: Ah, bé, bé, i posar 35, bé, 35.
3: Ara, ara, ara m'agrada.
9: Home, tu... Val, no em comport, si ets Joan Miquel o...
3: Va bé, va bé. I Joanes també, evidentment.
9: Ui, del 55, 55, ja està, 55, 55, ja ho tenim.
10: Somier.
3: Hola, Joana.
10: Com estàs?
3: Molt bé. I vos?
10: Jo estic bé.
3: Escolta, estàs en... S'estic gravant ara, per la ràdio.
10: Vale.
3: Per si ve tres.
10: Per si ve tres.
3: Sí.
10: ¿Esto cuando sale?
3: ¿Esto cuando sale? Per Sant Joan.
10: Per Sant Joan.
3: T'he de fer una proposta.
10: Top per Balears.
3: Top per Balears. Bé, vendràs o no?
10: Sí, sempre. Si tu m'ho demanes, si tu me dices bé, lo dejo todo. Si tu me dices bé,
0: lo dejo todo. Si tu me dices ben... quant d'amiguets i amiguetes que té Joans i Joanes en Xavi Olivea.
11: És que en Xavi, com tu, gent de contactes.
0: No, no, exacte, i també gent de contactes a Joans que han telefonat, per exemple, a Joana Maroto, ara, companya del dia, en Joan Ferrés, aquests sí que tenen contactes, mare meva. I en Xavi s'ha posat seriosa, demana el DNI per demostrar que és Joana o Joana.
11: Home.
0: Aquí no feim les coses...
11: És que imagina que se te fica un Xavi. Se te fica un Xavi, se te fica un Josep, no, no, això no pot ser.
0: S'ha de revisar.
11: Seria una decepció, clar.
0: No, clar, clar, no. Seria un...
11: Com de posar qualcú a la porta.
0: Demanant el DNI. Que no s'acoli cap i, per exemple, no en compostos, per exemple, Joan Ramon, Joan Josep,
11: home,
0: Joan
11: compta,
0: Lluís...
11: No?
0: Aquest de tots et tam.
11: Aquest de tots et tam, supos.
0: Són Joans igual.
11: Són Joans.
0: 971-13-99-00. Voleu venir a la trobada de Joans i Joanes organitzada per Xiu Xiu? 971-13-99-00. Quant de Joans podríeu aplegar per la trobada internacional mundial i llenca de Joans i Joanes? Organitzada per Xiu Xiu. 971-13-99-00.
11: Se pot arribar molts, si tu agafes un Joan, aquest Joan agafa dos, aquest altre agafa dos, agafa dos, com una estafa piramidal, no?
0: Sí.
11: Has d'aquest Joan?
0: Atenció, una altra pregunta. Només a la vostra família, quant de Joans hi ha? Imagineu-vos. És que jo sé cert que merda dos. 971-13-99-00. Hem de fer recompte. És a dir, en Joan Ferrés ha dit que una cinquantena entre Joans i Joanes, més 30 de na Joana Maroto, més els altres. No ho sé, quants de Joans t'apareix que aconseguirem?
3: Entre Joans i Joanes, quanta gent podries dur?
12: A una joanada, diguem.
3: Exactament, una joanada.
12: Amen.
3: 50.
12: 50?
3: Sí.
12: Entre veïnats, gent que conec i bé, podria ser.
3: Mira, bé, 50, t'apunt 50, Joana, que vendràs... Joana, venga. Més 50, molt bé. Que vagi bé.
12: Vinga. Adéu. I molt d'anys.
3: Exacte.
12: Molt d'anys i bon estiu.
13: O sigui, físicament, dius?
3: Sí.
13: Vols que te truqui molt de Joan?
3: Sí, tots els que puguis, tots els que puguis.
13: Crec que te'n podria dir uns quants, eh?
3: 20, 30.
13: 20 segur.
3: Molt bé.
13: Ja, no sé si voldrien venir, però que coneguis, sí, vamos.
3: Molt bé, Joan, idò, escolta, moltes gràcies, així ho farem.
13: Beníssim,
3: i
13: ja
3: si,
13: està.
3: I si són a Menorca, vamos, envien un burofax amb el DNI, també el certificarem.
13: A Menorca en trobaríeu molt, això segur, això està clar.
3: Gràcies, Joan.
13: Gràcies.
3: Adéu.
9: Perfecte, molt bé amb la ràdio, 55 Joan i Joanes.
3: Que duguin el DNI, eh?
9: Importantíssim, sempre d'un
3: munt.
9: Un missatge com a servei públic hem de dir, sempre tenia d'un munt, perfecte.
3: Exactament, Joan, que vagi bé.
9: Vinga, una ferrada.
3: Adéu, estimat. Adéu. Màxim, estem d'aspirar molt alt. En Joan Ferrer me n'ha dit 55.
10: I d'allà t'han dit 56?
3: I de bona.
10: Si tu em dius una cosa, jo més. Jo
3: m'apuesta
10: doble.
3: Joana Maria Maroto, moltes gràcies.
10: Un beso guapo.
3: Adéu, estimada.
10: Adéu. Però m'has de dir primer on?
3: A la ràdio.
10: I quan?
3: A la ràdio i per Sant Joan. Sí, aquí a Mallorca. O no vendreu?
10: No, ni lo sueñes per Sant Joan.
3: Perquè què farà una Joana de Ciutadella el dia Sant Joan millor, que té millor a fer que no venir a la ràdio?
10: No, qualsevol altre dia, bueno.
3: I de Joana, ja està, ho farem anar bé. Escolta, moltíssimes gràcies.
10: A tu, que vagi molt bé.
3: Que vagi bé.
10: Vinga, m'agrada molt el programa, m'ho escolt cada dia.
3: Estic molt contents. Gràcies, Joana.
10: Gràcies. Adéu.
0: Me fa gràcia perquè en Jordi ha anat apuntant tots els que han dit. Quants en duim, Jordi?
11: Ara hem de fer comptes. Tenim 50,
0: sí?
11: Més 20, més 55, més 56. De fer, ara hem de comptar.
0: No, i de compte tu, perquè
11: Venga,
0: jo...
11: Vinga, No m'he posat nerviós, he de comptar. No, vinga. 5 més 6... 5 més 6 són 11. Per tant, m'enduc un.
0: Jordi, treu-se calculadora, per favor.
11: 1 més 5, 6... Més 2, 8...
0: 181.
11: Més 5, 13...
0: 181.
11: Més 5, de 8, 181. Molt bé.
0: Molt bé. Molt ben calculat, Jordi. Estem a prop dels 18.000 joans que hi ha a les Illes Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística, que diu que hi ha 18.000 persones que se diuen Joan a les Balears. No sé si comptes les Joanes. Per tant, imagina't, serien més de 20.000 persones segur en aquesta trobada.
11: De moment, 181 que no sé si caben dins l'estudi d'IV3 Ràdio.
0: Ho poden fer aquí de fora. A la platja de Camp Perantón, aquí davant. Ahir, sí. Ahir hi havia 20.000 persones.
11: Allà segur que hi hauria 180 joans, ahir.
0: A nit passada.
11: Segurament.

0: La situació, TikToker despatxat.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Podem escriure també. Ai, ai, ai.
2: El Tribunal Superior de Justícia ha avalat l'acomiadament d'un treballador d'una cafeteria d'Eivissa per gravar un vídeo de TikTok en el seu lloc de feina.
0: El treballador va gravar un vídeo durant la jornada laboral i en el contingut mostrava el sistema intern de cobrament i criticava els preus i els salaris de la cafeteria allà on feia feina. Aquí es venen cafès de 20 cèntims a 5 euros, deia el treballador en el vídeo.
2: El tribunal ratifica que es tracta d'un acomiadament disciplinari. Va utilitzar el mòbil per finalitats alienes al servei i va difondre continguts que varen afectar l'organització interna i la reputació de l'empresa.
3: Vols creure que puc fer una història a Instagram amb això? Mos direm qualque cosa.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
1: Si a tu te dic pinta, mur, portada...
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Notícies d'última hora. No venim amb manual. Presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
3: Xiu, xiu.
12: Hola, soc meu Victòria Morell i avui és aniversari del meu germà, Xisco, que fa 50 anys. I és per aquest motiu que avui m'agradaria regalar-li un viatge en el temps i dedicar-li alguna cançó del grup Take That. Record molt bé quan érem petits. Ell tot el dia escoltava la seva música, era el president del club de fans i sempre que sona alguna cançó, sempre pensa en ell. Així que, Xisco, molt d'anys, disfruta molt del teu dia i que siguis molt feliç, t'estimo.

0: Que preciós aquesta dedicatòria d'en Victòria Morell, que li ha dedicat aquesta cançó de Take That en el seu germà, que avui fa 50 anys. No se m'ocorre millor forma de celebrar els aniversaris amb la gent que estimeu que dedicant-los cançons a través de la ràdio, com a l'antiga.
1: És per aquestes dedicatòries que fins a secció.
0: Exacte.
1: Per això mateix.
0: Ja sabeu que podeu enviar un àudio dedicant la cançó que vulgueu a qui vulgueu, com per exemple ho ha fet na Victòria amb el seu germà, que ha recordat vells temps. Ho ha fet enviant un àudio en el 646 93 45 01. Així que ja ho sabeu, envieu les vostres dedicatòries. 646 93 45 01. Ja sabeu que ahir va ser la nit de Sant Joan, dissabte de Sant Joan, no és cap secret, una nit màgica per tots i totes. Això sí, si no som gaire haters, com en Jordi, que és un hater.

0: No me diguis que ets un hater de la nit de Sant Joan, Jordi.
1: Avui d'un queixes.
0: Com queixes. Sempre, bàsicament.
1: Sí, però sempre està bé recordar-ho.
0: Però de la nit de Sant Joan o què?
1: D'un queixes avui amb motiu. I ningú me podrà rebatre els meus arguments. Jo crec que vull xerrar d'una cosa que odiem tots, però que en qualque moment acabam fent a la nostra vida i no sabem per què. Saps per on vaig?
0: No en tinc idea, no ho tenc massa clar. Poden ser moltes coses.
1: Poden ser moltes coses, però, com ja has dit, ahir va ser la nit de Sant Joan i què va fer tothom?
0: Sortir.
1: Va sortir i molts d'ells van anar a sopar a la platja.
0: Sí.
1: Un pla que sona bé, sona romàntic quan te plantegen, però que sempre acaba sent un desastre, sense excepció. Avui xerrarem d'això mateix, d'anar a dinar o sopar a la platja. Experiència molt poc, però molt poc recomanable. Jo vull anar a la platja amb tu
0: i fer l'amor després dinar amb platja. Això ho diràs tu.
1: No, ahir vau ser molts els que vau anar a la platja amb els amics.
0: Sí, i segur que algú que mos estigui escoltant diu, jo hi vaig anar i no vaig tenir cap problema.
1: Sí, i ho sé perquè vos vaig veure. I vos vaig veure perquè jo també hi vaig anar.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: ah,
1: sí,
0: Jordi.
1: Vaig acabar anant, pla improvisat.
0: Que calladet ho tenies. A quina platja vas anar?
1: No sé dir-te.
0: És que ni ho sap.
1: No, com va ser per aquí, per la zona, no ho conec.
0: Per la zona de què?
1: La zona de
0: Palma. Palma. De Palma.
1: Jo per Palma és com tot el que no siguis llevant. No, és broma. Però no sé quina platja
0: era. I vaig sopar.
1: I vaig sopar a la platja. I vaig veure la gent que sopava. Per tant...
0: Però què dues, tu?
1: Jo vaig anar a cercar... M'han comprat un poke.
0: Ai, por favor.
1: Ai, què hem de fer? No tenien temps de fer sopar. Jo sortia a les 10 d'aquí. Sí, ara... Però és... Mare meva, vaig menjar un poke a la nit de Sant Joan a la platja.
0: Mira, parles...
1: Qui som? Què m'he convertit?
0: Parles en... Sí, en... En poder xerrar.
1: Exacte. És així. I és una experiència que m'ha inspirat per el tema d'avui. Perquè anem a ser sincers ara mateix. Tothom s'imagina un vespre perfecte a la platja. El sol ja s'ha post. Hi ha una brisa agradable. Els amics asseguts damunt les tovalloles. Qualque espelma o llumeta que dona ambient. I la mà completament tranquil·la.
0: Home, has dit així? Em sona, la veritat, que bé.
1: Tothom relaxat. Reim, mos ho passant bé, compartim anècdotes, gaudint de moments, que presenten trets d'un anunci.
0: Raise your hands and sing it with me.
1: Però t'he de dir que no! No!
0: Per què?
1: Si a qualcú li ha fet ganes d'anar a la platja a menjar, ara mateix, amb les meves paraules, que se llevi l'idea i donarem motius. Perquè, si se romantitza massa aquest tema, hi ha conseqüències per la gent.
2: Quan era joveneta, clar, volíem estar a primera línia de la mà, a Sant Joan, a la platja. I el que no varen tenir en compte era que la marea pot pujar. I què va passar? Va pujar. I va quedar tot super xop. Bé, és un error des que tots aprenem i a partir d'ara sempre que vaig a la platja ja no m'hi pos davant de tot, sempre m'hi pos a segona línia. On és la gent de la Mediterrània?
0: Coses que passen.
1: Coses que passen.
0: De petits detalls que no se tenen en compte.
1: Exacte. Si juntes anar a sopar a la platja, més ser poc espavilat i
0: després,
1: posar-te un prop de la mà.
0: Com vos arriba, com vos arriba. Partir... Bé.
1: Sí. Però bé, anem per...
0: Se te va la banyada.
1: No, desastre. Però anem per punts.
0: Anem
1: per ordre. Primer de tot, aquí obriré jo una forta, que és... Setgeleres.
0: Sí,
1: setgeleres.
0: Setgeleretes.
1: No hi pot haver... invent més terrible que la gelera blava que du sempre una ansa més rompuda.
0: I a més, ergonòmicament és absolutament nefast.
1: És nefast.
0: És nefast.
1: És que mos duen enganant molt d'anys en les geleres aquestes. Jo crec que és el moment d'acceptar i començar a dur un menjar més adequat, que serien unes llenties, per exemple.
0: Unes llenties calentes.
1: Exacte, perquè així no se refreda el menjar.
0: La gelera no refreda, això ho hem de tenir clar, no?
1: Exacte, per tant, ja ha de menjar calent.
0: Jordi, has de posar una bossa de gel de dins, un bloc de gel d'aquests.
1: Sí, però què passa amb les geleres? Que fiques el gel? Que el gel, què passa? Se fon.
0: Correcte.
1: Perquè no aguantes fred allà. No hi ha cosa més desagradable que tenir la carmanyola plena d'aigua allà ficada, un vaciot allà de dins, treus la carmanyola...
0: És un desastre. Després
1: ja
0: s'arenes a ferra...
1: Clar, l'intentes aixugar com pots, però te banyes les mans i toques la platja amb les mans banyades, te queden plenes d'arena, ja no pot dinar perquè l'arena t'ha arribat a les mans i ja no pot agafar les coberts.
0: Te les carnetes, però després te tornes a... Te jugues amb la tabola i te queda més arena.
1: No, és que realment això d'anar a dinar o sopar a una platja és santigiana per excel·lència. no hi ha cosa més porca que anar a sopar a la platja. Me sap greu.
0: Una bruto.
1: Exacte. A més de tot això, suma-li si te deixes descoberts, que això passa, i has de menjar amb les mans. Que si és un entrepà, d'acord, però menjar tu una ensalada de pasta oliosa amb les mans com si fossis un nen de 3 anys en el menjador escolar.
0: I després que has de tenir una bosseta per guardar els residus.
1: Exacte.
0: Que si dus les llaunes, per exemple, o la bossa de les patates...
1: Exacte.
0: I després has de tirar aquella bossa que és que... fa olor ja, perquè amb la calor que fa olor. Bé, un desastre.
1: Això si la tires, perquè com van a morir vespre, hi ha molta gent que no ho fa. Ja en xerraran d'això.
0: Sí, en xerraran, perquè s'ha anat a xerrar.
1: Però és que arena i menjar mai poden ser una bona combinació. És que mai ho pot ser.
3: Pues jo el que no m'agrada d'anar a la platja és que quan fa una bufarada d'aire se m'ompli la carmanyola amb el menjar d'arena.
1: Ai, és vent.
0: Típic.
1: Torcaboques per tot, arena per tot.
0: Torcaboques, clar, torcaboques ningú en du, perquè si n'has de dur torcaboques...
1: Com que no dus torcaboques, tu.
0: Quan vaig a la platja, no.
1: I què fas quan t'embrutes? Vas a la mà?
0: Sí.
1: Bé, molt bé. Això, torcaboques, toveoles, tot en l'aire. Lo fàcil que és anar a un restaurant a prop, amb totes les comoditats, o dinar a casa i després anar a la platja.
0: Sí,
1: és millor. No ho podem fer així. O sigui, qualque vegada a l'any sempre ha de sortir com a la nostra part un poc hippie.
0: Un dia a l'any no fa mal.
1: Però ha de sortir com una part hippie de dir nostre i dir anem a la platja a dinar. I mai és bona idea.
0: Però és que si tens infants i volen anar a passar dia, aquestes coses se fan.
1: No ho sé.
0: Jo a veure, no estic d'acord en la part que has dit fins ara, però no tot ha de ser negatiu, Jordi. Ha d'haver coses positives, per favor.
1: Jo, de moment, només hi veig complicacions.
4: Una vegada anàvem a una platja a bany al bufar, no diré quina, tanmateix ja està massificada, però bueno, on teníem preparat, vam arribar a sobre baixa ja, i si deia sopar allà. Vam arribar a sobre baixa ja tard, vam començar a tallar la verdura, perquè si deia fer un tramponet així un poc carregat i tal, i quan ho tenien tot, quan setmanes, invasió total de mosquits. I van haver de partir, no van poder salvar dels mosquits.
0: Els moscars, un altre element de sopars a la platja.
1: Sempre, sempre. No és la primera vegada que xerran dels moscars des de que va començar la calor. I no serà la darrera, en aquest estiu estic segur que sortirà el tema. O sigui, és el sorró absolut. Però els moscars no són els únics que poden espanyar un dia a la platja i un dia a la platja. Hi ha més coses.
3: A veure, és molt complicat que passi, però que una gavina vengui mentre tu estàs menjant a la platja i se t'apropi, a mi no m'agrada gens ni mica, però gens, gens, gens. Aquesta gavina no se'n va perquè vol alguna cosa de menjar. I què has de fer? Perquè jo no la pots anar a sortar. A mi em fan por. I si li dones de menjar, després torna. Llavors, no m'agrada gens. Ni mica.
0: També ses gavines, és un altre element.
1: No, si se
0: jo també me fan por.
1: Però és que si se t'atraca...
0: No, són grosses, eh? Són grosses. Per
1: vena,
0: cert,
1: no?
0: Poden xerrar ja del mobiliari que sa gent du per fer aquest tipus de dinars o sopars a sa platja? Bé, ahir, mobiliari... Ja en xerrarem, però que si taules, cadires, com se diuen barbacoas, torradores, etcètera. Jo vaig veure un vídeo d'una gent que en esport de Vall de Mosa, que hi ha molt poc espai en esport de Vall de Mosa, damunt es passadís que delimita les roques i la mà, varen posar una taula, unes estovades blanques, amb unes espelmes, com si en el menjador de casa seva.
1: Sí, a mi no
0: me sembla
1: bé,
0: una mica exagerat.
1: A mi no me sembla bé perquè si vas a dinar allà...
0: És un espai
1: no
0: públic.
1: Fer, i no ho vulguis fer en ses comoditats.
0: Exacte.
1: O sigui, si vols ser un hippie i anar allà, ho fas bé. I te seus en terra i te treus la carmanyola de la gelereta i ja està. Però no vagis en comoditats.
0: Estovalles blanques.
1: Estovalles.
0: Mare meva.
1: Jo, sí, totalment en contra. Gent,
0: més que res, que és un espai
1: públic.
0: Sí.
1: Posant tendes de campanya per ficar menjar i que tal, perquè no li peguis sol.
0: Ah, d'acord.
1: Jo ostres, no ho sé.
0: Mare meva.
1: Però encara no m'ho obert el tema de... Perquè han dit dinar i sopar, però quan vas a sopar, que les espelmes, la llum de la lluna, queda molt romàntic. Que, per una part, no entenc lo de llum de la lluna, perquè llum no em fa. O sigui,
0: sí que em fa.
1: Però no em fa suficient.
0: Què dius? La lluna fa claror, Jordi,
1: però
0: per favor.
1: Però molt poc. O sigui, no t'adona per cuinar.
0: Depèn del dia, depèn de com estigui.
1: Jo no ho veig, això de llum de la lluna, i després les espelmes que se varen quedar en el segle XIX i se varen quedar amb qualque motiu, i és que no se veu res. Al final acabes amb la llinterna del mòbil. És per fer ambient. Bé. Però jo vull veure sopa.
0: Clar, tu, o sigui, vols veure que menges.
1: Vull veure que menges. Al final acabes amb la llinterna del mòbil, que és com aquell flash constant que t'està enlluernant, que no saps on col·locar-lo. Zero comoditats.
0: No, ja te veig, ja.
1: No puc. No ho sé. Però bueno.
0: Tenim un altre hater?
1: No tenim més haters.
0: Ah, no tenim més haters.
1: Bueno, tenim una part positiva.
0: Però sí, que m'ha arribat un missatge, jo.
1: Sí?
0: Mira, qualcú que era hater i ara ja no ho és. Escolta.
1: Idò, no ho sé.
0: Escolta bé.
1: No sé si estaré d'acord.
5: Idò, i jo seria experiència curiosa, perquè jo era una persona antiplatja total, absoluta. Però... la meva parella i Cala Morlanda m'han canviat. Arrel d'anar a Cala Morlanda amb la meva parella, cada vegada m'he fet més a la platja i una anedada a Cala Morlanda a partir de les 7 de l'hora baix, m'he parella un dels plets més grossos que pot tenir una sa vida, i jo anava a fer un pan bolillet a un canada. I com que és platja de pedres, no molesta. Crec que... si fas el plan de liquidesa, i no hi ha molta gent, perquè hi ha molta gent ja li t'hagin anat a dir-hi això, aquesta cosa complica un poc, on se passa a platja, pot ser super guapo i molt romàntic. Res, això és la meva experiència. La moto pot canviar la vida. Una abraçada.
0: Jo crec que xerra una persona enamorada, en aquest cas, en Sebastià Lomamos envia aquesta àudio.
1: També
0: t'he dit,
1: a mi no m'agradava la platja, fins que he anat a Cala Morlanda a fer pan boli. També t'he dit, clar, jo no veren només quan vaig a Can Joan de Saigo, però jo, claro, no? Sols està en el bon moment i en el dolent.
0: La qualitat, Jordi.
1: No, aquí, o lo bo o lo dolent.
0: Però si quan un té qualitat, què ha de fer? Renunciar.
1: Jo no sé, això que de cop li agradi, perquè se'n va allà a Cala Morlanda, que és una platja preciosa, menjant pan boli, no ho sé.
0: Però Arbera que ha dit que en petit comitè va bé. Després ja si s'apunta més gent...
1: Ja, aquest dinar
0: ja comença a ser incòmode, l'assumpte.
1: Però bé, jo també vull llançar un missatge positiu.
0: Ah, molt bé, Jordi.
1: I és que nosaltres, el Manco, tenim la llibertat de fer això. O sigui que és terrible, no ho recomano, però ho podem fer,
0: sí, podem
1: anar a menjar a una
0: fer.
1: Platja, perquè hi ha gent que no té aquesta sort.
6: Hola, xiu-xiu. Jo he de dir que estic molt trista perquè no vaig poder anar a la rebaixa de Sant Joan perquè sóc a Madrid. I bé, o sigui que la meva anècdota és que ho vaig passar a casa meva, trista i sense rebaixa, perquè aquí, si vols anar a botar foc o fer o cremar o el que sigui, has d'anar-te a les afores i no tinc cotxe. O sigui que molt trista. Un beso.
1: No hi ha playa.
0: No hi ha playa, que ho cantaven a Madrid.
1: Clar,
0: que no hi ha platja. I de les coses que passen. Tenim aquesta sort
1: de viure des Balears.
0: Aquesta sort o no sort.
1: O no sort.
0: Depèn de com se miri.
1: Exacte.
0: Però tu ets un hater o no ets un hater?
1: Jo sempre seré un hater.
0: T'has convertit en un hater. Molt bé, Jordi.

0: TV3 Ràdios, Dial.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el vestit. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què feim? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Ja és aquí. L'única persona que de les contrades de Lloseta que ha anat una estora vermella d'aquestes de banda, veres. Ell és en Juanjo Montserrat, ja ho sabeu.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, molt d'anys.
2: Moltes gràcies, com anam?
0: Clar, tu ets Joan Josep.
2: Sí.
0: Per tant, ets Joan.
2: Som Joan.
0: Per tant, molt d'anys.
2: Gràcies, per part del meu predir, Joan. I no ho he celebrat. Jo és que no mai he estat jo d'aquestes coses.
0: Bé,
2: tot
0: el
2: que
0: bé.
2: Sigui mitjanament religiós, mira tu quin doi, perquè abans se celebrava més lo de Sant que no l'aniversari de qualcú, sí. Però no sé, mai he estat molt d'això. Bé, ahir vespre, no?, la gent a la playa, aquesta cosa així molt poc d'aquí, per dir-ho de certa manera. Vau fer algo vosaltres?
0: O... Jordi, va anar
3: jo
0: a la platja?
3: Jo vaig acabar a la platja, sí.
2: Toma!
0: Amb un poque.
3: Sí, no, sí. No, sí, no sé què pensar.
2: Te vas tirar l'aigua, però?
3: No.
0: Clar, però tu fas doble sant, en Joan i en Josep.
2: Mai me'n recorda quan és quin, però sí, sí, a mi se me felicita dos pil anys.
0: Sí,
2: oh,
0: mira quina sort, escolta. Sí.
3: Tu no vas fer res, idò?
2: No.
3: Vas quedar a casa.
2: Sí.
0: Jo tampoc vaig fer res,
2: no, és que no.
0: Però tot i així, avui vens carregat de Joans.
2: Sí, perquè ja que aprofitant que jo som Joan, i som músic, i jo a xiu-xiu sempre duc temàtica musical, he pensat, ei, quins més Joans, Joanes, Jones, Juan... Mm-hmm. O Juanes, inclús, se podria arribar a dir. Quant d'aquests hi ha en el món musical? I avui duc un llistat, no? Començant per una persona així, un poquet així a la Sara. No és que,
0: tu has triat, ha fet una tria de Joan.
2: Sí, no és un rànquing, de millor o pitjor, ni res d'això, ni de més bé, més jove, és a l'atzar. Però començant amb un amb el qual jo tinc una cançó.
0: Això,
2: clar, no?
0: És que quan...

0: Tenim una persona nascuda a Springfield, com a Simpson, no, me fa gràcia, no? I bé, un dels artistes pues, més R&B i soul que ara mateix... bé, ara mateix, ja té la seva trajectòria. I aquí sona aquest All of Me.
1: És la seva cançó més famosa, no?
0: Aquí en el nostre territori tampoc és que mos hagi arribat molt més que All of Me, per ser on és. I ja
2: ho dic. També és actor, no? Ha fet coses de... Pues, que surti per La La Land. No ho sé.
0: Ara que ho dius, és vera, perquè aquí tenc una info que me passen, no, d'aquí, de... me passen per Pinganillo, i és que és dels pocs artistes que han aconseguit un Emmy, un Grammy, un Oscar i un Tony.
2: Ostres.
0: O sigui que sí, deu haver actuat. Com vols per si passam de Joan?
1: Perfecte.
0: Bueno, una miqueta més a prop, no? Aquí tenim en Joan Manuel Serrat.
1: Home! Només que, aquest sí que és més
0: que,
1: nostrat.
0: Bueno, que jo sàpiga, també fa Sant dos pil l'any.
1: Ah, clar. Clar. Mira, no és que escoltes compostes. Coses, que és fantàstic. Senzilles i tendres, no en sabia més. Bé, ja està.
0: Olé.
1: No sóc en Juanjo Montserrat.
0: No me la sé jo, aquesta. Va néixer en el barri del Poble Sec de Barcelona i, òbviament, pues, estem xerrant de... una de les figures més importants de la cançó catalana i espanyola, que per cert va renunciar a representar Espanya a Eurovisió perquè no li permetien cantar en català.
1: Ben fet.
0: L'any 68, que després va cantar en castellà tot el que va poder i més.
1: Exacte.
0: Pues sí,
1: que
0: però
1: també.
0: No. Pues ahí està, no? Vinga, passant de Joan. En aquest Venga. Cas, se nom Joan, però se pronuncia Joan, i és una lota, xeram de... No, pues, de na Joan Jet. Aquí la sentim.

0: Com van, aquesta?
1: Sí, en Joan Jett, que, bé, de Filadèlfia, curiosament, no? Pionera, gran pionera de rock femení, que, bueno, la veritat, mos ha arribat aquesta cançó. I love rock and roll. Amb la seva banda que tenia. Joan Jett and the Black Hearts.
0: Una Joana.
1: Una Joana rockera. En control de les letres. Anem també amb el cantant d'una banda, no?, superimportant, que és Creedence Clearwater Revival, xerrant d'en John Fogerty.

0: Aquesta cançó es diu Nature 5. I aquesta és ell.
1: Aquesta és ell. Mira que tenen temazos i O Porat, l'única que jo no sé quines.
0: Però els nostres aquí, xiu-xiu, són molt originals, Juanjo.
1: Que aquí sona... Exacte, have you ever seen the rain? Home, temazo. Sí, i...
2: No, anem una passa més, anem més enllà.
1: No, més enllà. Sí, no, temazos. Bad Moon Rising, Proud Mary. And the man...
0: Com, perdó, digam, no han clavat a cap.
1: No, però està perfecte. I, bueno, pues temazo, no? Creedence, no, espectacular. Bueno, menció especial, ja que aquí tenim en John Mayer, que és el meu artista preferit, i es qual
0: doncs
1: a mi a vegades...
0: En John Mayer?
1: És probable, perquè aquí a Mallorca a mi se m'ha arribat a anomenar John Mayer mallorquí.
0: Que dius?
1: En mitjans, wow. Perquè tenim un perfil superparescut i en el moment que jo me'n vaig donar compte de que les meves inicials també són J.M., John Mayer, Juan com Serrat, i tocant molt parescut, la meva manera de tocar la guitarra, quan el vaig descobrir ell, va canviar per complet i jo vaig dir, però quina pedazo de casualitat, que jo també són J.M.
0: És que tot està escrit, Juanjo.
1: Una altra també menció especial, Joan Baez, també de Nova York, que ara que vaig veure... Estic en procés, perquè és un tostón. La pel·lícula aquesta de Bob Dylan,
0: sí.
1: No sé si l'heu vista.
2: Sí.
1: Bé, pues un Joan Baez i estem xerrant de qualcú que, vamos, va dur el folk nord-americà i els drets civils i tot aquest...

0: rotllo més hippie i tal, pues a tope, amb es folk, no? Mm-hmm. Molt bé, mencions especials. Anem amb qualcú d'aquí. Què t'apareix si sona en Joan Changuito?
1: Oh! Joan Changuito. Jo.

0: bici... Vale, moto.
1: No parking.
0: No parking, això.
1: Això era la cançó d'ahir vespre.
0: Sí, no?
1: Que sí. Ves que un col·laborador va arribar tard en Joan Rafael Coves perquè no trobava aparcament aquí a la ràdio, vull dir, molt fort.
0: És que aquí, bueno, pare, arriba una hora que se complica.
2: Però ahir tothom anava a la platja.
0: Ah, doncs pues se va complicar més encara, mira tu. Aquí tenim en Xanguito, del teu poble, no?
1: Sí, nen Joan i Montaner,
0: no en Joan,
1: però
0: demà
1: Montaner. El nom, Xanguito.
0: Bueno, i menció especial també a un altre del teu poble, en Joan Garrido, també.
1: També, que, a veure.
0: Que encara que no estigui aquí a la llista, també
1: sí,
0: una ferrada.
1: Un músic.
0: I, bueno, s'ha convertit en un referent. Ara ha tret un nou EP i té la darrera cançó li he produït jo. Què te pareix?
1: Ah, mira.
0: T'estimaré, t'estimaré.
1: Després la posarem.
0: Molt bé. Anem amb qualcú altre que de John no té un carajo, però el seu nom artístic sí, de Nelton John.
1: Nelton John, amb aquest temacle.

0: I'm still standing.
1: Oh, yeah, yeah. Cançó bueno. Conegudíssima, per ser, la banda sonora de Canta. La pel·li dels animals que canten.
2: Molt bon detall, Jordi. Moltes gràcies.
3: Me l'apunt. Me l'apunt per mirar.
2: No, és que la carrera del Tom Jones se coneix per aquesta pel·lícula. Per Canta.
3: Claro. Sí, tal
0: qual. La canta un goril·la, m'apareix.
3: Uau!
0: Sí, com a dada.
3: Vinga, m'apunt. Bueno, George Song, Rocketman, temazos d'una persona que de Elton i de John no té un carajo perquè el seu nom real, ja ho he mencionat qualque vegada, és Reginald Kenneth Dwight.
2: Ah, no en John.
3: Ni Elton, sí. Ni John, ni John Elton.
0: És veritat que Reginald no venia tant de discos.
3: No. Vinga, anem amb qualque altre. En John Bon Jovi.

0: John Bon Jovi, que a mi ja vaig veure un tatuatge de qualcú que m'apareix meravellós. Bé, ell es, va fer it's my life.
1: It's my life.
0: John Bon Jovi, però aquest tatu porava John Bobby. No, perdona.
1: Estava mal escrit.
0: Claro, sí, John Bobby, it's my life. O sea, tot malament, okay. M'apareix espectacular.
1: Si vols fer un tatuatge, consultau a Soft Català.
2: Per suposar.
0: Anem amb qualcú colombià que, a part de ser un Joan, un Juan, són més, són varis.
1: Però
0: Juanes, claro.
1: Sí, aquesta,

0: Ole.
1: Pues Medellín. No sabia que fos de Medellín. Mira tu, en Juan Esteban Aristizábal. Com a basc, no?
2: Podria ser, podria ser d'ascendent de bascos.
1: I clar, això no ho sabeu, és que ell és un molt aficionat en el heavy metal. Va tenir una banda abans de ser ell en solitari, una banda de heavy metal. Ha col·laborat fins amb Metallica.
2: Que dius? Ostres,
1: sí, tot llor.
2: No li pega.
1: I aquí sona pues, la camisa negra, no? Espectacular. Anem amb un Juan, que jo li tenc una miqueta de mania espanyola. En Juan Magán.
2: Juan Magán.

0: Això és un part reggaeton antiguo.
1: Sí, és que jo no...
0: Reggaeton antic.
2: Jo, reggaeton... de Fira del Ram.
1: Jo aquesta... Salo de... La fase de reggaeton antiguo recomiendo no saltársela. En plan, així típic de TikTok. Pues jo m'haig perdre tot. I a bona honra, no sé què estic dient.
2: Perquè escoltant...
1: jo en aquell moment escoltava Linkin Park i System of a Down i moltes d'aquestes. No tant, jo me va venir molt, molt, molt després. I jo tot el que és reggaeton antiguo, el senyor de la noche, i tot això, jo pas. I en Juan Magán sempre va ser sinònim de merda, per jo. I bé, d'aquí pot vaig fer un viatge fins que m'eva tot en Juan Magán i és que vaig arribar enfadat.
0: No,
1: i
0: dona,
2: bé,
0: no
2: des d'aquí saludem en Juan Magán per si mos...
0: Juanjo, hem de fer una cosa. Feim el darrer?
1: Sí. Sí?
0: Feim
1: el darrer de la llista, no?
0: En tu?
1: En jo.
0: Vengo.
1: Sí?
0: Sí, perquè mos doni temps.
1: Sí, claro. I estem xerant del més, jo, més important de tots. Quines?
0: En Joan Miquel Oliver.
1: Sí.
0: No?
1: No. Està en menció especial, en Joan Miquel Oliver.
0: Perdona,
1: sí.
0: El guió avui ha estat un poc caòtic.
1: No, anem amb el Beatle, no vull dir més important, això és la meva cançó amb en John Legend, per cert. Tacone Remix. Anem amb en John Lennon, vinga, tira-li, tira-li.
0: Vinga.
1: Un dels quatre Beatles, nascut a Liverpool i, bueno, i en solitari, a part, després dels Beatles, pues va treure cançons com un Imagine, que jo m'he demanat avui. Avui, per un moment, jo m'he demanat com sonaria en John Lennon a mallorquí. Vinga. I dic, sí.

0: Gràcies, Juanjo Montserrat, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: A més, gràcies per tot, perquè avui ets esteu darrer dia, mos acomiadant de tu com a col·laborador de Xiu Xiu, que tinguis molt bon estiu.
1: I vosaltres també, ha estat un gust estar aquesta temporada amb vosaltres, i ja veurem què passa en un futur, però segurament mos tornem a veure aquí, d'aquí molt poc.
0: Segur, segur que sí, Juanjo, t'esperam ben aviat, gràcies.
1: Gràcies, adeu.
2: Adeu.
0: Fins ara.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, som 25 de juny, l'endemà de Sant Joan. Avui afluixa la calor, tot i que les màximes seran encara de 34 graus a les hores centrals del dia a totes les illes. Són les 6 en punt i no fa una hora que es produïa aquest so.

0: Passaven 5 minuts de les 5 quan el darrer tot de Fabiol deia fins l'any que ve, si Déu ho vol, a les festes de Sant Joan. Això després d'unes multitudinàries i multitudinàries esperats jocs d'esplà a Ciutadella que començaven amb llum natural, la cirereta del pastís per a molts i que enguany ha congregat 25.000 persones, que seria l'aforament màxim. Els que varen poder hi accedir estaven col·locats a banda i banda fent passadís perquè els cavalls poguessin córrer, això sí, fent tot allò que estàs a les seves mans per veure-ho el més a prop possible.
1: No, molt bé, estem aquí. Aquí que no hi ha tanta gent, ens han col·locat, ho veiem bé.
2: Molt bé, a tope, com sempre.
3: Mira, estem aquí amb amics de fora i, bueno, estem mirant aquí...
4: En seguretat.
3: En seguretat, exacte, estem veient això.
5: Preciós, preciós.
0: A l'informatiu matí us en resumirem tot el que va passar la jornada d'ahir, la darrera, però a la vista del món es posa ara mateix a Veneçuela, on s'ha decretat l'estat d'emergència a tot el país. Dos forts terratrèmols han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela a les 6 del capvespre, hora local, el primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas. En una compareixença a davant la Nació, la presidenta en funcions Delcy Rodríguez ha avançat que hi ha víctimes mortals, però no ha detallat quantes.
6: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
0: Estan pendents, recabant dades que vos oferirem, evidentment, a l'informatiu matí, així com les aniguem coneguent. També en successos, però aquí a les Illes, els usuaris de la residència de persones gran d'Inca, afectada ahir per un incendi, han passat la primera nit fora del centre. L'edifici ha quedat sense electricitat, algunes habitacions han quedat danyades pel fum, més de 140 persones, entre treballadors i residents, van haver de ser desallotjats pel foc i una quarantena de residents han hagut de ser reubicats a centres de l'IMAS, mentre que la resta han quedat a les seves famílies o a centres privats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
7: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
0: I un darrer punt encara en estatal, perquè Elisa Moilà reapareix per declarar per la querella contra Íñigo Errejón després de l'ordre del jutge per detenir-la. L'actriu s'ha presentat voluntàriament. El jutjat acaba de retornar al país després d'estar setmanes a l'estranger per motius professionals, tal com ha explicat a les portes dels jutjats.
8: He venido de forma voluntaria, al final pues cancelé mi contrato ahí, me compré los vuelos para venir porque creo que ninguna persona se merece un trato tan desproporcionado habiendo acreditado todo. Previamente también acreditamos baja médica y demás, no ha sido algo que voluntariamente hayamos querido obstruir, sino que realmente sí que estaba notificado por en tiempo y forma.
0: És tot de moment. Més notícies a les 7 a l'informatiu matí.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic. Ara mateix, 24 de juny, si mos estàu sentint a la redifusió de les 6 i 5 des de matí, són dia 25, però ara som aquí, gent del futur, som al passat de... a les 9 del vespre, i acaben de començar Jocs d'Esplà a Ciutadella. I si voleu, podem... Jordi, a tu t'agraden els Jocs d'Esplà?
1: A mi m'agraden.
0: Jordi, quin era el teu preferit? Sant Sortilla.
1: Sí, Sant Sortilla, això.
0: És que justament ara s'està produint Sant Sortilla. Acaben de fer el joc dos caixers, dos cavallers, i ara... sentim el proper, ho veurem en directe a la ració de IB3 Televisió.
2: Aquesta en sortida. Després en parlem.
3: Aquesta vegada. Vinga, som de les estadístiques.
2: Tornem en aquestes estadístiques. Per exemple, esmentarem que dels anys analitzats per en David, el 75% dels anys s'enduen entre 4 i 10 en sortilles.
4: Sí,
2: és més o manco així.
4: Un interval, diguem, normal.
2: Unes dades que l'any passat podem dir que vam arribar en el màxim. Sí. Se'n van endur 10.
3: En el rècord.
0: Narració d'Anna Cristina Bugallo amb els comentaristes, que és un gust veure-ho per IB3 Televisió. Nosaltres ho tenim la sort també de tenir la pantalla aquí davant. Ara, per exemple, una altra en sortia, veurem si aquesta vegada hi ha sort.
4: Va, Montòfol, Montòfol, Benajam, també amb l'estil avançat.
0: Ui, no ha hagut sort, però mos agrada fer aquesta petita retransmissió des d'aquí, des de Xiu Xiu, un dia tan especial per Ciutadella de Menorca, per tots els menorquins que mos escolten i per tothom que estimi les festes pròpies d'aquí. Així que res, que estem molt pendent d'aquesta retransmissió, veurem si en tornem a connectar. Ja sabeu que ho podeu veure, seguir en directe a IB3 Televisió i a totes les plataformes streaming del canal. Nosaltres som aquí, a Xiu Xiu, en directe, i els dimecres mos toca conèixer...
5: gent que fa coses.
1: I avui qui fa coses és...
0: l'enginyera, agrònoma, divulgadora, Maribel Kegles Terrades.

0: Maribel, com estàs? Benvinguda a Xiu Xiu.
1: Hola, encantada d'estar aquí.
0: T'agrada Sant Joan de Ciutadella? També
1: sí,
0: ho mires?
1: Sí, però actualment m'agrada més mirar-lo així en televisió, no en directe.
0: I ho tenim aquí davant, no mos hem de despistar, nosaltres som amb vosaltres, com us escoltau, i en Maribel Kegles Terrades, que ja ho heu sentit, és enginyera agrònoma i divulgadora. Maribel, perquè tu ets una enginyera agrònoma que ha decidit difondre la seva passió. I la teva passió quina diries que és?
1: Uf, aquesta pregunta és molt extensa, no sé si
0: tenim
1: la podré
0: temps,
1: contestar.
0: Tranquil·la.
1: No sé si la podré contestar. El que tinc clar és que m'agrada fer a vila i el que sempre m'ha agradat i el que sempre m'ho dedicaré, d'una manera o d'una altra. I, òbviament, m'agrada molt xerrar del tema, de manera quasi un poc obsessiva, que necessit xerrar d'això. I clar, jo m'ho dono compte que necessit xerrar d'això i dic, i per què no per un canal i xerrar d'això i si gent que li interessa m'escoltarà i no he de donar la tabarra en el meu entorn.
0: Per què? Perquè el teu entorn aquí tal dic qualque vegada ja està bé, Maribel.
1: Sí, qualque vegada sí, qualque vegada em diuen, ai, que interessant, i ja és la segona o la tercera història i em diuen, Maribel, ara ja no, ara ja m'ho estic saturats.
2: Vols dir que no te ve de família, també, tota aquesta passió?
1: No, de fet, és molt curiosa la meva... Jo soc ovella negra de la meva família, en cert sentit. No perquè ells me tratin com a tal, sinó perquè la meva família ve del món de l'estètica.
0: Ostres.
1: De llavinet d'estètica tenen, de fet.
0: Mare meva. I d'on te ves, Cuca, de la natura?
1: Bona pregunta. Jo m'he criat un llibre d'estètica i jo tenia un corral allà on me deixaven fer coses i jo sempre era de fora vila. Uh-huh. I de petita m'he criat també en el fora vila familiar i els veïnats estaven encantats amb jo. Qualsevol insecte, qualsevol animaló, qualsevol planta, tot me l'anava jo. Sa nina i sa nina era jo que jo tot ho llefava.
0: D'on ets tu, Maribel?
1: De Manacó, crec que se nota.
0: Se nota una mica en s'accent, sí que era vera. Clar, la teva carrera, enginyeria agrònoma, no és poca cosa, vull dir que és una enginyeria especialitzada, però a banda d'això m'he informat i resulta que has guanyat premis. És
1: sí,
0: així?
1: Efectivament.
0: Quins?
1: Jo vaig guanyar premis, supos que te refereixes en el doctorat.
0: Sí,
1: perquè,
0: correcte.
1: Perquè, clar, jo vaig fer el grau, vaig fer dos màsters i llavors vaig entrar en el doctorat amb una beca FPI. I allà vaig guanyar dos premis, un com a exposició del doctorat, per tant, de la part de divulgació del doctorat, i l'altre fent un pòster per divulgar sobre el doctorat.
0: Quina era la temàtica del doctorat?
1: Era Xilosandrus compactus, una espècie invasora, un escarabatet, però, per desgràcia, la vaig deixar la tesi. No dic que més endavant no m'agradaria retornar, però la vaig deixar, per desgràcia.
0: Formes part de la resistència científica dels joves de les Balears?
1: És que hi va un problema molt gros, que quan entres allà, entres molt il·lusionat, jo, la meva passió m'encanta, però de la passió no se viu. Jo m'ha sortit una oferta de feina que, sense anar a donar voltes, era el doble. Per tant, si volia tenir una vida plena, era molt complicat seguir la investigació.
0: És que aquest és un dels problemes que teniu els científics.
1: És molt gros.
0: Sobretot els joves doctorants.
1: Clar, i jo no tinc un suport econòmic extra, i jo volia tenir un que meva, independitzar-me, poder tenir una autonomia econòmica, i veia que això tindria 30 anys i no ho tindria.
0: Imagineu-vos la poca inversió que hi ha a la ciència i en lo important que és, Maribel?
1: Sí, és importantíssim.
0: No només perquè estigueu els científics ben pagats, sinó perquè tots ens en beneficiarem.
1: Sí, i la gent que s'hi dedica, de veres que té un mèrit impressionant, perquè fer 4 anys en les condicions que tenen, la veritat és que és un mèrit que no els hi agraïn lo suficient.
2: I que, no sé si hi ha altres alternatives que t'hagis plantejat per dedicar-te a sortides laborals, professionals. Quines més opcions tens?
1: Bé, la meva carrera, la veritat és que té moltíssimes sortides. Jo no tinc la sort de que mai m'he trobat en situació de no tenir sortida. De fet, m'han sobrat ofertes moltes vegades. Jo ara m'he dedicat més a l'àmbit de la jardineria. Estic bastant bé, fa feina aquí a Palma. Però sortir de Santer, una barbaritat la meva carrera. És que em pot fer directament fer feina fora vila, també pot fer feina paisatgisme, pot fer feina a granges. I jo ja m'agrada tot, jo tot, jo és que constantment estic fent coses i coses i creant.
0: Perquè que en saps la gent sobre el paisatgisme, per exemple?
1: Ui!
0: Els teus amics, el teu entorn, la teva família...
1: Molt poques coses. De fet, l'altre dia la gent se va sorprendre perquè jo li xerraven de el desig de la vida. Precisament això, jo xerrava ara de la investigació, quina línia hi han de seguir. I jo els vaig dir, això té molt a veure amb el paisatgisme, perquè els humans sempre feien línies de desig. I em diuen, què és això? Línia de desig no res més que la línia que seguim i rompem tot el jardí. Que és que, encara que nosaltres dissenyem un jardí perfecte, sempre els humans trobarem el camí més eficient. I trobarem el nostre propi camí.
0: I se marca tot sol, eh? Aquest caminoi de terra, no? Que per molt que la gespa estigui perfecta, sempre és caminat. Se refereix en això?
1: Exactament, en aquest caminat. I aquest caminat també pot treure d'aquí la filosofia de dir és que per molt que mos facin el jardí per on hem d'anar, nosaltres anirem cap allà on sigui.
0: De forma més fàcil,
1: exacte,
0: no?
1: Més eficient per nosaltres.
0: I com pot condicionar a la nostra vida quotidiana, en els nostres pobles o ciutats, el paisatgisme?
1: Moltíssim, mira-se aquí el que fa, i si no hi ha arbres, tenim un problema gros. Per tant, no m'ho han donat compte en el dia a dia, si no m'ho s'hi fixam, però si tu comences a fixar, intentes anar sempre allà on hi hagi vegetació.
0: Justament avui llegia a premsa que la barriada de Pere Garau, a Palma, els veïnats han mostrat una queixa per la falta d'arbres, perquè en la calor que fa, justament, no tenen llocs d'ombra. Clar, això ha d'haver tècnics que s'encarreguin de dissenyar, no?, les nostres barriades, les ciutats, els pobles, els parcs.
1: Ara aquí ja està quedat una problemàtica grandiosa de la Mediterrani, que hem d'incorporar paisatgisme a dins el nostre sòl urbà, i és molt complicat perquè no tenim els sistemes de rec, ara mateix hem de tenir rec sí o sí, i al Mediterrani tenim el problema de que tenim els carrers molt estrets, perquè estan dissenyats així precisament per la calor, i no estan dissenyats a tenir arbrat viari. I això és un problema molt gran pels paisatgistes, però troben solució.
0: Clar que sí. Escoltau a Maribel Kegles Terrades, ella és enginyera agrònoma i divulgadora en el seu compte d'Instagram. El vull dir bé, Maribel, digue'l tu, Agrocater.
1: Agrocater, sí.
0: Agrocater, és el compte d'Instagram de Maribel. Explica moltes coses, fins i tot la relació entre la divulgació científica i el perquè de la creació de Pokémon. Bé, explica-ho, quan va sorgir Pokémon?
1: Aquí em va agradar bastant. Aquest és perquè Pokémon se basa precisament en treure aquest instint que tenim de descobrir. I en cercar Pokémons no és res més que l'acció que fas tu quan t'es petit de cercar insectes davant de baix les pedres. De fet, el creador, que no diré el nom perquè no el sé pronunciar bé, se va inspirar en això, que els gelats de ciutat havien perdut aquest gust per la investigació, aquesta curiositat. I clar, per tornar-la a despertar, de fet, la majoria de Pokémons, si els mires, són insectes.
0: Ah, que no us havíeu plantejat mai, Jordi?
2: No. I de fet, després se va inventar el Pokémon Go, per el nen de ciutat, perquè anessin a cercar Pokémons pel carrer, també.
1: Això ja crec que va ser una estratègia de màrqueting, no?
0: Quines coses. Avui en dia, els amants de la natura teniu o tenim o tenen moltes contradiccions, és a dir, el sistema no ho posa fàcil per seguir els principis dels valors de la naturalesa. És difícil.
1: És difícil i és molt difícil trobar un llindar ètic. Jo, per exemple, he rebut bastant de, si es pot dir la paraula, linxamientos arrel d'això.
0: Per què?
1: Perquè jo vaig fer un vídeo precisament per conscienciar sobre les falsies, que és una espècie protegida, i vaig trobar un accident domèstic que m'havia llegut una falsia a que meva i el meu moix hi havia anat, com un instint d'un animal. Això va donar una problemàtica de que tenies moix mal educat. I aquí entram en una controvèrsia de dir, estic fent un vídeo divulgatiu, que estic ensenyant què has de fer quan te trobis una espècie d'aquest tipus, a on has de cridar, a on l'has de dur, que no li has de donar a menjar si no en saps. Estic divulgant sobre això i m'està centrant que maltrata el meu moix perquè no controla els seus instints. I entrant sempre en aquesta
0: puritanisme, no?
1: De... Sí, de que està bé i que no, quan un accident domèstic sempre pot passar. De fet, a mi me passa molt, perquè quan jo visc fora vila i jo tinc aquesta ciutat de fa poc, però sempre he viscut molt anys fora vila. Per tant, accident d'aquest passa molt. Per exemple, jo m'he trobat sabalins dins la piscina.
0: Se perdona?
1: Sabalins.
0: Què són?
1: Es vespre, quan sentiu un crit, que apareix una dona cridant, són els sabalins, són molt guapos, són molt xulos, però és que no els veiem mai, realment, perquè són nocturns. Bé, realment, altres pobles no sé si diuen sabalins o sabalins. Crec que he sentit els dos noms. És un ocell nocturn.
0: És un ocell.
1: Sí, sí, sí.
0: D'acord, jo no sabia ni si era un insecte o un ocell.
2: Jo no sé si comentaris, sento una lota jove en el camp, no sé si rep molt de comentaris de gent que potser no està d'acord, o t'intenta explicar coses a tu, no sé si t'ho passa.
1: Jo constantment m'estan explicant coses, molt, però jo escolto, també hi ha moltes coses que s'han d'escoltar, però és veritat que a vegades que tens un poc d'impotència, perquè clar, també potser pareix que un poc més jove, no pareix que hagi de tenir els estudis que tenc, i m'ho comencen a explicar certes coses que dic, ai, no m'expliquis això, que és bàsic, gràcies. O sigui, sempre que m'ho expliquin en respecte, estic supercontent de que m'ho expliquin, perquè a més, així l'altra gent ho pot veure. Ara, quan m'ho expliquin des de... la prepotència,
0: la condescendència, que n'hi ha molta ràbia. Que per cert, es falciot, la falcia,
1: sí.
0: Te va... Que va passar, que també ho vares explicar. Se va aferrar la teva mà quan
1: l'hares
0: d'agafar.
1: Clar, perquè jo tot d'una que va caure, es moixa i va anar, jo la vaig agafar i se va aferrar. I jo vaig aprofitar aquesta aferrada forta per dir lo fort que s'aferren les falcies. De fet, fa un maler. És que no sé si vos ha agafat qualcuna mai, però és que fa bastant de mal.
0: I, escolta, és cert que la falcia passa tota la vida volant?
1: Sí.
0: Fins i tot la parella volant?
1: Sí, sí, sí.
0: Com ho fan d'això? Només s'atura?
1: Només s'atura per anidar, per fer el niu.
0: D'acord. Que ho fan de baix les taules.
1: Exacte. De fet, ha sortit una normativa fa poc que deixen en els edificis, quan que ara són tan llisos, posaran certs tipus de metalls perquè ells puguin fer niu.
0: Escolta, tu has anat mai a un festival d'insectes?
1: Sí.
0: Què és això? Què és això?
1: Doncs, va anar. Això és una iniciativa per acostar els atlots petits al món dels insectes.
0: Que t'imagines quan te diuen festival d'insectes, Jordi?
2: M'imagino una ràbia amb formigues ballant i tothom allà passant-te genial.
0: M'imagino un escarabat en auriculars ballant xunda.
1: Jo crec que tindria bastant d'èxit.
2: Segur.
1: Igual s'hauria de muntar, eh? El millor propost.
0: Sí, eh? també, en el teu compte agro que té, dones respostes, com per exemple per què les verdures i fruites ja no fan el gust d'abans o hi ha tantes diferències entre una fruita d'un supermercat o d'un hort.
1: Efectivament.
0: Hort nostre, per exemple. Parles de la dictadura de l'estètica en les fruites i verdures.
1: Efectivament.
0: Les fruites i verdures també sofreixen la pressió estètica?
1: Moltíssim, però moltíssim. Si véssiu la quantitat de fruita i verdura que s'ha de descartar perquè la gent no la vol, és desgarradora, la veritat. I de fet, inclús perdem a vegades producció perquè volem una fruita perfecta. Per exemple, jo m'agrada molt aquest exemple de l'olivera, ja que estem en Mediterrani i l'oli és tan comú. Estem obsessionats amb oli verd. Men, de manolines padrins, de quin color era l'oli? L'oli era groc, com és que ara el volen verd, perquè els hi fan verdes, perquè hem associat el color verd a oliva i el color groc a altres olis amb menys, entre cometes, qualitat, amb més prestigi. I per coir la verda, estem coint menys litres d'oli.
0: Ostres.
1: Per tant, és una és per estètica que ho estic. De fet, les xates d'oli els fan a d'intessons blaus perquè no veguis el color, perquè el color no t'ha d'influir per dir si és bo o no l'oli.
0: Que interessant. Ara, Maribel, en aquesta etapa actual que comences a haver divulgació, què és el més difícil? L'organització, l'edició, les idees, les crítiques que pots rebre?
1: Captar l'atenció dels que m'avou. Perquè has de dir alguna cosa... Perquè, clar, la gent no entra a les xarxes per escoltar-me a mi que els tregui aquest tema filosòfic. Entren per desconnectar. I, clar, dins aquesta desconnexió, si troben alguna cosa que els pugui servir, millor. I, clar, i trobar aquesta connexió a vegades és bastant complicat.
0: I, doncs, vinga, Maribel, nosaltres ens ho estem passant molt bé, tu?
1: També, també.
0: I ja, vinga, ara encara més, perquè ha arribat el moment de jugar una miqueta amb Maribel, negro que té. Estàs preparada, Maribel?
1: Això em fa un pot de por.
0: No, vinga. Andrea Sánchez en el control d'Enlink, Dali Sabes, música de concurs, i en Jordi seràs presentador.
2: Molt bé, idòs. L'idea és que nosaltres te llançarem creences que circulen per internet i tu mos has de dir si és una realitat, si és una exageració o si és una cosa completament falsa i no té res, no té res de real.
1: D'acord.
2: Per tant, començam amb...
0: Un verdader fals de tota la vida.
2: Sí, però també hi ha
0: una
2: exageració. Mite realitat i després ja els grisos.
0: Ah, d'acord.
2: Podem tirar per grisos.
0: És que aquí no som ni blanc ni negre.
2: Exacte. Servei públic, sempre. Començam. Primera... Abraçar arbres t'assegura dormir millor.
1: Uf! Ha començat fort? No. No.
0: Tu abraces arbres?
1: Jo m'agrada molt abraçar arbres, he de dir. De fet, totes les fotos xaput i me'ls faig abraçant arbres. M'agrada, m'encanta abraçar la colla, les arbres que siguin enormes, i me faré sempre fotos així.
0: La colla no n'hi ha per aquí, o sigui?
1: No, però jo vaig específicament a llocs a veure arbres.
0: Això
1: són molt friqui, molt,
0: sí?
1: Molt. Sí, wow. Jo vaig de viatge i cerc arbres històrics i coses aquestes. Però no hi ha evidència sobre això. A lo millor tu te pots satisfer
0: d'on
1: te
0: sent millor, no?
2: A lo millor col cul li agrada.
1: Men, pot tenir una rellevància de que el contacte de natura sí que té un contacte directe de que te pot tranquil·litzar. Per tant, abraçar un arbre, com si estàs en un context de natura i tal, sí que te pot tranquil·litzar. Com, però el fet d'abraçar-lo en si, només...
0: Abraçar-ho arbres.
2: Abraçar-ho arbres. Conclusió d'avui.
1: Ara veurem tots els trondes gestats, tot el cupo nostre.
2: Vinga, la següent és la camomila. Cura el mal de panxa.
0: Això ho saps?
1: Jo amb això crec bastant, i sí, l'alivia. Si tens un mal de panxa greu, per favor, vés en el metge. Però si tens...
0: si has estat mal a ple,
1: per Pasco,
0: si
1: per
0: has
1: Nadal,
0: anat a un restaurant d'aquests...
1: Te fas una camomila i sí que funciona.
2: Molt bé. Regar les plantes a ple sol les crema.
0: Al migdia. Jo només tenc temps per regar al migdia, Maribel.
1: I d'ahir també rella. I d'ahir rella. És igual.
0: Millor rella que no rella. Però el rella que no rella.
1: Sí, les fulles se poden cremar, però això depèn de l'espècie, també. Si és una espècie mediterrani, rella quan vulguis.
0: Però les tomatilleres se cremen les fulles, pot ser?
1: Les tomatilleres se poden cremar les fulles, però, per exemple, la tomatillera és una planta que li encanta que se sequi la terra i després tu li fots una ratllada grossa.
0: Sí?
1: Sí, bé, li encanta les tresses, però les tomatilleres són més costoses i les tresses.
0: Ah, sí? D'acord. M'apunto.
1: Les coses estressades són més bones.
0: Ho heu apuntat, companys d'art.
2: Sí, tothom està en sa gent ara mateix. A tots els oients. La següent és, la tomàtica perd sabor si la guardes dins la gelera.
1: Sí, totalment. Totalment. Sempre és millor guardar-la de fora. Només l'has de guardar dins la nevera quan està teada o quan dius, no, és que no torna dolenta.
0: Jo això no en tenia ni idea.
2: Idò, mira, te pots apuntar.
0: Apuntat.
2: Següent, les abelles només serveixen per polinitzar i fer mel.
1: Té trampa aquesta pregunta?
2: No en tenim...
0: Tota la trampa que desconeixements d'en Jordi...
2: Ets tu l'expert, avui.
0: Puguin posar.
1: Només serveixen?
0: O sigui, nula.
1: Bueno, és que llevaries només. Serveixen per això? Sí.
2: Perfecte. Idò, ja està.
1: Sí.
2: No era per intentar ganar-te.
1: No, però només era com a llevar importància i són molt importants, per això dic... Només és trampa?
2: Bé, sí, serveixen per polinitzar i fer mel. Perfecte. Xerrar amb les plantes ajuda en el seu creixement.
0: Tu xerres amb les plantes?
1: Jo xerro amb tothom. xerrar directament, no. Però aquí voldria afegir una cosa que m'ha parat molt interessant, que és que tu quan xerres emites CO2, i el CO2 els encanta per retenir el carboni i expulsar O2. Per tant, per créixer els hi va bé. De fet, a hivernacles ja s'hi tiren CO2 perquè la planta creixi més, que seria com xerrar-li molt. Però crec que no s'entretenen a xerrar-los.
2: No, però mira, bé, curiós.
0: Està bé.
2: Hem après qualque cosa.
0: Moltes coses, diria
2: jo. Moltes coses. Congelar la fruita fa que perdi moltes de les seves propietats.
1: Totalment. A més, destrosses la fibra. No dic que no estigui bé si tens molta quantitat i l'has de congelar, la congeles. Però romps les fibres i romps... I perds nutrients, realment.
2: Els hotels d'insectes no serveixen per res.
1: Ui, has vist el meu vídeo? Hi ha un vídeo sobre això.
0: No, és que en Jordi en té una que seva i vol resoldre dubtes.
2: Exacte, jo vull aclarir.
0: La teva presència.
1: És molt complicat que funcionin, si te són sincera.
0: Per què són?
1: són per atreure fauna beneficiosa per sort.
0: D'acord.
1: Per exemple, abelles solitàries, per exemple, crisopes, marietes, aquest tipus d'insectes, que són superinteressants. Però, per exemple, sí que les canyes funcionen. Les que són per abelles solitàries sí que funcionarien. N'hi ha altres bandes que és veritat que jo no m'han funcionat mai.
2: És que a casa nostra en tenim i no hi ha insectes. No,
1: també
2: no,
1: has de mirar,
2: no
1: depèn de la posició on estiguin. Intenta canviar-li de posició cap a...
2: Investigarem.
0: Ah, Jordi, ja has tingut consulta personalitzada.
2: Exacte, ja ho profits, ja que hi som.
0: Maribel, t'ho has passat bé, Maribel, que hi les Terrades.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Gràcies per haver vengut a Xiu Xiu. La trobareu a Instagram com a Agrocaté, no és
1: vera? Exactament.
0: Segur que tornes aviat, perquè ha estat ben entretingut. Crec que més d'un haurà apuntat bastant
1: quan
0: de consells. Gràcies, Maribel.
1: A vosaltres.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu unes tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, i TV3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
9: Un horror, la vos recoman. Ara m'està sonant el mòbil. No m'havia passat mai.
6: No, no, no.
0: Xiu, xiu, amb Inés Mateu.
10: Ja l'heu sentida, ja l'heu sentida. Na Mònica Borrat sempre mos regala sense saber-ho grans moments, però ella mos du aquell gran
0: moment. Aquell gran moment.
10: Exacte, Mònica Borrat, com estàs?
9: Molt bé, ara tinc el mòbil en silenci, sempre el tinc en silenci, però a més, no m'ha cridat molt poca gent, també ho he de dir.
10: Escolta, tu has anat a Sant Joan de Ciutadella?
9: He anat un pic a fer feina, he de dir, que... I es diu, no val la pena que torni, perquè va ser... Màxim, top. Ho vaig passar superbé.
10: Si tornessis, impossible que fos millor.
9: Impossible, me varen dur per tot. Vaig estar a llocs on només hi van 10 o 15 persones o 20. Vaig tenir molta de sort amb la gent en la que vaig quedar. Com vol dir, vaig anar a fer feina, estava a Televisió Espanyola, i després, quan ja havien de tornar, pràcticament quan comença la festa ja ha acabat. I vaig tenir la sort de quedar amb uns amics que tenien un vaixell en esport de Ciutadella. Vull dir, lo més de lo més.
10: Que bé.
9: I superbé. Tu has estat també?
10: Jo sí, en Jordi no he estat.
11: Jo no.
9: He hagut d'anar un pic en sa vida, Jordi.
11: Ho mirarem.
10: Ho consultarem en sa agenda.
11: No tinc cap pla.
10: És que ara mos fa il·lusió, connectar amb la narració, la retransmissió de Jocs d'Esplà d'IV3 Televisió, que la narra na Cristina Bugallo, molt ben acompanyada, i crec que enguany les ensortilles estan sent un èxit.
9: Sí,
10: n'hi ha moltes d'encertades, a veure com us expliquen els companys.
12: Fantàstica, perquè es veu primer pla i posa tots els sentits. Mira l'expressió de sa cara.
13: Quina alegria, quina meravella.
12: Home, és una satisfacció.
13: I tant, i tant. I en aquest punt tornem a connectar amb en Joan Ferrés. Joan, quan vulguis.
14: Què tal, Cristina? Aquí seguim. I...
10: En Joan Ferrés, que és el reporter que és a peu de pla, mai millor dit, perquè se celebren aquests Jocs d'Esplà en el pla d'esport de Ciutadella. Molt bones imatges, com ara mos deien... A veure, ara, si encerta, ho escoltam.
15: El 97, Ciutadella va participar al Gran Prix i tenim una foto amb les camisetes.
10: No, no ha encertat. Sentiu el Fabioler de fons, en Sebastià Salort, que dona xus que els cavalls puguin partir per Sant Sortilla. Bé, Mònica... és un gran moment, Sant Joan de Ciutadella. N'hi ha un cada
9: moment,
10: any, afortunadament.
9: Sí,
10: però altres moments que tots tenim gravats a la retina col·lectiva.
9: Sí, de fet, aquest moment del qual parlarem avui, jo som l'excepció, però tothom recorda què feia quan va passar aquest gran moment. Grans moments com aquest, ja, clar, quan varen caure ses torres bessones...
10: Solen ser desgràcies, per desgràcies.
9: Sí, sempre solen ser notícies dolentes que mos sorprenen i que moltes vegades no esperam. És escàs també de sa notícia que vos comentam avui i de la qual demà es fa un aniversari. De fet, molta de gent per tot el món ha organitzat una cosa molt especial, que és el que vos contarem també avui en aquest gran moment en el qual recordam la mort de Michael Jackson.

0: Bé, aquesta és una cançó, encara no ha arribat a començar a sonar, però és
1: Quin moment més solemne, Mònica, de sobte.
0: Sí, no? Mos en
1: Què fèieu quan vos vareu assabentar de la mort de Michael Jackson?
0: Què fèieu?
1: Mira, jo... Bé, Jordi, digues tu.
2: Quin any va ser?
1: No ho sé. Ara 2000... dirà que no havia nascut.
0: Ara vos ho diré. Va ser el 2009.
1: Ah, sí que havies nascut,
2: sí,
1: Jordi.
2: Sí, 7 anys, no sé, devia jugar pel pati.
0: Oh, mira,
1: no. I també jo me vaig assabentar mirant la televisió, me'n record que mirava un programa del Corazón.
0: És vera.
1: A la tele. I així va ser. Jo crec que devia ser un cap de setmana.
0: Molta de gent se'n recorda, de fet ara en Jordi ho mirarà, perquè va ser dia 20, ai no, perdoneu, va ser tal dia com demà, és a dir, de...
1: 25 de juliol... del 2009.
0: Exactament. I de, és una data, aquesta cançó, Skill the World, és una, no és de les darreres que va publicar, però sí...
1: Perdoneu, sí, va ser un dissabte.
0: Un dissabte, ah, no, mira que bé que ho saps. I de...
1: No, més que res, perquè jo era davant la televisió mirant un programa del Corazón i era en migdia, i jo, si fos entre setmana, seria escola.
0: Clar,
1: vàrem
0: fer,
1: no sé, no
0: vàrem fer un comunicat, va ser molt de sobte, tenia 50 anys, jove, no? Bastant jove,
2: sí.
0: I la veritat és que, bé, recordaré un poc les circumstàncies, ell estava preparant una gira, 10 concerts que havia de fer a Anglaterra, a Londres, crec, una gira que se deia This Is It, en la qual tenia un supermuntatge de ballarins, de molta cosa. Ell, de fet, de sempre havia patit insomni, no dormia bé, de fet s'ha dit, ja he llegit, que va estar 60 dies sense realment dormir. Clar, no pots perquè te mors, però devia dormir una estoneta o una altra, però és molt desagradable tenir insomni, no poder dormir, i ell prenia molt de medicaments. De fet, tenia un metge, que era el seu metge personal, que va deixar tota la seva clientela per dedicar-se en exclusiva a Michael Jackson i anar amb ell de gira. Cobrava, que no sabeu què cobrava.
1: El metge?
0: Sí.
1: No m'ho puc ni imaginar.
0: $150,000 al mes.
1: Uau.
2: Mare meva.
0: I aquest senyor el va matar, diuen, així se va constatar, perquè el medicava d'aquella manera. Sembla que hi ha una medicació que li deien sa llet, no?, perquè era així blanquinosa, que era aquest propofol, que és el que el va matar. La gent que assetjava amb ell el veia molt cansat, demacrat, destrossat, i... tot i que els 2 dies anteriors a la seva mort, tothom deia, mira, ara està, pareix que està millor. I és que aquells 2 dies el metge no li va prescriure aquest medicament.
1: Wow.
0: I llavors, per anar a jeure, per anar a dormir, a més, sempre, si tu ara cerques a Google Michael Jackson mort o alguna cosa, sabeu aquestes preguntes que te surten, com si la gent són les preguntes més freqüents que fa, de, i per què va morir? Quines van ser les darreres paraules? I diu, quines van ser les darreres paraules? I és, dona'm un pot de llet per dormir. Dius, hombre, no, per favor. Però bé, la veritat és que aquell metge no el volem jutjar, però de fet sí que va ser jutjat i va ser considerat culpable d'un homicidi imprudent. I a més, després tot el que va fer, si ho llegeixes, la reanimació la va fer damunt un sofà, una superfície blana, quan... Ara anava a dir, tothom sap que s'ha de fer una superfície més dura, no?, com una camilla. Bé, una sèrie de coses, 42 minuts, el varen intentar reanimar i no va anar bé. Així tot, és un nin que va patir moltíssim. Clar, ara li dius que, nin, era
1: ara,
0: adult.
1: Ara pensava, no m'estranya que no pogués dormir.
0: Perquè,
1: oi, perquè era Michael Jackson.
0: Clar, era Michael Jackson.
1: Cardenà poder dormir sentant Michael Jackson.
0: No, la veritat.

0: i enguany s'han posat d'acord perquè demà, i de fet ara ho escoltarem de sa veu d'Anna Caterina Ross, que és una artista, però també és molt fan de Michael Jackson, com sentirem a continuació, i de fet, jo no ho sabia que fos tan fan, m'ha enviat fotos, ha anat, bé, té fotos per tot, a Neverland, a sa tomba, han anat per tot i és superfan, i han organitzat això que ella mos explicarà ara tot d'una que l'escolta.
1: Hola, som la Caterina Ross, som fan de Michael Jackson des de que tenc ús de raó. I vos volia contar que bé, el 25 de juny és una data molt trista per nosaltres perquè és el dia que mos va deixar. Ara farà aquest dijous de 7 anys. I bé, altres anys hem fet quedades, hem anat fins a Los Angeles a visitar el mausoleu on descansa. I enguany mos hem sumat a la iniciativa mundial que s'ha fet de posar la cançó Heal the World a les 23:26 del vespre, hora espanyola, que seria l'hora en què ell va partir. M'agradaria animar a tots els oients que vulguin a fer-ho també, a posar aquesta cançó per recordar-lo, per rendir-li homenatge i tribut, per recordar que el seu llegat segueix vigent i més viu que mai. Aquelles persones que, a més, vulguin gravar un petit vídeo d'aquest moment, ja sigui davant d'un espelmeta o, qui sap, sostenint un disc d'ell, me'l poden enviar en el correu electrònic caterinaross9, el número 9, gmail.com, i faré un muntatge en tots els vídeos rebuts. Moltes gràcies, una ferrada a tots.
2: Una ferrada, Caterina Ross. No,
0: res, perquè... una altra cosa.
2: Sí, no, sobretot perquè estava apuntant el mail. Caterina Ross, 9, el número 9, m'ha fet gràcia això. Sobretot, me sap greu perquè en Caterina Ross, com a fan absoluta d'en Michael Jackson, explica un 25 de juliol de 2009 com un dia que ella i tots els seus companys, vull dir, ho van passar malament i així ho recorden, vull dir, és una data molt, molt trista per tots ells.
0: Sí, sí.
2: Ho senten de tot cor.
0: De fet, els que són fans a mort.
2: Per això. I demà, totalment. Les 23:26, han de posar Heal the World.
0: Heal the World, tot el món, i a més ella diu això, que si ho feis, vos graveu en vídeo, si hi ha un espelma o posant-se cançó i
2: justament
0: tal.
2: Justament ja haurem acabat xiu-xiu.
0: Clar, en directe no ho podrem fer, però ho podrem fer cadascuna que nostra, si
2: 23:26,
0: si
2: Heal the World.
0: Exacte, perquè, clar, és un moment molt emotiu. A més, Heal the World és un tema que ve molt bé ara per aquesta situació tan estranya que vivim al món. En lloc d'anar en vant i avançar amb la pau i els acords, sembla que sempre estem envoltats de conflictes i que sempre se tornen a reproduir. Vos deia abans això, que Michael Jackson ha guanyat més premis i més reconeixements que mai. De fet, ho deia també en Jordi, és Thriller, que se va publicar el 82.
2: Perdoneu, és que ma mare m'envia un WhatsApp que ha dit dues vegades 25 de juliol.
0: Sí, ja ho he sentit.
2: És juny, perdona.
0: Sí, però bé,
2: gràcies, mama.
0: Ho haguéssim recordat i repetit ara tot d'una, però sí. A més, que ho estan dient tot el temps que és demà i s'ha notat que era un petit lapsus.
2: Ja deia jo que qualque cosa no me quadrava.
0: Sí, no, però bé, no és un doi, no valia la... Bueno, ta mare sí, perquè és ta mare, però nosaltres no...
2: Gràcies. Per aquesta petita correcció.
0: I de Michael Jackson, repassant un poc la seva vida, ja sabeu que de petit, ja pràcticament quan ell va néixer, son pare era músic i ja se va trobar dins aquest conjunt musical que tenien els seus germans més grans. Eren de Jackson 5, l'esperança de Jackson, i ell, sent el més petit, va ser sempre el que més va destacar, tenia la veu solista, estava al mig i tal. I és vera que son pare els feia assajar constantment tots els germans i se diuen, i de fet ho va dir també en Michael Jackson en una entrevista en Oprah Winfrey, va dir que son pare seia allà amb un cinturó esperant que s'equivocassin per...
2: No!
0: Sí! I que sempre els insultava, vull dir, els agredia verbalment i físicament amb el cinturó i els hi devia pegar, no? Clar, en aquell temps, es veia que això se veia com un poc, no vull dir normal...
3: Sí,
0: però
3: molts,
0: eren
3: però...
0: uns altres temps. Clar, molta gent no ho feia, però pareixia...
2: Sí, però potser si te'n portaves malament, no perquè cantassis bé i estessis a l'altura de les circumstàncies.

0: artístics.
1: I a més, sí, està cansat. Molt de,
2: sí, d'aquesta època hi ha molt de casos de pares. Pensa en les Williams, també, les germanes Williams, sí, també, son sí, pare, està com una cabra. Vull dir que sí, sí, era com una cosa.
1: Clar, pensem que en Joe Jackson, son pare, era una família que vivia en un suburbi pobre, vivia en una casa de dues habitacions i no sé si eren vuit germans. Mm. Clar, com ho fas? Llavors, aquest senyor, igual que son pare de na Serena Williams i na Venus, va mirar d'aconseguir... Ara, clar, això seria vist com a explotació infantil.
2: Total.
1: No? Però en aquell temps era, bonament, si els meus fills m'atreuen un pot de sa misèria.
0: Totalment.
1: I, a veure, i és que d'un temps els va treure, van poder comprar una casa grossa...
0: No, i tant, si els va treure.
1: I clar, a veure, que ell va mantenir, va continuar cantant amb els Jacksons, Jackson 5, tenien aquells èxits, CBC, que el sentíem, crec que de fons, el sentim ara, que és una cançó top, aquesta les va escriure amb Michael Jackson. I després ja va començar la seva carrera en solitari. Ara veure que els nins estrella, llavors a l'adolescència tenen art difícil, no? Fins que se converteixen ja en adults,
0: aquestes
1: artistes.
0: Joguines rompudes, no? Que sempre se
1: diuen. De vegades, sí. I ell, bé, tornant també a la manera que tenia son pare de tractar-lo, sempre li deia que tenia un nas molt gros, molt ample.
0: Era un abusador, son pare.
1: Era un abusador, i això li va crear es complexa. Diuen que va ser perquè ahir va que rodant un anunci de Pepsi se va fer mal i li van haver d'operar nas.
0: Va ser la seva primera operació?
1: La primera. Després diuen que li van fer dues més. Jo crec que van ser moltíssimes més que no dues. Però bé, no ho sabem. També diuen que tenia una malaltia que era per això que se li aclarava la pell i que ell, les parts més fosques que li quedaven, se les blanquinava un poc amb maquillatge, no? Per tenir un color més uniforme. Però bé, ell realment va ser un pioner en moltes coses, va crear aquest moonwalk. Jordi, mos el sap fer, el moonwalk?
2: No, de fet,
0: venga,
2: feia...
0: Jordi, sí,
2: no, ho intentava jo de petit i feia ridícul, sempre se'n reien de jo.
1: És difícil, però mira, ell li va donar un estil, Herbert, que li va ensenyar un altre senyor i que se diu que surt ja també algunes altres pel·lícules abans, però ell va perfeccionar aquest estil i el va fer totalment seu. És vera que, bé, a part del moonwalk, també sistèria...
0: Tu ho saps fer, Mònica?
1: Jo ho he intentat moltes vegades de fer, vos ho podria fer ara, però no fa ni gràcia, que és la pena més gran. Però bé, és vera, també va un altre... Va tenir col·laboracions amb molta de gent, amb en Paul McCartney, recordem algunes cançons, i fins i tot també va escriure la cançó, mira, aquesta... Varen fer 3-4 cançons amb en Paul McCartney, una d'elles era aquesta, The Girl Is Mine, llavors tenien Ebony and Ivory, que eren blanc i negre un poc, no? Ebony i Marfil, que en aquell temps. Bé, varen fer aquesta col·laboració, ell va continuar fins que el 82 va publicar el Thriller, que és, de fet, l'únic vídeo musical que s'ha inclòs a les millors pel·lícules de l'any. A més, va ser tota una revolució a CMTV, en aquest canal on se va estrenar, perquè a més no era només un vídeo, era un curtmetratge.
0: Exacte, sí, sí. Que durava moltíssim, no?
1: No me'n recordo que dura la cançó, Andrea. Idò...
0: 5:55 dura la cançó.
2: Sí, però dura més, perquè hi ha
1: tota la introducció.
2: Sí, sí, exacte. De petits, em recordo mirar-ho i fer una por.
1: Feia... Sí. Idò, bé, s'ha convertit i se va convertir en tota una icona. També, ara quedem això d'en Paul McCartney, de fet, ell va comprar els drets de les cançons dels Beatles.
0: Perdona,
1: dura en aquest moment.
0: 13 minuts.
1: Pot ser, és bastant possible. Va comprar en aquell moment, en el seu moment també va ser una cosa molt sorprenent que compràs els drets de la discografia dels Beatles. Brutal, no? De fet, varen tenir un poc d'atenció amb Michael Jackson, però es vera que varen fer aquestes col·laboracions. També es vera que la seva mort també va recordar la mort de molts altres artistes que també varen morir per aquesta sobredosi, podríem dir, de barbitúrics o de... en circumstàncies així un poc estranyes, no? Recordem Elvis Presley, Whitney Houston... Bé, la llista és molt llarga, Jim Morrison, Janis Joplin, Prince...
0: La mort de les estrelles.
1: La mort de les estrelles, és vera. Bé, sí.
0: Per desgràcia.
1: Sí. Per vosaltres, quin és el tema, o el moment, o allò que, de Michael Jackson que més vos toca, personalment?
0: Jo mai he estat gaire de Michael Jackson.
2: A mi no és... O sigui, no... Un moment que m'agrada molt és, és We Are The World, quan ho varen, quan ho varen engegar tot. En Michael Jackson i en... Em sortirà el nom de l'altre.
1: En Quincy Jones.
2: En Quincy Jones, junts, varen composar la cançó, varen organitzar tot.
0: Sí, és un moment que m'agrada molt. Varen aconseguir juntar-se tot plegats?
2: Sí, he vist el documental.
1: Com, com? Jo no l'he vist.
2: Això va ser uns premis, eren uns premis de Los Angeles que se feien i després dels premis tots els artistes que havien estat nominats els van dur un estudi a gravar-ho tot una matinada.
0: Amb un autobús. Se'n van anar tots d'amagats perquè no podien saber que gravaven.
2: Clar, perquè ostres, si no jo s'hagués omplit.
1: I sempre m'ha cridat l'atenció com varen repartir les frases de, de cada cançó. Qui surt primer, qui surt després, qui li deixen
0: clar,
1: fer...
0: És que això els artistes s'ho deuen mirar moltíssim.
1: Sí. És a dir, qui ha de cantar planer i qui li deixen cantar el moment àlgic que puja.
2: De fet, quan varen arribar, quan arribaven a l'estudi, hi havia un cartell penjat a la porta que deia deixeu els egos de fora de la sala.
0: Ah, que bona.
2: Els varen penjar, perquè, clar...
0: És que, clar, una cançó així han deixat egos de fora.
1: La veritat és que sí, aquell tema va recaptar, crec que, 60 milions de dòlars que els va destinar tots a qüestions benèfiques. A més, això, en certa manera, va propiciar també SUSA for Africa, USA for Africa, que és també tota aquella iniciativa de la qual hem parlat abans que hi vés, que tinguéssim en Jordi, crec, d'en Bob Geldof, que va fer també per crear aquells concerts per Etiòpia, per Biafra, que eren els països dels quals se parlava que tenia molta fam en aquell temps. Digues, Jordi. Em pareixia que volia dir una cosa.
0: Jo aixecat la mà perquè, de totes formes, la figura de Michael Jackson està envoltada de polèmiques. Vull dir, quan tu has demanat quin moment recordau més, m'ha vengut inevitablement en el cap l'imatge de quan va treure el seu fill per la finestra.
1: Això és molt fort, eh?
0: A París.
1: És vera,
0: a Berlín, perdona, a Berlín.
1: Va ser una cosa un poc rara.
0: Home, si va ser estrany. I tant. Però vull dir que...
2: Era peculiar, aquesta.
0: Encara hi ha interrogants sobre totes aquestes qüestions.
1: Sí, i sobre la qüestió també de... d'abús a altres nins que varen denunciar. De fet, sense ser psicòlegs ni tenir ni idea de res, simplement una opinió, aquesta persona que ha patit tant, que tu realment el veus que és una persona molt sensible o ho semblava, molt fràgil en certa manera, no? Tot i que tenia també molta força per altre costat, simplement des del meu punt de vista, segur que és un nin dins un cos d'homo i que vol jugar en son nins o no ho sé, o fer...
0: No ho sé, és un interrogant que...
2: Aquella infància robada.
1: Sí, Arbara també que
0: sempre hi
1: serà. Que quan els pares una altra vegada veuen possibilitat de treure pasta d'algun lloc, se diu, i de fet quan va morir la primera denúncia, el primer nin que el va denunciar quan va morir Michael Jackson, el nin va dir que no havia estat vera. Però clar, Arbara que varen arribar a un acord extrajudicial en que van pagar, Michael Jackson va pagar molt de milions de dòlars per no continuar amb el judici. Clar, això moltes vegades s'entén que tu assumeixes la culpa, però ell va insistir mai que no assumia la culpa d'això, que ell no se sentia culpable de res. I és vera que després sí que han sortit altres, ja persones adultes, molts anys després, recentment, diguem que sí, que va abusar d'ell, que el va besar, que el va masturbar, etc. Però bé...
2: No ho sabrem
0: mai. La seva filla en parla molt bé, d'ell.
1: Sí?
0: Na Paris Jackson. Paris.
1: I a més, ella nom Michael, el primer nin també nom, tres o quatre noms, Michael. I tots dos són, efectivament, en sa infermera del seu dermatòleg, en la que se va casar, va tenir aquests dos fills, i ella, a canvi de 8 milions de dòlars, va renunciar a la custòdia d'aquests dos nins. I el tercer, que és aquest que va mostrar per una finestra d'un hotel embolicat una manta, una cosa molt rara.
0: Sí, amb una flaçada pel cap.
1: Sí, era un nin que havia nascut a un ventre de lloguer.
0: I doncs, mireu, Mònica, demà, aniversari de...
1: 23-26.
0: De Michael Jackson a les 23:26, que és l'hora de la seva mort.
1: Nostra
0: se posarà Heal the World, és una iniciativa mundial. No?
1: I penseu que molta de gent ho estarà fent també. I...
0: És una bona forma.
1: Sí, i se crea aquesta consciència col·lectiva. Sí, que la balanguera. Sí, com la balanguera.
0: Sí,
1: exacte.
0: Talment.
1: El camajaleo. per Sant Joan.
0: Sí, podríem fer moltes comparacions. Moltes. Vinga, aneu pensant-les, aneu pensant-les.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
8: El paraigo en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què feim? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
10: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es escarrana.

0: Almeida, Rivers of Babylon. Aquesta no és de Michael Jackson.
1: És de Bonnie M.
0: Ja m'agrada més.
1: A mi m'agrada Bonnie M.
0: Did it, Babylon.
1: No recordeu que era el meu nick de, sí, de quan era jove.
0: Que bona. Mònica Borràs, gràcies. Fins la setmana que ve. Jordi Suárez.
2: Tornant demà.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 415 a vosaltres. Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, el focus informatiu en aquesta hora del matí se centra en Veneçuela. Fa unes hores hi ha hagut dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2, respectivament, i amb l'epicentre proper a la capital, Caracas. La presidenta en funcions del país, Delcy Rodríguez, ha avançat que hi ha víctimes mortals, tot i que encara se'n desconeix la xifra.
2: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
0: Durant l'informatiu matí d'avui estarem ben pendents d'aquests terratrèmols en un dijous, dia 25 de juny, en què les festes de Sant Joan de Ciutadella s'acomiaden fins l'any que ve. Aquest és el darrer toc que es produïa fa només unes hores, a les 5 de la matinada, que es queixava capellà i que marcava el final de la festa. Una celebració que ahir vespre va viure al seu punt àlgid amb els Jocs d'Esplac, amb 25.000 persones ompliren aforament.
3: Bueno, sempre ho vivim amb molta emoció, perquè és un moment molt esperat per ciutadellencs, aquests Jocs d'Esplac.
4: Preciós, preciós.
0: Els jocs començaren amb llum natural i acabaren amb 4 ensortilles encertades i amb més d'una vintena d'assistències sanitàries, de les quals només 3 es van traslladar al centre de salut de Canal Salat. Tot d'una, vos ho explicam en un dijous en què hi ha altres titulars destacats. Han passat la primera nit fora de la residència de la gent gran d'Inca Nova Edat, afectada i per un incendi als més de 100 usuaris que hi resideixen.
5: L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents puguin tornar al centre.
0: I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
5: El descompte serà entre el 30 i el 50%. Enguany es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. Els petits comerços asseguren que esperaran a dia 13 del mes que ve per sumar-s'hi.
0: I a Eivissa, excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana.
5: Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa.
0: I de la política, l'atenció informativa també serà avui de nou al Congrés, perquè s'ha de votar una moció del Partit Popular per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
5: Una passa que fan els populars l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar precisament els casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn. Sánchez reitera la seva intenció d'esgotar la legislatura.
6: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Tú.
5: Mentre que els socis del PSOE veuen insuficients les seves explicacions i PP i Vox insisteixen a demanar-li que convoqui eleccions. És el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
7: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
0: I en els esports, Omar Mascarell deixa el Mallorca. Gavi Fortes, bon dia.
8: Bon dia. El migcampista canari deixa el Mallorca 3 anys i 100 partits després de la seva arribada. El jugador acaba contracte el 30 de juny i no ha rebut una oferta de renovació satisfactòria i deixa l'entitat mallorquinista per jugar al futbol àrab, concretament a l'Al-Khaleh de l'Aràbia Saudita. D'altra banda, el Leipzig alemany, dirigit per l'extècnic del Mallorca, Martín de Michelis, ha mostrat interès per Samu Costa, que se troba al Mundial en la selecció de Portugal.
0: I pel que fa al temps, avui hi torna avís groc per temperatura elevada a l'interior i al sud de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
9: Bon dia. Avui, nova jornada plenament d'estiu. Continua l'estabilitat i també la calor, amb una temperatura mínima que nit passada ha pujat qualque grau i ens ha deixat diversos observatoris en registres de nit tropical. Pel que fa a les màximes, avui es tornaran a situar en valors molt semblants als d'ahir i els termòmetres podrien tornar a pujar fins als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, els 36 en el cas d'Eivissa, mentre que Menorca quedarien una miqueta més frenats entorn dels 35 graus. Tot plegat amb un domini del sol, vent fluix de llevant i una situació marítima molt tranquil·la, amb marejol i qualque redol de mà plana a les costes de Ponent. Hores d'ara tenim 22 graus a Ciutadella, 20 a Manacor i 24 a la Mola, Formentera.
0: I també són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i gairebé 5 minuts, amb Víquer Hernández al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre, començant.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I ho fem per la darrera hora informativa que passa en aquesta hora per Veneçuela. S'ha declarat l'estat d'emergència. Tot el país, dos forts terratrèmols han sacsejat a Veneçuela aquesta matinada a les 6 del capvespre, hora local. El primer de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas, i el segon de 7,5, a més d'una vintena de rèpliques i avisos per tsunami a altres països veïns d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha avançat que hi ha víctimes mortals, però que encara no es disposa d'un balanç oficial de morts ni de ferits.
5: Sobre el terreny s'han registrat quantiosos danys materials amb l'ensorrament i col·lapse d'edificis sencers. Les classes s'han suspès durant un temps indefinit. També tota la xarxa de trens de metro per facilitar les tasques del rescat. S'ha activat tot el sistema de salut pública. S'ha fet també una crida massiva per reclutar personal sanitari que acudeixi als hospitals i centres de salut. Delcy Rodríguez, presidenta en funcions.
2: I estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
5: En aquesta hora també es registren apagades elèctriques, talls al subministrament d'aigua potable, també s'ha interromput el gas per garantir la seguretat. El fet que molts de veneçolans es trobassin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El govern veneçolà demana a la població que evacuï els edificis afectats. El ministre Diosdado Cabello fa una crida a que ningú quedi dins els edificis.
10: Alarmante desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas. Se han desplomado, estamos atendiéndolos ya con todo, como tú lo has dicho, con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
5: Els Estats Units han enviat també ajuda humanitària i el president Donald Trump ha piulat a la seva xarxa social Truth que hi haurà molt de morts. De fet, a mesura que passen les hores, les autoritats de diferents poblacions properes a Caracas ja han confirmat l'existència de víctimes mortals sense especificar nombres concrets. La presidenta els enviava el seu condol.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias.
5: En aquesta hora els equips de rescat cerquen víctimes a contrarrellotge sota els enderrocs. A molt de punts s'han viscut moments de pànic. Aquest ha estat un dels moments de l'aeroport de Maquitia, el principal de Veneçuela, que s'ha pogut tancar.
11: Afuera que tenemos. ¡No sale de allá! ¡Hermano, no! ¡Fuera más peligroso, hermano!
5: Aquest terratrèmol ha recordat el que va sacsejar Veneçuela precisament l'any 2018, de magnitud 6,9, un poc en manco que aquest, i aleshores sense víctimes, i el de 1963, que amb una magnitud de 6,6 a l'escala Richter, va costar la vida a més de 200 persones.
0: Estaran pendents de la informació que ens vagi arribant des de Veneçuela respecte d'aquests dos terratrèmols que ocorrien fa unes hores de 7,2 i de 7,5 graus. Són ara les 7 i 8 minuts. I aquí a les Illes, els usuaris de la residència de persones grans d'Inca Nova Edat, afectada i per un incendi, han passat la primera nit fora del centre. L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents tornin.
5: Més de 140 persones, entre treballadors i residents, varen haver de ser desallotjats. Una quarantena de residents es varen reubicar als centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mentre que la resta han quedat en les seves famílies o a centres privats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
12: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
5: Tant usuaris com treballadors varen ser atesos per professionals sanitaris. Dues persones varen ser traslladades a hospitals de Mallorca per inhalació de fum. Tot apunta que el foc es va originar per un curtcircuit al quadre elèctric i la investigació per esclarir-ne les causes finals està en marxa. Enric Campins és tècnic del Bombers de Mallorca.
13: Tot l'edifici estava inundat de fum i en una de les ales de l'edifici s'havia desenvolupat un incendi bastant potent. I hem estat extinguint i després, posteriorment, m'hem encarregat de fer la ventilació total de l'edifici perquè pugui tornar-se funcional de la manera més ràpida i possible.
5: I l'Ajuntament d'Inca afirma que encara no es poden quantificar els danys de l'edifici. Mari Carmen Osses és tinenta de Baldia.
14: Lo important era que tots els residents estiguessin bé, que s'ha treballat d'una forma molt organitzada, en la qual les forces i cossos de seguretat han sabut dur molt bé aquest protocol.
5: En l'extinció de l'incendi varen participar els bombers del Parc d'Inca, Alcúdia i Manacor, així com diversos tècnics i comandaments.
0: I un dia més, les Balears continuen en el nivell màxim de perill per incendi forestal. La situació millora a Eivissa, però bona part de Mallorca continuarà amb aquest nivell màxim d'alerta, el nivell vermell. Són dies intensos de feina per als bombers, que han hagut de sufocar les flames de gairebé una desena de focs en les darreres jornades.
5: En el cas de l'incendi forestal de Camp Milec, a Muro, que ha quedat extingit després de dos dies actiu, segons la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, han cremat de 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Aquest dimecres els bombers també han actuat a un altre incendi agrícola, en aquest cas al municipi de Campos. La conselleria demana molta precaució a la ciutadania i ha recordat que està prohibit fer cremes a zones forestals.
0: Escoltant l'informatiu matí a IB3 Ràdio.
15: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
16: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
17: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
16: Entrada lliure.
17: Obra Cultural Balear.
0: Set i 12 minuts del matí, Ciutadella ha posat el punt final a les festes de Sant Joan aquesta matinada amb el darrer toc de flabiol que ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 5 del matí a Casc Aixer Capellà. Aquest és el moment que tanca les festes de Sant Joan de Ciutadella. I tot després d'uns multitudinaris i esperats jocs d'esplà que començaven amb llum natural enguany. La cirereta del pastís per a molts i que ha congregat 25.000 persones, l'aforament màxim. Uns jocs en què s'han produït 23 assistències sanitàries i 3 trasllats al centre de salut de Canal Salat. Els cavallers i caixers han encertat un total de 4 ensortilles al nivell més baix dels darrers 15 anys per després fer el joc de les carotes i córrer de ferrats. Un acabament de jornada intens. Cristina Bausà.
18: Puntuals a les 9 del vespre, el Fabiol va donar el sus al joc de les ensortilles i pocs minuts després es va encertar la primera anella. Va ser Guillem Rodríguez Martínez, de 14 anys i del lloc de Santa Cecília de l'Alló, qui minuts després d'haver encertat aquesta anella assegurà estar molt feliç.
19: Molt! Xau, molt!
18: També va voler compartir el seu secret.
19: Tu no estiguis pendent del cavall i mira't l'anella. I estrenxes les cames, ja està.
18: Uns jocs d'esplà que se varen celebrar davant milers de persones. Els que varen poder accedir estaven col·locats a banda i banda d'esplà de Sant Joan.
20: Molt bé, a tope, com sempre.
21: Mira, estem aquí amb amics de fora i bueno, estem mirant aquí...
20: En seguretat.
21: En seguretat, exacte, estem veient això.
18: Abans d'anar al plat, tothom era a la plaça d'Esborn, on, com mana la tradició, es va fer la convidada. El caixer senyor Ignasi Saura, després de fer el replec per recollir els 123 caixers i cavallers, entrava fins ben davant la balconada de l'Ajuntament. Damunt el cavall i micro en mà, va recordar les persones que ja no hi són, va agrair a la gent del camp la feina que fan per mantenir el paisatge paradisíac de Menorca i va fer una crida a preservar l'essència de les festes de Sant Joan.
22: Senyora Ballosa, regidors i regidores, en esplà vos esperam.
18: La ballessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, acabava la seva intervenció amb les tradicionals paraules.
23: Ciutadellons i ciutadellonques, en esplà hi falta gent. Caixers i cavallers, sort i ventura.
18: Això és el que va passar la darrera meitat de jornada, però és que el dia de Sant Joan començava a les 8 en punt amb el darrer primer tot de Fabiol de les festes a càrrec de Fabioler substitut Juan Luis Gelabert. I tot d'una va començar el primer replec del dia dels 87 cavalls de la primera tanda per arribar a mig matí al Pla de Sant Joan i començar els entrenaments dels jocs.
3: Bueno, trec un cavall jove d'enguany, ensenyat a casa nostra, i molta alegria i
4: molt polit. I
18: després d'aquest entrenament hi va haver el caragol de Santa Clara i a migdia, a les 2:30, arribava el moment de més solemnitat en aquest dia de festa que va ser amb la missa de Caixers. En sortir de la catedral, varen anar al seminari per assistir a la beguda oferida pel caixer capellà Joan Camps. Un descans previ a un nou caragol, aquest, com dèiem, en 123 participants, que culminava a la plaça d'Esborn amb la convidada del caixer senyor, el Jot Desplà.
0: I també a Eivissa, la localitat de Sant Joan de Labritja, ha celebrat aquest dimecres el dia gran del Sant Patró. Ho ha fet amb novetats perquè els principals actes de la jornada s'han traslladat per primera vegada a l'hora baixa d'Animanau.
6: Ha estat una petició veïnal que la comissió de festes s'ha traslladat a les autoritats religioses que s'han avingut a fer la missa i la processó en homenatge a Sant Joan al capvespre. Ho explica Vicent Serra, president de la Comissió de Festes.
7: La celebració de la missa de Sant Joan, per primer volta en història, fer-la a la tarda. Per la comoditat dels veïns del poble, com molts treballen a fora poble, cosa que és normal, no podíem venir a disfrutar d'aquesta festa, ni dels Baix Pagès, ni dels Bunyols i Sobretes, doncs l'hem fet pels veïns.
6: Ha estat una decisió molt celebrada pels veïnats.
24: Celebrant el dia de Sant Joan com toca, ballant Vall Pallès i menjant oretes i bevent una mica de vi.
25: Celebrar con todos los habitantes de Sant Joan este día grande y una fiesta tan relevante y tan bonita como esta.
6: A més dels actes religiosos, la colla de Labritja ha fet una exhibició de Vall Pallès, s'ha fet una mostra de cotxes d'època i els jonins han participat en un concurs de macarrons de Sant Joan, unes postres dolces de la gastronomia eivissenca que només es preparen la revetlla i el dia de Sant Joan.
0: I actualitzem ara la informació referent als terratrèmols a Veneçuela. De moment, segons el primer balanç, hi ha 32 morts i més de 700 ferits per mort d'aquests terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que se situaven amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas i que es produïen fa unes hores. Dos forts sismes que han sacsejat el país sencer. Aquesta matinada a les 6 del capvespre, hora local, i a la matinada, hora espanyola. S'ha declarat l'estat d'emergència a tot Veneçuela i aquesta xifra de morts i de ferits podria augmentar durant les pròximes hores i estaran ben pendents. I aquí a les illes, avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials començaran les rebaixes d'estiu i avancen novament unes dates que tradicionalment començaven el dia 1 de juliol. Una campanya que els centres comercials afronten amb optimisme. Antonio Sánchez és el cap de comunicació del Corte Inglés.
26: Esperàvem unes rebaixes positives, som optimistes sobre aquests primers dies. Tenint en compte que ha arribat ja l'estiu, les altes temperatures molt ràpid i que pensem que tant el consumidor local com el turista espera aquests descomptes de cara a equipar-se, de cara a aquest estiu.
0: Sánchez assegura que hi haurà descomptes d'entre el 30 i el 50%, sobretot en confecció, sabateria i esport. Un inici de rebaixes, però, que comença en la resistència del Partit Comerç, que torna a alçar la veu per denunciar la liberalització del sector.
5: A Fedeco recorda que la possibilitat de fer rebaixes en qualsevol moment es va aprovar entre els anys 2011 i 2012 en un context de crisi econòmica, l'objectiu d'estimular precisament el consum. Tanmateix consideren que aquell escenari ja ha canviat radicalment i ha deixat de tenir sentit. Pedro Miró és el vicepresident d'aquesta patronal de comerç.
27: Nosaltres demanem que el govern llevi aquest decret que va fer l'any 2012, mediante el qual se va incentivar l'economia, molt bé, però això ha desaparegut. Ara, en teoria, se diu que l'economia va bé. En el punt de que és necessari, diguéssim, que no hi hagi aquesta liberalització.
5: A Fedeco considera que no són competitius els petits comerços perquè han d'enfrontar-se a les grans cadenes i, a més, experimenten un increment continuat de costos laborals, de cotitzacions dels autònoms, de lloguers comercials, dels subministraments i de la pressió fiscal. És per això que demanen als seus associats que esperin a dia 13 de juliol per poder vendre més setmanes al marge adequat.
27: Nosaltres és un pensament que vàrem pensar en un principi, a dia 6, Lo que pasa es después de tenir una sèrie d'entrevistes i en Cuesta i Joan en fem amb varios comerciants, ens demanaven que estiràssim un poc més. Evidentment, cadascú farà el que voldrà. Eren comerciants petits que se posen les rebaixes de 25, de 26, evidentment. Però és dolent, per nosaltres això és molt dolent.
5: Segons el portaveu del Corte Inglés, ho fan perquè tot Espanya es fa així, però no veurien amb mals ulls que tothom començàs el mateix dia.
26: Si cada comerç és lliure, segons la llei, a començar les rebaixes quan pertoqui, sí que és veritat que entenem que si hi hagués una mateixa data de rebaixes per tot, seria més fàcil, sobretot pel consumidor, no? Saber on ha d'anar a comprar.
5: Precisament per aquest motiu, la Federació d'Empreses defensa la desliberalització de les rebaixes, perquè seria una mesura per recuperar l'equilibri entre els diferents actors comercials, així poden mantenir l'activitat i la vida als carrers de les illes.
0: I a Mallorca, l'Ajuntament de Capdepera es prepara per combatre el turisme d'excessos. Ho fa després dels incidents que s'han registrat a la platja de Ca l'Agulla durant el mes de maig amb grups de turistes que no respectaven les normes de convivència.
5: Avui a Rebaixes durà a terme la primera taula per la transformació del model turístic i contra el turisme d'excessos, en la qual participaran representants de l'Associació Hotelera d'aquesta zona, també la Guàrdia Civil, el sector de l'oci nocturn, entre d'altres. Núria García és la batllessa de Capdepera.
1: Com cada any venen grups a passar els caps de setmana, sobretot d'Alemanya, i el seu punt de trobada és la platja de Ca l'Agulla, fent doncs, festes, consumint alcohol, posant música.
5: Una mesa que es convoca també després de la retirada a petició de l'Ajuntament d'unes polèmiques pancartes a un establiment hoteler de Cala Ratjada especialitzat en viatges d'estudis amb frases com "el que passa a Mallorca queda a Mallorca" o "a Mallorca t'ho menges tot". El president de les agències de viatges de les Balears, Pedro Fiol, censura aquest tipus de llenguatge.
2: Jo crec que les agències de viatges, sobretot aquestes que estan ubicades a la península i tenen manco sensibilitat que les agències receptives locals, jo crec que haurien de canviar l'estratègia de màrqueting.
5: Per altra banda, la presidenta de l'Associació Hotelera de Capdepera, Maria Antònia Moll, considera encertada la convocatòria d'aquest espai de coordinació i assegura que aquesta campanya no reflecteix la realitat turística de la zona.
4: Crec que hi ha 80 hotels que fan les coses molt ben fetes, que tenen molt traçat el camí que volen seguir, que tenen les inversions fetes, que tenen els deures fets i que cap cas té res que veure el que ha transcendit en el mitjà de comunicació, és un fet aïllat, que crec que mos toca xerrar de les virtuts de Capdepera, crec que mos toca de crear reputació.
5: La Balassa explica que aquesta mesa no és una feina només d'una legislatura, sinó que és una tasca comuna entre tots els grups polítics i agents implicats per arribar a consensos i dibuixar una línia de treball conjunta.
0: I a les carreteres d'Eivissa han circulat prop de 5.000 vehicles manco al dia durant el darrer mes. Amb la regulació d'accés hi ha 2.500 cotxes menys diaris. I a més, amb la millora del servei de bus, el Consell d'Eivissa estima que cada dia circulen 3.000 vehicles manco per l'augment d'un 30% dels usuaris de bus. Elena Gregori.
8: L'any passat es va registrar un increment d'un 1,4% de viatges d'autobús coincidint amb la gratuïtat. Amb la nova contracta de bus a Eivissa, que ofereix més freqüències, el darrer mes han augmentat un 30% els usuaris respecte al mateix període de l'any passat. El Consell calcula que es tradueix en 3.000 vehicles menys diaris circulant per les carreteres. Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
9: Si aquestes xifres es confirmen i aquesta acceleració es confirma, doncs podríem superar els 8 milions de passatgers. Aquest any va tenir un nou rècord. Si pensem que un vehicle particular està ocupat per una persona i mitja, dues persones màximes, si hi ha Eivissa, com a mitja, doncs estan parlant d'uns 3.000 vehicles, 2.500, 3.000 vehicles menys de Montsilla d'Eivissa circulant cada dia. No?
8: Segons el darrer estudi d'Eivissa Formentera Preservation, el 2025 s'ha registrat una baixada d'un 4,2% d'intensitat mitjana de trànsit i amb menys conductors. Escoltam alguns usuaris d'autobús.
10: Nos mudamos acá desde Argentina. Mi mujer es médica y viaja todos los días en colectivo. Y siempre teníamos esa duda, digamos, queríamos comprar un auto, pero como vimos que es muy efectivo para ir al colectivo en los horarios de salida y en llegar y el tránsito es muy pesado en auto, decidimos no comprar un auto.
8: Tot i la davallada de trànsit, l'evolució a llarg termini registra una tendència creixent. L'any 2018 circulaven més de 10.000 vehicles diaris, l'any 2025 n'hi havien 11.000. De fet, l'any passat es van matricular 8.000 vehicles a Eivissa, un increment del 20% respecte a 2024, la xifra més elevada dels darrers 10 anys.
0: Mentrestant, a Formentera han començat les feines d'abalisament del litoral, un servei que no s'havia instal·lat per mort d'un recurs interposat per una de les empreses que concorreguen al concurs públic. L'empresa licitadora ha iniciat les feines a la platja de Cala Saona i la previsió és que avui dijous continuïn també a la platja de Cavall d'en Borràs. La Verònica Castelló és la consellera insular de Medi Ambient.
11: Ara mateix estem en una època un poc dolenta perquè hi ha bastant de trànsit a la mà, hi ha bastantes embarcacions fondejades. Hem demanat ajuda a Guàrdia Civil de la mà, que si ens poden donar una mà. Nosaltres intentarem també, des dels nostres mitjans, pues, intentar col·laborar al màxim perquè puguin treballar còmodament i el més ràpid possible.
0: Es preveu que a mitjan del mes de juliol, el mes que ve, ja estigui abalisat tot el litoral de Formentera. I excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments d'Eivissa duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana, una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa. Ivonne Aranyó.
12: L'Ajuntament de Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per projectes residencials estratègics per a la construcció d'uns 600 habitatges a preu limitat en àrees de transició de les zones de Sant Jordi, Sant Josep i Cala de Bou. Escoltem l'alcalde del municipi, Vicent Roig.
13: Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics, tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep, com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula al voltant d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i al redor una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
12: Projectes que el consistori ja té sobre la taula per construir en aquestes àrees que han de complir uns requisits.
13: És que tenen que estar colindants amb àrees plurifamiliars o amb àrees urbanes, que tenen que tenir una amplitud fondària d'un mínim de 100 metres, tenen que poder tenir un mínim de 60 vivendes.
12: També l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà l'obtenció d'àrees de transició per construir habitatge a preu limitat, una d'elles a Sa Joveria i dues àrees més a Platja d'en Bossa. Quant a Sant Antoni i Santa Eulària també portaran aquesta qüestió al ple, però encara han d'estudiar les diferents propostes.
0: El Partit Socialista a Eivissa critica la mesura, diu que és una excusa per construir més a l'illa i que no es podrà obtenir habitatge de manera immediata, com assegura el Partit Popular. Critiquen també que no serà per aquí veritablement una necessita, ja que els habitatges a preu limitat són més cars que els de l'IBABI de Protecció Oficial. Elena López és la portaveu del PSOE al Consell d'Eivissa.
14: És evident que és impossible que sigui immediat construir vivendes a sòl rústic, on hi ha camp. Per arribar a tenir vivendes se necessiten tenir moltes altres coses més, com poden ser xarxa d'aigua, sanejament, enllumenat, carrers, coses que sòl rústic no té. Per tant, el de la immediatesa és una mentida.
0: I són ara les 7:28 minuts, moment ara per fer un cop d'ull a les portades editades a les illes, pendents avui, Toni, de la política i també de la crònica negra dels successos.
5: És així perquè va haver-hi un incendi a una residència a Inca, en parlàvem fa just una estona en aquest espai informatiu. Val a dir, primer de tot, que la fotografia avui, la més interessant possiblement, la de portada del Menorca, és un espectacle de les ensortilles dels Jocs del Pla i diu Jocs amb estrella a tota portada avui, evidentment. A Mallorca, però, del que es parla és d'aquest foc a la residència de Reiguer, és tota la portada pràcticament de l'última hora, una fotografia ben grossa dels sanitaris atenent algun d'aquests interns. Diari de Mallorca fa una fotografia per escuda i diu que es varen haver de reubicar de 7 persones majors. Fa aquest recompte a la seva portada a l'hora del tancament. També tema més destacat d'allò habitual a la primera. Ho du també el Mallorca Diari, parlant ja dels diaris digitals editats a les illes, però més amunt, política, dèiem, les paraules de Pedro Sánchez al Congrés, dient que no sabia res ni hagués tolerat la corrupció al seu partit. Ara Balears, per la seva banda, obre explicant que l'organitzador de la Festa de l'Orgull a Cort ridiculitza el moviment LGTBI+ a les seves columnes a un conegut diari, parla d'una agència molt popular de publicitat aquí, i OK Balears, per la seva banda, també en successos d'EM, obre amb una batalla campal que hi va haver a un parc de Palma. Les Pitiuses, diari d'Ibiza, posa el focus en política també, diu que el nou senador de Formentera es podrà triar ja en les properes eleccions. El periòdico d'Ibiza, per la seva banda, prefereix, parlant d'eleccions, posar les paraules de Pedro Sánchez també al Congrés amb una pregunta: com fer en comptes continuar? Les respostes les trobeu a l'interior.
15: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: I són ara les 7:30, resumim els principals titulars d'aquest dijous en què el focus informatiu en aquesta hora del matí se centra a Veneçuela, on dos forts terratrèmols han sacsejat el país sense aquesta matinada a les 6 del capvespre, hora local.
5: El primer de magnitud 7.2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital Caracas, el segon 7.5 amb una vintena de rèpliques, deixa el primer balanç de 32 morts, més de 700 ferits. També avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, la presidenta Delcy Rodríguez ha avançat que hi haurà víctimes mortals.
16: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal com lo contempla nuestra Constitución.
0: Tot això mentre aquí a les Illes les festes de Sant Joan de Ciutadella s'acomiaden fins l'any que ve. Aquest és el darrer toc que es produïa a les 5 de la matinada a Cas Caixer Capellà i que marcava el final de la festa.
5: Una celebració que ahir vespre va viure el seu punt àlgid amb aquests jocs d'esplà, més de 25.000 persones que varen omplir l'aforament.
17: Bueno, sempre ho vivim amb molta emoció, perquè és un moment molt esperat per ciutadellencs, aquests jocs d'esplà.
19: Preciós, preciós.
5: Uns jocs que comencen amb llum natural, o començaren en llum natural i acabaren en 4 ensortilles encertades, més d'una vintena d'assistències sanitàries també, de les quals 3 es varen traslladar al centre de salut Canal Salat.
0: I han passat la primera nit fora de la residència de la gent gran d'Inca, nova edat, afectada ahir per un incendi, els més de 100 usuaris que hi resideixen.
5: L'edifici ha quedat sense electricitat, algunes habitacions estan danyades pel fum, encara no hi ha data fixada perquè els residents puguin tornar en aquest centre.
0: I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
5: El descompte seran d'entre el 30 i el 50%. Enguany, a més, es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. Els petits comerços asseguren que esperaran a dia 13 del mes que ve per sumar-s'hi.
0: I també avui a Eivissa, excepte a Sant Joan de Labritja, tots els ajuntaments duran a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana.
5: Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa.
0: I en política, l'atenció informativa també serà de nou avui al Congrés perquè s'ha de votar una moció del PP per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
5: Una passa que fan els populars just l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar els casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també el seu entorn. Sánchez reitera la seva intenció d'esgotar la legislatura.
20: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: Mentre que els socis del PSOE veuen insuficients aquestes explicacions, PP i Vox insisteixen en demanar-li que convoqui eleccions. És el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
21: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva.
0: I poques hores després de la compareixença de Pedro Sánchez, la seva dona, Begoña Gómez, lliurava el passaport al jutge Peinado. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir judici oral contra l'esposa del president espanyol. I pel que fa al temps, avui torna l'avís groc per temperatura elevada a l'interior i al sud de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
22: Bon dia. Sí, continua l'estabilitat i també la calor amb una nova jornada que podríem dir que tornarà a ser plenament d'estiu. La temperatura mínima de nit passada ha pujat alguns graus a diversos observatoris i ens ha tornat a deixar registres de valor de nit passada tropical. Pel que fa a les màximes, avui tornaran a situar-se en valors molt semblants als d'ahir i els termòmetres podrien tornar a pujar fins als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, fins als 36 en el cas d'Eivissa, mentre que a Menorca quedarien una miqueta més frenats entorn dels 35 graus. Tot plegat amb un domini del sol, tot i el permís d'algun núvol prim cap al matí, en el cas de Menorca, i cap al capvespre al sector de les Pitiuses, amb un vent que bufarà fluix de llevant i una situació marítima molt tranquil·la en redols de marejol i qualque redol de mar plana a les costes de Ponent. Ara mateix la temperatura és de 23 graus a Maó, 24 a Palma, 23 a Eivissa i 24 també a Escamarí a Formentera.
15: Informatiu Matí. Esports.
0: Set i gairebé 35 minuts. Encetam la informació dels esports parlant d'Omar Mascarell, que deixa el Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat per l'Al Khaleej Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el pròxim 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada amb l'equip de la Lliga Professional Saudí. L'internacional amb Guinea Equatorial va arribar a l'illa el juny de 2023 i 3 anys després s'acomiada del Mallorca amb un total de 100 partits disputats, 3 gols i 2 assistències. D'aquesta manera, Omar Mascarell es converteix en el quart jugador en sortir aquest estiu. Primer va ser Kai Larin, després Pablo Maffeo i Vedat Muriqi. I el següent a la llista pot ser Samu Costa. El portuguès està centrat ara mateix en la selecció de Portugal i el Mundial, però el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar-lo. Això sí, el club alemany haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros pel migcampista. Els representants balears a primera i segona federació ja saben contra quins rivals jugaran. L'Audi Eivissa competirà al grup 2 de la categoria de bronze del futbol espanyol i ho farà contra clubs històrics com el Saragossa o l'Osca, recent descendits de la segona divisió. A més, Nàstic de Tarragona, Real Múrcia, Cartagena o Hèrcules, que també saben el que està al futbol professional, i un total de 20 equips de les comunitats d'Aragó, Catalunya, Madrid, València, Múrcia i l'Andalusia. L'Audi Eivissa és l'únic balear. A més, també es trobaran amb el filial amb filials com el Real Madrid-Castella, l'Atlètic madrileny o el Villarreal B. El club blau-cel, ahir, d'altra banda, va anunciar el fitxatge del porter Andrés Prieto per a dues temporades. Format en la pedrera del Real Madrid, va continuar la seva carrera a l'Espanyol, on va jugar tant en el filial com en el primer equip. També ha jugat al Màlaga, Leganés, Alcorcón i Ponferradina. I també té experiència al futbol internacional amb el Birmingham City i el Dinamo de Tbilisi. El nou porter deixa un missatge per l'afició pitiusa.
6: Hola, blau-cels. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la U de Ibiza. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Can Mises. ¡Força Ibiza!
3: I a segona federació, Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i Penya Esportiva Santa Eulària compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. D'aquesta manera, els 4 equips balears eviten els equips catalans com els filials del Barça, Girona o l'Espanyol, però s'enfrontaran a altres equips destacats com són l'Alcoià, la Deportiva Minera o l'UCAM Múrcia. I anem ja en la informació del Mundial. Ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups, a la qual Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit contra l'Uruguai ha parlat el central Emerick Laporte.
7: Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen, pero bueno, teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Sí, es verdad que tenemos que tener referencias, pero bueno, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
3: Ahir ja es varen disputar aquest partit. Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Marroc 4, Haití 2. El mallorquí Xadi Riad ha estat titular i ha jugat els 90 minuts. Escòcia 0, Brasil 3. 3 anys després, Neymar va tornar a jugar amb la selecció brasilera. El sentim.
18: Sempre pensé volver, sempre pensé estar acá. I, bueno, lo logré.
3: Sud-àfrica va guanyar per 1-0 Corea del Sud, República Txeca 0, Mèxic 3, la selecció de Javier Aguirre i Toni Amor acaba primera del seu grup i ja estan classificats pels 700 de final Suïssa, Canadà, Mèxic, Sud-àfrica i Sud-àfrica i amb possibilitats com a millors tercers hauran d'esperar Corea del Sud i Bòsnia i Herzegovina. I ja està definit el primer duel de 700, serà el Sud-àfrica-Canadà. En tennis, el Mallorca Championships avui es jugaran els quarts de final. L'espanyol Alejandro Davidovich s'enfrontarà al búlgar Grigor Dimitrov. Davidovich va eliminar els vuitens Adam Walton guanyant per 6-4 i 7-5. Sentim Davidovich.
1: He venido entrenando muy bien, con muy buenas sensaciones, tocando bien la pelota y al final sabía que iba a hacer calor, lo tenía que aceptar. Obviamente ya sabemos lo que es después de un Roland Garros que ha sido infernal y bueno, al final también aquí es mucho más corto, los puntos son más cortos y la verdad que sabía que a lo mejor duraba 2 horas pero hemos hecho un buen bloque físico estas últimas semanas y la verdad que me encuentro bastante bien.
3: També jugaran els quarts de final el portugués Nuno Borges contra el cap de sèrie número 1 Luciano Darderi, el serbi Kecmanovic contra l'hongarès Marozsan i Ethan Quinn jugarà contra Vít Koprika. En bàsquet, el Fibui Mallorca de la primera FEB ha anunciat que Rubén Escalas i Cristian Bonet, components del cos tècnic, continuaran el conjunt mallorquí. I d'altra banda, el València Bàsquet ha guanyat la Lliga ACB després de tornar a guanyar el Barça per 84-108. L'equip valencià ha superat el Barça a la final per un global de 3-1. I acabam amb un apunt de ciclisme. Avui comença a Osca una nova edició del Campionat d'Espanya amb la presència de la mallorquina Mavi García.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Calor?
23: Mosca.

0: Dos terratrèmols que succeïen aquesta matinada a Veneçuela. El país ha declarat l'estat d'emergència. Hi ha, de moment, 32 morts confirmats i més de 700 ferits, tot i que aquesta xifra, tant de ferits com de morts, podria augmentar durant les pròximes hores. També hi ha avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. Escoltàvem la presidenta en funcions, Adelcy Rodríguez, avançant també que hi havia aquestes víctimes mortals i també que s'havia declarat l'estat d'emergència a tot Veneçuela. L'escoltàvem durant l'informatiu matí d'avui. Ara, a qui volem saludar és a Omar Cabrita, que és veneçolà, resident a les Balears i psicòleg sanitari. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Gràcies per posar-vos en contacte amb jo.
0: Primer de tot, com ha rebut la notícia que coneixíem fa només unes hores, aquesta mateixa matinada?
1: Bé, ma mare me va enviar una imatge amb aquesta senyal i ma mare ho va... Perquè en principi els varen enviar una senyal com d'alerta. I jo, quan he cercat la notícia, ja havia ocorrit. I jo li dic, no, mama, ja ha estat això. No, que és una alerta. I ja varen començar a arribar totes les imatges i les notícies. Però en principi m'he enterat perquè a ma mare l'ha arribat una alerta en el telèfon.
0: Clar, vostè té família a Veneçuela, família, amics. Sí. Ara ja han començat a saber que hi ha morts, que són de moment 32, aquesta xifra de morts sí. Confirmada, i més de 700 ferits. Com es troba la gent que vostè coneix?
1: Bé, la veritat que la meva família viu un poquet més lluny d'aquesta part, perquè nosaltres estem més a la part propera a Colòmbia i vàrem sentir també això molt fort, però la part principal més afectada és la zona central de la capital i la zona costera, aquí, per la Guaira. I tenc família ja també, però fins ara m'han dit que estan bé i l'altra part no m'ha dit res, però com que aquesta part que m'ha dit que estan bé està en contacte amb aquest, m'he quedat un poc tranquil. Mm-hmm. Sí?
0: Com segueix l'evolució dels fets, sobretot en un país que ja fa uns anys no s'ha vist afectat molt per la situació política i els canvis polítics, sobretot aquest darrer any?
1: Bé, jo estic seguint les notícies respecte a la primera pregunta per les xarxes socials, perquè no tenim una via, diguem-ne, oficial. I la segona cosa, amb un poc de frustració i preocupació, perquè jo sé que en el meu país no té les possibilitats de fer front en aquesta situació. O sigui, tinc una impotència en aquest sentit, perquè tots els sistemes sanitaris, els recursos que tenen les autoritats, no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
0: Vostè, ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, psicòleg sanitari aquí a les Illes. Mm. Com a psicòleg justament sanitari, quin missatge pot enviar als damnificats?
1: Bé, la primera cosa més important seria reconèixer que les reaccions emocionals són normals i naturals, fins i tot que no les puguem entendre en aquest moment. És molt difícil començar un estat d'hipervigilància i de no poder dormir, i més que fer coses seria més comú naturalitzar les reaccions que es poden tenir. I la segona cosa, per a les persones que estan tant allà com aquí de fora, els familiars, perquè som una diàspora molt, molt, molt gran amb tot aquest èxode que hem tingut, informar-nos per fonts oficials. I no, perquè fins i tot que ens entrem per les xarxes, la informació a vegades no és el tot exacte. O sigui, en principi, donar prioritat a les xarxes oficials.
0: Bé, d'aquí a IB3 Ràdio continuarem informant de manera oficial de tot el que passi a Veneçuela, d'aquesta confirmació de la xifra de morts. De moment deien que n'hi ha 32 persones que han perdut la vida, més de 700 persones ferides en aquests dos forts terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. Omar Cabrita, gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Són ara les 7 i gairebé 46 minuts. Continuem amb la crònica política.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I és que avui l'atenció informativa torna també al Congrés dels Diputats perquè s'ha de votar una moció del Partit Popular per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. Una passa que fan els de Núñez Feijóo l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar els casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn. El setge s'estreny contra Sánchez, els socis del PSOE veuen insuficients les seves explicacions i el Partit Popular i Vox insisteixen a demanar-li que convoqui eleccions.
3: Així és, de fet, en el darrer ple d'avui del període de sessions a la cambra baixa. En aquesta hora, però, plana encara la incògnita sobre si finalment sortirà o no endavant. Només ha transcendit el sentit de vot, en aquest cas és positiu, d'UPN i també de Vox. Ni Junts ni tampoc el PNB, socis de govern espanyol, ho hem de dir, van intervenir ahir en la presentació d'una possibilitat

0: La moció, l'argumentari del president espanyol sobre els casos de corrupció que l'envolten, ha evidenciat, per tant, el moment crític que viu el seu executiu. Un Sánchez, que queda a mercè ara dels socis de legislatura més que mai, ha reiterat la seva intenció, malgrat tot, d'esgotar la legislatura i ha negat finançament il·legal en el partit.
1: Primero, difusió d'informacions falses a través de determinados pseudomedios. Después, presentan las denuncias, organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios y finalmente la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: En qualsevol cas, la d'ahir era la primera compareixença del president al Congrés d'ençà de la sentència pel cas Mascaretes i no ha pogut, per tant, obviar la condemna a 24 anys de presó de l'exministre i exsecretari general del PSOE, Ábalos. Amb tot, ha insistit que ell no sabia res de la trama i que van expulsar del partit les persones investigades, tot d'una que en van tenir coneixement.
1: Lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
0: I la primera petició d'avançament electoral ha fet el líder del PP, Núñez Feijóo, després arribada de la bancada de Vox, també dels socis d'investidura, Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
2: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
3: No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
0: I la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, ha carregat contra el PSOE, però també contra el Partit Popular i Vox.
4: Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díaz, de Santos Cerdán, tan hartas como estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este gobierno. Hartas.
0: I el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, considera que la compareixença de Sánchez arriba tard.
5: Es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
6: I a poques hores després de la compareixença de Pedro Sánchez, la seva dona, Begoña Gómez, lliurava el passaport al jutge Peinà.
0: De fet, ha accedit a la seu judicial en cotxe pel garatge després que l'autoritzés la presidenta del Tribunal d'Instància de Madrid per prevenir incidents que poguessin posar en perill la seva integritat física. El seu equip de seguretat va presentar un informe que detallava que existeix un ambient hostil i de rebuig social evident cap a ella. A la seva sortida del jutjat, l'advocat Antonio Camacho ha declarat que ha anat tot bé i que han aixecat l'acte. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir judici oral contra l'esposa del president espanyol.
6: I a les darreres hores hem conegut una nova acusació de l'UDEF, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, contra Rodríguez Zapatero. Ara se l'investiga per tràfic d'influències il·lícit a Bolívia a favor d'un grup peruà.
0: Així és, l'entorn de l'expresident del govern espanyol diu que va ser una consultoria del tot legal, mentre que el PSOE qualifica d'escàndol majúscul que ara s'hagin fet públiques les agendes i també les converses privades de Zapatero. L'informe policial apunta que l'expresident va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa peruana i el govern de Bolívia. L'informe ha estat lliurat ja al jutge Calama, que instrueix el cas Plus Ultra.
6: 7:50 minuts, moment ara per sortir a l'exterior. Els socorristes de les platges de Palma traslladaran al Pla Municipal d'avui a Cort les seves reivindicacions. Abans, però, des de les 8 del matí fins a les 9 es manifestaran a la plaça de Cort, denunciant que l'Ajuntament vulnera els seus drets de protesta perquè els ha imposat el 100% dels serveis mínims en les dues jornades de vaga de dilluns i dimarts. A la plaça de l'Ajuntament de Palma hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
7: Bon dia, idò, encara que falten uns minuts perquè comenci aquesta manifestació d'una hora aquí a la plaça de Cort, davant l'Ajuntament de Ciutat, i precisament per conèixer més a fons les reivindicacions del col·lectiu de socorristes, tinc al meu costat Julián Delgado, ell és el portaveu de la Unió de Socorristes de Mallorca. Bon dia, Julián.
8: Què tal? Bon dia, com estan?
7: Quin és el balanç que feix de les dues jornades de vaga que recordem que han estat d'un 100% en els serveis mínims?
8: Sí, las jornadas han sido positivas porque hemos tenido muy buena recepción de los usuarios, de los bañistas, de los residentes que están completamente de acuerdo con nuestras reivindicaciones. Pero bueno, lamentablemente nos han impuesto el 100% de mínimos, que creemos que es totalmente abusivo y vulnera nuestro derecho a huelga. Por eso lo hemos impugnado, pero bueno, lamentablemente en la audiencia también ha salido que por ser San Juan y por haber alerta naranja por altas temperaturas, ha quedado en 100%, pero bueno, seguiremos por esta línea. Si no hay respuestas, volveremos a pedir una nueva huelga y se volverá a impugnar y bueno, el ayuntamiento no tendrá esta misma suerte que ha tenido y gracias a la vocación de los socorristas hemos decidido último momento bajar, pero sobre todo por la ciudadanía, que no se merece estar en estas condiciones.
7: Porque, Julián, ¿quiénes son las reivindicaciones de los socorristas de Palma?
8: Y las reivindicaciones son extender la temporada del 15 de marzo al 15 de noviembre, ya que en marzo y en noviembre todavía la gente disfruta mucho de las playas y hay una afluencia muy grande. También que haya más socorristas, más torres, que se dimensione mejor el dispositivo, ya que hay lugares donde no son cardioseguros y bueno, hay un montón de emergencias donde se demora más en llegar debido a esto.
7: Ja fa un bon grapat de mesos que protestau per aconseguir millores en la vostra professió. Vos heu assegut a l'Ajuntament per intentar resoldre aquest conflicte.
8: No, lamentablemente seguimos a la espera. Se han comprometido en reuniones que hemos tenido hace un tiempo, pero ahora brillan por su ausencia y bueno, lamentablemente seguimos esperando, pero nosotros no bajaremos los brazos y seguiremos reivindicando y visibilizando esta precaria situación y la mala gestión de este ayuntamiento, de estos políticos de turno.
7: Muchas gracias, Julián.
8: No, gracias a ti.
7: Aquestes són les paraules de Julián Delgado, ell és el representant de la Unió de Socorristes de Mallorca, que ens ha explicat aquestes reivindicacions que ha pogut escoltar del col·lectiu que s'encarrega de la vigilància de les platges de ciutat.
6: Gràcies, Toni. A partir de les 8 es manifestaran a la plaça de Cort. Són ara les 7 i gairebé 55 minuts. Anem amb la cultura.
9: Informatiu matí, IB3 Ràdio.

0: I comencem amb una novetat literària. Teïssa Diós és una història sobre el desig, la malaltia i l'autodestrucció, sobre el sexe, sobre la mentida, sobre un món soterrat i morbós on s'acerca el risc mortal. I és també el debut literari a la novel·la de Marcos Augusto, En una altra vida, gestor cultural, amb un pas fugaç per la política i ara col·laborador, el diari Última Hora. I no és un debut qualsevol. Teïssa Diós l'ha publicat amb la prestigiosa Random House. Dissabte l'autor en parlarà al Festival a l'Art de l'Aró, Sandra Martínez.
1: Teïssa Diós no és potser un llibre per a tothom. És una novel·la dura, incòmoda, en què el sexe, explícit, sense embuts, és la via pel plaer, però també per l'autodestrucció. És la història d'una parella que s'ha conegut per Grindr i en què un d'ells és un Bugshizer, és a dir, un caçador del virus, una persona que vol contagiar-se de VIH. L'estrena a la novel·la del periodista cultural Marcos Augusto és això, però també és més.
2: Se construye como una fábula en torno al deseo extremo y a una pregunta muy, muy clara, o sea, ¿qué deseamos cuando deseamos algo? A partir de ahí, claro, que elementos como el duelo, la muerte, el cuerpo herido, la corporalidad menguante, son elementos que también juegan un papel muy importante en la narración.
1: L'autor explica que ha apostat per una realitat petita, al marge, en un col·lectiu en què els avenços mèdics han llevat l'estigma del VIH gràcies a una medicació que permet que la càrrega viral sigui indetectable, això és, intransmissible. Una realitat, però, adverteix Augusto, no tan generalitzada com podria semblar.
2: Por desgracia, el indetectable igual a no transmissible es algo que solo puede decir un porcentaje de las personas, aquellas que están en tratamiento, aquellas que están en un país, por ejemplo, como España, aquellas que tienen una adherencia buena al tratamiento. El otro día, por internet, me comentaba una persona que había tenido problemas a la hora de ser indetectable por una mala adherencia al tratamiento por problemas de salud mental, que me pareció que es una realidad que yo no había pensado.
1: Conscient de la duresa del tema, però defensor de la llibertat creativa que implica la ficció, Augusto es mostra feliç amb la rebuda d'aquesta història, d'una trista història d'amor.
2: Tenía miedo de la recepción que podía tener un libro así, pero la verdad que la recepción ha sido muy buena, muy entusiasta, he recibido críticas muy positivas y estoy muy contento. Yo había publicado poesía que llega a círculos mucho más reducidos y, claro, publicar en una editorial referente, ¿no?, como Random House, y publicar novela que llega a un público mucho más amplio, pues claro que tenía miedos antes de publicarla, pero estoy muy feliz, la verdad.
1: Entre moltes presentacions arreu, dissabte a hora baixa, l'autor protagonitzarà una xerrada col·loqui amb Sebastià Mascaró sobre imaginaris vírics, metàfores entorn de la malaltia. Serà en un acte inclòs en el Festival d'Art Contemporani a l'Art de l'Aró.

0: I cinema, cultura i nits d'estiu tornen a unir-se a les platges de les Illes amb una nova edició del Cinema Lliure. El festival comença avui la seva 5a edició i tornarà a portar projeccions gratuïtes a peu d'arena, convertint alguns dels espais més emblemàtics del litoral en autèntiques sales de cinema a l'aire lliure.
1: I serà tot una mostra que comptarà amb 7 projeccions d'accés totalment lliure, amb una programació que inclou llargmetratges premiats i tota una selecció de curtmetratges de cineastes mallorquins, entre els quals Eugenia San Pedro, Josep Alorda o Jaume Carrió. Cinema Lliure obrirà el cicle a la platja d'Estamarells del port de Pollença amb la projecció de la pel·lícula d'animació La llum d'Aixa.
2: Has de deixar els focs artificials, Aixa.
3: Però és que n'és la meva vida.
1: I demà al mateix espai es podrà veure també la guanyadora de 2 biznagues de plata del Festival de Màlaga 2025, molt lluny, amb una extraordinària Mario Casas.
4: No acabo d'arribar, no conec a ningú.
5: He vingut a provar.
6: Aleshores, no he vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
4: Tinc una birra.
1: Per tant, llargmetratges, als quals s'hi afegeix també La xica zurda i La misteriosa mirada del flamenco, que també es podran veure a la resta dels festivals, Porto Cristo, Alcúdia o Ses Fontanelles, entre molts altres també al Museu Marítim de Mallorca. Es coordinarà tot una neteja a la platja abans d'aquesta projecció.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 25 de juny, en què el focus informatiu se centra en Veneçuela, on dos forts terratrèmols han sacsejat el país sense aquesta matinada.
2: Ya, por. Afuera que tenemos. No sale allá.
1: El primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas a les 6 del capvespre hora local, el segon de 7,5, a més d'una vintena de rèpliques que deixa un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits. També avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. Delcy Rodríguez, la presidenta en funcions, compareixia fa unes hores davant la Nació.
3: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
1: Tot això mentre aquí a les Illes les festes de Sant Joan de Ciutadella s'acomiaden fins l'any que ve. Aquest és el darrer toc que es produïa aquesta matinada a les 5 a Cascaixer, Capellà, i que marcava el final de la festa. Una celebració que ahir vespre va viure el seu punt àlgid amb els Jocs d'Esplac, amb 25.000 persones ompliren aforament.
4: Bueno, sempre ho vivim amb molta emoció perquè és un moment molt esperat per ciutadellencs, aquests Jocs d'Esplac.
5: Preciós, preciós.
1: Els jocs començaven amb llum natural i acabaren amb 4 ensortilles encertades i amb més d'una vintena d'assistències sanitàries, de les quals només 3 es varen traslladar al centre de salut de Canal Salat. Tot d'una ho ampliem abans, però repassam els titulars del dia. Han passat la primera nit fora de la residència de gent gran d'Inca, afectada ahir per un incendi, als més de 100 usuaris que hi residen.
6: L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents puguin tornar en aquest centre.
1: I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials a les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
6: El descompte seran d'entre un 30 i un 50%. Enguany es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. Els petits comerços asseguren que esperaran a dia 13 del mes que ve per sumar.
1: I a Eivissa, excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana.
6: Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa.
1: I en política, l'atenció informativa també serà avui de nou al Congrés perquè s'ha de votar una moció del PP per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
6: Una passa que fan els populars just l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar els casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE i també el seu entorn. Sánchez reitera la seva intenció d'esgotar la legislatura.
7: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: Mentre els socis del PSOE veuen insuficients aquestes explicacions, PP i Vox insisteixen a demanar-li que convoqui eleccions. Era el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
8: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
1: I a les 8 i mitja parlarem amb una de les veus referencials de la divulgació científica a Espanya, José Miguel Viñas, físic i meteoròleg. I abans d'anar als esports, destacam com ara Mascarell deixa el Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia. El migcampista canari deixa el Mallorca 3 anys i 100 partits després de la seva arribada. El jugador acaba contracte el 30 de juny i no ha rebut una oferta de renovació satisfactòria. Deixa l'entitat mallorquinista per jugar al futbol àrab, concretament a l'Al-Khaleej de l'Aràbia Saudita. D'altra banda, el Leipzig alemany, dirigit per l'ex-tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, ha mostrat interès per Samu Costa, que se troba al Mundial amb la selecció de Portugal.
1: I pel que fa al temps, avui torna l'avís groc per temperatura elevada a l'interior i al sud de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
10: Bon dia, avui ens espera una nova jornada marcada per l'estabilitat, la calor intensa i també els avisos actius. Amb una temperatura mínima que nit passada ens ha deixat diversos observatoris amb valors de nit tropical i unes màximes que avui es mantindran amb valors molt similars als que ja registràrem durant la jornada d'ahir. De fet, els termòmetres poden tornar a arribar als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, als 36 graus en el cas d'Eivissa, mentre que a Menorca quedarien una miqueta més continguts, amb valors al voltant dels 35 graus. En conjunt, amb una jornada marcada pel domini del sol, vent fluix de llevant i una situació marítima molt tranquil·la. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Mercadal, també a Llucmajor i de 20 en el cas de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
1: I són ara les 8 i 5 minuts amb Iker Hernández al control tècnic i en Caterina Bany, Toni Sastre i Toni Escanelles. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I comencem amb la mirada posada a Veneçuela, on s'ha decretat l'estat d'emergència a tot el país. Dos forts terratrèmols han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. El primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas. El segon, de 7,5 amb més d'una vintena de rèpliques, deixa un primer balanç de 32 morts i de més de 700 ferits. També avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, confirmava que hi havia víctimes mortals.
6: Sobre el terreny s'han registrat nombrosos danys materials en l'ensorrament d'edificis sencers. Les classes s'han quedat suspeses, evidentment, per temps indefinit. Tota la xarxa de trens de metro per facilitar les tasques de rescat. També s'ha activat el sistema de salut pública i s'ha fet una crida massiva a fi de reclutar personal sanitari que acudeixi als hospitals, als centres de salut. Delcy Rodríguez, presidenta en funcions.
3: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
6: En aquesta hora també es registren apagades elèctriques, talls de subministrament d'aigua potable i també s'ha interromput el gas a fi de garantir la seguretat. El fet que molts veneçolans es trobassin en aquell moment a les seves cases fa temer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El govern veneçolà demana a la població que evacuï els edificis afectats. El ministre Diosdado Cabello feia una crida que ningú quedés a dins els edificis.
11: Alarmante desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas. Se han desplomado, estamos atendiéndolos ya con todo, como tú lo has dicho, con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
6: S'ha desplegat precisament el sistema de protecció civil, el d'emergència nacional amb milers de militars al carrer, els Estats Units ja han enviat ajuda humanitària i el president Donald Trump ha piulat a la xarxa social Truth que hi haurà molt de morts. De fet, a mesura que passin les hores, les autoritats de diferents poblacions properes a Caracas han confirmat que hi havia moltes víctimes mortals sense especificar-ne el nombre concret. La presidenta ha enviat el seu condol.
3: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos, en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias.
6: Els equips de rescat cerquen víctimes a contrarrellotge sota els enderrocs. A molt de punts s'han viscut moments de pànic. Aquest era un dels moments de l'aeroport de Maiquetía, el principal de Veneçuela, que s'ha hagut de tancar.
2: Ja, por! ¡Afuera, que tenemos! ¡No sale allá! ¡Hermano, no! ¡Fuera más peligroso, hermano! ¡Por allá!
6: Aquest terratrèmol ha recordat el que va sacsejar Veneçuela el 2018 de magnitud 6,9, és a dir, manco que aquests dos que s'han produït avui, aleshores sense víctimes, i el de 1963, aquest de 6,6 a magnitud Richter, però que va costar la vida a més de 200 persones.
1: L'estat espanyol ja ha traslladat la seva solidaritat a Veneçuela després d'aquest terratrèmols i ha mostrat la seva disposició per enviar ajuda d'emergència. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat també el seu suport al país. S'assegura que els pensaments dels espanyols estan amb les víctimes. I aquí a les Illes, la comunitat veneçolana viu també amb incertesa aquestes primeres hores en què la informació no arriba amb la claredat ni amb dades concretes. A l'informatiu matí hem pogut parlar amb un veneçolà resident a les Illes, Omar Cabrita, que és a més psicòleg sanitari, i explicava que està especialment preocupat perquè en aquests moments el seu país no té recursos per afrontar una tragèdia d'aquesta magnitud.
12: Perquè tots els sistemes sanitaris, els recursos que tenen les autoritats, no li poden fer front a aquesta situació i ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
1: Recomanava també a tota la gent de Veneçuela que viu a fora que, tot i l'allau d'informació que arriba de les xarxes, per evitar manipulacions, prioritzin les vies de comunicació oficials.
12: Informar-nos per fonts oficials i no, perquè fins i tot que ens entrem per les xarxes, la informació a vegades no és el tot exacte, o sigui, en principi, donar prioritat a les xarxes oficials.
1: Estaran pendents, per tant, dels detalls de la confirmació de més víctimes mortals d'aquests dos terratrèmols, dos sismes que es produïen aquesta matinada a Veneçuela. Són ara les 8:10.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I aquí a les Illes, els usuaris de la residència de persones grans d'Inca Nova Data, afectada ahir per un incendi, han passat la primera nit fora del centre. L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents tornin.
6: Més de 140 persones, entre treballadors i residents, varen haver de ser desallotjades. Una quarantena de residents es varen haver de reubicar a centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'IMAS, mentre que la resta han quedat en les seves famílies o altres centres privats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
13: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
6: Tant usuaris com treballadors varen ser atesos per professionals sanitaris i dues persones varen haver de ser traslladades als hospitals de Mallorca per inhalació de fum. Tot apunta que el foc es va originar amb un curtcircuit, el quadre elèctric. La investigació per esclarir-ne les causes està en marxa. Enric Campins, tècnic dels bombers de Mallorca.
14: Tot l'edifici estava inundat de fum i en una de les ales de l'edifici s'havia desenvolupat un incendi bastant potent i hem estat extinguint i després, posteriorment, ens hem encarregat de fer la ventilació total de l'edifici perquè pugui tornar-se funcional de la manera més ràpida i possible.
6: L'Ajuntament d'Inca afirma que encara no es poden quantificar els danys de l'edifici. Mari Carmen Osses és tinenta de Baldia.
15: Lo important era que tots els residents estiguessin bé, que s'ha treballat d'una forma molt organitzada, en la qual pues, les forces i cossos de seguretat han sabut dur molt bé aquest protocol.
6: En l'extinció de l'incendi hi varen participar els bombers del Parcs d'Inca, d'Alcúdia i de Manacor, així com diversos tècnics i comandaments.
1: I un dia més, bona part de les Balears continuen en el nivell màxim de perill per incendi forestal. Són dies intensos de feina per als bombers que han hagut de sufocar les flames de gairebé una desena de focs en les darreres jornades.
6: És el cas de l'incendi forestal de Camp Milà, que Muro, que ha quedat extingit després de dos dies actiu. Segons la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, hauria cremat d'haver 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Aquest dimecres els bombers també han actuat en un altre incendi agrícola, en aquest cas en el municipi de Campos. La conselleria ha demanat molta precaució a la ciutadania. Recorda que està prohibit fer cremes a les zones forestals.
1: Escoltau l'informatiu matí a IB3 Ràdio.
16: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: Vuit i 13 minuts del matí. Ciutadella ha posat el punt final a les festes de Sant Joan aquesta matinada amb el darrer toc de flabiol que ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 5 a Cas Caixer cap allà. Aquest és el moment que tanca les festes de Sant Joan de Ciutadella. I tot després d'uns multitudinaris i esperats jocs d'esplà que començaven amb llum natural, la cirereta del pastís per a molts i que enguany han congregat 25.000 persones, l'aforament màxim. Uns jocs en què s'han produït 23 assistències sanitàries i 3 trasllats al centre de salut de Canal Salat. Els cavallers i caixers han encertat un total de 4 ensortilles al nivell més baix dels darrers 15 anys per després fer el joc de les carotes i córrer de braçats, un acabament de jornada intens. Cristina Bausà.
17: Puntuals a les 9 del vespre, el Fabiol li va donar el sus al joc de les ensortilles i pocs minuts després es va encertar la primera anella. Va ser Guillem Rodríguez Martínez, de 14 anys i del lloc de Santa Cecília de l'Alló, qui minuts després d'haver encertat aquesta anella assegurà estar molt feliç.
18: Molt! Xau, molt!
17: També va voler compartir el seu secret.
18: Tu no estiguis pendent del cavall i mira't l'anella. I es trenca el cama, ja està.
17: Uns Jocs d'Esplà que se varen celebrar davant milers de persones. Els que varen poder accedir estaven col·locats a banda i banda d'Esplà de Sant Joan.
19: Molt bé, a tope, com sempre.
20: Mira, estem aquí amb amics de fora i bueno, estem mirant aquí...
19: En seguretat.
20: En seguretat, exacte, estem veient això.
17: Abans d'anar al plat, tothom era a la plaça d'Esborn, on, com mana la tradició, es va fer la convidada. El caixer senyor Ignasi Saura, després de fer el replec per recollir els 123 caixers i cavallers, entrava fins ben davant la balconada de l'Ajuntament. Damunt el cavall i micro en mà, va recordar les persones que ja no hi són, va agrair a la gent del camp la feina que fan per mantenir el paisatge paradisíac de Menorca i va fer una crida a preservar l'essència de les festes de Sant Joan.
21: Senyora Ballosa, regidors i regidores... En Esplà vos esperam.
17: La batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, acabava la seva intervenció amb les tradicionals paraules.
22: Ciutadellons i ciutadellonques, en Esplà hi falta gent. Caixers i cavallers, sort i ventura.
17: Això és el que va passar la darrera meitat de jornada, però és que el dia de Sant Joan començava a les 8 en punt amb el darrer primer tot de Fabiol de les festes a càrrec de Fabioler substitut Juan Luis Gelabert. I tot d'una va començar el primer replec del dia dels 87 cavalls de la primera tanda per arribar a mig matí al Pla de Sant Joan i començar els entrenaments dels jocs.
23: Bueno, trec un cavall jove d'enguany, criat, bueno, ensenyat a casa nostra, i molta alegria i...
24: Molt polit. I...
17: Després d'aquest entrenament, hi va haver el caragol de Santa Clara i a migdia, a les 2:30, arribava el moment de més solemnitat en aquest dia de festa que va ser amb la missa de caixers. En sortir de la catedral, varen anar al seminari per assistir a la beguda oferida pel caixer capellà Joan Camps, un descans previ a un nou caragol, aquest, com dèiem, amb 123 participants, que culminava a la plaça d'Esborn amb la convidada del caixer senyor al Joc d'Esplà.
25: Passen 17 minuts de les 8 del matí. I les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears començaran avui. Les rebaixes d'estiu avancen novament unes dates que tradicionalment s'iniciaven dia 1 de juliol. Una campanya que els centres comercials afronten amb optimisme. Antonio Sánchez, portaveu del Corte Inglés.
26: Esperàvem unes rebaixes positives, som optimistes sobre aquests primers dies, tenint en compte que ha arribat ja l'estiu, les altes temperatures molt ràpid i que pensem que tant el consumidor local com el turista espera aquests descomptes de cara a equipar-se, de cara a aquest estiu.
25: Assegura que hi haurà descomptes d'entre el 30 i el 50%, sobretot en confecció, sabateria i esport, un inici de rebaixes, però, que comença amb la resistència del petit comerç que torna a alçar la veu per denunciar la liberalització del sector.
6: Per Cafè Deco recorda que la possibilitat de fer rebaixes en qualsevol moment es va provar en els anys 2011-12 en un context de crisi econòmica, amb l'objectiu d'estimular un consum que era inexistent pràcticament. Tanmateix consideren que aquell escenari ja ha canviat radicalment i deixa sense sentit aquesta proposta. Pedro Miró és vicepresident de la Patronal del Comerç.
27: Nosaltres demanem que el govern llevi aquest decret que va fer l'any 2012, mediante el qual se va incentivar l'economia, molt bé, però això ha desaparegut. Ara, en teoria, se diu que l'economia va bé. En el punt de que és necessari, diguéssim, que no hi hagi aquesta liberalització.
6: A Fedeco sosté que no són competitius perquè han d'enfrontar-se a les grans cadenes, però, a més, a un increment continuat de costos laborals, a les cotitzacions dels autònoms que també pugen, els lloguers comercials, els subministraments i la pressió fiscal. És per això que demanen als seus associats que esperin el 13 de juliol per poder vendre més setmanes dins el marge adequat.
27: Nosaltres és un pensament que vàrem pensar en un principi, el dia 6. El que passa després de tenir una sèrie d'entrevistes i enquestes que vàrem fer amb diversos comerciants, ens demanaven que estiràssim un poc més. Evidentment, cadascú farà el que voldrà. Hi haurà comerciants petits que se poden ser rebaixes de 25, de 26, evidentment. però és dolent, per nosaltres això és molt dolent.
6: Segons el portaveu del Corte Inglés, ells ho fan perquè tot Espanya es fa així, però no veuríem malament que tothom començàs el mateix dia.
26: Si cada comerç és lliure, segons la llei, a començar les rebaixes quan pertoqui, sí que és veritat que entenem que si hi hagués una mateixa data de rebaixes per tot, seria més fàcil, sobretot pel consumidor, no? Saber on ha d'anar a comprar.
6: I és per aquest motiu que la Federació defensa que aquesta desliberalització de les rebaixes, que seria, diu, una primera mesura per recuperar l'equilibri entre els diferents actors comercials i poder mantenir així l'activitat i la vida als carrers de les Illes.
1: I anem en directe fins a la plaça de Cort de Palma. Els socorristes de les platges de Ciutat traslladaran avui al Pla Municipal les seves reivindicacions. Abans, però, des de les 8 del matí ja s'estan manifestant davant l'Ajuntament. Denuncien que el consistori vulnera els drets de protesta perquè els ha imposat el 100% dels serveis mínims a les dues jornades de vaga de dilluns i de dimarts. A la plaça de Cort hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
4: Bon dia, idò. Ja ho podeu sentir, aquest és l'ambient. A hores d'ara, els manifestants han vengut equipats amb tambors, amb xiulets i amb megàfons per reclamar millores pel col·lectiu. També duen pancartes on demanen la dimissió del regidor Llorenç Boussà, que és l'encarregat de la gestió de les platges per part de l'Ajuntament. També hi poden llegir en les pancartes que demanen platges més segures i accessibles, més infraestructura i manco abandonament. Denuncien que els serveis mínims de la vaga d'aquest dilluns i de dimarts, que ha estat del 100%, han estat abusius i han fet un advertiment a l'Ajuntament. Si això, si aquest fet, es torna a produir.
5: Lamentablemente, en una próxima ocasión no, el ayuntamiento no contará con la misma suerte, porque seguramente la decisión del colectivo sea no bajar, porque realmente creemos que es una falta de respeto la situación que se están viviendo en las playas de Palma.
4: El col·lectiu reclama allargar la temporada del 15 de març al 15 de novembre en la vigilància de les platges, més torres, més socorristes, més serveis i més infraestructures com banys, casetes de cures i més zones cardiosegures amb desfibriladors. Per tant, com podeu escoltar, com podeu sentir, continua la manifestació aquí a la plaça de Cort, una protesta ben sorollosa i que s'allargarà fins a les 9 del matí. Avui també un representant dels socorristes intervendrà en el Pla Municipal, que comença a les 10.
1: Gràcies, Toni. Una protesta, la dels socorristes, que s'està duent a terme avui a Palma. I el Ministeri d'Educació proposa abaixar per decret el nombre de nadons de les escoletes de 0 a 3 anys. Concretament vol que no n'hi hagi més de 4 en les classes de menors d'un any i un màxim de 8 amb 2 i 3 anys. Comissions Obreres i la Central Sindical Independent de Funcionaris reclamen que la mesura sigui d'aplicació immediata i no progressiva.
7: Així és, l'esborrany d'aquest nou decret s'ha traslladat ara al sindicat per regular també les ràtios de primària, de secundària i de batxillerat a 22, 25 i 30, respectivament. La representant d'Educació 03 de Comissions, Pepa Ramis, ha assegurat que hauran d'esperar els mínims decretats pel govern espanyol, ja que les competències educatives estan transferides a les comunitats autònomes.
8: També, perquè el que sí sabem en aquest moment és que s'està posant damunt la taula la gran problemàtica que hi ha dins les aules, que és de 03, del tema de ràtios, i també, però s'està xerrant paral·lelament doncs, el tema d'incorporació de la parella educativa dins cada aula.
7: Perquè, segons el Ministeri, l'objectiu és que aquestes noves ràtios s'apliquin progressivament a partir del curs 27-28.
1: I excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments d'Eivissa duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana. És una mesura aprovada pel Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat dels residents de l'illa. Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per a projectes residencials per a la construcció de 600 habitatges a preu limitat en àrees de transició a zones de Sant Jordi, Sant Josep i Cala de Bou. Vicent Roig és el bala del municipi.
9: Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula alrededor d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i alrededor d'una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
25: Projectes que el consistori ja té sobre la taula per construir en aquestes àrees i que han de complir uns requisits.
9: És que tenen que estar colindants amb àrees plurifamiliars o amb àrees urbanes, que tenen que tenir una amplitud fondària d'un mínim de 100 metres, tenen que poder tenir un mínim de 60 vivendes.
25: Parlant d'habitatge, hem arribat a les 8:25, anem amb els esports.
0: Informatiu Matí. Esports.
25: I parlant d'home ara, Mascarell, que deixa de ser jugador del Real Mallorca, Gavi Fortes, bon dia.
2: Bon dia. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat per l'Al-Khaleej Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el pròxim 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada amb l'equip de la Lliga Professional Saudita. L'internacional, amb Guinea Equatorial, va arribar a l'illa el juny de 2023 i tres anys després s'acomiada del Mallorca amb un total de 100 partits disputats, 3 gols i 2 assistències. D'aquesta manera, Omar Mascarell es converteix en el quart jugador que surt aquest estiu. Primer va ser Kyle Larin, després Pablo Maffeo i Vedat Muriqi. I el següent a la llista podria ser Samu Costa. El portuguès està centrat ara mateix en la selecció de Portugal i el Mundial, però el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar-lo. Això sí, el club alemany haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros pel migcampista. D'altra banda, els representants balears a primera i segona federació ja saben contra quins rivals jugaran. L'Au d'Eivissa competirà al grup 2 de la categoria de bronze del futbol espanyol i ho farà contra clubs històrics com el Saragossa o l'Osca, recentment descendits de la segona divisió. A més, Nàstic de Tarragona, Reial Múrcia, Cartagena o Hèrcules, que també saben el que s'està al futbol professional. Un total de 20 equips de les comunitats d'Aragó, Catalunya, Madrid, València, Múrcia i Andalusia. L'Au d'Eivissa és l'únic balear. A més, també es trobaran amb filials com el Real Madrid Castella, l'Atlètic Madrileny o el Villarreal B. El club blau-cel ahir va anunciar el fitxatge del porter Andrés Prieto per a 2 temporades. Format al planter del Real Madrid, va continuar la seva carrera a l'Espanyol, on va jugar tant en el filial com en el primer equip. També ha jugat al Màlaga, el Leganés, l'Alcorcón i la Ponferradina, i a més té experiència en el futbol internacional amb el Birmingham City o el Dinamo de Tbilisi. El nou porter deixa un missatge per a l'afició pitiusa.
3: Hola, blau-cels. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la UD Ibiza. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Can Mises. Força Ibiza.
2: I a segona federació, l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i Penya Esportiva compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. D'aquesta manera, els 4 equips balears eviten els equips catalans com els filials del Barça, el Girona o l'Espanyol, però s'enfrontaran a altres equips destacats com són l'Alcoià, la Deportiva Minera o l'UCA en Múrcia. Pel que fa al Mundial, ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups en la qual Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit contra l'Uruguai ha parlat el central Emeric Laporte.
10: Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen, pero bueno, teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Sí, es verdad que tenemos que tener referencias, pero bueno, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
2: Ahir ja es varen disputar aquests partits. Bòsnia i Herzegovina 3, Qatar 1, Suïssa 2, Canadà 1, Marroc 4, Haití 2, amb el mallorquí Xavi Riad, que ha estat titular i ha jugat els 90 minuts. Escòcia 0, Brasil 3. Tres anys després, Neymar va tornar a jugar en la selecció brasilera. El sentim.
11: Sempre pensé en volver, sempre pensé estar acá. I, bueno, lo logré.
2: Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. La selecció de Javier Aguirre i Toni Amor acaba primera del seu grup. Ja estan classificats per als 700 de final Suïssa, Canadà, Mèxic i Sud-àfrica. Amb possibilitats com a millor tercers hauran d'esperar Corea del Sud i Bòsnia i Herzegovina. I ja està definit el primer duel de 700, Sud-àfrica-Canadà. I acabam en tenis. Al Mallorca Championships avui es jugaran els quarts de final. L'espanyol Alejandro Davidovich s'enfrontarà al búlgar Grigor Dimitrov. Davidovich va eliminar els vuitens. Adam Walton va guanyar per 6-4 i 7-5. Sentim Davidovich.
12: He venido entrenando muy bien. con muy buenas sensaciones, tocando bien la pelota. Y al final sabía que iba a hacer calor, lo tenía que aceptar. Obviamente ya sabemos lo que es después de un Roland Garros que ha sido infernal. Y bueno, al final también aquí es mucho más corto, los puntos son más cortos. Y la verdad que sabía que a lo mejor duraba 2 horas, pero hemos hecho un buen bloque físico estas últimes setmanes i la veritat que m'encontro bastant bé.
2: Amb la veu de Davidovich i el tenis, tancam la informació esportiva.

0: I són les 8:30, moment ara per fer un cop d'ull a les claus d'aquesta jornada de dijous en què el focus informatiu se centra en Veneçuela, on dos forts terratrèmols han sacsejat el país sencer aquesta matinada.
1: El primer de magnitud 7.2, escala Richter, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas, ha estat a les 6 del capvespre hora local. El segon, 7.5, amb més d'una vintena de rèpliques i deixa un primer balanç de 32 morts, més de 700 ferits. És una xifra inicial, pendent del que es confirmi a les pròximes hores o minuts fins i tot. Tot i això, el Servei de Geologia dels Estats Units fa una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes.
0: La comunitat internacional s'ha bolcat ja en Veneçuela.
1: I no només els Estats Units, també d'altres estats americans com Mèxic, Xile, Cuba, passant també per Europa, per l'Orient Mitjà, han mostrat la seva solidaritat amb el país caribeny i s'han mostrat disposats a enviar recursos i assistència humanitària. Ho ha fet també Espanya. El president Pedro Sánchez ha demostrat el seu suport públic a Veneçuela i ha posat a disposició l'ajuda humanitària necessària. De moment, no hi ha constància de cap ferit ni mort espanyol, segons el Ministeri d'Exteriors.
0: Estaran pendents, per tant, de l'actualització d'aquests terratrèmols i aquí a les Illes, a Menorca, Ciutadella, tanca les festes de Sant Joan amb l'emotiu de retoc. Exel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Centenars de persones han acomiadat les festes de Sant Joan des de Cascaixer cap allà, a la parròquia de Sant Rafel, poc després de les 5 del matí, al punt final a un Sant Joan sense incidents destacables. Ahir el plat fort van ser els Jocs d'Esplam, 4 en sortilles endevinades i 25.000 persones vivint l'espectacle en directe. Això és l'aforament màxim permès.
0: I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
1: En descomptes d'entre el 30 i el 50%, enguany a més es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. Els petits comerços asseguren que esperaran el dia 13 del mes que ve per sumar-s'hi.
0: I a Eivissa, excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments duran a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa. El Partit Socialista a Eivissa ha criticat la mesura, diu que és una excusa per construir més a l'illa i que no es podrà obtenir habitatge de manera immediata, com asseguren des del Partit Popular.
0: I a Mallorca, l'Ajuntament de Capdepera es prepara per combatre el turisme d'accessos. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Avui a Horabaixa es durà a terme la primera taula per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos després dels incidents que s'han registrat a la platja de Calagulla durant el mes de maig en grups de turistes que no respectaven les normes de convivència.
0: Aquesta i altres notícies a les desconnexions insulars a partir de les 8:45. Ara anem amb l'entrevista. Davant la creixent freqüència de rècords de temperatura com aquests dies, sequeres, inundacions i fenòmens meteorològics extrems, avui ens demanem si les Balears són més vulnerables. Conversam amb una de les veus referencials de la divulgació científica a Espanya, José Miguel Viñas, el físic i meteoròleg, ofereix avui dijous a les 7 del capvespre la conferència Cambio Climático 2.0, un reto mayúsculo para la humanidad, a Canoleo, Palma. Senyor Viñas, bon dia.
5: Hola, buenos días.
0: Primer de tot, quins impactes més greus del canvi climàtic encara no es perceben en tota la seva magnitud?
5: Bueno, la verdad es que hay un abanico de impactos muy grande, pero yo diría que la recurrencia de la sequía, estamos viendo en los últimos años como cada vez es más frecuente y afecta a más regiones terrestres, incluido nuestro país, y también el impacto de nivel del mar, porque va subiendo milímetro a milímetro, pero también es muy perceptible como no solamente ya es que esté más alto que hace unas décadas, sino los impactos que generan los temporales en una superficie del mar que se encuentra cada vez más alta.
0: ¿Y qué es el que más preocupa?
5: Bueno, pues probablemente una de las cosas que más preocupa son justamente los temporales marítimos, ¿no? Y pensando sobre todo en Baleares, pues bueno, en el año 2020, en enero, el temporal asociado a la borrasca Gloria, yo creo que fue un primer toque de atención de lo que podemos esperar estos próximos años, cuando vemos que la meteorología de vez en cuando es muy adversa y en una zona marítima o costera, pues eso se traduce en fenómenos de muy alto impacto como los que estamos viendo, ¿no? Ese sería uno de los principales impactos que vamos a ver con el cambio climático.
0: Parlava vostè ara de les Balears. Aquí a les Illes, també en el conjunt de la Mediterrània, estan considerades per la comunitat científica una de les principals zones calentes del canvi climàtic. Quin és avui el principal risc per a les Balears?
5: Sí, un poco al hilo de lo que acabo de comentar, de esos temporales tan fuertes, lo que ocurre es que en el Mediterráneo, al ser una cuenca prácticamente cerrada e interior, pues el impacto del cambio climático está siendo mayor que en otras regiones del mundo. Y en particular, pues observamos cómo la temperatura del agua del mar cada vez es mayor, incluso fuera de la temporada del verano. Y eso al final se traduce en esos más frecuentes fenómenos de alto impacto, ¿no? Y ese sería el principal riesgo, principalmente allí en las islas.
0: És un territori insular el nostre, molt dependent també del turisme, que ens fa especialment vulnerables.
5: Bueno, cuando pensamos en turismo y en Baleares, evidentemente que va a tener el cambio climático un claro impacto, si no lo está teniendo ya, aparte de esos temporales a los que me estoy refiriendo, que a veces ocurren en el periodo del verano, que es cuando más afluencia de turistas hay, pues yo creo que también una cosa que se va a ir percibiendo cada vez de manera más clara es la falta de confort climático, que es lo que buscan muchas de esas personas que vienen a las islas a pasar por las vacaciones o parte del año, ¿no? Esa combinación de altas temperaturas con la elevada humedad que está generando pues ese Mediterráneo, esas aguas cada vez más cálidas, como digo.
0: Vostè diu també que les sequeres i els fenòmens extrems poden enfonsar l'economia de països sencers. Ja ho estan començant a veure?
5: Bueno, pues sí, la verdad es que cada vez estamos viendo en más lugares del mundo cómo un fenómeno como el de la sequía puede generar pues un problema a nivel económico muy importante que pueda poner en serios aprietos a esos países. De hecho, eso es el germen de muchos de los movimientos migratorios que se están empezando a producir en zonas muy afectadas por la sequía. Desde hace ya años se observan esas migraciones climáticas. Ahora las principales se están produciendo dentro de los propios países, es decir, no es que cuando una zona sea afectada por una sequía, pues fuerza a que esas personas no puedan vivir allí y ya se vayan a otros países, sino que recalan inicialmente en sus propios países de origen, en zonas ya costeras, donde además hay una gran vulnerabilidad y donde se están concentrando muchos millones de personas, y eso, con la vista puesta en el futuro, sí que puede dar lugar a unos movimientos migratorios de mayor magnitud y ya extendiéndose a otras regiones del mundo.
0: I davant d'aquesta situació, quina creu que és la decisió més urgent que haurien de prendre l'administració, els governs i també el nostre govern, el de les illes?
5: Bueno, yo creo que no solamente en Baleares, sino extensible a muchos otros lugares de España y en particular zonas costeras y turísticas, yo creo que es urgente rehacer o remodelar los planes de ordenación urbana, de la planificación urbanística, porque es el origen de parte de los males que estamos viendo. Es decir, hay muchas personas que viven en zonas inundables porque se ha edificado ahí, y desde luego que la nueva edificación tiene que hacerse de manera racional en lugares que sean menos vulnerables que donde ahora mismo hay muchos edificios, ¿no? Claro, no es sencillo pues reubicar a personas que están viviendo en una zona de alto impacto precisamente pegada a la costa, pero desde luego que lo que no se puede permitir es que se sigan construyendo en sitios que sabemos que cuando, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos son muy adversos, puede haber problemas y muy serios.
0: Es a dir, el manco que es deixi de construir, ¿no?, en aquestes zones.
5: Claro, claro, por supuesto. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no?, que al final pues cada vez tengamos menos personas viviendo o estando en una zona de riesgo, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos herramientas que nos permite anticipar ese tipo de fenómenos tan extremos, aunque siempre va a haber una incertidumbre por exactamente saber en qué lugar puede descargar con esa violencia que vemos a veces, pues una tormenta, pero desde luego que un entorno tormentoso se puede predecir con días de antelación y una previsible crecida de un barranco, por ejemplo, como vemos que ocurre a veces.
0: I bé, avui a les 7 del capvespre a Can Oleo, a Palma, se'n parlarà de totes aquestes qüestions a la conferència Cambio Climático 2.0, un reto mayúsculo para la humanidad. L'impartirà José Miguel Viñas, una de les veus referencials en divulgació científica a Espanya, i amb ell han volgut conversar avui mateix. Gràcies, senyor Viñas.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
6: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
0: I 39 minuts, reprenem la notícia amb la qual començàvem aquest espai informatiu. S'ha decretat l'estat d'emergència a tot Veneçuela per dos forts terratrèmols que han sacsejat el país sencer aquesta matinada.
7: Ja, por! Afuera que tenemos! ¡No sale allá! Hermano, no, fuera más, pánico.
0: El primer ha estat de magnitud 7,2 i ha tingut epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas, i el segon de 7,5 a més d'una vintena de rèpliques, que ha deixat un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits, tot i que aquesta xifra serà més alta. De fet, el Servei de Geologia dels Estats Units ha fet una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes. La presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareixia hores després que es produïssin aquests dos terratrèmols i deia això.
8: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
0: S'han registrat nombrosos danys materials i també s'han ensorrat edificis sencers. Les classes s'han suspès durant un temps indefinit, també tota la xarxa de trens i de metro. En aquesta hora també es registren apagades elèctriques i talls en el subministrament d'aigua potable. L'espai aeri es troba tancat i no hi ha cap aeroport operatiu. A tot el país també s'ha interromput el gas per garantir la seguretat. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts, com dèiem, pugui ser molt més elevat. El ministre Diosdado Cabello feia una crida fa unes hores a que ningú

0: Per comprovar l'estat dels espanyols al país de moment, però no tenen constància que hi hagi cap dels 150.000 espanyols que viuen a Veneçuela entre les víctimes del sisme. Segons explicava a Ràdio Nacional d'Espanya fa només uns minuts el ministre José Manuel Álvarez.
1: Dado la amplitud de la magnitud y de todas las ciudades que han estado afectadas, no es de descartar que haya españoles afectados, pero afectados más por infraestructuras. Me trasladaba que, por ejemplo, ha habido derrumbes de edificios residenciales y que las infraestructuras civiles han estado dañadas. Por lo tanto, en estos momentos de la información que tenemos, por supuesto, ningún fallecido, ningún herido de nacionalidad española. No descartamos que hayan estado afectados de manera material.
0: El president Pedro Sánchez ja ha mostrat el seu suport públic a Veneçuela. Després d'aquests terratrèmols, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha mostrat la seva solidaritat amb el poble germà de Veneçuela, segons ha assegurat. I la comunitat veneçolana a les illes, formada per prop de 10.000 persones, viu amb incertesa aquestes primeres hores. A l'informatiu Matí han pogut parlar amb un veneçolà resident a les illes, Omar Cabrita, que més és psicòleg sanitari. Ens explica que està especialment preocupat perquè en aquests moments el seu país no té recursos per fer front a una tragèdia d'aquesta magnitud.
2: Perquè tot el sistema sanitari, els recursos que tenen les autoritats, no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
0: Recomanava també a tota la gent de Veneçuela que viu fora que tot i l'allau d'informació que arriba de les xarxes per evitar manipulacions prioritzin les vies de comunicació oficials.
2: Informar-nos per fonts oficials i no, perquè fins i tot que ens entrem per les xarxes, la informació a vegades no és el tot exacte, o sigui, en principi donar prioritat a les xarxes oficials.
0: Estarem pendents de l'actualització de víctimes i de tot el que passi a Veneçuela. Recordem que hi ha hagut dos terratrèmols, un de 7,5 i un de 7,2, que de moment deixen un primer balanç de 32 morts i de més de 700 ferits. Són ara les 8:45. Continuem amb les desconnexions insulars aquí a l'informatiu Matí de Betra Ràdio.
3: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
4: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A Silme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme. A Silme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
3: IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Punt final a les festes de Sant Joan. Ciutadella tanca dos dies de celebració amb un emotiu darrer toc de Fabiol. Un Sant Joan marcat per la calor, la puntualitat de la colcada i també sense incidències destacables. D'aquesta manera, Ciutadella podem dir que ha clausurat les festes de Sant Joan. Ho ha fet aquesta matinada amb el darrer toc que ha tingut lloc quan passaven pocs minuts de les 5 de la matinada. Ha estat, com és habitual, a Cas Caixer Capellà, enguany, a la parròquia de Sant Rafel.

0: Un moment molt emotiu que han presenciat en directe centenars de persones i amb aquest darrer toc conclouen les festes de Sant Joan a Ciutadella. Tot plegat després d'uns jocs d'esplai multitudinaris i molt esperats que començaven amb llum natural. La cirereta del pastís per a molts i que enguany han congregat 25.000 persones, l'aforament màxim permès en aquest acte. Uns jocs en què s'han produït 23 assistències sanitàries i 3 trasllats al centre de salut de Canal Salat, cap d'ells de gravetat. Els caixers i cavallers han encertat un total de 4 ensortilles. És el nombre més baix dels darrers 15 anys. Després s'ha fet el joc de ses carotes i el corre abraçats. Un acabament de jornada intens que ha seguit Cristina Bauzà.
1: Puntuals a les 9 del vespre, el Fabiol va donar el sus al joc de les ensortilles i pocs minuts després es va encertar la primera anella. Va ser Guillem Rodríguez Martínez, de 14 anys i del lloc de Santa Cecília de l'Alló, qui minuts després d'haver encertat aquesta anella assegurà estar molt feliç.
2: Molt! Xau, molt!
1: També va voler compartir el seu secret.
2: Tu no estiguis pendent del cavall i mira't l'anella. I estrenys les cames, ja està.
1: Uns jocs d'esplà que se varen celebrar davant milers de persones. Els que varen poder accedir estaven col·locats a banda i banda d'esplà de Sant Joan.
3: Molt bé, a tope, com sempre.
4: Mira, estem aquí amb amics de fora i bueno, estem mirant aquí...
5: En seguretat.
4: En seguretat, exacte, estem veient això.
1: Abans d'anar al plat, tothom era a la plaça d'Esborn, on, com mana la tradició, es va fer la convidada. El caixer senyor Ignasi Saura, després de fer el replec per recollir els 123 caixers i cavallers, entrava fins ben davant la balconada de l'Ajuntament. Damunt el cavall i micro en mà, va recordar les persones que ja no hi són, va agrair a la gent del camp la feina que fan per mantenir el paisatge paradisíac de Menorca i va fer una crida a preservar l'essència de les festes de Sant Joan.
6: Senyora Ballosa, regidors i regidores...
1: La batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, acabava la seva intervenció amb les tradicionals paraules.
7: Ciutadellons i ciutadellonques, en esplà hi falta gent. Caixers i cavallers, sort i ventura.
1: Això és el que va passar la darrera meitat de jornada, però és que el dia de Sant Joan començava a les 8 en punt amb el darrer primer toc de Fabiol de les festes a càrrec de Fabioler substitut Juan Luis Gelabert. I tot d'una va començar el primer replec del dia dels 87 cavalls de la primera tanda per arribar a mig matí al Pla de Sant Joan i començar els entrenaments dels jocs.
8: Bueno, trec un cavall jove d'enguany, ensenyat a casa nostra i molta alegria i
9: molt polit.
1: I... Després d'aquest entrenament hi va haver el caragol de Santa Clara i a migdia, a les 2:30, arribava el moment de més solemnitat en aquest dia de festa que va ser amb la missa de caixers. En sortir de la catedral, varen anar al seminari per assistir a la beguda oferida pel caixer capellà Joan Camps. Un descans previ a un nou caragol, aquest, com dèiem, en 123 participants, que culminava a la plaça d'Esborn amb la convidada del caixer senyor al joc d'esplà.
0: Gràcies, Cristina Bauzà. Com dèiem, un Sant Joan que ha transcorregut sense incidències destacades, sense ferits de gravetat. De les desenes d'assistències sanitàries, les més rellevants es van produir dia 23 durant el caragol d'Esborn, quan dos homes van patir un traumatisme cranioencefàlic i van haver de ser traslladats als centres hospitalaris. Poques hores després, però, ja van rebre l'alta. També es va traslladar a l'hospital una dona de 62 anys per una fractura de braó. Algunes persones també van haver de requerir assistència mèdica per lipotímies i cops de calor. Maxi Leira és responsable del servei preventiu de la Creu Roja.
10: 25 asistencias aproximadamente, los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En Los Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Ses Voltes y Santa Clara, Unes 10 assistències totales i 5 traslados.
0: Durant els assajos dels Jocs d'Esplà, al matí es van fer 3 intervencions, una d'elles a una persona ferida per l'impacte d'una ensortilla que va requerir punts de sutura. La policia local fa un balanç positiu de Sant Joan, amb tot s'han hagut de fer algunes intervencions. La més destacada va ser dissabte de Sant Joan durant les avellanes, quan 200 joves es van enfrontar i van posar en perill altres persones amb el llançament de bòtils de vidre. Sentim Francesc Pellicer, és subinspector de la policia local de Ciutadella.
9: Començar a agredir-se entre ells, aquí hi havia 2 grups com a enfrontats, i també hi havia llançament de botelles de vidre, algunes botelles que havien passat o que es havien venut dins la zona perimetrada.
0: Davant aquesta situació que alterava l'ordre en un acte eminentment familiar i tradicional, diversos agents es van desplegar a la zona per dispersar els joves sense necessitat de fer ús dels antiavalots.
9: Fem una intervenció molt quirúrgica perquè tota aquesta massa de gent no es desplaçés cap a les zones que teníem tranquil·les i pacificades. Per tant, vam fer un desplegament tàctic, com dèiem, vam dissoldre aquesta multitud, vam crear una zona segura, vam filtrar que la gent que quedés fos gent que ha respectat les normes i la gent que no està respectant les normes vam aconseguir que es dispersessin.
0: Una altra de les actuacions policials es va dedicar a la detecció de taxis pirates.
11: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Som un...

I tot i que les festes amb cavalls ja han acabat a Ciutadella, avui encara hi ha celebracions. Serà un concert a càrrec de Toki Pam i també els Vinigaus Band. Sa dona, sa sogra i ses fietes. Serà la plaça d'Esborn en una revetlla que culminarà poc abans de la mitjanit amb un espectacle de làsers i música. Una proposta, com dèiem, a la plaça d'Esborn, que acollirà la darrera gran cita festiva d'unes celebracions de Sant Joan que arriben així al seu punt final. El ritme de Vinigaus van arribar al punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: 45 minuts per arribar a les 9 del matí, tot d'una manera amb l'actualitat cultural, però abans tornem a repassar la darrera hora de la notícia amb la qual obríem l'espai informatiu, l'informatiu matí d'avui, els dos terratrèmols que es produïen aquesta matinada a Veneçuela, que sacsejaven el país sense el primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de Caracas, de la capital, i un segon terratrèmol de 7,5 graus que deixa un primer balanç oficial de moment de 32 morts i de més de 700 ferits. Hem de dir que, però, que el Servei de Geologia dels Estats Units ha fet una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes. De moment hi ha nombrosos danys materials, a més d'aquestes 32 víctimes mortals confirmades, i s'han ensorrat edificis sencers. També hi ha apagades elèctriques, talls en el subministrament de l'aigua. Hem de dir que la comunitat internacional s'ha volcat en Veneçuela. El ministre d'Afers Exteriors espanyol ha informat que l'ambaixada i el consolat a Caracas estan operatius per fer el seguiment de la situació, per comprovar l'estat dels espanyols a Veneçuela i oferir-los assistència. De moment, però, no tenen constància que hi hagi cap dels 150.000 espanyols que viuen al país entre les víctimes del sisme. Estaran pendents de l'actualització de totes aquestes xifres, de l'actualització de la situació que es viu en aquests moments a Veneçuela. Ara, però, vos actualitzarem aquesta informació a partir de les 9. Ara, però, anem amb la cultura.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: I anem amb una novetat literària. Teixe Dios és una història sobre el desig, la malaltia i l'autodestrucció, sobre el sexe, sobre la mentida, sobre un món soterrat i morbós on se cerca el risc mortal, i és també el debut literari en novel·la de Marcos Augusto, en una altra vida, gestor cultural, amb un pas fugaç per la política i col·laborador ara al diari Última Hora. I no és un debut qualsevol. Teixe Dios l'ha publicat amb la prestigiosa Random House. Dissabte l'autor en parlarà al Festival a l'Art de l'Aro. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Teixe Dios no és potser un llibre per a tothom. És una novel·la dura, incòmoda, en què el sexe explícit, sense embuts, és la via pel plaer, però també per l'autodestrucció. És la història d'una parella que s'ha conegut per Grindr i en el qual un d'ells és un backcharger, és a dir, un caçador de virus, una persona que vol contagiar-se del VIH. L'estrena a la novel·la del periodista cultural Marcos Augusto és això, però també és més.
3: Se construye como una fábula en torno al deseo, al deseo extremo y a una pregunta muy, muy clara, o sea, ¿qué deseamos cuando deseamos algo? A partir de ahí, claro, que elementos como el duelo, la muerte, el cuerpo herido, la corporalidad menguante, son elementos que también juegan un papel muy importante de la narración.
2: L'autor ha apostat per una realitat petita, al marge, en un col·lectiu en què els avenços mèdics han llevat l'estigma del VIH gràcies a una medicació que permet que la càrrega viral sigui indetectable. Això és intransmissible pràcticament de forma generalitzada. Conscient, però, de la duresa del tema i defensor, però, també de la llibertat creativa que implica la ficció, Augusto es mostra feliç amb la rebuda d'aquesta història.
3: Tenia miedo de la recepción que podía tener un libro así, pero la verdad que la recepción ha sido muy buena, muy entusiasta, he recibido críticas muy positivas y estoy muy contento. Yo había publicado poesía que llegaba a círculos mucho más reducidos y, claro, publicar en una editorial referente, ¿no?, como Random House, y publicar novela que llega a un público mucho más amplio, pues claro que tenía miedos antes de publicarla, pero estoy muy feliz, la verdad.
0: Sonen ara fades al grup Es Notícia Avui perquè han denunciat haver patit diverses agressions en 3 dels 10 concerts de la seva darrera gira amb amenaces i odi generalitzat per xarxes. El darrer cas d'agressió va ser la revetlla de Sant Joan del festival La Rierada a Vilassar de Mar.
2: I que va obligar a cancel·lar l'actuació. Fades ha denunciat els fets a través d'un comunicat a Instagram en què asseguren patir directament l'auge de l'extrema dreta per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. Conclouen, però, animant a reconvertir tot l'odi en força per organitzar-se i continua ocupant l'espai públic.

0: I són ara a les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous, avui centrades en la darrera hora dels dos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela.
1: Ya, por, afuera que tenemos. No sale allá.
0: El primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital Caracas a les 6 del capvespre es produïa hora local i el segon de 7,5 a més d'una vintena de rèpliques que deixa un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits. Tot i això, el Servei de Geologia dels Estats Units ha fet una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes.
2: També avisos per tsunami a d'altres països veïnats d'Amèrica del Sud. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha comparegut davant la nació per decretar l'estat d'emergència.
3: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
2: Algunes persones afectades descrivien d'aquesta manera l'agència EFE aquests els primers moments.
4: Bueno, íbamos a salir, no podíamos porque cuando nos agarramos de las columnas nos zumbaba para un lado y después para el otro y salimos los cuatro juntos, pero bueno, gracias a Dios, todo bien.
5: Los papás de mi amigo estaban en piso 5, los sacaron a todos, su hermano falleció, pero su papá y su mamá, gracias a Dios, están vivos, solo fracturas y eso, y él está bien porque estaba con nosotros.
0: La comunitat internacional s'ha bolcat en Veneçuela, no només als Estats Units, també altres estats americans com Mèxic, Xile o Cuba, passant per Europa o l'Orient Mitjà, han mostrat la seva solidaritat amb el país caribeny i s'han mostrat disposats a enviar recursos i assistència humanitària.
2: I el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha informat que l'ambaixada i el consolat de Caracas estan operatius per fer seguiment de la situació, també per comprovar l'estat dels espanyols en aquest país i oferir-los assistència. De moment, però, no tenen constància que hi hagi cap dels 150.000 espanyols que viuen en aquest país entre les víctimes del sisme. Tot això, segons ha explicat el ministre José Manuel Álvarez a Ràdio Nacional.
6: Dado la amplitud de la magnitud y de todas las ciudades que han estado afectadas, no es de descartar que haya españoles afectados, pero afectados más por infraestructuras. Me trasladaba que, por ejemplo, ha habido derrumbes de edificios residenciales y que las infraestructuras civiles han estado dañadas. Por lo tanto, en estos momentos de la información que tenemos, por supuesto, ningún fallecido, ningún herido de nacionalidad española, no descartamos que hayan estado afectados de manera material.
0: La comunitat veneçolana a les illes està formada per prop de 10.000 persones, segons l'INE, i viu amb incertesa aquestes primeres hores en què la informació no arriba amb la claredat ni amb les dades concretes.
2: A tot això, a l'informatiu matí hem pogut escoltar un testimoni, hem pogut parlar amb un veneçolà resident a les illes, Omar Cabrita, que és a més psicòleg sanitari, explicava que està especialment preocupat perquè diu en aquest moment el seu país no té recursos abastament per afrontar una tragèdia d'aquesta magnitud.
7: Perquè tot els sistemes sanitaris, els recursos que tenen les autoritats no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
0: I a Veneçuela s'han registrat nombrosos danys materials ja, 32 víctimes mortals confirmades, és la xifra oficial, i més de 700 ferits. També s'han ensorrat edificis sencers, les classes s'han suspès, també tota la xarxa de trens i de metro, i s'han registrat apagades elèctriques i també talls en el subministrament d'aigua potable. L'espai aeri es troba tancat i no hi ha cap aeroport operatiu en aquests moments a tot el país. Amb aquesta informació i avui amb un butlletí dedicat únicament a la situació a Veneçuela. Arribem a les 9:04. Continueu informats ara amb el programa El Dia.
8: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 9 i 5 minuts, bon dia, benvinguts al dia. Començam jornada, començam aquest dijous de nou en calor, 27 graus de temperatura, una jornada per davant amb altes temperatures com en els dies previs, però afegim, en aquest cas, una mica de pols en suspensió. Les màximes continuen cada dia per damunt dels 35 graus, sobretot a Mallorca i també a Eivissa. Ho han avançat els nostres companys dels serveis informatius i pràcticament seguirem tota la jornada pendent de la que sens dubte la notícia del dia, el terratrèmol, els terratrèmols a Veneçuela. El país ha declarat l'estat d'emergència per aquests dos forts terratrèmols que han sacsejat el país sense aquesta matinada a les 6 del capvespre, hora local. El primer, de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital, de Caracas, el segon de 7,5, amb més d'una vintena de rèpliques, avisos també per tsunami, altres països veïnats d'Amèrica del Sud. De fet, la presidenta en funcions ha avançat que hi ha víctimes mortals, però clar, és tal la magnitud que encara es desconeix una xifra oficial. El Servei Geològic dels Estats Units, de fet, projecta que entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals, o sigui, estem parlant de xifres molt altes, ara mateix, molta incertesa perquè són moltes encara les persones que se troben davall les runes. Sí que les autoritats estatunidenques han afirmat que es tracta del moviment sísmic més poderós registrat a Veneçuela en el darrer segle, fins i tot superior al que en 1967 va destruir part de Caracas i va causar centenars de víctimes. Parlarem avui amb alguns veneçolans residents a les Balears al llarg del programa per saber com estan vivint aquests moments d'angoixa i intentaran traslladar-vos aquesta darrera hora de la que és, sens dubte, una de les notícies del dia. També seguirem pendents al llarg de la nostra tertúlia de la política. Xisco, avui podríem dir dia de valoracions després de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, ahir. Bon dia.
1: Bon dia, Marta. Una intervenció que va fer Pedro Sánchez a petició pròpia, que va ser molt llarga, prop de 5 hores que va durar aquesta intervenció al Congrés, per donar explicacions sobre els presumptes casos de corrupció que afecten el seu entorn. El president del govern va defensar la necessitat de continuar governant i davant les crítiques de l'oposició sobre els casos actuals de corrupció va demanar que la justícia fos justa. Serà un dels primers temes que abordarem tot d'una a la nostra tertúlia.
0: Avui també podem parlar de l'endemà de la festa, perquè Ciutadella s'acomiada fins l'any que ve.
2: Així és, Marta, molt bon dia. Avui ho ha fet aquesta matinada amb el darrer toc de flabiol que ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 5 a Cascaixer Capllà. Tot després d'una jornada marcada per uns jocs d'esplà multitudinaris que començaven amb llum natural, un esdeveniment que ha congregat 25.000 persones, l'aforament màxim permès, i el balanç va ser de 23 assistències sanitàries i 3 traslladats al centre de salut de Canal Salat. Els cavallers i caixers han encertat un total de 4 en sortilles, la xifra més baixa dels darrers 15 anys. Però després fer el joc de les carotes i córrer de ferrats també. Un final de jornada intens i en temperatures molt altes.
0: No sé si és bona opció per combatre les altes temperatures, si no sempre podem esperar el manco darrera hora de l'hora baixa, a primera del matí. Ens referim a les rebaixes d'estiu.
1: Així és, Marta, les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen avui les rebaixes i s'avancen de nou a unes dates que tradicionalment començaven molt més tard, dia 1 de juliol. Una campanya que els centres comercials afronten amb optimisme i els petits comerços han de dir que diuen que ho fan amb prudència. A Fedeco recorda que la possibilitat de fer rebaixes en qualsevol moment es va provar entre els anys 2011 i 2012 en un context de crisi econòmica amb l'objectiu d'estimular el consum. Però ara, diuen, ha deixat de tenir sentit. L'entitat recomana al comerç iniciar les rebaixes d'estiu a partir del 6 de juliol per preservar la rendibilitat de la temporada.
0: I amb la calor, les altes temperatures, la platja, la piscina, tornen les preguntes clàssiques de tots els estius, però a vegades se necessita certa informació, tot i que pensam que aquesta informació està a l'abast de tothom. No és així. Una pregunta que veureu senzilla, però que no sempre ho és. Quina crema solar hem de triar? Factor 30, factor 50, mineral, química, que passen les cremes que tenim obertes de l'estiu passat, serveixen, han caducat? I avui donarem resposta a totes aquestes preguntes en Rosa Llull, vocal d'Oficina de Farmàcia. Frase del dia. Moment per la reflexió.
1: I de la frase és de la novel·lista espanyola Ana María Matute, que tal dia com avui, però de 2012, va deixar-nos. L'autora de Olvidado Rey Gudú va dir, això sí, ens semblaria una autèntica falta de cortesia que Déu no existís.

0: He de dir que me fascina aquesta frase, perquè és vera, podia ser una manca de cortesia, veritat, no se m'acord millor manera de definir-ho.
1: I Mercedes Sosa, de banda sonora, que sempre és una meravella. No poden demanar més per encetar la jornada d'avui?
0: No, tens tota la raó.
1: Bé, sí que poden dir més coses, perquè si no, imagina't si fèiem ràdio en silenci.
0: O si partim, ja, a casa.
1: La gent passaria pena.
0: De què parla tothom avui, Xisco?
1: I avui el protagonista de la conversa a l'àgora del ciberespai és el cantant Dani Martín, a qui tothom critica per haver renyat una nina a un dels seus concerts. Escoltau.
2: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si luego, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes? Estás muy mal educada.
1: Dani Martín és a l'ull de l'huracà tuitaire per mort d'una polèmica generada, ara ho escoltàveu, en un dels seus darrers concerts. Tot va començar quan una nina d'uns 10 anys va mostrar un cartell des del públic demanant pujar a l'escenari. En aquell instant el cantant li va respondre en to irònic i li va dir que estava molt mal educada perquè tenia pressa per pujar a saludar el seu ídol. Unes paraules que ràpidament es varen viralitzar a les xarxes i han generat un intens debat. Molts d'usuaris han considerat que el comentari era inadequat tractant-se d'una menor, mentre que d'altres varen defensar que es tractava simplement d'una broma dins del context del concert. La mare de la nina, de fet, va expressar públicament el seu malestar i va assegurar que la seva filla s'havia sentit trista després d'aquest episodi. Davant l'allau de comentaris, Dani Martín ha publicat un missatge a xarxes per donar la seva versió dels fets. Un drama.
3: Nada, acabo de quedarme sorprendido por estas cosas que generan alimento en las redes sociales y todo eso. El otro día en el concierto de Córdoba sucedió una situación...
1: Bueno, en faig un resum. L'artista assegura que en cap moment va voler faltar el respecte a la menor i afirma que l'escena formava part del to teatral i distès que ell sol donar als seus concerts i amb els quals interactua amb el públic durant les seves actuacions. Martín també ha demanat disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ofeses, però al mateix temps ha lamentat el que considera una tendència moderna, que és treure de context determinades situacions. El cantant defensa que tot es va produir des de l'afecte i l'humor, i insisteix que ell mai no faltaria el respecte a una nina. La polèmica, però, continua generant opinions dividides a les xarxes i vos vull escoltar. Perquè és que jo, com que no tindré temps ara per dir el que pens, m'estim més fer l'exposició quan toca. Maria Antònia, t'escolt.
4: A veure, jo considero que dins les xarxes socials és un món que tot pot sortir de context. No sabem en quin moment ho va dir, ni molt manco amb quin to. Ara bé, una persona que veu aquest vídeo a xarxes, jo trob que pot considerar que aquesta pobra nina se va sentir un poc ofesa. Ja sigui menor, ja sigui un pare o una mare, tu vas amb tota la il·lusió del món a un concert, dus una pancarta perquè te fa il·lusió, saps que, per ventura, que se faci realitat el missatge que hi havia de pujar a l'escenari és més complicat, però aquest to irònic no té per què conèixer-lo, aquesta persona, així com diu ell que ho deia. Per tant, amb mi, jo estic en el lloc d'aquesta nina i me sap un greu. T'ho promet.
1: Ha trencat les il·lusions d'un infant d'11 anys.
4: I ja no fos d'11 anys, si mo mare l'encantés en Dani Martín i home, també van tota la il·lusió.
1: Supos que també una persona, ta mare joveníssima, una dona de 30, té unes eines per gestionar aquesta
4: sí,
1: frustració que
4: no
1: té una nina d'11 anys.
4: No està justificat aquest comentari, no pots dir ara no està bé a lo de mal educada.
0: I no hem escoltat, que després ho recuperarem a les 11, jo crec que tindrem més temps per poder debatre, que ell diu, ¿quién te crees que soy yo un pelele? O sigui, és que per si qualcú té dubtes de si pot ser al principi una broma, no? Lo de clar, estàs molt mal educada, que podia, no sé, tal vegada la gent pensar que ho feia de bromes, que
4: l'argument
0: és una força i després sí, diu, ¿quién te crees que soy yo? Un pelele.
1: Boom.
0: Ostres, relaxa't, Dani Martín, no? Una mica, és una nina petita.
1: Però
0: no,
1: Marta Garau, no mirant a càmera,
0: relaxa't, sí, mira,
1: Dani
0: dic,
1: Martín.
0: Càmera, una cosa, relaxa't, podria... Dani Martín, sí, sí.
1: Vamos, això és estall. Jo ara ja m'ho
0: si
1: gravaré
0: tot,
1: i quan algú me diràs diré relaxa't, Dani Martín.
0: A vegades també t'ho puc dir a tu, relaxa't, Xisco Nadal. Tot i que és més habitual que m'ho diguis tu a jo.
1: Encara bo que ho has dit tu, no jo. Jo és que amb en Dani Martín tinc un problema i és que jo l'escoltava quan era jove amb el Canto del Loco i a mi m'agradava, però troc que s'ha tornat molt senyoro. I aquest és el problema. Perquè es debat de fons, de que potser tenim nins que viuen dins una campana de vidre i que qualsevol... petita cosa ja és gairebé una frustració absoluta que els hi has desmuntat l'infantesa, troc que ni una cosa ni l'altra. Ara, hi ha una posició de poder, que és el que molta d'aquesta gent no entén. No és el mateix que jo digui una cosa, que som un no ningú, a que ho diguin a Marta Guerau, que és la meva directora. No, però, mem, tenim... Hi ha una jerarquia. Ara ho dic de veres. Ara deixaré la broma a part i t'ho diré. No és el mateix que tu m'arrenyis que jo digui qualque cosa, perquè no estem en el mateix plànol d'igualtat. És a dir, tu ets la meva directora. Les teves decisions poden influir en el meu futur laboral. En el cas d'en Dani Martín no és ben bé això, però ell, des de l'escenari, en tot el públic, tothom que el mira... Jo entenc que aquella nina petita, 11 anys, com si en tens 30, com deia Maria Antònia, però que ningú t'ha de parlar així en públic. En aquesta vida sempre he pensat que s'ha de lloar en públic i s'ha de criticar en privat. I no sé per què, però tenim la tendència a fer-ho just a l'enrevés. No lloar mai en públic i tenim tendència a fer aquest dois quan estaven revoltats de gent. I a ell, petitó, li degué fogir de ses mans, perquè també en Dani Martín és allò que és.
0: Perdona, però ell...
1: I s'aprovoquen aquestes situacions i després demana disculpes, com ha demanat disculpes 50.000 vegades, perquè no és el primer fregat que té aquest jove.
0: Tenia ganes de marxa.
1: Sí.
0: Perquè quan ella puja, no?, el cartell, és ell que li diu, però sí, què vols pujar? Ara, ostres, si fas aquesta pregunta, quina ha de ser la resposta d'una fan? I diu, clar, vull pujar ara, no l'endemà. O sigui, que és, ell mateix provoca aquesta situació. Jo crec que s'havia aixecat, no sé, tot.
1: I tenia
0: ganes de...
1: Aquest jove està molt mal assessorat.
0: Sí,
1: n'hi ha prou
0: no
1: en veure...
0: No és la primera vegada que està en el punt
1: però
0: de mira.
1: Però n'hi ha prou en veure el color de cabells que s'ha posat. Quan ja no te saps triar el grau d'arròs que te queda bé i no tens un entorn que te diu, Dani, per aquí no... A lo millor tota la resta ja és una bolla
0: aquest
1: de neu.
0: Aquest comentari tampoc te pega molt, eh?
1: No, però aquest jove ha viscut una transformació brutal. Jo tens la sensació que és el conte de l'emperador, que ningú li diu que va nu, i que està tan acostumat, tan engreixat, sí, se pensen tan per sobre del bé i del mal, perquè evidentment estan acostumats a tenir seguidors, fans, i
0: sí,
1: que també tenim una
0: no
1: cosa molt perillosa,
0: que
1: és el mòbil, que tu entres a Instagram,
0: tota
1: tens moltes crítiques, però també deu tenir 50.000 persones que diuen que guapo que ets, m'agradaria quedar amb tu, m'agradaria conèixer-te, i això has de tenir escapa molt ben amoblat per poder pair-ho. I de vegades, per les reaccions que hi ha i per els comentaris que fan, sembla que no tothom t'escapa tan ben amoblat com toqueria. I que no dic que sigui fàcil, eh? És a dir, tu ara imagina't que a mi me passa com en Bosinha i que de vull tenir 0 seguidors a tenir-ne 15 milions, milions, qui no trabuca?
0: Igual també trabucaries tu.
1: És que és molt complicat no trabucar, però si trabuques s'ha de poder comentar.
0: Sí, això és vera, trabucaríem si mos passàs? És un altre debat
4: segurament.
0: I és molt
1: jo crec que ja m'agafo
0: no?
1: un edat en què trabucar seria complicat perquè jo ja estic trabucada.
0: No te creus.
1: Les coses com
0: ja
1: són.
0: Ja vens trabucat de
1: no,
0: casa.
1: Només seria que va de girar el plat.
0: No,
1: jo estic
0: per exemple, és un altre debat, no només la fama, el dobbés acaba transformant les persones, el poder, un càrrec, una empresa. Si
1: home,
0: és que és vera sí, que se podria fer un debat perfectament amb aquests arguments, no?
1: Jo ho he dit, tu ets la meva directora i mai t'havia trobat tan simpàtic i tan guapa com des de que me dirigeixes, Marta Guerau, i perquè, doncs, potser tinc una piqueta de por, no ho sé, o... no vull seguir parlant, vull tornar demà.
0: No continuarem parlant, així, si t'assembla, 9 i 18 minuts en la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dijous.

0: Són les 9 i 38 minuts. Continuem en directe aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, repassant l'actualitat d'aquest dijous i ben pendents de les notícies que ens venen des de Veneçuela, on s'ha decretat l'estat d'emergència per aquests dos forts terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada. El primer de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital. El segon de 7,5, amb més d'una vintena de rèpliques i avisos per tsunami. Xifres que de moment estan pendents de confirmar, però segons els Estats Units, l'Institut Geològic afirma que podrien haver una xifra de morts entre 10.000 i 100.000. Ens arriben aquestes xifres des del Servei Geològic dels Estats Units, tot i que, com dèiem, hi ha molta feina per davant. Aquestes darreres futures 48 hores seran claus, no?, per determinar el número de víctimes, el número de morts després d'aquests dos forts terratrèmols. Intentem ampliar aquesta informació saludant Pedro Robledo. Ell és cap de la unitat de IGME del CSIC de les Balears, de l'Institut Geològic i Miner, a qui ja podem saludar. Pedro, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
0: És un terratrèmol, uns terratrèmols molt, molt forts. De fet, diuen que fins i tot són superiors al que va sacsejar part de Caracas l'any 1967, quan un terratrèmol supera a l'escala Richter el 7,2, el 7,5, que ha estat el cas d'aquests dos forts sismes. Què suposa per una ciutat?
1: Pues para ciudades como las que se configuran en la zona de Sudamérica y Venezuela, suelen ser terremotos de mucha energía y que suelen causar bastantes daños. Son terremotos que desprenden muchísima energía y que para construcciones como las que allí se edifican suelen ser muy peligrosos porque se suelen caer. Y eso tiene un impacto directo sobre la sociedad.
0: És molt complicat saber què és el que passarà, no? Quin serà el balanç de morts, de víctimes, però just a la introducció explicaven que les xifres que ens arriben des del Servei Geològic dels Estats Units estimen una xifra entre 10.000 i 100.000. És una xifra altíssima, Pedro.
1: Sí, sí, és una xifra molt alta i la veritat és que no tinc dades ara mateix para poder dir-vos si és així, és més baixa o és més alta. Pero la verdad es que el terremoto ha sido muy energético y no sabemos el alcance que ha podido tener. Yo creo que hasta que no pasen unas semanas no sabrán el número de cifras exactas. Lo que sí se sabe es que el terremoto ya tenía un precedente hace poco, justo en el sur de México, en la zona de Yucatán, que se habían detectado algunos terremotos de escala un poquito más baja, pero que ya indicaban un poco que esa zona es una zona con mucha actividad sísmica y que eso podía suceder. Y efectivamente, como ha dicho el Servicio Geológico Americano, pues ha habido dos terremotos y con una energía en la escala de Richter muy alta.
0: Clar, a més, quan ocor un terratrèmol d'una magnitud tan grossa, sempre és freqüent que hi hagi unes rèpliques. De fet, en un dels dos, el segon, just l'han acompanyat més d'una vintena de rèpliques. No es descarta que pugui haver rèpliques a les futures hores?
1: No se descarta. El Servicio Geológico Americano, incluso los servicios geológicos sudamericanos, estarán al tanto de todo lo que esté pasando, pero ni se descarta que haya más réplicas, ni tampoco que pueda haber más terremotos. La actividad sísmica ahora mismo en la zona del Caribe y Sudamérica desde hace unos meses viene siendo bastante importante, activa, y este ha sido un poco la punta de lanza donde se produjo el terremoto más fuerte. Entonces, es verdad que hay muchas redes de control sísmico, y yo creo que para poder avisar sobre todo a la población, que es la primera que tiene que saberlo, para poder tomar las medidas urgentes, creo que tendrán información suficiente, porque hay muchos servicios geológicos ahora mismo pendientes de este tema.
0: I aquestes xarxes de control sísmic a les que fas referència no poden preveure, no arriben a preveure quan un terratrèmol ha de tenir lloc, sobretot si és un terratrèmol com aquests dos que han sacsejat Veneçuela?
1: Pues depende de muchos factores, donde tengan colocados los sismógrafos, cuántos sismógrafos tengan colocados.

0: Falles. Aquí en concret el que expliquen els experts és que hi ha hagut una falla que s'ha desplaçat de manera horitzontal i gràcies a aquest desplaçament ha estat a partir d'aquest desplaçament quan s'ha començat a produir el moviment, el terratrèmol.
1: Sí, efectivamente, ha sido. En realidad hay varias fallas muy grandes con un movimiento fundamentalmente horizontal. También los hay vertical, pero bueno, en este caso parece ser que ha sido el movimiento horizontal de una falla que atraviesa y pone en contacto toda la parte del continente sudamericano con la parte del Mar Caribe o las islas del Mar Caribe. Ese movimiento de fallas es habitual, no es raro. Lo que no es habitual es que tenga esa liberación de energía como la que ha tenido ahora.
0: Clar, això també depèn molt de com un país està preparat per terratrèmols. Abans, en temps de tertúlia, Pedro, estàvem explicant o posant el model de països com el Japó, no? Que realment sí que estan preparats. Venezuela està preparat?
1: Pues, sinceramente, no sé hasta qué punto está preparado Venezuela, pero los niveles de preparación que tienen, por ejemplo, los países asiáticos como Corea o Japón son muy elevados y tienen un sistema de detección temprana de terremotos y de impacto que pueden tener el terremoto muy importante, con lo cual el efecto que tiene sobre la población es muy pequeño o es más pequeño del que podría ser si no lo tuvieras. Obviamente, en países que están en vías de desarrollo, pues esto es menor. Y el impacto que pueden tener los terremotos sobre la población es mucho mayor, como podéis haber visto ahora.
0: Pedro Robledo, de l'Institut Geològic i Miner, qui ens ha facilitat tota aquesta informació, també per part del CSIC, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per aportar un poc de llum a tot el que està ocorrent. Gràcies, Pedro.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Ho explicaven els experts, no? Sobretot no descarten, i ell matisava que és molt mal de preveure, de concretar una xifra. Tampoc li sorprenia que l'Institut Geològic dels Estats Units hagués explicat, no?, que podria ser una xifra entre els 10.000 i els 100.000 morts. Ell confirma que això és probable, però, evidentment, encara no se pot concretar.
2: I esto que decía Marta, de que tardaremos semanas en saber la cifra.
0: En conèixer la magnitud, realment.
2: Claro, y a esperar que no haya réplicas y que no haya incluso nuevos terremotos también. La situación es que, claro, es dramática.
3: Bueno, yo recuerdo, por hacer una analogía que no es exacta, ¿no? Pero no sé si recordáis hace no muchos años un terremoto en Nepal. Y bueno, pues evidentemente, o sea, en según qué aldeas y en según qué sitios, hasta que pudieron acceder los servicios y las máquinas de desescombro, etcétera, pasaron, yo creo que recordar que algún mes pasaron hasta que pudieron llegar a según qué zonas, ¿no? Es una cosa terrible, pero bueno, viendo las imágenes.
0: Sí, de fet, el nostre company Maria Antònia Esquinas està combinant totes les imatges que tenim d'agència, que són moltíssimes, és veritat, però també estan arribant moltes imatges a través de les xarxes socials dels usuaris, no? O sigui que estem combinant aquestes dues vies d'imatges.
4: Ara me fixava perquè està passant una qüestió en els darrers anys amb el tema de quan passen successos com aquest, que és la rapidesa que veus les imatges, perquè la gent ja les puja superràpid. És una qüestió que jo crec que també està canviant la nostra visió de les coses, no? Perquè, és a dir, el millor ha passat i en els 5 minuts ja tens un vídeo TikTok sobre el que ha passat, la situació a una part de la ciutat, i això també, jo com a periodista, a vegades, me crea entre interès i a vegades un poc de por, perquè també hi ha la qüestió aquesta de fins a quin punt. Perquè moltes vegades ho has de contrastar, no?
0: És un anàlisi de la informació, és un ventall tan ample que és evident.
4: Sí, però clar, està canviant radicalment el tema de la comunicació amb aquesta.
0: Totalment d'acord. Me permeteu que escoltem la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, qui feia també una crida a la població i declarava l'estat d'emergència. Ho escoltam. Avui tenim alguns problemes amb l'àudio, mil disculpes, ho intentem recuperar tot d'una, però evidentment mostrava les seves condolences als familiars o tota la gent que ara mateix està desesperada. Me confirmeu, companys, si podem recuperar. No podem recuperar aquest tall, però tot d'una que tinguem la possibilitat, així ho traslladarem. 9:47, petita pausa per publicitat, tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap

0: Beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
2: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo. El salmón de 1,3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo. El jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.

0: 9:50, continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i sempre amb el repàs de les notícies d'actualitat. Avui hem dedicat gran part de la nostra tertúlia a parlar del terratrèmol a Veneçuela. De fet, continuarem escoltant altres veus, tant d'experts com d'afectats, també veneçolans residents aquí a les Balears al llarg d'aquest programa, en què no deixem de banda un dia més el focus, l'atenció a l'habitatge. Excepte Sant Joan de Labritja, ahir tots els ajuntaments d'Eivissa van dur al ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana. És una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de poder intentar proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa. Com sabeu, Eivissa és una de les illes que més està patint l'accés a l'habitatge, la qual cosa ens pot ajudar a pensar que sí, que aquestes mesures podrien suposar un alivi, no?, a totes aquestes persones que estan intentant cercar habitatge. Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per a projectes residencials estratègics per la construcció d'uns 600 habitatges a preu limitat en aquestes àrees de transició de les zones de Sant Jordi, de Sant Josep i a Cala de Bou, que pot ser 600 habitatges. Val, és una xifra que podria ser alta, depenent del context, que ara mateix a Eivissa, no sé si és anecdòtica, com la valoreu? Comença ara per tu, Guillem, se necessiten habitatges, s'ha de començar per alguna per algun punt en concret. Aquí parlant de 600, però tal vegada és un punt de partida perquè puguin ser molts més.
1: Sí, clar, però és vera que una cosa és quan s'anuncia el projecte o la construcció, fins que arriben aquests habitatges normalment tarden molt perquè el procés és molt llarg. És vera que se vol fer que els tràmits siguin molt més ràpids, perquè és vera que fins ara s'eternitzaven massa, però clar, el problema de l'habitatge és que m'apareix una bona mesura i crec que serà beneficiosa, però el problema és que la demanda d'habitatge és tan gran, i sobretot a Eivissa, que ho enxerà tantes vegades, no? Hi ha gent que té feina i s'ha de ficar, per exemple, a Can Roba, o, és a dir, molta gent no pot ni accedir a un habitatge tenint feina. Així que, mentre tinguem aquesta demanda tan elevada i cada any seguim tenint rècord de nous residents, crec que serà molt difícil donar una resposta realment important en aquest problema. Així que m'apareix una bona mesura, perquè tot el que sigui habitatge públic, clar, és una bona mesura, però la situació és tan dramàtica en aquestes illes que crec que en qualque moment s'hauran de prendre altres mesures més contundents, perquè no donen abasto amb la demanda que hi ha.
2: Bueno, pero algo hay que empezar, ¿no?
1: No, claro, pero es que dicho es una buena mesura, pero...
2: Es decir, hacemos un millón de viviendas. Para empezar, porque tampoco creo que sea la solución. La solución no pasa solo por construir, también pasa por sacar al mercado las viviendas que ahora mismo están cerradas o destinadas al alquiler turístico ilegal. Venimos de dos legislaturas en las que no se hizo nada, no lo digo yo, lo dicen las cifras, se hizo alguna promoción de lujo como esta que tenemos aquí al lado de los estudios de IB3 Radio en Palma, pero no se hicieron viviendas públicas. Ahora se empieza, es verdad que la tramitación es lenta, pero también se han tomado muchas medidas para agilizar esa burocracia que hay y que se puedan hacer antes. Yo creo que es una ventana de esperanza y que, unida a otras medidas, como por ejemplo el alquiler seguro, pues espero, y la reducción de impuestos, de la carga impositiva, espero que puedan aliviar algo. No es una solución fácil, pero porque sea fácil no hay que quedarse cruzados de brazo esperando la gran solución, que no va a llegar.
0: Bueno, ¿quién es la solución o la gran solución que hauria d'arribar? No, però... És evident que se necessiten més habitatges de protecció oficial, totalmente, més habitatge disponible.
3: Aquí el... Vamos a ver, el problema es de tal envergadura que aquí es... Todo el mundo es consciente de que con una medida no se arregla. Es decir, que hay que hacer muchas cosas. Una de las cosas que hay que hacer es esta. Porque hay que recordar que en Eivissa ya no es que no se construyera, es que no había suelo. O sea, en Eivissa se había acabado el suelo urbano y esto había ocurrido hace años. Bueno, pues ahora estamos viendo que se van a reconvertir las áreas de transición, que son las áreas previstas para crecer, pero que hasta ahora no se había podido transformar eso en suelo urbano por X motivos. Uno de esos motivos era el ideológico. Que este es uno de los problemas. Tratar esto desde la ideología. Es decir, el problema en Eivissa es de tal envergadura, el problema de la vivienda, que uno puede estar en su foro interno o en su ideología en contra de que más suelo se convierta en residencial. Uno puede estar en contra de eso, porque yo quiero proteger el territorio, porque soy izquierdas, porque soy ecologista y tal. Pero cuando luego te encuentras con gente que, como bien ha explicado Guillén, tiene un trabajo un trabajo remunerado, bien remunerado, es decir, no estamos hablando de personas en riesgo de exclusión, etcétera, y que no puede acceder a una vivienda, pues oiga usted, mire, hay que coger la ideología, la pone en una bolsita, le hace un lacito, la pone a un lado y usted se dedica a resolver el problema. Una de las maneras de minorar el problema es este. Hay que convertir áreas de transición en suelo urbano e intentar que la burocracia sea lo más rápida posible. También yo creo que se pueden aplicar técnicas de construcción más rápida. Yo he estado viendo algunas cosas ahora de estas casas por módulos y tal, que es una cosa alucinante y se hace bastante más rápido, y hay que ir a este tipo de soluciones.
2: Ya no es solo la técnica de construcción, sino que aquí luego hay otro problema: hay mano de obra suficiente para realizarla, sino también la carga burocrática, que esto es lo que realmente ralentiza el problema. Cuando se declara estratégico, pues ya esto lleva otras vías y es muchísimo más rápido. Claro, esta ideología de la que habla José Manuel choca, porque estas mismas personas son las que suelen defender que sí, que haya regularizaciones de inmigrantes, que vengan personas, que yo también lo defiendo, pero tienen que vivir en algún sitio. No podemos decir que vengan y no darles una alternativa.
0: En tot cas, s'estan fent les passes per intentar tenir més lloguer, més habitatge a preu assequible, sobretot a l'illa d'Eivissa, que és l'illa que més ho està patint, aquesta crisi d'habitatge que s'estan vivint, sobretot els darrers anys. I no sé si la següent notícia, que podem fer de manera breu, com a ronda de titulars, podria tenir relació amb l'habitatge. A veure com ho podeu interpretar. Les dissolucions matrimonials han caigut un 13% aquí a les Illes Balears durant el primer trimestre de 2026. És un període en el qual s'han interposat poc més de 600 demandes de divorcis, separacions i nulitats. Si davallen les dissolucions matrimonials, ja sabem, no és la primera vegada que dèiem que hi ha molta gent que està vivint plegada, tot i estar separada, perquè no pot tenir accés a un habitatge. Podríem tenir, o el manco interpretar aquesta notícia, podria tenir alguna relació?
1: Estic segur que sí, perquè tots coneixem casos, i sobretot han sortit en els mitjans molt de casos.
0: Recordíem que estàvem al capdavant dels divorcis fa uns anys, sí, nosaltres, les Balears.
1: Sí. No, i inclús ja en els mitjans jo he llegit casos de dones que estan en procés de... És a dir, han denunciat a la seva parella, però estan en procés, i per exemple, només tenen un habitatge entre tots dos.
0: Per maltractament.
1: Exacte, sí. Uh-huh. I clar, només hi ha un habitatge entre tots dos, i això genera una situació complicadíssima. Però és que si te n'has d'anar... Moltes vegades pensam, és que, clar, tens un pis i segurament, jo què sé, per exemple, tens un pis i pagues 800 euros, que això ara ja no en queden. Però és que si te n'has d'anar a casa teva i has de pagar 1.200 euros, si ets, per exemple, una mare soltera o un pare tot sol, no ho pots pagar. És que qui ho pot pagar? Sí. És que és normal. És vera que no sé quina relació directa hi pot haver, perquè això és complicat de saber-ho, però estic segur que en molt de casos, i a més, molt de casos que deuen ser dramàtics, perquè la situació en aquelles cases, i ja no només per ells, sinó també, per exemple, si tenen fills.
2: Tiene pinta relació? De que sí, yo totalmente, sobre todo porque Baleares siempre ha encabezado el número de divorcios, ha sido una comunidad en la que la mujer ha tenido independencia económica porque trabajaba y demás, y siempre estábamos en cabeza. Ahora bajamos, pero es que ya más problemático que el divorcio, yo creo que es encontrar una vivienda.
3: Claro, es que a mí me hacía gracia cuando se puso iba a decir de moda, sin frivolizar, esto de que cuando hay niños pequeños, los niños se quedan en la casa, los dos papás se divorcian, se van a dos casas separadas y luego cuando les toca la custodia de los niños vuelven a la casa. O sea, que necesitas tres viviendas para el matrimonio y los niños. Y digo, esto yo creo que en Baleares va a ser un poco complicado. Esto ya lo dije yo hace unos años y evidentemente ahora pues está muy bien traída la relación, Marta, porque evidentemente tiene una relación.
0: Home, si sempre hem estat el capdavant dels divorcis i ara de sobte no, hi ha una davallada, clar.
3: No, hay gente que aguanta. Los casos extremos como el que ha citado Guillem de maltrato, de esto es otra historia, ¿no? Que afortunadamente no son la mayoría. Pero cuando una pareja, pues bueno, llega al final de la relación y bueno, pues tiene una relación mínimamente civilizada, pero es que no hay una solución de vivienda, pues la gente aguanta. ¿Qué va a hacer?
1: Si ya no tienes un habitatge en escanar, ya me dirás quin projecte de vida pots tenir. I ya no te dic una persona jove que a lo millor pot trobar una solució, però per exemple si ets mare i tens certa edat i en la teva feina no t'adona, pues és un drama absolut, ja no només per tu, sinó també per exemple pels teus fills.
0: Guillem Porcel, José Manuel Barquero, Alicia Mateos, moltíssimes gràcies i
3: gràcies,
0: com sempre
3: Marta.
0: Us dic els dijous, bon cap de setmana.
2: Gràcies.
0: Que sé que vos agrada. Notícies a la parra de ràdio del programa, petita pausa per publicitat, tornem tot d'una amb més informació.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, comencem aquest espai d'informació amb una notícia de darrera hora perquè en aquests moments s'està registrant un important incendi a un habitatge a la barriada de la Vileta de Palma. Els bombers són a la zona per intentar apagar les flames que afecten aquest edifici de tres plantes i que està situat a la cèntrica plaça de Tarent. Segons informa, en aquest cas l'U2, i també la policia local, hi ha persones atrapades de dins, entre d'elles hi hauria també dos menors i ara se fa feina per intentar rescatar-les. Els agents així mateix estan regulant el trànsit a la zona, també fins a aquest mateix punt s'hi ha desplaçat ambulàncies del 061 per, si fos necessari, atendre a qualque afectat. És la informació que ens arriba en aquests moments a la redacció d'IB3 Notícies, aquest incendi que s'està produint a un habitatge de la Vileta de Palma amb persones atrapades al seu interior, entre d'elles dos menors. És una informació que, com sempre, vos anirem ampliant segons anem tenint més informació aquí en sintonia d'IB3 Ràdio. També, però, estem avui pendents, com no podia ser d'altra manera, dels terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela, el primer de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de Caracas. S'ha produït a les 6 del capvespre, hora local. El segon ha estat de 7,5 i ha produït més d'una vintena de rèpliques. Deixa un primer balanç de 32 persones mortes i més de 700 ferides, però, com dèiem, és el primer. De fet, el Servei de Geologia dels Estats Units ja fa una primera estimació i apunta que a causa de la devastació d'aquests terratrèmols podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes.
2: I també romanen en marxa avisos de tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha comparegut a davant la Nació per decretar l'estat d'emergència. Sobre el terreny s'han registrat nombrosos danys materials, com dèiem, ensorrament d'edificis completament. Les escoles s'han suspès durant un temps indefinit, també tota la xarxa de trens, de metro, tot això per facilitar tasques de rescat, així com l'espai aeri que es troba tancat i fins i tot alguns aeroports s'han vist seriosament afectats.
1: Més la darrera que ens arriba en aquest cas de Veneçuela, el cap de la unitat del CSIC a les Balears, Pedro Robledo, en una entrevista fa només uns minuts al programa El Dia d'IB3 Ràdio, ha explicat que un sisme en aquesta zona era previsible donada l'alta activitat que s'havia registrat las darreras semanas.
3: El terremoto ya tenía un precedente hace poco, justo en el sur de México, en la zona de Yucatán, que se habían detectado algunos terremotos de escala un poquito más baja, pero que ya indicaban un poco que esa zona es una zona con mucha actividad sísmica y que eso podía suceder. Y efectivamente, como ha dicho el Servicio Geológico Americano, pues ha habido dos terremotos y con una energía en la escala de Richter muy alta.
1: I les Balears són una de les zones més afectades pel canvi climàtic. Ho ha advertit a IB3 Ràdio el físic i meteoròleg José Miguel Viñas.
2: També conegut divulgador científic ha explicat a l'informatiu Matí que el fet de trobar-se a la Mediterrània les fa especialment vulnerables a l'escalfament global, sobretot a fenòmens com els temporals marítims, que avisa de cada vegada seran més freqüents.
4: En el Mediterrani, al ser una cuenca pràcticament cerrada e interior, pues el impacto del cambio climático está siendo mayor que en otras regiones del mundo y en particular observamos cómo la temperatura del agua del mar cada vez es mayor, incluso fuera de la temporada del verano, y eso al final se traduce en esos más frecuentes fenómenos de alto impacto, ¿no?
1: I amb aquesta informació i també molt pendents d'aquest incendi que s'està produint a la barriada de la Vileta de Palma, arribem a les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i amb aquesta notícia de darrera hora que just avançaven els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio. Recordem, en aquest moment s'està registrant un incendi a un habitatge a la barriada de Sa Vileta de Palma. Compartim algunes d'aquestes imatges que ja ens arriben a través de les xarxes socials. Els bombers són ara a la zona, estan intentant sufocar aquestes flames. Es tracta d'un edifici situat a la plaça de Tarent. És un edifici de més de 3 plantes. De moment tenim poca informació. Estem just parlant amb la policia local i hi ha fons que apunten que podria haver persones atrapades a l'immoble. Ara s'està intentant fer feina de valent per atendre totes aquestes persones i rescatar-les. Els agents de moment estan regulant el trànsit a la zona, però no tenim més informació, únicament que és un incendi que està afectant un edifici de 3 plantes a la barriada de Sa Vileta de Palma. Compartim les imatges que descrivim per als espectadors del foc, un foc violent que afecta sobretot en aquesta planta de l'edifici ubicat al barri de la Vileta, la cèntrica plaça de Tarent. Tot d'una que tinguem més informació, així la facilitarem a oients i espectadors, ampliarem els detalls tot d'una al llarg d'aquest programa. En un dia en què no ajuda, sobretot perquè recordem, els darrers dies teníem un alt risc d'incendi, sobretot incendi al camp, continuem amb altíssimes temperatures, una jornada per davant de calor, igual que en els dies previs, però afegim una mica, en aquest cas, de pols en suspensió. Les màximes segueixen cada dia per damunt dels 35 graus, sobretot a Mallorca, a Eivissa, aquestes són les dues illes més afectades, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Bon dia de nou, Xisco.
1: Bon dia, Marta. L'avís arriba després d'un episodi de calor intensa que ha deixat jornades sufocants i nits tropicals a Mallorca. Encara que l'AEMET preveu que l'entrada d'una massa d'aire atlàntica més freda per l'oest doni per finalitzada l'onada de calor dels darrers dies en gran part del país. Ara compartim la informació que descriurem pels oients d'aquestes anomalies tèrmiques, veiem aquests mapes, i també la previsió de cara al cap de setmana, on continuen les temperatures altes, però res a veure amb les del cap de setmana anterior. Ara, que també t'he de dir que a Bilbao, 44 graus, crec que ningú s'esperava precisament al nord d'Espanya que hagués aquestes temperatures. No s'esperava fins i tot en Papi, que és aquesta mascota del Guggenheim, que és aquest canet que hi ha just allà. Ara vos mostrarem unes imatges, una broma que han compartit per internet amb un vídeo que circula per xarxes i que s'està fent viral. En ell, precisament, veiem en Papi aquesta escultura floral de l'artista nord-americà Jeff Koons, que presideix l'entrada del Museu Guggenheim llançant-se desesperat en allò que seria el riu que ha ajut davant del Guggenheim per refrescar-se de la calorada que té aquest cas. I quan són les 10 i 8, és el moment que, connectant amb l'exterior, obrim aquestes finestres per mirar, per guaitar una micona que hi ha fora d'aquests estudis. Poden ja anar a la primera imatge. Si m'ho deis zones, estimats, perquè no ho he vist, i me pot a Bilbao supera els 44 graus, i no sé exactament...
0: Puig de Maria.
1: Puig de Maria, veiem que hi ha un bon sol. Aquesta estampa que tenim ara mateix fa temps d'estiu, calor intensa i pols en suspensió repartida arreu de les nostres illes. I, com sempre fem en aquesta hora, mos agrada fer un cafico, anem just a les profunditats de la mar Mediterrània i peguem una ullada en aquesta càmera aquàtica que tenim al Toro, a Calvià, on... Ara per ara sembla que els peixos no seran temut, que, com en aquell anunci d'un refresc, que hi havia un home que sempre se llevava la camiseta, nosaltres a les 10 i 10 aproximadament és quan aprofitem per connectar i pegar una ullada a com està el fons de la mà. I ara mateix molt tranquil, Marta Garau, perquè per no veure no veiem més que dos o tres peixius en els fons d'aquesta peixera gegant com és la mar Mediterrània.
0: Avui tranquil·litat, fins i tot al fons de la mà, com tu bé dius, tot i que és començar a parlar i sembla que ens escolten perquè sempre s'atraquen els peixos a les càmeres. Jornada de moltíssima calor, com explicàvem, i així continuarà els propers dies, tot i que no podem parlar d'onada de calor. Ara ja aquesta onada de calor posa punt i final i el manco dona una petita treva. Recordem que just obríem aquesta segona hora de programa fent referència a l'incendi ocorregut a la Vileta. Just els meus companys de producció acaben de parlar amb el cap de bombers i ens expliquen que tot i la magnitud de les imatges no hi ha ferits de gravetat. Recordem que ara mateix els bombers són a la zona que estan intentant apagar les flames a l'edifici, compartint de nou les imatges, situat a la cèntrica plaça de Tarent. És un edifici de més de 3 plantes, però, segons el cap de bombers, just com explicaven, acaben de parlar els companys amb ells, amb els cossos i forces de seguretat, i expliquen que de moment no hi ha ferits de gravetat. Tot i així, anirem ampliant aquesta informació a mesura que avanci el programa. No sé, companys, si me podeu confirmar, perquè avui és veritat que tenim moltíssimes notícies de darrera hora. No tenim, de moment, veneçolans residents a les Balears, però tot d'una els podrem saludar per explicar tot el que està passant a Veneçuela després d'aquests 2 terratrèmols que han sacsejat el país, de més de 7 a l'escala Richter, 7,2, 7,5, i recordem que les xifres de morts de víctimes podrien ser molt altes. Segons l'Institut Geològic dels Estats Units, apunten una xifra entre 10.000 i 100.000. O sigui que tot d'una que tinguem testimonis, perquè recordem també que les connexions amb el país estan sent molt, molt difícils. Tot d'una que tinguem testimonis, així ho traslladarem a oients i espectadors. En un dia en què també tenim coses més bones de dur, no? Com és parlar de les vacances, tot i que a vegades les... Perdoneu-me, sí que podem confirmar que tenim testimonis. Tot d'una parlarem de vacances i saludarem el nostre missè Pere Quecles com toca, però... Abans, si me permeteu, sí que podem comptar amb testimonis, residents veneçolans, residents aquí a les Balears. Xisco.
1: Així és, estat d'emergència tot Veneçuela, després que 2 terratrèmols, com comentàvem, hagin sacsejat el país aquesta matinada. Els sismes s'han registrat a les 6 del capvespre, hora local. El primer va assolir una magnitud de 7,2 i ha tingut epicentres a quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que es va repetir, la magnitud va ser de 7,5 i ha anat seguint amb més d'una vintena de rèpliques i ha obligat a activar els avisos de tsunami en diversos països veïns d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, de fet, abans ho escoltava, la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha confirmat que hi ha víctimes mortals. Tot i així, a hores d'ara, des de Veneçuela, en dades oficials veneçolanes, no es pot fer balanç oficial dels morts ni de ferits, tot i que els Estats Units, el servei geològic d'aquest país, ha projectat entre 10.000 i 100.000 els morts que hi podria haver per mort d'aquest terratrèmol. Sobre el terreny, els equips d'emergència fan feina enmig de danys materials considerables amb edificis que s'han esfondrat i estructures col·lapsades. Les autoritats han suspès les classes de manera indefinida i també han aturat tota la xarxa ferroviària i de metro per facilitar les tasques de rescat. No així l'activitat als aeroports, ara mos ho contarà la nostra testimoni, perquè encara els aeroports mitjo funcionen. En volem parlar precisament en Mavic Bush. Ella és una veneçolana resident a Palma. Mavic, molt bon dia, com estàs? Com estàs?
2: Muy bien, buenos días, ¿cómo estás?
1: Encantados de saludarte. Cuando supiste la noticia, ¿fue fácil contactar con tus familiares? Porque nos consta que has podido hablar con tu gente allí en Veneçuela y al menos tienes un poco de tranquilidad.
2: Pues sí, bueno, por un lado sí, pero por otro no, porque sigue habiendo una situación bastante delicada con sismos que se repiten, temblores que no cesan. La verdad, yo en la madrugada yo no he dormido nada, porque fue muy difícil realmente contactar con ellos y no había comunicaciones hasta cierto punto. Luego, mira, imágenes que envían amigos de diferentes partes de Veneçuela, donde se siente que más que todo el estado de Lara, Carabobo, el litoral, Caracas ha sido la más afectada, el aeropuerto está devastado, o sea, bueno, y la alerta de tsunami aparentemente pues no... ha bajado esa posibilidad, sin embargo sigue ahí latente el hecho de que se repiten los temblores y la ¿cómo se llama? la amenaza sísmica para repetidas sesiones de terremoto. Es horroroso. Un 7.5 no es nada bonito, creo yo, para nadie vivir. Y por suerte mi familia está bien y nada, pero están muy asustados, hay niños pequeños. Què te puedo decir?
1: Això t'ho volia demanar precisament, Mavi, que t'han explicat sobre aquestes hores posteriors en els sismes, en aquests terratrèmols, la gent que tens a Veneçuela, que t'han contat i com està la situació que les ha tocat vivir precisament a los que estaven allí en tu país.
2: Pues directamente mis amigos, yo de la zona de Zulia, ahí no se sintió tan fuerte como se sintió en la parte norte. La gente que está en Guárico y en Barinas, sí, tengo amigos ahí y han dicho que eso ha sido fuerte, fuerte, que han sentido como es es una sensación que como para explicarla de verdad, o sea, hay videos también de gente que está viendo como todo tiembla, cae. ¿Qué te puedo decir? O sea,
0: De hecho, Mavi, la verdad es que estamos compartiendo imágenes con nuestros espectadores que seguro nuestros oyentes podrán ver en todos los medios de comunicación y son devastadoras. Tú decías que afortunadamente has podido contactar con tus seres queridos, sí. Pero sois bastantes los venezolanos residentes en las Baleares. No sé si conoces a gente que también estaría intentando contactar con sus familiares ahora, si lo ha conseguido,
2: muchos,
0: si no, cuéntanos qué es lo que te ha
2: muchos.
0: Llegado.
2: Pues de los que están aquí en Baleares, la mayoría están como yo, pues no hemos dormido, pendientes, nerviosos, ¿qué viene después? Han podido algunos contactar, otros no han podido contactar y todavía están con mucha ansiedad porque, claro, imagínate esa situación de sentir que tus seres queridos no sabes qué ha pasado, dónde están, en medio de una cosa tan devastadora como esa.
0: Venezuela, además, no es la primera vez, Mavic, tú eres joven, pero seguro que tus padres, tus abuelos probablemente te hablarán del terremoto de los años 60, del 67, que
2: Sí.
0: destruyó Caracas. O sea, es una población que desgraciadamente está acostumbrada a los terremotos. No sé si vosotros habéis vivido con ello, habéis crecido con ello.
2: Mira, yo te puedo decir que sí, todos me han contado sobre lo horrible que fue eso y fue una época de mucha reconstrucción, sobre todo Caracas. Quedó destruida en ese año con ese terremoto. Fue uno de los más fuertes que hubo y ya se tendaba siempre de que, como es una zona rocosa, o sea, es una zona montañosa, las capas tectónicas que pasan por ahí son como el primer lugar donde siempre ocurre el impacto, pero se extiende, por supuesto. Tú conocerás que la geografía en Venezuela es bastante, bastante antigua, cosas como el monte Roraima, todo esto, tal, son capas tectónicas viejas y hay fallas también que pasan muy importantes, sobre todo por Caracas.
0: Y otra cosa te quería preguntar, que yo creo que eso es importante, ya que las conexiones están fallando, como es lógico, es muy difícil conectar con el país. No sé si tenéis alguna red, si se está comunicando la gente, no sé si a través de redes sociales aquí en España, para facilitar información desde Venezuela. No sé si os ha llegado algo, si desde la embajada se está también facilitando información ahora mismo. ¿Cómo está este tema?
2: Bueno, la comunidad venezolana, tenemos algunos grupos en Facebook. Pero cada quien, o sea, es como te digo, son pequeñas comunidades con subcomunidades, pero los que estamos aquí en contacto constantemente, pues intercambiamos información, nos damos comunicación. Mira, a mí me dijeron en tal parte que pasó esto, y así vamos, ¿no? No tengo mucha información de redes principales o comunes donde todo el mundo se pueda conectar, ¿no? No te puedo dar mucha información de eso.
0: Mavic, simplemente nos queda desearte muchísimas fuerzas, mucho ánimo a toda la comunidad venezolana residente aquí en las Baleares, que podáis enseguida contactar con vuestros seres queridos, familiares, amigos. Mucho ánimo de parte de todo el equipo y muchísimas gracias por atendernos.
2: Gracias a ti y gracias por estar pendiente y por tener esta solidaridad. Como te dije, en una oportunidad, la geografía es completa del mundo, de la bola del mundo, como quien dice, y lo que pasa en un lado afecta al otro siempre, aunque uno cree que no, pero sí, somos todos uno.
0: Es así, y desde aquí, de fet, seguirán ben pendents de tot el que està passant a Venezuela. Mavic, muchísimas gracias de nuevo.
2: Gracias a ti.
0: Igualment, de fet, continuaran pendents a partir de les 11, poden confirmar que parlarem amb Lucía Lozano, ella és sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional. Recordem també que el ministre d'Exteriors ha dit que de moment no hi ha espanyols entre les víctimes, tot i que també apuntava, perquè com és lògic, entre una xifra tan alta, que és molt, molt pres, no?, per poder fer aquesta afirmació. Així que, com dèiem, al llarg d'aquest programa continuarà pendents d'aquesta notícia, d'aquesta tràgica notícia, la veritat, ens quedem sense paraules. Però afortunadament tenim també alguns temes, no?, més bons de dur, informació, com sempre, aquí vital, sobretot per tota la gent que ara estigui organitzant les seves vacances, el merescut descans. És vera que vacances és sinònim, no?, de descans, però també és una època que apareixen dubtes, sobretot dubtes laborals sobre aquesta qüestió en concret.

0: Quant de dies ens corresponen realment de vacances? Qui decideix quan les poden fer? Què passa si ens posem malalts durant les vacances? I és suficient una conversa als passadissos en el nostre cap o convé tenir aquestes vacances certificades per escrit? Per esclarir tots aquests dubtes i molt d'altres, ens acompanya una llegenda de l'advocacia com és en Pere Quecles, que ja tenim aquí. Don Pere, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: És que t'enyoràvem.
1: Has
0: estat una sèrie de dies de baixa, sí. I Balears i nosaltres volíem tornar-te a tenir aquí de vora nosaltres per parlar precisament d'un tema que no interessa molt, que era aquest de les vacances. Ara que molta gent prepara les vacances d'estiu, tots hi tenim dret o hi ha d'haver un temps mínim de feina per poder gaudir-ne?
1: Bé, tothom té de les vacances perquè se van, el que es diu, devengant, és a dir, se van creant més a més. És a dir, jo, per exemple, si tinc un contracte fixo discontinu, que és molt habitual, si bé ja han desaparegut, però bueno, són fixos discontinus, que fan feina una temporada, tenen dretes a les seves vacances, jo els vaig generant més a més i els puc disfrutar amb acord. És a dir, m'he de posar d'acord amb el meu empresari i hem d'arribar a un consens per poder disfrutar aquestes vacances.
0: Acord és la paraula clau, perquè abans hi havia una llegenda urbana que deia que el treballador pot triar 15 dies quan les vol fer i que la gent qui te té contractat pot triar els altres 15 dies i així, més o manco, queda equitatiu. Però això no és cert. No, és a dir, hi ha d'haver d'acord durant totes les vacances que agafis en el teu període laboral.
1: Sí, això és vera que era una llegenda urbana i la gent deia que l'Organització Internacional del Treball ho havia fixat així. No és vera. És a dir, les vacances són un dret del treballador, és així, però clar, no podem gaudir de les nostres vacances si feim una destrossa, diguem-ho així, en el sistema productiu de l'empresa. S'han de posar d'acord amb l'empresa per veure en quin moment és més adequat que puguem tenir vacances. Què passa? Que hi va un temps que, per exemple, en els fixos discontinus, que són aquests de temporada, de l'estiu, els empresaris el que feien era esperaven en el final dels seus contractes i el que feien era liquidar les vacances, no els donaven vacances. D'un temps cap aquí s'ha dit que això no és possible, que els treballadors fixos discontinus han de poder gaudir de les seves vacances i han de disfrutar del seu temps i que per tant això que feien els empresaris no era acord a la normativa i per tant les vacances s'han de disfrutar. Quan se paguen ja és un cas molt, molt, molt extrem.
2: O perquè dos dies acumulats, d'anys enrere, no, que ja dius, mira, això no és viable, que ara t'agafis dos mesos seguits, no? I per això s'arriben aquests acords de l'ESPAC i així.
1: No sé si vos recordeu d'aquesta senyora britànica.
2: Exactament. Que va quant cobrar... de dies havia... Anys, no?
1: Sí, no sé si eren de vés 10 o 12 anys, no sé, una animalada, i va cobrar un capital. Que això aquí no seria possible, ja vos ho dic.
0: Clar, parlam de cada acord entre treballador i empresa i també, sobretot perquè no pots agafar-te les vacances si tu fas feina una guingueta d'aquestes de platja, que tu diguis, no, és que jo m'agradaria, tot i que estic contractat per els mesos d'estiu, m'agradaria fer vacances de dia 15 a dia 30 d'agost, perquè vull anar de viatge no sé on. Això és allò que intenta impedir això que dius, lo de l'acord. Però si no hi hagués acord entre treballador i empresari, en el final qui decideix? Perquè jo, per exemple, tu m'has contractat per allò que vulguis a la teva oficina. Jo t'he dit, Pere, vull ser vacances de dia 10 de juliol a dia 25. I tu em dius, no, Xisco, perquè justament és quan jo trec IRPFs, nòmines i tal, i aquests dies no te'n pots anar. Jo dic, però jo me'n vull anar. I tu em dius, no, qui acabarà decidint? Qui tindrà raó de tots dos?
1: El primer que s'ha de pensar i s'ha de tenir en compte és que per disfrutar de ser vacances les has de demanar com a mínim en dos mesos d'antelació.
0: Molt bé, ja anem a omplir el checklist perquè no vos les puguin negar.
1: El que no pots fer és, la setmana que ve he d'agafar vacances. Això, en principi, no és possible. Què passa? Que organitzar-te en dos mesos és una cosa relativament fàcil, però és que, a més, hem de tenir en compte que les empreses han d'establir el seu calendari vacacional. Per exemple, el conveni col·lectiu d'hostaleria estableix que entre el mes d'octubre i de desembre les empreses han de tenir confeccionat el seu calendari vacacional dels treballadors que tenen. Què passa? Que si jo m'incorporo més en banda, m'han d'introduir dins aquest sistema i també m'han de fer una organització vacacional igual que la resta de treballadors. Clar, tu has de demanar en dos mesos. Què passa? L'empresa t'ha de contestar. Hi ha moltes empreses que tenen tanta feina que no contesten. I el que fem nosaltres és posar... tenim una estratègia que funciona a vegades i a vegades no. En una carta posàvem, si no me dius res en 15 dies, entenc que els demàs demades. Clar, què passa? Que si poses això, la gent s'espavila i t'envien una contestació i te diuen una resposta i te diuen, mira, no pot ser, perquè s'organitza l'empresa, perquè no puc, perquè és un moment productiu, etc etc. Què has de fer? Però una demanda en el jutjat, com sempre. Ha sortit l'abogat per aquí al mig i te n'has d'anar en el jutjat. I el jutjat
0: no d'ús habitual que qualcú que està contractat fent una empresa per gestionar unes vacances vagi en el jutjat.
1: Sí, sí, és habitual.
0: És habitual.
1: Sí, sí, sí, t'ho puc dir. A més, és un procediment, procediment preferent, és un procediment ràpid, sempre que, de tenir en compte que la rapidesa dins del sistema judicial és aquest, no preocupa de jutges i de gent que fa feina en el jutjat, sinó per aquest sistema que tenim, i sí, sí, hi ha molta gent que van al jutjat per determinar aquestes vacances. El que passa que, clar, si jo els avui...
2: És un tema sagrat.
1: Sí.
2: Per favor.
0: Sí que també ha hagut, sí, sí, en aquest sentit, per part d'alguns empresaris, hi ha hagut abús, sí, i si sabien que l'endemà, per allò que sigui, no hi havia de gent o el que fos, deien, demà hagués fet vacances. Això no se pot, perquè, com deia en Pere, hi ha d'haver 2 mesos d'avançament en s'avís de quin dies, tant per part de l'empresari com per part del treballador.
1: Clar, si a mi me convé, si l'empresari me diu, escolta, te va bé que farà una setmana de vacances la setmana que ve? Ja està. Jo sempre recomano firmar un paper.
0: Aquí anam, paper, sempre.
1: Sempre.
0: Soralitat, com cantaven Núria Fergó, les palabritas se las lleva el viento.
1: Correcte, correcte. És a dir, un correu electrònic, un WhatsApp, com deia aquell, una servilleta de la cafeteria, el que sigui, és igual. Has vist testaments damunt una servilleta d'una cafeteria?
0: Sí, no.
1: És a dir que...
2: I de fet són vàlids, no?
0: De fet, sí, documenta... el poeta valencià, això, Vicent Andrés, sí, Estellers, va començar amb molt dels seus poemes a torqueboques o estovaes de restaurants, perquè l'inspiració arriba quan arriba, i les ganes de vacances també arriben quan arriben. És a dir, si justament ets allà fent un menú i dius, perdona, te sap greu signar-me les vacances, ja està.
1: En aquest moment, perquè l'alcohol quan t'ha corregut ja és un problema. Jo te vaig dir, tu m'ho vares dir. Però és així, jo sempre, en mallorquí també tenim una dita, canten papers i menten barbes, és a dir, és necessari. Tot s'ha de fer per escrit. Perquè si te n'has d'anar a un jutjat, has de convèncer un tercer de que jo li vaig dir i tu m'ho vares dir i els fets, és una història. No costa res. Jo, Pere Quegles, he demanat les vacances i tu, Toni, el que sigui, els demà donades. Punt, ja està, no passa res. I no només per treballador, per l'empresa. Perquè tots sabem que les empreses ara estan en l'espasa damunt, perquè quan el treballador no gaudia de les vacances durant un any, estaven finiquitades, els havies perdudes. La jurisprudència d'este juez, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ens diu que això de cap de les maneres.
0: Ara te volia demanar, les vacances no caduquen, no són un iogurt. Per tant, això de durant el mes de gener-febrer de liquidar lo del 2025 perquè si no se perd...
2: O els vaig comptar malament en anys enrere i m'he donat compte que ho havia fet o no comptava el laboral amb natural i m'he fet un... això passa.
1: El laboral i el natural són terrorífics.
2: Això jo ho vaig descobrir, no te creguis que fa tant, la diferència.
0: Però, un moment, anem per passes. Les vacances no caduquen.
2: Però això t'ha de dir, si tens acumulat...
1: Es disfrutar de les vacances no caduca. És a dir, per exemple, hi ha convenis col·lectius que estableixen un determinat dia, hostaleria. Diran que és, entre comates, més generós, 35 dies naturals. Bé? Perfecte. Què passa? Que la jurisprudència d'este juí, com us diu, és que si l'empresari no ha tingut una actitud proactiva en el treballador, escolta, has d'agafar vacances, com et diria que agafes les vacances, no, perquè jo tinc molta feina i tal, bé, els agafaré l'any que ve. Això se pot documentar. Escolta, enguany no he disfrutat les vacances, l'any que ve els disfrutaré. Però l'empresari tenia una actitud productiva. Aquests empresaris que diuen no m'ha demanat les vacances enguany, passarà el mes de gener, el mes de febrer i ja els ha perdudes. No succeeix això. És a dir, ha de tenir, la jurisprudència mos diu que ha de tenir una actitud productiva. Li has d'enviar un correu al teu treballador i has de dir, escolta, quan disfrutaràs les vacances? M'ho has de dir, perquè mos ho hem d'organitzar. I sap què passa? Que empreses petites... organitzar un calendari vacacional, és que això és un doll com una catedral. Si tens 3 treballadors, per què he de fer un calendari vacacional? La gent ve i te demana les vacances i normalment no hi sol haver problema. Clar, però què passa? Que quan hi ha un problema, el problema és greu, perquè disfrutar de la família, hi ha molta gent que et diu, és que jo, mos ho hem trobat moltíssimes vegades, el que dèiem des verbal, vaig xerrar amb tu, sóc cap, i me vares dir que me podria agafar vacances aquesta quinzena. Jo m'he tret un bitllet, me n'he d'anar amb la família, i ara me dius que no. Clar, com ho proves? Com ho acredites, això?
2: Per això, recapitulant, tot per paper,
1: sempre,
2: si pot ser signat. Uh-huh. De fet, algunes empreses ja tenen un document, no?
0: I llavors, que diu, abans que Pere parta de si Marta, la diferència entre el laboral
2: molt
0: i natural, que això també és un problema. Clar, si vas per dies naturals, perquè si tu ho entengui, comença a comptar a partir del primer dia que t'agafes vacances.
1: Correcte,
0: per tant, si tu t'agafes un divendres, te compta divendres, dissabte i diumenge.
1: Correcte.
0: En canvi, si són dies laborables, només te compten els dies que fas feina. Si te n'anessis un divendres, només te comptaria aquell divendres.
1: Sí, s'arregla, perquè si ja més abans que la tingui dins el cap, són 30 dies naturals, 22 laborables. Això sols s'arregla.
2: Això vos ho graveu a foc. I recordeu,
0: sí, però
2: si heu de...
0: Has de triar a començament d'any si vas per naturals o vas per, però, o vas per laborables.
1: Normalment el conveni col·lectiu t'ho assenyala.
2: Clar, ja el mateix conveni t'especifica quina és
1: correcte
2: la teva regulació.
1: De fet, nosaltres ara tenim una discussió, un contrari, entre laborables i naturals.
2: I ho dèiem, i és normal que se generin discussions, saps per què? Perquè les vacances són sagrades i tothom les necessita, sobretot després de... Que se nota que necessita vacances.
0: Se nota que ahir vàrem arreglar el nostre calendari, estimada. I que ho dus fresc.
1: D'enguany o de
0: l'any que ve? No, d'enguany. No, ho dic perquè ha dit sagrades, perquè ella ja ens està carolant en sos ditets de pianista, de la Marta Garau. Ella ja veu que les vacances ja arriben.
1: I ja t'advertes que alerten els whatsapps mentre estàs de vacances, alerten els correus mentre estàs de vacances.
2: Totalment
1: vacances
2: d'acord.
1: Són vacances.
2: Vacances per tothom, a relaxar-se en aquest temps tan merescut de vacances, que també les puguis gaudir. Per a què, Clas?
1: Farem el que podrem.
2: Clar que sí, que els autònoms també. És veritat que és una etapa difícil a vegades agafar-se vacances, però tu també, eh?
1: Sí, tothom mos diu que ho tenim més fàcil, però no és cert.
2: No és vera. Moltíssimes gràcies. Valtros. I molt contenta de trobar-te de
1: jo
2: nou.
1: Més. Jo més.
2: Que bé. 10:31, una petita pausa per publicitat, tornant-te a donar.

0: IB3 Radio és humor. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.

0: A veure, qui no s'ha desesperat mai intentant contactar amb un servei d'atenció al client? Això és, jo crec, una resposta per unanimitat. Trucades eternes, música d'espera, contestadors automàtics i sobretot aquesta sensació que necessitem parlar amb persones reals. A vegades és vera que és missió impossible. Jo he arribat a dir, quiero hablar con un humano en el mateix, perquè és que acaben en la teva paciència, Xisco.
1: Perquè tu ets molt humana. Marta Grau, i necessites aquest... Tu a Xenoa.
0: Soy humana.
1: Exacte, tu a Xenoa. Que, per cert, avui fas anys a Xenoa.
0: Molt d'anys, Xenoa.
1: 51 anys.
0: Mira.
1: I meravellosa.
0: No ho sembla. Sí,
1: però bé, com dèiem, això que tu comentaves podria començar a canviar. Una nova llei obligarà les empreses que presten serveis essencials a respondre a la majoria de les telefonades en un màxim de 3 minuts i a facilitar que els usuaris puguin parlar amb un agent humà sense haver de passar per un laberint de menús automàtics, com de vegades m'ho ha passat.
0: També vol acabar amb les pràctiques habituals, com per exemple són les derivacions constants entre departaments que et diuen te passa amb un altre i així s'eternitza, o les trucades que es tallen després d'una llarga espera sense cap solució. Aquesta part és la que més ràbia me fa.
1: A mi també, perquè si te tenen esperant però el manco te resolen...
0: Sí, però és que s'atea
1: quan t'han de donar, sí, quan t'han de donar resposta. A més, aquesta nova llei posa el focus en les persones majors i en aquells usuaris que tenen més dificultats per les gestions digitals, amb l'objectiu que ningú quedi exclòs de l'atenció al client. Ja en parlam amb Enrique García, ell és el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, LOCU. Enrique, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
1: Content de parlar amb tu, perquè sempre vol dir que anem augmentant els drets com a consumidors, parlant d'aquesta nova llei. Quina valoració fa LOCU d'aquesta nova llei d'atenció al client?
2: Bueno, la valoració que fem és positiva. A ver, no és la llei perfecta que nosotros hubiéramos querido desde hoy. Seguramente iría bastante más. Pero hay que decir que llevamos esperando 14 años que se aprobara esta norma. Hay que decirlo bien rápido, 14 años, porque esa situación que habéis descrito es de hace mucho tiempo, no es de ahora solo. Y ha provocado que, en este caso, el legislador tenga que intervenir para intentar arreglar una situación que está fuera de sentido. Es decir, lo lógico es que una empresa atienda a sus clientes y también que podamos ejercer un derecho básico de los consumidores, que es al de una reclamación eficaz. Bueno, pues todo esto ahora mismo es prácticamente imposible. Y la entrada de la ley, pues seguro que no es la perfecta, pero va a mejorar notablemente las circunstancias en las que se presta ahora, que básicamente están reguladas por el artículo 21 de la ley general, ¿no? Y el problema es que todo eso que habéis descrito es verdad, y la ley, primero, va a intentar garantizar que la majoria de les llamades atiendan en 3 minuts.
0: I Enrique, garantizar... això és realista en 3 minuts, perquè a vegades te posa 7 minuts d'espera, 8 minuts d'espera. Tu creus que és realista que se podrà aconseguir?
2: Sí, jo crec que sí, perquè sí. Veràs, la ley obliga que el 95% de les llamades atiendan en ese momento. Las llamadas se registran, ¿eh? O sea, ahí se automatizan y se registran. Y luego, sobre todo, hay una cosa muy positiva de la norma, y es que establece una auditoría y se va a poder señalar y sancionar aquellas empresas que no lo cumplan. Y ya te digo yo que están haciendo esfuerzos notables para cumplirlo, porque es un precepto de la ley. Con lo cual, hombre, a ver, nosotros no podemos garantizar que eso sea así, pero que hay mecanismos que nos van a permitir denunciar a las empresas que no cumplan esa cuestión, pues lo va a haber. Veremos a ver muchas veces en la práctica las leyes que ocurren. Hablabais antes de algo desesperante, hablar con máquinas, ¿no? Bueno, todavía si la máquina te resolviera algo, pero no. Estas máquinas están muchas veces diseñadas específicamente para cansarnos, para aburrirnos, para que se nos pase el cabreo que tenemos por algo que no ha hecho la empresa, y que no insistamos en esa reclamación. Esto es así. Con lo cual ahora sí que vamos a tener derecho a hablar con una persona e incluso hablar con una persona pues de un rango, de un nivel superior cuando hay un bloqueo en la respuesta. Y sobre todo va a facilitar esos mecanismos más eficaces de reclamación. Y también la ley habla de consumidores vulnerables. O de otra cuestión, que el tiempo de contestación de las reclamaciones pase de un tiempo decimonónico, que es 30 días, de cuando había diligencia a caballo, a un tiempo, bueno, del siglo XX, no del XXI, del siglo XX, 15 días de respuesta para una reclamación, que ja és temps.
0: Enrique, una darrera qüestió abans de dir-te adeu, una vegada que hem aclarit tota aquesta qüestió respecte a les telefonades. Les grans superfícies, les principals cadenes comercials de les Balears, aquí comencen les rebaixes, s'avancen a unes dates, perquè és veritat que anys enrere començaven més tard, ara comencen avui. Donem-nos aquell consell màgic, no?, per les rebaixes i sobretot per no caure, no?, en coses o temptacions innecessàries que només passen factura a la nostra butxaca.
2: Lo fundamental es eso, lo fundamental es que aprovechemos la rebaja, que es muy sencillo describir una rebaja, es que el producto que estaba antes ahora tiene que estar a un precio menor, obligatoriamente menor, y además tiene que indicar el precio o el descuento. El principal consejo, comprar lo que necesitamos, no tiene mucho sentido comprar aquello que no necesitamos, aprovechar los buenos precios, eso sí, tener cuidado de que esté indicado el precio antiguo para poder evaluar la rebaja, aquí advertimos de falsa rebaja, y también otra cosa fundamental, en rebaja nada cambia, solo el precio que obligatoriamente es más barato. Se mantiene la garantía, cosa muy importante, 3 años para todos los productos y sobre todo las condiciones de venta, el pago por tarjeta o el resto de devoluciones, salvo que haya una advertencia expresa de cambio al consumidor. Se informe claramente de estas circunstancias. Así que asegúrate de que compra lo que necesita, asegúrate que el precio está más bajo y sobre todo pregunta cuáles son las condiciones de devolución porque las garantías son las mismas.
0: Enrique, des de OCU, moltíssimes gràcies perquè sempre ens ajudes amb aquests consells. No? A vegades no tenim ni idea de quins són els nostres drets. I sí, davant les rebaixes també tenim els mateixos drets. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies, bon dia. Adéu.
0: Adéu. 10 i 40 minuts posem el focus a un altre incendi, perquè abans vos parlàvem del de la Vileta. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt. És veritat que els bombers han aconseguit controlar-ho i que de moment no s'ha registrat ferits. Però si partim o al manco focalitzem l'atenció ahir, recordem que ahir va tenir lloc un incendi de magnitud també, d'una gran magnitud, perquè va afectar moltes persones, no tant per el foc, sinó per el que va suposar. Els usuaris de la residència de persones grans novedat d'Inca es varen veure afectats ahir per aquest incendi i varen passar la primera nit fora del centre. L'edifici continua sense subministrament elèctric, diverses habitacions han quedat també afectades pel fum. De moment encara no hi ha una data prevista perquè els residents hi puguin tornar, Xisco.
1: L'incendi va obligar a desallotjar més de 140 persones entre residents i treballadors. Una quarantena d'usuaris han estat reubicats en centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS, mentre que la resta s'allotgen en familiars o en residències privades, Marta.
0: Sí, just de vora la residència, a més, ara ho explicarem, hi ha l'escola de Ponent. I personal d'aquesta escola van ser els primers que es van desplaçar fins a novedat d'Inca per donar un cop de mà.
1: I per saber més detalls de com va anar tot plegat, saludem ara el director d'aquesta escola, Nico López, a qui ja tenim en connexió. Nico, molt bon dia, com estàs?
3: Què tal, com anem? Avui un poc més tranquil que ahir.
1: T'anava a dir perquè, clar, sou veïnats, en quin moment des de l'escola vos netameu que a la residència novedat d'Inca hi ha un incendi?
3: Bueno, estàvem fent una reunió a una aula que està just davant, carrer per carrer, i una professora va dir, fa l'olor de cremat, i van guaitar i van veure que venia un cotxe de policia, i jo com a director pues, va dir, mem, si hi passa alguna cosa, si ens podem ajudar, si a vegades si ja ens hem ajudat altres vegades, i quan vaig arribar allà a veure que començava a sortir gent, i vaig tornar cap endarrere, i vaig tenir el meu professor i mestre, va dir, veniu tots a ajudar la gent, i bueno, la veritat és que són quasi 50, entre personal docent també, i van treure persones de per allà.
0: Quantes persones, perdona, Nico, que no t'hem escoltat la darrera frase?
3: Un centenar de persones.
0: O sigui, vosaltres vareu ser claus per l'ajuda, per intentar ajudar a evacuar totes aquestes persones, tota la tasca del personal docent de la vostra escola, se podria dir que vareu suposar una peça clau?
3: Bueno, la veritat és que sí. Ja poden dir el que vulguin, quan no te van arribar, pues, el seu personal, la gent que hi havia,

0: civil, que per cert, vull donar una bona a la Guàrdia Civil, i suposo que cap especialment és la Guàrdia Civil, que van entrar a pelo, sense res, respirant el que era horrible, i bueno, és veritat que llavors van agafar un poc el mando i van ficar tota la gent major dins el nostre centre, van buidar, ja van col·locar diferents aules que tenim aire condicionat, ja van anar bueno, a ajudar a tot el que poguessin, però la veritat que si no arriba a passar la setmana que ve, avui estaríem xerrant de molta gent que no hagués sortit perquè feia molt de fum, ells no donaven abasto, els bomberos van arribar en els 10 minuts, però el bomber el primer que fan és apagar foc i apagar fum, no a salvar la gent, i llavors va venir se van incorporar gent, veïnats d'aquí de vora que coneixen nosaltres, me van venir a ajudar, i bueno, el professor va ser veníem a fer un berenar perquè celebràvem Sant Joan i fer quatre coses, i al final vam estar tot el dia per aquí.
1: A vegades no sabem, no?, tot el que hi ha darrere, per descomptat, enhorabona als cossos i forces de seguretat, ho has explicat ben bé, Nico, que varen entrar quasi sense tenir, no?, ni equips, no?,
0: no
1: simplement
0: sense,
1: amb l'instint.
0: Perdona que t'interrompi, sense quasi no, sense.
1: Sense, eh?
0: Sense. Apago.
1: I després també ens agradaria donar la visibilitat a totes les persones que sempre treuen el millor d'elles mateixes, com ha estat el vostre cas, i ho has explicat d'una forma molt clara. No sé què hauria pogut passar si això ocorre la setmana que ve amb l'escola buida, perquè és evident que quan se tracta de gent major ha de sortir a poc, se necessiten moltes persones per evacuar una residència de gent major. Com vos trobau avui? Perquè m'imagino que ahir degueu, no sé, segur que sobrepassats, perquè després de intervenir en una situació tan delicada com aquesta, com vos trobau avui?
0: Sí, perquè hem de pensar que nosaltres que en el nostre centre també estan fent el llibre estiu, perquè els nens que són pares fan feina, que hi havia 200 nens aquí, ja van quedar a la piscina, perquè en aquell moment estaven a la piscina, van dir quedau allà fins que ja vos avisarem. Ni van disfrutar, perquè nens tant de moviments van disfrutar, i nosaltres ho he estat un poc cansat, perquè per exemple jo amb un parell m'ho van anar a l'aixit de sobre baixa, perquè tot que si s'havia de recol·locar, i si van venir 50 ambulàncies, doncs són poc. Va ser una feinada, el personal d'allà també estava cansat, bueno, ells els coneixien, que sent gent molt millor que a la menor no serraven, va ser un caos. Mira, jo me'n van anar ahir contentíssim, perquè vaig dir, mira, la sort que hem estat nosaltres, perquè no haguessin arribat a temps, perquè és complicat. L'avantatge és que nosaltres estem molt acostumats a fer simulacre d'incendi, però
1: mai saps, mai saps quan has d'utilitzar tota aquesta informació, i mira, el dia va arribar i va ser ahir. Nico, no t'ho robem més temps, des d'aquí tot el nostre suport a l'Escola de Ponent, moltíssimes gràcies a tot el personal docent per haver estat una peça clau, no?, en aquest incendi a la residència de majors d'Inca i poder ajudar, no?, a tantes persones durant la jornada d'ahir. Nico, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
0: Moltes gràcies, perdona, i també voldria afegir que també de l'Ajuntament, la brigada de l'Ajuntament van venir per aquí, que ara, pues, d'humor aigua, vam fer un hospital de campanya en directe.
1: Mira, des d'aquí tot el nostre suport, idò. Gràcies, Nico López, un dels
0: gràcies
1: testimonis,
0: bon dia.
1: Director de l'Escola Ponent, que, com hem explicat, no, aquest centre va suposar una ajuda, no, molt important, molt rellevant, per evacuar totes les persones que hi havia a la residència. 10:47, uns consells, tornen tot d'una.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+.

0: La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IDPAS, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.

0: 10 i 50 minuts, un dijous més. Ha arribat el moment de passar consulta amb els nostres animalons de companyia.
1: Convivim amb cans des de fa anys i segles i pensant que, els coneixem perfectament, però la realitat és que continuen sorprenent-nos en les seves capacitats i comportaments. Sabíeu que el seu olfacte, el dels cans, és milers de vegades més sensible que el nostre, per exemple? O que són capaços d'interpretar les nostres emocions a través de l'olor i de les expressions facials? I d'avui descobrirem algunes de les curiositats més sorprenents dels cans, i qui les sap totes és el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, conegut com a Catman. Ja tenim aquí el nostre heroi fora capa del món animal. Manu, sovint sentim a dir que els cans tenen un olfacte extraordinari. Això ho sabia tothom, però jo que fossin capaços de percebre milers de vegades més sensacions, milers, que tinguessin desenvolupat tant olfacte, fins a quin punt el tenen? Què és allò que poden notar a través del nas?
2: El tenen tan desenvolupat que és al·lucinant, perquè poden prevenir crisis epilèptiques, baixades de sucre o pujades de sucre a persones que tenen diabetis, fins i tot ansietat. Són capaços de ressentir, i és per això que s'empleen per trobar explosius o drogues o el que sigui, no? I fins i tot poden trobar
1: persones... Però tots els cans, o això s'ha d'entrenar?
2: S'ha d'entrenar...
1: Es caven a Marta, per exemple, en Pichi, podria deduir...
2: Es caden a Marta, estic segur que si li dones una mica de jamoncito el troba, però...
1: Sí,
2: aviat, aviat, totalment, així.
3: Totalment.
2: I també poden ressentir fins i tot les cèl·lules de la pell humana, i és per això que s'empleen per cercar gent. Ara que a Venezuela estan passant un moment una mica delicat, segurament emplearan cans també per trobar gent... I, bueno, això és molt al·lucinant. De fet, els cans, si queden secs o el que sigui, en principi poden fer una vida supernormal, justament perquè tenen solfat superdesenvolupat.
1: Clar, molta gent ha vist en el seu cas, parlant de curiositats, moure les potes o fins i tot fer renous mentre dorm. Què sabem del món dels somnis per cans i què ens indiquen aquests comportaments?
2: Això ens indica que està en una fase REM, exactament igual que nosaltres, no? Aquesta fase de desconnexió. Jo no som un especialista en somni, però és una fase de desconnexió, i que estan, entre cometes, si ho poden dir així, estan somiant. Que somien no ho sabrem mai, segurament, o sí, no ho sé, però, o no de moment, però sí, tenen una fase REM exactament igual que les nostres, i és per això que de vegades mos fan aquestes comportaments com que podem interpretar com estranys, però que són ben bé normals.
3: En tenen molt més del que pensam, perquè jo a vegades tinc converses i estic segura que, no converses complexes, no? Però quan parla i vols un poc més de arròs, quan t'estic parlant de menjar, quan t'estic parlant de si he d'anar de passeïto, hi ha paraules que són com a claus per al cans, però a mi m'ha cridat l'atenció el cas de Chaser, un border collie que reconeixia més d'un miler de paraules, que va sorprendre moltíssima gent. Ostres, això és un cas excepcional, però poden arribar a reconèixer moltes paraules.
2: Super, sí, i també poden interpretar les nostres reaccions i la nostra forma de parlar.
3: Si, per exemple, no tenim un bon dia, ho saben, eh?
2: Sí. A més, i si canvies el to de veu per xerrar amb ells, que jo ho faig, és que comencen a moure la cor, és a dir, saben que estàs xerrant amb ells, entre cometes, no? I saben que és el moment i comencen a moure la cor. És al·lucinant. I lo de Chaser és espectacular, no? És com 1.000 paraules, són moltes paraules, no? Moltíssimes.
1: Això és habitual, però, o parlant d'aquest cas precisament per aquest fet excepcional, seria un cas amb altres capacitats, si ho comparàssim amb un ésser humà?
2: Bueno, ho podem dir així, sí, segurament. Els border collies normalment són bastant intel·ligents.
1: Són vius.
2: I, bueno, suposo que també el varen entrenar, no?, per això.
1: Parlaves que els cans també ajuden quan hi ha canvis hormonals, quan hi ha una crisi epilèptica, en segons quines malalties. Torna a demanar el mateix. Són totes les races de cans? O hi hauria cans específics per si, per exemple, qualcú és diabètic i ha de quedar tot sol a casa, pot tenir un animal de companyia, pugui ajudar-lo amb aquestes tasques de si, a un moment determinat, la màquina no pita, que es cat avisi, i si comença a fer voltes de vora tu, vol dir que potser has d'anar a cercar una mica d'insulina?
2: Potser. Clar, races que se puguin entrenar bé, no?, i que tinguin un caràcter dòcil en el final. D'això hem xerrat un parell de vegades també, no? Que hi ha races i hi ha races que estan més avançades a aprendre coses, pues el Golden, el Border Collie, el Llaurador, el Pastor Alemà, cadascú per lo seu. Són races que, bueno, tenen un caràcter bastant agradable i se deixen fer per entrenar-los en aquestes coses. La veritat que és molt, molt interessant.
3: Una part genètica i una altra de comportament,
2: de caràcter.
3: No? Clau, de caràcter, veritat?
2: Sí.
3: Depèn molt,
2: per exemple. Un chihuahua, jo no dic que no, però...
3: Però per què tenen tan mala fama?
2: No, perquè són més nerviosets i potser...
3: Jack Russell, per mantenir, exemple, també és un cap molt nerviós.
2: Exacte, mantenir l'atenció potser els costa una mica més, no? I jo crec que per això no és tan fàcil entrenar un chihuahuita o un Jack Russell.
3: No, és molt important assessorar-se, perquè, per exemple,
2: en general,
3: no és el mateix si ets una persona major i vols adoptar un cap, o si ets una família amb fills i vols adoptar un cap. Això són coses que a vegades la gent, només pensa en el tamany, bueno, vull un cap petit, que sigui fàcil de...
2: No, però has de pensar també...
3: Has de pensar també,
2: el estil de vida i el que tu pots
3: perquè, per exemple,
2: donar que... en aquest cas i que te pot donar el cas tu.
1: I sobretot necessita... les dimensions de cap teva.
3: Exacte. I l'energia que necessita cremar un cap. Perquè, fixa't, els cans petits, el Jack Russell és petit, però necessita cremar molta més energia que un chihuahua, que també és petit. O sigui que això també ens hauríem d'assessorar.
2: Sí, de fet, el Border Collie se va passar com a molt de moda fa 2, 3, 4 anys i, bueno, pues, hi ha molta gent que diu, uau, és que no puc amb ell, no? És que no atura mai. I ara que s'ha passat de moda, que no ho entenc, el Malinois, el pastor belga Malinois, que és un cap preciós, la veritat, i té un caràcter bastant bo i tot el que tu vulguis, però és que és energia pura i, clar, has de poder...
3: Mira, si un cap té energia pura, suposa que tu li has de donar un passatge de qualitat, al manco, un llarg al dia. Un llarg al dia no són 10 minuts d'anar a l'arbre i tornar, perquè si no, a vegades li es pot afectar a la salut, a l'estat anímic, igual, també.
2: Sí, sí, són cans que necessiten...
3: Te veus dedicant 40 minuts al dia a un passeig de qualitat amb un frisbee?
1: I 90, tot allò que sigui necessari, no faltaria d'altre. Però per això primer hauria de tenir la casa a la platja per poder fer aquesta imatge idíl·lica d'anar
3: a llençar frisbees.
1: Exacte, a un pal o allò que sigui. Mos queda res poc temps, però abans volíem anar-li a en Manu. Una cosa curiosa que hem trobat ja és que els cans són els únics animals a qui s'encomanen els badalls humans, que són capaços de badallar com nosaltres. Això també demostra que perquè són els millors amics de l'home, suposo.
2: Bueno, és que fa 15.000 anys que estan amb nosaltres i jo crec que s'han avançat a ser com a nosaltres, no? De fet, xerraven molt de si els cans eren carnívors o no, o coses així, i jo crec que ja han tornat amb nosaltres, carnívors, perquè és que tota la vida han menjat-lo amb nosaltres i al final el seu aparat digestiu ha evolucionat i poden menjar quasi de tot.
1: I com cada setmana passam de cans a moixos i dir-vos que ja sabeu que volem que adopteu un moixet del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus, i per això ara volem presentar-vos-ne Kowi, que és una moixeta femella jove sanada que va arribar perduda en el centre de Sonreus i que cerca companyia i cerca una família on poder ser feliç. Si voleu bona companyia, només heu d'anar en el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques. Kowi, que com a nom a mi ja me sembla meravellós.
3: És una moixeta
2: superelegant.
3: Bueno, jo
2: som molt fan dels noms de Sonreus, perquè és que no n'hi ha un que no m'agradi.
3: Tu penses que has de tenir molta creativitat,
2: perquè són molts de moixos. No, és que no hi ha un que no m'agradi. És com, uau, sí, sí.
1: No sé si amb un veterinari fer servir un símil taurí de no hay quinto malo, en el cas dels noms de Sonreus també. És que tots són pura màgia.
3: És veritat, des d'aquí salutacions al personal de Sonreus que se dedica a vegades a pensar, vinga, aquest nom ja l'he triat, he de cercar un més creatiu. Aquest moixet o caret li pega...
1: Una mica com les borrasques.
3: Exacte, sí, però
1: han d'anar triant.
3: El maco s'ha de ser a vegades un ordre alfabètic, no? En aquest cas és pura creativitat. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Que tinguis un molt bon dijous.
2: Igualment, adéu.
3: Ens posem el dia de la informació a la ràdio, petita pausa per publicitat a la tele i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que s'ha produït aquest matí a un habitatge de la Vileta, a Palma, sense que, per sort, s'hagin registrat ferits. Connectem ja amb aquest punt, allà s'hi troba el nostre company, Toni Sastre. Toni, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. L'incendi, company, s'ha produït al primer pis d'un edifici de dues plantes a la plaça del Terent, del barri de la Vileta Palma, just davall del bar Cine Club. L'incendi s'ha originat d'haver les 9 i mitja del dematí, quan el propietari del bar ha vist com caia un tros de plàstic del seu tendal i ha avisat els bombers. Les flames també han calcinat, han pujat cap al segon pis i això sí, els veïnats han pogut sortir pel seu propi peu. Alguns dels veïnats de l'edifici aferrat adjacent es troben en aquests moments a la terrassa, això sí, no poden quantificar quants n'hi ha, estan a l'espera de baixar. En canvi, n'hi ha d'altres que sí que d'aquests edificis que han dit que estan aferrats adjacents sí que han pogut baixar, com en Mustafa. Escolta'm.
3: Y tenemos otros vecinos que están en el ático, que están fuera, y hay algunos que están en la terraza con puertas cerradas para que no le afecte el humo. Y no sé, gracias a Dios que no ha pasado nada y que todos estemos bien.
2: En un primer moment es pensava que hi podia haver dos infants a l'immoble, però finalment no ha estat així. El balanç ha estat d'una dona d'uns 30 anys que ha resultat intoxicada greu per inhalació de fum quan es trobava en el pis calcinat on s'ha originat el foc i ha estat traslladada a Son Espases. De moment es desconeixen les causes de la deflagració i hem de comentar que s'ha desplegat un ampli dispositiu per part dels bombers amb una desena d'efectius, dos camions cisterna, ambulàncies i agents de la Policia Nacional i la Policia Local de Palma.
1: Gràcies, Toni. És en directe al so que ens arriba, en aquest cas de la Vileta. Sí que s'ha registrat una persona ferida, segons ens contava el nostre company Toni Sastre, una jove de 30 anys que ha estat traslladada a Son Espases per inhalació de fum. És la informació que ens arriba d'aquest incendi que s'ha produït aquest matí a Palma, incendi ja controlat. I més qüestions, perquè Espanya ofereix a Veneçuela ajuda de l'Agència de Cooperació i de la UME després dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que han deixat de moment més d'una trentena de morts i 700 ferits al nord del país. Així li ho ha traslladat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, al seu homòleg veneçolà.
4: El Ministeri de Defensa prepara ja l'enviament d'un avió amb 54 rescatistes per col·laborar en la recerca dels afectats. També la Unió Europea ha activat les ajudes per al país caribeny, està disposada a incrementar-les si Caracas ho sol·licita. Ara les tasques se centren sobretot en la recerca de víctimes entre els enderrocs. Hi ha zones, han de dir, completament devastades pels sismes i estem que el nombre de morts pugui incrementar-se a mesura que passin les hores. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència, ha fet una crida a tots els treballadors públics, especialment els relacionats amb les emergències i també els sanitaris, per que s'incorporin al seu lloc de feina per les tasques de rescat.
1: Mentre tant, els veneçolans que resideixen aquí a les illes, que són de vers 10.000, estan en contacte permanent per xarxes per compartir informació que els arriben contagotes. El cas de Mavic Bush, viu a Palma.
4: En una entrevista fa uns minuts al programa El Dia, ha explicat que la nit, la matinada, ha estat molt dura perquè ha costat molt contactar amb familiars i amb amics. Ella, al final, ho ha aconseguit, però no tots els seus compatriotes.
5: És horrorós. Un 7.5 no es nada bonito, creo yo, para nadie vivir. Por suerte, mi familia está bien y nada, pero están muy asustados. Hay niños pequeños. ¿Qué te puedo decir?
1: I dependents de tot el que ve de Veneçuela, arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem i actualitzem notícies a partir de les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
1: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
0: si a tu te dic pinta,
1: mur,
0: portada,
1: si a tu te dic gra,
0: que te venes cap primer de tot?
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
3: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Un apunt, perquè just a les 9 parlàvem d'aquesta notícia que tant ens havia cridat l'atenció i que ara aprofitant per endinsar-nos una mica més i que, sens dubte, genera debat. Ens referim a la darrera polèmica del cantant Dani Martín, a qui tothom critica per haver renyat a una nina al seu concert. Mira, escolta'm el moment i tot d'un el podrem valorar. Mira-ho.
1: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero luego, ¿vale? Tú quieres ya. Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes? Estás muy mal educada. A ver, ¿qué te crees que te subes en brazos de alguien? Bueno, eso sí, ya haces lo que quieras, ¿o qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele?
2: Dani Martín és a l'ull de l'huracà tuitaire per mort d'una polèmica generada en un dels seus darrers concerts. Aquell que ara escoltaven tot va començar quan una nina de més de 10 anys va mostrar un cartell des del públic demanant pujar a l'escenari. En aquell instant el cantant li va respondre en to irònic i li va dir que estava molt mal educada perquè tenia pressa per pujar a saludar Dani Martín. Unes paraules que ràpidament es varen viralitzar a les xarxes socials i que han generat un intens debat.
3: Així és, Xisco. Molts usuaris varen considerar que aquest comentari era inadequat tractant-se d'una menor, mentre que altres varen defensar que es tractava simplement d'una broma dins del context del concert. La mare de la nina, de fet, va expressar públicament el seu malestar i va assegurar que la seva filla s'havia sentit trista després d'aquest episodi.
2: Davant la llau de comentaris, Dani Martín ha publicat un missatge a les seves xarxes socials per donar allò que seria la versió dels fets del cantant. L'escoltam, també.
4: Acabo de quedar-me sorprendido por estas cosas que generan alimento en las redes sociales y todo eso. El otro día en el concierto de Córdoba sucedió una situación bastante tierna y cómica, donde una niña con un cartel que casi no...
2: Tierna
4: leía.
2: Y cómica, diu l'artista.
0: Per ell, tierna i cómica. Cómica sobretot per ell, perquè el còmic no tenia res.
2: En aquest concert de Córdoba. L'artista assegura que en cap moment va voler faltar el respecte a la menor i afirma que l'escena formava part del to teatral i vistes en què acostuma a interactuar amb el públic durant els seus concerts.
3: De fet, Martín també ha demanat disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ofeses, però al mateix temps ha lamentat el que considera una tendència a treure de context determinades situacions. El cantant defensa que tot es va produïdes de l'afecte i l'humor i insisteix que mai no faltaria el respecte a una nina. La polèmica, però, continua generant opinions dividides a les xarxes.
2: I voldria saber, Marta Garau, Maria Antònia Esquines, com valorau aquesta polèmica, però Dani Martín o una ficada de pota més d'aquest cantant?
3: Recupera el meu argument de primera hora del matí en què he dit que és vera que dins el món de les xarxes socials és molt fàcil treure de context alguns comentaris d'algunes situacions perquè no coneixem de veritat quina és l'arrel, quin és l'eix d'aquesta situació. Ara bé, no deixa de ser un personatge públic que per ventura si té un humor o una manera de xerrar no tots tenen per què conèixer-lo i el per ventura hauria de cuidar un poc les seves paraules, sobretot davant d'una menor. És cert que una persona de 30, 40, 50 anys també s'hagués pogut sentir ofesa, per tant no justifico que sigui més fort pel fet de que sigui una menor, però sí que justifico que la gent se pot sentir ofesa perquè aquesta neta no té culpa de res per i que l'incita, no? Agafa i diu: vols pujar ara, sa nina. Només t'ha fet un cartell de que li encantaria poder estar amb tu damunt l'escenari. Però és que com que la provocava perquè la gent vegés la situació des de la perspectiva d'ell i no de sa nina.
2: De totes maneres, jo crec que és un tema clar d'un criteri d'autoritas. En aquesta vida, la crítica sempre ha de ser de baix cap a dalt, clar. Mai de dalt cap a baix. Ho dic perquè, si no, se complica molt la cosa, perquè quan estàs amb una posició de poder, com en el seu cas, sobre l'escenari, en son micro, totes les càmeres enfocant-lo, ell era qui tenia el focus per poder parlar i per poder crear aquesta narrativa. No sabem exactament si aquella nina volia pujar tot d'una, si va dir que sí, clar, perquè ell li va dir: vols pujar ara? Però és cert que la conversa agafa un to desagradable. Quan diu: és que lo que eres todo ya, que t'has creído que soy un pelele, és que és molt complicat d'entendre que això és una broma. Jo puc arribar a copsar el sentiment de molt de pares quan han vist aquest vídeo de li fan això en el meu nin o la meva nina i jo pujo a l'escenari i allà comença, com diria mo mare, un 2 de maio. Sí o no?
0: Te marcaries un part de la Pantoja?
2: No, senzillament, jo hagués fet palès també mentre m'estassin enfocant que de vegades pixam una mica fora de test. I també el que dic, els artistes, quan estàs acostumat a que tothom te digui que ets de guapo, que bé que ho fas, que bo que estàs...
0: Has de tot tocar en terra.
2: Ses vegades que li agradaria...
0: Sí, tota la raó.
2: Aquest jove deu tenir 50.000 convidades a compartir dinar, sopar, horitzontalitat, viatges, en 50.000 persones. Això fa que també sigui molt complicat per ell tenir una realitat com la nostra, on certs comentaris, certes coses no s'han de dir. Però tu, Marta Grau, estaves especialment ofesa a les 9.
0: Sí, perquè
2: t'ha tocat la fibra, això.
0: Sí, trobo que no se pot jugar amb els sentiments d'una nina, no? Que amb tota la
2: d'entrada no s'hauria de jugar amb els sentiments de ningú.
0: No, però més, si a més estem parlant d'una nina, d'una joveneta que està amb tota la il·lusió del món, mostrant el seu cartell, més subes a l'escenari, és evident que si li diu què quieres ahora, és evident que no li dirà la setmana que ve, no? No sé, jo crec que ha tingut molt poc tacte, Dani Martín, que, com tu dius, està acostumat a que tothom li faci el rendezvous, i això el que fan molts artistes és que al final sigui i, perdona l'expressió, directament, uns flipats. Perquè el que és Dani Martín és un flipat.
2: Si no fóssim en aquest horari, haguéssim emprat un altre adjectiu, una altra paraula, però sí, estic amb tu.
3: Va prendre una decisió molt en pensant en... Ai, he llegit això, vaig a contestar-li. Hauria pogut fer com si no hagués llegit el cartell, per ventura s'hagués pogut estalviar tota aquesta polèmica a xarxes. Va decidir fer-li cas a la nina, però hi va anar...
0: I per si perdona, que no demana perdó, no? Clar. Perquè, no. O sigui, perdó, no.
2: No,
0: ell dona la seva explicació.
2: No, jo hauria de dir que diu, massa greu...
0: Però de perdó, nanai.
2: Quan qualcú diu, massa greu, si t'has sentit ofès...
0: Ja no és un perdó.
2: No
3: li surt de dins.
2: No és que no surti de dins. Anem a analitzar la frase, que de vegades, una mica, el que seria la semàntica és important. Massa greu, si t'has sentit ofès. Sa càrrega, sa culpa, és sobre teu, que és qui t'has sentit ofès. No que jo hagi volgut ofendre't en cap moment, sinó que tu ets tan sensible, tens uns estàndards, etc., que t'ofens per tot. Si no, una persona demana perdó directament. Quan s'han de demanar disculpes, un diu, me sap greu, m'he equivocat, com va fer el rei quan va anar a casar Botswana, encara que fos obligat. Això no són les disculpes.
0: Això, perdó, és
2: això
0: vera,
2: és un intentar rentar-se, és a dir, un rentatge de cara a xarxes. I també dic una cosa, i li diré que seria una cordovesa i a tothom que mos miri. No conegueu els vostres mites.
0: No.
2: Els mites tenen els peus de fang. Jo, gràcies a aquesta feina, he conegut un munt de gent que admirava i te puc assegurar que el 80% m'ha decebut. Per tant, jo, quan tu una persona m'agrada, jo per això vaig tardar tant en dir que sí a fer feina a Marta Grau, perquè jo era molt fan d'ella i passava pena que me tornàs a passar...
3: Que caigués el pedestal,
2: clar,
3: no?
2: Clar, no, perquè llavors a la gent, en els mites, et coneixes i t'entens que poden tenir un mal dia, etcètera. A Marta Grau, que és una gran directora. Quan també em passa amb Antoni Rigo, els cap vespres de 5 dies, per si estàs escoltant, que no voldria perdre cap feina. Per tant, però cert, no conegueu a la gent que vos agrada, perquè tots poden tenir un mal dia, t'ha pot fer mal un quixal, has pogut dormir poc, o senzillament pots ser un cap de fava i la imatge que projecten de tu, els equips de comunicació, te fan veure...
0: Mira,
2: o te mostren com una cosa que no ets.
0: Probablement la persona que més t'ha sorprès al llarg de la teva carrera com a periodista no és una persona famosa. El testimoni, aquella entrevista que te va trencar el cor, que te va fer que no deixessis de pensar en aquella persona en concret, segur que no era una persona famosa, o sí?
2: Normalment els bons testimonis són anònims, encara que després seguim pot arribar a ser famosa, però aquests famosos o set celebrities
3: com a Cultureando
2: projecten una imatge que després no, ja està.
0: 11 i 40 minuts, que se passa el temps volant
2: clar, no,
0: aquí
2: en
0: aquest programa i hem de saludar el nostre proper convidat que ens està esperant i que probablement està debatent ell també, no?, sobre totes aquestes qüestions. Mireu, quan arriba l'estiu, molts infants tenen aquestes escoletes d'estiu, els campaments, les activitats organitzades, conciliar, ja sabeu, a vegades és molt complicat, però hi ha una franja d'edat que sovint queda en terra de ningú i que preocupa moltíssim a pares, mares i tutors. Són els adolescents.

0: Joves que ja són massa grans per a moltes de les propostes infantils, però que encara tenen per davant més de 2 mesos de vacances, i això moltes vegades acaba traduint-se en hores i hores davant les pantalles.
1: Per oferir una alternativa atractiva, educativa i també divertida, l'Ajuntament de Manacor posa en marxa una nova edició de Juliol Jove, un programa adreçat a adolescents entre 12 i 16 anys. Nits temàtiques, excursions, activitats esportives, jocs de taula i moltes altres propostes formen part d'aquesta programació pensada especialment per a aquest col·lectiu. I ho volen comentar amb el Llorenç Mesquida, ell és regidor d'Esports i Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor. Llorenç, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Clar, parlam d'aquesta iniciativa, d'aquest Juliol Jove, i volíem demanar-te com és aquesta iniciativa i, sobretot, quins objectius heu perseguit.
2: Bueno, això és un programa que ja tenim els tercers estius que el feim, i bueno, se va obrir aquesta iniciativa a l'Ajuntament per una mica lo que deies, adolescents i preadolescents que ja no tenen cabuda per edat a dins les escoles d'estiu, intentar donar-li un petit programa o un programa diferent en el seu dia a dia que tenen en l'estiu durant aquests 2 mesos que de vegades se fa molt llarg, sobretot per les famílies.
0: Ara parlaves d'aquest programa, ens podries explicar un poc quines activitats inclou i quines creus que despertaran un poc més l'interès entre els joves?
2: Bueno, les excursions que se fan sempre són el més demandat. Les empreses d'esports aquàtics i les multiaventures sempre és el que més demanda té. En el final, enguany anem a el futbol parc, en el Mallorca, a les instal·lacions que han fet a baix de l'estadi, i sempre és el que més demanda tenim. Les nits temàtiques també són molt interessants, perquè canvien un patx d'horari, no sempre és diurn, aquests nins i nines que comencen a tenir hores més llargues durant el dia, que ja comencen a demanar per allargar una miqueta més, pues poden tenir aquesta opció també de ja vespre a vespre, que també és molt interessant.
0: Llorenç, i quin paper té l'esport dins la programació d'aquest estiu?
2: Bueno, amb aquest programa, en l'estiu jove, hi ha un parell d'activitats que estan vinculades a l'esport i altres que són més lúdiques, vull dir, hi ha jocs esportius, jocs de platja, com he dit, anem en el futbol parc del Mallorca, fèiem activitats de multiaventura aquàtica, bueno, ho intentàvem encaixar una mica tot entre l'esport i la necessitat que tenen aquests joves.
0: No sé si ens podries adelantar un poc les principals novetats d'aquesta edició, per ventura, a diferent de les anteriors?

0: bueno, com apuntar-nos els més joves, els adolescents, evidentment, no, que puguin participar de totes aquestes activitats, que ja hem dit que a vegades és el perfil que te queda de fora. Com se poden adreçar? A quina direcció s'han de... A través de quina pàgina se poden inscriure?
1: Sí, hi ha les xarxes socials de Patis Oberts de Manacot, aquí hi ha el link per apuntar-se, i també a tensliureprojects.com, que és la pàgina web allà.
0: Tensliureprojects.com, i a través de les xarxes socials se poden adreçar a Juliol Jove, que és aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Manacor, que cobreix aquesta edat entre els 12 i 16 anys, que és a vegades la més difícil, i l'estiu és molt llarg. Llorenç Mesquida, regidor d'Esports i Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
0: 11:45, uns consells més. Vosaltres, Maria Antònia Xisco, teniu una crema solar específica? Que digueu, aquesta se que m'ha bé, no direm marca, sinó que sigui, jo què sé, especial per pell, delicada. No.
2: No en tenc cap específica. Ara bé, si puc elegir una o l'altra, se d'esprai.
0: Esprai.
2: Sí.
0: I una altra, una per rostre i una per cos? O tot...
2: Com vendria, però de moment encara no.
0: Xisco Nadal?
3: Jo tenc un stick d'aquests per cara, perquè no m'agrada parar-me crema per la cara, perquè me posa molt nerviós, i amb una barreta és com si te pintassis.
0: I la resta del cos?
3: És que no vaig mai a la platja.
0: Però vas caminant a casa?
3: Vaig caminant, sí, me'n poso una mica pels braços, però normalment no prenc el sol perquè som al·lèrgic. Ja m'agradaria no ser-ho a una illa com Mallorca i a un paradís com Balears, però el sol no, i jo no som molt amics.
0: Igualment aquesta informació t'interessa, sobretot si
3: podem
0: utilitzar la crema solar de l'any passat. Quin tipus de crema, minerals, fora... En definitiva, ho resolem tot d'una amb la nostra propera convidada. Una petita pausa abans.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

Arriba l'estiu passant més hores a la platja, a la piscina, fent activitats a l'aire lliure i torna la pregunta de cada any. Sembla senzilla, però no ho és. Quina crema solar han de triar?

0: Factor 30 o factor 50, mineral o química, resistent a l'aigua o no? I què passa amb les cremes que tenim obertes des de fa de l'estiu passat? Encara serveixen o han caducat, companys?
1: I d'avui volem esclarir tots aquests dubtes i donar consells pràctics per protegir-nos del sol, perquè una bona foto...

0: protecció no és només una qüestió estètica, sinó també de salut. I ho fem en Rosa Llull, ella és vocal d'Oficina de Farmàcia, que ens acompanya ara mateix per videotrucada. Rosa, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, encantada de compartir aquests minuts amb vosaltres.
0: No, i nosaltres de fotoprotegir-nos en tu. Cada estiu hi ha molta oferta de protectors solars, ara ho demanaven a Marta, quin feien servir nosaltres. Quin és el criteri? El primer criteri que haurien de tenir en compte a l'hora d'adquirir un protector solar?
1: Bueno, jo te diria que diríem que són com a tres criteris una mica, no? En primer lloc, el que nosaltres demanem és si el pacient, quin tipus de pacient és, a qui va dirigit aquesta fotoprotector solar, si és un nen, si és un adult, si és una embarassada, si vol pel cos, per la cara, perquè cures que totes les zones del cos. Després també te diria si volen filtres físics o filtres químics, que la majoria de solars actualment tenen la mescla d'ambdós. I després també el tipus de... Si volem fer tota la producció 30 o 50, és veritat que nosaltres d'entrada quasi sempre recomanem per joc on està més filtre de 50 per assegurar una correcta correcció. Però entre aquestes tres coses ens mouríem i decidiríem realment què és el que necessita el pacient i què és el que li va millor a ell.
2: Clar, ho comentaves, tot depèn un pot de la persona, no? I la pregunta que ara et llançam és per a infants, per a pells sensibles o persones amb al·lèrgies per ventura, com en el cas del meu company en Xisco, quin tipus és més recomanable?
1: Doncs pues mira, aquí normalment el que recomanem, si són nadons més petits o més petits, recomanem sobretot filtres físics que cobreixen els UVA i els UVB. Si són persones o nens amb pells atòpiques, hi ha preparats o productes que són específics, que no tenen perfums, que estan testats en pells atòpiques per evitar que aquestes persones puguin tenir algun tipus de reactivitat, que normalment no són així, val? I per tant, en base en aquests criteris, triaríem sobretot això, si els productes específicament per pells atòpiques i si no, mos decantaríem, si són més petits, per filtres físics.
2: I quina diferència real hi ha entre una crema 30 i una crema 50? Molts ho vegen com un nombre i pensam que per ventura és el temps que dura la protecció, però quan recomanar una o l'altra?
1: Pues mira, normalment això se basa o se va establir, se calcula, diguéssim, que si la teva pell se crema en 5 minuts, el factor 50 te protegirà 250 minuts, val? Per tant, se'n revés, si la teva, el mateix, si emples un filtre de 30, te duraria menys temps aquesta protecció, te duraria 150 minuts. Això és un càlcul aproximat, val? Se fa en funció dels tipus de pell, de si és més clara, si no ho és i de més. Però realment efectes pràctics, on estem i quan sabem que és exposició solar, la nostra recomanació quasi sempre és aplicar un filtre de més de 50 i aplicar-lo cada 2 hores. Hi ha persones que sí que és vera que en el final els indicam un filtre de 30, però els insistim en que la reaplicació ha de ser sovint.
2: Clar, i Rosa, jo crec que molts de nosaltres, oients i espectadors, també reutilitzam la crema de l'any passat. No sé si té qualque tipus de risc. Com poder saber si encara és segura o no, més enllà de la data de caducitat?
3: Posa 12 mesos.
2: Sí.
3: Però clar...
1: Sí, diguéssim que en els pots, si vos fixeu tots els pots de crema solars, hi ha com un tar, com un potet, amb una tapa, vale? On posa 12 mesos, 6 mesos, 9 mesos. Vale? Això és des que obrim el producte fins que el podem utilitzar. I s'ha tingut en compte que, clar, els solars els duim a la playa, estan esperats a temperatures altes i de més. Per tant, se recomana que una vegada passats aquests mesos d'obertura se retiri i se compri o s'adquiresqui un altre solar. Sobretot si la textura ha canviat de color groc, és a dir, si fa mal olor, perquè, clar, el que podria ser sobretot és que no estiguessin protegits de la persona correctament perquè el filtre no és efectiu.
2: Clar, ara ho comentàvem, per ventura podríem dir que la calor dins el cotxe o quan duim la crema a la platja pot fer que aquesta crema, aquest producte, perdi eficiència?
1: Sí, és així. És a dir, els filtres se van degradant progressivament, els filtres. Per tant, si el sobretot amb temperatures extremes, que és el que sol passar en l'estiu, el deixem en el cotxe, el duim a la playa, pues, evidentment, això se té present i per això se recomana que se respectin els temps que recomana el fabricant.
3: Sembla un clàssic de tots els anys, però com que no fem bé els deures, després sempre patim alguna cremada, cremes que no se troben en bon estat perquè s'han quedat obertes, sempre cal recordar-ho. Rosa Llull, vocal d'Oficina de Farmàcia, moltíssimes gràcies per tots aquests consells.
1: Moltes gràcies a vosaltres, encantada.
3: I arribem ja a les 11 i quasi 55 minuts, és temps d'esports, temps de repassar l'actualitat esportiva. I ho fem amb la bona companyia de Gavi Fortesa. Bon dia.
4: Gràcies, gràcies per la bona companyia. Bon dia.
3: Repassa l'actualitat, que per on passa avui?
4: Mira, passa principalment per noms propis. El primer d'ells, Samu Costa, el migcampista portuguès del Mallorca. Tots estem pendents d'ell en el Mundial, perquè està en la selecció portuguesa. Encara no ha debutat, encara no ha sortit de cap dels dos partits des de la banqueta. Suposadament, el tercer partit sembla que s'hi jugarà qualque minut, però estem pendents d'ell no tan sols per això, sinó perquè és molt possible que el Leipzig alemany, és a dir, l'equip on ha anat a parar Martín de Michelis, el ja exentrenador del Mallorca, s'ha interessat per al jugador mallorquinista. Evidentment, és una petició del tècnic, que després d'aquests 12 partits que ha dirigit el Mallorca ha quedat encantat amb en Samu Costa i sembla que ha posat tot l'interès possible per fitxar el jugador portuguès. Dit això, deixem el futbol per parlar de tennis, perquè tenim en marxa el Mallorca Championship a les instal·lacions de Santa Ponsa. Ja s'estan jugant els quarts de final. Per exemple, Quinn Copribas, el primer partit de la jornada, estaven 5-5 en el primer set, però ja davall d'aquest bon sol ja s'està jugant a tennis a Santa Ponsa. Ho patiran, però no queda d'altre. Per cert, avui el programa Esports 3 s'emetrà en directe des de les instal·lacions de tennis de Santa Ponsa. I una darrera cosa que vull apuntar, perquè Baba Miller és el tercer mallorquí a l'NBA, elegit el número 36 a la segona ronda per Los Angeles Clippers.
3: Impressionant.
4: Sí, primer va ser Rudy, després va ser Brines, i ara Baba Miller és el tercer mallorquí que jugarà a l'NBA. És una extraordinària notícia pel nostre esport.
3: No, sens dubte, me deixes sense paraules. Quin orgull. Sí, ja estàvem acostumats, no?, a tenir tres balears dins el món de l'esport.
4: Encara que no som capaços...
3: autèntics, però aquests, sens dubte, sorprèn
4: i
3: molt.
4: No som capaços de tenir un equip a l'ACB, això sembla que no arribarà mai, però sí tenim jugadors que arriben a l'NBA.
3: Sí, quin, sí tenim estrelles.
4: Quin contrasentit, eh?
3: Totalment d'acord. Idò, temes d'anàlisi, esports 3 avui. Moltíssimes gràcies,
4: molt bé,
3: Gavi.
4: Adéu.
3: Nosaltres fem el repàs al contingut ara del programa al dia i començant per Menorca, saludam Clara i Mamí. Bon dia, com se presenta aquest dijous?
5: Bon dia, aquest dijous
3: Pere
5: es presenta
3: Giver, bon
5: amb
3: dia.
5: En Pere Gibert, nom de Clara Aymamí, que està preparant el programa d'avui. D'aquí a 3 minuts començarà la roda de premsa de balanç de Sant Joan 2026 de Ciutadella, un Sant Joan multitudinari i amb molt poques incidències. Parlarem amb en Diego Pastrana, cap de la policia local de Ciutadella, tot d'una s'acabi aquesta roda de premsa. També parlarem amb Anna Prado Urbina, presidenta de l'Associació de Veïns d'Es Castell, perquè aquest estiu volem parlar de tota aquesta feinada i les reivindicacions que tenen les entitats veïnals menorquines. Ens acompanyarà a l'estudi n'Alba Cintes, que és directora d'Alba Estudia de Dansa, i en Tomàs Rosselló, que és director de l'Orquestra del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Maó, perquè conjuntament estrenen aquest dissabte a Mercadal una gran producció inspirada en Queen per celebrar els 30 anys de l'estudi de dansa.
3: Moltíssimes gràcies, Pere. I Laura Tura, Eivissa i Formentera.
6: Molt bon dia, Marta. I doncs nosaltres avui començarem el programa connectant amb en Pepo Rubio, el nostre company de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. També coneixerem en profunditat la feina d'AEMIF, l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera, de la mà del seu gerent, Ismael Vargas. I Marta, ara que arriba a final de mes, ens toca fer comptes, així que parlarem amb la consultora financera Raquel Corral.
3: Vos escoltam tot d'una també a Jaume Noguera, qui ve amb tota l'actualitat del programa El Dia Mallorca. Bon dia de nou.
7: Bon dia, Imà, i tan ben dit, perquè avui parlam de problemes que afecten a tota Mallorca. Tenim la nostra tertúlia, som membres del Consell de Mallorca. Parlarem de l'afluència de vehicles a Silla, com s'ha de regular, l'entrada i sortida de vehicles, també de les ajudes en els ajuntaments per part del Consell, com el Pla d'Obres i Serveis, els plans d'acció per energia sostenible, i també parlarem dels 15 anys que ja fa de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Tenim una joia i l'hem de
3: preservar. Ara només falta preservar aquesta joia, no? Que
7: pugui
3: servir la declaració patrimonial, evidentment, per tenir aquesta reivindicació,
7: clar,
3: però també per mantenir-la, no? Que s'ha de mantenir.
7: Fa 15 anys, com passes temps.
3: Que curiós, volant. Que tinguis un molt bon dijous.
7: Igualment.
3: I un molt bon programa, no? Nosaltres posem punt i final aquí al dia. Ja sabeu que tornem demà a partir de les 9. Mireu, avui precisament acabam amb Chenoa, qui compleix anys. Avui és el dia del seu aniversari, així que amb els molts d'anys a Chenoa, com dèiem, posem punt i final, tornem demà a partir de les 9. Gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Nou terratrèmol de magnitud 7,2 al nord del Japó, segons han informat fonts d'aquest país. De moment no s'ha informat de víctimes per aquest sisme, però sí que ha provocat nombrosos danys materials, així com en diverses infraestructures.
2: També s'està registrant molta activitat sísmica a Califòrnia, on s'ha detectat un terratrèmol de magnitud 5. Això mentre a Veneçuela s'acceleren les tasques de rescat per intentar trobar supervivents entre les runes després dels dos potents terratrèmols que han arrasat al nord del país. De moment, el balanç provisional es manté amb 32 víctimes mortals i més de 700 ferits, però a hores d'ara milers de persones desaparegudes. Espanya ja prepara un primer contingent d'una cinquantena de militars especialitzats en rescats que partirà en les pròximes hores cap al país.
1: I la sismòloga de la xarxa nacional, Lucía Lozano, ha descartat que els terratrèmols, siguin grans, siguin petits, es puguin preveure. Els experts expliquen només poden vigilar les zones on hi ha més probabilitat que passin, però no hi ha mitjans ara per ara per saber el lloc i l'hora del moviment de terra. Són declaracions al programa El Dia.
3: No hay sistemas para predecir el momento exacto y el lugar exacto de un terremoto. Lo que sí que tenemos conocimientos, pues a través de la sismología, de la geología, de todos los estudios de física de la Tierra en general, las zonas donde hay más probabilidad de que ocurran terremotos, es decir, donde la actividad sísmica es mayor.
1: I més qüestions. Una dona ha resultat ferida per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït aquest matí a un primer pis d'un edifici de tres plantes al barri de la Vileta, concretament a la plaça de Tarent, a Palma. Des d'allà ens informa Toni Sastre.
4: L'avís l'ha donat el propietari del bar Cineclub, que es troba just davall del pis on s'ha originat el foc. De vegades, les 9:30 ha vist com es cremava el tendal del seu local i ha avisat a l'1-2. Les flames també han afectat el segon pis. El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Toni Far, assegura que de moment desconeixen l'origen del foc.
5: Sabem on hi ha hagut la carga grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part del tècnic municipal.
4: Els veïnats dels edificis adjacents, que en un primer moment s'han resguardat a les terrasses dels seus pisos, podran tornar a casa seva una vegada ja no hi hagi ni gasos ni fum.
1: I un jutjat de Palma ha obert diligències a l'alcalde de Sóller, a Miquel Nadal, per suposadament haver afavorit un regidor del PP propietari de dos negocis al port. La querella ha estat interposada per una empresa local que explota un restaurant a la barriada de Santa Catalina.
2: Aquest negoci denuncia concretament que els responsables municipals haurien dispensat durant anys un tracte de favor continuat a un exregidor del Partit Popular a Sóller, Joan Ruiz Mesquida, propietari de dos establiments a la mateixa zona mitjançant resolucions administratives, omissions i també interpretacions jurídiques arbitràries dirigides a beneficiar els seus interessos empresarials. A més del Batle, també estan denunciats el primer tinent de Batlia, Carlos Dardé, l'exregidor d'Urbanisme, Juan Antonio Lorente, i el mateix Ruiz Mesquida.
1: I un apunt més perquè cau una xarxa criminal que es va apoderar de 9 milions d'euros amb estafes en línia a milers d'europeus.
2: Els papers es varen obtenir mitjançant estafes en línia a milers de ciutadans europeus, especialment belgues i alemans, en un operatiu que es va saldar en la detenció de 9 implicats a Sitges. La intervenció es va iniciar arran de 2 comunicats de la Fiscalia Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes, des de telèfons fins a una excavadora en què els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa suposadament amb seu a Mallorca i dedicada al lloguer de vaixells.
1: I davant aquesta informació arribem a les 12:04, actualitzant i tornem amb més notícies a partir de la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El Dia Menorca, amb Clara i Mamí, i Pere Gibert.

per això que tinc el gust de convidar-vos, senyora Vallesa, juntament amb tota la corporació municipal, en els Jocs d'Esplà que ara anem a celebrar. Vull aprofitar l'ocasió en nom dels caixers i cavallers per agrair al noble poble de Ciutadella que fa possible Sant Joan. Persones esplèndides que durant tot l'any posen el seu granet d'arena i fan que avui siguem aquí. Ciutadellencs i ciutadellenques, som molt afortunats. Afortunats de poder viure cada any aquestes dates que tant ens il·lusionen. De tot cop vos deman que entre tots seguim cuidant el que és nostre i tant estimam.

Sant Joan és un petit i únic tresor que tenim que preservar. En aquests moments de celebració vull recordar a totes les persones estimades que avui no es poden acompanyar.

Sebastià, desig que el tambor i el fabiol avui ressonin tan fort que aquestes estrelles que sempre ens acompanyen avui brillin més que mai. Per acabar, vull agrair a tota la gent del camp, a tots els amos i madones, que en tota la seva feina fan que Menorca pugui mantenir la seva essència i sigui sent part del paradís que sempre ha estat. Però no ens podem confiar a responsabilitat de tots els menorquins que sigui sent així.

0: Senyora Vallesa, regidors i regidores, en el pla vos esperam. He dit.
1: Noble caixer, tots volem celebrar avui cap vespre Jocs del Pla, amb emoció, amb responsabilitat, amb moltes ganes de fer festa per part de ciutadallons i ciutadallonques i amb el respecte cap a les nostres festes de les persones que ens visiten. Ciutadallons i ciutadallonques, en el pla hi falta gent.
2: Si hi ha una paraula que destaca per damunt de les altres quan rellem de Sant Joan és emoció. Enguany en especial, el caixer senyor Ignasi Saura no va poder contenir ses llàgrimes en el moment de ser convidada quan va recordar a ses persones que ja no hi són, en especial en el seu pare, en Carlos Saura Miret. Enguany, el tambor i el Fabiol han sonat més fort i ses estrelles han brillat més que mai.
3: Benvinguts al Dia Menorca.
4: Bon dia, Menorca.
5: Benvinguts i benvinguda.
6: Comença l'espectacle ara.

Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dijous 25 de juny. Hauríem de marxar. Avui és el Dia de la Gent de la Mà, Dia Mundial, l'antitaurí, Dia de Sant Joanà. Una nit de passió, una nit de promeses, una nit d'esperances, una nit d'il·lusió. Una nit d'esperança, una nit d'il·lusió, sa que viuran avui vespre els Vinigaus Band en aquest concert de Sant Joanet a sa plaça Esborn de Ciutadella. Una nit d'esperances, una nit d'il·lusió, quan va despertar el dia. Imaginem que les Sant Joaners i Sant Joaneres estan descansant a aquesta hora del dia perquè ha anat gros. El darrer toc ha estat a les 5 i poc passades les 5 de la matinada i avui encara continua la festa amb aquest concert tradicional de Sant Joanet a les 9. Concert familiar amb toc i pam i a les 10 serà el moment de ballar el so del grup des Migjorn Gran, Vinigaus Band.

Serradell, un cop acabi el concert de Vinnie Gauss Band, que serà més o manco cap a les 11:30, hi haurà, no, abans de les 11:30, hi haurà un espectacle de làsers i després música a càrrec de l'empresa Eventos Barcelona, així que no sé si acabarà a les 11:30 o anirà encara més llarga aquesta cosa avui.

0: Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, avui, estimats oients, disculpeu-nos si fem qualcuna patinada, eh? Que el dia després de Sant Joan tot és un poc
1: també
0: més costós.
1: També són benvingudes.
0: Perquè, bueno, molta feina, molta bulla, un poc de tot, i estem també, pues, com podem, avui dia de Sant Joanet, o no?
1: Ben dignes.
2: Sí, bon dia i bona hora.

0: Avui aquí l'equip del Dia Menorca ens hem tornat a abraçar des dels estudis de Ràdio Amor, perquè clar, duim des de divendres, dijous, que ja vam agafar totes Bàrtols i no, vam agafar el cotxe, vam anar cap a Ciutadella i des de llavors divendres, diumenge, dissabte, dilluns, dimarts, dimecres, hem estat a Ciutadella, tu, la nostra oficina allà,
1: a 35 graus de temperatura.
0: A 35 graus, sí, sí, 4 especials de Sant Joan. Axel, com estàs? Bon dia.
2: Molt bé.
0: Bueno, tu també, allà, donant-ho tot, també fas un poc de careta avui.
2: Hi ha cansament. Hi ha cansament, sí.
0: Però bueno, unes informatius espectaculars.
2: Gràcies.
0: Que has fet,
2: t'he
0: de dir. Sí, sí,
2: molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí. Molt,
2: gràcies.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé.
2: Gràcies a tots, hombre.
0: Sí,
2: no
0: sí, sí, també has fet un poc de bulla, un poc de festa.
2: Sí, més 23 que ahir, eh?
0: Més 23, vas fer un poc més de bulla que
2: vaig
0: no pas ahir,
2: 23,
0: dia 24. Sí,
2: sí,
0: eh? Bueno, dia 24 feies feina, així que...
2: Bueno, clar, cada dia feien feina.
0: Cada dia, per això, per això.
2: El primer dia pots allargar una mica més, però el segon dia el cansament s'acumula
0: ja,
2: i ja és el cos no...
3: ja no t'aguantaves.
0: No,
2: bàsicament.
0: Ja no respon el cos. Bueno, avui més descansats, ja tornem a ser tots a la redacció.
2: Sí.
0: N'Axel, aquests dies, una cosa bona de les festes de Ciutadella és que tots els companys que són de Ciutadella no heu de venir a Mo. Són 4 dies que nosaltres, mira, que ens queixam, eh? Dels de Mo, que cada dia Ciutadella. N'Axel ho fa cada dia. I no es queixa.
2: Bueno, això de que no em queixo,
0: bueno,
2: ho faig cada dia, deixem-ho així.
4: Treballes demà?
0: Demà
2: mínim.
0: També fa feina. Sí. Demà, que és divendres, dedicarem part del programa que en Jordi Fàbregas, al control tècnic, està fent una feinada fantàstica, meravellosa, també
5: sí,
0: ha fet molt
5: sí,
0: bona
5: sí,
0: feina
5: sí,
0: aquests dies de Sant Joan.
3: I
0: està fent un muntatge molt polit, molt especial, de tots els convidats que hem tingut en els programes especials de Sant Joan, des de divendres fins ahir, i demà el podrem escoltar amb totes les veus i aquests moments tan emotius. És que és pura emoció, Sant Joan, ratllis amb qui ratllis i estiguis on estiguis, sempre hi ha allò que posa la pell de gallina,
2: molt emocional,
0: no? És molt
2: sí,
0: emocional.
2: Sí.
0: I de demà ho escoltarem en el programa, demà divendres. Avui també estem pendents de Sant Joan, però d'una altra manera, perquè aquesta hora del dia s'està celebrant aquesta roda de premsa també habitual quan arriba Sant Joanet, perquè el dispositiu de seguretat, el cap de policia local, regidores i Vallesa, tothom de la corporació fan un poc de balanç, no?, del que han estat les festes, de com ha funcionat el dispositiu de seguretat i les incidències, que enguany hi han hagut incidències lleus, no s'ha de lamentar cap incidència. Aquí una estona parlarem amb en Diego Pastrana, cap al final del programa, per que mos dongui un poquet també aquest balanç que aquesta hora del dia està ara mateix a roda de premsa en directe, així que d'aquí una estona el telefonarem a veure què ens explica, i abans tenim d'altres qüestions que ratllam.
3: Sí, parlarem amb na Prado Urbina, que és presidenta de l'Associació de Veïns del Castell. Aquest estiu volem donar veu a totes les entitats veïnals que conformen el teixit social de la nostra illa per conèixer de primera mà la bona feina que fan pel bon funcionament dels barris i municipis. També rebrem a l'estudi n'Alba Cintes, directora d'Alba Estudi de Dansa, i en Tomàs Rosselló, director de l'orquestra del grup filarmònic de l'Ateneu de Mo, perquè es troben preparant una gran producció inspirada en Queen per celebrar els 30 anys de l'Escola de Dansa i que presenten aquest dissabte al recinte del Mercadal.
0: Això és el que tenim preparat per avui, des d'ara fins la una en directe, i també n'Axel Camarasa tornarà a escoltar i a posar aquells moments emotius que vam viscut en el segon dia gran de les festes de Ciutadella, a les 2:30, quan sigui el moment de l'informatiu. També hi haurà el darrer toc de Fabiol.
2: Correcte.
0: Com ha anat?
2: Bé, ha sigut molt emotiu. Hi havia bastanta gent perquè... tot i ser passades les 5 del matí, s'ha congregat bastanta gent a la parròquia de Sant Rafel, que enguany era d'on sortia Joan Camps, el caixer capellà. D'aquesta manera podem dir que s'ha posat fi als actes més protocolaris de les festes de Sant Joan, amb un darrer toc que ha sonat així.

0: Un moment, com dèiem, molt emotiu, que han presenciat en directe centenars de persones i amb ell doncs, han conclòs les festes de Sant Joan. Tot plegat després d'uns jocs d'esplar multitudinaris i esperats que començaven amb llum natural. La cirereta del pastís per a molts i que enguany ha congregat 25.000 persones, l'aforament màxim. Uns jocs en els quals s'han produït 23 assistències sanitàries i 3 trasllats al canal Salat, cap d'ells, però, com dèiem, de gravetat. Cavallers i caixers han encertat un total de 4 ensortilles. És el nombre més baix dels darrers 15 anys. Després s'han fet la resta de jocs, el de Sescarotes i el Corre Abraçats. Tot plegat ha començat a les 9 del vespre, puntuals, quan el Fabiolé ha donat el tret de sortida al joc de les ensortilles i pocs minuts després ja es va encertar la primera anella. Esclat de festa esplar amb l'ensortilla de Guillem Rodríguez Martínez, de 14 anys i del lloc de Santa Cecília d'Aló, que va assegurar que estava molt feliç.
1: Molt! Xau, molt! Tu no estiguis pendent del cavall i mira't en ella. I estrenes les cames, ja està. Tu no estiguis pendent del cavall i mira't en ella. I estrenes les cames.
0: Aquest era el seu secret, no està pendent de res més que de la correguda. Uns jocs que, com dèiem, va ser molt bonic. Perquè va ser la primera,
2: s'estava
0: fent una mica llarga l'espera, va tardar en arribar, i que ho fes un fiat tan jove, doncs va ser molt guai, va ser molt guai. I, com dèiem, uns jocs d'esplà davant de 25.000 persones. De fet, els filtres es van haver de tancar en alguns moments. Els que van poder accedir estaven col·locats a banda i banda, fent passadís perquè els cavalls poguessin córrer. Això sí, fent tot allò que estés en les seves mans per poder veure els jocs de ben a prop.
3: No, molt bé, estem aquí. Aquí que no hi ha tanta gent, ens han col·locat, ho veiem bé.
4: Molt bé, a tope, com sempre.
5: Mira, estem aquí amb amics de fora i, bueno, estem mirant aquí...
6: En seguretat, exacte, estem pagant això.
7: Preciós, preciós.
2: Bueno, sempre ho vivim amb molta emoció, perquè és un moment molt esperat per Ciutadellons, aquests jocs d'esplà.
0: Uns jocs d'esplà que podem dir que han estat el plat fort d'aquest dia de Sant Joan, unes festes que s'han acabat ja i, per sort, sense grans incidents.
2: Idò, moltes gràcies, Axel. D'aquí una estona t'escoltarem amb aquestes i d'altres informacions a les 2:30 a la sintonia d'IV3 Ràdio.
0: Que vagi bé, fins després.
8: Adéu.

0: Sí, molta calor, molta calor, i tindrem una nova jornada amb molta calor.
1: Molt de sol, molt càlida, amb temperatures mínimes de 21 graus i màximes de 34, vent fluix de llevant amb brises costaneres.

0: la platja que caminarem, però no a aquesta hora del dia, quina calorada. Tu, les 12-20 minuts, pausa i seguim.
1: Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa.
2: El dia Menorca, un Sant Joan de dalt de tot.
3: IB3 Ràdio és participació.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
5: A Silmes cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
2: El dia Menorca, fet a casa.

0: L'Associació de Veïns d'Es Castell i el GOP Menorca denuncien l'abocament de roques al fons marí de la zona de Calacorb i adverteixen del risc i l'impacte que comporten aquestes pràctiques al medi natural. Els veïns estan preocupats i asseguren que a dia d'avui encara no saben d'on provenen els camions que hi arriben ni la càrrega que transporten per llançar a la mà.
1: Tenim comunicació amb la Prada Urbina. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns d'Es Castell. Molt bon dia, Prada, com va?
2: Hola, bon dia. Molt
1: Quina
2: bé.
1: És la situació a dia d'avui a la passarel·la a Calacorb amb la seva unió amb el moll d'en Pons?
2: Bueno, avui, o sigui, ara que actualment està tancada, la passarel·la, com estava, hi ha camions, avui precisament, puntualment, avui no n'hi ha, però sempre passen camions i tiren còduls molt grossos a la mà, Contínuament, des de fa pràcticament... Te diria un mes, dos mesos, quasi.
1: Aquesta situació que s'ha denunciat per part dels veïns, també per part del GOM Menorca, ja havia fins i tot passat en anteriors ocasions, no? Perquè ja fa estona que duren ses obres en aquesta zona de Calacorb.
2: Sí, són unes obres que fa moltíssim d'anys que duren. Hi va haver uns problemes, es la van aturar, després van partir una altra vegada... La van obrir aquest passeig, però després per perill de desprendiments de les roques que hi havia dalt van decidir tornar-ho a tancar i assegurar, diguem, espanyol. Mm-hmm. I a partir de llavors va ser quan van començar a tirar tots les pedres, tots els còdols a la mà i va ser quan, bueno, ens van posar així un poc a l'expectativa i demanar a veure què passava.
1: Això és una situació de que hi havia unes primeres obres que per aquesta es van aturar, com bé ens explica na Prada Urbina, per unir Calacorb i el moll d'en Pons, units per terra, i es va acabar aquesta obra, no sé si van ser fins i tot 7 anys, no?, que van estar a ses obres, i just quan es va obrir per aquest risc de despreniments es va haver de tornar a tancar i ara s'hi estan fent totes les noves actuacions per tal d'assegurar espanyol. No sé si, per exemple, també ses pluges d'aquest hivern, que hi han hagut afectacions a Cala Sant Esteve, justament a Penya-Segats, també han arribat en aquesta zona de Calacorb?
2: Supos que sí, a vegades està un poc relacionat, han tingut pluges molt fortes i supos que per mesura de precaució, que això ho entenem perfectament, també es van aturar i es van assegurar es Penya-Segat, que a més van estar fent feina verticalment durant... bastanta estona, sí, Tabada sí que va afectar, sí.
1: I llavors aquests abocaments de roques, què en sabeu? Provenen d'aquestes obres per assegurar espanyol? D'on provenen? Heu investigat un poc els veïns de sa zona?
2: No, bueno, tot això ve arrel de que mos envien vídeos, fotos, mos demanen, i clar, nosaltres com a, un poc com a interlocutors entre veïns i ajuntament, el que fem és demanar explicacions. Són camions que no són... O sigui, una primera part dels còduls grossos aquests ja estan tirats a la mà, amb grues, perquè eren còduls realment molt grossos, però és que ara venen camions. Camions, però sencers, i amb una com una grua, la van tirant a la mà, com per fer no sabem què. Però venen uns, se'n van un altre, venen uns, se'n va un altre, és continu.
1: Però d'on venen? O sigui, no són...
2: És que és el que demanam. De on venen aquestes pedres, aquestes roques tremendes? Vull dir, hi ha moltes obres en marxa que no venguin d'alguna obra, és que no ho sabem, no sabem quin impacte mediambiental tenen aquestes roques, de on venen i per què les tiren. És el que demanem. No, hi ha moltes obres públiques pendents, obertes. No volem mal pensar, però és que no podem entendre de on venen tanta quantitat de pedres, però camions... grossos cada dia, un darrere l'altre.
1: Sí, cada dia venen en diferents ocasions i venen en aquesta zona de Calacorb a llançar còduls de grans dimensions.
2: Sí, sí, com a restes.
1: O restes.
2: Restes de... sempre còduls, eh? Mai ni plàstics ni res, són còduls. I sempre un i després l'altre, un i després l'altre. Entren
1: clar.
2: I surten.
1: Hi ha qui pugui pensar, bueno, són còduls, no passa res, també és un element que tenim a sa naturalesa, però si tires uns quants còduls en el fons marí, on hi ha posidònia, algues marines i sa vida marina i tot un ecosistema, tot això ho pot matar, ho pot afectar i pot tenir un impacte important.
2: Sí, és el que ens preocupa. primer què tiren i quin impacte mediambiental té a sa cala.
1: Heu pogut demanar a l'Ajuntament que alguna administració per tal d'esclarir d'on provenen aquests camions, heu anat a l'Ajuntament d'Es Castell a demanar?
2: Sí, bueno, nosaltres com a associació de veïns ens reunim, el que fem és replegar suggerències, queixes o preguntes que tinguin els veïns i aquesta sempre hi va. Ens reunim pues, dues vegades a l'any amb Esbala i també sempre som part molt activa dins l'agenda local 21. L'agenda local 21 ens reunim cada dos mesos, és una reunió pública i se reuneixen amb el regidor d'agenda local, també li demanam, però no hi ha contesta. El darrer que han fet és una carta oberta a autoritat portuària i a l'Ajuntament d'Es Castell perquè ens expliqui autoritat portuària, que entenem que és la seva àrea, que ens expliqui què és, i l'Ajuntament d'Es Castell que faci d'interlocutor, vull dir, ell també és part del poble i com a tal també ens hauria de contestar les instàncies que fem, però no ens contesten, no.
1: Us heu posat en contacte amb entitats ecologistes com el GOB, que ja havia denunciat en algunes ocasions aquest tipus de pràctiques?
2: Bueno, sí, això, a través de l'agenda local 21 també li s'han fet arribar els vídeos, les fotos, també ho han demanat diverses vegades, però no m'acosta que tinguin tampoc cap contesta. És com un hermetisme, que no entenem de bon moment.
1: Clar. Hi ha alguna normativa? Des del GOB saben un poc què diu la normativa en quant a llançar còdols a la mà?
2: No ho sé, com a normativa, òbviament sí que n'hi deu haver alguna, però jo personalment la desconec.
1: No la coneixeu. No. Idò, esperem que vos donguin de resposta i si es pot esclarir aquesta situació en aquesta zona d'Es Castell, Cala Corb. Hi ha algunes altres qüestions des de la vostra associació de veïns, perquè aquest estiu, justament ara que ja t'anem tancant Sant Joan i estem en programació d'aquests mesos d'estiu, volem tots els dijous fer una telefonadeta o rebre a les diferents entitats veïnals de Menorca perquè m'ho ratllin un poc de tota la feina que feis amb totes les, per cuidar i tenir cura dels vostres barris i dels nostres municipis. Quines altres qüestions preocupen en aquests moments a l'Associació de Veïns d'Es Castell?
2: Bueno, pues, en la nostra preocupació més top, diguem, allà se neteja. Se neteja del poble, és moltíssim deficient. Aquí sí que hi ha moltes queixes. Mos arriben fotos, mos aturen pel carrer, ja no sabem què fer. És una situació desagradable, inclús, passejar. És que està molt brut. Mai havia estat així de brut.
1: Hi heu anat a l'Ajuntament també amb aquesta sí. Suggerència? I què us diuen?
2: Bueno, que complicat es porta a porta, no sé si estan l'Ajuntament en principi molt a favor d'aquest sistema, però el que realment hem vist és que es porta a porta funciona. D'un 20% que tenien de reciclatge abans del porta a porta estem a un 80%. I clar, el que demanam és que l'Ajuntament s'impliqui un poquet més amb la gent que és incívica, perquè incívics n'hi ha a tots els pobles. Però el Castell, el que passa és que si van tirant fems els incívics a les casetes en terra sense reciclar, i que passa en sol de mà, el camionet de neteja passa, recueix les bosses i aquí no ha passat nada. I deixen de fer feina. Aquestes persones que haurien de fer feina, neteja diària per als carrers, no ho fan perquè han de recollir les bosses. I és una roda. I hem demanat, hem fet ho han demanat també a les reunions, agenda local, tot, però no, amb això no tenim gens d'ajuda per part de l'Ajuntament. No, és com si no el tema del porta a porta, com si no estiguessin totalment d'acord, no sabem què pensar, però la situació del Castell actualment és de vergonya. O sigui, passar pel carrer i veure aquest nivell de sunya és molt vergonyós.
1: En quant a mobilitat, aparcament, com estàs a aquestes qüestions?
2: Pues és una altra bona pregunta, perquè també tenim les ferretines d'aparcament per residents, que l'anterior equip de govern el va posar, ens va semblar bona idea, i el nou equip de govern que va entrar el va voler llevar, però davant les pressions veïnals, la veritat és que va rectificar, cosa que és d'agrair, el que passa és que ens ha llevat hores d'aparcament i temps, diguem, comença més tard, acaba antes i al final no hi ha manera d'aparcar en temporada alta.
1: Perquè també... com funciona, per aquells que ens estiguin escoltant i no sàpiguen com és aquest aparcament per residents en el cas del castell?
2: Pues tenim unes ferretines que l'Ajuntament mos lo dona, que van en el cotxe, són cotxos empadronats en els municipis castell, i amb aquesta ferretina tu tens dret d'aparcar en el centre, només els que tenen aquesta ferretina. Tenim un horari que és de 7 a 12, si no record malament, de 7 a 12 només podem aparcar residents. Què passa? Que no hi ha prou informació en els turistes que venguin o a les altres gent que no tinguin aquesta ferretina i tothom passa i no hi ha control. Al final te pots trobar un cotxe de turista i un cotxe de ferretina del castell i estan aparcats allà mateix. Després ve gent del castell que acaba de fer feina a les 9 del vespre i es torna realment loco cercant aparcament perquè no n'hi ha. Bé, es va elevar anunciar la creació d'una bossa molt grossa d'aparcament a un centre que hauria de ser el Centre Integrat de Formació Professional. Aquest pàrquing va costar 800.000 euros i en teoria l'any passat ja hauria d'estar operatiu i a data d'avui encara està en obra. O sigui que ara no tenim ni una cosa ni l'altra. I és una cosa que tenim moltes queixes a l'Associació de Veïns sobre aquest fet.
1: Idò, Prado Urbina, presidenta de l'Associació de Veïns del Castell, sabem que hi ha d'altres qüestions, però el temps a la ràdio comanda i segur que tindrem noves oportunitats per seguir ratllant de l'Associació de Veïns del Castell i de la vida diària en aquest municipi. Gràcies i bon dia.
2: Gràcies, a vosaltres. Bon dia. El dia Menorca.

Molt bones a totes i tots. Soc Neus Ferri, cantautora alcoiana, resident a Mercadal des de fa ja uns quants anyets, i volia convidar-vos a que escolteu en el Dia Menorca el primer avançament del meu proper disc, un treball de cançons inèdites i rareses que mai han vist la llum, que trauré al setembre. La cançó es diu Algo Más, i per si voleu compartir algo més amb mi, vos convido que vingueu a la plaça de l'Església de Ferreries el proper divendres dia 17 de juliol i el dia 28 d'agost al Castell de Fornells. Allí estaré esperant-vos amb moltes ganes. Moltíssimes gràcies.

0: Les 12:39 minuts, seguim en directe al Dia Menorca. Gràcies, Anna Neus Ferri, molts d'èxits. I ara amb una anem a fer una petita aturada i tot d'una tornem.
1: El Dia Menorca, un Sant Joan de dalt de tot.
2: IB3 Ràdio és cultura. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Bueno, la coneixem aquesta cançó, eh? Sabem qui és o no?
1: I tant.
0: Però no és ell.
1: No és ell.
0: I qui són?
1: Ho sembla.
0: Idò, qui són?
1: És l'Escola Alba Estudia de Dansa, que celebra enguany els seus 30 anys de vida. Aquesta acadèmia de referència de Mo es troba en aquests moments preparant la celebració d'aquest aniversari tan especial. I com serà aquesta celebració? Idò, ara ho descobrirem.
0: Ens acompanyen aquí els estudis d'IB3 Ràdio, n'Alba Cintes, directora d'Alba Estudi de Dansa. Com estàs, Alba? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bueno, quina aventura que tens entre mans. Grossa, no?
2: Grossa.
0: Mira que tu ja estàs acostumada a fer-ne de coses grosses, però aquesta...
2: Aquesta és massa grossa.
0: Bueno, és que 30 anys no es fan cada dia, o no?
2: No.
0: Però aquesta aventura no està en Alba sola. Hi ha també en Tomàs Rosselló, director de l'orquestra del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Mo. Com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Benvingut. Merci. I també en Franç Mercadal, és productor. Com estàs?
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què esteu preparant per celebrar aquests 30 anys de l'Escola de Dansa? Vam. Qui ho explica, en Franç?
4: Ja ho explicaré jo.
0: No? Ah, vinga, productor.
4: Bueno, pues, amb aquests 30 anys van dir, hem de fer alguna cosa especial, hem de fer alguna cosa... una miqueta més gros, no? I vam pensar en posar música en directe. Vam dir, que millor, no?, que la dansa tingui música en directe. I com que ja venim d'uns anys de relació i de col·laboració amb en Tomàs, amb altres esdeveniments i amb altres concertets, vam dir, jo, per què no convidar l'orquestra de l'Ateneu de Mo, no?, del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Mo. I la resposta va ser que sí. I a partir d'aquí, pues, bueno, pues, n'Alba i en Tomàs van començar a xerrar i ja... el que ells vagin explicant.
0: I què va passar, vam, Alba?
2: Bé, tenia molt clar que volíem fer Queen, vale? I va ser el que li vaig proposar a en Tomàs, i vaig dir, bueno, jo dins el meu cap tinc moltíssimes coses, i tinc moltes imatges, i tinc moltes coses, però necessito saber si això és possible, és viable, si ho podem fer, i ell m'ha dit, sí. Pues vaig dir, pues... endavant. I a partir d'aquí, bueno, pues, reunions, xerrades, quines eren les peces que podíem fer perquè estigués en sa dansa, que no hi hagués problemes, que ell pogués adaptar, perquè ell ha fet totes les adaptacions. I xerrant, pues, ha sortit l'espectacle.
0: Clar, no es deu ser fàcil, no?, adaptar les cançons d'aquesta banda mítica de rock històrica, Queen, i posar-les amb els instruments i convertir-les en música d'orquestra.
3: Bueno, lo difícil realment és compaginar-ho tot, tenir en compte també que això ha de ser és música per dansa, per tenir una coreografia i després també donar importància a tots els instruments. És una cosa només sinfònica, no hi ha cantants, per tant, ha d'anar sortint tot el temps la melodia per un lloc o altre.
0: Per un lloc o altre. Quants músics hi han participant de la sinfònica?
3: Són 45 en aquesta producció.
0: 45, un bon nombre.
3: Sí, més el combo, que també són 4 músics de rock, que això fa que sigui una fusió superinteressant i superxula. És veritat que és una passada.
0: Que xulo. I qui són els que formen part d'aquest combo, els de rock?
3: El combo està format per Nedi a la bateria, en Nacho Olivares a la guitarra, en José en el baix

0: també hi participau des de l'escola de dansa, perquè a tots els alumnes els hi encanta poder mostrar el que fan i preparar aquestes coreografies. Però aquesta és una gran producció, molt més gran.
1: Sí.
0: Què varia? Com és de diferent?
1: Bueno, varia el fet de que, clar, quan nosaltres fem un qualsevol producció, pues, només som nosaltres, no? Vull dir, nosaltres, hi ha música que posem play i funciona i ja està. I aquí, clar, s'ha dificultat tant per en Tomàs pues, bueno, adaptar la música a nosaltres, i nosaltres adaptem-nos també a fer feina amb música en directe baix la batuta d'un director, no? Que tots els alumnes crec que ha estat algo super positiu, perquè el que hem après és escoltar i a mirar un director, perquè el director no només dirigeix l'orquestra, dirigeix també a la dansa.
0: Clar, canvia molt, no? Estem potser més acostumats a que el ritme de l'orquestra acompanyi o el cantant o el cantant acompanyi l'orquestra, com ho vulguis dir, però en aquest cas són aquest ritme, i vosaltres des de l'escola de dansa esteu més acostumades a que el ritme el marqui, doncs, una cançó enllaunada, i així ja tens el pam, pam, pam, però aquí us heu de posar tots d'acord, 50 més 70. Tot un repte.
2: Una bona feina.
0: Això
2: sí.
0: Ja ho havíeu fet des de l'orquestra simfònica?
2: No, és la nostra primera experiència.
0: La primera vegada. I des de l'escola de dansa també.
1: Sí, nosaltres hem fet col·laboracions amb música en directe, però sempre col·laboracions més petites, coses que mos han convidat a vegades, però no tots els alumnes havien fet una producció d'aquesta magnitud.
0: I són 70 alumnes a partir de 13 anys, de diferents disciplines també de l'escola de dansa. Quines disciplines hi haurà?
1: Pues disciplines des de dansa clàssica, dansa contemporània, claqué, hip-hop i jazz.
0: I tot això només és un repertori de Queen?
1: De Queen.
0: Uau, bueno, és que Queen ja també té un repertori i unes varietats que van des de s'òpera a qualsevol cosa, no? Dins d'una mateixa cançó hi hauran diferents coreografies o diferents disciplines, perquè si una cosa té la música de Queen és que en allà hi poses el rock i l'òpera en qüestió d'un compàs.
1: Sí, això ha passat.
3: Sí, però això ho deixen com a sorpresa. Ah,
0: això és una sorpresa,
3: això
0: és una sorpresa.
3: Perquè si no,
0: Mira,
3: no, podem,
0: aquí
3: no podem desvetllar tot.
0: Aquí estàs productor posant ordre. Ah, és per això has vingut, Franz, és això, és això. Ell ha vingut a controlar que no desvetllem tots els secrets, perquè, clar, dies 20 i 21 de juny, en el Teatre Principal d'Amor, i dia 27 a Capes Mercadal, també, a Nau. Els assajos com estan sent? Assajeu tots junts?
2: Tots junts, és una passada.
0: A on? On bueno, cabeu tants?
2: Ens anem repartint,
0: perquè
2: depèn de
0: l'assaig.
2: No. No, a l'escola no. Però en el local de l'orquestra sí, que és el mateix local de la banda d'Amor, que mos el compartim, i la veritat que hem tingut molt de sort i ha estat molt fàcil. Els assajos han estat super senzills i la veritat que és un gust fer feina en l'escola de dansa Alba.
1: Igualment, quina meravella. Sí, no, la veritat és que ha estat un projecte des del primer moment molt, molt xulo i... I crec que bueno, que el resultat encara és més.
0: I com serà el vestuari, l'escenografia? Perquè les coreografies sabem que seran diferents disciplines, les anirem a veure, perquè ja sabem que tampoc ens desvetllaràs gaire, però suposo que també hi ha tota una feina de vestuari, hi ha tota una feina també d'escenografia.
1: Escenografia no en tenim, no en tenim en aquesta ocasió. Per dissabte només hi haurà dansa damunt l'escenari, i si és tot el que és tema vestuari, doncs també està estudiat i està pensat i mirat, que tot tingui un equilibri, no? A nivell de tot, vull dir, al final és un espectacle sencer que, on la música, la dansa, vestuari, il·luminació, tot té que tenir el seu equilibri perquè surti un bon resultat.
0: Tot una feinada, per el productor? Què has de dir, vam?
3: Sí.
0: Sí, però tu ja t'agrada,
3: sí.
0: Això.
3: Bueno, i tant.
0: És que si no t'agrada la producció, no te poses en aquests embolats. Perquè és una feinada.
3: És l'obscuro de l'arte, no? Sí. O de la música, o de la dansa. Sí, però molt content, perquè veient que les coses van sortint i que ha sortit un espectacle molt, molt, molt, molt guapo, molt espectacular, que ja en el teatre va ser tot un èxit, ja repetim aquí a Mercadal, que d'un poc més de feina a nivell de producció, però... Jo crec que la gent que vengui xalarà i ho disfrutarà, tant com nosaltres, a l'hora d'organitzar-ho.
0: Supos que van quedar ben contents aquest passat en el Teatre Principal, així que Cap a Es Mercadal el dia 27 de juny, el recinte firal d'Es Mercadal a les 9:30, entrades disponibles i tothom convidat. Moltes gràcies als tres per estar avui amb nosaltres i una forta abraçada.

0: a tots els músics i a tots els alumnes de l'escola de dansa Alba Estudi per 30 anys més i felicitats,
1: gràcies.
0: Molt d'anys.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: El dia Menorca. Fet a casa.
0: Les 12:51 minuts en directe al Dia Menorca, amb un anam cap a Ciutadella, perquè justament s'acaba d'acabar aquesta roda de premsa per fer balanç de les festes de Sant Joan de Ciutadella, i li hem d'agrair una vegada més en el cap de policia local, en Diego Pastrana, que mos atengui sa telefonada en directe. Diego, bon dia, com va?
3: Hola, bon dia, què tal? Molt bé, molt
0: just,
3: bé.
0: Just heu acabat la roda de premsa de balanç, sempre ratllam abans i sempre ratllam després. Quin balanç en fas com a cap de policia local de Ciutadella, les festes de Sant Joan 2026?
3: Bueno, un balanç positiu, la veritat és que ha anat molt bé. Hem tingut molt poques incidències i les poques que hi ha hagut hi han donat resposta. I bueno, també vull destacar que l'any passat van tenir un incident greu, però el balanç tècnic també va ser positiu perquè se li va donar la resposta adequada. Val? I que, per tant, sol vull destacar que nosaltres preparàvem un dispositiu per donar respostes. Però en l'any sí que es ve que especialment els astres estan alineats i no hi ha hagut accidents. I va anar molt bé, anar molt bé, tothom ha respost molt bé. Gràcies al poble de Ciutadella, gràcies, perquè l'actitud ciutadana sempre reiterarà que és el principal cordó de seguretat, no? I l'actitud ciutadana ha estat exemplar. Per tant, no puc donar més que les gràcies.
0: Això és una feina conjunta. El dispositiu de seguretat hi és per donar respostes adequades i respostes ràpides en cas d'incidència, i les incidències s'han de prevenir entre tots, i tots hi tenim una part de responsabilitat en el bon esdevenir de totes les festes. Després poden haver-hi imprevistos, i si n'hi ha, aquí està la resposta adequada de tot el dispositiu que es prepara any rere any, sempre mirant aquest balanç, no? Cada any, si hi ha qualque cosa, l'any passat, com bé dius, Diego, va haver-hi un accident, per tant, es posa el dispositiu adequat perquè un accident com el de l'any passat no torni a passar, i això és el que justament s'ha fet enguany.
3: Sí, correcte, correcte. Enguany, per exemple, hi va haver... Bueno, el que és en el Jocs d'Esplai, ja us dic, va anar tot metòdicament, com havíem estudiat, van reforçar tota la part final que sí que van tenir l'accident, i vull dir que, per tant, molt bé, no? I, bueno, també van tenir enguany, van tenir dia 23, que acabarà de joves a la plaça Palmeres, però se li va donar la resposta adequada, vull dir que és una resposta que ja havíem estudiat l'any passat, perquè l'any passat ja s'havien produït incidents a les Palmeres, per tant, el que es va fer no va ser improvisat. Era una intervenció que ja s'havia xerrat amb Policia Nacional, era una intervenció que ja s'havia preparat, era una intervenció que s'havia format en els policies per donar-li resposta, i va sortir el mil·límetre com s'havia estudiat i com s'havia preparat. Per tant, no es va fer ni cap càrrega policial, no es va fer simplement, es va fer una batuda, policia local a tota la zona, i després la Policia Nacional va quedar seguint en prevengant, en seguretat ciutadana, no posat equips de seguretat, però no es va fer... no hem de treure de context les coses, vull dir, es va fer una cosa, una feina estudiada, pensada, i la veritat és que va anar molt bé.
0: Anna, per aquells que no sàpiguen de quin moment ratllam o no estiguessin al dia d'aquesta baralla que fa referència, va ser a ses Avellanes, no? En aquest moment de sa festa que hi va haver-hi aquesta baralla amb diferents joves que va intervenir sa policia, i que a més aquesta baralla és aquests moments de sa festa que signifiquen un punt d'inflexió i que per tant hi ha una resposta, es tenia en compte, però l'any que ve pot canviar qualque cosa davant d'aquesta situació viscuda enguany?
3: Bueno, penseu que això és un tema més de seguretat ciutadana, per tant, això ho lidera Policia Nacional, és a dir, són ells els que han de donar la seva opinió envers el fet. Nosaltres el que és seguretat envers la festa de Sant Joan, nosaltres ja pensant de cara a l'any que ve millorar aquest punt, però sí que és de la cara, no ens hem d'adalentar, sinó que ara hem de fer les feines posteriors de reunir molts amb Policia Nacional, diferents cossos de seguretat, i hem d'avaluar, no? Després d'aquesta avaluació hem de fer anàlisis, i després d'aquesta anàlisi sortirà el resultat. En base a aquest resultat aplicarem de cara a l'any que ve, clar, evidentment aplicarem mesures per millorar que encara l'any que ve una resposta sigui millora o inclús una prevenció. Per tant, tot això s'analitzarà. Com dic, cada any som dia 25 de juny, dia 25 de juny del 26 ha començat per nosaltres Sant Joan de 2027. Per tant, ja començàvem la feina, ja començàvem a xerrar a Sant Joan 2027 i tenim un any endavant per avaluar totes les petites incidències que es puguin millorar, no hi ha més.
0: I d'això és com és algunes de les frases que se senten en el darrer toc, no? Un cop acaba i resten 364 dies per Sant Joan. Així és, el comptador es posa en aquest moment, es posa així també per la policia, per l'Ajuntament i tots els que feis feina, perquè avui toca valorar per justament ja mirar a Sant Joan 2027. Com ha funcionat el semàfor dels Jocs d'Esplai i les noves mesures també que s'han implementat enguany?
3: Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Veies els cavallers quan arribaven allà ja que returaven la carrera. Es havia reforçat el passadís aquest, va funcionar molt bé. Les imatges sanitals de dron a nosaltres en Cecopal ens donaven una visió perfecta. Les càmeres de seguretat per identificar dues persones que van treure durant els jocs també ens van servir moltíssim. Vull dir que, per tant, jo crec que tot el que s'ha anat fent ha anat, com dic sempre, no es fa per desvalorar la festa, sinó que tot va per respectar la festa. I així s'ha demostrat, així s'ha demostrat que tot el que estem aplicant és perquè se destina els Jocs d'Esplai com el més tradicionals que eren, el Caraval d'Esbor el més tradicional que era, en conjunt, Sant Joan que sigui el més tradicional que era. Respecte, intentar que es guardin els valors. I sempre dir, per quina feina? I la veritat és que els resultats són damunt la taula, no?
0: Quants policies al final, quants dispositius, quantes persones en els diferents cossos policials han estat fent feina en aquest Sant Joan?
3: Bueno, mira, ahir des de Cecopal fèiem un recompte, hem estat més de 750 persones, Antonio. Bueno, jo crec que és un contingent humà espectacular. En aquest cas jo m'ha tocat estar al capdavant, però jo crec que no s'ha de centralitzar en la meva figura, sinó que s'ha de centralitzar en tots. En tots, serveis sanitaris, seguretat privada, voluntaris de Sant Joan, Creu Roja, auxiliars de seguretat, policies locals, policies nacionals, Canal Salat que estava fent feina al 100% i encara augmentats, tot. Vull dir que, per tant, és un conjunt de persones, vull dir que mateix de banda també personal municipal, brigada, netejadors, tots. Pensau que és un contingent humà, vull dir que jo tenia 750 persones, però podríem estar xerrant amb més de 1.000 de persones.
0: Sí, sí, no? Perquè hi ha els voluntaris de Sant Joan,
3: clar,
0: també, i tanta importància.
3: Clar,
0: de...
3: per tant, que jo crec que tothom té el seu valor, no? I com ja he dit altres vegades, tots els ciutadans que hi havia mig del carrer tenen part d'aquest èxit de la seguretat, perquè la actitud que van tenir ciutadans és exemplar, i tothom va col·laborar. No vas veure ni una persona que tingués una actitud negativa, al contrari. Jo anava pel carrer i tothom, ostres, que tothom preocupat perquè les coses sortiguessin bé.
0: I així ha estat en aquest Sant Joan 2026. Diego, moltes gràcies també per sempre atendre amb aquesta amabilitat i simpatia en els micròfons del Dia Menorca. Forta abraçada.
3: Molt bé.
0: Enhorabona, a descansar. Bé, el que us deixin avui, que encara teniu els Vinigaus Band i Sant Joanet. Una forta abraçada, Diego.
3: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: Quina videta que mos donaran avui a partir de les 9, primer concert familiar i després a les 10. Vinigaus Band, feliç Sant Joanet, Ciutadella i demà tornar amb el Dia Menorca.
1: Gràcies, Vinigaus. Bon concert i bon estiu a tots. Jo me vaig a nedar. Gràcies, Déu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern de Veneçuela confirma almenys 164 morts, entre d'ells la primera víctima de nacionalitat espanyola i 971 persones ferides, de moment, a causa dels dos potents terratràmols que han sacsejat al nord del país les darreres hores i els quals, a més, han succeït altres 30 rèpliques. És un balanç que ha actualitzat la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ha demanat ara al sector privat que cedeixi maquinària per ajudar a accelerar la recerca de supervivents.
2: Una de les víctimes, segons ha informat Ràdio Nacional d'Espanya, seria una dona amb la doble nacionalitat espanyola i veneçolana. Segons ha explicat un dels seus familiars, es trobava dins un edifici que s'ha ensorrat a la barriada de San Bernardino. El seu home, d'origen basc, ha estat rescatat en vida.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, per la seva banda, ha expressat ja la seva solidaritat i afecte a Veneçuela després dels terratrèmols. La líder de l'executiu ha traslladat el suport als veneçolans residents de les Balears i assegura que segueix amb angoixa les notícies que els arriben. Destaca que al mateix temps s'ha expressat el condol a les famílies de les víctimes.
3: Informar que des del govern estem ja en contacte des de a primera hora quan hem estat informats d'aquest terratrèmol amb els residents veneçolans a les illes que estan vivint el dia d'avui amb moltíssima angoixa i preocupació i també els hi traslladam tot el suport en aquests moments tan difícils i quan no pot ser d'altra manera quedam a la seva total disposició.
1: I entitats ecologistes han convocat una mobilització per salvar, diuen, la platja d'Estrenc a Mallorca després que la llei d'òmnibus asseguren que facilita una rebaixa de la protecció d'aquest espai natural.
2: La convocatòria està feta pel GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Asseguren que el govern, amb els moviments legislatius que està duent a terme, està preparant el camí per a una possible desprotecció de l'entorn en un futur a mitjà termini. La cita és el diumenge 5 de juliol, a partir de les 10 del matí, i consistirà en una cadena humana per reclamar que es mantengui l'actual normativa, que és molt més garantista.
1: I mentrestant, l'executiu ja ha iniciat formalment, podem dir, l'elaboració dels pressupostos autonòmics per l'any que ve, uns pressupostos que, segons ha assegurat el mateix govern, posaran el focus en rebaixes fiscals, en reforçar serveis i també en sanejar els comptes públics.
2: El butlletí oficial de les Illes ha publicat aquest dijous l'ordre del vicepresident primer de l'executiu, Antoni Costa, que estableix les directrius i el calendari per a la confecció dels nous comptes autonòmics. Es tracta del primer pas per començar a treballar els comptes autonòmics que de l'any que ve, amb els quals, segons ha informat la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en un comunicat et cercarà continuar avançant en el model de transformació econòmica.
1: I els fabricants de begudes refrescants associades a la petita i mitjana empresa de Mallorca preveuen, atenció, un creixement d'un 20% en el consum de cervesa durant els dies que duri el Mundial de Futbol.
2: Segons els empresaris del sector, el consum d'aquest producte ha anat disminuint gradualment amb els anys i el Mundial de Futbol representa un punt d'inflexió positiu dins la tendència negativa que du la beguda. Leonor Fuster, presidenta de l'Associació de Fabricants de Begudes Refrescants de Pime.
4: El públic del Mundial és un públic bàsicament cervecer, tant internacional com estranger, que estan aquí de vacances i disfrutant també del Mundial de nosaltres. Venint d'una baixada generalitzada i consensuada en totes les marques de cervesa, i això és la veritat que serà un punt important per nosaltres.
1: I d'aquesta i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia. Ara són la 1:04. A IB3 Ràdio quedeu en tota l'actualitat del món dels esports.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i 5 minuts, dijous 25 de juny. Bon dia, el dia que us saludam des de el Mallorca Championship de tenis. Som al Mallorca Country Club de Santa Ponça, on el torneig arriba al seu moment més decisiu. En Romina West i Luis Menéndez al control tècnic. Començam les portres d'avui. Avui unes portres, com dèiem, especial, perquè ens trobam al Mallorca Country Club de Santa Ponça per viure de primera mà la sisena edició del torneig Mallorca Championship, l'ATP 250 de tennis, que es celebra aquí a Mallorca. Tot d'una tindrem protagonistes especials. Tindrem el director del torneig, en Antoni Nadal, també a la directora de l'organització, na Pilar Carbonell, i també a una de les cares més visibles d'aquest Mallorca Championship, com és na Laura Gibanel. Però també estan pendents del tennis, perquè tenim partits en marxa, perquè d'aquí un segon sabrem quin serà el primer semifinalista del torneig. Tenim un partit ben interessant entre Ethan Quinn i també Vít Cabriba, que ara mateix juga el tercer set decisiu d'aquest partit. Però el plat fort arribarà a Boira Baixa a partir de les 5:30, on es disputarà un autèntic partidàs en aquesta pista central del Mallorca Championship. S'enfrontaran l'espanyol Alejandro Davidovic contra Grigor Dimitrov, el jugador búlgar. Un partit que començarà a les 5:30, però també avui migdia tenim un gran partit, perquè juga el cap de sèrie número 1 del torneig, l'italià Luciano Darderi. Tot d'una, entrem en profunditat en el món del tennis, però també han de repassar altres notícies que en deixa el món de l'esport a la jornada d'avui, com per exemple, ho explicàvem ahir, que Omar Mascarell deixa el Mallorca, un comiat, podríem dir que dolorós per al migcampista canari, com reconeix en una piulada a les seves xarxes socials. Diu que el descens a segona no és el final desitjat, però així tot diu que se queda amb els moments bons, especialment amb la final de la Copa del Rei. Mascarell, hem de recordar que accepta una oferta irresistible de l'Al-Khalei, de la Lliga de l'Aràbia Saudita, però també ha deixat molt clar que espera que el Mallorca torni molt aviat a la primera divisió. I també en el món del futbol, pel que fa al Mundial, la selecció espanyola ja és a Mèxic per jugar el darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai. El combinat espanyol podrien dir que ho té tot de cara. Li basta un empat per acabar primera de grup. D'aquest partit contra l'Uruguai n'ha parlat el central de la selecció espanyola, Laporte.
1: Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen, pero bueno, teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, pero bueno, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
0: La matinada de divendres a dissabte, a partir de les 2, es disputarà aquest partit entre Espanya i l'Uruguai, però també han de dir que en el Mundial ja tenim un grapat de seleccions classificades pels 16 de final. Són Sud-àfrica, Suïssa, el Canadà, el Brasil, el Marroc, Mèxic, de Javier Aguirre, també els Estats Units, Alemanya, Argentina, França, Noruega i també la Colòmbia de Mojica. Han de destacar que els tres països organitzadors d'aquest Mundial tenen a les seves respectives seleccions als 16 de final. També en el món del futbol, a la primera federació, també en parlarem. L'UD Eivissa ha anunciat un nou fitxatge, el porter Andrés Prieto, per a dues temporades. Format al planter del Madrid, va continuar la seva carrera a l'Espanyol, on va jugar tant el filial com també el primer equip. També ha jugat equips com el Màlaga, el Leganés, l'Alcorcón i la Ponferradina, i a més també té experiència en el futbol internacional amb el Birmingham City i també amb el Dinamo Tbilisi. El nou porter de l'UD Eivissa ha deixat un missatge a l'afició del conjunt blau-cel.
2: Hola, blau-cels. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la UD Eivissa. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Can Mises. Força Eivissa!
0: I en el món del bàsquet, quina gran notícia. El mallorquí Baba Miller jugarà a la NBA. L'Ale de Palma ha estat triat aquesta matinada al draft per Los Angeles Clippers. Criat al Bahia Sant Agustí, format al Madrid, i el curt passat va jugar a l'Universitat de Cincinnati. Miller ha sortit elegit amb el número 36, ha estat a la segona ronda d'aquest draft i es converteix així en el tercer jugador mallorquí que jugarà a la NBA després de Rudy Fernández i també Àlex Abrines. Així de content estava Baba Miller.
3: Es un gran paso. Al final, Adai en el lottery, Sergio a final de primera ronda, ahora yo en segunda ronda. La verdad que, como he dicho, es una gran oportunidad, pero al final depende mucho de lo que hagamos con ella, el trabajo que estamos dispuestos a hacer, y eso va a determinar de lo buenos que podamos ser en el futuro. Al final tenemos mucho que mejorar y demostrar.
0: I també en el món del bàsquet està d'enhorabona el València, que és el nou campió de la Lliga ACB. El conjunt valencià s'ha desfet a la gran final del Barça per 3 punts a 1. Una i 11 minuts. Estoy loco por el...

0: tenis.
1: Avui de 1 i 11 minuts començam aquesta edició especial d'Esportres Migdia a Ivetres Ràdio. Ho dèiem, avui un programa especial des del Mallorca Country Club de Santa Ponça per viure de primera mà l'espectacle d'aquest Mallorca Championship, l'ATP 250, que es celebra a les Illes Balears. Salut ja a la meva companya, estimada Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Miqui, bon dia a tots els oients d'Esportres. Molt contenta d'un any més aquí. He perdut el compte ja dels anys que venim i sempre fa especial il·lusió.
1: Quin luxe pot viure un torneig d'aquestes característiques aquí a Mallorca. Ara tot un entram en detalls amb el seu director, amb Antoni Nadal, però hem de dir que tenim partits en joc i partits importants perquè poden saber d'aquí uns instants el primer semifinalista, no, del torneig.
2: Sí, estem apuntat perquè està guanyant el tercer set d'Intan Queen, que ha guanyat el segon, ha remuntat perquè Copriva havia guanyat el primer i ara mateix està servint Copriva per defensar encara un poc més el partit, però si Intan aconsegueix trencar-li aquest servei ja es proclamarà com a primer semifinalista del torneig en aquest primer partit de quarts de final que s'està disputant en aquesta jornada, com bé deia, ja decisiva. També tenim en joc dos partits ja de quarts de final de dobles, un ben a prop, per això a lo millor també dir a la gent que no estic cridant a les totes.
1: Tenim aquí a 5 metres pràcticament aquest partit de dobles i avui rebaixa el plat fort de la jornada d'avui dijous. Quin partidàs a partir de les 5 i mitja a la central.
2: Sí, exacte, perquè a més és un dels nostres, Alejandro Davidovic, que és el cap de sèrie número 2 del torneig i que s'enfronta a un tenista que té una experiència brutal, els seus 35 anys, Grigor Dimitrov, arribant a aquests quarts de final. Per tant, és un poc una final anticipada, convidar tothom a que pugui venir avui ara baixa a les 5 i mitja a veure aquest partidàs i a veure si Davidovic continua el torneig i poden tenir un semifinalista espanyol.
1: Quin gran partit a veure baixa a partir de les 5 i mitja, tothom que se vulgui acostar fins aquí per veure aquest partidàs entre Davidovic i també Dimitrov. És un luxe estar en aquest torneig, en aquest Mallorca Championship, i també és un luxe poder obrir el programa amb el seu director, que és Antoni Nadal. Toni, què tal, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Gràcies per rebre'ns en aquest complex de tenística.
3: Gràcies a vosaltres per venir aquí.
1: És un autèntic luxe, jo comentava, ara entrem en detalls en el torneig, però és un luxe i és molt guapo poder tenir un torneig d'aquestes característiques a Mallorca, no?
3: Sí, la veritat és que és un torneig que any rere any pues, va agafant força. Crec que cada vegada és un torneig de més categoria. I, bueno, i després és qüestió de veure bons partits, però que crec que en línia general l'espectacle que s'està fent és bastant bo.
1: Ara tornava a demanar, estàs satisfet? És cert que ara entra en un moment decisiu i tenim aquesta partida a veure baixa a partir de les 5 i mitja, dissabte tindrà amb la final, però estàs content amb el desenvolupament del torneig fins ara?
3: Sí, jo crec que s'han vist bons partits. És veritat que hem tingut qualque baixa de darrera hora que no em feien comptes, però bé, tu l'has dit abans, jugué amb Dimitrov, que avui contra Alejandro Davidovic, que crec que pot ser un gran partit. També tenim en el cap de sèrie número 1, en Darderi, que és un jugador que dona un bon espectacle, amb en Nuno Borges, així és que de moment contents amb l'espectacle que s'està veient.
2: Aquest que comentes ara, Toni, el seguirem en directe, després m'acostaré a la pista Contaró i seguiré in situ aquest Luciano Arderi, Nuno Borges. Ho veiem només arribant, Toni, ja se millora, se veu des de fora. Any rere any veus, no?, un poquet en què podem millorar i en guany se nota, pràcticament ja arribant al torneig, amb aquesta graderia, amb aquesta zona VIP.
1: Has quedat estorada, has quedat estorada.
2: Sí, perquè jo venc cada any i dic, ostres, això...
3: No, la veritat és que a nivell logístic crec que s'ha guanyat moltes torneig, hi ha una zona VIP que està perfecta, a més està a la zona de la pista central, així com els altres anys estava apartada de la pista central. Tens a la zona de jugadors que també s'ha millorat molt. A la casa club dona un altre servei que també està molt bé. Jo crec que sabent en si ha millorat molt. Tens, després tornem a lo mateix. Avui en dia tots els events esportius tenen una part que és merament esportiva, però després hi ha l'altra part, que és tot el que l'enrevolta, que és el que dona prestància i categoria en el torneig. I crec que jo, que he estat a molt de tornejos, cada vegada aquest torneig és de superior categoria.
1: Està clar, Toni, que aneu fent feina perquè es vagi millorant els torneig, per les característiques, pel lloc, herba. Trobes que té molt de marge de millora encara, però que és Mallorca Championship?
3: Bé, jo crec que, a veure, quan tu vas pel món i veus un torneig 250, aquesta categoria que tenim aquí, no hi ha molt de tornejos que estiguin millor que aquest. És veritat que sempre tot se pot millorar, perquè pots acabar de fer una mica més atractiu els torneig per jugadors, per els espectadors, però jo particularment estic molt content d'així com van les coses, i crec que els jugadors, en els que jo he tingut l'oportunitat de xerrar, pues estan molt, molt contents, tant de tot el que significa estar aquí a Mallorca, des de l'hotel, que està molt bé, des de la zona aquesta seva de jugadors. Els jugadors quan venen aquí volen tenir una zona que puguin estar tranquils. Els altres anys era una miqueta més complicat, doncs enguany s'ha fet una passa més i crec que ells ho valoren molt.
2: Clar, el confort de jugadors, que són la part més important dels torneigs, les estructures, l'organització, hi ha aquesta part que se pot controlar, perquè hi ha molta feina darrere i bona gent fent-la, i com deies, el quadre després, la part esportiva, que mai se sap, i pot ser ara...
3: No, a nivell de quadre, el quadre ha estat bo, i la veritat és que després tens jugadors que te donen nom, jo que sé, anticipes, que...
2: Va perdre.
3: Va perdre, sí. Que és un jugador que ja no és d'abans, perquè té un parell d'anys que no acaba d'estar molt centrat, pues te perd en Quiriós, que és un és jugador que és imprevisible, pues te perd, on va brincar a darrera hora, pues són jugadors que t'interessa, que seguisquin, perquè en el final la gent vol veure noms.
2: Sí,
3: a pesar que ells... a lo millor no estan en el seu millor moment tenístic, perquè en Quiriós està molt en fora del seu nivell que tenia quan va fer la final de Wimbledon, però és un jugador encara molt atractiu pels espectadors.
2: I bé, igualment, és veritat que has esmentat aquests jugadors que ja han caigut del quadre individual, també hi ha quadre de dobles en grans jugadors d'aquesta modalitat de tenis, que és ben diferent, ja ho sabem, però ja has esmentat Wimbledon. Clar, això és una setmana de Wimbledon, és una de les coses bones del torneig, poder preparar un gran slam com és Wimbledon, que sabem de primera mà, Toni, que és un, per no dir, que més t'agrada, no? No sé si és per aquí quan vas dir, jo vull dir, un torneig a Mallorca d'herba natural, la mateixa que hi trobem a Wimbledon,
3: no.
2: I que puguis abans sala de...
3: El torneig que més m'agrada és de Roland Garros.
2: Bé, clar.
3: Sí. No sé si de Wimbledon.
1: Té motius, també.
2: També.
3: Hosti, no.
2: Me volia agradar a tot.
3: Però, evidentment, per jugadors,
2: sí, exacte,
3: poder venir aquí i saber que podràs jugar cada dia, que podràs entrenar i que no tindràs problemes per fer-ho, crec que ets un lloc...
1: un luxe.
3: De tot el circuit que ho poden fer. En els altres tornejos d'herba tens la tira de vegades que te plou.
2: Clar, sí, sí.
3: Quan te plou no hi ha forma d'entrenar. Pues, clar, aquí ells tenen garantitzat això i jo crec que això és una de les coses que més valoren els jugadors.
2: Clar, l'escenari, la pista, supos que valoren això, també trobar-se una pista perfecta,
3: bueno, és que
2: perfecta,
3: sí,
2: amb una herba
3: és que la pista... és pràcticament igual que
2: la de
3: Wimbledon, que també és una cosa que els valoren, perquè de vegades és molt difícil trobar una pista en bones condicions. A Queens, evidentment, també està molt bé, però ja recordo en Rafael de jugar a Tallots, que era complicat.
1: No sé, Toni, com a director dels torneigs, parlant del quadre, t'ha quedat l'espina, no ho sé, perquè no sé tampoc els motius exactes, que no hi hagi la representació mallorquina d'en Jaume Monà aquí a Santa Pola. Suposo que això va més enllà de l'organització, també que depèn del jugador, no ho sé. No
3: sé, l'organització va fer tot l'esforç possible perquè en Jaume fos aquí. Si li van oferir uns avantatges per ser aquí, vam intentar, perquè per nosaltres, evidentment, que hi hagi en Jaume... Més enllà, a part de que és un gran jugador, pues, més enllà d'això, pues, per nosaltres és un fet important, clar, perquè és un jugador important.
1: La proximitat també que dona, no?
3: Claro, sí. un jugador d'aquí de Mallorca, pues, mos interessa sempre que estigui aquí, el que ell va preferir jugar a Anglaterra.
2: Sí.
3: Bueno, bé, desgraciadament no, sí, el varen poder tenir aquí.
2: Sí, sí, el recordam. Perquè
3: cada any una de les prioritats és que en Jaume jugui per no. torneig.
2: Clar, és que pot ser a partir d'aquí, arran d'això que comentant d'en Jaume Monac, és veritat que també un altre Monac, bé, poden tenir
3: sí, sí, claro.
2: De ca nostra, i bé, però bé, és una realitat, en guai no és i no passa res, però arran d'això també, ho comentat moltes vegades, sobretot en Pilar Carbonell, després xerrem amb ella també, aquesta part de que vengui gent de Mallorca, ostres, els tenis, el referent màxim ha estat en Rafael, quan de nins i nines que volen veure-lo de prop i lo millor se n'han d'anar de viatge, ostres, tenen un torneig aquí, veniu.
3: Sí, sí, bueno, en Espinal, bueno, cada qual decideix yeah. on va, però evidentment tornant a en Jaume, pues, és una espina que tenim clavada, és que no hagi participat aquí en guany.
2: Com a tenista no, però els espectadors, els clubs també, sé que també s'hi fa cosa perquè els clubs de Balears...
3: Bueno, jo crec que la federació hauria d'intentar... evidentment el problema és molt simple. Aquí un senyor ve aquí a fer un torneig, fa un esforç, el du des de fa 10 anys, du un gran event aquí. Jo crec que tots els que estan dins el món tenístic, federacions, haurien de fer una mica d'esforç i de costat perquè aquest torneig cada vegada també fos més bo. Una de les coses que fa que pugui ser més bo és involucrar la majoria de clubs d'aquí, de Mallorca, inclús de Balears, per tenir el seu moment aquí.
2: Bé, nosaltres fem la nostra part, convidades aquí
3: d'Esports
2: 3 i Vetres Ràdio que vinguin a Santa Ponsa, a Mallorca Country Club en aquest torneig, avui amb els quarts de final, demà les semifinals, Miqui, i dissabte
1: avui tenen una bona oportunitat, la gent que vulgui venir aquí li agradi el tenis, amb aquest partit d'obra baixa a les 5 i mitja té una gran oportunitat, no?
2: Sí, exacte, de veure bon tenis.
1: Espectacle, sí, sí.
2: I a més hi ha molt més, com comentàvem ara amb en Toni, en quant a infraestructures, també pot estar a gust aquí, i estaves tu, Toni, ara presenciant, per exemple, aquest partit
3: sí. Estava veient el partit amb un amic, amb un entrenador de doblistes, i estàvem mirant aquest partit, que, bueno, els dobles és un pot diferent en el tenis individual, i és quasi un altre deport.
2: Total, és que hem jugat, ho sabem. Ja tenim primer,
1: ja tenim
2: Nathan Quinn, que bé, jugarà aquesta semifinal. En aquest cas, esperarà ja rival del pròxim partit que començarà tot d'una entre Luciano Arderi i en Nuno Borges. Per tant, ja primer semifinalista, després vos contarem com va aquest altre partit. Toni, no te volem enredar gaire més, però sempre que xerràvem amb en Toni Nadal ha de sortir en Rafael, perquè bé, aquests dies, aquestes setmanes, tothom sou a casa nostra perquè tothom veu un documental.
1: Fins i tot en Messi demà... va parlar en el Mundial, sí, sí. Que veien la concentració que aquest documental
2: sí,
1: i
2: servia bueno.
1: com a d'inspiració i se veia molt reflectit amb ell, no?
3: Mira.
1: Què te pareix, eh?
3: Com si li serveix per guanyar el Mundial.
1: No, a ell li va bé, no t'ho
2: no,
1: de marcar.
2: No, de guanyar Espanya.
3: No, dic a ell,
2: ja.
3: Està clar que ell el que li interessa és
2: sí,
3: l'altre.
2: Sí, sí. La part individual també està clar.
3: A nosaltres ens interessa que guanyi Espanya, exacte. Però a ell
1: sí.
3: l'interessa una altra cosa, crec.
2: Ens agrada veure tots aquests anys que vau compartir tot el que hi va darrere, que és una passada, i demà, Miqui, hi ha una cita amb Vivetres Televisió,
1: sí,
2: obligat a
1: avui
2: dir-ho també.
1: Sí, el 9 i mitja, Nadal tanca el cercle, en Marta García, la nostra companya, entrevista en Rafael, així que estarem pendents
3: sí.
1: també
2: d'Ivetres Televisió.
1: No? Punta tot, Toni.
3: No sol veure res mai.
1: Ho pot veure a la carta després, si vols.
2: Exacte, a la carta.
1: Que t'anava a dir, ja, però què va, Toni, a Wimbledon, com ho veus així ràpidament aquesta gran
2: bueno,
1: exam?
2: Bueno, aquí ve, ja.
1: És un poc imprevisible, el tenis, ara, des que no hi ha...
3: No, perquè jo crec que en el final el màxim favorit és en Sinner. En Sinner no sé exactament què li va passar a Roland Garros, perquè és una cosa estranyíssima, però està clar que es favoritza... Més sense anar al Carat, és en Sinner, i jo crec que en Zverev també tindrà les seves opcions.
2: Ho veurem. Primer voldran saber qui guanya el Mallorca Championships
1: sí.
2: i voldran tornar l'any que ve, Toni.
3: Molt bé. Perfecte,
1: Toni,
3: molt bé.
1: Que vagi molt bé. A continuar gaudint de l'espectacle. Gràcies, Toni Nadal. Un luxe tenint en Toni Nadal, director del torneig aquí en directe a Esport 3 migdia i Vetres Ràdio. Feia la primera aturada per la publicitat, a Marta, i tornàvem aquí perquè tenim més protagonistes.
2: I
1: això
2: tant.
1: No acaba aquí, eh?
2: No, seguim.
1: Avui de venga, tornant tot d'una. Fins ara. Oh,
0: IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluency.
6: El paraigua en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
0: De la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.

0: Un minutet per arribar a la 1:30 del migdia. Continuem en directe a Esport 3 migdia i Betres Ràdio. Hem parlat amb el director del torneig del Mallorca Championship, amb Antoni Nadal, però continuant tenint de convidades de luxe, no, Marta? Perquè ara parlarem amb una de les persones, no diria més conegudes, però una de les cares més visibles d'aquest torneig. Jo li deia fora de micro que per aquí n'hi ha 50, perquè miris on miris, yes, fa una feinada. Ja hi ha la Laura Gibanell, sempre està operativa.
1: Jo a més sempre diu que sí a venir a veure mos cada any també aquí a Betres Ràdio quan muntam el set en els torneig, i si hem de xerrar de tenis, crec que és una de les persones en les que se pot xerrar amb més garanties, perquè en sap i molt, Laura Gibanell. Com estàs? Bon dia.
2: Pues molt bé, pues ja sabeu per què venc, no? Si me tractava així de bé cada vegada, com, sí, és impossible que no
0: vengui. No te mereixes manco, Laura, i ho sap, que no te mereixes menys. Hem parlat amb Antoni Nadal, ho has pogut escoltar, li comentava, no? Un luxe, i tu que també, com els tenistes, viatges molt de torneigs, pràcticament per tot el món, és un luxe poder tenir aquí a Mallorca un ATP 250 d'herba com aquest Mallorca Championship, no?
2: Hombre, a part d'un luxe, és un torneo pues, molt especial. Aquí a Mallorca és complicat, per exemple, mantenir serva per el tema de humitat, per el tema de la calor, i tenim els que fan feina hores i hores en les pistes, inclús abans de que comenci el torneo, per tenir les pistes el millor possible, que els jugadors puguin disfrutar de jugar cada partit aquí. I sí, la veritat és que més que un luxe, crec que és molt especial, inclús just antes del torneo Wimbledon.
1: Clar, és que és una avantsala, sí, no? d'un dels grans slams, i a més a Mallorca, que ja tenis Mallorca va acompanyat de Nadal, llinatge, no diria tan sols en Rafael, sinó en Toni que el dirigeix. I Laura, tu any rere any, comentàvem ara amb en Toni, ha crescut, ha evolucionat, hi ha jugadors que aconsegueixen que venguin, d'altres que no, uns que perden abans, però en el final queda això, no? Grans noms de tenis, i tu pots estar sempre a prop i veure un poc com viuen també, no? Més enllà de la pista, aquest torneig.
2: Sí, jo, pues, bueno, ja sabeu, els que ja saben, me vaig dedicant a això, mm-hmm, i en el final estic dins el món professional, i és un luxe. Ara sí que puc dir que és un luxe estar amb els millors jugadors del món, anar a torneos, estar amb ells de primera mà, fer-los entrevistes, viure un poc pues, l'experiència que fan ells, mm-hmm, no? I bueno, el torneo que tenim aquí ara mateix, aquest any han canviat les instal·lacions perquè, com han dit, pues, bueno, se millora de cada any poc a poc, pues, en l'experiència i en el final, perquè era un torneo molt jove, i cada any pues, això, pues, es fica a la gent, demanant un poc, amb els jugadors, pues, han anat canviant un poc el tema de les instal·lacions. I aquest any han donat un vot bastant gran, animant a tothom que vengui a veure-lo, que han canviat les instal·lacions, que el tema de la calor el tenim un poc més controlat, sí, tenim aigua per tothom, i que pues això perquè se pugui disfrutar de tenir un event com és el Banda Farmacèutica Mallorca Championships.
0: Mm-hmm. Ho comentaves tu també, que estàs molt a prop de jugadors del torneig i també de jugadors d'altres tornejos per tot el món. Són accessibles? És fàcil tractar amb jugadors de tenis de primer nivell? N'hi ha qualcun com en el món del futbol i altres esports que un poc queda bo, com diuen,
1: sí,
0: que és mal de...
1: I que deu dependre de si guanyen, sí, o perden, eh? Això ja canvia su molt bastant, sí, o no? Sí.
2: A veure, el bo que he de dir, a veure, tenim jugadors de tot, no? Hi ha jugadors que fan un poc més de show dins la pista, que tenen més caràcter, menys caràcter. Generalment sí que te tracten amb educació. Jo, per exemple, gràcies, pues, que he de fer les entrevistes a jugadors que han guanyat i han d'estar contents.
1: Exacte.
2: Per exemple, quan acaben, aquí està en PP, però bueno, jo altres torneos sí que els he fet quan han acabat els partits.
0: Però Madrid, també, per exemple, no?
2: A Madrid, bueno, experiència així un poc rara, per exemple, ja sabeu, un jugador com és en Mendedev, que ha vengut qualque any aquí en el torneo, sí, també, que l'han tingut. Doncs sí, pues aquest per jo és un dels jugadors que no saps molt bé per on te sortirà, no? I encara jo hagi guanyat. Sí. Per aquí, pues, per ara jo no vaig tenir mala experiència i no he tingut ninguna cosa rara. Mm-hmm. La veritat és que és divertit xerrar amb els jugadors, estar amb ells, viure el que he dit, l'experiència, conèixer-los... perquè bueno, en el final moltes vegades us ho dic, és un circuit que és vera que la gent no ho veu, però és un circuit de cada setmana anar viatjant, jugar un torneo diferent, i és bastant dur.
0: Sí, sí.
1: I t'acaben coneguent també, vull dir, en el final, sí, vos aneu trobant.
2: Sí, És vera que són super agraïts, sempre que mos veiem, nice to see you, no?
1: Again.
2: Sí, m'encanta veure-te una altra vegada i tenir aquesta relació que te saludin cada vegada que te veuen, que te saludin amb una rialleta, no? Dius, ostres, pues estic fent bona feina.
1: Sí, sí,
2: saps?
1: Sí.
2: Que se siguin bueno, vosaltres sabeu, al final quan ve una persona
1: sí,
2: i que heu d'entrevistar i se sent còmode, és moltíssim més fàcil.
0: Se nota tot d'una.
2: Que
0: sí, sí,
2: si
0: sí,
2: hi ha un pot de...
1: Voldrà repetir, no, de si ha estat algú, voldrà repetir com Antoni Nadal, que de ben segur l'any que ve repetirà.
0: I tant, Laura,
2: ja ho he vist. No, jo segur, perquè cada vegada, si me feis la mateixa introducció i cada vegada un poc millor, perquè ha d'anar millorant.
0: De moment duim un dos de dos, eh? Toni Nadal i Laura, tornaran l'any que ve, ara veurem després a Pilar Carbonell.
1: Ja t'ho volia dir, Laura, ets un exemple de... Jo he jugat de tennis, no vaig arribar gaire en fora, perquè el tennis, ja ho sabem, que és el principal pràcticament de la mentalitat i jo era tot el que me faltava, però ets un bon exemple de que se pot viure de lo que t'agrada d'una altra manera, no? Na Laura, des d'aquí convidar a Miqui, la gent que la segueix, que a mi que m'agrada el tennis, sempre la cerc i la mir perquè m'agrada molt el contingut que fas i se pot gaudir del tennis des d'un altre punt.
2: A veure, jo la veritat és que vaig lluitar un poc per... Bueno, vaig lluitar. Vaig començar a fer un contingut de tennis i en el final s'ha derivat tot a fer feina pues, per la televisió, vaig fer de comentarista, entrevistes en pista, fer feina ja no només per jo, sinó per torneos molt importants darrere del que és una pantalla, saps? En redes, bueno, el tema de comunicació, màrqueting i tal, que jo m'encanta. I a més, l'esport que és el tennis, que és la meva vida i que ha estat des que soc molt petita. I el que tu dius, que és un esport super complicat i en el final, pues sí, pues fer feina d'una altra manera, amb una visió que jo puc tenir aquella visió, no? D'haver jugat, d'entendre jugadors quan faig una entrevista, no? I tenir aquesta
1: part
2: empatia,
1: empàtica,
2: sí, cap a ells.
1: Molt bé.
0: Sí, va un poc més enllà del que és un jugador pur i dur, com diuen, no? Que en Laura pot saber si ha fallat aquesta pilota perquè l'ha fallada, si s'enfada perquè s'ha enfadat i tal vegada nosaltres des de la graderia o des de la cabina de transmissió no ho veiem així. Parlant del torneig, quin partit ho era baixa, no?
2: Bueno, pues la veritat és que, a veure, són bons partits el que tenim, ara Luciano Darderi, que és el cap de sèrie número 1 que tenim en els torneos.
1: Luciano, que ara mateix el rànquing ATP és número 16, que també vull dir, a prop del top 10, top 20 del món aquí a Mallorca.
2: Bueno, també hem de comentar que el darrer partit de dia juga el nostre espanyol, que és en Alejandro Davidovich Fokina, que és el número 2 del torneo, està ara 25 ATP. Però que juga contra en Grigor Dimitrov, que ara és vera que en Grigor pues, ha estat número 3 del món.
0: Sí, sí, sí,
2: i és
0: sí,
2: molt
0: sí.
2: fàcil dir-ho, però és un dels millors jugadors del món. Han estat...
0: Bueno, però semis a diferents...
1: Sí, això t'anava a dir, en Miqui que du més anys que jo en això, sí, se'n recordava i bé, sí, sí. Semifinalista Wimbledon 2014, Austràlia, Estats Units, vull dir, ja està...
2: Però he de dir que avui, pues, bé, quan jo arribes de matins, a vegades pues, cerc informació de jugadors, perquè m'agrada veure, sobretot, quant han jugat en contra, com han quedat, si qui ha guanyat, qui no, doncs pues mira, resulta que en Davidovich ha guanyat en Dimitrov dues vegades.
1: Ah, mira.
2: I quan en Dimitrov realment estava bé jugant
1: més
2: a tenis,
1: en el seu
2: més
1: moment.
2: A dalt. Sí, lo que passa és que sí que va estar en el 2022 i 2021, però a terra batuda. O sigui, avui és molt interessant
1: molt
2: perquè en Dimitrov està jugant molt bé, ha jugat molt bé aquests partits, que per cert està en el bandian d'entrenador.
0: Sí.
2: A més, la gent que ha vengut l'ha vist en el bandian, que és una parella molt, molt peculiar, no? El búlgar amb l'argentí. I res, pues és un partit molt interessant per això, perquè en Davidovich en el final du dues victòries contra en Dimitrov i jugaran per primera vegada
1: a
2: Herba Natural.
1: I en Davidovich l'hem pogut escoltar avui a l'informatiu matí, en declaració gràcies també a l'equip de comunicació del torneig i deia un poc això, no sé Laura també com a experta en el món de la raqueta que deia ell, li volien dir ja a qui li tocaria això i quan guanyava el partit de vuitens i deia, sí, soc cap de sèrie número 2 però és que això, no m'ho digueu, a més no té res a veure i probablement perquè ara mateix en Dimitrov té 35 anys, número 164 ATP, a priori dius, ha de guanyar, no, està passant molt això, i sé que en Toni Nadal ho deia en una entrevista fa uns dies, està passant molt això en el tenis, tal vegada abans no s'ho veia tant, no? És que de sèrie número 8, número 2 pràcticament estava assegurat que te'ls trobaves a la final.
2: Sí, però bueno, jo crec que també va un poc per els grans que hem tingut durant molt de temps,
1: sí, ho han posat molt tant,
2: després
1: sí.
2: El nivell, pues, més o menys, són molt bons tenistes, però és que han tingut un nivell tan alt durant tant de temps que estem acostumats a sempre veure els mateixos a les finals.
1: Sí.
2: I avui en dia, pues, el nivell de jugadors, a vegades, pues, és això, que estem un Luciano Darderi, pues, sí que és vera que potser te pot fer un partit on pot guanyar un Borges, que això no era normal quan jugava un Djokovic Nadal, que pues bueno. Sí. I avui és pues per això també pot ser més interessant,
1: això
2: no?
1: Perquè dir, que tal volta li dona final, més,
2: sí,
1: no sé,
2: un poc més de vida, no? Que no saps molt bé si en Alejandro o en Grigor pot guanyar en el partit d'avui.
1: Ja ho sabrem. A partir de les 5 i mitja, per cert, ha començat ja, que comentaves ara, Luciano Arder i Nuno Borges, res, de moment va com toca, com s'espera, millor dit, en Luciano, que ha guanyat el primer joc al servei ell mateix, i ara el servei Nuno Borges amb aquest 15-0. Miqui, jo si vols després me'n vaig cap allà i m'agrada
0: anar-hi. Però és un bon, no?, cap a la pista, veure aquest partit que ara acaba de començar. Res, Laura, que moltes gràcies, no sé si vols afegir alguna cosa més o no, o no sé.
2: No, afegir que...
0: Hora baixa, que vengui la gent, no?
2: Avui hora baixa, de més, de dir que ses hora baixes, i no estic dient mentides perquè he anat a ses hora baixes sempre a veure els partits, dona bastanta sombreta de darrere,
1: sí,
2: i s'està bastant bé, sí. Estan millor que jo, que estic a l'oficina, que justament també m'apega sol allà i estic
1: suant. Que no atures,
2: sí,
1: no atures.
2: Sí, la veritat, disfrutareu del partit d'avui, disfrutareu de les noves instal·lacions, i res, saludaré tothom quan vos vegi, perquè com tu has dit, hi ha 50 euros per el torneo.
0: N'hi ha 50, tu ets el número, quin eres
2: jo
0: tu?
2: Jo soc la 49.
0: La 49, idò, per espalda. Encara
1: que li queda una avui.
0: Per espalda l'hem agafat.
1: Laura Gimenez.
2: Moltíssimes gràcies.
0: T'esperat l'any que ve, eh?
2: Sí,
0: gràcies,
2: adéu,
0: molt bé, Laura Gimenez també, una peça fonamental en aquest torneig en el Mallorca Champions. Així, fem una altra aturada per la publicitat aquí a Esport 3 Migdia i Vetres Ràdio, i encara ja els darrers 20 minuts de programes. Ara, com dèiem, la Marta s'anirà en aquest partit que acaba de començar i també tindrem més protagonistes. Aturada ràpida i tornant tot d'una.
3: I de tres ràdios. Jornada. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,89 euros kilo, el salmón dino a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Tendrían semblanza amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí, podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio. A IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Esports 3.

0: 1:42 minuts, continuem en directe a Esport 3 migdia i Vetres Ràdio, avui, com ja sabeu, programa especial des de Santa Ponça, des del Mallorca Country Club, per viure de primera mà les evolucions d'aquest torneig ATP 250 d'herba al Mallorca Championship. Hem parlat amb el director del torneig, amb en Toni Nadal, també amb Laura Gibanel. Recordeu que avui a les 5:30 tenim un partidàs aquí a Santa Ponça de quarts de final. Cercaran la classificació per a les semifinals el jugador espanyol Alejandro Davidovich, número 2 del torneig, i també el búlgar Grigor Dimitrov, un mític del tennis mundial, el tenista búlgar, a partir de les 5:30 aquest partit. Tot una tindrà més protagonistes aquí a Santa Ponça, esperant la presència de Pilar Carbonell, la directora de l'organització. No sé si na Marta Sampa ja m'escolta, perquè na Marta Sampa es troba ja passejant, no, anant cap a la pista central, crec, d'aquest Mallorca Country Club. Marta Sampa, per on ets? Marta, per aquí.
1: Bon dia, bon dia. No, mira, m'he desviat una micona i venc a veure's Ball Kids. Hola, hola. Hola.
0: Sí, sí, te sentim. Intentant recuperar aquesta comunicació amb Marta Sampas, que es troba amb els recull pilotes del torneig, per saber també com viuen els més petits aquesta sisena edició del Mallorca Championship. Però també ara ja m'acompanya ara sí aquí a Esport 3 migdia a IB3 Ràdio la directora, podríem dir, de l'organització, no?, d'aquest torneig. Ja fa anys que és la directora d'aquesta organització, que és na Pilar Carbonell. Pilar, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs? Te veig contenta, no? Sí, això fa una clorada. Això sí. Aquí estan bé, però m'heu posat un lloc extraordinari, però supos que contenta de com va el torneig. Ho parlàvem amb en Toni Nadal, que estava molt content de les evolucions del torneig en aquesta sisena edició, no?
2: Ja sabeu que mos agrada cuidar-vos ben molt.
0: Mos cuidar-vos d'una manera extraordinària. Sí,
2: a un primer pis, amb aquest horatget que passa, estàu meravellosament. Pues contents, sí, contents estem. Crec que estan més contents aquells que ens visiten i veuen totes les millores que han pogut dur a terme enguany en quant a organització, i jo com a directora general, pues molt d'imprevists, perquè moltes coses noves. Clar, sí. El que intentem és que els clients i la gent que ens visita no ho vegin, no se'n donin compte.
0: Tapar un pont, no?
2: Tapar una mica, sí que és vera que ha estat un atac de nervis un darrere l'altre, però crec que està sortint bé i bé, relativament contenta.
0: A molt de canvis, i canvis importants, que ho dèiem amb en Toni, que gairebé per la carretera, quan ven cap aquí, ja notes que tot ha crescut molt, no?
2: A veure si tothom se'n dona compte que tenim un gran torneig aquí. A Mallorca, Santa Ponça, que és nostre.
0: Sí.
2: I és vera que ara ja veus aquest edifici, bé, la grada, no? Veus aquella grada que fa 24 metres a la part més alta, i també se veu la carpa VIP, aquesta estructura redona, i impressiona, no? La gent diu, sí, allà hi ha algo important.
0: Sí, algo molt, molt important en quant a les entrades, la gent que s'acosta a veure el torneig. Ho dèiem, avui rebaixa un partit importantíssim a les 5:30.

0: crec que la gent que ho pot veure a televisió, i això està aquí a Mallorca, està a mitja hora de qualsevol persona que estigui, mos queda molt d'estiu per anar a la platja i encara queden 3 dies per aquest Banda Farmacèutica als Mallorca Championships i m'encantaria que la gent s'atracàs a veure-ho perquè sorprèn. Sorprèn i tenim bons jugadors aquí per veure el millor tennis del món.
1: S'està còmode també, les instal·lacions són molt guapes, sí, la gent que vulgui li agradi el tennis està, no vull dir obligat, però sí que si els agrada s'ha de costar a veure aquesta torna. Ara arriba el moment decisiu, arriben els partits de quart de final que ja han començat, la semifinal, la final dissabte, tal vegada la gent s'animi una miqueta més, divendres, dissabte, no ho sé, esperen que sigui així, no?
0: Esperen que sigui així i també mos demanen per què posau la final a les 3. Desgraciadament no som jo que posa la final a les 3 i ja sabeu que això funciona.
1: Tu
0: li posis
1: un poc més tard, suposo, no?
0: Jo, si fos una decisió meva que tothom me cregui que no seria a les 3, però són drets de televisió, com tothom sap, això és un torneig oficial i ha de ser a les 3. Tenim ombra gairebé per tot, només a la grada que no, però a les zones comuns, tant a la zona de restauració com a la zona dels fans, tot és ombra enguany, molta aigua gratis per tothom.
1: Idò.
0: Per tant, crec que venir a veure el tennis, jo crec que va fer hasta competència a la platja.
1: Ara estàs sincera de que no esteu del tot contents amb la gent, amb la resposta de la gent, clar, des de l'organització, des del torneig, suposo que pensau i feis una feinada perquè això no sigui així en quant a jugadors, en quant a infraestructures. No sé si, no ho sé, li heu donat dues voltes, què falla, per què passen aquestes coses, què podeu fer perquè això no passi, no ho sé, si voleu segur, heu parlat una miqueta d'això.
0: Bueno, fa 5 anys que li donem voltes a veure com hem d'arribar, com pot ser que algunes de les primeres entrades que venguem els abanem a Miami, els abanem a Austràlia quan ven Kyrgios i llavors que el Cudi, a lo millor, o a Campos no sàpiguen que existim, no? Això ja no sabem com ho hem de fer perquè com sabeu pues, i com estan ben tenim col·laboracions en els mitjans de comunicació
1: locals
0: per arribar.
1: També des de la federació tal vegada moure un poc més entre els clubs, no? Aquest torneig, no ho sé.
0: Els hi regalam entrades perquè fan sortejos, tenen cartells, tenen descomptes, tenen de tot i sí que és vera que no sé, mos queda fer un porta a porta.
1: Veurem, però la veritat és que el torneig val molt la pena. Res, Pilar, que moltes gràcies, que és un luxe poder estar aquí un any més, esperem poder repetir l'any que ve, que quan te demanis si estàs contenta amb el suport i la resposta és oficiós, la resposta sigui sincera, com ara, però una altra.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per apoyar-nos un any més i si Déu vol, aquí estarem l'any que ve a les mateixes dates i només podem esperar que et sol esperi una setmana més per aquesta ola de calor.
1: Fort,
0: i que sigui una setmana més tard.
1: I que mos situem en el mateix lloc, que estan beníssim aquí, en aquesta terrassa. Pilar, moltíssimes gràcies, un luxe sempre. Gràcies,
0: gràcies a vosaltres.
1: Pilar Carbonell, la directora de l'organització d'aquest torneig Mallorca Championship. I ràpidament, ara sí, me'n vaig a la Marta Sampas perquè es troba a la zona del recull pilotes del torneig per parlar també amb el coordinador i el més petit per veure com viuen aquest torneig i tenir els jugadors tan a prop. Ara sí, Marta, què tal? Com estàs? Endavant.
2: És un clàssic ja, Miqui, també xerrar dels Ball Kids, perquè han xerrat de diverses parts dels torneigs, de la gent important que fa que això surti endavant i que farien sense recull pilotes, sense aquest Ball Kids, que ajuden tant en els tenistes. Tenim aquí el seu coordinador, Pedro Tirado. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, buenos días.
2: D'una feinada, no? Tant de nins i nines els hem duit de la cara on estaven dinant, tenen també com ca seva abans d'entrar a pista. Què suposa tot això?
3: Bueno, trabajo sí, pero bueno, ellos son chavales muy responsables y la verdad es que se hace fácil con ellos el trabajo.
2: És una cosa especial, no? Perquè la majoria, ara els hi demanarem a ells també, són nins o nines que han jugat a tennis, que juguen i ser tan a prop dels tennistes ha de ser una passada, però la teva part és coordinar tota una feina que des de fora els veus allà donant les pilotes, però han d'estar precisament coordinats.
3: Sí, bueno, el trabajo no es solo coordinar, yo creo que desde febrero, ¿no? Estamos haciendo entrenos. Se empieza desde entrenos muy básicos de cómo tirar una pelota hasta bueno, el comportamiento en pista, actitud y luego cuando tienen que pasar las pelotas. Bueno, una serie de cositas que parece que no son nada, pero realmente son complejas. Incluso para ellos inicialmente se sienten muy tensos hasta que empiezan a entrar en pista, van cogiendo un poquito de soltura y al final pues, lo hacen perfecto como podéis ver.
2: Pues volen saber com ho viuen des de dins. Jo sé, perquè jo ho vaig saber, Volki, quan era petita, que també hi ha perill, que vos podeu donar unes pilotades d'aquestes d'un saque directe, per exemple. Que noms?
4: Maria Mir.
2: Maria, quant de temps fa que ets Volki aquí en el Mallorca Championship?

0: Pues jo diria que aquest és el tercer any consecutiu, a més, i és una passada la volta aquí en aquest torneu. És molt xulo.
1: Què és el que més t'agrada? Veure el tenis des de tan a prop, perquè no és el mateix que es desagradaria, sentir-te a part del partit, què és el que més t'agrada?
0: El que a mi m'agrada és tenir els tenistes que tu veus per la tele tan a prop, que quasi els pots tocar, i també que ens donen l'oportunitat de després, quan no estem en pista, poder veure tots els partits que vulguem i ho disfrutant, la veritat.
1: Clar, són dies de tennis. Vosaltres jugau, jugau?
0: Sí.
1: Que noms?
0: Lara.
1: Lara, tu també jugues a tennis, supos que és el mateix que Ana Maria, i un poc aquesta part de convivència. Ara vos entret des dinar, perdó, ara podreu continuar de menjant els plats d'espagueti, però supos que també és xulo això, no?, conviure entre vosaltres.
2: És molt xulo, se viu molt bé, fas amistats per sempre, i és el que diu Ana Maria, estar a pista amb els jugadors, veure la seva tècnica i com peguen de fort, de veres, pues és molt guai.
1: I per aquí en tenim de més petites, però no vol dir que no ho facin igual de bé. Vos, ho comentava ara el vostre coordinador, que s'ha de saber tirar bé la pilota, saber quan volen la tovallola o no. Què noms?
3: Tomàs.
1: Tomàs, és la primera vegada que ho fas?
3: Sí, però mi hermano ya hace un año que está aquí y bueno, sé un poco.
1: Te va donar consell ja el teu germà?
3: Sí, más consejos y también vine a ver los partidos, era... sí.
1: Tu juegas a tennis, jugues a tennis també?
3: Juego a pàdel, però antes jugava a tennis, sí.
1: Bé, això també passa, aquest canvi, però supos que tot i així t'encanta veure bon tennis de tant a prop. Què és el que més t'agrada quan t'entres a la pista?
3: Estar cerca de los jugadores o... sí, hacerle el favor de recoger las pelotas, també, sí.
1: Sé que hi ha diverses posicions, els que estàs a xarxes, els que estan al fons. Què noms?
4: Noah.
1: Noa, què t'agrada més quan te toquen els fons, quan te toquen aquests cabells acotats que han de sortir corregant quan la pilota pega la xarxa, què és el que més t'agrada a tu?
4: A mi me gusta mucho la red porque cada sac que le pegas tienes que correr y moverte y es muy chulo.
1: I la calor com se du això, de que faci tanta calor?
4: ¿Eh?
1: Que haga tanto calor, este calor lo lleváis bien, os vais...
4: Sí, yo he tenido ataque de calor, pero no pasa nada, sí. Es 3 años consecutivos, ya estoy acostumbrado, sí.
1: I anem per aquí, que noms?
5: David.
1: David, ho deia abans, té cert perill això de ser recull pilotes, vos heu endut qualque pilotada d'aquesta que després el tenista s'ha de costar dir-vos perdó?
5: Bé, a mi no m'ha passat, però m'ha passat i la veritat és que impressiona que alguien te dé tan fuerte, perquè al final el ritme no és el mismo, impressiona mucho más y que te esté viendo gente al final, pues mola más y parece que eres más importante y obviamente el ritmo no es el mismo.
1: Clar, i veus les manies que tenen, els costums, no?, dels tenistes. Vos fixeu en aquests detalls també per ser com a referent, no?, per voler ser com ells?
5: Sí, hay algunos que se cogen una pelota y al final eso hay que saberlo porque si das mucha, luego o dejan pasar la bola o cualquier cosa y hay algunos que suelen pedir mucha toalla y hay que estar atentos del gesto y eso también hay que estar atento.
1: I dos volquits, Miqui, com vos, importància total. Els jugadors s'han de sentir còmodes, han de tenir el que necessiten en cada moment. Han vist les històries tècniques, les manies. En Rafa, en Rafael era un dels que en tenia moltes i volia tenir tot ben controlat. I són ells els responsables, per tant, imagina quina responsabilitat i quina experiència més xula que viuen.
6: Sí, sí, que guapa aquesta il·lusió dels més petits, tenir aquests jugadors tan a prop i com de una nina, no? Fer-li el favor de donar-li les pilotes, no? En els jugadors. Res, Marta, que moltíssimes gràcies, com sempre, anant tancant. Gràcies i res, a continuar gaudint del Mallorca Championship, eh?
1: Sí, sí, sí, aquí seguim, ben pendents d'aquest partit que està en joc, que ja sabeu, anirem actualitzant també els informatius, però de moment 3-2 guanya Luciano Darderian en Nuno Borges en el primer set.
6: Avui, gràcies, Marta Sampas. 5 minuts per arribar a les 2. Hem de canviar, hem de parlar de futbol. Recta final per parlar amb en Miqui Berger del Mundial.

0: Au, idò, tenim 4 minuts per parlar del Mundial, del que va succeir ahir en aquest campionat i també el que tenim en el futur. Vull saludar, com sempre, el nostre company Miqui Berger, que en el pàdel és molt bo, però en els tenis no sé com se li dona perquè m'he jugat contra ell. Miqui Berger, com estàs? Bon dia.
1: Res, un desastre.
0: Un desastre en els tenis. Sí, no seria. No series tot cent, no?
1: No, massa llargues les distàncies i ja no estan per això. Jo crec que ni pel pàdel ja, però bé, ja estàs. El pàdel es
0: pot disimular. No siguis modest, pàdel sí. Miqui, que t'anava a dir ràpidament, Mundial, quina jornada també la d'ahir, que deixa coses interessants, no?
1: Sí, mira, la sorpresa màxima és la classificació de Sud-àfrica. Jo crec, pel que havíem vist de l'equip africà, jo crec que un dels pitjors del torneig és a les dues primeres jornades, però va donar la sorpresa, va guanyar Corea del Sud a Canning Lee, que haurà d'esperar per classificar-se com una de les millors terceres, sí. Però no serà fàcil. Mèxic, Javier Aguirre, Toni Amor, una altra vegada no jugaven res, eren primers de grup i varen donar una altra exhibició, 3-0, primera vegada que Mèxic acaba la primera fase amb 3 victòries i res de la resta del grup de Suïssa, de Canadà, Bòsnia i Qatar. Bòsnia va guanyar 3-1 i segurament serà una de les millors terceres, i el Canadà d'en Kyle Lanning, que no va jugar molt bé ahir, va deixar l'oportunitat de ser primer de grup, serà segon, i això què vol dir? Que jugarà contra Sud-àfrica precisament, però que ja no serà anfitrió, perquè viatjarà fins a Los Angeles.
0: Ha perdut el factor camp, podríem dir, no?
1: Exacte, haurà de jugar a Los Angeles contra Sud-àfrica, això sí, que tampoc és un rival molt de gran nivell, però bé, de moment ja segurament està jugant un partit que molts no esperaven que ho fes. I l'altre grup, el que es va jugar ahir, el Marroc, va guanyar l'Haití amb patiment, amb un dels gols de la jornada que va fer Isidor, Haití, que s'acomiada així de la competició, i Brasil, que va guanyar 3-0, amb un gran partit de Vinícius.
0: Sí. Neymar, que va tornar també, eh?
1: Neymar va tornar a jugar una estoneta, no sé si estarà ja per jugar més partits ara que comencen les eliminatòries, però bé, i Escòcia, que sí que jo crec que pel tema del Gora Velas, de diferència de gols, jo crec que sí que té més complicada classificar-se com una de les millors terceres, però bé, veurem el que passa.
0: Ràpidament, un minutet, pel que fa al Mallorca, continua fent caixa, no?, en Alfonso Díaz i companyia.
1: Continua fent caixa amb el Mundial, perquè la classificació de Mojica l'altre dia, d'en Larin ahir, i Samu Costa, que té poc i mig al 700 de final, fa que cada dia arribin 22.000 euros a les butxaques del Mallorca. Sí que, com que jugaran els 700 de final, des de dia 1 de juny, quan està el comptador en marxa, i durarà un parell de dies més, i el Mallorca, que se'n va tothom. Ara el darrer en partida ha estat el metge, Adolfo Muñoz, el cap dels serveis mèdics.
0: Mare meva.
1: Sevillà, sí, sí. Ex del Sevilla, se'n va en el Betis.
0: Mare meva, quina desbandada, amb aquest descens. Fins i tot el metge deixa sí. El Mallorca, ja, ara sí, en 10 segons, te vaig veure ahir molt ficat amb un debut d'un mallorquinista, no?, en el Mundial.
1: Ah, sí, de Hatsi Kaduni, sí, sí, va debutar, sabia que anava...
0: Qui m'ho anava a dir?
1: Sí. Sabia que hi anava, però com un dels darrers centrals, i mira, va tenir l'oportunitat de jugar uns minutets ahir.
0: Enhorabona.
1: I sí, sí, ja podrà dir que ha jugat un Mundial, que no és poca cosa.
0: Figura't, i tant, està d'enhorabona. Sí. Res, Miqui, com sempre, gràcies, un plaer, i demà estem en contacte, segurament, què passa en el Mundial, demà, que ja viurem la prèvia del partit d'Espanya.
1: Super, aferrada forta.
0: Gràcies, aferrada Miquel Berger, en tota la darrera hora d'aquest Mundial. Recordeu que de divendres a dissabte, la matinada, a les 2 jugarà el combinat espanyol. Segons per arribar a les 2 del migdia, posant punt final en aquesta edició d'Esportes Migdia. Avui especial des del Mallorca Country Club de Santa Ponça, on hem pogut parlar amb el director del torneig del Mallorca Championship, amb Antoni Nadal. Nosaltres tornem demà amb més Esportes, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu!
2: Són les 2. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. Venezuela immersa en el caos per un doblet sísmic, un fenomen poc habitual que s'ha registrat la passada mitjanit hora balear al país caribeny, a prop de Caracas, la capital. El balanç de víctimes encara és molt provisional, donada la intensitat que han tingut els dos sismes. Per ara hi ha 164 morts notificats oficialment i un miler de ferits, però les prediccions de la Unitat de Geologia dels Estats Units parlen de 10.000 a 100.000 morts, una forquilla massa ampla que s'anirà concretant les pròximes hores i dies després de les tasques de rescat que en aquesta hora són la prioritat per als equips d'emergència. Les imatges de les darreres hores són esfereïdores. Gent que ajuda amb pales amb les pròpies mans entre les runes d'edificis sencers ensorrats, hospitals de campanya instal·lats als carrers, coes a benzineres i a botigues. La UME espanyola, la Unitat Militar d'Emergències, està preparada per donar-hi suport a mig centenar de militars, mentre la inquietud entre els ciutadans veneçolans que viuen a l'estat espanyol, a les Balears també, és creixent per la manca, en alguns casos, de notícies dels seus familiars. Davant d'aquesta situació, el govern ofereix ajuda psicològica als residents veneçolans a la comunitat que hagin pogut veure's afectats per aquesta tragèdia. Veneçuela és avui el centre de l'actualitat. És dijous 25 de juny. Margalida Cifra és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Sandra Martínez. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per un incendi en un pis de Palma que ha deixat una dona intoxicada.
1: El foc s'ha declarat avui matí a un edifici de tres plantes de la Vileta. La ferida és una de les, era una de les habitacions on s'havia originat el foc, que s'està investigant com es va iniciar. La dona ha estat evacuada i traslladada a l'Hospital de Son Espases per intoxicació de fum.
0: Es dispara el nombre de persones que acudeixen a Projecte Home, un 41% més d'ateses en 5 anys.
1: L'entitat ha atès el darrer més persones cada dia, superant el miler, amb més presència d'homes i que de dones. També ha detectat un augment de l'edat mitjana dels usuaris, que ha passat de 37 anys a 39. L'alcohol i la cocaïna són les substàncies que els condueixen a demanar ajuda.
0: El grup mallorquí Fades denuncia haver patit diverses agressions durant la seva gira. En Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia, concretament. En 3 dels 10 concerts amb amenaces i odi generalitzat per xarxes, el darrer cas d'agressió va ser la rebel·la de Sant Joan, a Vilassar de Mar, Barcelona, cancel·lant l'actuació després de rebre llançament d'objectes.
0: A Eivissa, l'Ajuntament ha aprovat l'avantprojecte de les obres del Mercat Nou amb els vots en contra del Partit Socialista. Carmen Fires, bon dia.
3: Bon dia. Aposten a l'equip de govern per canviar d'ubicació al mercat actual i l'estimació és que l'obra comenci el primer semestre de l'any que ve i que obri portes al gener de 2030. El grup municipal del PSOE creu que s'hauria d'utilitzar l'actual edifici i dubta que es pugui fer ràpidament, tenint en compte que també es pretén fer tres pisos de parc subterrani.
0: I Sant Joan ja ha acabat. Ciutadella tanca les festes amb l'emotiu darrer toc. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Centenars de persones han acomiadat les festes des de Casca Xé cap allà quan passaven uns minuts de les 5 del matí. El punt final a un Sant Joan sense incidents destacables. Els Jocs d'Esplà deixen 4 ensortilles davant 25.000 persones, l'aforament màxim permès, la qual cosa va obligar a tancar els filtres d'accés en moments puntuals.
0: En els esports, Martín de Michelis vol fitxar el mallorquinista Samu Costa per al Leipzig. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El migcampista, que es troba concentrat en el Mundial en Portugal, està a l'agenda del club alemany, precisament el nou equip de l'extècnic del Mallorca. El club demana al Leipzig uns 25 milions d'euros per Samu Costa, que per cert se podrien negociar. La primera federació, l'U d'Eivissa, ha fitxat el porter Andrés Prieto, procedent de la Ponferradina. Pel que fa al Mundial, ja tenint definit el primer duel de 700 de final entre Sud-àfrica i Canadà. I en bàsquet, el mallorquí Baba Miller ha estat elegit a la segona ronda del draft de l'NBA per Los Angeles Clippers amb el número 36. És el tercer mallorquí a l'NBA i darrerament en tennis al Mallorca Championship ja tenim el primer semifinalista, Ethan Quinn, i escoltarem el director del torneig, Toni Nadal, en qui hem parlat el programa Esports 3.
0: Pendents un dia més de la previsió del temps, sapiguem si hi haurà canvis en les pròximes hores. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia. Avui continua l'estabilitat i també la calor amb una nova jornada d'estiu de ple. La temperatura mínima de nit passada ha pujat als 1 graus amb diversos observatoris que han registrat novament valors de nit tropical. Pel que fa a les màximes, avui tornaran a situar-se en valors molt semblants als d'ahir. De fet, continuen actius avisos grocs per temperatures elevades tant a Mallorca com també a les Pitiuses. Avui els termòmetres podrien tornar a arribar als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, mentre que a Menorca i també a les Pitiuses quedaran una miqueta més frenats amb valors entorn dels 35 graus. Tot plegat amb un domini del sol, tot i el permís d'alguns núvols prims cap al sector de les Pitiuses. El vent bufarà fluix de llevant i la mà es mantindrà tranquil·la amb redols de marejol i qualque redol de mà plana cap a les costes de Ponent. De cara a demà, situació molt semblant, sense canvis pel que fa a la temperatura, de fet continuaran actius avisos per calor i no es descarta la formació de boires matinals, sobretot al sector de les Pitiuses. En definitiva, continuem una jornada més sota la influència de la dorsal anticiclònica.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Veneçuela està col·lapsada pels efectes dels dos terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada. La mitjanit espanyola, un primer de magnitud 7,2 en l'escala de Richter i un segon més gran de 7,5 que s'han registrat amb tan sols 39 segons de diferència. En aquesta hora és impossible quantificar el nombre total de morts o ferits. L'únic organisme que ha posat una xifra damunt la taula ha estat la Unitat de Geologia dels Estats Units amb una forquilla de víctimes mortals d'entre 10.000 i 100.000 persones, massa gran per fer qualsevol càlcul, tot i que sigui aproximat. El darrer balanç oficial de les autoritats veneçolanes és de 164 morts i 971 ferits.
1: El govern de Veneçuela ha declarat l'estat d'emergència i ara les tasques se centren en el rescat de persones atrapades entre els enderrocs. La presidenta Delcy Rodríguez ha demanat a tots els treballadors públics i també als sanitaris que s'incorporin a la feina per unir-se als operatius de recerca i rescat a l'atenció als ferits. L'executiu ha elevat la xifra d'afectats a 164 morts i 971 ferits i hi ha també milers de desapareguts. Caracas ha estat la zona més afectada. Per xarxes socials circulen imatges d'habitatges, edificis i estructures totalment destrossades. També hi ha talls de llum, no hi ha internet ni tampoc telèfon. S'han suspès les classes, així com la circulació de tren i de metro. L'aeroport, amb nombrosos desperfectes, també està tancat.
0: A dins, també a fora del país, està pendent de possibles rèpliques. A primera hora, el sistema d'alertes dels Estats Units ha avisat de la possibilitat de tsunamis a Puerto Rico i a les Illes Verges, però l'avís ja ha estat cancel·lat. Al nord del Japó sí que s'ha registrat també un terratrèmol de magnitud 7,2. De moment no s'ha informat de víctimes, però hi ha nombrosos danys materials i en infraestructures.
1: També s'ha registrat molta activitat sísmica a Califòrnia, on s'ha detectat un terratrèmol de magnitud 5. La sismòloga de la xarxa sísmica nacional, Lucía Lozano, ha explicat que els terratrèmols, siguin grans o petits, no es poden preveure. Els experts només poden vigilar les zones on hi ha més probabilitat que passin, però no hi ha mitjans per saber el lloc i l'hora exactes del moviment de terra. Declaracions al programa El Dia.
8: No hay sistemas para predecir el momento exacto y el lugar exacto de un terremoto. Lo que sí que tenemos conocimiento, pues a través de la sismología, de la geología, de todos los estudios de física de la Tierra en general, las zonas donde hay más probabilidad de que ocurran terremotos, es decir, donde la actividad sísmica es mayor.
0: Nombrosos països han oferit ajuda a Veneçuela, entre els quals Estats Units, un gest de Donald Trump que la presidenta Delcy Rodríguez ha agraït per xarxes socials.
1: Espanya, per part seva, ha anunciat l'enviament de 54 rescatistes de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per col·laborar en les tasques de rescat. Per part seva, la cadena hotelera mallorquina Malià ha posat el seu hotel a Veneçuela, situat a Caracas, a disposició de les autoritats per les necessitats d'ordre sanitari o solidari.
0: La comunitat veneçolana a les Illes, formada per prop de 10.000 persones, segons les dades de l'INE, viu amb incertesa aquestes primeres hores en què la informació no arriba amb claredat ni amb dades concretes.
1: Edison Morillo coordina l'Associació de Veneçolans a les Illes Balears. Explica que manca informació del govern del país i que la gent s'organitza per saber de famílies i coneguts.
9: Hablé con mi madre y con mi padre. Ellos están bien, están a salvo, gracias a Dios. Con quien no hemos podido contactar es con una prima que no sabemos nada de ella. Está sin contacto con su familia.
1: És el cas de les germanes Gallo. Totes dues han passat la nit despertes cercant els seus familiars. Han pogut contactar amb el pare i la mare, però encara queden persones estimades per localitzar.
10: Y bueno, hemos pasado toda la noche en vela buscando información porque no teníamos nada de información acerca de nuestra familia. Y bueno, con una zozobra esperando saber algo de ellos.
11: Estamos desde aquí con amigos que nos han dicho que sus padres están debajo y no hay palabras.
0: A l'informatiu matí hem pogut parlar també amb Omar Cabrita, un veneçolà resident a les Illes. Ell, a més, és psicòleg sanitari i explicava que està especialment preocupat perquè en aquests moments el seu país no té recursos per afrontar una tragèdia d'aquesta magnitud.
12: Perquè tot el sistema sanitari, els recursos que tenen les autoritats, no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
0: Com dèiem, els veneçolans que resideixen a les Illes estan en contacte permanent per xarxes per compartir informació que els arriba en comptagotes. És el cas de Mavic Bush, que viu a Palma. En una entrevista al programa El Dia, ha explicat que la nit ha estat molt dura perquè ha costat molt contactar amb famílies i amics. Ella, al final, ho ha aconseguit, però no tots els seus compatriotes.
13: És horroroso. Un 7.5 no és nada bonito, creo yo, para nadie vivir. Por suerte, mi familia está bien y nada, pero están muy asustados, hay niños pequeños, ¿qué te puedo decir?
0: Per la seva banda, la presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que de moment no es té constància de cap víctima balear a Veneçuela, tot i que recorda que el seguiment el fa el Ministeri de l'Interior. Pel que fa als 10.000 residents veneçolans aquí a les Illes, l'executiu està organitzant com els ofereix atenció psicològica, ja que estan molt afectats.
14: M'informen que aquests residents han demanat ajuda psicològica per aquestes hores d'angoixa que estan passant en aquests moments i des del govern estem ja mirant com fem sempre quan hi ha algun tipus de catàstrofe d'aquesta naturalesa, de que aquesta ajuda psicològica pugui arribar.
0: Aquesta és la situació actualitzada que ens arriba des de Veneçuela. Ens acostem a les 2:13. Continuem amb més temes de l'actualitat. A la plana de successos, una nina de 3 anys i de nacionalitat estrangera roman ingressada a l'Hospital de Son Espases després que nit va caure accidentalment a la piscina d'una casa de lloguer vacacional a Pollença, on passava les vacances amb la seva família. La menuda es troba en estat crític a l'UCI pediàtrica del centre hospitalari. D'altra banda, una dona ha resultat ferida per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït en un primer pis a un edifici de 3 plantes a la plaça de Tarenta, al barri de la Vileta, a Palma. La dona es troba ingressada a l'Hospital de Son Espases.
1: L'avís l'ha donat el propietari del bar Cineclub, situat just davall del pis on s'ha originat el foc. Devers les 9:30 ha vist com es cremava el tendall del seu local i ha avisat a l'1-2. Una treballadora del bar ha estat la que ha apagat aquest foc.
15: Cuando me he asomado un poco más para ver, enfocar mejor la ventana, he empezado a ver humo negro y digo, salid todos de la terraza que se está quemando el piso de arriba. He entrado al bar y les he dicho a los clientes, salid todos, desalojar el bar que se está quemando el piso de arriba y mejor salgamos.
1: Les flames han afectat també el segon pis. En el moment de l'incendi dormia una jove que ha abandonat l'immoble pel seu propi peu després de ser avisada per la seva tia. Merche Jiménez és la seva mare.
16: He llamado a mi hija. Que había fuego abajo y que viniésemos, que había fuego abajo. Estábamos trabajando y hemos venido pues lo más rápido que hemos podido. Ella me iba enseñando por llamada lo que había y me he puesto más nerviosa, entonces ya hemos venido y la niña estaba bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ha venido mi familia enseguida a coger a la niña y ha bajado ella sola con la perrita.
1: El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Toni Far, assegura que de moment es desconeix l'origen del foc.
17: Sabem on hi ha hagut la carga grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part d'estat municipal.
1: Els veïnats dels edificis adjacents, que en un primer moment s'han resguardat de les terrasses, podran tornar a casa seva una vegada ja no hi hagi ni gasos ni fum. Demà al matí, els tècnics municipals revisaran l'estructura de l'edifici afectat per decidir si deixen entrar els veïnats a l'interior dels immobles.
0: Satisfacció a Ciutadella pel bon desenvolupament de les festes. Un Sant Joan que s'ha celebrat pràcticament sense incidents i que ha transcorregut amb total normalitat, Axel.
4: En part es deu al fet que hi ha hagut manco gent, unes 3.000 persones menys van arribar al dic de Somblanc. També perquè ha augmentat la conscienciació dels assistents i per la gran coordinació dels diferents cossos policials. Maria Jesús Bagú, batlessa de Ciutadella.
18: 7-8 de so és perquè les forces i cossos de seguretat van a la una i aquesta anar vinguts i, com ha dit Escap, aquest pack que fan policia nacional, policia local i els altres cossos i també en tot el tema de sanitari, vull dir que... Que anar a la una, és la clau, és que no hi ha altra.
4: Les carotes, a diferència de l'any passat, van funcionar molt millor, amb amuntegament de persones inferior als 2 minuts i pràcticament sense disputes. Un altre aspecte positiu ha estat el compliment dels horaris. Això facilita el desenvolupament correcte i millora també la seguretat de les festes.
18: Els horaris s'han de complir perquè, si no... La cosa s'enreda, la cosa es complica, l'Ajuntament té contractat molt de personal damunt uns horaris i unes hores de feina, si baixem en esplar molt tard, pues fa 2 hores que tens gent allà contractada que espera i no fa res i la necessitaràs després quan el seu horari pot ser ja acabat.
4: Pel que fa a assistències mèdiques, el més destacat van ser 2 ferits per traumatisme cranioencefàlic que van rebre l'alta poques hores després. També hi ha hagut cops de calor per les altes temperatures.
0: La plataforma d'afectats per la hipoteca denunciarà el Partit Popular i Vox per no complir amb la llei de l'habitatge. L'associació ha acusat el govern i a l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
1: Avui la portaveu Àngela Pons ha tornat al ple municipal per demanar solucions residencials per les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
19: Estem xerrant que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha perquè no és el fet que facin un GESA, és el fet que primer facin un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú doni en el carrer.
0: Els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la PA i han acusat el balde de Palma de desnonar els més necessitats i mirar cap a una altra banda. L'equip de govern considera que la seva actuació s'ha fet per garantir la seguretat dels residents.
1: El PSI, Més per Palma i Podem afirmen que el PP fa polítiques autoritàries i de desnonaments i que vol expulsar la gent per fer negoci amb les promotores. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosobiranista Neus Truyol i Lucía Muñoz de Podem.
20: Aquí on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge, per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions. Pues a Palma no, perquè no tenim un governant que sigui digne.
21: El Partit Popular té un objectiu claríssim, vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb per aquest negoci immobiliari, per aquest negoci turístic de luxe que estan promoguent.
22: El problema no s'acaba, el problema només es desplaça. I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
1: El portaveu de Cort ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera, una mesura a la qual només Vox ha donat suport. Són Javier Bonet i Fulgencio Coll.
23: Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per les persones que estaven viscant allà i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
24: El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer, vaciar este sitio que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura se han sacado allí. Y en este aspecto le digo al alcalde un 10.
0: Mentrestant, s'han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents en els 4 ajuntaments d'Eivissa que poden desenvolupar projectes residencials estratègics, tal com marca la llei balear. Ivonne Aranyó.
25: El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
26: Un requisit de residència mínima
2: de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els hi avançam que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
25: Santa Eulària exigirà de moment 5 anys de residència, tot i que es plantegen ampliar-ho. També destinaran el 100% a preu limitat i construiran almenys 100 habitatges. Cristina Tur és la regidora de Serveis Territorials.
3: El 100% és en règim de protecció pública. La densitat residencial màxima bruta serà de 180 habitants per hectàrea. Per tant, s'hauran de preveure un mínim de 100 habitatges.
25: A diferència d'altres municipis, a Eivissa mantenen la clàusula que permet al promotor dedicar el 25% dels habitatges construïts al mercat lliure i es plantegen augmentar el requisit d'anys de residència fins i tot a 15. Juan Flores n'és el regidor d'Urbanisme.
5: Uno de los requisitos es, ahora mismo son lo que marca la ley, que son 5 años de empadronamiento en la ciudad de Eivissa, solamente para residentes. Con lo cual eso sí que se va a cambiar para que no sean 5, para que sean 10 o 15.
25: A Sant Antoni han aprovat aquesta mesura, però encara no han determinat les àrees de transició perquè la majoria són zones inundables. Marcos Serra n'és l'alcalde.
6: Nosaltres encara tenim les zones marcades, per tant, no tenim encara no sabem exactament quantes vivendes sortiran. Tot el Pla de Sant Antoni és inundable, ja m'ho complica bastant.
25: Mesures aprovades en tots els municipis amb els vots del Partit Popular i Vox, excepte Santa Eulària i a Sant Antoni, on Vox s'ha abstingut.
0: Ho dèiem en titulars, es dispara el nombre d'usuaris atesos a Projecte Home, un 41% en 5 anys. Augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys, un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, la majoria dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna, la més clara de totes dues, suposa més del 70% de les addiccions tractades.
1: I és que tot i que és cert que l'heroïna manté presència, que les addiccions a les noves tecnologies o al joc són cada vegada majors, l'alcohol és el gran problema d'addicció del present, del passat i, si no es fa res per evitar-ho, del futur, perquè la societat segueix sense veure cap problema en el seu consum. Jesús Mullor és el president de Projecte Home.
7: Persones que han estat, el que se diu, bebedores socials o consumidors, sense cap tipus de problemes, i després te trobes que en els 50 i pico anys, en els 60, perquè has tingut una separació, perquè no has sabut gestionar un dol per la mort de qualcú, o perquè... I allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte, pues, bueno, tranquil·lisador, de tal, i recorreixes a ella.
1: L'atenció 24 hores al dia, 365 dies a l'any, és cada vegada més necessària en aquest col·lectiu desafavorit sobre el qual recauen amb més força encara els problemes de la resta de societat.
7: Ens estem trobant persones que estan, pues, després de fer fet un procés extraordinari, pues, en greus dificultats d'haver de compartir pis, clar, ja no se poden ficar en segon qui, perquè pot ser inclús perniciós per ells, però sí d'agrupar-se amb altres persones perquè optar a una vivenda dia d'avui, pues, és difícil per tots, pues, per ells, pues, un poc més.
1: Dades de la vigília del Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, un devessall de xifres que no amaguen el més important de tot. Diuen des de Projecte Home que totes les addiccions tenen sortida.
0: El GOP i altres organitzacions mediambientals, com Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida, fan una crida a la mobilització per fer una cadena humana en favor d'Estrenc, dia 5 de juliol. A les 10 ho fan com a resposta a les rebaixes de protecció mediambiental que, segons ells, introdueix la llei òmnibus aprovada pel govern.
1: Sí, crítiques al Partit Popular perquè les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estrenc com a parc natural i que ara, diuen, el deixa desprotegit. Ho explica Tonina Siquia, vicepresidenta del GOP.
8: Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
1: Segons les entitats, aquest canvi reglamentari s'ha d'entendre com un moviment dins d'una estratègia de més llarg recorregut. Per aquest motiu, les entitats fan una crida a la ciutadania i es mostren optimistes amb la seva mobilització.
0: Però el govern manté que la modificació del rang de llei a decret per a futurs reglaments que afectin Estrenc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens ha insistit que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera. Per això ha demanat als manifestants i als partits d'esquerra que no facin oposició partint, ha dit, de mentides.
26: Diuen que salvem Estrenc com si Estrenc estàs en perill. I jo vull ser molt clara.
9: Estrenc no està en perill. Estrenc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
0: Són declaracions de la presidenta després del Consell de Govern que s'ha celebrat avui a Eivissa i en què s'ha aprovat un nou projecte de llei de costes. Entre altres mesures, preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals i la limitació de velocitat de les embarcacions que circulin prop del litoral. També vol agilitar tràmits.
1: I a la vegada pretén regular determinades activitats que es facin en l'espai marítim i terrestre de les illes. És una tasca que assumiran els ajuntaments. Es limita, d'altra banda, a 10 nusos la velocitat màxima per permesa per les embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a manco d'una milla de la costa. La presidenta Marga Proens ha destacat la importància de tenir una llei autonòmica de costa redactada a les Balears i per les Balears.
9: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
1: Tot això mentre hi ha elements que no podran ser regulats per la nova llei, ja que la comunitat autònoma no hi té competències.
10: Chico, al lío, pide un crédito.
11: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
10: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
12: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó.
1: L'exministre socialista s'ha pronunciat a través de les xarxes socials després de saber la condemna pel cas Mascaretes. Una pena de màxims que, segons assegura, ja estava predeterminada abans d'iniciar-se el judici. Ho ha explicat a uns àudios que ha remès a alguns mitjans de comunicació, entre els quals la cadena SER.
13: Com que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Mentrestant, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ja formalment la nul·litat general del cas Plus Ultra per vulneració dels drets fonamentals. Ha pres la decisió després que s'hagi filtrat informació confidencial seva, recollida a un informe de l'UDEF i que no té cap relació amb la causa.
1: La defensa de l'expresident ha presentat un escrit davant l'Audiència Nacional reclamant que s'excloguin totes les evidències obtingudes per la Fiscalia Anticorrupció. Apunta que s'han vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties i el seu dret a la presumpció d'innocència. Lamenta així mateix que s'hagin incorporat a la causa proves analitzades vulnerant el seu dret a la intimitat, a la protecció de dades i al secret de les comunicacions a tercers. Ara l'instructor haurà de pronunciar-se sobre aquesta petició.
0: Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra ha ordenat investigar aquestes filtracions. Són dades confidencials com cites mèdiques, contrasenyes o converses privades sense cap relació amb la matèria investigada. S'havien inclòs en aquest informe de l'UDEF basant-se en el buidatge del telèfon mòbil confiscat i han acabat publicades per diversos mitjans.
1: El magistrat insta al Tribunal d'Instància de Madrid a que investigui per què han sortit publicats els continguts de les declaracions tant de l'expresident com d'altres imputats. Així mateix, Calam ha acordat formar una peça d'informació sensible en què s'inclouran les gravacions audiovisuals de les declaracions de testimonis i investigats a la causa i a la qual només podran accedir el jutjat i el Ministeri Fiscal.
0: Avui tant el ministre Òscar Puente com el portaveu d'Esquerres, Gabriel Rufián, han criticat la difusió de continguts confidencials.
14: No entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
26: Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada. Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea.
0: Amb aquest punt arribarem a les 2:30, ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
4: Selme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Selme. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
15: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
16: Bon dia, Menorca. Ciutadella tanca les festes de Sant Joan. Avui, operació retorn per a molts, després de dos dies d'intensa celebració.
17: Repetirem, clar.
18: Ens ha encantat, la veritat.
19: Sí, havia catalans, menorquins, mallorquins...
20: No sé, l'ambient d'estar tot el dia per el carrer, disfrutant amb els nostres amics i...
27: Repetiríeu?
20: Sí, sí, sin duda. Segura.
28: Para apoyar a Ciudadela y las fiestas de San Juan.
16: Satisfacció a Ciutadella pel bon desenvolupament de les festes. Un Sant Joan que s'ha celebrat pràcticament sense incidents i que ha transcorregut amb normalitat. En part, es deu al fet que hi ha hagut manco gent, unes 3.000 persones manco van arribar al dic de Son Blanc en comparació amb anys anteriors. També perquè ha augmentat la conscienciació dels assistents i també per la gran coordinació dels diferents cossos policials. Maria Jesús Bagú és batlessa de Ciutadella.
29: Set, sí, de so, és perquè les forces i cossos de seguretat van a la una i aquesta anar vinguts i, com ha dit el cap, aquest pac que fan policia nacional, policia local i els altres cossos i també en tot el tema de sanitari, vull dir que anar a la una és la clau, és que no hi ha altra.
16: L'únic incident es va viure dia 23 durant les avellanes amb una baralla entre 200 joves que va obligar a preparar els antiavalots. No hi van actuar i es va aconseguir dispersar aquells que provocaven problemes. La policia ja té presents mesures per evitar que es repeteixin situacions com aquesta en els anys que venen. Ses carotes, a diferència de l'any passat, van funcionar millor, amb amuntegament de persones inferior als 2 minuts i pràcticament sense disputes. Diego Pastrana és cap de la policia local.
30: Ahir no vam esperar que la cosa anigués a més i tot d'una va intervenir policia, però val que tampoc hi va haver cap actitud violenta com les que vam veure l'any passat. Vull dir, això també és destacable, sí que hi va haver estira i amolles, però bueno, també fa Sant Joan, no hem de rompre la festa, vull dir que també saps així que és.
16: Un altre aspecte positiu ha estat el compliment dels horaris. Això facilita el desenvolupament de les festes i també millora la seguretat.
29: Els horaris s'han de complir perquè, si no, la cosa s'enreda, la cosa es complica. L'Ajuntament té contractat molt de personal damunt uns horaris i unes hores de feina. Si em baixem en esplar molt tard, pues fa 2 hores que tens gent allà contractada que espera i no fa res i la necessitaràs després quan el seu horari pot ser ja acabat.
16: Pel que fa a assistències mèdiques, el més destacat van ser els 2 ferits per un traumatisme cranioencefàlic durant el caragol d'Esborn, que van rebre l'alta poques hores després. També hi ha hagut cops de calor per les elevades temperatures. Un Sant Joan, com diem, sense incidents, que ha transcorregut amb pràcticament tota normalitat i que ha posat fi als seus actes més protocolaris aquesta matinada. Quan passaven pocs minuts de les 5 del matí s'ha viscut el darrer toc de Fabiola, que es queixer cap allà. Ha sonat així. Un moment molt emotiu que han presenciat en directe centenars de persones. Amb aquest darrer toc conclouen les festes de Sant Joan de Ciutadella. I tot plegat després d'uns jocs d'esplar multitudinaris i molt esperats que van començar amb llum natural, encara era de dia. Era la cirereta del pastís per a molts i que enguany ha congregat 25.000 persones. És l'aforament màxim permès, motiu pel qual es van haver de tancar els accessos en alguns moments puntuals. Uns jocs en què s'han produït 23 assistències sanitàries, 3 trasllats al Centre de Salut Canal Salat, però cap d'ells de gravetat. Els cavallers i caixers han encertat un total de 4 en sortilles. És el nombre més baix dels darrers 15 anys i després s'han fet la resta de jocs, ses carotes i el corre abraçats. Un acabament de jornada intens que va seguir Cristina Bausa.
2: Puntuals a les 9 del vespre, el Fabiol va donar el sus al joc de les ensortilles i pocs minuts després es va encertar la primera anella. Va ser Guillem Rodríguez Martínez, de 14 anys i del lloc de Santa Cecília de l'Alloc, qui minuts després d'haver encertat aquesta anella assegurà estar molt feliç.
3: Molt! Xau, molt!
2: També va voler compartir el seu secret.
3: Tu no estiguis pendent del cavall i mira't l'anella. I estrenes les cames, ja està.
2: Uns jocs d'esplà que se varen celebrat davant milers de persones. Els que varen poder accedir estaven col·locats a banda i banda d'esplà de Sant Joan.
5: Molt bé, a tope, com sempre.
6: Mira, estem aquí amb amics de fora i bueno, estem mirant aquí...
5: En seguretat.
6: En seguretat, exacte, estem pagant això.
2: Abans d'anar al plat, tothom era a la plaça d'Esborn, on, com mana la tradició, es va fer la convidada. El caixer senyor Ignasi Saura, després de fer el replec per recollir els 123 caixers i cavallers, entrava fins ben davant la balconada de l'Ajuntament. Damunt el cavall i micro en mà, va recordar les persones que ja no hi són, va agrair a la gent del camp la feina que fan per mantenir el paisatge paradisíac de Menorca i va fer una crida a preservar l'essència de les festes de Sant Joan.
17: Senyora Baldosa, regidors i regidores...
2: La batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, acabava la seva intervenció amb les tradicionals paraules.
18: Ciutadellons i ciutadellonques, en esplà hi falta gent. Caixers i cavallers, sort i ventura.
2: Això és el que va passar la darrera meitat de jornada, però és que el dia de Sant Joan començava a les 8 en punt amb el darrer primer tot de Fabiol de les festes a càrrec de Fabioler substitut Juan Luis Gelabert. I tot d'una va començar el primer replec del dia dels 87 cavalls de la primera tanda per arribar a mig matí al Pla de Sant Joan i començar els entrenaments dels jocs.
21: Bueno, trec un cavall jove d'enguany, criat, bueno, ensenyat a casa nostra i molta alegria i...
22: Molt polit.
2: I... Després d'aquest entrenament hi va haver el caragol de Santa Clara i a migdia, a les 2:30, arribava el moment de més solemnitat en aquest dia de festa que va ser amb la missa de caixers. En sortir de la catedral, varen anar al seminari per assistir a la beguda oferida pel caixer capellà Joan Camps. Un descans previ a un nou caragol, aquest, com dèiem, en 123 participants, que culminava a la plaça d'Esborn amb la convidada del caixer senyor al joc d'esplà.
23: Edició Menorca. Excel Camarasa.
16: Gràcies, Cristina Tomàs. Més enllà de les festes de Sant Joan a Ciutadella, l'actualitat passa per altres qüestions. Càritas duplicarà les places d'allotjament per a persones en risc d'exclusió residencial a Ciutadella. Executarà una reforma integral de l'edifici per millorar i ampliar-ne les instal·lacions. Es passarà, de fet, de les 10 places actuals a 23. També es mantindrà l'espai de baixa exigència amb dutxes i servei de bugaderia. Ara, de fet, tot just s'ha encarregat la redacció d'aquest projecte de reforma de tot l'edifici. Mentrestant, s'ha fet una inversió per renovar mobiliari i adequar els espais dels diferents pisos socials existents. Tot plegat compta amb la col·laboració econòmica del Consell Insular, que hi destina prop de 100.000 euros. Sentim Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
24: A través d'aquest acord del Consell Insular en Càritas, podem actuar davant la problemàtica d'habitatge que tenim a Silla, afavorint així la inclusió social i facilitant l'accés a l'habitatge de les persones i famílies de Menorca que més ho necessitin.
16: També està previst que s'ampliï el nou centre d'acollida de menors de Mó, davant l'increment progressiu de les necessitats d'atenció i assistència a menors per part del Servei Insular de Família, que ha generat una situació de sobreocupació. El Departament de Benestar Social va detectar la necessitat d'ampliar aquest recurs i habilitar un nou immoble d'acolliment. I indignació entre els veïns de Castell, que denuncien una vegada més l'abocament de roques de grans dimensions a Calacorp. Comencen a pensar que això pot tenir un impacte ambiental negatiu en l'entorn. Lamenten que, tot i haver demanat explicacions a dia d'avui, ningú els ha dit l'origen de les pedres ni tampoc el motiu pel qual s'aboquen. Sospiten que es pugui tractar de restes d'obra. Prada Urbina és presidenta de l'Associació de Veïns del Castell.
1: De on venen aquestes pedres, aquestes roques tremendes? Vull dir, no ho sé, hi ha moltes obres en marxa que no venguin d'alguna obra, és que no ho sabem, no sabem quin impacte mediambiental tenen aquestes roques, de on venen i per què les tiren. És el que demanem. No, hi ha moltes obres públiques pendents, obertes. No volem mal pensar, però és que no podem entendre de on venen tanta quantitat de pedres, però camions grossos cada dia, un darrere l'altre.
16: També han denunciat la brutor que hi ha al municipi, i on també s'acumula brutor és Esgrau. Avui matí hi havia centenars de bosses que vessaven dels contenidors de resta de l'àrea de residus d'aquest nucli. També hi ha voluminosos com cadires o estenedors, fins i tot un televisor. Sentim una veïna que es queixa de la situació.
7: Ahora hay mucha gente y los residuos de basura vienen a recogerlo una vez a la semana. Por eso está así, con lo de gente que hay ahora, por eso están así todo, que rebosa todo.
16: Només els dijous de matí, treballadors de l'empresa FCC, que contracta el Consorci de Residus de Menorca, buiden tota la resta d'aquesta àrea. Dissabte matí, uns altres operaris fan un repàs per si hi ha res que sobresurti. Amb les càmeres i vigilància, la policia local de Mo ha posat recentment dues denúncies en aquest punt.
23: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
16: Demanen 13 anys de presó per a un home acusat d'agressió sexual i d'un delicte de lesions. Els fets van ocórrer el 2021, quan l'acusat es va desplaçar al domicili de la seva exparella amb l'excusa de veure el seu fill menor d'edat. Un cop allà va entrar al dormitori de la dona i li va tapar la boca mentre l'agredia i la insultava. A causa de la violència física, li va provocar erosions al coll, al tòrax i també a una part de l'esquena i de l'abdomen. L'endemà mateix dels fets, el jutjat d'instrucció número 1 de Mo va dictar un ordre de protecció a favor de la víctima. La Fiscalia demana ara per a l'agressor una pena de 12 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre any de presó per delicte de lesions. També la llibertat vigilada durant 8 anys, la prohibició d'aproximar-se a la víctima a manco de 100 metres i una indemnització de 4.000 euros per danys morals. El judici comença demà a les 10 del matí a l'Audiència Provincial de Palma.
23: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
16: Gran final per a la cultura. Alaió s'il·luminarà aquest vespre en una nova edició de la Nit amb Candela, una proposta que omple el Centre Històric de Música i Ambient a la Llum de les Espelmes. S'han organitzat diverses actuacions. Al Coll d'Espalmer actuarà Àlex Menu amb un repertori acústic de folk, sol, soul i blues. A dalt s'Espenyes actuarà Eva Ferrer al violí i Jairo Carreras a la guitarra i veu amb el projecte North Wind, una proposta de música d'arrel celta. La vetllada continuarà a la Costa d'Espou amb York Violinista, que oferirà una actuació de violí elèctric. A de les Fossà hi haurà una projecció, mentre que al Pla d'Espou actuarà Dani Carrión amb guitarra flamenca. Sentim el batle de l'O, José Luis Beneham.
8: Saben, s'apaga, s'ha enllumenat públic municipal en el casc antic, s'encenen més de 4.000 espelmes que queden situades una banda i l'altra dels carrers i en els voltants de les places. Es crea un fascinant recorregut i a cada racó d'aquest recorregut ens trobarem amb una estupenda actuació artística.

I tot i que les festes amb cavalls ja han acabat a Ciutadella, avui encara hi ha celebracions. Serà un concert a càrrec de Toki Pam i també aquests que escoltem, els Vinigaus Band. Una revetlla a la plaça d'Esborn que culminarà poc abans de la mitjanit amb un espectacle de làsers i música a càrrec de l'empresa Eventos Barcelona. Amb aquesta proposta, la plaça d'Esborn acollirà la darrera gran cita festiva d'unes celebracions de Sant Joan que arribaran així, ara sí, al seu punt final. Al ritme dels Vinigaus van arribem al punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports. Xisco Ribas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, Martín de Michelis vol fitxar el mallorquinista Samu Costa per al Leipzig.
1: El migcampista portuguès del Mallorca, Samu Costa, està a l'agenda del Leipzig alemany, el nou equip de l'extècnic mallorquinista Martín de Michelis. El jugador a la Copa del Món a la selecció de Portugal encara no ha debutat al Mundial, on no ha tingut minuts en els dos primers partits. Sembla que podria tenir els primers minuts de joc, el tercer partit contra la selecció de Colòmbia, on per cert s'enfrontaria l'altre jugador mallorquinista, Johan Mojica, que sí que ha jugat els dos partits complets de les dues primeres jornades. Per tant, el Mallorca, recordant, demana al Leipzig 25 milions d'euros que es podrien negociar per Samu Costa.
0: A Primera Federació, la U d'Eivissa té nou porter.
1: Nom Andrés Prieto i té tots els detalls del fitxatge el nostre company.

0: gol des de mitjan gener fins al 7 de març. Prieto és nascut a Alacant i s'ha format als planters del Real Madrid i l'Espanyol. Va arribar a jugar 4 partits en primera divisió amb el Màlaga en la 17-18. Ha estat a la Championship a Anglaterra amb el Birmingham City o a la primera de Geòrgia al Dinamo de Tbilisi. És el segon fitxatge de l'Eivissa després de l'arribada del lateral dret Gonzalo Almenara.
1: Moltes gràcies, Víctor. Escoltam ara el missatge del porter a la seva nova afició.
2: Hola, Blauselts. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la U de Eivissa. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Can Mises. ¡Força Eivissa!
3: Pel que fa al Mundial, ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups.
1: A la qual Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit, precisament, n'ha parlat el central espanyol Aymeric Laporte.
4: Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen. Teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Sí, es verdad que tenemos que tener referencias, pero somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
1: Pel que fa als resultats d'ahir, Bòsnia i Hercegovina va guanyar per 3-1 a Qatar i Suïssa es va imposar per 2-1 al Canadà. I aquesta matinada, Marroc 4, Haití 2, el mallorquí Xadi Riad ha estat titular, ja ha jugat els 90 minuts, i Escòcia 0, Brasil 3. 3 anys després, precisament, Neymar ha tornat a jugar a la selecció brasilera. L'escoltam.
5: Sempre pensé en volver, sempre pensé estar acá. Y bueno, lo logré.
6: Fue un momento muy especial porque había pasado ya mucho tiempo que no jugaba con la selección. Y bueno, volver hoy es una emoción muy, muy grande.
1: I més resultats. Sud-Àfrica 1, Corea del Sud 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. La selecció de Javier Aguirre i Toni Amor acaba primera del seu grup. Amb aquest marcador ja estan classificades per als 7 de final Sud-Àfrica, el Canadà, de fet és el primer enfrontament definitiu, Suïssa, Mèxic, el Marroc i el Brasil. Amb possibilitats com a millors tercers hauran d'esperar Corea del Sud i Bòsnia. I avui a les 10 del vespre es tancarà el grup E amb els partits entre Equador i Alemanya i Curaçao contra Costa d'Ivori. Ja de matinada jugarà la tercera jornada del grup D amb els enfrontaments entre Paraguai i Austràlia i Turquia contra Estats Units i també es tancarà el grup F amb els partits entre Tunísia i Països Baixos i Japó contra Suècia.
3: En tenis, el Mallorca Championships. Avui es juguen els quarts de final.
1: I ja tenim el primer semifinalista, Ethan Quinn. L'estatunidenc s'ha imposat en 3 sets a Vítor Priva per 5-7, 7-5 i 6-3. I en aquests moments estan jugant Nuno Borges contra el cap de sèrie número 1, Luciano Darder. I de moment el portuguès ha guanyat el primer set al tiebreak. Després començarà el tercer partit de la jornada entre el serbi Kek Magnovic i l'hongarès Maros San, i l'únic representant espanyol, Alejandro Davidovic, s'enfrontarà després al búlgar Grigor Dimitrov. Davidovic va eliminar ahir els vuitens de final a Dan Walton per 6-4 i 7-5, escoltant l'espanyol.
7: He venido entrenando muy bien, con muy buenas sensaciones, tocando bien la pelota y al final sabía que iba a hacer calor, lo tenía que aceptar. Obviamente ya sabemos lo que es después de un Roland Garros que ha sido infernal y bueno, al final también aquí es mucho más corto, los puntos son más cortos y la verdad que sabía que a lo mejor duraba 2 horas pero hemos hecho un buen bloque físico estas últimas semanas y la verdad que me encuentro bastante bien.
1: I avui el programa Esports 3 ha parlat el director del torneig, Toni Nadal. L'exentrenador de Rafael Nadal dirigeix el torneig que celebra la 5a edició. Escoltant Toni Nadal.
8: Sí, la veritat és que és un torneig que any rere any pues, va agafant força. Crec que cada vegada és un torneig de més categoria i després és qüestió de veure bons partits. Però que crec que en línia general l'espectacle que s'està feixent és bastant bo.
1: I per cert, Rafael Nadal vos espera demà vespre a IB3 Televisió, una conversa a les 9:30 del vespre a la nostra companya Marta García, que serveix per tancar el cercle a la seva carrera esportiva.
3: A En bàsquet, el gran

0: Protagonista de la jornada és el mallorquí Baba Miller.
1: Elegit a la segona ronda del draft de l'NBA per Los Angeles Clippers amb el número 36. Miller arriba en aquestes instàncies després del seu període universitari a Florida i Cincinnati. Així ho ha anunciat l'NBA.
2: With the 36th pick in the 2026 NBA draft, the LA Clippers select Baba Miller from Palma de Mallorca, Spain, and the University of Cincinnati.
1: Escoltam ara també el jugador mallorquí.
3: És un gran paso. Al final, Adai en el lottery, Sergio al final de primera ronda. Ahora yo en segunda ronda, la verdad que, como he dicho, es una gran oportunidad, pero al final depende mucho lo que hagamos con ella, el trabajo que estamos dispuestos a hacer y eso va a determinar de lo buenos que podamos ser en el futuro. Al final tenemos mucho que mejorar y demostrar.
1: I Baba Miller ha rebut la felicitació d'un altre mallorquí que va jugar a l'NBA, Rudy Fernández.
4: Hola Baba, no quería perder la oportunidad de poder felicitarte por esta elección de draft. Te lo mereces, sé que has luchado y has trabajado mucho para conseguir tu sueño. Se ha cumplido, ahora disfrútalo. Que sepas que todo el país está muy orgulloso de que puedas representarnos en la mejor liga del mundo y como mallorquín ser el tercer jugador que nos representa una isla tan pequeña pero tan grande a nivel baloncestístico. Enhorabuena, crack.
1: Després de Rudy i Àlex Sabrines, Baba Miller és el tercer mallorquí a l'NBA.
0: Més bàsquet. Maria Espanya, jugadora mallorquina de l'Azul Marino, celebrarà la tercera edició del seu campus.
1: La setmana del 13 al 17 de juliol arriba al campus Maria Espanya. La jugadora rebrà prop de 100 campistes amb un 80% de nines. Hi haurà tornejos de 3x3, entrenaments de 5x5, piscina i gincanes. Es tracta d'un esdeveniment inclusiu en la col·laboració de la Fundació ASNIM. Escoltem Maria Espanya.
5: És un campus que feim des d'escola, que va sortir entre els amics i van dir vinga, mos hi posam. I l'organitzam més o manco des de novembre, començam a fer cosetes, publicant coses a xarxes, renovant la pàgina web si fa falta, anant veient les inscripcions com van i anant cercant més entrenadors, entrenadores, monitors i de tot, no? I al final pues, se va creant un poquet durant l'any el campus i ara pues, contenta, amb ganes, molt contenta per les inscripcions i també perquè enguany tenim una convidada especial que és la Copa, no? Que van enguanyar amb la Marina.
1: La Copa de Campiones aconseguida el passat mes d'abril i que suposa que Maria tornarà a jugar a l'elit del bàsquet ara amb l'Azul Marino. El projecte mallorquí ja ha donat per tancada la plantilla amb fitxatges d'alt nivell, a més de la continuïtat de la mateixa Maria Espanya i també d'Alba Torrens.
5: Pinta bé, però bueno, després s'hora de juntar-nos totes, hem de fer molta feina, hem de quadrar les peces, no? I que puguin anar sortint. També és veure que la lliga femenina és molt dura i qualsevol equip pot guanyar qualsevol. Hi ha una diferència molt gran entre la Challenge i la Lliga 1 i el primer pot perdre contra el darrer i perquè el darrer, aunque estigui darrer, no significa que sigui dolent. Pot ser un equip que estigui jugant a Eurocup, saps? Yeah. Però bueno, entonces, bé, això significa que la lliga és dura i que disfrutarem molt del bàsquet en guany.
1: I uns darrers apunts perquè el València Bàsquet és el campió de la Lliga ACB després de guanyar ahir el Barça per 84-108 i a la primera FEP el Palmer Bàsquet ha anunciat el fitxatge de Kevin Torres i per part seva Brian Vázquez no seguirà el Figui Mallorca.
0: Gràcies, Xisco. Després dels esports arriba la cultura. Primer, una petita pausa.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
0: Te hice Dios és una història sobre el desig, la malaltia i l'autodestrucció, sobre el sexe, sobre la mentida, sobre un món soterrat i morbós on se cerca el risc mortal. I és també el debut literari en novel·la de Marcos Augusto en una altra vida gestor cultural amb un pas fugaç per la política i ara col·laborador al diari Última Hora. I no és un debut qualsevol. Te hice Dios l'ha publicat amb la prestigiosa Random House dissabte L'autor, Sandra, en parlarà al festival A l'Art de l'Aró.
7: Dèiem, sí, que serà que Te hice Dios no és potser un llibre per a tothom. És una novel·la dura, incòmoda, en què el sexe explícit sense embuts és la via pel plaer, però també per l'autodestrucció. És la història d'una parella que s'ha conegut per Grindr i en què un d'ells és un caçador de virus, una persona que vol contagiar-se del VIH. L'estrena a la novel·la del periodista cultural Marcos Augusto és això, però també és més.
8: Se construye como una fábula en torno al deseo extremo y a una pregunta muy, muy clara, o sea, ¿qué deseamos cuando deseamos algo? A partir de ahí, claro, que elementos como el duelo, la muerte, el cuerpo herido, la corporalidad menguante, son elementos que también juegan un papel muy importante en la narración.
7: L'autor ha apostat per una realitat petita, al marge, en un col·lectiu en què els avenços mèdics han llevat l'estigma del VIH. És un tema dur, conscient d'això, però defensor també de la llibertat creativa que implica la ficció. Augusto es mostra feliç amb la rebuda que està tenint la història, aquesta trista història d'amor.
8: Tenía miedo de la recepción que podía tener un libro así, pero la verdad que la recepción ha sido muy buena, muy entusiasta. He recibido críticas muy positivas. Y estoy muy contento, yo había publicado poesía que llegaba a círculos mucho más reducidos y claro, publicar en una editorial referente, ¿no?, como Random House, y publicar novela que llega a un público mucho más amplio, pues claro que tenía miedos antes de publicarla, pero estoy muy feliz, la verdad.
7: Entre moltes altres presentacions, dissabte hora baixa, l'autor protagonitzarà una xerrada col·loqui amb Sebastià Mascaró sobre imaginaris vírics, metàfores entorn de la malaltia, en un acte inclòs al Festival d'Art Contemporani a l'Art de l'Aró.

0: I acabem amb aquest clàssic dels clàssics, avui que se celebra per primera vegada el Dia Mundial dels Beatles, el primer amb reconeixement oficial.
1: I és que fins ara hi havia altres dies dedicats als quatre de Liverpool, però no havien estat, podríem dir, reconeguts formalment com ha passat amb aquest 25 de juny. I per què avui? Idò perquè, tal dia com avui, però del 1967, Lennon, McCartney, Harrison i Starr varen interpretar en directe l'estudi 1 del mític Espai d'Abbey Road, aquesta cançó com a part del Our World, la primera transmissió global via satèl·lit que feia la BBC. El programa va assolir una audiència estimada de 400 milions de persones i avui, com a part de la festa, es pot facilitar l'accés a aquest document.

0: Són les 3, moment d'actualitzar les notícies, sobretot la situació a Veneçuela, on el darrer balanç parla de 164 morts a causa del potent doblet sísmic que s'ha produït al nord del país la passada mitjanit hora balear. Entre elles, una dona amb doble nacionalitat espanyola i veneçolana. És un balanç, però, molt provisional, perquè les tasques de rescat encara es troben en una fase molt primerenca. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La comunitat internacional s'està volcant per enviar recursos i personal especialitzat al país caribeny. Des d'Espanya està preparant-se un avió amb una cinquantena de professionals preespecialitzats en rescat perquè les primeres hores, recorden, són clau per a trobar supervivents. Ara el país es troba endinsat en un caos. Tant dins com de fora de les seves fronteres, les recerques són desesperades. A les Balears, la comunitat veneçolana intenta contactar amb els seus, alguns amb més sort que d'altres, segons ha explicat Edison Morillo, coordinador de l'Associació de Veneçolans a les Illes Ben Balears.
2: Hablé con mi madre y con mi padre, ellos están bien, están a salvo, gracias a Dios. Con quien no hemos podido contactar es con una prima, que no sabemos nada de ella, está sin contacto con su familia.
1: La part més afectada és La Guaira, confrontant amb Caracas, ja qualificada com a zona del desastre. Té 25.000 habitants a la ciutat, tot i que a l'estat hi viuen prop de 500.000. En aquesta àrea s'han ensorrat desenes d'edificis plens de gent, ja que el sisme s'ha produït a les 6 de l'hora baixa, hora local, amb molta gent ja descansant a casa.
0: Una nina de 3 anys i estrangera es troba en estat crític després de caure ahir a una piscina.
1: La petita roman ingressada a l'Hospital de Son Espases després de ser rescatada d'una piscina d'una casa de lloguer vacacional a Pollença, on passava les seves vacances amb la família. La menuda es troba ingressada a la UCI pediàtrica d'aquest centre hospitalari.
0: I també a Son Espases està traslladada una dona ferida per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït a un pis de la Vileta.
1: Les flames han començat a primera hora, han afectat un edifici de 3 plantes amb un bar a sota que ha estat el que ha pogut donar l'avís als bombers en comprovar que el seu tendall es cremava. Els fets han passat a la cèntrica plaça Tarent de la barriada Palmesana. Els veïns dels edificis adjacents, que en un primer moment s'han resguardat a les terrasses, podran tornar a casa una vegada no hagi ni gasos ni fum.
0: A la plana política, el Congrés insta Pedro Sánchez a dimitir pels casos de corrupció amb els vots a favor de Junts.
1: Sí, el ple ha aprovat fa uns minuts, amb el suport de Junts, també de Vox, una moció del PP en què s'insta el president del govern estatal, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança i assumir en la dimissió les responsabilitats pels casos de corrupció del seu entorn. Es tracta d'una moció, hem de dir, que no és vinculant, però que sí que deixa encara més tocat políticament l'executiu de Pedro Sánchez.
0: El govern aprova la primera llei balear de costes.
1: És una norma que dona més poder als ajuntaments per a gestionar les seves platges, limita la velocitat de les embarcacions en la proximitat a terra i protegeix els escars, aquestes construccions tradicionals que hi ha a les costes de les illes. Marga Proens és la presidenta balear.
3: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
0: Tot això quan entitats ecologistes criden a la mobilització per impedir la rebaixa de la protecció dels entorns naturals.
1: El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncien que el govern està fent passes legislatives perilloses per desprotegir entorns com el de la platja d'Estrenc a Mallorca. Per això han convocat allà una cadena humana el proper 5 de juliol. La presidenta del govern, però, assegura que no tenen cap intenció de rebaixar aquesta protecció dels entorns naturals.
0: Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. La informació torna actualitzada al butlletí de les 4. Ara a IB3 Ràdio us deixem amb Tèntol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: ostenta el número 1176. El de sabre que avui és Sant Guillem.
1: Un cap de cap vespre d'haver-se marxat, vaig trobar una lota que en té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat, que per tu faria sollastre esbranxat. Fent mitja rialla, se girà i digué, no m'aplau fer quadres al mig del carrer. Llavors, tira, tira, seguí caminant. Jo que en sopellava, ella n'hi girà. En què m'ha dit?

0: ja t'ho vols, ara jo ho entes ben bé. D'una correguda la vaig encalçar, d'una rigolada la vaig allafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir, mentre m'esforçava a quedar ben fi. Ella me mirava mig de cova d'ull, va fer dos badalls i em va dir, t'avui. I sabeu lo que era que més li agradà? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar. En què me diguis que m'estimes, no ho puc creure. En què me diguis...
1: Bon dia, sí, avui et Sant Guillem i de Sants de nom Guillem sabreu que n'hi ha hagut pel cap baix de ves 14, però segons la tradició més nostrada és el d'avui, dia 25 de juny, Sant Guillem de Vercelli, el més nostrat. Vercelli fou monjo, abat i fundador de monestirs i malgrat la feinada que va fer crear monestirs, no és patró d'enlloc ni tampoc ho és de cap banda, tampoc de cap població que es digui Guillem, ni tampoc Sant Guillem el manco per les nostres contrades, ni cap poble. Així tot, el nom de Guillem és i ha sigut molt important. A Mallorca és un nom que és molt corrent, ja des d'antic tenim a Guillem primer comte de Tolosa. O també tenim en Guillem de Fac, que és aquest que escoltau, Guillem Frontera, l'escriptor, l'arquitecte Guillem Sagrera, que va fer la Llonja, també un altre arquitecte, en Guillem Fortesa. Així que Guillems en tenim un bon grapat i Guillem és un nom romàntic noble, perquè és l'habitual a la majoria de les cases reals i amb un significat també noble, perquè és d'origen germànic i vol dir el que protegeix. També és un nom de reminiscències heroiques, si pensam, per exemple, en Guillem Tell, el mític protagonista de la independència suïssa. Guillem també té prou formes en altres idiomes, segons el seu idioma, però totes són igual de sonores. Tenim el William en anglès, Guillem en francès o Guillermo en castellà. Fou correcte també, i ara ja no ho és tant, el femení Guillema i el diminutiu Guillemó. A l'estat espanyol actualment hi ha 15.685 persones que nomen Guillem amb una edat mitjana, atenció, de 24 anys, ben joves els Guillems. Així que molt d'anys a Guillems, i Guillemes no, perquè ho han cercat a l'Institut Nacional d'Estadística i no n'han trobat cap. Començam.

Foi-me um tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a Ivetra Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui som dijous, dia 25 de juny. Superada o no, la ressaca de Sant Joan, tenim totes les lletres i qui les saben totes també són en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Vida, sí, bon dia, Celestí Oliver, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ben trobat, ben tornat, Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com anam?
2: Va bé, va.
0: Sí, avui ja tornem a la normalitat, si se pot dir de qualque manera.
1: Sí.
0: Quina normalitat, no ho sé, després d'un dia festiu a molt de bandes de Balears, després d'aquest joc d'esplà a Ciutadella, que van ser ben intensos i que la nit s'ha allargat fins a aquest darrer toc de Fobiol, per tant, encara Eidova aquí descansa de tot plegat. Tornem aquí en directe, ahir també ja hi érem, però bé, avui també tots els oients que mos escoltau vos han preparat un bon reguitzell de continguts que són aquests, Celestí, començant per tu.
1: Sí, jugarem a Tento al post Sant Joan, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb l'escriptor i també cantautor Pep Siset perquè té un nou poemari al Zeta i du per títol La fragilitat.
3: El presentimiento es la sonda del alma en el misterio. Nariz del corazón, palo de ciego que explora en la tiniebla del tiempo. Ayer es lo marchito, el sentimiento y el campo funeral del recuerdo. Anteayer es lo muerto, madriguera de ideas moribundas de Pegaso sin freno. Malezas de memoria y desiertos perdidos en la niebla del tiempo. Em dius que el silenci està més a prop de la pau que els poemes. Però si com ofrena em dugués el silenci, perquè jo conec el silenci, tu em diries, això no és silenci, això és un altre poema, i me'l tornaries. This is not silent, this is another poem. Poem.
1: I d'això és Pep Siset recitant a Cohen i a Lorca en un poemari anterior, precisament el que precedeix aquest nou poemari, que presenta divendres, que es diu La fragilitat, i que el recitarà també, recitat al piano, en el convent de Muro. Serà demà mateix que presentarà La fragilitat.
0: I avui hem de parlar de cine, sí, ara són bons refugis climàtics als cinemes i en aquest programa vendrà, com sempre, la nostra col·laboradora Eugènia Sampedro i avui vol parlar d'una pel·lícula que ja ha vist, la darrera d'Aina Clotet.
4: Avui a Ple Subjectiu us vull xerrar d'una pel·lícula que se va estrenar la setmana passada i que, ja vos dic d'entrada, que a mi m'ha encantat. És una òpera prima rodada íntegrament en català que s'està veient per tot Espanya i que arriben als cinemes amb un premi de Cannes baix el braç. Avui xerrem de Viva, de l'actriu i directora Aina Clotet. Fins després!
5: Who wouldn't like to live 120 years?
6: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
7: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
8: Jo vaig notar com electricitat.
9: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
10: No te preocupes, me ha pasado ya.
9: Es que és com que m'asfixio, saps?
11: Mira, una crisi és normal.
12: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
13: La vida és això.
14: És impossible no vibrar amb ningú més.
15: Que necessito estar sola.
0: Aquest que escoltau és el tràiler de Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, que, com deia una Eugènia, va guanyar Cannes, i la muntadora de la qual és una mallorquina, Naina Calleja. Llavors repassarem si li ha agradat aquesta pel·lícula, si val la pena anar als cinemes a veure-la i que n'ha trobat d'una pel·lícula que crec que fa remoure coses. Miquel, però també tenim tema del dia. Quin serà avui?
2: Sí, avui el dedicam al Dia de la Gent de la Mà i repassarem els oficis relacionats amb la mà. Tenim àudios de pescadors, de gent que fa feina amb vaixells, de gent que en restaura, i també parlarem amb Arrels Marines, que és una associació que lluita per regenerar la nostra mà mediterrània.

0: Idò, sí, avui la mà ens acompanyarà, com ens acompanya cada dia. A partir de les 5, però, tindrem més temes, Celestí. De què parlarem?
1: Sí, idò, a partir de les 5, ja a la darrera hora de Tentol, avui conversarem perquè ens visita el periodista i escriptor Luis Olivera. Ha publicat el llibre Peter Ustinov a Mallorca, que és un retrat humà proper i sorprenent d'un geni irrepetible, diu ell, sobre aquest actor i director anglès, Peter Ustinov, que va passar vacances a Mallorca durant 40 anys, entre el 1965 i 2003.

0: I de Luis Olivera ha recollit aquests 40 anys d'història de Peter Ustinov en Mallorca, una història, diu, d'amor que va durar més de 40 anys d'aquest polifacètic artista rus-britànic que presumia tenir sang mallorquina a les seves venes, perquè, recordem, sa mare era veneciana, però la família provenia de Mallorca.
1: Uh-huh. I parlarem d'aquesta vida tan interessant i de les vacances que va passar aquí a Mallorca a partir d'aquest llibre de Luis Olivera. I a partir de les 5 i mitja també hem de parlar de pagesia. Ho farem amb en Tomeu Mesquí, del nostre col·laborador de Fora Vila, que avui les fites ben netes per parlar de formatge de cabra.
2: Bon dia, com anem? Com esteu? I d'avui volia parlar d'un tema que tenim molt clar de cara a les vegetals, a la hortalissa i a la fruita, però que mos costa una micona més amb els productes d'origen animal. Estic xerrant de la temporada. Som a esperar les domàtiques, les figues, els albercots i fins i tot els esclatassans en hivern, però amb la llet, amb el formatge o la carn, sovint feim com si sempre n'hi hagués d'haver, i no. Exactament, no és així. A Fora Vila, els productes, siguin animals o vegetals, tenen una temporada. Els animals vius pasturen, tenen calor, crien i han de menester descansar. I avui, gràcies, com sempre, a un pagès, en aquest cas en Nicolau de Sa Cabreta, coneixerem que la producció de formatge també té un calendari. Ho comentam ara. Fins ara. Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay.

0: all for my kids.
1: I va ser 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenint les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tèntol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
1: Molt bé, ja ho tenim tot a punt. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui, a les vies de so, tenim un home discret, ell...
4: Ell és, però.
1: Sempre, sempre. Ja sí. Avui, el nostre estimat company, Miguel Soler. Gràcies, Miguel. Són les 3 i 20 minuts i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: Idò sí, moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Idò sí, Margalida, l'actualitat ens du a parlar d'una efemèride i són els 175 anys del Círculo Mallorquín.

Clar, sí, avui volem parlar del Círculo Mallorquín, aquesta societat recreativa cultural fundada l'any 1851, concretament dia 25 d'agost d'enguany, farà 175 anys. És per aquest motiu que l'historiador Jaume Munà ha publicat el llibre Aquell Círculo Mallorquín, Història, Organització i Activitats, de 1851 a 1983. La memòria, aquest estudi, aquest llibre, és part o fruit de la memòria del treball de final de màster que ha fet Jaume Munà i que ara el Círculo Mallorquín ha publicat i s'emmarca en una sèrie d'actes que han organitzat amb motiu d'aquest 175è aniversari. El Círculo Mallorquín és un club que encara ara continua actiu a l'actualitat i tot i que en un edifici diferent del que era el del seu origen quan va obrir les portes el 1851, tots ho coneixereu, l'edifici que actualment ocupa el Parlament de les Illes Balears.

En fet, Club Mallorquín va néixer en una època de sorgiment de casinos, d'ateneus, de societats recreatives que varen marcar el segle XIX i que varen ser lloc de trobada de les classes burgeses d'aquella època. Tradicionalment s'ha definit el Círculo Mallorquín com una societat cultural, recreativa, al servei de l'alta burgesia i l'aristocràcia local. El seu edifici original, l'actual seu del Parlament de les Illes Balears, era el lloc on els associats feien tertúlies, jugaven a cartes, també tenien una biblioteca que estava subscrita a un gran nombre de diaris, revistes i també llibres. Aquests socis, juntament amb les seves famílies, podien instruir-se en les diverses seccions constituïdes i participar en els balls, les festes i concerts, entre altres activitats que s'hi organitzaven.

0: I també hi ha llegendes que en revolten el Círculo Mallorquín. Tal vegada no heu sentit una de molt coneguda relacionada amb el financer Joan Marc Cordines, que, segons diu la llegenda, va ser rebutjat com a soci del Círculo Mallorquín i que per despit es va fer construir paret en paret un edifici molt més gros que avui és l'actual Palau Marc, la seu de la Fundació Marc, que du el seu nom i que tots també coneixeu. Però fins que ara l'historiador Jaume Monà a Rom ha pogut constatar en aquesta memòria d'aquest treball i en aquest llibre que Joan Marc sí que va ser soci del Círculo Mallorquín. De fet, s'hi va incorporar l'any 1916 i fins i tot ha trobat els documents que així ho confirmen com ara rebuts de les seves aportacions econòmiques. Però, llegendes a banda, avui volem parlar d'aquests 175 anys del Círculo Mallorquín, com és, com ha estat aquesta institució, de quina manera ha estat important pel teixit i per la història de les Balears.
1: Així és, i per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol, jugarem amb el Círculo Mallorquín.
0: Avui, són les 3:25.
2: Tèntol! Tèntol!

Continuem ara, tot d'una aprofundirem en aquests 175 anys del Círculo Mallorquín, perquè és una història llarga i de diferents etapes que ens agradarà saber-ne més detalls, si encara és restrictiu, si no, qui pot participar, qui no, qui va poder participar en el seu moment, com es va crear. Moltes preguntes tenim per fer al nostre convidat d'avui, però abans també tenim la pregunta del dia, aquesta pregunta, perquè també vosaltres, els oients, participeu d'aquest programa. I avui la pregunta diu així. Una de les característiques més destacades de la història de la nostra societat dels darrers dos segles, o fins i tot tres, és que aquí també agradava el joc. Quan dèiem el joc, dic jugar en dobbers. A Mallorca, de fet, hi havia uns recintes especials on s'apostava legalment, on estava permès el joc. La pregunta és, sabeu quin nom rebien aquests locals?

0: Tu corona de espina, su corona de espina. Nada de margaritas a los cuerdos. Hay que engañar.
1: I d'ací, quin eren aquells llocs, quan se deien aquells llocs que estava permès el joc antigament, Celestí?
2: Eren cases de massions.
1: Allà on se feien massions. Sí, bé, pintures se n'hi feien, però no seran cases de massions. Però bé, és una de les opcions.
2: On s'hi feien massions? Eren triquets? O eren casinos?
1: Què trobeu? Com se deien cases de massions, triquets o casinos? Per jugar en altres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00, 971-1399-00.
1: I d'avui vos demanant com es deien aquests locals on s'hi podia apostar legalment. Ara tornem.
0: De los poetas, con balas de juguete, con balas de juguete.

0: IB3 Radio es diversión. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
2: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
1: Entrada lliure.
2: Obra Cultural Balear.
0: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: les 3:32, som aquí en directe a Vetre Ràdio, avui parlant dels 175 anys del Círculo Mallorquín, però abans teníem una pregunta avui pels nostres oients i demanàvem a mem antigament com es deien els llocs, els locals, on s'hi podia apostar legalment, els jocs de... llocs de jocs.
1: Jo això diré. Mateix, sí. Eren cases de macions, eren triquets o casinos.
0: Aquestes són les tres opcions per respondre i de moment tenim un 80% dels nostres oients que voten per triquets. Mm. De fet, encara hi ha molt de pobles que hi ha estriquet, o hi havia estriquet, o hi ha qualcú de mal nom de cada estriquet. Tot això vos pot dur qualque pista, o també un 20% que diu que són casinos. Aquestes són les dues opcions que tenim avui. Després resoldrem la pregunta del dia, perquè ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Sí.
3: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
4: Ja som en Jaume Monar. Sí.
5: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
4: Bueno, jo he viscut gran part de la meva vida a Costitx. Som costitxer. I és cap d'un parell d'anys i que és vera que he tornat a Sant Ferrioler. Estic casat a Sant Ferriol.
6: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Vaig anar a l'escola pública de Costitx, a la de Sencelles, a la Porcíncula, a l'Institut d'Inca i després ja a universitat.
7: Treballa pel govern o pel seu compte?
4: Bueno, en aquest cas treball pel Parlament de les Illes Balears.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
4: Bueno, bàsicament l'ordenador. Sí, i tenir contactes a nivell de patrimoni històric artístic.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
4: Bueno, no me queixaré. Sí, me paguen bé.
2: Quin és el llibre que t'agrada més?
4: Bueno, el llibre que m'agrada més... jo diria dins el darrer blau
10: de Carme Riera.
4: De Carme Riera.
2: Com a científic fas moltes investigacions. Quina mena d'investigacions faries amb mi?
4: Quina mena d'investigacions?
10: Aquesta dona demana, sí. Si t'agrada fer investigacions.
4: M'agrada fer investigacions.
10: Històriques, però.
4: Sobretot històriques, sí, bàsicament històriques i d'història local.
11: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
4: Bueno, jo diria que ens posaren en el mapa. Ens posaren en el mapa.
12: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
4: Sí.
1: El resultat no ha sigut concloent.
13: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
2: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
14: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
15: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà la mar de bé.

0: I l'ens entès respondre el qüestionari electrònic la mar de bé. Ja podem saludar en Jaume Munà a Rom. Jaume, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser aquí. I bé, en Jaume ha vengut un bon llibre gruixat.
1: Què veus?
0: Clar, perquè repassa els 175 anys d'història del Círculo Mallorquín, que clar, en 175 anys ja n'hi ha.
1: Dona per escriure. Dona per molt.
0: I doncs començarem pel principi, Jaume. Quan se crea el Círculo Mallorquín i per quin motiu?
1: Sí. Bé, el primer que vos he de dir és que aquest exemplar vos el duu, a veure, vos el duc jo, però de part del president del Círculo Mallorquín, el senyor Ignacio Dellà.
0: No? I doncs gràcies, sí. Li estan molt agraïts.
1: Que quan li vaig dir que venia, me va dir, doncs, per favor, els fas arribar aquest llibre.
2: Gràcies. No?
0: Fantàstic, aquest exemplar. Una part de la història, això.
1: Una part de la història, sí. No, ni molt manco és tota la història, però sí, és bona part i el més destacat de que, del que va fer, o del que està fent el Círculo Mallorquín fins al seu 175 aniversari, sí.
0: Clar, perquè és una institució que encara
1: sí,
0: encara es viva.
1: Actualment, sí. Actualment.
0: Quant de membres té ara?
1: Jo crec que arriba uns 400, entre 350-400 socis. Sí, sí.
2: Va tenir més durant aquests 175 anys?
1: Sí, sí, hi va haver... gairebé estava assolint un nombre d'entre 700 i 800, però hi va haver una època que va arribar a 2000 i que se va decidir que no se'n podia fer, que no se'n metien més socis. No? I això no és una època tan llunyana. Seria per des de l'any 1968-1970, vull dir, no fa tant
2: no
1: de temps.
2: Tant. No, no.
1: Ningú hagués dit que 13 anys després s'hagués venut el seu edifici.
0: Clar, se crea al segle XIX un moment en el qual en el món se comencen a crear aquest tipus d'entitats, no?
1: Exacte.
0: Per què? Per quin motiu?
1: Hi ha un moviment que se diu el moviment, el model casino. Que uns diuen que prové d'Itàlia, altres diuen que prové d'Anglaterra, els clubs típics d'Anglaterra. Allà on uns socis pagant una quota mensual podien gaudir d'un edifici, llogant un edifici o construint un edifici, podien gaudir preferir les activitats que més agradava, sense interferència d'altres capes socials. És a dir, els que tenien possibilitat era gent que tenia dos bés, gent adinerada, gent ben posicionada, gent que tenia temps lliure. Això és important.
0: Això també és important.
1: És important. I, aleshores, pagant aquesta quota mensual sense interferència d'altres classes socials, se podien reunir.
0: I tenien un poc com les seves pròpies lleis, no?, dins aquest
1: marc. Sí, evidentment, tenien un reglament. El Círculo Mallorquín, per exemple, durant tota la seva història va tenir fins a 4 reglaments. Vull dir que se va anar succeint i va anar modificant els seus reglaments. Sí.
0: I qui podia formar part del Círculo Mallorquín?
1: Bueno, inicialment jo ho diria que la gent que s'ho podia permetre.
0: Perquè la quota era alta.
1: La quota era alta, sí. La quota ja...
2: Era mensual?
1: Era mensual, no mensual. I ja delimitava qui podia ser soci i qui no. És vera que les persones que construeixen l'edifici de Círculo Mallorquín provenen de dues associacions, els seus antecedents són dues associacions que s'havien fundat, una en 1840, que era el Casino Balear, i l'altra en 1847, que era el Liceu Mallorquí. El Casino Balear treu la Loteria Nacional i aleshores decideixen comprar tres solars que hi havia a l'antic convent de Sant Domingo, que tenia...
0: Per la desamortització de Mendizábal.
1: Exacte, la desamortització de Mendizábal de 1836, i baix pena d'excomunió, això sí. Els socis del Casino Balear compren aquests solars per fer-hi el seu edifici. I mentre s'està fent l'edifici, el Casino Balear i el Liceu Mallorquí se fusionen. El Casino i el Liceu, tots dos estaven formats per la burgesia. Sí. I a l'agost de 1851 s'assigna, el 25 d'agost s'assigna la fusió d'aquestes dues entitats que formaran el Círculo Mallorquín i s'incorporarà també la noblesa a partir de llavors.
0: D'acord, és en aquest moment i en aquest moment just que fa 175 anys de la seva fundació, no? I ja en aquell lloc tan emblemàtic que, com és l'actual Parlament de les Illes.
1: L'actual Parlament, exacte. Sí, sí, de 1800, perdó, de 1983, que va ser adquirit pel Parlament.
0: Clar, que ja des del principi se mostra el poder adquisitiu de círculo mallorquín, sí, i de les possibilitats, sí, sí, de l'arquitectura, del, sí, lloc, de l'espai.
1: Així és. L'edifici en si és el que aconsegueix, sense cap tipus d'esforç, vull dir que va ser la mateixa noblesa la que va decidir, perquè també hi havia un casino que se denominava el casino dels cavallers, el casino palmesano, el casino dels cavallers, que ells tenien la seva activitat, la noblesa tenia la seva activitat allà, i no van tenir cap problema en participar en aquestes dues associacions, tant el casino dels cavallers com després el Círculo Mallorquín, i el primer president va ser un noble.
0: Va ser un noble, clar, qui anava? Burgesos i nobles.
1: Ah, burgesos i nobles.
0: Quan parlem de nobles, parlem de llinatges...
1: Parlem, sí, dels grans llinatges, sí, parlem de grans llinatges, i quan xerrem de burgesos, xerrem d'aquest sector, de sector de població, de naviers, empresaris, sí, i quan xerrem de nobles, xerrem més de grans propietaris, i d'aquest gran llinatge.
0: I com aquests llinatges que...
1: De sempre, tota
0: la vida. Sí. que s'han enumerat com a llinatges bufes, a llinatges nobles de ciutat.
1: Aquests tenen molta tradició. Aquests, pràcticament, durant tota la vida de Círculo Mallorquín s'han mantingut, i encara ara, a descendents d'aquests nobles, vull dir que formen part del Círculo Mallorquín.
0: Que encara formen part del Círculo, clar. Com dèiem, tota una història que has resumit en aquell llibre que se va presentar la setmana passada.
1: Més o menys. Dia 15. Dia 15, jo ho vam poder presentar. Tant la mesa del Parlament me'l va permetre, però el va presentar a la sala de passes perdudes del Parlament, allà on va transcorrir gran part, per no dir tot, tota la part d'aquests 175, 132 anys d'història de Círculo Mallorquín van transcorrer. 132 anys d'història d'aquest llibre van transcorrer dins el que és actualment la seu del Parlament.
0: El Parlament. I com va ser l'any 1983? Com es fa el traspàs? Perquè el Parlament pot adquirir aquest espai?
1: Bé, l'any 1983 s'aprova el nostre Estatut d'Autonomia, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Aleshores, o s'havia d'adquirir un espai o s'havia de construir un edifici perquè fos la seu del Parlament. L'Estatut d'Autonomia m'ho diu així, han de tenir un president o presidenta de govern, han de tenir un govern, han de tenir els consells insulars, han de tenir un parlament allà amb la seva funció legislativa, s'ha d'aprovar lleis pels ciutadans i ciutadanes de Sevilla Balears. Aleshores, el Círculo Mallorquín estava ja, diguéssim, mig aparaulat en la nostra, perquè la nostra volia fer el seu centre de cultura. Les bones relacions entre el president de la nostra i el president del Parlament, el senyor Antoni Cirerol, varen permetre que la nostra cedís els drets de compra de l'edifici que tenia damunt l'edifici al Parlament. I aleshores, l'agost de 1983, el Parlament pot adquirir aquest edifici i ubicar-hi el que actualment és la seva seu.
0: Clar, que fa molta gràcia, perquè aquí veiem fotografies de quan era una sala de ball.
1: Sí.
0: Fantàstica.
2: Que pràcticament se manté intacta, com ha estat sempre històricament l'edifici.
1: Hem sentit molt de desastre a nivell de patrimoni, cosa que no se pot dir del Parlament, tot al revés. El Parlament, quan adquireix aquest edifici, no tan sols adquireix un immoble, sinó que també adquireix una història. I el Parlament se fa propi aquesta història i se fa propi també aquest patrimoni històric artístic que actualment és institució. Hereda de Círculo Mallorquín tot el que són els quadres, la pintura, molt de mobiliari, part de la biblioteca, bona part de la biblioteca, tenen una biblioteca espectacular, i un edifici també, que és qui no va dir.
2: Domassos i tot, els domassos i tot.
1: Domassos ja, que se te ja. Però sí, també n'hi havia.
2: I sabem, o s'ha de documentar quin va ser el darrer acte que s'hi va fer, com a

0: Tura.
1: De presidents i diputats.
0: I diputats.
2: Diputats.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí, membres de mesa, sí, sí. La veritat és que sí. És que sí. I diguéssim que gràcies a haver gaudit d'aquest edifici que tenim, d'haver gaudit d'aquest patrimoni i d'haver fet feina, és un, es forma part de la meva feina, tenir esment el patrimoni històric artístic del Parlament, sorgeix un poc aquest llibre.
2: Tot plegat també surt de la memòria del teu treball de màster, que te va tutoritzar una història de molt conegut, que ara tot doneu presentant. Perquè qui també ha dirigit aquest treball, juntament amb en Jaume, és l'historiador Sebastià Serra, de la Universitat de les Illes Balears. Sebastià, com estàs? Benvingut.
3: Bé, estic bé, acalorat.
2: Sí,
3: bé.
2: Com tots. faltava escriure aquesta part de la història, Sebastià?
3: Sí, sí. Bueno, nosaltres començàrem a l'àrea d'història contemporània de la universitat. Començàrem a final de segle XX, començàrem una recerca sistemàtica damunt el moviment associatiu. El moviment associatiu en general, i començàrem per cercar fonts. I han sortit tot un conjunt de treballs, llibres publicats, audiovisuals, programes de ràdio, etc., damunt associacions. Associacions molt diverses, mútues, casinos, de tot tipus, culturals, polítiques, socials, i, clar, és que, i clar, parlar de Círculo Mallorquín és una de les associacions importants. I clar, amb això vull dir que dins història, fer història de les associacions, de les persones que ens han regides, de les persones que han estat sòcies, i de les activitats que han fetes, jo crec que feia falta i en segueix, i encara fa falta. Encara n'hi ha moltes associacions que no estan massa conegudes.
2: Que no han estat estudiades. En Jaume ha fet aquesta feina, ha quedat un llibre molt ben estructurat, una feina molt ben feta. Fins i tot hi ha curiositat com que en Isaac Albéniz hauria actuat al Círculo Mallorquí. Sí, sí, això és fort.
0: Va actuar una vegada, se li va fer, se li va donar el títol de soci d'honor de Círculo Mallorquín i se'l va convidar una altra vegada. La primera va ser perquè el Círculo Mallorquín havia comprat un piano i perquè ell l'inaugurava, no? I a la segona vegada se veu que o bé no li va agradar el programa que feren, o bé perquè hi havia publicitat, o bé no sabem més per què, quan ja s'havien tirat totes les invitacions, ell va decidir que no feia aquest concert. I va retornar el títol de soci d'honor.
1: Vaja.
0: Sí, sí, hi va haver un poquet de conflicte en aquest cas amb ell, però sí que va tocar, com a mínim, una vegada a la seu de Círculo.
1: I aquest piano el tenim?
0: Aquest piano crec que està a l'hotel, la residència de D.A.
2: Uau.
0: Ah. Sí. Crec que sí.
1: Mira per on.
0: No voldria pronunciar malament, un Steinbach. Sí.
2: Sí. Clar, hi ha moltes anècdotes històriques, culturals, com deien, d'aquell lloc, d'aquest espai on se fan festes, però també conferències, espai de lectura, era un centre social i cultural.
0: La biblioteca era una dels serveis més important que donava Círculo Mallorquín. Ho direm d'una altra manera. Era un dels serveis dels quals els socis de Círculo Mallorquín li donaven més importància. I molts de socis se feien precisament socis per poder anar a la biblioteca.
1: Preciosa, eh?
0: Preciosa.
1: Molts diaris.
0: Sí, sí, sí, és fantàstic. Vull dir, i el Parlament no tan sols ha conservat la biblioteca, sinó que en molts casos l'ha restaurada i l'ha ampliada amb unes prestatgeries que són una rèplica exacta de les antigues, de la primera part. Vull dir que haver de dir, el Parlament ha respectat moltíssim tot el que ha estat el patrimoni històric artístic i en la part estructural, en la part arquitectònica, més que mai.
2: Hi ha una de les anècdotes que jo també la contava en el principi, que és això del Joan Marc, que tothom diu, no, en Joan Marc se va posar gelós i va construir el Palau Marc ben allà de vora, ben gros i més majestuós i més

0: arbre això, i més cosa.
1: Exacte, això és el que compta la llegenda, i la llegenda s'ha de mantenir, està bé que les llegendes donguin vida a aquestes associacions, té un motiu concret que se puguin fer aquestes llegendes, és que amb aquestes llegendes Círculo Mallorquín se fa, a més important, no?, de dir, nosaltres el que ha estat la tercera fortuna del món, no ho deixarem a les socis, queda bé.
0: Queda bé, clar, perquè ell no era noble, era
1: no burgès. No era noble, sí, era burgès, i s'excusa també que diu la llegenda és que com qui no havia fet els dos bés de manera legal, no el deixaven ser. No,
0: no ell, anava per aquí la cosa.
1: No, ell va ser soci de Círculo Mallorquín, i va ser veïnat de Círculo Mallorquín, sí, però amb bones relacions. I en certs moments, en moment de crisi econòmica, fins i tot el va ajudar. En Marc va ajudar a Círculo Mallorquín. I els seus fills també van ser socis de Círculo, i tots dos deixaran de ser socis de Círculo els fills quan se moriren. Vull dir que... però està bé mantenir la llegenda.
0: Clar que sí. Sí. Perquè un et soci, fins que paga, m'imagino...
1: Fins que deixa de pagar.
0: Que,
1: sí, sí, sí, sí. De totes maneres, també hi havia, malgrat fossin burgers o fossin nobles, a cada junta general hi havia un punt que deia que aquest devia tantes quatre i aquest també devia tantes altres. O sigui que...
2: hi havia números.
1: No tot eren flors i vial. No? Ni molt manco. No. Ni molt manco.
0: M'ho imagina. Mm-hmm. I també l'inauguració va ser sonada.
1: L'inauguració a Círculo va ser febrer de 1852 amb un bon ball, com tocava. El que passa és que no estava del tot decorat Círculo Mallorquín encara. Oh? Li faltava un poquet, però sí, el ball ja va ser d'aquest que van sortir a la premsa, com sortien molts. Oh?
0: I també molts. Compten que ahir va assistir una reina...
1: Sí, també, bueno, la reina també és una llegenda.
0: Ah, bé, conta-ho.
1: Ja. El cas és que la reina Isabel II ve aquí a Mallorca per inaugurar el teatre principal, que havia tingut arran d'un incendi havia quedat destruït, i se diu també que havia entrat dins el Círculo Mallorquín, però no. La reina no va entrar al Círculo Mallorquín, la reina estava hospedada en el Palau de la Modena. I sí que quan ella va anar cap al teatre principal...
0: Ai, va passar per davant.
1: Va passar clar. Per davant, i la secció de música, de cant, de Círculo Mallorquín amb antotxes, li va passar davant i la va acompanyar fins al teatre principal. I la primera intervenció per inaugurar el teatre principal va ser la secció de cant de Círculo Mallorquín. I per tornar-se'n va passar el mateix, amb les antotxes li van passar davant els membres de membres d'aquesta secció.
0: I doncs ja els escoltau avui amb en Jaume Monaïns Bastià Serra parlant del Círculo Mallorquín.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Ho deim en castellà perquè Sebastià sempre ha estat en castellà, no? El nom?
4: Sí, Círculo Mallorquín és el nom.
0: És el nom.
4: I era.
0: És així, Jaume.
1: És així.
0: D'acord. Així ho direm.
4: Bueno, la institució va tenir alguns membres, sobretot algun bibliotecari, que se va preocupada per comprar també obres en català. Vull dir, però tant les activitats com la mateixa biblioteca majoritàriament hegemònicament és en castellà.
0: Se feien en castellà. Sí, molt bé, ara vos hem preparat una petita prova. Teniu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Círculo Mallorquín. Començarem per en Jaume.
2: Serà bo de fer, Jaume, vinga. 30 segons per dir noms de membres històrics del Círculo Mallorquín.
1: Bueno.
2: Vinga, si tindrà una mica d'idea de qui hi havia.
1: Val. Comencem pel president actual, Ignacio Dellà, Guillem Safortesa, Emili Darder, es balla, Joan Marc, els seus fills, qui més? Joan Alcover,
0: també va ser...
1: Sí, el seu germà també. Miquel dels Sants Oliver, Josep Maria Cuadrado, Rubén Darío, intent cercar personatges
0: més coneguts,
1: més rellevants. No passen els 30.
0: Ja està. Com que t'havies ja animat.
2: Molt bé.
1: He quedat enrocat.
0: Sebastià, és el teu torn. Manca, te tocarà a tu.
2: Vinga, Sebastià, serà bo de fer. Tens 30 segons també per dir llinatges de qui podia formar part del Círculo Mallorquín.
4: Oh, no, és que ha dit en Jaume.
1: T'ha parat difícil, no?
4: Diverses branques de saforteses que són moltes. García Ruiz, Mundo Clar, que va ser notari, que va ser diputat.
0: Durant Villalonga, sí. També, no?
4: Sí, també. Sí, també.
0: Bueno,
4: és a dir, jo de ser de cotoners, tota la colla és cotoners, sí. Felius també, en trobam. Sí. Bé, ja m'has dit,
0: molt bé. Només era per fer un joc a banda d'acabar el programa. Jaume, has revisat una cosa, Jaume, que tenim poc temps.
1: No, mirava llinatges. Tenim un llistat de tots els que han estat presidents a darrere.
2: Surten.
1: N'hi ha molts. 62 presidents.
0: Ha tocat el Círculo Balear. Sí. Idò, enhorabona per aquesta feina, Jaume. Un plaer haver-te conegut.
1: Moltes gràcies i a vostres disposició. Ha estat un plaer estar amb altres.
2: Moltes gràcies.
0: Igualment, Sebastià, una ferrada forta. Gràcies per
4: sempre. Me sap greu no haver pogut venir personalment avui. Ja? Salut.
0: Una ferrada, Sebastià.
1: Salut, Sebastià.
0: Bon estiu. I d'enhorabona. Mm-hmm. Aquell Círculo Mallorquín, història, organització i activitats, així es diu el llibre d'en Jaume Monà. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ara tornem nosaltres.

0: Bon dia. Un home de 57 anys ha mort i un altre de 24 ha resultat ferit greu. Ha estat en un accident de trànsit a Muro. De vers la 1:15 del migdia a la sortida que du de la carretera de Muro cap a Sa Pobla.
1: Els serveis d'emergències han estat alertats d'un accident amb un vehicle tombat. El conductor havia pogut sortir pels seus propis mitjans, però el copilot estava atrapat. Fins al lloc s'han desplaçat policia, bombers i una ambulància de suport vital avançat i una ambulància de suport vital sanitari privada. A la seva arribada han iniciat maniobres de reanimació al copilot, encara que s'ha confirmat poc després la defunció. El conductor està traslladat a l'Hospital d'Inca.
0: I precisament per saber com es circula en aquesta hora a les carreteres, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
2: Bon dia. En aquestes hores es troben bastant de retencions a la via de cintura, començant des de Son Rapinya fins a Son Fulsteret, trobaran tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions d'arribada a Palma des de l'autopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova fins a l'incorporació de la via de cintura. I també trobareu retencions a la sortida de Palma, a la carretera de Llumallor, una tranca va des del Molinà fins a l'aeroport. Se'ls pot trobar-ho. Molt bon dia.
0: Gràcies per aquesta informació de servei, José Romero. Tot això a les Illes, però avui la mirada està posada sens dubte a Veneçuela. Anem en la darrera hora de la situació, el darrer balanç actualitzat en aquests moments és de 164 morts i més de 900 ferits a causa dels dos terratrèmols que s'han produït a les 6 de l'hora baixa hora veneçolana que corresponien la passada mitjanit hora balear. El balanç, com us explicam, és provisional, mentre les grues ja fan feina entre les runes i entre les persones mortes hi ha una dona en doble nacionalitat, espanyola i veneçolana.
1: L'ONU ha mobilitzat equips d'emergència per fer costat al país. L'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris ha comunicat que està mobilitzada i que ja coordina l'enviament d'equips internacionals de cerca i rescat urbà. També ha demanat restablir l'accés a xarxes socials i mitjans a Veneçuela. Des d'Espanya està preparant-se un avió amb una cinquantena de professionals especialitzats en rescats. A les Balears, la comunitat veneçolana intenta contactar amb els seus. És el cas de les germanes Gallo. Totes dues han passat la nit despertes cercant els seus familiars.
3: Y bueno, hemos pasado toda la noche en vela buscando información porque no teníamos nada de información acerca de nuestra familia. Y bueno, con una zozobra esperando saber algo de ellos.
4: Estamos desde aquí con amigos que nos han dicho que sus padres están debajo y no hay palabras.
0: I la Policia Nacional ha detingut 9 persones a Catalunya per pertànyer presumptament a una xarxa delictiva que operava amb empreses pantalla en domicili fiscal a Mallorca, entre altres. Se'ls acusa d'estafar prop de 9 milions d'euros a més de 3.500 víctimes.
1: La investigació la va iniciar fa prop de 2 anys el grup de blanqueig de capitals de la Prefectura de la Policia Nacional de Palma. Després de mesos d'investigació conjunta amb la Policia Nacional a Catalunya, els agents varen localitzar una vila de luxe a Sitges, des d'on es dirigien les operacions. Allà es decomissaren vehicles d'alta gamma, motos d'aigua, joies, rellotges de luxe, diners en efectiu, tot per un valor d'uns 2 milions d'euros. Als 9 detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa i blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i falsedat documental.
0: I acabam amb un darrer apunt, una nova arribada d'embarcacions irregulars a les Illes. Són dues amb 23 i 26 persones d'origen subsaharià a bord que han estat localitzades al nord-est de l'illa de Cabrera. Segons informa delegació de govern, en el rescat hi han intervingut Guàrdia Civil i Salvament Marítim. Hem arribat a les 4:04. Més notícies a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: hora de començar aquesta segona hora de Tenta, la segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres, tenim en Lluís Fortes al control tècnic i un bon sil d'aparell, si fins ara hem jugat amb les paraules, i amb la història del Círculo Mallorquín, amb en Jaume Monà, que ens ha explicat tot detall, i haurem de fer una segona part, perquè encara ens ha quedat molta cosa per explicar-vos. Ara hem de saber què passa també el dia d'avui, el dia de la gent de la mà. Sí, ho farem amb en Miquel Junc. Miquel, ben tornat.
1: Bon dia.
0: I amb en Celestí Lidem.
2: Som aquí.
0: Celestí, mires el llibre, com ho ha dit en Jaume.
2: Ara que... miro un menú. Un menú d'una festeta, supos.
0: És entretengudíssim. A més, hi ha fotografies d'època, menús, persones que formaren part del Círculo Mallorquín, com era el Parlament aleshores, les festes que s'hi feien. Realment és un document que
2: menjàvem,
0: que ens agrada,
2: per exemple, molt. Mortadela de Bologna.
0: Fogràs,
2: també.
0: És que haurem de tornar a convidar en Jaume, perquè mos han quedat molt de detall per explicar, i si no ho teníeu publicat en aquest llibre que ha publicat precisament el Círculo Mallorquín i que és d'en Jaume Monà. Bé, deixarem una miqueta aquest tema perquè ara vos hem de parlar del dia d'avui, la mà, i tot, sobretot avui en aquest recull, Miquel, parlarem de les professions relacionades amb la mà.

0: I d'avui embarcam i feim un viatge per la mà, tot això perquè cada 25 de juny se celebra el Dia Internacional de la Gent de Mà per reconèixer totes aquestes persones que tenen vincles i fan feines relacionades precisament amb la mà.
1: Amb la mà, sí.
2: Sí, i per això hem preparat aquest reportatge en el qual escoltarem un grapat de persones que fan diferents feines marítimes i començant pels primers que ens venen al cap quan pensam amb la mà, evidentment. Els pescadors.
1: Els pescadors, sí. Sí. Pescadors de canya, no.
0: De barca.
1: De barca.
0: De barca.
2: Hem parlat amb en Nicolás Vallespí, que és pescador eivissenc, i que ens explica per què va decidir dedicar-se en aquesta feina.
3: Pues jo feia feines d'hostaleria i un hivern que tenia la llibreta, un companyero em va dir que li feia falta un mariner a barca del poble. Vaig embarcar amb ell, veia de mesos, i llavors quan començar l'estiu vaig tornar a l'hostaleria. I acabant aquell estiu, pues, em vaig a cansar i vaig pensar, saps què? Anem a fer-me uns pescadors. I vaig tornar a embarcar a la barca de poble aquella i res, vaig fer títols i patró i de tot.
0: Crec que m'haurà enviat l'àudio de damunt la barca,
1: sí,
0: Andreu,
1: sí.
0: En Nicolás, vull dir.
1: Sí.
0: Bé, fa molta feina, avui m'ha escrit que havia de preparar
1: alta,
0: un dinar també per 16 persones, en llagostes i un pot de tot, tenia molta feina.
2: Quasi res.
1: Sí,
2: sí.
1: Que bé, quina sort.
0: Sí, sí, m'ha enviat fotos i tot, m'ha fet una enveja.
1: De
0: la llagosta, no, de la llagosta. M'ha fet enveja, li ha dit que mos pot enviar un tàper.
1: No t'estranya.
2: Però cuites o vives?
0: No, encara eren vives, però les preparava. M'ha dit que dinarien d'haver les 4, ara. Ara hi donen polant. Va bé, tot i això que m'ho ha explicat, ell, això d'anar en barca i anar a pescar li dona tranquil·litat, tanta que fa 22 anys que s'hi dedico.
3: I jo vaig pensar que havia de fer l'aventura del llagut i ara, pues, pesc el llagut, ara d'això ja, tot això que hem resumit en poc temps fa 20 anys que pesc, 22, i res, és una vida tranquil·leta, no està molt bé, de tant en tant em posa a parlar amb els peixos, sobretot quan empunya alguna rascassa, un fa quatre xabucs, però en fi, són coses de sa feina que un té el dia a dia.
0: I també hem contactat amb un menorquí, és en José Pons, qui mos conta que per la seva zona no queden pescadors, per això intenta ensenyar aquest ofici en el seu fill.
4: En tant d'anys, pues, he anat canviant de barca, saps? Jo quan vaig començar era la barca meva, es diu Etzaulot, perquè, clar, jo era l'únic al·lot que hi havia que pescava en aquella època, saps? Ara ja tots estan retirats i ja no hi queden més pescadors que jo i un cosí meu en el grau, saps? L'anècdota és que ha anat molt a menys tot el tema de pescar i tot això, saps? I ara ja tenc un parell al·lots que, bueno, és gran. Ara ja té la titulació, és mariner pescador, la formació bàsica i, bueno, ja ha acabat l'institut i, bueno, i almenys en l'estiu vindrà i m'ajudarà a pescar. Ara començarà pescant jo. I, bueno, i després tinc el petit, que sí que ho du a la sang. És una fotocòpia meva de quan jo era petit, saps? Que li encanta la mà i vol venir a pescar i, bueno, i el que passa que ja té 10 anys.

0: I després de conèixer la feina dels pescadors, tornem a port i haurem d'amarrar la barca perquè hi ha gent que es dedica a aquesta feina tan important, sobretot pels grans vaixells que fan rutes de transport marítim. En Sebastià Socias ens conta com ell, des de petit, estava predestinat a fer feina en aquest món.
1: De ben petita ja m'agradava molt anar a pescar, el tema de la mà, bucear, els barcos, i així com em vaig anar fent gran, vaig anar fent feines i això, però no hi havia cap feina que m'estirés, diguem. Fins que vaig tenir l'oportunitat d'entrar a Alcúdia Mar, vaig començar fent-ne barcos, hi havia algo allà que m'agradava, no el tema de fer-ne els barcos i això, però el tema d'estar allà damunt un barco, el tema de la mà i això, m'estirava bastant i vaig decidir començar a estudiar un poc aquest món. I a poc vaig anar tenint oportunitats de fer feina, diguem, excursions privades, d'estar més ja damunt una barca, de manar barcos, i vaig seguir estudiant un poc més fins que vaig tenir l'oportunitat d'entrar a transport marítim.
2: Jo en Sebastià el conec d'ençà que som petits, anàvem a classe junts a primari i crec que això també vam compartir col cany. I jo que record més és que en l'estiu sempre anàvem a pescar i a la mà, perquè ell estiuetjava a Can Picafort, jo també, i cada dia anàvem a pescar junts. Jo sabia que ell s'hi dedicaria a això, perquè li encantava, així que jo vos dic que aquesta feina està feta per ell. I mos ha explicat un poc més quines tasques fan aquests treballadors de transport marítim.
1: Transport marítim consisteix en fer feina per barcos de mercancies o de passatgers. Nosaltres, allà on jo estic, sobretot, són barcos que venen de Menorca, que fan línies regulars, com Barcelona Alcúdia, a part de cargueros i altres barcos que porten mercancia aquí. La nostra feina consisteix en... Som un grup de quatre persones, un és pràctic, que és pràctic, és com si fos el capità d'esport, un patró i dos mariners. I tot se basa en que quan ve un barco, nosaltres sortim en la barca, surt un patró, un mariner i és pràctic. És a dir, mos aferram en el barco i és pràctic puja en el barco que entrarà dins esport. I així com puja dins el barco, ell ja el condueix cap en el seu atraque i els dos mariners l'amarren. El tema d'amarrar és que des del barco gros que ha d'amarrar tira unes cordes més finetes que van enganxat en el cap del barco i els dos mariners han d'estirar aquestes cordes fins a encapillar-les en el norall.

0: contracte.
1: I de gràcies també per aquest testimoni.
2: Sí, sí, són feines que potser no tenim en ment quan xerrant de la mà, també.
1: Sí, això de...
0: Però aquí hi són.
2: Hi són, hi són, hi són, i més importants, perquè si no...
1: I qualcú ha de fer totalment...
2: Més d'un vaixell se n'aniria.
0: Sí, sí, sí. Bé, canviem d'ofici marítim i ara volem parlar de la restauració de barques. Hem parlat precisament amb Andreu Maiol, un jove de Felanitx que tot i no havia estudiat per ser mestre d'aixa, ha acabat fent feinetes d'això.
3: La meva passió pel la mà i per les embarcacions va començar ja de ben petit, aquí a nostre sempre he tingut barca. En un principi sempre em va fer molta il·lusió estudiar de mestre d'aixa, però justament l'edat que em vaig agafar amb estudis no hi havia una formació com a tal de mestre d'aixa i vaig optar per altres camins. Entre d'altres vaig estudiar primer audiovisuals i després dret. I ara fins fa poquet he estat exercint tot aquest temps. I fins fa poc que me vaig agafar una temporada sabàtica perquè familiarment tenim una tapisseria nàutica i estem apostant un poc per treure aquest projecte endavant.
2: I clar, una cosa d'una altra, perquè fent de tapisser, en Andreu va passar a restaurar un lleut en mal estat que va trobar a Porto Colom, una feina que, ja mos ho conta, fa molta passió.
3: Fa un parell d'anys, quan vaig trobar l'ocasió, va aparèixer un lleut, que és el Jaragua, que està fet a Porto Colom l'any 1960, fet per mestre d'aixa, per mestre Antoni Creus. Aquesta barca arriba a les meves mans i pensava que tindria una reparació petita i a mesura que vaig anar gretant i gretant un poquet i gretant un poquet, vaig començar a veure que la barca està pràcticament per cremar. Més enllà de fer-me por, pues, el que vaig fer va ser intentar que aquesta barca torni a la mà i ara pues, ja deu fer quasi 3 anys que estic amb aquest projecte. Ara mateix ja estic en una fase, diguem, de que tenc totes les quadernes o les costelles acabades, el forro acabat i estic a la coberta. Ara duc una temporada aturat perquè estic pensant si farem unes modificacions en el balau i això, però bé, tot això encara estic discutint sempre en el suport del mestre d'aixa que conec, de Porto Colom, que me donen el seu suport i quan tinc un problema que aquest un poc entrebanquet amb algo, ells me donen un cop de mà sempre o un consell bo per continuar amb aquesta restauració.

0: tot aquest procés de restauració que fan, Andreu, el podeu seguir al seu canal de YouTube amb una sèrie de vídeos que ha titulat Projecte Jarawa.
1: Home, és que clar, està en complet. En Andreu va estudiar audiovisuals.
2: Sí, sí. No. I els vídeos són molt interessants. Jo n'he mirat un avui de matí. I ho explica superbé, ho fa molt bé.
0: Ho té tot.
1: I ho conta tan bé que fa ganes veure com ha restaurat aquell lloc. Mm.
0: Sí, un vídeo és molt interessant, però
1: Projecte
0: també...
1: Projecte Jarawa.
2: Jarawa, que és el nom de la barca.
0: Sí. També, però, ens ha contat que ha posat en marxa una associació amb l'objectiu de defensar, visibilitzar i posar en valor tot el patrimoni de barques tradicionals que tenim.
3: Nosaltres tenim una associació que se diu Associació de Barques Tradicionals de Porto Colom. El que intentem és fer, pues, bé, primer de tot, agrupar armadors perquè tinguin embarcacions de fusta i gent que no en tingui, però que estigui conscienciat en mantenir tot aquest patrimoni, per fer activitats, per fer trobades, per fer navallades i de part, pues, el que aconseguim amb això és donar una major visibilitat d'aquestes embarcacions i també aconseguir que la gent, pues, a lo millor s'animi a si té una barqueta o a son pare tenir un llaüt, pues, pues mira, me faria il·lusió restaurar-la i apuntar-me amb altres a fer les sortides, a les ratlletetes aquestes que feis per Porta Colom. I això és un poc el tema que duim.
4: Formacions de posidònia en escaragó, nuvolositat dispersa, encara tapa el sol.
2: I de vaixells i barques passam a parlar dels ecosistemes marins, perquè hi ha molta feina per fer per poder preservar-los. Una de les associacions que fa una gran tasca per fomentar la conservació i regeneració de la mà balear és Arrels Marines, fundada el 2020 a Pollença. I bé, per això tenim en connexió telefònica en Ignasi Cifre, portaveu d'Arrels Marines. Ignasi, com va?
1: Hola, Ignasi.
5: Hola, bones,
1: com
5: tal?
1: Estàs? Benvingut.
5: Molt bé, molt bé.
1: Avui poden dir que feis festes, el vostre dia.
5: Poden dir així,
1: eh? Bé, jo suposo que és cada dia, no?
2: Cada dia, fem feina.
5: Sí.
1: Cada dia, sí, perquè això no se pot deixar, no? Descansar o deixar de banda, perquè és una feina constant i diària, sé que heu de fer per poder mantenir bé la nostra mà, no, Ignasi?
5: Sí, totalment, de fet. A l'estiu quasi que és quan més feina tenim, però després a l'hivern, que sembla que tot baixes, en realitat quan més s'ha de pitjar a les institucions, a les administracions, per tirar endavant pues, tota una sèrie de canvis i col·laboracions que volen veure reflexats a l'estiu. Mm-hmm. Com a, si no, sempre arribant tard, no? Sempre estàvem amb una roda que no s'acaba mai.
1: Clar. Com està ara mateix la mà de les Balears?
5: Com està la mà de les Balears?
2: Complicada.
1: Depèn del lloc, no?
2: La costa Pollencina, que més coneixeu vosaltres.
5: Bueno, la costa Pollencina està a nivell de temperatura. Això és un tema bastant preocupant de cada any, de que cada any estem assolint majors temperatures a la mà abans. I de fet, no sé si heu anat a la mà ja, però és ben habitual que ja la mà no mos sorprengui que està freda. Vull dir que ara ja a finals de juny anem i de fet, a segons quines zones ja està calenta.
0: Així és.
2: Sí, sí.
5: I després també, pues, que això és una altra cosa, de cada any està més massificada. Vull dir, la massificació a les illes no només és per terra, també és per mà, com a reclam turístic que és. I això d'una sèrie de problemes, perquè ara sentia que xerrava, no?, d'aquestes associacions de, crec que eren de Porto Colom, no?
1: Sí.
5: De gent que tenia llaüts i tot això. Uh-huh. Precisament vaig estar amb ells fa un parell de dies i xerràvem, no?, d'aquest tema, que de la gent de les illes que ha tingut barca des de sempre s'està trobant que s'arriba a cansar d'anar amb barca i d'anar per enmig per dur desbarats que veuen, que diguem.
2: Precisament una d'aquestes tasques que feis vosaltres és denunciar els fondejors de vaixells damunt de Posidònia. La gent, sobretot els turistes, encara no són conscients del mal que fa això, no?
5: Bueno, mem, és a dir, és vera que la part de Posidònia no hi entrant tant, en el sentit que ara mateix té un decret propi, allà el Servei de Vigilància de Posidònia. Sí que és vera que tenim una campanya que se diu La Mano Esteve, on rebem pues, material que la gent grava o fa fotos de coses que veu quan va a la mà, i mos ho envien, i sí que allà dins pues, encara veiem, no?, com és habitual veure embarcacions que fondegen a damunt Posidònia, a més de pues, moltes altres pràctiques ja relacionades amb seguretat marítima, amb accessos de velocitat, invasions de zones de bany, etc.
1: Sí, es ve que de cada vegada hi ha manco persones que tenen una barca d'aquestes per anar a fer una volteta els diumenges, perquè també és un oci més car que costa més de mantenir, que has de tenir on posar la barca, que quan vols sortir a vegades no ho pots fer en les condicions que t'agradaria fer-ho, no? Són com sí. moltes coses.
5: Sí, no, totalment. De fet, ara s'està cuinant un documental per xerrar una miqueta de l'accés a la mà i de com pues, la gent que històricament, els seus familiars, el seu perdiu, els seus pares han tingut una barqueta, com de cada vegada és més difícil mantenir aquestes barquetes a ports perquè, pues, per canvis de normativa i per interessos econòmics, de cada vegada se donen lloc a embarcacions més grosses per gent amb més poder adquisitiu, per gent estrangera en moltes ocasions i com aquí a la mà de cada vegada és menys de mallorquins en aquest cas.
1: Avui escoltava un científic que deia que allà on notarem més el canvi climàtic precisament és a la mà mediterrània, perquè en ser un lloc així més estancat i no ser mà oberta, doncs se notarà més, per exemple, el que deies tu, l'augment de la temperatura, que això és una cosa que hem de prendre consciència i també els estats de mala mà o els efectes meteorològics que això pugui, tenir. Clar, la mà no sempre és una mà agradable, no?
5: No, totalment. Per diferents motius. Sí que és vera que a nivell de temperatura, aquí ja depèn de cadascú si li agrada nedar quan la mà està a 30 graus o no, però evidentment ja comença a ser una temperatura desagradable, però després també durant l'estiu, evidentment, doncs poden tenir moments de mal temps, temporals, vull dir que al final... En aquest sentit, la mà sempre la poden lliurar com volen. Vull dir, al final és la natura i la natura és imprevisible en aquest sentit.
2: Fa poc vareu fer una activitat titulada Reviure la mà, que m'ha interessat molt, en la qual persones de diverses generacions revisaven com ha canviat aquest entorn litoral i marí. A quines conclusions vareu poder arribar amb aquest taller? Perquè hi va haver gent.
5: Sí. La veritat que va venir bastanta genteta. Aquest taller formava part d'una sèrie d'altres espais que hem donat perquè la gent pues, vengui a compte amb mos, en aquest cas, com era el port de Pollença, ho hem fet nosaltres mos hem centrat sobretot aquí, i clar, conclusions que veiem és que abans hi havia moltíssima més vida al mar, però moltíssima, vull dir, mos contaven com qualcuns, quan eren petits, els enviaven a davant que seva, a dir, vés allà amb vos a l'arbre i tu dos crancs i tal, que et fiquen dins l'arròs, cosa que avui... Sí. Veus dues persones pescant allà en un moll i diguin lo darrer que trauran serà un cranc o
1: sí,
5: darrer...
1: un pop.
5: No s'ho podran ni menjar. Ja, sí. Ja, sí.
1: En els pop passava molt també.
0: A vegades entrés amb un gambaner.
1: Sense voler trobaves un pop. I ara és molt
5: tant,
1: difícil.
5: Exacte. Hem vist aquest canvi de molta menys vida, sobretot aquí dins el port de Pollença. Després també molta més, la comunitat molt més desconnectada, de no, de que abans les referències eren vés a cau d'això, ho fido pescador, camp d'allò... la marador, que han d'allò de no sé què, i ara si xerres amb uns joves, per exemple, les referències és ves aquí en un supermercat d'aquest de no sé què, a l'hotel tal, a l'hotel qual, vull dir, com s'han perdut totes aquestes referències culturals també, de la mà, i en general després hi ha tota la part de massificació urbanística, de que abans pues, hi havia més zones boscoses que arribaven fins a davant la mà, molta més zona urbanitzada, i que ara de cada vegada també fa més calor, no? Al final, totes aquestes zones d'edificis d'asfalt, tot això rep calor durant el dia i la molla durant el vespre... Bé, bueno, tot aquest tema es va anar comentant, en Reviure la mà.
1: I d'avui n'hem parlat amb Ignasi Cifra. Moltíssimes gràcies, Ignasi, de Rails Marines, i que passeu un bon estiu.
5: Moltíssimes gràcies, igualment.
1: Una ferrada
5: contacte.
1: Gràcies. Avui hem dedicat aquesta notícia del dia a la gent de la mà i tots aquests testimonis que mos ha costat en Miquel. Moltes gràcies. Fem una pausa i tornem tot una.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Tractament i suport de les drogodependències. El tractament de les addiccions és un procés integral que combina mesures mèdiques, psicològiques i socials per ajudar la persona a recuperar el benestar. Per començar, la desintoxicació. És fonamental per eliminar la substància del cos i alleujar la síndrome d'abstinència. Ja han comentat que és la síndrome, no el síndrome. També hi ha la possibilitat de la medicació assistida, que ajuda a controlar el desig de consumir la droga i les repercussions físiques de la dependència. Paral·lelament, hi ha la teràpia conductual i els grups de suport, no suport, que són molt importants també perquè proporcionen eines per modificar conductes, afrontar temptacions, escrit amb MPT, i prevenir recaigudes. Un cop superada aquesta fase inicial, l'afectat pot començar un procés de rehabilitació, orientat a construir hàbits saludables, millorar la salut mental i recuperar autonomia. Finalment, la reinserció social té com a objectiu de mantenir la sobrietat i la qualitat de vida a llarg termini. Si podeu demanar ajuda ara, no espereu a fer-ho més endavant. I terme explicat, terme acabat.
1: I3 Ràdio és Dial. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
6: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: el teu moment d'atento.
1: Som França Figuerola i un dels moments tentols per a mi és quan em puc relaxar el balancí, el corral de casa nostra, l'hora baixa, per poder fer una mica d'introspecció d'així com ha anat el dia. És un moment de tentol, de relax i de connexió amb mi mateix.
0: L'és subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.

0: Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Total,
0: benvinguda.
1: Gràcies.
0: Amb moltes ganes de parlar de cine, perquè t'he de dir que ahir vaig anar al cine a veure una pel·lícula de patatilla, que dic jo, sí, que te menges una patatilla boníssima, i doncs, això vaig fer jo ahir, i vaig passar un gust, eh?
2: Però fan renou, les patatilles, més
0: bé,
2: que les crispetes.
0: No van fer renou, perquè no vaig menjar patatilla,
2: només
0: vaig mirar la pel·lícula. Era una manera de xerrar.
2: Aguantes.
0: Vaig passar molt gust. I bé, vaig anar a veure d'en Spielberg, que en vàrem parlar l'altre dia, el dia de la
1: setmana
0: passada. A veure que, mem, té coses de guió que dius, home, Steven. Això, molt versemblant, no és. Però és igual, te passes bé.
1: M'encanta la de Steven. Fins ara no havia caigut que realment ell s'anava a Steven i que a casa seva li deuen dir Steven.
2: Clar, que li han de dir.
1: Clar, però...
2: per Spielberg.
1: No, això, o sigui, me sona molt raro que en Steven Spielberg en realitat el seu nom real
2: sigui
1: és Steven.
2: Steven.
1: Sí, fora Spielberg.
2: Clar.
1: Saps? En el meu cap no...
0: no, però no, Eugenia, m'ha renyat i hauries demanat a veure
1: clar,
0: la pel·lícula ahí... que com entrem avui.
1: Sí, perquè... ai, ai, no sé si vos en recordeu que la setmana passada vam estar xerrant de... que l'equip de plot subjectiu de Tentol teníem deures i era veure Viva. O Viva. En realitat és Viva.
0: Sí, perquè és en català tot estent, no?
1: Sí, sí, sí. Té parts en anglès que estan...
0: Sí, ho has sentit.
1: Sí, que estan molt justificades perquè fan feina, diguéssim, com a un laboratori. I fan feina de manera internacional. I hi ha parts en anglès, però res, molt poquetes.
0: I de... l'haurem de veure.
1: Sí, l'heu de veure.
0: Viva... Eugenia ara la comentarà, però escoltam aquest tràiler que diu
1: sí.
0: I així mos posam en situació.
3: Who wouldn't like to live 120 years?
4: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
5: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo ho vaig notar com electricitat.
7: Con mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
8: No te preocupes, te me ha pasado ya.
9: Es que es como que me asfixio, ¿sabes?
10: Mira, una crisis es normal.
11: Yo no estoy en crisis, ¿vale? Deja'm tranquila de una vegada.
12: La vida es això.
13: Es imposible no vibrar amb ningú més.
14: Que necesito estar sola.
0: Aquest és el tràiler d'aquesta pel·lícula Viva, de l'actriu directora Aina Clotet. Ella la dirigeix, ella interpreta, que va dir que... home, que és un repte gros, eh? Fer les dues coses al mateix temps.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que deu ser, no sé, pràcticament impossible, però és una tasca molt difícil. Ja només dirigir i actuar, però tot en conjunt deu ser complicadíssim.
0: Sí, diu que tenia un equip molt bo, que clar, determinar moments que tu, mentre estàs en escena, no pots veure allò que passa, és impossible.
1: Yeah.
0: I
1: no,
0: com
1: no,
0: que
1: no.
0: Tenia un equip molt ben coordinat i així va poder fer la pel·lícula.
1: Sí.
0: Què trobes, més bona directora o més bona actriu? Va, banya't un poc.
1: És que no sabria dir-t'ho. A mi és que m'agrada moltíssim. Ja, o sigui, jo realment en Aina Clotet la vaig conèixer un poc tard, la vaig conèixer quan va dirigir la sèrie d'Això no és Suècia, de Trescat, que me va encantar.
0: I saps que fan la segona temporada?
1: Sí.
0: L'estan enregistrant,
1: ostres.
0: Segona temporada de Això és Suècia, boníssima.
1: És que me va agradar molt, a mi m'agrada molt.
0: És aquestes noves paternitats, però
1: sí.
0: Passada pel sedàs de l'humor, que
1: sí.
0: Rius moltíssim, perquè el duen a l'extrem de l'exageració.
1: De tot, sí,
0: i
1: sí.
0: I està molt ben feta. Però també amb un pot de drama, saps? Combina aquestes dues coses.
1: En Viva jo crec que passa un pot el mateix. Trobam una Aina Clotet que està espectacular com a actriu. Jo vos he de dir que ara mateix, si pens en el cinema català, és les actrius que més m'agraden.
0: Sí?
1: Sí. És veritat que ella, en el final, com a tan bona actriu, crec que també sap molt, fer molt bé de directora, de molt bona directora, perquè en el final sap que necessita una bona actriu per poder interpretar bé una seqüència.
0: Uh-huh.
1: I crec que ho fa superbé. O sigui, a mi aquesta òpera prima m'ha agradat molt. I avui vos la duc, avui vull comentar-la i sobretot recomanar-la, perquè crec que fins ara coneixíem en Aina Clotet principalment com a actriu, però aquí és veritat que ha donat espai a la direcció, així com estàvem comentant ara. Aquest llarg l'ha escrit ella, l'ha dirigit i fins i tot pues, l'ha protagonitzat, no? I ho fa amb aquesta seguretat que no és gens habitual en una òpera prima, però és que no sembla una òpera prima.
0: No, també perquè que com que ja havia fet sèries...
1: Sí.
0: Ja ve d'un bagatge important.
1: Sí, de fet, ahir xerraven d'aquestes categories de premis tan importants, de premi a millor òpera prima. Aquesta pel·lícula segurament la veurem nominada en el Goya i segurament competirà amb pel·lícules que sí que són realment òperes primes, que això també ho és, eh? No vull dir que no, però ell al final ha fet tanta feina interpretant i com ja ha dirigit una sèrie...
0: I també ha dirigit curtmetratges.
1: Sí,
0: ha fet moltes coses.
1: Però, si no m'equivoc, per exemple, Goya, crec que per catalogar-la com a òpera prima i perquè pugui estar nominada, ha d'haver fet una o dues pel·lícules. I aquesta és la seva primera.
0: Clar, però tant, és directora novell.
1: Sí.
0: Però no sé si hi ha aquesta categoria.
1: Aquesta...
0: Direcció
1: també. Crec que sí.
0: No me'n recordo.
1: Sí, jo crec que sí. Però bé, això que volia xerrar d'aquesta pel·li per això, també perquè és una pel·lícula que està rodada en català, que s'està veient per tot Espanya, i això no és per un panorama actual, és una notícia en si mateixa. També perquè va guanyar el Premi i Revelació a millor actriu a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. La Setmana de la Crítica, perquè no ho sàpigues, per a qui no ho sàpigues, una de les seccions més prestigioses del festival, que està realment reservada pels primers i segons llargmetratges, i en el final pues, guanyar aquest premi ella com a actriu és molt bon inici de tot.
0: Clar,
1: la veritat.
0: Això li dona ja com a un segell, no? Presentar-te amb això. Sí, ella estava contentíssima, que gairebé ni s'ho creia que havia guanyat aquest premi. Que clar, això també t'obre moltes portes.
1: Clar.
0: I a més l'estrenada ara, que és una temporada que pareix que és dolenta pels cines, però no te pensis,
2: eh? Això anava a dir jo.
1: Sí, a més recordeu que l'any passat, dia 6 de juny, se va estrenar Cirat i va fer l'estiu a totes les sales d'Espanya.
2: Clar, llavors, l'estiu. Si són fortes o bones, fan l'estiu.
0: I Barbie, recordem que també
1: Barbie
0: se va estrenar
1: i Oppenheimer.
0: Jo en el mateix temps Oppenheimer i la gent hi van anar. Sí. Totes dues, veure-les totes dues.
1: Sí. Ara tenim el dia de la revelació, que és veritat que està funcionant bé. Tindran també l'Odissea de Nolan.
0: Sí, ja he vist ahir veuen els tràilers.
1: Sí. I un parell de cosetes més que sí que són interessants, però és veritat que la gent aprofita. Nosaltres estem venent aquests mesos d'estiu com a que Cine Ciutat és un refugi climàtic i vos ho heu de veure perquè és que realment és que s'està molt bé. S'està molt bé.
2: Així és.
0: Sí. És així. S'ha d'aprofitar perquè 40 graus, te'n vas al cine, te seus allà les teves dues horetes i mitja,
1: sí.
0: I més veus una pel·lícula, que val més.
1: Sí, i a més nosaltres feim matinals dimarts i dissabtes a les 11.
0: També.
1: I també està bé, a mi m'agrada molt anar de matinals.
0: Sí, sí, realment, si tens disponibilitat horària,
1: sí.
0: És fantàstic,
1: sí,
0: si no,
1: sí,
0: és complicat.
1: Fantàstic. I, bueno, perquè, per qui no ho sàpiga, aquesta història mos conta sa vida, una part de sa vida d'Anna Nora, que és l'actriu interpretada per... que és el personatge, perdó, interpretat per Naina Clotet. És una dona que acaba de superar un càncer de mama i en aquell moment de sa pel·li la ven curada, però realment un poc transformada amb una urgència nova de viure i de qüestionar-ho tot. Anna Nora té una vida ordenada, té una relació llarga i estable i una feina realment exigent, però s'aparició d'un jove...
0: De que fa feina, perdó. Que tenc curiositat,
1: sí,
0: se pot dir?
1: Sí, ella està, diguéssim, com a un departament de ciència.
0: Científica.
1: Sí, jo crec que és científica i, de fet, durant la pel·li veiem com estan desenvolupant una espècie de cura o de vacuna o de pastilla, no se diu ben bé, per viure 120 anys.
0: Ah, wow.
1: Sí. I ella fa feina d'això.
0: D'això, clar,
1: sí.
0: És una feina exigent.
1: En son pare, sí.
0: En son pare? Sí. Clar, és que son pare també és científic. Son pare de Naina Clotet.
1: Ah, oficialment.
0: Clar,
1: o sigui, realment és una vida real.
0: Son pare de Naina Clotet és un metge molt conegut a Catalunya.
1: Ostres, pues mira.
0: De fet, és el que s'encarrega...
2: El doctor Clotet.
1: El doctor Clotet.
0: És el que s'encarrega de fer totes aquestes gales d'ajudar a la sida i totes aquestes malalties.
1: Ostres!
0: Sí, no, és molt conegut el doctor Clotet.
1: Pues ara entenc un poc, perquè realment no en tinc ni idea, ¿vale? Però hi ha una seqüència, no és cap spoiler, on veiem que Naina Clotet i part del seu equip estan com a una conferència i sembla un poc real. Jo no sé si varen demanar, gràcies a son pare, poder accedir-hi.
0: Ah, pot ser. Sí. Crec que l'ha assessorat son pare per fer aquesta pel·lícula.
1: Sí,
0: Ho va dir ella.
1: Pues això, la pel·lícula se mou dins un context, també, això a mi m'ha semblat molt interessant, se mou dins un context distòpic de sequera extrema i crisi climàtica que funciona com un mirall d'aquest estat interior que té el personatge, no? Que en el final és un món que s'asseca per fora, mentre ella per primera vegada molt de temps s'inunda per dins. Realment això forma un poc part de la pel·lícula com a personatge, perquè durant tota la pel·li veus que tots els personatges estan brollant de calor, tenen...
0: Totes tensuen.
1: Sí, totes tensuen. Sí.
0: O sigui, tu estàs en un refugi climàtic, però
1: sí,
0: tot està tensuen.
1: De veres, eh? I està molt ben filmat. I per acabar, bueno, a mi m'ha agradat...
12: Sí, però no deu ser fàcil filmar la gent suant.
1: No, sobretot perquè al final hi ha d'haver un equip de maquillatge molt pendent de que a la càmera se vegi tot el temps com a la pell banyada i tal. Mm. Sí. Wow. Bueno, vos he de dir que crec que Viva és molt important, més enllà de la seva qualitat, que simplement jo vos he de dir que a mi m'ha encantat. El cinema català a mi sempre m'ha agradat molt, però realment hem de ser honestos, en els darrers anys ha tingut una tendència molt marcada cap a un cert naturalisme, com històries d'autoficció, moviments de càmera molt documentals, actors i actrius no professionals, llum natural, està una mica contingut.
12: Això és vera. Hi ha hagut aquesta tendència. Sí.
1: De fet, a mi m'ha passat durant una època que Nelaia Costa sortia per tot i jo, quan havia de xerrar d'una pel·lícula de Nelaia Costa, el meu cap confonia completament tots els plans entre les pel·lícules.
12: Pobre Timir, que ho fa bé, eh? Sí. Però sí, va haver com molt de personatges, és de... Sí. El d'en Isabel Coixet, sí. De la pel·lícula de Sara Mesa.
1: Un Cinco amor. Lobitos, també.
12: També, sí. Que era com un personatge repetitiu.
1: Sí, sí, sí, sí. Que a mi això m'agrada, i vos he de dir que al final crec que és un tipus de cine que necessitàvem i que a dia d'avui necessitam, però crec que ha hagut un poc de saturació sobre aquest tema i sobre aquesta autoficció.
2: Clar, que arribes a confondre ja.
1: Sí, sí. És un estil que té molt de valor, però que de vegades pot fer la sensació que tot s'assembla una mica, i jo he tingut una mica aquesta sensació. Però Viva romp amb això. Aquí tenim una actriu que està completament plena de matisos, que és imperfecta, que construeix un personatge que és difícil i radical alhora, extremadament divertit, el seu personatge és simpàtic de manera fàcil, com a terror, se contradiu, i precisament crec que per això és molt real. Després, la fotografia, jo crec que ja amb el tràiler... O sigui, jo quan vaig veure el tràiler, quan va guanyar aquest Premi a Cannes, ja el vaig voler veure i m'ho va encantar.
12: Sí?
1: Sí. És que no té res a veure en el que s'ha vist ara com a cinema català. Té una direcció de fotografia espectacular, amb uns moviments de càmera que ahir ho xerràvem en Jaume quan van sortir a la pel·lícula, van dir, ostres, és que sí, ara li lleves un atzó i penses que no estàs mirant una pel·li en català, se podria dir ben bé que fins i tot no sembla una pel·lícula espanyola. Té un to així com a molt europeu, però sense ser fred, no sé. Espectacular, i crec que cada pla està molt pensat. Se nota que hi ha una mirada cinematogràfica molt clara darrere la càmera. I el muntatge, això ho van xerrar la setmana passada, que jo sí. No ho sabia, que m'ho vas dir tu. Una menció especial a l'obra de Naina Calleja, aquesta companya mallorquina que s'ho ha currat moltíssim, i Viva, aquesta pel·lícula és una prova que està arribant en el top 5, perdó, top 5 no, en el top del cinema d'aquest país.
12: Sí, perquè que ja te cridin per ja n'ha ja fetes molt bones, sí. Però que te cridin per muntar aquestes pel·lícules és que realment ets molt bona.
1: Sí, sí, sí, sí.
12: I ella és molt bona, sí. I a més amb aquest tipus de cinema ho fa molt bé, agafa tota aquesta profunditat, és capaç d'empatitzar, sí. de ficar-s'hi de dins, també ho va fer en Salve Maria, que era una
1: Maria, sí.
12: Pel·lícula dificilíssima.
1: Sí, sí, sí, sí,
12: complicada d'assumir, d'assimilar, de pair, sí. I va fer un muntatge també molt interessant.
1: Sí, sí, sí. Jo ja la tinc com a...
12: la nostra tòtem.
1: Persona famosa. Jo a vegades m'he trobat per Cine Ciutat i dic vés alerta, que aquí hi ha una persona molt important per la indústria audiovisual d'Espanya. Aina Calleja, no? Podria
12: guanyar un Goya, sí.
1: Pues sí, ojalà. Tant de bo. Seria increïble.
12: Ben, sí, sí, tenim sort.
1: Creuam els dits per aquesta nominació
2: que
1: te mereixes.
2: Vinga. Sí.
1: I, bueno, pues això, és que el muntatge... A mi m'ha agradat molt, té rimes, les elisions, com s'estructuren les escenes, com funciona amb una precisió que no és gens fàcil d'aconseguir, per tant, enhorabona, Aina. I finalment, pues, per tot això, crec que Viva no és només una bona pel·lícula, sinó que és una pel·lícula que dona llum a tot aquest moviment de cinema català que mos demostra que se poden fer coses pues, ambicioses, arriscades, cinematogràficament potents i sobretot en la nostra llengua.
12: És a dir, que la recomanes 100%.
1: Sí, és que m'ha agradat molt, de veres.
12: T'ha arribat.
1: Sí, sí. Sí, sí,
12: perquè,
1: sí.
12: Clar, ella explicava, que és un moment que m'agrada molt, que ella contava com que, clar, era un personatge que té 40 anys, que acaba de superar aquesta malaltia, i clar, que té com aquesta vitalitat de menjar-se el món, sí. Com si amb una ànsia, no?
1: Sí. I sobretot de trencar una mica en tot el que ella havia viscut fins ara. És com que ella d'alguna manera vol viure una segona vida amb tot, amb tot el que això suposa viure una segona vida.
12: I també això, que sabeu que té una relació amb un home que és més jove que ella,
1: sí.
12: I això sí. també ja li han demanat molt, perquè... Sí. Tant...
1: Que a mi això m'agrada molt, perquè fins ara en el cine jo crec que havia vist el contrari, no només en el cine, sinó la realitat vital mos demostra pues, que sí que existeixen parelles on som sols som molt més major, però no solen veure aquesta diferència, i sempre, jo soc la primera que tinc un prejudici davant d'això, però tinc una història propera pues, que mos demostra que això existeix i que és igual de normal i d'il·lícit que l'altre, no?
12: Sí.
1: I ella ho conta des d'un punt de vista pues, bastant interessant i està molt bé.
12: Està ben feta.
1: Sí.
12: T'ha agradat.
1: Sí.
12: I de Viva, als cinemes fins, quedarà molt o no?
1: Nosaltres a Cine Ciutat la tindrem durant mínim 2 setmanes més.
12: Val.
1: Sí, sí, sí.
12: No la fan a tots els cines perquè, clar, és una pel·lícula...
1: No la fan a tots els cines i vos he de dir que nosaltres som l'únic cine que la té en català sense subtítols en castellà.
12: D'acord.
1: Perquè hi ha cines o que bé la tenen doblada... Bueno, no crec que estigui doblada, no crec que l'hagin doblat. Pot ser la doblaran en algun moment o pot ser sí que hi ha cines que ja la tenen doblada, però aquí a Mallorca sé que hi ha cines que la tenen doblada... Ah, perdó, subtitulada en castellà. Nosaltres a Cine Ciutat no, la tenim...
12: Home, sempre original. Que se pot en versió original. I en aquest cas que l'entenem perfectament.
1: Clar, clar, clar. Sí que quan hi ha l'idioma en anglès, que és molt poquet, mira, me comenten que sí que l'han doblada, una pena.
12: Ah, l'han doblada.
1: Sí. Sí que sí, hi ha moments ja en anglès...
12: S'han doblat totes.
1: Ja. Mm. Ja, ja, ja. Bueno.
12: I hi ha un moment en anglès que surten els subtítols.
1: En castellà, clar. Sí, sí, sí. Però és molt poquet,
12: eh? Sí.
1: Sí.
12: No passa res. I de l'haurem d'anar a veure sí. aquesta Viva, aquesta obra de Naina Clotet, que ja no vendrà a l'Atlàntida.
1: Ja, és vera. Perquè... Bueno, la millor de convidada especial.
12: Això estaria bé, eh?
1: Sí.
12: Perquè, clar, ahir van poder donar el titular, bé, després ahir, sí. que... ja tenim pel·lícula d'obertura i pel·lícula de clausura.
1: Sí, sí, sí, que forta. Ara que has dit la de l'inauguració, bueno, no me'n recordava.
12: Sí, Forastera.
1: Sí, sí, sí.
12: Molt... Llarg metratge, perquè sí. fins ara era un curtmetratge, serà un llarg metratge.
1: Sí.
12: També moltes ganes de veure-la. I la de clausura, Rodrigo Sorogoyen, que Javier fort. Bardem, Victoria Luengo, la reina Letícia, tothom allà.
1: Que ben Javier Bardem, això és fortíssim, jo no ho sabia.
12: Sabeu bueno, que sí.
1: Molt bé.
12: I dilluns...

0: IB3 Ràdio és música. IB3
1: Ràdio. L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
2: Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
1: Entrada lliure.
2: Obra Cultural Balear.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
3: si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada,
4: si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot?
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

0: continuem, perquè ara vos hem d'explicar que el poeta, filòsof, cantautor i dramaturg Pep Sisset acaba de publicar el poemari La fragilitat.
1: La vida. La vida m'ha deixat tastar, només tastar, la mel dolcíssima de l'amor d'un cos en primavera, la saliva lasciva d'uns llavis rosats i carnosos i el vertigen de la fondària d'una mirada que m'espera per anar a fer un giravolt pels jardins més frondosos. La vida m'ha deixat tastar, només tastar, la flaire d'una brisa marina acariciant-me la cara mentre l'horitzó es desplegava en el meu esguard. Just quan l'aigua escumosa d'un tal joc cíclic de l'onada em feia orisses en el desig etern d'un nou salpar. La vida m'ha deixat...
2: Això és l'art de dir adéu serenament, l'anterior poemari del 2023 del poeta, filòsof, dramaturg i cantautor resident a Muro, Pep Sisset. Però La fragilitat és el seu 9 i 7 poemari. El presenta demà mateix, a les 9:30 del vespre, en el claustre del convent de Muro, municipi que on viu, com dèiem, acompanyat al piano de Maria Antònia Gomis.
0: I nosaltres el volem saludar. Pep, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal, com va?
0: Molt bé, i tu?
3: Beníssim.
0: Així
3: m'agrada. Gràcies per convidar-me.
0: Ja tens la veu preparada?
3: Sí, això mai se sap, perquè amb l'aire condicionat
0: sí,
3: és difícil de preveure com tindrà la veu el dia de recital. Però bueno, farem el possible, com sempre.
0: Però a part de bon escriptor, bon poeta, també molt bon ratxada, per això que han sentit.
3: Moltes gràcies. Fem el que podem.
0: No, sí, perquè...
3: I a més, d'una forma, ja t'ho dic, molt intuïtiva, perquè jo no he anat a classes de dicció o de recitar això. O sigui, és una cosa d'aprenentatge de molts anys, no? I m'ho deixo dur per allò que dic i per la intuïció, sobretot.
0: No, se nota que, òbviament, ho sents i ho vius, però també no és fàcil escriure i recitar l'hora. Hi ha gent que és molt bon poeta,
3: sí,
0: però no sap defensar els seus poemes.
3: Això diuen. Però jo he tingut també bons mestres, perquè jo record que vaig començar fa molts anys això escoltant Ovidi Montllor, que a part de ser cantautor, a part de cantar, també recitava i era actor. I escoltant aquestes persones que també eren autodidactes, per altra banda, he après molt. No? I jo sempre dic que aprenc encara cada dia, perquè cada nou recital és un nou aprenentatge. Una cosa era recitar, per exemple, l'art de dir adéu serenament, i l'altra distinta és recitar La fragilitat, que té un altre sentit, o bueno, que necessita un altre matisos, etc.

0: Clar, la fragilitat ara, aquest nou poemari on parles de tristor, de plor, de silenci, de fronteres, de perseverança, de moltes coses. A quines i quantes fragilitats verses?
1: Bueno, mira, jo parteix de, del camp semàntic, o sigui, què significa la fragilitat? Anem al diccionari i veiem que té una sinònim a feblesa, debilitat, no per una banda. Però jo l'estiro un poquet cap al costat, a l'àmbit que també m'hi sóc còmode, que és la filosofia, i faig preguntes. Hi ha algun sinònim més que podrien servir que no tinguessin el mateix sentit negatiu com és feblesa? I he trobat que delicadesa també és un sinònim de fragilitat. I la delicadesa no té per què ser negativa. Una cosa que és bella, una cosa que és hermosa, és delicada, però no per això és negatiu, sinó tot el contrari. I, a més, he trobat, o jo crec que he trobat, que la fragilitat, si mos condueix a la delicadesa, ja podem arribar a un altre estadi que és la tendresa, que és allò que volia arribar, no? Aleshores, defugint de la feblesa i arribant a la tendresa, és una proposta quasi revolucionària, perquè a dia d'avui, tenint en compte com està el món, la tendresa és un acte de revolució, de transformació, no? Mm. Però és difícil, també.
0: Mm. Abans d'encetar aquest poemari, dius la fragilitat no és un signe de feblesa, precisament, sinó l'esguard en el mirall que ens diu qui som.
1: Exacte. O sigui, jo crec que el mirall, bueno, és una metàfora, el mirall, no? En realitat, nosaltres ens hem de mirar endins, però no només endins i enfora. O sigui, moltes vegades, hem vist tal persona i l'he vista trist o l'he vista... inclús l'he vista envaïda. No ens adonem que és un mirall nostre, nosaltres som com els altres, no? Aleshores, no només mirant dins, sinó també mirant fora. I el poemari pretén ser dues coses. Per una banda, hi ha poemes intimistes, però per altra banda hi ha poemes socials. O sigui, pal de genocidi, que hi ha a Gaza, o pal de la tristesa d'una persona a nivell individual. És a dir, també part de la memòria. Hi ha una apartat, i en el recital se veurà, on dic que la memòria és molt fràgil. Des del punt de vista que la mirem, ja sigui psicològicament, ja sigui socialment, filosòficament, històricament, hi ha una memòria que és intrínseca del ser humà i sense aquesta memòria no som. Ja ho deia el filòsof Emilio Lledó, no? Som essencialment memòria. I, clar, partint d'aquesta base hem de veure que hi ha persones que la malaltia de l'Alzheimer els afecta de forma directa en aquesta fragilitat. Sentit negatiu, clar, no? Mm. I falta aquestes coses. També parlaré només de la memòria individual, també col·lectiva, no? Amb un poema que se diu Noir 1936, i és un homenatge a les persones que naixeren aquell any o aquells anys i visqueren una infància dura, difícil, d'una fragilitat enorme, no? I bé, d'aquestes coses, més o menys, que va parlar en el llibre. Mm-hmm.
0: Clar, demà el presentes en aquest recital que fas amb Maria Antònia Gomis, com sí. L'articulau, en piano.
1: Mira, sí, en principi ella, bueno, és una gran pianista, és de Capdepera, i m'acompanya amb els poemes. Després, jo que faré, de la meva època de cantautor, unes quatre cançons per anar, diguéssim, complementant el recital, de tal manera que aquestes cançons també parlen de fragilitats i així s'acaba conjuntant el que serà la presentació del llibre.
0: Mm-hmm. Un llibre que és autoeditat.
1: Sí, sí, és molt difícil avui, clar, a dia d'avui.
0: Això t'anava a demanar. Si és difícil fer-se un lloc en el món editorial, tot i que un es vulgui dedicar a la poesia, i més en aquest cas, que és el teu set a poemari.
1: Sí, mira... Jo tinc clar una cosa, que jo escric. Escriure és la base de tot, no? Després hi ha el món literari, que és una altra cosa molt distinta, com està configurat. No hi entraré ara a fer polèmica d'això, però està configurat de manera que en què hi ha certes... com ho explicaria, no? Tenen una visió del mercat diferent, reben subvencions, etc. Però jo no hi estic dins d'aquest món. Jo escric i quan arribi el moment, si va bé, ho faig amb una editorial i si no, doncs tinc l'autoedició, que també és vàlida. O sigui que el món editorial a dia d'avui, sobretot en català, està bastant fotut.
0: Mm.
2: I d'aquest és el poemari La fragilitat. Pep Sisset n'és el seu autor. Demà, o demà no, divendres. Demà.
0: Demà.
2: Ja no sé quin dia
0: Sant Joan, sí. Em vull un poc.
2: Pep, ja no sabem quin dia ens trobam.
1: Sí.
2: Demà el defensaràs en el convent de Muro.
1: A part d'això, també presentes el CD que està gravat en directe del darrer poemari, l'art de dia 10 secretament, i les persones que... Fem una edició limitada, les persones que van venir i vulguin reviure aquell recital ho podran fer, i les que no van venir ho podran escoltar. No?
2: Uh-huh. És a dir, que també haurà un bonus track.
1: Sí.
2: Molt bé, Dope, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
2: Una molt parada.
0: Gràcies,
2: enhorabona. Adéu. Parlat amb en Pep Sisset, ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
3: I després, calladament, com cloure la vida amb l'últim vers. Quina meravella! Guaitapa el finestral de l'univers i amb cada alè aprendre l'art de dir adéu.

0: Bon dia. El doble terratrèmol al nord de Veneçuela deixa, segons el darrer balanç oficial, 164 morts i gairebé 1.000 ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i assegura que l'estat de La Guaira és el més afectat, és una zona de desastre, ha dit. Els sismes de magnitud 7.2 i 7.5 a l'escala de Richter s'han produït al nord-oest, a les 6 de l'hora baixa, hora veneçolana, mitjanit, hora balear.
1: L'ONU ha mobilitzat equips d'emergència per fer costat al país i són molts els països, a banda d'Espanya, que ofereixen ajuda i efectius. Els espanyols afectats pels terratrèmols a Veneçuela poden fer servir dos telèfons d'assistència, són el 910-001-249 i el més 58-424-20-90-26-4. La xarxa d'assistència consular ha activat aquests dos números de contacte per als ciutadans espanyols que requereixin ajuda després dels terratrèmols registrats a Veneçuela. La informació s'ha difós després de confirmar-se la defunció d'una dona de 65 anys amb doble nacionalitat espanyola i veneçolana. Edison Morillo, coordinador de l'Associació de Veneçolans a les Illes, Ben Balears, explica com viuen la tragèdia.
2: En la comunitat veneçolana en Baleares vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela y yo creo que nosotros como venezolanos que estamos fuera debemos juntar los esfuerzos, unirnos.
0: I almenys 5 persones han resultat ferides també avui en un altre terratrèmol de magnitud 6.9. En aquest cas ha sacsejat el nord de Japó, deixant-se notar amb intensitat a Tòquio, però sense deslligar una alerta de tsunami. Canviem de qüestió. Un home de 57 anys ha mort i un altre de 24 ha resultat ferit greu en un accident de trànsit que s'ha produït a 1:15 del migdia a la sortida de la carretera de Muro a Sa Pobla.
1: Els serveis d'emergències han estat alertats d'un accident amb un vehicle tombat. El conductor havia pogut sortir pels seus propis mitjans, però el copilot estava atrapat. Fins al lloc s'han desplaçat policia, bombers i una ambulància de suport vital avançat i una altra de suport vital sanitari privada. A la seva arribada han iniciat maniobres de reanimació al copilot, encara que s'ha confirmat poc després la defunció. El conductor ha estat traslladat a l'Hospital d'Inca.
0: I a la plana política, el govern aprova la primera llei balear de costes.
1: Una norma que dona més poder als ajuntaments per a gestionar les seves platges, limita la velocitat de les embarcacions a la proximitat a terra i protegeix els escars, les construccions tradicionals de la costa de les Illes. Marga Proens és la presidenta balear.
3: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
0: I en els esports en bàsquet, Juan Ignacio Díez de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet, Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El tècnic argentí que va assumir la màxima responsabilitat de la banqueta de la primera plantilla la jornada 14 deixa de formar part del projecte Turquesa per a la pròxima temporada. Aquest darrer curs, Juan Díez va aconseguir la permanència del Palmer a la primera FEB, la categoria de plata del bàsquet espanyol.
0: Fins aquí l'actualitat. Hem arribat a les 5:04. Tornem a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: escritor.
1: Heu de saber que avui ens visita l'escriptor i periodista Luis Olivera, que acaba de publicar un llibre sobre la història de l'artista rus britànic Peter Ustinov a Mallorca.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: darrera hora del programa d'avui tenim en Lluís Fortes al control tècnic i Celestí avui molt ben acompanyats d'aquest periodista escriptor i també de l'autor del qual tracta avui.
1: Així és.

0: IB3 Radio es humor.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
6: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Paquito meu, més quin estimat, com anem?
1: Molt bé.
0: Benvingut.
1: Gràcies, aquí.
0: Ah, que bret.
1: Ah, mira, és. Què ha estat, això?
0: Ah, que m'agradarà el programa d'avui.
1: Que idò, sí, cabretes, cabretes.
0: Cabretes i formatge.
1: Formatge, avui anem de formatge.
0: Que bé, m'encanta.
1: Ja m'han demanat diverses persones, a menys si m'havia duit, me sap greu, però he d'avisar tot i vetres que avui no anem. Sí, sí. Aquí a dins se m'ha recriminat a la peixera.
0: Ja n'he provat bastantes marques de formatge de cabra mallorquí.
1: Jo crec que aquest l'hauràs provat,
0: tio. I te puc dir que...
1: T'agrada?
0: Que m'agrada,
1: ets el consumidor habitual de formatge. Molt bé, molt bé. I doncs mira, vam que xerrar d'una cosa un poc curiosa. No és que xerrem de formatge així ni de producció, això si vols un dia podem conèixer com se fa el formatge de cabra o d'ovella, sinó que volia dur un tema que potser és una mica més desconegut, però que aquí a Balears és una cosa bastant habitual, que és que així com hi ha temporada, no? Que estem acostumats a esperar les domàtiques bones de Coda Bou en l'estiu, que les figues, ara hi ha hagut les figues flors i vendran les figues bones, que ens hi ven a esclatassangs, no estem tan acostumats a entendre o a veure que la producció animal, sigui formatge, sigui nous, sigui carn, també té una temporada. Uh-huh. I és formatge de cabra i és d'ovella, però avui xerrem de cabra, en l'estiu a Balears tradicionalment s'ha deixat de fer. O sigui, ara no seria temporada de començar a fer formatge. Podem menjar formatge tot l'any perquè hi ha diversos estadis de maduració, però ara és un moment on s'atura la producció de formatge. No hi ha producció en termes de petites formatgeries tradicionals que pues, tenen les ovelles, les cabres que tenen, s'aturen i fan una pausa per les calors i per altres coses que anirem descobrint que no afavoreixen a que se pugui treure una llet de qualitat per fer formatge.
2: I d'això fora formatge, Tomeu? No,
1: no pots
2: si
1: viure fora formatge.
2: Sí, no, sé si puc...
0: no, en el mercat en trobaràs.
2: No, això sí.
1: Sí, en trobaràs, és el que dic. El que ara, per exemple, no trobareu un iogurt acabat de fer de llet de cabra perquè... s'aturen moltes formatgeries de fer aquestes coses més fresques. Ara seria més per menjar formatges més vells. I avui he demanat ajuda a una formatgeria, que és formatges de la Cabreta, de Pollença, i contarem amb en Nicolau Cerdà Pons, que és el que mos ha contestat, però bé, també té un soci, que és en Josep. I bé, és un projecte recent, per dir-ho de qualque manera, no és que duguin tota la vida, ells venen del món del turisme i se varen poder, o varen prendre una decisió molt conscient de reinventar-se, tot i que tenien èxit en els seus espais professionals del turisme, i varen agafar una guarda de cabres i se varen posar a fer formatge. O sigui que és una història que part de, sí, bueno, de com de tornar a creure en que se pot viure dignament de la pagesia.
0: Idò, te pareixi, les començam a escoltar, xerrem amb en Tomeu, no?
1: Sí, no, amb en Nicolau.
0: Nicolau,
1: sí, començarem amb en Nicolau i li he demanat a ell, que mos conti exactament com és, o com seria per ells la temporada de llet o de formatge de cabra.
3: Nosaltres quan arriba a final de juny, més o manco, per això elles comanden sempre fins a principi de setembre, mitjan setembre, aturam. I ho feim per diverses raons. La primera és que tradicionalment aquí a Mallorca i Menorca és el que se feia bàsicament perquè no disposam de farratge verd que ells puguin pasturar, de farratge de qualitat. No varen decidir seguir fent això que se feia tradicionalment perquè si no la qualitat de llet baixa molt i la qualitat de formatge en conseqüència també baixa. Després també ajuda que al final també és més mal de fer distible que el formatge, tot el que són càmeres i sistemes de refredar també gasten molt més. Bueno, són moltes coses i molts de detalls que ens duen a aturar la producció aquests mesos d'estiu. Però bueno, això ja et dic, tradicionalment és el que se feia. Menorca, de fet, si ens fixem, totes les festes de cavalls es fan d'estiu i se feien per això. Comencen per les primeres a Sant Joan i acaben per setembre.
2: Uh-huh. Ens ho explicava Nicolau Cerdà. Clar, Tomeu, en les plantes és fàcil d'entendre, veient quan broten, quan floreixen, quan fan fruit, però amb una cabra o una ovella, clar, és més difícil de veure aquesta temporada, no? Com la llegeix un pagès o un ramader?
1: Clar, no és que hi hagi una cosa visual que vegin ells les cabres ovelles, segueixen mirant la part vegetal que se't sostén d'aquests ramats. Clar, una producció de formatge tradicional o ecològic, com és en el cas dels formatges de la cabreta, ells formen part d'un cicle, no? Les ovelles o les cabres se posen en zel, després fan una gestació de 5 mesos, després ja es part, la criança, i un pic ja ensurat aquell cabrit, ja pots començar a treure un rendiment fent munyides regularment i d'aquesta llet acabaràs fent un formatge. Però clar, si ara no hi ha pastures, que és el que passa en l'estiu, ja aquí hi ha un fet determinant, que és que el farratge bo, quan han passat, quan comencen aquestes calorades que hem viscut,
0: ja, no
1: pues ja és cosa seca, ja té, li falta més proteïna, li falten més sucres, i els animals se posen un poc en mode supervivència,
0: repòs,
1: sí. Repòs, i anem a surar-ho com puguem i ja ho veurem. També se mouen mancos, no és del tot. I si ho extrapolam a la carn, per exemple, en la carn de me passa el mateix.
0: Sí.
1: No és casualitat que per Pasco mengem panades o per Nadal mengem cabrits o el que sigui, perquè coincideix que són les èpoques on hi ha més pastures. Les guardes poden tenir el luxe de tenir els animals perquè saben que els assoliran quan ja hagin passat les primeres llets, poden començar a pasturar, engreixaran aviat i ja aniran surant els animals. O sigui que és vera que ens hem acostumat, perquè hi ha maneres d'alimentar les guardes durant tot l'any, ens hem acostumat a lo millor a tenir disponibilitat d'aquests productes tot l'any, però un temps anaven marcat perquè lo tenien i anaven de net a net i menjaven menys carn, que és una cosa que ara també se diu bastant, i era bàsicament perquè la disponibilitat que hi havia anaven repartint. I ara pues, aquestes petites empreses que intenten ser sostenibles, ja no només en lo mediambiental, sinó també en l'econòmic, pues, t'has d'adaptar a lo que tens. Si tu vas en les pastures que te dona la terra que tu tens, no has de comprar pinça, no has d'importar coses de fora i, per tant, tens una despesa exacta.
0: Clar, però també deixar de produir econòmicament, t'has de fer...
1: Sí.
0: Jutipiris.
1: És una complicació, clar. Tot el que has produït durant l'hivern, si ho has venut, ja són uns ingressos que has fet, i si no, pots anar venguent aquella producció que tens de l'estiu. Però sí, tot té lo seu. Tot té... T'atures, però també atures de guanyar. I una cosa important que jo no coneixia, clar, cercant una mica com així tradicionalment s'havien aturat, he trobat un estudi de SUAP, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que xerra que la llum té bastant a veure també amb aquesta decisió de muntes remuntes. O sigui, la fotosensibilitat, el fotoperiode, millor dit, perdoneu.
0: Fotoperiode?
1: Sí, que això el que passa és que els dies se cursen després d'en l'estiu i el que els cossos dels animals comencen a fer és generar més melatonina, que això va en el cervell, que activa altres hormones, i aquestes hormones bàsicament farien que els ovaris, després d'una època de repòs, se tornin a activar, i això és el que se coneix com estar en zel, no? Quan les oquides que van mogudes, o altres paraules més o manco afortunades...
0: Anar mogudes.
1: Clar, i no, ara és en contra
0: de... És molt popular, és que fa estona que no ho sentia, però...
1: Bueno, pues se sent, hi ha altres expressions poc afortunades, sí. Com anar plena, bé, desastre, sí. Per referir-se als animals que no han envaït massa bé, però que s'usen, no?
2: Som els humans, eh?
1: Som nosaltres que parlem aquestes paraules, no elles. Clar, i elles en l'estiu no tenen ganes de gresca, així com la primavera i la sangre altera, no, vendria a la tardor, quan se quedaran embarassades,
0: exacte.
1: I ja per primavera ja estaran surats els primers cabritets i ja podran aprofitar aquestes pastures més bones per començar a menjar.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Per tant, tornem un altre pic en Nicolau, perquè aquesta temporalitat no només és una decisió comercial, com de...
1: No.
0: També depèn de la llum.
1: Sí.
0: I tot això afecta la producció. L'escoltam, idò?
1: Sí.
0: Davant.
3: Nosaltres triant, perquè nosaltres per aixugar-les el que hem de fer d'una mascle, la cabra té 5 mesos de gestació i els dos primers mesos encara poden venir. Tres darrers, elles han de descansar. Què passa aquí? Juntant que duen molt de temps en producció, des de setembre fins a maig, juny, i s'ajunta que elles també noten que estan embarassades. I clar, això mos facilita que nosaltres aixuguem. Però també és un poc una decisió del pagès. Vale? Comencen a davallar la qualitat de llet, comença a davallar la producció, i arriba un moment que per el que mengen i el que produeixen també arriba a ser insostenible i aposto a tirar.
0: La calor, per tant, no només fa de ballar els litres de llet, sinó també la qualitat d'aquesta llet que produeixen les cabres.
1: Sí, jo li vaig demanar també això a Nicolau, que m'expliqués un poc per entendre, i clar, el que baixa, o sigui, seria tot, perquè mos entenguem, tenen la llet en si, té menys greix, té menys proteïnes i té menys lactosa. I no sempre és que baixi igual per tot, també depèn de lo que hagin menjat, o si beuen més aigua perquè fan més onades de calor, o sigui que estan com intentant fent un equilibri que en el final, si no t'atures, a lo millor faran més feina per tenir manco qualitat, i que necessiten una certa estabilitat dins la llet que van traient, perquè si no el formatge no te qualla bé, no són uniformes, i si tu tens una línia com a dia d'avui estem acostumats, que tu vas a cercar aquell formatge perquè t'agrada, no hi pot haver una variació, no? Ara que xerràvem de què m'agrada, què no m'agrada, tu vas a cercar un formatge que sap que t'agradarà, no vas a cercar un formatge i ja veurem si és bo o no. O sigui que amb això també sí miren molt darrerament.
2: Clar, però el formatge artesanal, o com un producte artesanal, també té això, no? Que aquestes petites variacions d'un any per l'altre...
1: Sí, no, és que sigui mai igual, igual que un vi, o igual que els elaborats que depenen de, sí, d'aquell any, que estan ben arrelats, per dir-ho de qualque manera, però sí que és vera que ara i tradicionalment s'aturava perquè qualitat-preu o qualitat-resultat no compensava.
0: O sigui, aquesta temporada pot voler dir més fer feina per treure un formatge que serà en realitat més dolent,
1: sí,
0: de pitjor qualitat.
1: Exacte, i també una altra cosa, que és forçar les instal·lacions, més refrigeració, els animals a lo millor ja van t'arriben més cansats a la pròxima temporada. Clar. O sigui que tot recauda amb un qualcú quan estiram una mica els límits que estem acostumats.
0: Clar, això li hem demanat a en Colau, també, sí, què passa a la finca durant aquests mesos sense producció de formatge, i mos ha dit això.
3: Bueno, com tu dius, la feina no s'atura. Bàsicament aprofitam tot el que no tenim temps de fer a l'hivern quan tenim tota la feinada, fer formatge i distribuir, etc. I bàsicament són moltes feines de...

0: Tenim. Clar, ells ara, si tornen a producció, si sou dos, no pots deixar els animals fora
1: no,
0: de cuidar-los,
1: sí no.
0: Però se'n pot anar una setmana, una altra, mira, trobar maneres, ser imaginatius i trobar solucions.
1: Aquesta feina no acaba directament a fer una peça de formatge, sinó que tot això sosté tota la resta.
0: Sí, tot és necessari a una finca i, per exemple, ara que ell mencionava els papers, la feina burocràtica, que és una cosa que se queixa molt dels pagesos, s'ha de fer en qualque moment, s'han d'actualitzar els poderns...
1: I en ecològic crec que encara tenen més
0: burocràcia. Sí, han de fer encara
1: fan
0: més...
1: Fan ecològic, eh?
0: Ells estan amb ecològic, sí, ho tenen tot amb ecològic, fan fruit i fan altres coses també, i clar, has de mantenir els quaderns de camp actualitzats, o sigui que és un bon moment també quan i fa aquestes colorades per fer aquestes feines.
1: Aquestes feines, sí.
0: Sí, sí. Per acabar, li he volgut demanar a Nicolau, clar, que mos conti, perquè hi ha gent que no s'atura, no? I li he demanat també quina seria la manera d'arribar a tenir a fer formatge tot l'any o què és el que implica per la gent que no s'atura.
2: Bueno, la gent que fa la producció tot l'any, el que passa és que té diferents lots d'animals i ell ho organitza, pues, tenir una paridera antes de l'estiu. Quin problema es pot generar? Pues, depèn molt del maneig. Si fa un bon maneig, cuida molts animals i té unes instal·lacions que li permetin sobreviure en aquestes calorades, no hi haurà molta diferència. El que sí que hi haurà és això, una davallada de qualitat de la llet, el formatge al final no sortirà tan cremós, no sortirà tan bo, i l'animal també al final té un estrès de calor i un estrès per les altes temperatures, que al final això afecta tant a producció, que és menor, com a qualitat del producte final.
1: Idò, sí, un formatge molt bo, perquè casualment la setmana passada vaig anar allà on vaig a comprar i n'hi havia
0: sí,
1: una
0: peceta
1: tirar. I vaig comprar i després hi vaig tornar aquesta setmana i he tornat i ja no vos queda formatge d'aquell que teniu la setmana passada. Diu, no, aquesta setmana...
0: Mira,
1: no
0: jo no li he demanat a en Colau, però sé d'altres anys que inclús he anat a la finca i no, ja no en tenia, no? O sigui, que crec que ells fan també de netanet. Que bon
1: clar,
0: senyal,
1: ho van,
0: eh?
1: Ho sí.
0: Estem contents per ell, sí. El que passa que si ara qualque oient li peca la curiositat i haurà d'esperar, com esperam els esclatassants, a la tardor per menjar aquest formatge
1: aquest
0: tan
1: formatge.
0: Bo que fan.
1: Sí.
0: Que fan. Sí,
1: boníssim,
0: sí, sí, sí.
1: Efectivament.
0: Sí, molt bo. Bé, això, bàsicament, com a resum d'avui, si mos hem de quedar amb una idea, jo m'agradaria que anéssim interioritzant tots que això, que aquesta abundància que estem acostumats amb els productes d'origen animal és una mica fictícia, fins a cert punt, ho estirarem fins que puguem, però vaja, que tot això té un cost, ja sigui energètic, ambiental, logístic, damunt dels treballadors, damunt dels animals, o sigui, quan hi ha producte tot l'any, no té per què ser un bon símptoma, que és una cosa que en els pagesos de Mallorca se'ls ha criticat molt, que les tomàtiques s'acaben aviat o no en tenim prest, o es falta producte, i de vegades... entendre quan falta producte vol dir que les coses estan fent bé i estem respectant els cicles i mira, pues ara... I també més il·lusió quan t'arriba ja ha fet més talent.
1: Molt bé, hem d'acabar amb el nostre diccionari particular de Fora Vila. Avui hem d'afegir una paraula que m'agrada molt.
0: Sí, t'agrada?
1: Sí,
0: mira,
1: no sé per què. Però...
0: He triat cestador, que sí. No era i havia de ser. Sí, clar, que jo vaig haver de cercar un parell de vegades quan s'escrivia.
1: Quan s'escrivia, exacte. Perquè i... a vegades diu, no, vàrem anar a unes noces i vàrem fer el sopar en els cestadors.
0: Sí.
1: Com?
0: I jo havia dit molt de temps malament, estador, d'estada. Jo pensava que era d'estada, però no, és cestador. Que ve de lloc on cesten ses ovelles, en aquest cas ses cabres, que és un castellanisme de cestadero. I és millor que això, és un estable o un corral obert i bé, altres parts de on se xerra en català, Morella en concret, li diuen a qualsevol arbre o roca que fa ombra, o sigui que sí, un lloc on se resguarda de sa calor. Sí, sí. Hi ha una cançó popular, el Cove Moll, també, que diu «Vos teniu uns talls cellers, bons com uns cestadors, les vos valen dos pastors per tancar-hi ses oboes».
1: Exacte.
0: Cançons populars que hi ha al Cove Moll.
1: Els cestadors que, efectivament, allà on guardaven ses oboes, perquè estaven a cobro.
0: Sí, de mal temps, de sol, sí, tenen...
1: Han de tenir cobro, que és molt important.
0: Ara mateix és molt important. Poseu-vos a cobro, voltros i els animals.
1: Sí, sí. I cestadors, tot i que és que captura segurament és un castellanisme.
0: Sí, és una paraula que
1: és una paraula
0: s'emplea per tot. No, no podíem fer que no.
1: No sé, no sabria com anomenar-la si no fos així.
0: No, estable, supos que seria, sí. Però no. Aquí no
1: però
0: estem...
1: Tampoc, no.
0: Sí, són cestadors aquí.
3: Cestadors. De tota la vida.
1: També moltes gràcies. Quedes amb nosaltres que posarà
0: si
1: un pot de música.
0: Sí, clar que sí, sempre.

0: IB3 Ràdio és història. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Sí, posarem un poquet de música per acabar el programa. Miquel, ja és aquí. I a menys si vos agrada avui, Michael Jackson.
3: És fàcil.
4: Hombre, és fàcil.
2: Ah, oi, Michael Jackson.

0: Avui sí o sí hem de dedicar aquesta píndola musical a Michael Jackson, que mos va deixar un 25 de juny de 2009, ja fa anys, però hi poc, però ja fa anys.
1: Sí, però va ser sonat, eh?
2: Sí, van enxerrar.
0: I encara s'enxerra.
1: Aquestes
0: darreres setmanes hi ha notícies també relacionades.
1: De 7 anys han passat. Mm-hmm.
0: Per repassar aquesta trajectòria, havien de començar escoltant el Jackson 5, que varen arribar a publicar 10 àlbums durant els anys 60 i 70, Michael Jackson i els seus germans, però el 1971 Michael Jackson va decidir començar la seva carrera en solitari.

0: I què dir de la trajectòria en solitari de Michael Jackson, perquè podríem xerrar hores, podríem dedicar programes sencers a la seva trajectòria, però podem dir que potser quan va començar a fer-se més famós va ser durant els anys 80 a través dels seus videoclips tan espectaculars. No sé si vosaltres ara vos en ve qualcun a la ment.
1: Hombre, thriller, un suposo. Zombies i sí. Coses d'aquestes.
2: Sí, això dels thrillers.
3: Jo he estat en aquesta casa.
0: Ah, sí?
3: La
0: ah,
3: vaig cercar, sí.
2: La casa de thriller.
3: Sí.
4: Què dius?
3: Sí.
0: Bon, no, està per tot, en Los
4: Angeles. En Celestia, sí. Té molt de món.
3: Sí. Sí. I vaig arribar en seu cotxe. Sí, sí, sí.
0: Però un altre videoclip que potser recordareu és el de Biret.

I bé, ja ho sabeu tots, en Michael Jackson és considerat el rei del pop i l'artista musical més exitós de la història, i bé, això no és casualitat, és perquè Thriller va ser l'àlbum més venut de tots els temps, i altres dits com Bad van aconseguir convertir-se en el primer en aconseguir posar 5 senzills en el número 1 del rànquing Billboard. Déu-m'hi-do.

0: Idò, fins aquí aquesta píndola musical. Moltes gràcies, Miquel. Michael Jackson, que fa 17 anys avui,
1: tal
0: dia com avui, que va morir. Recordem que teníem una pregunta del dia. Quin nom rebien els locals en els quals se podia apostar legalment? I eren estriquets.
2: Estriquets.
0: Molt de pobles encara que eren triquets, te'n recordes?
1: Triquets, sí,
0: ara t'ha
1: vingut
0: al cap. A Palma n'hi ha un de triquet a Avingudes. Sí, n'hi havia un. Ara és un Can Joan de Saigo. Però bé, eren tots llocs on se podia apostar legalment avui, els triquets. Tomeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve. Celesti, fins demà. Miquel, fins demà.
3: Fins demà.
0: I Lluís, gràcies. Demà tornem a una ferrada.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Preocupació i angoixa entre la comunitat veneçolana a les Balears. Les hores posteriors, els dos terratrèmols que han deixat, segons el balanç oficial, 164 morts i gairebé 1.000 ferits aquesta mitjanit hora espanyola. Tot i que s'espera que la xifra, malauradament, ascendeixi les pròximes hores. Ara l'esforç es concentra en el rescat de supervivents sota les runes. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència.
6: Els veneçolans residents a les illes expliquen que és difícil establir comunicació amb familiars i amics i que molta informació els arriba a través de les xarxes socials. Angie Rodríguez diu que, tot i que no ha de lamentar pèrdues, alguns familiars ja no podran tornar a casa seva. Diu que pràcticament no han tingut temps d'assumir les conseqüències de la tragèdia perquè ara fan tasques de rescat.
7: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
6: Per cert, que l'aerolínia Air Europa ha anunciat la cancel·lació de les seves connexions entre Madrid i Caracas, programades per al dia d'avui, a més de la flexibilització de les condicions de viatge per als propers dies, a conseqüència dels terratrèmols.
5: Això a Venezuela, mentre a Japó almenys 5 persones han resultat ferides en un altre terratrèmol de magnitud 6.9, que ha sacsejat avui al nord del país i s'ha deixat notar amb intensitat a Tòquio, però sense que s'hagi produït una alerta de tsunami. I aquí a les illes han de lamentar un accident mortal a la carretera de Muro a Sa Pobla.
6: El vehicle sinistrat, un totterreny, ha sortit de la carretera i ha fet diverses voltes de campana fins a trabucar. Un home de 57 anys ha quedat atrapat a l'interior i ha mort el conductor del cotxe. De 24 anys està ingressat en estat greu a l'Hospital Comarcal d'Inca.
5: I també continua en estat greu a l'UCI de Sones Passes, la nina ofegada en una piscina privada de Pollença.
6: Les primeres investigacions apunten que va ser la padrina de la nina de nacionalitat britànica que va donar l'avís d'alarma en trobar-se-la surant. Els serveis d'emergència varen realitzar maniobres de reanimació i la varen traslladar al centre hospitalari.
5: I el grup mallorquí Fades ha denunciat haver patit diverses agressions en 3 dels 10 concerts de la seva darrera gira, amb amenaces, jo ha dit, generalitzat per xarxes. El darrer cas ha estat a la Revetlla de Sant Joan de Vilassar demà a Barcelona.
6: El grup va decidir cancel·lar l'actuació després que els llançassin glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari, un fet que ha lamentat d'aquesta manera l'organització de l'acte.
8: Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai.
6: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha condemnat l'agressió.
5: I detingudes 9 persones a Catalunya que presumptament formen part d'una xarxa criminal que delinquia operant amb empreses pantalla en domicili fiscal a Mallorca, entre d'altres.
6: El grup de blanqueja de capital de la Prefectura de la Policia Nacional de Palma els investigava des de fa prop de 2 anys. Se'ls acusa d'estafar prop de 9 milions d'euros. Hi ha més de 3.500 víctimes.
5: I un darrer apunt, perquè les Pitiüses i Mallorca, excepte la Serra de Tramuntana i part del Llevant i el Migjorn, estan en avís groc fins a les 8 per altes temperatures, que poden arribar als 37 graus, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia. I amb aquest apunt arribam a les 6:04. Recordeu que torna l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui ens acostem a un llibre que també és un cant a la necessitat de la mà. Hi ha un artista basc que va triar Mallorca per viure i que aquest dia és recordat a la seva terra. Comença la cultura, IB3. Benvinguts.

0: Tot una saludada a Miguel Félix Chicón, és autor d'una cinquantena d'articles publicats a la Gaceta Nàutica i editats ara per Mallorca Press. És un recull de diverses reflexions sobre la mà i els navegants. I de la mà als paisatges personals de l'artista basc Santos Iñurreta. Durant anys ha viscut i ha fet feina a Mallorca i ara la Galeria Lumbreras de Bilbao, d'on és ell, inaugura la mostra Paisajes para Paseos Personales, amb obres inèdites que ha fet a Silla. I per acabar sèries a les plataformes amb Princesa Consuela, que és l'alter ego de l'actriu Cata Rosell, i amb les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
1: La cultura des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
1: Una cinquantena d'articles, com dèiem, publicats a la Gaceta Nàutica, editats per Mallorca Press. Reflexions, troballes, memòries, història i, sobretot, una declaració d'amor a la mà i a les seves gens. Avui parlant de Navegar és necessario, de Miguel Félix Chacón.

0: nostres ràdios, patrimoni.
1: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
1: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.
5: 6 i 29 minuts, continuem a l'Aviador. Es va formar a l'Escola d'Arts i Oficis de Vitòria l'any 1992. Es va traslladar a Mallorca. La calma, la llum, els colors de l'illa el van inspirar. Va exposar a París, a Anvers, a Barcelona, a València. I fa uns anys, el Museu d'Art Contemporani del País Basc va fer una gran exposició amb la seva obra de gran format. La setmana passada es va inaugurar a la Galeria Lumbreras de Bilbao Paisajes para Paseos Personales, un recull inèdit que presenta per primera vegada al públic l'obra paisatgística de l'artista. Avui ens acostem a la figura de Santos Iñurreta.

0: Va néixer a Vitòria en 1950 i es va deixar quan vivia a Son Carrió el 2023 i Joana Nicolau és la seva dona. Joana, com estàs?
1: Hola, Rafael, com estàs? Molt bé.
0: Molt bé. 54 obres que surten per primera vegada del seu taller, precisament de Son Carrió. Paisatges per a passeos personals, que es podrà visitar, per cert, fins al 30 de juliol. Parla'ns d'aquests paisatges i què suposen també en el conjunt de l'obra d'en Santos.
1: Bueno, aquests paisatges era una cosa molt desconeguda per tothom i ara per jo treure'ls d'esteller per primera vegada ha estat com una mica profanar un temple perquè eren uns paisatges que pintava ell per seu propi gust. I, de fet, n'hi ha quatre que són quatre peces de 2 metres per 4 que no havia vist pràcticament ningú, els tenia com amagats. Són quatre boscos bestials. La seva part més íntima i més, què te diria jo, més introspectiva, no? Molt diferent de sota la seva altra obra, realment.
0: Clar, te poses tu en contacte, en aquest cas, amb la Galeria de Bilbao, són ells que se posen en contacte amb tu, teniu com una relació més o menys permanent i d'aquí també surt la idea de treure, diguem, del taller aquests quadres? Com va?
1: No, tot va sortir perquè en Santos ja feia estona que tenia el somni de fer un llibre gros, només de paisatges, amb molta imatge i molt poc testa. I quan li varen diagnosticar la malaltia, va ser quan va dir, bueno, mos va deixar instruccions clares, mos ho va anotar tot un quadern, el va abossetar tot, el detall com volia el llibre. Inclús mos va escriure un text preciós explicant per què pintava aquests paisatges, què significaven per ell, la pau que li donaven, i que era un món a part de les altres pintures que el feien, era com una pausa, no? I amb aquest llibre varen decidir posar el llibre en marxa amb Nata Lasalle, que és de Outsider Comics, que viu també a Mallorca, i que és un dels executors del Comic Nostrum, eren molt amics, amb ell va fer 5 llibres, i, bueno, Nata, la seva dona i jo ens varen posar en marxa en el llibre. I després, una persona amb molta pes dins el món de l'art allà en el País Basc, no, Xoa Zumeta, que és filla d'un gran pintor, en Zumeta, sí, que era Zumeta. Molt amic d'en Santos. Zumeta, pues, se va posar en contacte amb jo, va venir a Mallorca amb 2 ordenadors i 2 persones més i me va ajudar a fer l'inventari, se va enamorar de l'obra. I va ser ella qui me va dir: jo te podria posar en contacte amb una de les poques galeries grosses que queden a Bilbao.
0: Clar.
1: Perquè allà en el País Basc han anat tancant moltes galeries, no és com aquí. I, bueno, vaig anar a Bilbao, vaig conèixer aquesta gent i els va fascinar la idea, perquè, clar, quan dius paisatges, tothom li com a que li agrada més, no? I va ser com un combo perfecte. Dius, bueno, presentar un llibre i no tenir un recolzament d'una exposició i que se puguin veure en directe, perquè els quadres és en directe que s'han de veure, encara que aquest llibre és verdaderament un bombon, és una joia, tenia moltíssima més força i tenia molt més significat. No presentaràs un llibre i ja està. Pues s'ha presentat el llibre i en l'exposició. I després va sortir també un tercer projecte que també s'ha fet i és un curt documental que és una entrevista amb en Santos dins del seu taller i on també se veuen paisatges, se veu l'entorn aquí on vivia ell, s'ha fet una animació d'alguns paisatges també.
0: Que es va presentar dilluns passat, si no vaig errat, al Museu d'Art Contemporani del País Basc, l'Atrium.
1: Exactament. L'inauguració de l'exposició era a Bilbao,
0: sí.
1: El dijous de 8, durarà fins dia 30 de juliol i la presentació del llibre i el documental va ser a Vitòria, a l'Àrtium, que vendria a ser l'equivalent d'aquí a Baluart.
0: Sí, sí, sí. Àrtium.
1: I va ser, bueno, lleno completo, se varen vendre tots els llibres i el documental va agradar moltíssim perquè era verdaderament era emocionant, era alegre i era guapo. I va ser com un triplete, no? Sí.
0: Qual que banda llegit que tu deies o que Mallorca explotó de color, si ens referim en Santos, quan miram aquests quadres que estan exposats ara, és veritat que troben colors molt vius, una paleta que fins i tot pot evocar el Gauguin de Tahití, perquè els oients se facin una idea, no? Amb aquesta vivor de colors molt intensos, d'on li venia aquests colors, no? Aquesta paleta?
1: Bueno, en Santos va sortir de Vitòria, ell ho deia, vaig sortir de Vitòria amb una paleta de colors i aquí no tenia cap significat, vull dir, aquí se va enamorar del llum, el llum el fascinava, i el fascinava el llum com anava canviant. Ell en el documental, cert de, que en Barcelona deia que és difícil captar la llum de Mallorca, perquè és molt canviant. I ell diu, tenia tota la raó, és molt canviant, és molt elèctrica, hi ha molt de matisos, de verds, de blaus, que hi ha vespres vermells, aquells postes de sol. Clar, nosaltres vivim a fora vila i ell, hem estat 30 anys visquent a fora vila, hem revoltat de tots aquests paisatges i, bueno, són paisatges reals però transfigurats amb una intenció estètica, no?, també.
0: Clar. Com...
1: I, bueno, ell era molt, molt, li agradava molt en Picasso, en Matisse, en Hockney, teníem, no sé, moltes influències.
0: Com definiries la seva obra més enllà de, dels paisatges?
1: Bueno, en
0: Difícil, eh?
1: Santos... Bueno, si llegeixes llibres por ahí, això és un expressionisme figuratiu,
0: Sí.
1: no? Amb una visió onírica, transgressora, gamberra de la realitat, amb un cromatisme brutal, a vegades pop, i també jo crec que molt influenciada pel món del còmic, però sí que té diferents etapes. Jo veig ara que han fet totes s'inventari i hem mogut moltes coses. Els primers quadres que va pintar aquí eren com a més amables, menys cromatisme, a lo millor, i s'ha anat explotant més i més i més, saps? I crec que també s'ha anat acostant més i més en el món pop i còmic, que l'influenciava bastant, també.
0: Es podrà veure aquest documental i aquesta exposició a Mallorca, a les Illes, en qualsevol moment?
1: Bueno, a mi m'encantaria que aquesta exposició i moltes altres se poguessin veure aquí a Silla perquè ell no se va prodigar massa aquí. No depèn de jo que se vegin aquí. Jo faré un esforç perquè sí, però bueno, no sé quant de quadres tornaran tampoc, perquè estem xerrant d'una galeria privada i la galeria privada el que vol és vendre.
0: Perquè creus
1: I en
0: que
1: quant al
0: sí.
1: documental, el documental no se podrà veure per ara perquè això és... És part, és un fragment d'un projecte més gros, de documental més gros, sobre tota la seva vida i la seva trajectòria. Per tant, per ara no se podrà veure. El varen fer només per la presentació.
0: Perquè creus que no va a ser del tot conegut a les Illes o no més conegut del que va ser?
1: Bueno, ell va tenir molts d'anys, crec que de més 20, un galerista valencià, que el va dur molts d'anys a Arco, varen fer moltes exposicions per la península, i en el País Basc sempre es posava. Quasi cada any feia una exposició a una
0: Sí,
1: ciutat o a l'altra.
0: això.
1: I aquí era com que se dedicava més a ser feliç, a pintar en llibertat, ell ho deia, aquí on són feliços dins el taller. I se va com a aïllar, no? Ell en el documental explica que quan surts d'un lloc on ets molt conegut i vas a un lloc que no te coneix ningú, això és, en principi és com més raro i difícil, però per una altra part t'ajuda moltíssim en la teva feina,
0: Clar,
1: perquè...
0: és un alliberament també, no? En part.
1: Exactament, és un alliberament total. I ell el que era lliure, molt lliure, un esperit lliure.
0: Me deixes demanar-te si hi ha molta cosa més d'en Santos que encara no s'ha vist, perquè me parlaves d'aquests paisatges que estaven ja com amagats. No sé si hi ha qualque sorpresa més que se pugui revelar en els pròxims anys. I que tu la coneixes, evidentment.
1: Bueno, en Santos era una persona molt prolífica. Era, podia estar 14 hores fent feina, 10-14 hores fent feina perfectament. Vull dir que hi ha bastanta d'obra. Ell el que més li agradava era pintar grans dimensions, quadres de 2x2, 4x2, això era el que més li agradava. I després també té molta obra en paper. Té molta obra en paper. I sí, hi ha bastanta d'obra d'en Santos.
0: Que estàs
1: Ara que hem fet...
0: decidida a anar traient.
1: Bueno, això és idea. Jo, tot aquest esforç que hem fet, hi ha tot un equip de professionals i també de molts amics que han ajudat.
0: Clar.
1: I la idea de tot això és que tingui una repercussió. Allà en el País Basc va venir gent de la universitat, de museus, a veure tot això, i espero que tingui una repercussió. Allà és molt conegut, però ja m'agradaria que aquí fos una mica més conegut, ja. Obrir les portes, no?
0: Idò, és un repte que tens
1: És
0: per
1: un
0: davant
1: repte,
0: tu i més
1: sí.
0: gent, però especialment tu. I nosaltres
1: Especialment jo.
0: estarem pendents. de quan treguis més coses.
1: Me sap greu no haver estat amb vosaltres en directes.
0: Se t'escolta molt bé, Joana.
1: No m'escoltes bé
0: Sí,
1: ara?
0: se t'ha
1: No
0: escoltat perfectament. Tota
1: ah,
0: l'entrevista, amb un so
1: que me
0: molt...
1: sap molt de greu
0: Un
1: no
0: so
1: ser
0: molt
1: allà
0: net.
1: en directe i que no tingueu el llibre davant, perquè és una preciositat de veure, és veritat.
0: I de mira, així tenim
1: I bueno,
0: una altra ocasió pendent.
1: vos convido a tots a anar a veure l'exposició a Bilbao. Bilbao sempre està bé anar-hi, menys
0: Efectivament.
1: aquests darrers dies, que ha estat una onada de calor mai vista. Sempre és una visita
0: Però
1: interessant.
0: normalment són uns quants graus menys que a les illes i ja sabeu, si vols deixar córrer per allà, fins al 30 de juliol a la llibreria Lumbreras podeu veure aquests paisatges per a passeos personals de Santos Iñurreta. Joana Nicolau, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Rafael i Mònica, per haver-me convidat.
0: Vinga, fins aviat.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en Casa Nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
9: I avui en Cata Rosell, que la tenim en connexió telefònica. Cata, com estàs?
10: Jo beníssim, aquí mirant a la plaia dels Arenals, mirant un mar blau, blau, blau, turquesa, preciós.
9: Sí, però on? Per als oients que no coneguin...
10: A Formentera. A Formentera.
4: Quina pena, pobreta.
9: Marta Pérez. Com
4: hola. Sí. Pitjor que la Cata. Ja t'ho dic.
9: Sí, però bé, també... I està massificada a Formentera en aquest moment, no?
4: No te facis pues mala sang.
10: No. Des de dilluns que he vengut, avui he notat el canvi de més gent. Dilluns, dimarts i dimecres estava superbé. Avui ja, home,
9: molt
10: la
9: bé.
10: Gent va volar ahir, que era Sant Joan.
9: I dona Cata, que les seves vacances no li impedeixen parlar de sèries i fins i tot veure sèries. I avui què ens has dut? Què ens dus?
10: Idò, mira, com m'he vengut aquí a Formentera amb amics, he dut dues sèries molt diferents, però les dues van sobre l'amistat. Mm-hmm. Vale? La primera és la segona temporada de la sèrie Les Quatre Estaciones, que és una sèrie basada, la premissa, en la pel·lícula del 81 d'Alan Alda, però que és una sèrie de Tina Fey i ella després pues, li ha incorporat moltes coses de vivència personal, gira al voltant de l'amistat d'un grup d'amics de la universitat que ara ja en els 50 pues, se retroben cada 4 cops a l'any, no? Cada estació. I bueno, aquesta temporada comença després d'un fort cop emocional que tancava la temporada 1 i per tant és un moment de canvi i fragilitat. No? És una sèrie que combina comèdia i melancolia per retratar un poc com evolucionen les amistats, les parelles, sobretot el desgast de les parelles, canvis físics, crisis de l'edat...
9: Sí.
10: I bé, Tina Fey, ella és una guionista, no?, reconeguda per Saturday Night Live i actriu, però aquí també fa de directora.
9: Vols que escoltem el tràiler? I després
10: continuem. Vinga, escoltem el tràiler.
9: Vinga.
11: Esto le habría encantado.
12: Por la presente declaro este el fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
13: No.
14: Vámonos ya.
15: Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
16: ¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
17: Últimamente lo está pasando mal. Por la noche apenas me habla.
15: ¿Cuando se pilla un ciego?
17: Él no se pilla ciegos.
12: ¡Con nachos!
16: Nunca pensé que fuera a encargarme de la herencia de Nick.
15: ¿Y si lo haces más sencillo? ¿Tú solo vendes el barco?
16: ¡No puedo vender el barco, Jack! Porque lo cambié por dos burros.
9: I així sona la segona temporada de Les Quatre Estaciones, que se pot veure on, has dit?
10: A Netflix, són 8 capítols de mitjoreta i, bueno, i és una estètica càlida i elegant, així baix una estètica cozy, pues saps, amaga com es desordre emocional de gent rompuda que aparentment no té problemes perquè té feina, se'n pot anar de vacances, té amics, pareix que tota sa vida li va bé, però després pues, surten... Mira, a mi m'ha agradat molt sa pel·li Los Amigos de Peter i jo crec que aquestes sèries sempre se'n recorden un pot de Los Amigos de Peter, no? D'aquests retrobaments d'amistat i on s'atreuen les coses emocionals que treus amb els amics més profuns, no? I bueno, jo la recomano, a mi m'ha agradat.
9: Molt bé.
10: sí, per com erosiona l'amistat, no? Com envellim.
9: I la segona, crec que és una sèrie de Filmin, no és vera?
10: I la segona és una sèrie de Filmin que també és molt curteta, són 6 capítols de mitja hora, que se diu Leonard and Hungry Paul. Mm. Aquesta és molt diferent, però també és una sèrie irlandesa i és una comèdia amable, molt petiteta, com a molt sense renou, no? Està centrada en l'amistat de dos homes molt introvertits, envoltants als 30, que segueixen visquent a cals pares, són molt nerds, ells, i un d'ells viu una situació que li fa canviar, li fa voler sortir de sa rutina d'aquesta zona de confort, en canvi s'altre no, s'altre reivindica la zona de confort com una opció valuosa, no com una derrota. No? Mm. Parla de l'amistat, de la soledat, de la dificultat per trobar un lloc en el món. I no és una sèrie que no cerca catarsis, sinó com a petites victòries personals, saps? No hi ha grans transformacions. Tracta petits logros com un aconteixement. I, bueno, i té originalitat en què és molt sensible. Són personatges quasi invisibles, personatges super ben creats, i jo li donaria una oportunitat en aquesta sèrie perquè, te dic, no és espectacular, no hi ha conflictes constants, és molt observacional. No? Aquí, així com és altra, xarren, és molt de diàleg, aquí és com a... És una sèrie molt, sí, observacional, molt gestual. Els personatges ho diuen tot amb mirades, amb gestos, gesticulats. És molt, molt, molt, molt, molt guapa, però com a molt petita, molt sense renou.
9: Molt bé. Idò, Lena Hungry Paul, que podeu veure a Filmin. 6:48, anem al cinema.
5: L'escapada, amb Marta Pérez.
9: Una escapada, Marta, que avui ens du cap a un director que va tenir una pel·li, va fer una pel·li que jo me va fer girar el cap, me va tocar molt, Once.
13: Mira, no has dit quina, ja sabia quina era, sí. Once.
9: Però és que estava mirant la seva filmografia i no sé si he tornat a veure res d'ell.
13: A mi m'agrada molt, Once probablement és la meva preferida, però forma part com una espècie de trilogia on la música és com l'espina dorsal i és Once, Begin Again, amb Keira Knightley i Adam Levine,
9: també la vaig veure, sí,
13: i després una darrera que era Sing Street. I ara torna a fer servir el mateix idioma, que és la música, amb lletres robades. I és que està basada en una història que a mi, jo no sabia, i m'ha fet molta gràcia, i és que fa 30 anys, en Robbie Williams,

0: ¿Por qué no haces Never gonna run if you don't walk?
1: Never gonna run if you don't walk.
0: Don't look down. Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
2: Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
0: How to write a song without you. Llevo años dándole vueltas a esto.
2: Sí, me gusta.
3: Anto, te respete, pero es bruto.
4: Clar. Ja no he d'encerrar de la sinopsi perquè va, això és un cantant de bodes que ja no té molta feina i un exmembre d'una boy band que això recorda la història real. De fet, el protagonista és en Paul Rudd, que avui esperava que estigués na Cata perquè ella és princesa Consuela i en Paul Rudd és en Mike Hannigan, que és l'homo de na Phoebe a Friends, així era com un homenatge a Cata. Després,
5: i
4: s'altre...
5: A part, tinc moltes ganes d'aquesta recomanació que fas, Marta, perquè a mi Begin Again me va agradar molt.
4: A mi també.
5: A
4: mi també m'agrada.
5: No l'he vista.
4: A mi m'agraden les tres. Hi ha Once, crec que és per un públic més cinèfil, una cosa més indie, més, amb menys de colorins.
5: Molt
4: Begin
5: bones,
4: Again
5: sí,
4: és com una comèdia romàntica indie que va agradar molt. I després Sing Street és com a més per joves. Però ell sempre fa servir cantants Adam Levine a Begin Again i Glenn Hansard, que ho és a Once, i aquí és en Nick Jonas. No? Jo crec que torna a les seves obsessions, però en aquesta pel·lícula és amb una clau un poc més adulta. És una comèdia romàntica, però que hi ha unes preguntes que bateguen a tot el guió, que és què feim amb els somnis que no complim, si estàs només una primera oportunitat o li hem de donar a la segona...
5: Uf, jo ja tinc cita setmanal.
4: Sabia que tu t'enganxaria.
5: Sí.
4: I en Paul Rudd, bueno, és un home amb el que me casaria, així que...
3: Amb el permís de Javier, ja sabeu que estem aquí fent una dramatització de la vida.
4: Jo sempre dic que me casa amb molta gent i després... Només me deixaria deixar-li per en Jorge Drexler i això no passarà, així que... I en Juan Diego Boto. Només tenc aquestes dues cartes verdes. Així que aquesta pel·lícula, jo crec que per l'estiu, una pel·lícula, una comèdia musical, és ideal.
3: Que bé.
4: Letres robades. Per favor, versió original.
3: Sí, sí,
4: perquè la música té un pes especial aquí, així que versió original sempre.
3: Molt bé, què heu vist aquesta setmana?
4: Jo he vist una pel·li.
5: En Formentera no hi ha cine.
4: Ai, per favor. Però
3: quant de temps dus allà?
5: Des de dilluns.
3: Ah, val.
4: Però i que viu allà, ara, ella.
5: No, ja torn.
4: Val. Jo vaig veure una pel·li que se m'ha escapat amb aquella carrera dels Oscars que, si pudiera, te daria una patada que de fet, Rose Byrne, aquesta dona que a mi m'encanta, va estar nominada a millor actriu i ara entenc per què. És una comèdia negra sobre la maternitat. M'ha posat molt nerviosa. És una pel·lícula molt angoixant perquè ella va perdent els nervis a cada minut de metratge. Deixa fora de plànol a Sofia, a tot, només la veus a ella i aquella cara que va perdent la pau, i és una pel·li que jo recomano, però no és molt estiuenca, ho he de dir. És una pel·li densa, sí. Per tu, però... sí, clar.
3: Sí. Jo saps que estic en contra d'això de les pel·lis estiuenques i de que, no sé... Jo
4: radicalment crec... en contra?
3: No, que crec que les bones pel·lis se poden veure en qualsevol època.
4: Sí, però tens humor d'estiu i humor d'hivern. O tu no.
3: No, jo no.
4: Jo sí.
5: Totalment.
4: Gràcies, Cata. Per primera vegada deixam-me'n en Rafa fora de...
3: I s'acosta l'Atlàntida i tindrem la presentació, no? Em presentaran aquí en Javier Bardem i venen tots dos.
4: La Cloenda.
3: Ah, la Cloenda.
4: Sí,
3: la Cloenda,
4: Cloenda,
3: però
4: sí.
3: Dic que ja s'haurà estrenat la pel·li, no ho sé.
4: No, a sales no. No,
3: a
4: no,
3: sales
4: no,
3: no,
4: és exclusiva.
3: Vale.
4: Sí, sí.
3: Ah, molt bé, que bé.
4: I venen tots.
3: El ser querido.
4: Sí, el ser querido. A mi, ja sabeu, me fa moltíssimes ganes.
3: Jo també.
4: I a més, si te la presenten ells, sempre és molt guai.
3: Me cau molt bé. No. Vaig coincidir amb en Sorogoyen i n'hi que l'engo en un bar de Madrid fa molt poc, però ni me cau bé ni malament.
4: Ja.
3: O sigui, dic que m'agrada molt en
4: Sorogoyen.
3: Sí,
4: a mi també. Hi ha coses molt xules, bueno, sempre a l'Atlàntida, però coses que jo sàpiga, perquè jo he de fer faré un parell de presentacions per coses d'escriptores, en Siri Husbe, Annie Arnaud, després ve en John Wilson. Recordeu aquella sèrie tan meravellosa de How To with John Wilson? Pues té una pel·lícula i també hi ha coses molt guais que crec que encara no se poden dir, però no mos escolta.
3: Però tu ho saps, no?
4: Bueno, només he dit això, no he dit gaire.
3: Quan comença, per cert?
4: Darrera setmana de juliol, però res, és una setmana sempre molt especial, no?

0: perquè és com una setmana que jo faig feina, però és com de vacances, perquè se veuen pel·lícules fins
1: que
0: tard.
1: Tu estàs allà a tope, no?
0: Jo, bueno, faig... Sí, a mi m'agrada anar com a usuària, però m'agrada... Crec que a la inauguració hi ha com un ambient especial, a la cloenda, se respira cine, que per això se fan els festivals, no?
1: Jo crec que quedava també més consolidat, no? Com un festival més... que ja ressona molta gent i per això, per exemple, pues crides... Va venir l'any passat Sorogoyen, no?
0: Va venir l'any passat Sorogoyen.
1: O fa dos anys.
0: L'any passat va tancar en Jonas Trueba, no?
1: Sí, no, però jo crec que fa dos anys va venir Sorogoyen per qualque cosa. No? Perquè també hi havia en Zahera.
0: Lluís Zahera, sí.
1: I, va ser, i coincidien tots dos.
0: No
1: estaven
0: record.
1: Tots dos allà, sí, jo hi era.
0: Tanc ses edicions.
1: Era al principi, Lluís Zahera, sí, Lluís Zahera, el dia de la inauguració, Lluís Zahera va
0: I que varen presentar. Ah, les Vestes, probablement. Sí.
1: No, però no, potser fa dos anys, però bé, sí, ens havia tots dos allà per allà.
0: Bueno, bueno que sí, tenim igual. Cita.
1: Cata,
0: sí.
1: Que tenim cita, hauràs tornat de Formentera, ja que comenci el...
0: Ella ja no torna mai.
2: Sí, torna demà.
1: Molt bé. Idò, sèries que tinguis en marxa i que estiguis mirant a Formentera o encara no?
2: No, m'he acabat ara això de Hungry Paul.
1: La
2: de Hungry Paul i Leonard Hungry Paul me l'he acabat ara.
0: Jo he començat una, però clar, és d'aquestes que només te posen un episodi per setmana i és que és una, a lo millor és una cara meva que no coneixeu, però jo no viuria igual sense l'influència de Rocío Jurado, perquè ella va ser la més grande i ho serà sempre, i s'ha fet una sèrie de la seva vida, Movistar, i he vist el primer episodi i clar, és que era la més gran del món mundial. No sé si vos agrada Rocío Jurado, però jo vos la recomano.
1: Com a personatge, sí. La seva música no tant. Però clar, sí.
0: Pues la seva música és espectacular.
1: Sí, no? També.
0: Sí.
1: Molt bé, Cata, que t'acabis de passar molt bé a Formentera.
2: Moltes gràcies.
1: T'esperem la setmana que ve.
2: Molt bé.
1: Marta.
0: Mos veïm.
1: Salut i cinema.
0: Vinga.
1: I acabam amb Abby Seix, Pool Party, aquesta cançó que hem escoltat una estoneta en el bloc anterior. Avui volem acabar amb bona música. Ja sabeu que la vida torna demà a les 6, amb més música en directe, amb més convidats i convidades, i que ara en dos minutets arriben les notícies, actualitzant tota la jornada amb els serveis informatius d'aquesta casa.

0: Bon vespre. Tot el món mira avui a Veneçuela on dos terratrèmols seguits de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter han deixat 164 víctimes mortals, una d'elles espanyoles, i més de 1.000 ferits, segons les dades oficials del país, si bé es dona per fet que són moltíssimes més. De fet, la Unitat de Geologia dels Estats Units preveu que siguin més de 10.000 les persones mortes. Caracas és la zona més afectada. Els danys materials són incalculables ara mateix. Els sismes han tombat nombrosos edificis i encara hi ha moltes persones atrapades sota els enderrocs. La comunitat veneçolana de les Balears es mostra preocupada i angoixada, ja que establir comunicació amb els seus familiars és encara molt complicat. El govern balear treballa en la possibilitat d'oferir, de fet, atenció psicològica a les persones que ho necessitin. A l'informatiu vespre han parlat amb alguns d'aquests ciutadans veneçolans, tot d'una els escoltarem, abans, però, titulars. Mor un home de 57 anys i un jove de 24 resulta ferit de gravetat en un accident de trànsit a Muro. Clàudia Magia, bon dia.
1: Bon dia. El cotxe ha trabocat per causes que es desconeixen passades la una del migdia. La víctima mortal és el copilot.
0: Aprovades les mesures que permetran construir habitatge a preu limitat per a residents a 4 municipis d'Eivissa.
1: El municipi de Sant Josep, el més exigent, demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat.
0: El govern aprova la primera llei balear de costes.
1: Una norma que dona més poder als ajuntaments per gestionar les seves platges i limita la velocitat de les embarcacions a prop de la costa, entre d'altres accions.
0: S'incrementa el nombre d'usuaris de projecte amb un 41% en 5 anys.
1: La mitjana d'edat puja a 40 anys. L'alcohol i la cocaïna són les dues substàncies que generen més addiccions.
0: El Congrés aprova que Pedro Sánchez et sotmeti a una qüestió de confiança.
1: La proposta del PP ha estat aprovada al ple amb el suport de Junts i Vox. En tot cas, és una moció no vinculant.
0: I en els esports, Bava Miles jugarà a l'NBA. Xisco Ribas, bon vespre.
2: Bon vespre. El mallorquí ha estat elegit per Los Angeles Clippers a la segona ronda del draft de l'NBA a la posició número 36. Bava Miles, de 22 anys, es converteix així en el tercer mallorquí que jugarà a l'NBA. La primera FEB, Juan Ignacio Díaz de Aixarán, no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet. En futbol, el Leipzig de Martín de Michelis vol fitxar el jugador del Mallorca, Samu Costa. L'entitat vermella demana uns 25 milions d'euros pel traspàs. A la primera federació, l'U d'Eivissa ha fitxat el porter Andrés Prieto, procedent de la Pontferradina. I en tennis, el Mallorca Championship, Alejandro Davidovic, Ethan Quinn, Nuno Borges i Fabián Marozán han avançat a les semifinals del torneig.
0: Anem ara amb la previsió del temps. Dani Capó, què tal? Bon vespre, què ens espera?
3: Bon vespre. I de pocs canvis per aquestes pròximes hores. Sí que es veurà que demà per Ventura poden trobar qualque interval de núvol baix més a punts d'Eivissa i a Formentera. Per Ventura no tenim un cel tan clarament destapat com avui, però la resta, poques variacions. El sol comandarà sens dubte amb unes temperatures que tornaran a ser altes, poden enfilar-se per damunt dels 35 graus un dia més. I per cert, avui és el primer dia de tot l'any en què se superen els 28 graus de temperatura superficial de la mà, un registre encara no havíem assolit. Per tant, aquest poc vent que teníem aquests dies farà que, sens dubte, la mà continuï pujant i encalentint-se més d'aquí a finals de setmana. Un vent, per cert, demà que tornarà a bufar molt fluix.
0: Gràcies, Dani. Miguel Soler, al control tècnic.
4: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: 7 i 4 minuts. Veneçuela s'ha despertat avui enmig de runes i devastació pels dos terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada, la mitjanit espanyola. El primer de magnitud 7,2 en l'escala de Richter i el segon més gran de 7,5 que s'han registrat amb tan sols 39 segons de diferència.
1: Les grues treballen des de fa hores per retirar enderrocs i rescatar persones que encara estan atrapades. A hores d'ara encara es desconeix el nombre total de morts o ferits. El darrer balanç oficial de les autoritats veneçolanes és de 164 morts, una d'elles espanyola, i gairebé un miler de ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, confirma que hi ha 68 espanyols pendents de localitzar.
0: El govern de Veneçuela ha declarat l'estat d'emergència. La presidenta Delcy Rodríguez ha demanat a tots els treballadors públics, també als sanitaris, que s'incorporin a la feina per unir-se als operatius de recerca i rescat i a l'atenció dels ferits.
1: Caracas ha estat la zona més afectada. Per xarxes socials circulant imatges d'habitatges, edificis i estructures totalment destrossades. També hi ha talls de llum, no hi ha internet ni tampoc telèfon. S'han suspès les classes i també la circulació de tren i metro. L'aeroport, amb nombrosos desperfectes, també ha estat tancat. De fet, companyies com Air Europa i Iberia han cancel·lat els vols entre Caracas i Madrid els propers dies.
0: Tant la Unió Europea com l'ONU ja es mobilitzen per donar suport a Veneçuela. Molts països han oferit ajuda, també els Estats Units.
1: Un gest de Donald Trump que la presidenta Delcy Rodríguez ha agraït per xarxes socials. Espanya, per part seva, ha anunciat l'enviament de 54 rescatistes de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per col·laborar a les tasques de rescat. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que l'ajuda ja està en camí i que està en contacte amb el seu homòleg veneçolà. També s'han mobilitat diverses ONGs i el papa Lleó XIV ha enviat una ajuda de 100.000 euros per pal·liar els efectes dels terratrèmols.
0: Preocupació i angoixa són les paraules amb què descriu la comunitat veneçolana a les Balears les hores posteriors als terratrèmols. Expliquen que és difícil establir comunicació amb familiars i amics que són al país llatinoamericà i que molta informació els arriba a través de les xarxes socials.
1: Ara el més important, diuen, és mantenir-se units per fer front en aquests moments tan durs i asseguren que ja s'estan mobilitzant per enviar ajudes al país. El president de l'associació Ben Balears, Edison Morillo, explica com ho han viscut.
5: En la comunitat veneçolana en Balears vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela y yo creo que nosotros como venezolanos que estamos fuera debemos juntar los esfuerzos, unirnos.
1: Angie Rodríguez, també veneçolana a les Balears, viu amb preocupació els fets perquè la seva família viu a Caracas, una de les zones més afectades, com dèiem. Explica que, tot i que no ha de lamentar pèrdues, alguns familiars ja no podran tornar a casa seva. Diu que pràcticament no han tingut temps d'assumir les conseqüències de la tragèdia, que ja han hagut de sumar-se a les tasques de rescat.
6: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
1: També les germanes Gallo han passat hores cercant els seus familiars, han pogut contactar amb el pare i la mare, però encara queden persones estimades per localitzar.
7: Y bueno, hemos pasado toda la noche mela buscando información porque no teníamos nada de información acerca de nuestra familia. Y bueno, con una zozobra esperando saber algo de ellos.
8: Estamos desde aquí con amigos que nos han dicho que sus padres están debajo y no hay palabra.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que de moment no es té constància de cap víctima balear a Veneçuela, tot i que recorda que el seguiment el fa el Ministeri de l'Interior. Pel que fa als 10.000 residents veneçolans a les Balears, l'executiu està organitzant com els ofereix atenció psicològica, ja que estan, evidentment, molt afectats.
9: M'informen que aquests residents han demanat ajuda psicològica per aquestes hores d'angoixa que estan passant en aquests moments i des del govern estem ja mirant com fem sempre quan hi ha algun tipus de catàstrofe d'aquesta naturalesa, de que aquesta ajuda psicològica pugui arribar.
0: També al Mancor, 5 persones han resultat ferides en un terratrèmol de magnitud 6,9 que ha sacsejat avui al nord del Japó i s'ha notat amb intensitat a Tòquio, però sense haver-se produït una alerta de tsunami.

0: Tornant a les Illes, 7 i 9 minuts, en clau de successos també, un home de 57 anys ha mort i un jove de 24 ha resultat ferit de gravetat a causa d'un accident de trànsit a la sortida de Muro, la carretera que uneix amb Sa Pobla.
1: El sinistre ha ocorregut passades la una del migdia. El cotxe en el qual viatjaven ha trabocat per causes que es desconeixen, segons ha informat el 061. El conductor ha pogut sortir sense ajuda del vehicle, mentre que la víctima mortal ha quedat atrapada a dins i ha hagut de ser excarcerada pels bombers. Tot i les tasques de reanimació cardiopulmonar practicades pels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El jove ferit està traslladat a l'Hospital d'Inca.
0: Una nina de 3 anys i de nacionalitat estrangera es troba en estat crític després de caure ahir a una piscina.
1: La petita roman ingressada a l'Hospital de Son Espases després de ser rescatada de la piscina d'una casa de lloguer vacacional a Pollença, on passava les vacances amb la família. La menuda està ingressada a l'UCI pediàtrica del centre hospitalari.
0: I una dona ha resultat ferida per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït en un primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça de Tarent, al barri de la Vileta de Palma. La dona està ingressada a l'Hospital Son Espases. Els veïnats, que han estat desallotjats, encara no saben quan podran tornar a casa seva.
1: L'avís l'ha donat al propietari del bar Cine Club, situat just davall del pis on s'ha originat el foc. D'haver les 9:30 ha vist com es cremava el tendal del seu local i ha avisat al 112. Una treballadora del bar ha estat la que ha apagat el tendal.
2: Cuando me he asomado un poco más para ver, enfocar mejor la ventana, he empezado a ver humo negro y digo, salid todos de la terraza que se está quemando el piso de arriba. He entrado al bar y les he dicho a los clientes, salid todos, desalojar el bar que se está quemando el piso de arriba y mejor salgamos.
1: Les flames han afectat també el segon pis. En el moment de l'incendi dormia una jove que ha abandonat l'immoble pel seu propi peu després de ser avisada per la seva tia. Merche Jiménez és la seva mare.
3: He llamado a mi hija que había fuego abajo y que viniésemos que había fuego abajo. Estábamos trabajando y hemos venido pues lo más rápido que hemos podido. Ella me iba enseñando por llamada lo que había y me he puesto más nerviosa, entonces ya hemos venido y la niña estaba bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ha venido mi familia enseguida a coger a la niña y ha bajado ella sola con la perrita.
1: El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Tonifar, assegura que de moment es desconeix l'origen del foc.
4: Sabem on hi ha hagut la carga grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part d'estànic municipal.
1: Els veïnats dels edificis adjacents, que en un primer moment s'han resguardat a les terrasses, podran tornar a casa seva una vegada ja no hi hagi ni gasos ni fum. Demà de matí, tècnics municipals revisaran l'estructura de l'edifici per decidir si deixen entrar els veïnats a l'interior dels immobles afectats.
0: I la Policia Nacional ha detingut 9 persones a Catalunya per pertànyer presumptament a una xarxa delictiva que operava amb empreses pantalla amb domicili fiscal a Mallorca, entre d'altres. Se'ls acusa d'estafar prop de 9 milions d'euros a més de 3.500 víctimes.
1: Les víctimes d'aquesta xarxa són quasi totes estrangeres i en comptes fora d'Espanya. La investigació la va iniciar fa prop de 2 anys el grup de blanqueig de capitals de la Prefectura de la Policia Nacional de Palma, tot després de rebre 2 comunicacions de fiscalies d'Alemanya en relació amb diverses estafes de compra-venda d'objectes tan diversos com telèfons o una excavadora.
0: Els dobbers de totes aquestes operacions es transferien a una empresa de lloguer de vaixells ubicada, suposadament, a Mallorca.
1: Aquest lligam permetia a la xarxa delinquir camuflant les transaccions com a pagaments de turistes alemanys per serveis obtinguts a l'illa. Es tracta d'una xarxa molt complexa que operava mitjançant estafes en línia arreu d'Europa. Després de mesos d'investigació conjunta amb la Policia Nacional a Catalunya, els agents varen localitzar una vila de luxe a Sitges des d'on es dirigien les operacions. Allà es decomissaren vehicles d'alta gamma, motos d'aigua, joies, rellotges de luxe, doblers en efectiu, tot per un valor d'uns 2 milions d'euros. Als 9 detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa i blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i falsedat documental.
0: Demanen 13 anys de presó per un home acusat d'agressió sexual i d'un delicte de lesions. Els fets varen ocórrer el 2021, quan l'acusat es va desplaçar al domicili de la seva exparella amb l'excusa de veure el seu fill menor d'edat.
1: Un cop allà va entrar al dormitori de la dona i li va tapar la boca mentre l'agredia i la insultava. A causa de la violència física li va causar erosions al coll, al tòrax anterior i a la part esquerra de l'abdomen. L'endemà mateix dels fets, el jutjat d'instrucció número 1 de Maó va dictar una ordre de protecció a favor de la víctima.
0: Concretament, la Fiscalia demana per a l'agressor una pena de 12 anys de presó pel delicte d'agressió sexual i un any de presó pel delicte de lesions.
1: També la llibertat vigilada durant 8 anys, la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 100 metres i una indemnització de 4.000 euros per danys morals. El judici començarà demà a les 10 del matí a l'Audiència Provincial de Palma.
0: I el grup mallorquí Fades és notícia avui perquè han denunciat haver patit diverses agressions en 3 dels seus 10 concerts de la seva darrera gira, amb amenaces i odi generalitzat per xarxes. El darrer cas d'agressió va ser la Revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, a Barcelona.
1: El grup va decidir cancel·lar l'actuació després que els llançassin glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari, uns fets que ha lamentat d'aquesta manera l'organització de l'acte.
5: Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai.
1: Fades ha denunciat els fets a través d'un comunicat a Instagram en què asseguren patir directament l'auge de l'extrema dreta per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. I conclouen animant a reconvertir tot l'odi en força per organitzar-se i continuar ocupant l'espai públic.
0: A propòsit d'això, quan falten 3 dies per al Dia de l'Orgull, l'associació Benamics ha assistit avui al ple de cort per insistir en el que consideren una gestió opaca i improvisada. Això 2 dies després d'anunciar que denunciaran l'Ajuntament de Palma per irregularitats i tràfic d'influències en l'organització de la Festa de l'Orgull.
1: El portaveu de Benamics, Jan Gómez, ha remarcat que l'equip de govern municipal no ha organitzat cap activitat LGTBI en 3 anys i ha volgut recordar que l'Orgull va néixer com una resposta a l'odi i no com una celebració.
6: En sus malabares por vaciar el orgullo de cualquier tipo de reivindicación, ahora van y defienden una moción donde piden reforzar la colaboración con las entidades sociales y asociaciones que trabajan en favor de la inclusión, la igualdad y la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Es una broma.
7: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vestre, Ivetres Ràdio.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
10: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Escoltau l'informatiu Vespre. Ivetres Ràdio.
0: 7:18, la plataforma d'afectats per la hipoteca denunciarà PP i Vots per no complir amb la llei d'habitatge. L'associació acusa el govern i l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
1: Avui la portaveu Àngela Pons ha tornat al ple municipal per demanar solucions residencials per a les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
11: Estem xerrant de que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha, perquè no és el fet de que facin un GESA, és el fet que primer fan un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú doni en el carrer.
0: Els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca i han acusat el Batle de Palma de desnonar els més necessitats i mirar cap a una altra banda davant del problema de l'habitatge. L'equip de govern considera que fan el que han de fer per garantir la seguretat dels residents.
1: El PSIP, Més per Palma i Podem afirmant que el PP fa polítiques autoritàries i de desnonament i que vol expulsar la gent per fer negoci amb les promotores. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosoberanista Neus Trullol i Lucía Muñoz, de Podem.
12: Aquí on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions. Pues a Palma no, perquè no tenim un governant que sigui digne.
13: El Partit Popular té un objectiu claríssim, vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb per aquest negoci immobiliari, per aquest negoci turístic de luxe que estan promoguent.
14: I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
1: El portaveu d'Acord ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que amb els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera, una mesura a la qual només Vox ha donat suport. Són Javier Bonet i Fulgencio Coll.
15: Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per a les persones que estaven viscant allà i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
16: El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer. Vaciar este sitio que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura se han sacado allí. Y en este aspecto le digo al alcalde un 10.
0: Mentrestant, s'han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents en els quatre ajuntaments d'Eivissa que poden desenvolupar projectes residencials estratègics tal com marca la llei balear. Ens ho conti Bonaranyo.
17: El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
18: Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els avancem que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
17: Santa Eulària exigirà de moment 5 anys de residència, tot i que es plantegen ampliar-ho. També destinaran el 100% a preu limitat i construiran almenys 100 habitatges. Cristina Tur és la regidora de Serveis Territorials.
19: El 100% és en règim de protecció pública. La densitat residencial màxima bruta serà de 180 habitants per hectàrea. Per tant, s'hauran de preveure un mínim de 100 habitatges.
17: A diferència d'altres municipis, a Eivissa mantenen la clàusula que permet al promotor dedicar el 25% dels habitatges construïts al mercat lliure i es plantegen augmentar el requisit d'anys de residència fins i tot a 15. Juan Flores n'és el regidor d'Urbanisme.
20: Uno de los requisitos es, ahora mismo son lo que marca la ley, que son 5 años de empadronamiento en la ciudad de Eivissa, solamente para residentes. Con lo cual eso sí que se va a cambiar para que no sean 5, para que sean 10 o 15.
17: A Sant Antoni han aprovat aquesta mesura, però encara no han determinat les àrees de transició perquè la majoria són zones inundables. Marcos Serra n'és l'alcalde.
21: Nosaltres encara tenim les zones marcades, per tant, no tenim encara no sabem exactament quantes vivendes sortiran. Totes les places de Sant Antoni són inundables, ja m'ho complica bastant.
17: Mesures aprovades en tots els municipis amb els vots del Partit Popular i Vox, excepte Santa Eulària i a Sant Antoni, on Vox s'ha abstingut.
0: I a Menorca, Càritas duplicarà les places d'allotjament per a persones en risc d'exclusió residencial a Ciutadella. Executarà una reforma integral de l'edifici per millorar i ampliar les instal·lacions. Axel Camarasa.
22: Es passarà de les 10 places actuals a 23. També es mantindrà l'espai de baixa exigència amb dutxes i servei de bugaderia. Ara s'ha encarregat la redacció del projecte de reforma. Mentrestant, s'ha fet una inversió per renovar mobiliari i adequar els espais dels diferents pisos socials existents. Tot plegat, compta amb la col·laboració econòmica del Consell Insular de Menorca, que hi destina 100.000 euros. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
23: A través d'aquest acord del Consell Insular en Càritas podem actuar davant la problemàtica d'habitatge que tenim a Silla, afavorint així la inclusió social i facilitant l'accés a l'habitatge de les persones i famílies de Menorca que més ho necessitin.
22: També es preveu que s'ampliï el nou centre d'acolliment de menors de Maó.
0: Set i 23 minuts, el GOP, juntament amb les organitzacions mediambientals Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida, criden a la mobilització ciutadana per fer una cadena humana per salvar Estranc dia 5 de juliol a les 10. Ho fan com a resposta a les rebaixes de protecció mediambiental que introdueix la llei Òmnibus aprovada pel govern.
1: Crítiques amb el Partit Popular, les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estrenc com a parc natural i ara el deixa desprotegit. Ho explica Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
24: Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
0: Per la seva part, el govern manté que la modificació del rang de llei a decret per a futurs reglaments que afectin Estranc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens ha insistit que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera. Per això ha demanat als manifestants i als partits d'Esquerra que no facin oposició partint de mentides.
2: Diuen que salvem Estranc com si Estranc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estranc no està en perill. Estranc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
0: Declaracions de la presidenta després del Consell de Govern que s'ha celebrat avui a Eivissa i en el qual s'ha aprovat un nou projecte de llei de costes. Entre altres mesures, preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals i la limitació de velocitat de les embarcacions que circulin prop del litoral. També vol agilitar tràmits.
1: A la vegada pretén regular determinades activitats que es facin en l'espai marítim i terrestre de les illes, una tasca que assumiran els ajuntaments. Es limita, per altra banda, a 10 nusos la velocitat màxima permesa a les embarcacions a més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a menys d'una milla de costa.
0: La presidenta Marga Proens ha destacat la importància de tenir una llei autonòmica de costes redactada a les Balears per a les Balears.
2: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
1: Hi ha elements que no podran ser regulats per la nova llei, ja que la comunitat autònoma no hi té competències. En aquest sentit, Proens ha exigit al Partit Socialista que desbloquegi la tramitació de la nova llei estatal de costes al Congrés, perquè l'actual, ha dit, és un atac als interessos de les illes.
0: I el grup municipal Aramó du al ple de nit una pregunta sobre la gespa natural ornamental de la nova residència de gent gran de l'antic quarter de Santiago.
1: La formació considera que aquesta decisió és incompatible amb les polítiques d'estalvi d'aigua i amb les recomanacions que prioritzen espècies autòctones de baix consum hídric. També demanarà si l'Ajuntament en va advertir els responsables del projecte i per què la gespa continua regant-se. Jordi Tutzó és el portaveu d'Aramao.
3: Volem fer palès que l'administració pública ha de donar exemple en els altres ciutadans, en els que li reclamam que siguin prudents amb el consum d'aigua, l'administració pública ha de donar exemple. I en aquest cas en concret que estem xerrant, s'ha creat una zona verda amb una planta no autòctona, precisament, com reclamen tots els plans.
0: Darrer punt abans d'arribar a Eivissa, es dispara el nombre d'usuaris atesos a Projecte Home un 41% en 5 anys, concretament. Augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys, un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, que són, per cert, la majoria dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions tractades.
1: Tot i que és cert que l'heroïna manté presència, que les addiccions a les noves tecnologies o al joc són cada vegada majors, l'alcohol és el gran problema d'addicció del present, del passat i, si no es fa res per evitar-ho, del futur, perquè la societat segueix sense veure cap problema en el seu consum. Jesús Molló és el president de Projecte Home.
4: Persones que han estat, el que se diu, bebedores socials o consumidors, sense cap tipus de problemes, i després te trobes que en els 50 i pico anys, en els 60, perquè has tingut una separació, perquè no has sabut gestionar un dol per la mort de qualcú, o perquè... I allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte pues, bueno, tranquil·lisador de tal, i recorreixes a ella.
0: L'associació augmenta el nombre d'usuaris perquè s'ha diversificat els llocs o les ofertes de tractament i també perquè la gent ve abans a demanar ajuda.
1: Tant és així que les llistes d'espera es disparen i es fa una crida a les institucions per poder ampliar el nombre d'atesos als centres residencials. L'atenció 24 hores al dia, 365 dies a la setmana, és cada vegada més necessària en aquest col·lectiu desfavorit sobre el qual recauen amb més força encara els problemes de la resta de la societat.
4: Ens estem trobant persones que estan, doncs, després de fer fet un procés extraordinari, pues, amb greus dificultats d'haver de compartir pis, clar, ja no se poden ficar en segon qui, perquè pot ser inclús perniciós per ells, però sí d'agrupar-se amb altres persones perquè optar a una vivenda dia d'avui pues, és difícil per tots, pues, per ells pues, un poc més.
1: Balanç que arriba a la vigília del Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues en un devessall de xifres que no han d'amagar el fet, apunta el president del projecte HOME, és el missatge més important. Totes les addiccions tenen sortida.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Han tocat les 7:30, repassam ara els principals titulars. Veneçuela concentra els seus esforços en localitzar les persones encara desaparegudes i retirar les runes a causa dels dos terratrèmols de més de 7 graus que han sacsejat el país.
2: Segons el darrer balanç oficial, hi ha 164 morts, una d'elles espanyola, i gairebé un miler de ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que hi ha 68 espanyols pendents de localitzar. Espanya és un dels països que ja ha anunciat que enviarà ajuda. Des de les Balears, la comunitat veneçolana segueix els fets amb preocupació. És Angie Rodríguez, membre de l'associació Ven Balears.
3: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
1: Mor un home de 57 anys i un jove de 24 resulta ferit de gravetat en un accident de trànsit a Muro.
2: El cotxe ha trabocat per causes que es desconeixen passades la una del migdia. La víctima mortal és el copilot.
1: Aprovades les mesures que permetran construir habitatge preu limitat per a residents a 4 municipis d'Eivissa.
2: El municipi de Sant Josep, el més exigent, demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% al preu limitat.
1: El govern aprova la primera llei balear de costes.
2: Una norma que dona més poder als ajuntaments per a gestionar les seves platges i que limita la velocitat de les embarcacions a prop de la costa, entre d'altres accions. Marga Proens és la presidenta del govern.
4: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
1: S'incrementa el nombre d'usuaris a Projecte Homo un 41% en 5 anys.
2: La mitjana d'edat puja als 40 anys. L'alcohol i la cocaïna són les dues substàncies que generen més addiccions.
1: I el Congrés aprova que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.
2: La proposta del PP ha estat aprovada al ple amb el suport de Junts i Vox. En tot cas, és una moció no vinculant.
1: I ara arriben els esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Començant per un nom propi, Baba Miller, que jugarà a la NBA. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. El mallorquí ha estat elegit per Los Angeles Clippers a la segona ronda del draft de l'NBA a la posició número 36. Baba Miller, de 22 anys, compleix un somni, fer el vot a la millor lliga del món. L'escoltam.
6: És un gran passo. Al final, Adai en el lottery, Sergio al final de primera ronda, ahora yo en segunda ronda, la verdad que... Como he dicho, es una gran oportunidad, pero al final depende mucho de lo que hagamos con ella, el trabajo que estamos dispuestos a hacer y eso va a determinar de lo buenos que podamos ser en el futuro. Al final tenemos mucho que mejorar y demostrar.
5: Amb aquest moviment, Baba Miller és el tercer mallorquí que jugarà a l'NBA després d'Àlex Sabrines i Rudy Fernández. Precisament, Rudy li ha enviat una felicitació.
7: Hola, Baba. No quería perder la oportunidad de poder felicitarte por esta elección de draft. Te lo mereces, sé que has luchado y has trabajado mucho para conseguir tu sueño. Se ha cumplido, ahora disfrútalo. Y como mallorquín, ser el tercer jugador que nos representa una isla tan pequeña, pero tan grande a nivel baloncestístico. Enhorabuena, crack.
5: A Espanya, el València Bàsquet és el campió de la Lliga ACB després de guanyar ahir el Barça per 84-108. I pel que fa a la primera FEB, Juan Ignacio Díez de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet. El tècnic argentí que va aconseguir la permanència aquest curs deixa de formar part del projecte Turquesa i dirigirà la pròxima temporada a l'Insolac Caja 87, un equip recent ascendit. D'altra banda, el Palmer ha anunciat també el fitxatge de l'escorta Kevin Torres, procedent del Clavijo, i pel que fa a l'altre equip mallorquí, Brian Vázquez no seguirà el Figui Mallorca la pròxima temporada. Continuem amb bàsquet perquè la setmana del 13 al 17 de juliol arriba la tercera edició del Campus Maria Espanya de la jugadora mallorquina de l'Azul Marino. Hi haurà tornejos de 3x3, entrenaments de 5x5, piscina i gincanes, un esdeveniment inclusiu en la col·laboració de la Fundació ASNIM. Escoltam Maria Espanya.
8: campus que feim des d'escola, que va sortir entre els amics i van dir vinga, mos hi posam. I l'organitzam més o manco des de novembre, començam a fer cosetes i al final pues, se va creant un poquet durant l'any el campus i ara pues, contenta, amb ganes, molt contenta per les inscripcions i també perquè enguany tenim una convidada especial que et s'acopa, no? Que van enguanyar amb l'Azul Marino.
5: Precisament l'Azul Marino jugarà a la Lliga Endesa la pròxima temporada i el club ja té tancada la plantilla amb fitxatges d'alt nivell. En futbol, el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar el jugador del Mallorca, Samu Costa. L'entitat vermella demana uns 25 milions d'euros pel traspàs. El migcampista portuguès, gràcies a la seva gran temporada de primera divisió, està concentrat en Portugal a la Copa del Món, on encara no ha pogut gaudir de minuts. Tot i així, el jugador està a l'agenda del Leipzig alemany, on es podria retrobar l'extècnic mallorquinista Martin de Michelis. A la primera federació, l'Udeivissa ha fitxat el porter Andrés Prieto. El jugador alacantí de 32 anys i 1,94 d'alçada arriba procedent de la Pontferradina, de la mateixa categoria, en què ha disputat 26 partits i ha completat 16 porteries a zero aquesta temporada. Andrés Prieto ha enviat un missatge a l'afició blausal.
9: Hola, blausels. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la Udeivissa. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Camp 6. Força Eivissa!
5: I un altre punt, perquè la penya esportiva Santa Eulàlia ha rebut avui l'homenatge institucional pel seu retorn a la segona federació un any després. A l'acte hi han assistit la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell, Vicenç Marí, que han rebut, per cert, la camiseta de la penya esportiva. El Mundial ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups. Pel que fa a Espanya, la selecció s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit n'ha parlat el central espanyol Aymeric Laporte.
10: Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen. Teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
5: I entre ahir vespre i aquesta matinada s'han tancat els tres primers grups. El grup A, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0, i República Txeca 0, Mèxic 3. La selecció de Javier Aguirre i Toni Amor és líder del grup en ple de victòries i Txèquia està eliminada. El grup B, Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Qatar està eliminada, i Suïssa 2, Canadà 1. I el grup C, Marroc 4, Haití 2, el mallorquí Xavi Riat va jugar tot el partit i Haití està eliminada, i Escòcia 0, Brasil 3. Amb aquests resultats ja tenim, per cert, definit el primer enfrontament dels 700 de final, que serà Sud-àfrica contra Canadà. I avui, a les 10 del vespre, es tancarà el grup E amb els partits entre Equador i Alemanya i Curaçao contra Costa d'Ivori. Ja de matinada es tancarà el grup D amb Paraguai contra Austràlia i Turquia ja eliminada contra els Estats Units. I després es tancarà el grup F amb Tunísia ja eliminada contra Països Baixos i Japó contra Suècia. En tennis, el Mallorca Championships avui s'han disputat els quarts de final. Alejandro Davidovic s'ha imposat per un doble 6-3 a Grigor Dimitrov i s'enfrontarà a les semifinals a Maroš Sanj, que ha guanyat avui també per 6-4 i 6-3 a Kecmanovic. D'altra banda, l'estatunidenc Ethan Quinn s'ha imposat en 3 sets a Vítor Kopriva per 5-7, 7-5 i 6-3 i Nuno Borges ha vençut per 6-7 i 4-6 el cap de sèrie número 1, Luciano Darder. I, per tant, Nuno Borges i Ethan Quinn s'enfrontaran a l'altra semifinal del torneig de Santa Ponça. I avui el programa Esports 3 ha parlat el director del torneig, Toni Nadal. L'exentrenador de Rafael Nadal dirigeix el torneig que celebra la 6a edició.
11: No, la veritat és que a nivell logístic crec que s'ha guanyat moltes torneig. Sabent en si ha millorat molt. I crec que jo que he estat a molt de torneigos, cada vegada aquest torneig és de superior categoria.
5: I per cert, Rafael Nadal vos espera demà vespre a IB3 Televisió, una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta García, que serveix per tancar el cercle a la carrera esportiva de l'extenista manacorí. I acabam amb un darrer apunt de pàdel, perquè el primer pàdel de Valladolid, Gemma Triay i Delfi Brea, s'han classificat per als quarts de final. La menorquina i l'argentina s'han imposat per 7-5 i 6-0 a la parella formada per Bea Caldera i Carmen Goenaga. La dupla número 1 del món, per tant, s'enfrontarà demà a Martina Facio i Raquel Eugenio per una plaça a les semifinals del torneig.
12: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:41 minuts, seguim amb l'informatiu vespre. Més notícies, ara en clau estatal, perquè el Congrés ha aprovat amb el suport de Junts i Vots la moció del PP que demana la dimissió de Pedro Sánchez i una qüestió de confiança pels casos de corrupció.
1: Es tracta de la moció que va presentar el PP sobre la situació política derivada de la recerca judicial sobre casos que afecten el PSOE. La iniciativa no té caràcter vinculant i no obliga en cap cas l'executiu a avançar els comicis. Avui als passadissos, però, hi ha hagut molta valoració de la sessió d'ahir, que va tenir molts de retrets. Els socis d'Esquerra reconeixen sentir-se decebuts perquè esperaven més explicacions. Són Verónica Barbero, de Sumar, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
2: El president ayer le tocaba, más allá de dar explicaciones, trascender el itú más y apostar por una legislatura, apostar fuerte por las medidas que espera la ciudadanía, tanto en materia de democratización, transparencia democrática, lucha contra la corrupción, como las materias que la gente en su día a día requiere de este gobierno y necesita, pues vivienda, derechos sociales, registro horario.
3: Menos de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumas. Creo que la gente ya lo sabe. O sea, lo de la sede pagada en negro, lo de la foto con el narco de Feijóo. Estamos hartos de saber esas cosas.
1: La portaveu del PP, Esther Muñoz, per la seva banda, ha considerat que la intervenció de Sánchez va humiliar els seus socis.
4: Fue incluso humillante, porque yo creo que humilló a sus socios. La forma en la que salió, la chulería con la que les habló, su propia imagen física con la mano en el bolsillo, yo creo que reflejaba perfectamente el desprecio que siente por ellos y de alguien que cree que tiene la sartén por el mango a pesar de estar rodeado de toda la corrupción, ¿no?
0: I una altra de les qüestions més comentades del debat ahir va ser la petició que va fer Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè explicàs qui paga el seu pis. Una demanda molt criticada per Feijóo, qui lamenta que Sánchez fes públic el barri on viu amb el seu fill menor de 9 anys. Avui, el ministre de Transports, Óscar Puente, demana al PP que no sigui hipòcrita i que respongui a la petició de Sánchez.
5: Han publicado fotos de nuestras hijas menores de edad. En mi caso, de mi hija Carmen, cuando tenía 17 años, publicaron fotos con un pie de foto en el que insinuaban que era mi acompañante, mi amante o algo peor. Por cierto, ya tengo una sentencia condenatoria a uno de los medios que hizo eso. Eso ha sido amparado por el señor Feijóo. Me parece de una absoluta hipocresía.
0: Més coses. José Luis Ábalos demanarà la nulitat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó.
1: L'exministre socialista s'ha pronunciat a les xarxes socials després de saber la condemna pel cas Mascaretes, una pena de màxims que, segons assegura, ja estava predeterminada abans d'iniciar-se el judici. Així ho ha explicat a uns àudios que ha remès a alguns mitjans de comunicació, entre els quals la cadena SER.
6: Com que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat la nulitat general també del cas Plus Ultra per vulneració de drets fonamentals. Pren formalment la decisió després d'haver-se filtrat informació confidencial seva recollida a un informe de l'UDEF i que no té cap relació amb la causa.
1: La defensa de l'expresident ha presentat un escrit davant l'Audiència Nacional en què reclama que s'excloguin totes les evidències obtingudes per la Fiscalia Anticorrupció. Apunta que s'ha vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties i el dret a la presumpció d'innocència. Lamenta així mateix que s'han incorporat a la causa proves il·lícitament analitzades vulnerant el seu dret a la intimitat, a la protecció de dades i el secret de les comunicacions a terceres. Ara l'instructor haurà de pronunciar-se sobre aquesta petició.
0: Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra ha ordenat investigar aquestes filtracions. Són dades confidencials, com cites mèdiques, contrasenyes i converses privades sense cap relació, com dèiem, amb la matèria investigada. S'havien inclòs en un informe de l'UDEF basant-se en el buidatge del telèfon mòbil confiscat i han acabat publicades per diversos digitals.
1: El magistrat insta al Tribunal d'Instància de Madrid a investigar per què han sortit publicats els continguts de les declaracions tant de l'expresident com d'altres imputats. Així mateix, Calama ha acordat formar una peça d'informació sensible en què s'inclouran les gravacions audiovisuals de les declaracions de testimonis i investigats a la causa i a la qual només podran accedir el jutjat i el Ministeri Fiscal.
0: Avui tant el ministre Òscar Puente com el portaveu d'Esquerres, Gabriel Rufián, han criticat la difusió de continguts confidencials tan normalitzada, recorden, a la justícia espanyola.
5: No entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
3: Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada. Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea.
0: Dos apunts més, en clau estatal també internacional. El Congrés acull demà l'homenatge anual a les víctimes del terrorisme amb l'absència de vots i diverses associacions. I en clau internacional, França i Itàlia signen acords estratègics durant la primera cimera bilateral celebrada després de 5 anys.
1: El president de França, Emmanuel Macron, ha rebut la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, a la localitat francesa d'Antibol i, entre d'altres qüestions, s'han centrat en la defensa, l'espai, l'energia i les infraestructures d'ambdós països.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Tornem a les Illes. Capdepera ha constituït avui la primera taula per a la transformació del model turístic amb un ampli consens entre administració i sector privat per avançar cap a un model més sostenible i combatre el turisme d'accessos. L'Ajuntament ha reunit representants del sector hoteler, de l'oci nocturn, de la Guàrdia Civil i altres agents implicats en l'objectiu d'impulsar un nou model turístic basat en la convivència i el respecte a l'entorn.
1: Una reunió que arriba després dels incidents registrats aquest mes de maig a Cala Agulla, que ha servit per acordar les primeres mesures. Entre elles, destaca una campanya informativa que es distribuirà als hotels per explicar als visitants les normes de convivència i la necessitat de preservar espais com el Parc Natural de Cala Agulla. Ho explica la batlessa de Capdepera, Núria García.
8: Com cada any venen grups a passar els caps de setmana, sobretot d'Alemanya, i el seu punt de trobada és la platja de Cala Agulla, festes, consumint alcohol, posant música.
1: Una mesa que es convoca també després de la retirada d'unes polèmiques pancartes en un establiment hoteler de Cala Rajada, especialitzat en viatges d'estudis, amb frases com «El que passa a Mallorca queda a Mallorca» o «A Mallorca tu menges tot». El president de les agències de viatges de les Balears, Pedro Fiol, censura aquest tipus de llenguatge.
9: Jo crec que les agències de viatges, sobretot aquestes que estan ubicades a la península i tenen manco sensibilitat que les agències receptives locals, jo crec que haurien de canviar l'estratègia de màrqueting.
1: L'associació hotelera també s'ha compromès a actuar davant comportaments incívics dels clients i a no donar suport a campanyes promocionals que associïn Cala Rajada amb el turisme d'accessos. A més, es reforçarà la coordinació amb la Guàrdia Civil i la policia local durant la temporada turística, mentre que l'Ajuntament treballarà amb el govern per habilitar un punt fix d'informació ambiental a Cala Agulla. La presidenta de l'associació hotelera de Capdepera és Maria Antònia Moll.
10: Crec que hi ha 80 hotels que fan les coses molt ben fetes, que tenen molt traçat el camí que volen seguir, que tenen les inversions fetes, que tenen els deures fets i que en cap cas té res que veure el que ha transcendit en el mitjà de comunicació, és un fet aïllat, que crec que mos toca xerrar de les virtuts de Capdepera, crec que mos toca de crear reputació.
1: La batlessa, per la seva banda, explica que aquesta mesa no és una feina només d'una legislatura, sinó que és una tasca comuna entre tots els grups polítics i agents implicats per arribar a consensos i dibuixar una línia de treball conjunta.
0: Una transformació del model turístic que també està impulsant Calvià. Aquest dissabte, Magaluf escenificarà aquest canvi amb un gran espectacle cultural per commemorar la renovació del passeig marítim.

0: Ya nosotros normalmente estamos en auditoriums, en teatro, pero entendimos que la orquesta también tiene que llegar a todos los lugares.
1: Es obviamente un reto porque es tocar al lado del mar. Bueno, dije, a ver, ¿cómo podemos organizar un programa hablando lo que significa esta noche histórica de transformación no solo de un lugar, sinó d'una idea d'isla.
2: I mentre alguns municipis projecten una nova imatge turística, a Palma el focus continua posat en un servei essencial per a la seguretat a les platges. Després de la vaga de Sant Joan, els socorristes han aprofitat avui el pla d'acord per traslladar directament les seves reivindicacions al Palma.
3: Els professionals reclamen una millora de les seves condicions laborals. Recorden que durant la jornada de vaga de Sant Joan varen mantenir la vigilància de les platges perquè l'Ajuntament havia decretat uns serveis mínims del 100%. Ara adverteixen que si no hi ha avenços a la negociació, convocaran noves aturades cada cap de setmana. La pròxima està prevista per al 20 de juliol, coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció de l'Ofegament. Escoltem Cristian Meloño, portaveu de la Unió de Socorristes de les Illes.
4: No se preocupe, señor alcalde. Hemos impugnado esta vez y la justificación de la jueza para mantenerlos en 100 ha sido que se trataba de San Juan y que había alerta naranja por altas temperaturas. La próxima, quizás no haya ola de calor y de seguro no será San Juan para justificar este atropello.
2: A 7:52, el govern construirà un nou institut a Eivissa, l'IES a Eivissa Can Cantó, al barri d'Espotxet de Vila, amb un pressupost de 10 milions d'euros. Tindrà 16 unitats d'ESO i 6 de batxillerat.
3: Ho ha aprovat avui en Consell de Govern. També han acordat la reforma del Col·legi Vara de Rei de Sant Antoni per modernitzar les instal·lacions i implantar un servei de menjador escolar, unes obres que costaran 900.000 euros. Una altra inversió acordada és la remodelació i ampliació del Col·legi El Pilar, al nucli del Pilar de la Mola, a Formentera, on construiran un nou edifici d'una sola planta amb nous espais docents i complementaris. El pressupost és de més de 400.000 euros.
2: I el Mercat Nou d'Eivissa estarà enllestit el 2030, segons preveu l'Ajuntament. Aquest dijous, avui, el ple del consistori ha aprovat l'avantprojecte de les obres amb els vots en contra del Partit Socialista. Ens ho conta Riff Fernández.
5: Una de les promeses electorals de l'equip del govern del PP és canviar l'emplaçament del Mercat Nou actual a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que es troben a pocs metres al Parc de la Pau. Preveuen que les obres comencin el primer semestre de l'any que ve i que el nou edifici s'inauguri el 2030. El projecte inclou la creació d'aparcaments sota el mercat, que s'ubicaran a 3 pisos subterranis. Els socialistes hi han votat en contra perquè creuen que el nou mercat s'hauria de construir allà on es troba l'actual. Escoltam el socialista Jordi Salewski i el regidor de Comerç i Mercats, Àlex Minchiotti.
6: És un caprici, no està justificat. Podríem haver anat molt més ràpid, tot molt més clar, i ara, sense cap argument, canvien el lloc de mercat amb retrasos de temps, indefensió, inseguretat i pors. Per tant, votarem en contra d'aquest projecte.
7: Acabaran les obres en el 29 i empezarà a funcionar en el 30. Hasta ahí no habían llegado ustedes ni nadie. Este proyecto es un edificio lleno de luz, donde se aprovecha un mercado para disfrutar de la gastronomía, del punto de encuentro, del principal pulmón verde, del kilómetro cero.
5: On hi ha el mercat actual, el PP vol crear una gran zona verda que enllaci amb el parc. La nova infraestructura costarà 30 milions d'euros i s'atorgarà mitjançant una concessió a 40 anys. També s'ha aprovat el reglament d'ús del mercat que obligarà els locals i restaurants a obrir tot l'any.

0: Tot i que les festes amb cavalls ja han acabat a Ciutadella, avui encara hi ha celebracions. Serà un concert a càrrec de Toc i Pam i els Vinigaus Band a la plaça d'Esborna a partir de les 9 del vespre.
1: La Revetla culminarà aproximadament a les 11:30 amb un espectacle de làsers i música a càrrec de l'empresa Eventos Barcelona. Amb aquesta proposta, la plaça d'Esborn acollirà la darrera gran cita festiva d'unes celebracions de Sant Joan que arribaran així al seu punt final.

0: I seguim a Menorca perquè a l'Alió s'il·luminarà a nit a la posta de sol en una nova edició de la Nit amb Candela, una proposta que omple el Centre Històric de Música i Ambient a la llum de les espelmes.
1: S'han organitzat diverses actuacions. El Coll d'Espalmer actuarà a l'Exmenu amb un repertori acústic de folk, soul i blues. A Dalt Ses Penyes actuaran Eva Ferrer al violí i Jairo Carreras a la guitarra i veu amb el projecte Northwind, una proposta de música d'arrel celta. La batlada continuarà a la costa d'Espou amb York Violinista, que oferirà una actuació de violí elèctric. A Dalt Esfosar hi haurà una projecció i al Pla d'Espou actuarà Dani Carrión amb guitarra flamenca. José Luis Benéjam és el batlà de l'Alió.
2: Abans s'apaga l'enllumenat públic municipal en el casc antic. S'encenen més de 4.000 espelmes que queden situades una banda i l'altra dels carrers i en els voltants de les places. Es crea un fascinant recorregut i a cada racó d'aquest recorregut ens trobarem amb una estupenda actuació artística.
0: Vinga, i encara tenim temps per una darrera proposta. Eivissa, la Fira CanArt 2026 ha obert les seves portes avui a Arobaixa. Fins diumenge convida a conèixer les propostes d'una trentena de galeries locals, nacionals i internacionals. És una cita d'art contemporani plenament consolidada que celebra la 5a edició.
1: Manté un format peculiar en el qual és el comissari croat Saša Bogiev qui escull les galeries i les convida a participar en una fira d'art que presumeix de ser més relaxada que la resta. Aquesta setmana, a més, culmina també el programa OFF amb 5 mostres d'artistes de les illes en diferents centres culturals o espais d'Eivissa i Formentera. Sergio Sancho és el director de CanArt.
3: Nosotros que viajamos por muchas ferias por el mundo y suelen ser como más sobrias, más serias, ves un poco ese punto del estrés, yo creo que aquí se respira otra cosa, ¿no? No sé si es por la luz natural, si es por la energía de la isla, pero se respira un ambiente más relajado, ¿no? Hay muchas galerías que vienen por primera vez, con lo cual yo creo que es interesante porque así la gente también descubre nuevas propuestas, nuevos artistas.

0: Bon vespre de nou, són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 25 de juny, en què Veneçuela concentra els seus esforços en localitzar les persones encara desaparegudes i retirar les urnes, les runes, a causa dels dos terratrèmols de més de 7 graus que han sacsejat el país.
1: El darrer balanç oficial eleva fins almenys 188 les morts, una d'elles espanyola, i 1.500 ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que hi ha 68 espanyols pendents de localitzar. Espanya és un dels països que ja ha anunciat que enviarà ajuda al país. Des de les Balears, la comunitat veneçolana segueix els fets amb preocupació. És Angie Rodríguez, membre de l'associació Ven Balears.
2: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
0: Mor un home de 57 anys i un jove de 24 resulta ferit de gravetat en un accident de trànsit a Muro.
1: El cotxe en el qual viatjaven ha trabucat per causes que es desconeixen, segons ha informat el 061. El conductor ha pogut sortir sense ajuda del vehicle, mentre que la víctima mortal ha quedat atrapada a dins i ha hagut de ser rescatada pels bombers. Tot i les tasques de reanimació cardiopulmonar practicades pels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El jove ferit està traslladat a l'hospital.
0: I demà de matí, tècnics municipals de Palma revisaran l'edifici de la Vileta incendiat avui i determinarà si els veïnats poden o no tornar a casa seva.
1: El foc s'ha produït al primer pis d'un edifici de 3 plantes. Una dona ha resultat intoxicada a causa del fum i ha estat ingressada a l'Hospital de Son Espases. Les flames han afectat també el segon pis. En el moment de l'incendi dormia una jove que ha abandonat l'immoble pel seu propi peu després de ser avisada per la seva tia. El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Toni Far, assegura que de moment es desconeix l'origen del foc.
3: Sabem on hi ha hagut la carga grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part del tècnic municipal.
0: I mentrestant, els usuaris de la residència d'avis incendiada i a Inca ja han començat a tornar al centre.
1: Els usuaris van ser reubicats en altres residències o bé a casa de familiars. El foc, que es va originar en un quadre elèctric i que va deixar l'edifici sense corrent, va obligar a desallotjar a prop de 120 residents i a una trentena de treballadors. Les tasques de recondicionament avancen a bon ritme i es preveu que, com a tard, tots els usuaris puguin tornar abans de la setmana que ve.
0: Més coses aprovades, les mesures que permetran construir habitatge preu limitat per a residents a 4 municipis d'Eivissa.
1: El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. L'alcalde és Vicent Roig.
4: Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els avançam que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
0: I acabam amb un apunt en clau estatal. El Congrés ha aprovat que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.
1: La proposta del Partit Popular ha estat aprovada al ple amb el suport de Junts i Vox. En tot cas, és una moció no vinculant.
0: Així arribarem a les 8:04. Més notícies a les 9. Comença ara. Xiu, xiu.

0: Ara m'està sonant el mòbil, quin desastre. No m'havia passat mai. No, no, no.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Espera, és com a tímid. Hola.
1: Ai, hola.
0: Hola, hola. Jordi, ara comprovaré a la teva edat una vegada més. Faré plorar a més d'un a una. Jordi, tu saps que són esposados de Nana Obregón?
1: Sí.
0: No, en sèrio.
1: Esposados, que feien Nana Obregón. No, no ho sé.
0: No ho saps, eh?
1: No m'interessa tampoc massa Nana Obregón.
0: Però dir, no saps que són esposades de Nana Obregón, no n'has sentit parlar, no saps què són.
1: Ho he llegit avui.
0: D'acord, i tant, no ho saps. I de, aprèn, Jordi, aprèn, perquè, atenció, oients, Nana Obregón ha dit que enguany tornarà a fer posado.
2: Qué bonito está bañándose en el mar, tostándose en la arena.
0: Recordeu els posados mítics de Nana Obregón que anunciaven l'arribada de l'estiu a les revistes del cor. Alguns escandalitzaven. I ha dit que ho tornarà a fer, però sense la seva filla neta, perquè vol protegir la seva intimitat. Mm-hmm. El que no sabem és si ho farà a Mallorca, a la Costa d'Espins, o allà on té la casa, com era habitual que ho fes. Jordi,
1: no ho sé,
0: ara ja t'has ubicat o no?
1: M'he ubicat, però si el posado de Nana Obregón ha d'anunciar l'arribada de l'estiu, ja fa tard.
0: Sí, enguany ja fa tard. És que ho feia antigament, quan no hi havia canvi climàtic. No era tan latent el canvi climàtic. I ella podia anunciar l'estiu.
1: Clar, ara ja arriba l'estiu ja tard.
0: Clar, ella se ficava, no ho sé, per juny. I era fresca l'aigua. Vull dir, encara no acabava de fer del tot calor. I clar, els temps han canviat. Per
1: tot canvia.
0: Per tots.
1: Nana Obregón també.
0: I tant que sí. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: La situació. Ryanair, envit i truca.
1: No, i xuxi, i xaxi, que seria punyetes que veig.
2: Ryanair deixarà de cobrar les famílies per seure uns de vora els altres sempre que hi hagi menors. Així ho ha considerat l'autoritat competent del consum i el mercat del Regne Unit.
0: La companyia ha anunciat avui mateix que, per a les reserves efectuades a partir d'ara, els adults que viatgin amb infants i no vulguin pagar per a la selecció de seients rebran l'assignació de les seves places de manera gratuïta una vegada hagin realitzat la facturació del vol, com ocorre en la majoria de les aerolínies europees.
2: Fins ara, l'aerolínia exigia als adults que viatjaven amb menors d'entre 2 i 11 anys pagar la reserva d'almenys un seient, denominat per la companyia seient familiar obligatori, per assegurar que els infants seguessin al costat d'ells, sense oferir la possibilitat d'una assignació gratuïta de places.
3: Alegria i benestar de cada dia. Adeu.
4: IB3 Ràdio és participació.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
9: I què fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
10: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
11: Hola, jo vull dedicar a la gent que estimo de oques grasses als meus amics de tota la vida.

0: continuem a xiu-xiu. Ja sabeu com us podeu enviar els vostres àudios dedicant cançons a la gent que estimeu en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. I ara comentàvem que a Docker Grasses en dediquen moltes, Jordi?
1: En dediquen moltíssimes. No se
0: saben més grups. Segur un poc... Bé, està bé. No, té molt d'èxit aquest grup.
1: En català, què més?
0: Sí, molt bé, està molt bé. Aina, com estàs?
2: Hola, com va?
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
0: Tu encara no mos has enviat cap àudio per dedicar una cançó?
2: No, jo crec que ja podríem dedicar un àudio a Neus, perquè si no és per àudio, a lo millor ja no la veiem.
0: És que ara t'anava a dir, tornes a venir tota sola.
2: Sí, podem dedicar... No sé. Una Neu li dedicamos algo. Que lástima, pero adiós,
0: me despido de ti.
2: Algo així, no?
0: Molt bé. Sí, Aina, benvinguda a Xiu Xiu. Hem de comentar un tema. Un tema abans de fer la teva secció. Mm-hmm. Perquè hem de dir que... jo no sé tu, la teva feina particular, però nosaltres aquí a Xiu Xiu feim una feinada. Supos que se nota. Aprofitem cada minut de la nostra jornada laboral.
1: Exacte, i no com la majoria dels nostres oients.
0: A veure, Jordi, per favor, un respecte als nostres oients. No hauríem de dir això a la lleugera.
1: I no ho dic a la lleugera perquè està estudiat. Xerrant d'una notícia publicada per El Economista que mos diu que els espanyols només aprofiten 25 hores i mitja d'una jornada laboral de 40 hores. És a dir, gairebé el 40% de la jornada laboral se desaprofita fent altres coses. En quines creus, Aina, Inés... que se perd més el temps. Què creus que perd el temps, la gent?
0: Només feim el 40% de la nostra jornada laboral.
1: Exacte.
0: És així? Quina vergonya. No, m'ha parit molt bé. no ho sé, xerrant amb els companys, anant a berenar,
2: sí,
0: que si
2: menjant,
0: un cafè, dinar...
2: Anant en el banyo,
0: sí.
2: Una estona llarga, fumant, la gent que fuma, perd molt de temps de jornada laboral.
0: Que si una telefona de ta cara he d'atendre aquesta telefonada de l'escola,
2: sí,
0: del meu fill...
2: I mirant el mòbil, jo què sé.
0: Sí, ara me conec un segon a Instagram, però ara després m'hi pos, per exemple. Més no... exemples, podem estar així,
1: sí,
0: tot el programa.
1: Segons
0: tu, Jordi,
1: estudi,
0: no ho fas, aquí,
1: jo no ho faig,
0: xiu,
1: jo mai. Jo estic tot el temps davant l'ordenador fent seccions i fent programa. No faig altra cosa.
0: Molt bé.
1: Però què fa la gent durant la setmana?
0: Estadística, no?
1: Estadística.
0: És...
1: Durant 56 minuts de la setmana naveguen per internet.
0: Això,
2: el que
1: en
2: general.
1: Pot general.
2: En general.
0: Una hora d'internet a la setmana
2: és poc.
1: Exacte.
0: M'apareix poc.
1: T'apareix
2: poc?
0: D'oci? Sí, jo crec que estic més.
1: 55 minuts xerrant amb amics i familiars. O sigui, no
2: això...
1: ses company de feina, sinó per,
2: a la setmana,
1: per WhatsApp o tal. O sigui, xerres de...
0: A la setmana.
1: 55 minuts a la setmana.
0: No sé, vosaltres estàveu molt en el WhatsApp web.
2: Sí, però clar, jo és que dins aquesta estadística no puc participar molt perquè jo no tinc una jornada laboral tancada i marcada amb un horari clar, saps? És com la jornada laboral està mesclada en la meva vida.
0: Ja, això és més difícil i de...
2: Sí, no puc calcular molt bé tot això.
0: Això vol dir
1: jo,
0: que fas molta feina, Aina.
1: Jo sí tinc el WhatsApp web obert, però com no m'arriba cap missatge...
0: Ja, jo igual.
1: I d'ara...
0: Com que ningú me xerra, no xerra.
1: Exacte. 52 minuts de xerrar amb companys de feina sobre temes que no tenen res a veure amb la feina.
0: Nosaltres,
2: això és una altra cosa que no me passa perquè no... Si fas feina tota sola a casa teva, no tens això.
0: No,
2: xerrant per telèfon, però de feina.
0: Ja.
2: Les videocridades són de feina, sí.
0: Nosaltres de xiu-xiu, sí, Jordi.
1: Sí, nosaltres de xiu-xiu...
0: xerrant de tot, manco de la feina. Quan en Xavi, sobretot,
1: quan
0: que li
1: Xavi
0: agrada contar molt xavi.
2: Però d'aquí no surten després idees per temes.
0: Sí.
2: Xerrant de qualsevol
0: sí,
2: cosa de la vida, surten seccions i temes que també estan bé.
1: Que quan hi ha en Xavi encara més. Xavi és el que diu, a mi què vos contau?
0: Sí, com ho contau? Com ha anat el cap de setmana?
1: Exacte.
0: Arriba, què tal, què tal? Posa't a fer feina, no, m'he de demanar què tal.
1: Venga,
0: però tu,
1: segon...
0: en de Neus, t'ho deu passar moltíssim,
1: ah, sí,
0: també.
1: Clar.
2: Sí, clar, també. Però quan gravem podcast, per exemple, sempre hem de calcular que una horeta més manco més de marge de lo que tenim previst, perquè sempre abans de començar ens haurem de posar al dia, haurem de contar coses, preparar el que sigui.
0: Clar.
2: I sí, sí.
1: La següent. 50 minuts a xarxes socials.
0: Bueno, jo sí, segurament més, també.
1: O sigui, no navegant per internet, sinó xarxes
2: socials
1: va a part.
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: Una...
0: Jo és que quan m'he de posar a fer una cosa important, vaig a Instagram.
2: Per què?
0: No ho sé. No
2: és
0: ho
2: un
0: sé.
2: Refugi. Per...
0: Sí, i després ja hi dic, ai... És que jo m'agrada fer feina al límit. i me pos tard a fer les coses. Vale. Perquè ja funciona amb sí. pressió.
1: Això ho sabem.
0: Jo, si me queden 4 hores, no les faré. Però tu esperes a mitja hora.
2: Allà fas l'esprint final.
0: Exacte.
1: Vines, a les 8 menys 5 se posa a teclejar. I això ho he vist més d'una vegada.
0: No,
1: i el darrer és passar 46 minuts anant a fumar o, si no ets fumador, mirant-te els 8.
2: Això m'apareix poc, fins i tot. Eh?
0: No, jo,
2: 46 minuts a la setmana no anant a fumar. És a dir, jo no fum, però la gent que fuma bastant habitualment, 46 minuts a la setmana m'apareixen molt pocs. Perquè cada vegada surten a lo millor 10 minuts.
0: Sí que és vera.
2: I 3 o 4 vegades en el dia.
0: Si no fumam, jo mirar el buit, no mirar el buit, vosaltres?
2: No.
1: Jo sí, mem, te quedes empanat. O sigui, també és com somiar despert. Somiar despert, no, te quedes
0: pensant. Jordi, espavila,
1: escolta. Te quedes pensant en aquell dia no que tenies 15 anys i vas quedar amb els teus amics.
2: Jordi, aquesta secció te costarà la feina.
0: Jordi, espavila.
1: No, avui he fet feina. Avui he fet feina perquè he anat jo a investigar aquesta notícia i veure si la gent de Balears desaprofita els temps o la nostra comunitat és l'excepció de totes. Ho comprovam. De què fas feina tu?
3: Marketing. 40 hores.
1: Les aprofites totes?
3: No totes. No, totes no.
1: Què fas tu per passar temps quan no tens feina o no saps què fer?
3: Cuando no estudio o sí, hago capacitaciones o bueno o miro redes sociales que no debería, pero creo
0: la
3: que confesión. Todo el mundo lo hace. Redes sociales personales sí, pero compras y eso no.
1: Se xerra molt amb els companys de feina, no sé si és el vostre cas i acabes perdent molt de temps.
3: No, lo normal, charlas del día a día, pero no al punto de perder demasiado tiempo. Y nada, bueno, sí, creo que la jornada laboral se podría reducir. És un mal
0: parit. A veure, ja me fa gràcia, Jordi, perquè li demanen a aquest home què fas a la feina quan no s'ha car de fer. Com que no s'ha car de fer la feina?
1: Feina, no?
0: Si qualque dia te passa, moment... avisa'm.
1: Bé, jo qualque vegada m'he posat a jugar a Tetris, ja ho sabem, ja ho hem xerrat, això.
0: Fatal, però, fatal.
1: No, però jo crec que, ho ha dit tímida, jo crec que ha estat poc sincera aquesta persona més.
0: Sí?
1: No ho sé, no m'ha donat una bona sensació.
2: Però jo crec que t'ho ha dit molt fàcilment. Mm.
1: Però lo de, i també miro redes, però...
0: No debería.
1: No hauria de
2: no
1: dir,
2: debería.
1: Pobret. Diu, ara m'escoltaran.
0: Vinga, qui és el més productiu i quins són els que manco?
1: Exacte, perquè està classificat per edats, també.
0: A veure, mem.
1: Entre 44 i 59 anys, els que més són els més productius.
0: Molt bé.
1: Entre 17 i 28 són els segons més productius i els que no fan feina són entre 28 i 43 anys i n'és Mateu. Això va així.
2: Que en Jordi i jo estem en el segon escaló, el manco.
1: Estem en el segon escaló.
0: No me sento l'oblida.
1: Jo crec que ho agafes amb il·lusió i en el 28, 29
2: ja
1: decau un poc.
0: Vas de per avall.
2: I els que més són perquè encara són de la generació anterior d'estar currant molt, de donar-ho tot, de fer molta feina.
0: I els que menys treballen, quins són? Qui són els més ganduls?
1: Els més ganduls són els que teletreballen.
0: Ah, vos han aplegat.
1: De què fas feina, tu?
4: Soc especialista en sostenibilitat.
1: A veure, i de les hores que fas feina, quantes creus que aprofites, realment?
4: Pues gairebé, jo crec que 5 o 6 bones. Després ja la resta de la tarda, complicat.
1: O sigui, de 8 hores diaris, aprofites 5 o 6?
4: Jo diria que sí, sí.
1: Tu en què perds temps?
4: Jo en què perds temps? Pues en mirar les musaranyes, bàsicament. De tant en quant mirar el mòbil. I poc més, la veritat.
1: O sigui, tens aquests moments de quedar-te mirant una paret durant una bona estona i desconnectar completament de la realitat.
4: Exactament, exactament. Jo crec que no estan fets per treballar 8 hores amb full eficiència. Com treballes des de casa, doncs aprofito a vegades per posar rentadores, igual rentar els plats, a vegades cuinar.
1: Des de la comoditat de casa entenc que és una altra cosa.
4: Sí, realment és més fàcil que no fer feina perquè no tens la pressió de que la gent t'està mirant. Això és la veritat, sí.
1: I tu creus que els altres companys de feina teus fan el mateix?
4: Jo crec que sí, perquè més d'una vegada els he xerrat per Teams i ja no en respondre, algo estaran fent.
0: Vos han aplegat aquesta rentadora quan teletreballau. Molt bé, molt bé. Per cert, aquest senyor ha dit que és especialista en sostenibilitat.
2: Jordi, això.
0: No li has demanat?
1: No li he demanat. Jo anava per feina. Jo anava per feina, mira, però mai millor dit. Jo anava per feines, però sí... no teletreballeu. O si no, feis això del coworking, que jo mai he acabat d'entendre el que era, però ara crec que ho entenc un poc més, el coworking.
2: Jo crec que la solució és també coses que han suggerit aquestes persones, que és que si la gent perd tant de temps perquè no aprofiten tota la jornada de laboral. A lo millor és que també la jornada laboral és massa llarga i han de fer un poc menys d'hores, però que siguin ben concentrades de feina i no estar allà allargant.
0: Hi ha propostes damunt la taula d'això.
2: Clar, que a lo millor no per fer més hores són més productius.
1: Però sap qui sí que són productius? Jo diu aquest estudi.
0: Qui?
1: Les dones són més productives que els homes.
0: Per què no me sorprèn?
2: No me sorprèn.
1: I en la meva superinvestigació crec que ho puc confirmar.
5: De què fas feina?
6: Educadora social.
5: I de les hores que fas feina, quantes realment aprofites?
6: Les 7:30 que hago.
5: I els companys de feina com se porten?
6: Hay algunos que bien y hay otros que mal.
5: A veure, què fan, per exemple? Tu què veus que fan?
6: Salir a fumar, dar un paseico, mirar sus cosas por internet... Lo hacen mucho, sí. Algunos sí y otros no. La mayoría suele currar bastante, hay otros que no.
5: ¿Tú cómo haces, por ejemplo? ¿Quién es el secret para aguantar 7:30?
6: La responsabilidad. Es un valor fundamental que tiene que tener todo el mundo a la hora de trabajar. Tu responsabilidad, que sabes que tienes que hacerlo y listo.
5: Pero a lo mejor abrir una pestaña y posarte a mirar ropa o tal, ¿no?
6: No tengo tiempo. De verdad que no tengo tiempo de mirar cosas en la hora de mi trabajo.

0: de tots els entrevistats, l'única que assuma aquesta responsabilitat, la dona.
1: Els dos al·lots han dit... Els dos al·lots que en Sasquet Serrat han dit que desaprofitaven els temps, i aquesta dona ha dit, jo soc 7 hores i mitja en responsabilitat.
0: Clar que sí.
1: Com ha de ser?
0: No, que mos pesa. No com aquests altres. Un que ara sí, Lluís, me podràs posar la targeta un moment.
2: Això ha de ser targeta com una catedral.
0: Exacte. Un que feia rentadora. L'altre que mirava xarxes. Mm. Tu que li demanes quan no s'ha car de fer a la feina. Això està fatal.
1: Bé. Això és el que tenim.
0: Has confirmat la
1: notícia. He confirmat la notícia, és veritat.
0: Molt bé. Molt bona feina, Jordi. Avui sí que n'han fet.
1: Periodisme.
0: Avui n'has fet un poc. Una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona.
3: IB3 Radio es diversidad.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
10: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: heu sentit, amor, venen a veure de tant en tant i nosaltres, a nosaltres, mos donen una bona alegria. Ja sabeu qui són.
1: Na Neus i Naina, de Namfe.
0: Naina, t'agrada anar a Aitana?
2: No me desagrada. Com tu abans has dit, oh, que és gràcies. És a dir, ho puc escoltar i tal, no sóc super fan.
0: Està però... de moda, aquesta. Sí, va sí, sonar sí. I ens, en el joc d'esplar.
2: Ah, sí, sí, sí, ho he vist.
0: La va sonar.
2: Sí, m'agrada, bueno, està bé, però no sóc superfan de l'Aitana.
0: Bé, molt bé. Està... Nosaltres aquí la posam per no, alegrar-nos una
2: bé,
0: mica.
2: Clar, clar.
0: Molt bé, Aina, avui mos dus una cosa que jo crec que en els nostres oients més veterans et dissonarà.
2: I aquesta gent que sigui un poc més jove, jo crec que no, per tant, jo crec que també està bé donar a conèixer aquesta història i,
0: molt
2: si no, tornar-la a explicar també per la gent que, la pugui, que ja la pugui conèixer, però que la pugui reviure, perquè aquestes històries pues, no acabin de morir, no? I al final la gent les pugui conèixer. Que és una història avui un poc diferent de lo que solem dur normalment i ara jo crec que podem començar a explicar i més endavant entendreu per què.
0: A veure.
2: Perquè avui venim a xerrar d'una dona que va ser una de les veus radiofòniques més escoltada per les dones espanyoles durant moltes dècades. Milers d'oients li escrivien per contar-li els seus problemes més íntims perquè era una dona que se considerava molt sàvia i sempre tenia una bona resposta per donar. Per això avui xerram de Elena Francis.
3: Consultorio de Elena Francis.

0: Això és la sintonia del consultori d'en Helena Francis. Segurament sí. Molts haureu ara tingut un déjà vu.
1: Sí, perquè...
0: Un déjà vu no, un flashback.
1: Un flashback.
0: Que no, són, no és el mateix.
2: No és el mateix, no.
1: En Helena Francis va aparèixer la vida de les dones espanyoles l'any 1947 a través de Ràdio Barcelona en plena postguerra, que era una època que abans de que arribés la televisió la ràdio tenia un gran poder, servia per fer companyia, servia d'entreteniment, per donar informació i també per moltes dones era una finestra en el món mentre feien feina a casa seva. El seu programa se deia Consultorio d'Helena Francis, així com hem escoltat a la sintonia, i durava aproximadament mitja horeta. I en què consistia aquest programa? Idò, consistia en que cada dia les oients enviaven cartes i ella responia algunes de les consultes que tenien aquestes oients durant el programa. En el principi, les consultes que rebien en el programa eren més lleugeres, eren més sobre... consells de bellesa, de roba, per llevar taques, jardineria, morals, coses així un poc més tranquil·letes i
0: no?
1: domèstiques.
0: Mm.
1: Clar, però amb els temps, això, van evolucionant tant aquest consultori que se va transformar en una espècie de confessionari sentimental. Mm-hmm. Consultori de l'amor, diguem.
0: Mos encanta. Nosaltres aquí en tenim un, el dilluns.
1: Sí, sí, sí, ho he vist. I do, més o manco com aquest, però...
0: Inspirat en Helena Francis.
1: Clar, però de fa no moltíssims anys. Total, que les dones li van començar a escriure sobre problemes més íntims i més greus que tenien. Li contaven, pues, lo millor que sospitaven que el seu home les enganava o que se sentien totes soles, que estaven embarassades fora del matrimoni, que vivien situacions de violència, que no sabien com sortir d'aquestes situacions.
0: Digue'm. Mare
1: meva. I clar, per moltes, Helena Francis era l'única persona a qui podien demanar ajuda en aquella època. Per això, la figura de Helena Francis se va fer tan important, era una dona amb autoritat i en qui milers d'oients confiaven i que imaginaven una dona culta, experimentada i amb una resposta per a tots els seus problemes.
0: Per exemple, consultes que li podien arribar a Helena Francis. Diu així, espera, Lluís, puja'm sa sintonia, ara faré d'oient. Lluís, me pots pujar sa sintonia d'Helena Francis? Mi querida y apreciada señora Helena Francis, sospecho que mi marido me es infiel desde hace ya un tiempo y no sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Qué me aconseja? Querida amiga, los hombres, diu Helena Francis, son proclives al adulterio. Así que mucha paciencia y ánimos. Un abrazo fuerte, Helena Francis. I aquestes eren els tipus de resposta que
1: sí.
0: Donaven Helena Francis.
1: Helena Francis, pues, un toc a l'esquena...
0: Els hombres són proclives, que vol que t'ho digui.
1: Endavant, clar
2: sí,
1: que sí.
2: No, en clau ha deixat.
1: Sí, sí, total. Helena Francis no sortia en públic mai i no volia concedir entrevistes, sinó que només era una veu de ràdio, però realment anava més enllà de tot això perquè era una referent per a aquestes dones d'aquella època. Durant anys va ser una figura molt estimada i molt escoltada i la seva sintonia que hem escoltat abans, Indian Summer, se va convertir en part de la memòria de moltes famílies, que potser també ara l'heu recordada amb algun de vosaltres, i era... Pues bàsicament la rutina de cada dia d'aquestes dones escoltar a Helena Francis.
0: Era com la telenovela, també,
1: sí.
0: D'aquella
1: època. Sí, sí, sí, sí. Però en tot això hi ha un gir inesperat en aquesta història i és que realment tot era un muntatge i Helena Francis no existia.
0: Què va passar, Aina?
1: Efectivament, Helena Francis no existia, no era una dona real, no era ni una doctora, ni una psicòloga, ni una consellera sentimental, res. Era un personatge inventat que se va crear inicialment per promocionar productes cosmètics d'una empresa i se va acabar convertint amb els temps en una de les veus morals més influents de l'època del franquisme.
2: La màgia de la ràdio, eh?
1: Sí, sí.
2: També vos diré.
1: Clar, que en aquell moment la màgia de la ràdio consistia en que la gent va creure que això era una persona real i era una dona real donant consells i no el que realment hi havia darrere, que era que hi havia guionistes, locutores que se feien passar per Helena Francis, assessors, i les respostes les escrivien diferents persones i, per exemple, persones que varen interpretar el paper de Helena Francis varen ser Maria Garriga, Rosario Caballé o Maruja Fernández. I a partir de 1966, el periodista Juan Soto Viñolo va reconèixer que havia assumit bona part de les respostes d'aquestes cartes i anys després va confessar també que fins i tot en algun moment s'havien inventat cartes perquè fossin així un poc sucoses i poder pujar l'audiència.
2: Jo m'imagino un equip de guionistes reunit i dient «Los hombres son proclives». I ja està.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui,
0: però
2: no com
0: jo crec que era una cosa molt més simple.
2: Aquí ho tenim.
0: És a dir, jo crec que era una persona, que molt en el principi era una persona, un guionista, que anava contestant tranquil·lament tot allò que les dones escrivien, consultes domèstiques, per exemple, que si és fills, que si els productes de neteja, efectivament, ho has dit. I després, quan la cosa va començar a fer-se grossa, rebien una quantitat de cartes en el dia, a la setmana, que no vos podeu ni imaginar. Aquí coneixeu la història, ho sabeu bé. I clar, després ja sí que varen haver d'incorporar altres guionistes, però bàsicament era una eina de propaganda domèstica dirigida a les dones en aquella època.
1: Sí, i milers de dones escrivien a una persona que no existia i en algun cas fins i tot les històries que escoltaven podien ser fabricades. Però han de pensar que les cartes sí que existien, sí que eren reals.
0: Clar, eren persones,
1: clar,
0: pobretes.
1: Clar, les seves pors que tenien i que per les quals enviaven una carta eren reals, les vides que hi havia darrere eren reals i això és el més fort, que les dones que escrivien eren reals, els problemes eren reals i la necessitat que tenien de ser escoltades i de rebre ajuda sí que era real. Però clar, el que comentaves ara, que els problemes, que els seus consells estaven molt marcats per la moral del franquisme que vivien en aquell moment. Nelena Francis quasi sempre recomanava paciència, resignació, silenci, sacrifici. Si el teu home era infidel, l'havies de perdonar. Si el matrimoni anava malament, la dona ho havia d'intentar arreglar. Si hi havia patiment, la resposta sempre era que havia d'aguantar pels fills i per la família. És a dir, al final era una forma de controlar totes aquestes dones i pensar això fa que la història sigui encara molt més fosca que no només dir, bueno, pues era un programa d'entreteniment i la gent se'l va creure i ja està, saps?
0: Totalment.
1: Aquest consultori se venia com un espai d'ajuda, però realment era una eina per reforçar el model de la dona del franquisme, que havia de ser esposa, mare, obedient, abnegada i responsable de mantenir la família unida, passi el que passi.
0: És que, i moltes denunciaven, entre cometes, perquè no hi havia denunciat,

0: L'Helena Francis, un fenomen, Aina.
1: Total. Va ser un fenomen enorme, va rebre més d'un milió de cartes i va estar en antena fins dia 31 de gener de 1984. És a dir...
0: Que era ja... Vull dir, en Franco era mort,
1: clar,
0: ja fa estona.
1: Va sobreviure la part inicial de... Bé, va sobreviure durant la dictadura i després, una mica després de la dictadura, va continuar durant la transició, però el que va passar és que en aquell moment Espanya ja estava canviant, ja arribava que si s'allés dels divorcis, feminismes, debat sobre l'avortament, una nova forma d'entendre la vida i d'entendre també els drets de les dones, que ja varen acabar amb aquest programa. I, igualment, quan se va revelar que Helena Francis no havia existit mai, va ser un xoc per totes aquestes generacions que l'havien escoltat durant tant d'anys.
0: Totalment. Va ser xoc generacional. Un poc com que Los Serranos fos un somni. un trauma generacional.
1: Tant d'anys construint una narrativa i que després
2: exacte.
1: Te la rompen.
2: A més, tant d'anys en antena ja no hi devia quedar ningú al principi. Vull dir, això s'hauria d'anar renovant cada any i devia ser una gent completament diferent a la que va començar.
0: No sé si en Helena Francis, això ho hauríem de contrastar, va anar canviant d'opinió, va anar canviant de tarannà a l'hora de donar consells a lo darrer. Això ho hauríem de mirar.
1: No ho sé, jo crec que se va mantenir bastant igual i per això ja la gent
0: ja va
1: baixar
0: va morir.
1: Sí, ja la gent la va deixar d'escoltar tant i per això va morir el programa perquè no tenia tant d'oients. I després, ja més recentment, l'any 2005, se varen trobar a una masia abandonada de Cornellà de Llobregat més d'un milió de cartes dirigides a Helena Francis que, clar, demostraven fins a quin punt el consultori havia estat important en la vida de moltes dones. Que avui en dia aquelles cartes són un retrat molt dur de la soledat, de la dependència i de la falta de llibertat que patien totes aquestes dones durant el franquisme. I durant dècades aquesta construcció d'Helena Francis va seguir perpetuant tot això i reproduint la idea de que una bona dona havia d'aguantar, perdonar i sacrificar-se.
0: Jordi, tu la coneixies d'aquesta història?
2: Jo no la
0: història,
2: coneixia. No la coneixia, però m'ha parecut fantàstic.
0: Idò, és que n'Aina mos dugui històries com aquestes és una mica l'exercici de memòria democràtica que avui en dia els joves és necessari que facin. I també altres exercicis que fan els joves avui en dia, transformar una mica aquell temps amb tot allò que, per sort, ha canviat. Com, per exemple, aquesta cançó, Lluís, que mos poses ara, Así bailaba.

0: I no, Rigoberta Bandini varen transformar aquesta cançó a l'actualitat, per sort. Ara, el consultori d'en Helena Francis és un poc totes aquestes consultes que fan avui. Nosaltres quan obrim el consultori, que la gent mos demana que el seu crush li fa ghosting, això és el consultori avui en dia, no?
1: Clar, però avui en dia, si, tot i que li demanis a un influencer, que per exemple, un que fa molt de consultoris és en Norrac, Norrac te tira les cartes i te diu
0: ah,
1: si,
0: sí? No
1: si
0: estàs
1: correspondit o no, sí, home.
0: Ah, no ho sabia, li sí, has de dir que vengui
1: un,
0: tirar les cartes.
1: Això t'anava a dir, un dia li heu de dir que vengui en el consultori perquè ell tira les cartes
0: que
1: i... Sí, ho fa molt bé.
0: No ho sabia,
1: ell ho fa beníssim i contesta totes les preguntes i tot.
0: Per Instagram?
1: Sí, però clar, tu... li estàs ja demanant a Norrac a cara destapada, que saps que Norrac no és cap tipus de psicòleg ni cap doctor ni res, ja saps, en què t'estàs enfrontant.
0: Norrac no sé si serà bon conseller.
1: Però el manco saps en qui li estàs demanant. El problema aquí, Helena Francis, era que no era el que... Clar, te pensaves que era una ajuda real, que era una psicòloga, doctor, una consellera o alguna cosa així real i no...
0: Nosaltres anant de
2: cara. Jo crec que ara ja som més desconfiats. Ara no s'ho creuria la gent.
0: Els missatges que mos arriben cada dia.
2: O sigui, no dic per xiu-xiu, dic que en general una Helena Francis ara mateix, l'any 2026...
1: No funcionaria.
2: Ja no funcionaria, la gent no se'n fia.
0: La gent ho demana en el xat GPT, no?
2: També és veritat.
1: Sí, clar, però sí, jo crec que avui en dia voldríem veure qui és realment la persona. Potser si realment poses una persona que sigui un programa
0: dia,
1: sobre això...
0: Clar, lo voldríem veure en vídeo,
1: clar,
0: per mòbil...
1: Però en aquell moment que només era ràdio i de no consta de entrevistes, bueno, pues tampoc passava res, perquè potser molta de la gent que senties per la ràdio no li posaves cara tampoc, o és una foto en el diari qualque dia, saps? Però...
0: Aina, moltes gràcies per haver vengut. Torna ben aviat. Us aniràs contant el teu estiu, eh?
1: Sí, pots seguir contant cosetes.
0: Gràcies, Aina. Ara fem una aturadeta per el butlletí informatiu i tot d'una continuem.

0: Mica molt, caramba.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bon vespre. Un incendi en una nau industrial a Palmanyola ha provocat una gran columna de fum visible des de diferents punts de la zona.
3: Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels bombers de Mallorca, així com agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Municipal, que han intervingut per extingir el foc iniciat entorn de les 8 del vespre i així assegurar el perímetre durant les tasques d'emergència.
2: I continuem amb la mirada posada a Veneçuela, coneixent els danys dels dos terratrèmols de més de 7 graus que fa unes hores han sacsejat al país. El darrer balanç oficial eleva fins a 188 el nombre de morts, una d'elles espanyola, i 1.500 ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat també que hi ha 68 espanyols pendents de localitzar.
3: D'altra banda, s'han vist afectades més de 300 construccions com edificis, hospitals i centres comercials. Espanya és un dels països que ja ha anunciat que enviarà ajuda al país llatinoamericà. Des de les Balears, la comunitat veneçolana segueix els fets amb preocupació. El president de l'associació Vent Balears, Edison Morillo, explica que aquesta catàstrofe agreuja la difícil situació que ja de per si viu el país.
4: El tema de la electricitat es un problema que se agudizó y posterior a esta tragedia se han visto hasta la vialidad. No ha sido posible para hacerlo las obras de rescate. Hay muchas partes incomunicadas, por eso es que también te estamos llamando a la calma, a tener esperanza.
2: Y tornant a les illes, un estudi fixa en un 43%

0: 1% el percentatge del sou que els residents han de destinar a la compra d'una casa, un 45% en cas que s'opti per llogar. Uns percentatges en fora del màxim recomanat, que és, recordem, el 30%.
1: Davant d'aquesta situació, l'única alternativa per a molts és compartir pis. Amb un salari brut mensual de poc més de 2.300 euros i el preu mitjà d'una habitació de 580, l'esforç salarial, per tant, en aquest cas, es reduiria fins al 25%. Ara bé, les Balears se situen igualment entre les tres comunitats amb una major càrrega econòmica. La directora de l'estudi i portaveu de Fotocasa, Maria Matos, ha explicat que la situació de l'habitatge a les Illes s'agreuja ja a ciutadans amb un treball estable.
2: Però lo más preocupante es que esta fórmula ya no responde a una decisión puntual o vinculada a la juventud, sino que se está consolidando como una necesidad incluso entre los trabajadores con empleo estable, lo que refleja hasta qué punto se ha agravado la crisis de accesibilidad en nuestro país.
0: Els usuaris de la residència d'avis incendiada ahir a Inca ja han començat a tornar al centre.
1: El resident va ser reubicat en altres residències o bé a cases de familiars. El foc, que es va originar en un quadre elèctric i que va deixar a l'edifici sense corrent, va obligar a desallotjar prop de 120 residents i a una trentena de treballadors. Les tasques de recondicionament avancen a bon ritme i es preveu que, com tard, tots els usuaris puguin tornar abans de la setmana que ve.
0: I Ciutadella ha acomiadat aquesta matinada unes festes de Sant Joan marcades per la normalitat i l'absència d'incidents greus. Entre el 20 i el 25 de juny, la Policia Nacional ha fet 9 detencions. La batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, ha destacat el comportament cívic d'aquestes festes.
3: Les carotes van anar bé i no hi va haver, bueno, baràs i altres festes i van poder passar l'any passat i a la mínima es va intervenir a temps i la cosa no va anar més.
0: I amb aquesta informació hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 10 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Doncs a tanta bona hora de xiu-xiu en Andrea Sánchez en el control tècnic i avui toca entrevista xiu-xiu. I atenció perquè el nom d'aquesta setmana és el de Nil Riudavets.

0: Nil, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, què tal? Super, molt bé.
0: Que bé, te sentim perfecto. On ets, amor?
1: Sí, sí, amor, a casa.
0: Que bé. Escolta, sabem que mos escoltes qualque dia, Xiu Xiu, mos coneixes, no?
1: Sí, sí, és veritat que us conec i sou molt bons. Teniu un format superdistès i molt entretingut, és veritat.
0: Que bé, intentarem que tot passis bé, Nil.
1: Segur que arribarem.
2: Nil Riudavets Victory, nascut a Maó l'any 1996, és un dels representants de l'èxit de l'esport balear. Medalla de bronze al Mundial de Triatló 2022 i els Jocs Paralímpics de París 2024. Ha viscut la cara i la creu de l'esport d'èlit. El 1 de maig de 2019 va patir un greu accident mentre competia al Campionat de Catalunya de Triatló per equips.
0: En Nil va ingressar a la UCI inconscient i setmanes més tard va abandonar l'Hospital de Bellvitge a Barcelona amb una paràlisi permanent en el seu braç dret. Anys després, a dia d'avui, poden dir que va trobar la força per continuar i ha fet del triatló part de la seva vida, això sí, en positiu. Nil, ha costat, però que bé que aquests anys ja han quedat enrere, no és vera?
1: Sí, sí, han quedat enrere, formen part de lo que ha estat la meva vida i també han forjat el caràcter que tinc ara. Però bueno, a vegades la vida te posa en situacions complicades i la manera en què els afrontes crec que defineix realment com ets, no?, com a persona.
0: I tant. A tu com t'ha definit aquesta força que has hagut de treure?
1: Bueno, jo crec que ja des de petit sempre havia estat una persona molt alegre, amb moltes il·lusions i amb molts objectius, i crec que al final això ja ve de petit, he tingut una família superpositiva i al final tot el meu entorn m'ha apoyat molt amb aquests anys difícils, no?, d'acceptació del meu cos una altra vegada i de la meva situació, pues, amb una discapacitat i no poder moure, pues, el braç dret. Uh-huh. I a partir d'allà, pues, vaig trobar el meu camí, no? I ara mateix puc dir que soc superfeliç, que tinc una vida superplena i que aquesta discapacitat no em limita.
0: Que bé. Escolta, avui he descobert que el teu segon llinatge és Victory. Victory, en anglès.
1: No, ben bé.
0: Ah.
1: La veritat que és...
0: Victory,
1: és una cosa que és bastant curiosa.
0: Però, explica-m'ho.
1: Mira, t'explico. Al final el Victori està en vilatina, però s'ha anat escrivint i al final pues, es va escriure en vigriega final, però no, ve del castell, del poble de ma mare i és veritat que és supercontent de tenir dos apellidos menorquins.
0: Que bé, és que anava a dir, si és Victori... tot m'ho quadrava, però bé, en Victori també m'ho quadra igual. Vull dir que això deus a sang, Nil.
1: Sí, sí, al final l'avi matern era un crac també i forma part de la meva manera de pensar, el meu caràcter i m'encanta que me diguin això, perquè el representava ell molt bé també. Però bueno, no ve de l'anglès, encara que jo sigui molt rotget, no ve de l'anglès.
0: Un altre detall que no, avui no mos ha passat per alt és que enguany n'has fet 30. Alguna reflexió que vulguis compartir després d'haver complit 30 anys, et fas per abril?
1: Crec que ho deixaré anar. Al final, els 30, jo crec que...
0: Ja has reflexionat massa, tu, Nil.
1: Ostres, és que els 30 ja són 30, eh? Ja, això de ser un fiet ja no hi entra i al final, pues, bueno, els agafa molt de carinyo, eh? Mentre puguem complir anys, vamos, encantat.
0: Clar que sí. Igualment, ara tu deia que has reflexionat massa, has hagut, per desgràcia, en to de broma, t'ho deia, perquè tu vares haver d'aprendre en els 23 anys que la vida te pot canviar en 2 segons, no?
1: Sí, sí, al final jo tinc molt clar que l'accident va ser un antes i un després de la meva vida, però que també m'ha portat coses superpositives a nivell de que, joder, al final m'ha fet madurar, no? Jo aquest accident me passa a Barcelona quan ja estic acabant el màster i començo a tenir poc la meva independència i estava visquent allà 5 anys i tampoc tenia molta idea de què faria en la meva vida, no? I jo crec que allò pues, m'ha fet reconduir-me un poc a nivell de que te poden passar moltes coses en la vida i que sempre t'has de donar una segona oportunitat, no? I jo crec que va ser un poc així. Vaig tornar a Menorca i a partir d'aquí, pues, de la meva illa i de casa meva, pues, he recuperat aquesta força i els objectius que tinc ara, no? Tant a nivell esportiu com a nivell professional.
0: Mm-hmm. Com és el moment que te puges a una bicicleta després de l'accident?
1: Hòstia, és curiós, eh? Perquè tots els esports que he tornat a fer després de l'accident, però que ja havia fet abans, el primer dia és un drama i és un... Buah, això no ho tornaré a fer mai més, perquè tens el record d'haver-ho fet doncs, en dos braços, no? En el meu cas. I és bastant complicat el fet de dir, ah, doncs me torno a pujar una bici. I quan vaig pujar la bici, m'ha acompanyat mon pare i me'n record que vaig fer... Res, devia fer 1 o 2 quilòmetres i hi havia una mig baixada i així, i vaig dir, uah, jo això no ho veig. I bé, m'haig donat una altra oportunitat i així, i a base d'anar fent, anar fent, anar fent. Ara vaig fer una velocitat amb bici una altra vegada que ni jo m'ho crec.
0: A quina carretera va ser, ho recordes?
1: Sí, perfectament. Heu estat vosaltres per Menorca, no sé si coneixeu la carretera de Torralba, entre Cal Emporter i l'Olló. Allà hi ha un carril bici, pues, en aquella carretera.
0: Just després de l'accident, clar, vas començar a fer esport després, quan ja te vares recuperar. Quan te vares començar a relacionar amb l'esport a partir d'aquell moment? Va canviar la relació que tens amb l'esport?
1: Sí, jo crec que al principi, bueno, antes de l'accident, era una relació bastant a nivell competitiu, no? Perquè tota la meva vida he competit, ja sigui en futbol... després en natació, atletisme i finalment en triatló. Sempre ho havia viscut des d'una part competitiva, no? I jo crec que després de l'accident, el darrer que volia era sentir de xerrar d'esport i de competició i vaig començar pues, a jugar a pàdel amb els meus amics i a fer cosetes d'aquestes i això crec que m'ha donat una altra vegada pues, aquestes ganes de tornar a la competició. I sempre he pensat que l'esport és un... Joder, és una manera molt guai de treure moltes emocions, de compartir temps amb persones que estimes i de tenir pues, uns hàbits saludables, que sóc el primer que, si sí, qualque dia, pues, allà que fer un dinar, allà que fer un sopar, també ho disfrut, però crec que és la meva manera d'expressar-me, no?
0: Clar que sí. Ara t'anava a dir, parlant de gaudir, ets d'amor, però no sé si has tingut temps d'anar a Sant Joan de Ciutadella aquests dies per gaudir un
1: poc. Sí, va... Van anar amb la meva parella, que la meva parella és catalana i no havia estat mai a Sant Joan, i vam poder compartir ja un moment amb uns quants d'amics. Nosaltres som, bé, jo soc de Mor, encara que tingui mitja cama del castell, i Sant Joan, si podem, hi anem. Ara feia bastant d'anys que no hi anàvem, però sí, podem anar. Mm-hmm. En canvi, un ciutadellent que vengui a les festes de Gràcia és més difícil, eh?
0: A veure, tot estira, clar, estira sa massa, que diguéssim, Sant Joan de Ciutadella. Clar, ara parlaves, no?, de que tu te permets certs moments de diversió, de jo que sé, si has de menjar qualque cosa per gaudir-ho, ho fas, només faltaria. I has mencionat a la teva parella. Clar, tot això du certa exigència. Jo no sé quant entrenes a la setmana, Nil.
1: Pues bastantes hores, entreno unes 20 horetes i sí, vull dir, és una cosa que tu molt bé has deixat caure i no només ho sacrifico jo, sinó que també ho sacrifica la meva parella, els meus amics, el meu entorn, però intento tenir sempre un equilibri dins del que és pues, esport d'alt rendiment i la meva vida i crec que ho mantenc bastant bé. No sóc molt obsessiu amb aquest aspecte, encara que entreni moltíssimes, moltíssimes hores.
0: Això t'anava a demanar, perquè aquí mos agrada xiu-xius. Les parelles dels esportistes com tu han de sofrir molt, eh? Quin és el truc per mantenir-se en bon la parella i també l'esport?
1: Bueno, pues intentant cuidar els petits moments, no? Anant sempre xerrant dels microesforços, no? De fer... setmanalment i cada mes pues, fer microesforços per enriquir tota aquesta part de la parella i compartir moments, no? Moments de qualitat en els que els dos disfrutem, no? Per sort no us agrada menjar els dos molt i no us agrada pues, anar a provar restaurants diferents i disfrutar de la natura, que aquí a Menorca és brutal i jo crec que tenim un bon equilibri.
0: Clar que sí. M'agrada molt la teva filosofia de vida, Nil. A més, he vist qualque vídeo on practica el sumo negre amb en Grison, que és
1: bon personatge, en Grison.
0: Un personatge que coneixereu per la part de l'equip de La Revuelta, amb Broncano. I tu li dius, Nil, si quieres te puedo echar una mano, fent broma.
1: Sí.
0: T'agrada sumo negre, en aquest sentit? Les sentes?
1: Sí, jo crec que és una cosa, és una cosa que va superbé per rompre, no? Per ja també quan dus uns anys amb un accident d'aquests que t'ha deixat una seqüela a nivell de discapacitat física que és molt visual, pues, fer humor negre propi sense faltar respecte, sense faltar respecte a tu mateix, sinó cercant un poc a riure en els altres i llevant un poc es ferro a l'assumpte, jo crec que ajuda molt. I també a nivell de superació, ja.
0: Clar. Acabes de fer plata en el campionat d'Europa de triatló. És així?
1: Sí. El fin de passat a Tarragona va ser. És que passa molt ràpid.
0: Passa ràpid, estens. Estàs a tope, Nil, idò. Pròxima estació, bueno. Jocs Paralímpics Los Angeles 2028.
1: Ho intentarem. Si idees està allà i bueno, ja veurem Los Angeles que ens depara. És veritat que com a ciutat no sé si serà tan xulo com París, eh? Ja
0: no ho crec, no ho crec. Va,
1: al final París és guai.
0: No vares nedar en escena, no?
1: Sí que m'ha tocat.
0: Sí? Ostres.
1: Sí. Jo pensava que me sortiria un altre braç i no m'ha sortit.
0: Com va ser l'experiència de nedar en escena i de jocs en general?
1: Bé, la veritat que és superbé. No veus un pam de l'aigua, la veritat.
0: No és com les escales de món.
1: Que va, no té res a veure amb la mà que tenim aquí a Menorca. I fa un pot d'olor, també.
0: Ai, mare meva.
1: Però quan estàs allà tampoc hi penses. Al final saps que t'has de nedar i que seran 10 minutets i que t'has de sortir el més ràpid possible per agafar la bici i després córrer el més ràpid. I al final va sortir bé, es va anul·lar com la prova i van tardar un dia més en sortir, perquè amb aquell dia, en teoria, entre comilles, es va sanejar l'aigua, que això no s'ho creu ningú, i a partir d'allà, pues disfrutar de poder córrer en el centre de París, perquè si hagués estat a una altra banda que no hagués estat al centre de París, també hagués quedat diluïda la prova i va ser brutal.
0: Clar, en Nil és triatleta, això vol dir que és natació, atletisme, córrer i ciclisme. Nil, els triatletes teniu disciplina preferida o no?
1: Sí, jo crec que sí, cada un té la seva, però jo crec que tots els triatletes coincidim en que pues, no entenem l'esport i la vida sense fer estrès, no? A mi m'agrada molt córrer, sobretot, i córrer per muntanya, córrer per la natura m'agrada encara més que córrer per asfalt, però m'agrada també tenir en el meu plànic setmanal pues, dies de natació i dies de ciclisme, perquè veus diferents entorns i t'amadeixes en diferents medis, no?
0: I això que quan eres petit vares fer gimnàstica artística, no? Gimnàstica artística, he llegit.
1: Sí. M'agradava fer moltes volteretes.
0: Que bona. En quin moment se decideix un... Diu, aniré en els Jocs Paralímpics?
1: A veure...
0: Com se fa això?
1: Jo m'ha sortit gràcies a... No sé, a tenir també referents, no? Al final... Jo tenia un referent que era molt clar, que és mallorquí, bueno, és mallorquí d'adopció, i és salmantino, que és n'Àlex Sánchez Palomero, que és un paralímpic que també és de la mateixa categoria que jo, que va començar a fer triatló també bueno, uns quants anys antes, i veure-lo ell va ser com, ostres, allà una cosa que es diu Jocs Paralímpics, pues anem a intentar estar allà, no? I ja en sa base que dua de triatló dels anys previs, pues... se m'ha plantejat ràpid aquest objectiu i va ser com, buah, pues anem allà i viure una situació així sempre és una cosa que motiva, no? O sigui, t'agrada l'esport.
0: I quan un decideix anar als Jocs Olímpics, en el moment esdevé professional? Perdones la meva ignorància, perquè tu ets infermer.
1: No, que va. Sí, jo sóc infermer, de fet. No era, sinó sóc. Perquè segueix fent feina d'infermer a l'hospital actualment. Es ve que tinc una reducció de jornada, però estic fent feina encara. I és la veritat que, pues, fent un pot de malabares, tinguent una bona organització, i de principi no ets professional de l'esport, de fet, al principi falten moltes ajudes, però una vegada vas tinguent resultats i veuen que sí que pots estar present a uns jocs, pues tens moltes ajudes, no? A nivell de comitè paralímpic, que tenen unes beques aposta per gent que té bons resultats, el govern balear, el Consell Insular de Menorca, I després totes les institucions privades, que per sort jo tinc una ajuda bastant gran a nivell de teixit comercial i industrial de Menorca, que sempre m'han ajudat i, mm-hmm. i és veritat que molt guai.
0: Perquè ets molt estimat, Nil. De fet, tens la medalla del Consell de Menorca que te la van donar en el darrer any, màxima distinció de l'illa.
1: Sí, sí, es diu ràpid això, eh? És que han passat tantes coses en els darrers anys que crec que necessita encara temps per donar-me compte de lo viscut, perquè la medalla d'or del Consell és que és una cosa que jo crec que encara a dia d'avui no sóc conscient de lo que significa, igual que tampoc sóc conscient de lo que significa un premi Ramon Llull, i són coses que crec que amb el temps encara hauré digerit millor i seré conscient de lo guai que han estat aquests anys i de la sort que tinc d'haver pogut viure tot això i de ser balear, de ser menorquí i de disfrutar com estic disfrutant.
0: Uh-huh. I nosaltres també de veure els teus èxits, Nil. Entenc que la teva feina d'enfermer t'agrada, no? T'agrada molt, també.
1: Sí, sí, sí, és veritat que m'agrada molt. És una part de bueno, al final de la meva formació i del meu caràcter i de la meva manera de ser. Uh-huh. I és una cosa que compagino en l'esport i que el dia d'avui encara estic fent. Uh-huh.
0: Què faràs aquest estiu? Entrenar, vacances, feina?
1: Bueno, per desgràcia, triatletes en l'estiu és quan competim. I l'idea és ara seguir entrenant fort per al Mundial, aquesta darrera prova de l'any, i és on nosaltres no jugàvem totes aquestes ajudes, no? Que és a finals de setembre a Galícia. Uh-huh. I després sí que agafar unes vacances i anar a fer un viatge a Tannana. Encara estem decidint el puesto, però la idea és fer dues setmanetes per all.
0: Molt bé. Serem molt pendents dels resultats del Mundial a Galícia. Tu ja saps que aquí nosaltres, així no som un programa d'esports, però ens encanten. Ven a Marta Sampas cada 15 dies a donar-nos unes lliçons esportives i li diré, estigues pendent d'en Nil, per favor, bé, com farà sense que li demani.
1: Mil gràcies, d'haver.
0: Escolta, Nil, si estàs còmode, no pengis, perquè ara farem un petit joc, d'acord?
1: Super, aquí estic en el sofà, estic comodíssim.
0: Perfecte, fins ara.

0: IB3 Radio és cultura.
1: I que també ho ha...
2: Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Actual de les 9.
6: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
8: Continuem en directe a Xiu Xiu amb l'atleta, triatleta Nil Riu de Bets. I és hora, atenció, del qüestionari Xiu Xiu. Nil, estàs preparat?
9: Bueno, poma feix.
8: No, en Jordi et vol enlar. Jordi, vinga.
10: Jo sempre. A veure, si deies que nosaltres te plantejarem diferents dilemes i tu mos has de dir quina és l'opció que t'estimes més. Com ho veus?
9: Vale. Super, super, Jordi, super.
10: Vinga, la primera és fer la millor marca de la teva vida, fora medalla, o fer una carrera normaleta, però quedar en el pòdium.
9: Ah, la segona, en el pòdium.
10: Sí. I doncs mira, curiós. Segona, anar a córrer amb qualcú que no calla o fer el mateix recorregut, però descalç.
9: No, anar amb qualcú que no calla, m'encanta.
8: T'agrada? No, no ets d'aquests que necessiten silenci?
9: No. Que... jo que me continc cosetes.
8: Molt bé, molt bé. Perquè vàrem entrevistar en Tòfol Castanyer i ell va dir que descalç, eh? Que... bé, no me'n recordo sí, exactament però... què va dir, però va dir, no, jo que no, que okay. No m'aixerrin.
9: Aquests d'ultradistància fan masses hores, tot sol.
8: Sí, oh. Dali, Jordi.
10: Guanyar una carrera molt important, però que ningú sàpiga, o que tothom pensi que l'has guanyada, però no sigui així.
9: La primera. A part, és una cosa que jo crec que el èxit va intrínsec amb un mateix, no va amb que se sent xerri de tu o així. És a dir, la primera, 100%.
8: Mm. Molt bé.
10: Anar sempre amb les sabates banyades o tenir sempre una sensació permanent de set.
8: Mare meva.
9: Uau, anar sempre amb les sabates banyades. És a dir, tenir set, jo crec que tenir set és de les pitjors sensacions que hi ha. Tenir set i tenir fred. Aquestes dues.
8: Sí, és vera.
9: O tenir son.
10: Entrenar per fer una cursa a un grup de la tercera edat o a un grup d'infants de 6 a 8 anys.
9: No, un grup d'infants. Encara que la tercera edat també pot ser guai, un grup d'infants.
10: De cara a Los Angeles 2028, tenir el bronze olímpic assegurat o jugar-t'ho tot per intentar aconseguir això?
9: Ah, jugar-m'ho tot per intentar aconseguir sort.
10: O sigui que vas en confiança.
9: Sí.
10: Aixecar-te cada dia a les 6 del matí o anar sempre lligat a l'hora que surt el sol?
9: És que cada dia m'aixeca a les 6 del matí. Serà cada dia a les 6 del matí.
8: Aquí no hi ha dilema. No hi ha dilema aquí.
9: Aquí no hi ha dilema.
10: A un apocalipsis, series des que surten a cercar altres supervivents o queden al poble organitzant la resistència?
9: Jo quedaria al poble.
8: Organitzaries?
9: Sí, ja organitzaria la defensa, però no quedarien al poble.
10: Els altres que espavilin.
9: Exacte, tu, ok?
8: Molt bé.
10: Següent és tenir sempre la sensació constant de que has de fer un eixam o sempre tenir singlot.
8: Això no sé si és tan mal, bona Ostres. Sensació tampoc.
9: Ostres, tenir... a veure... És que tenir singlot és molt dur, eh? Jo prefereix tenir la sensació aquella de tenir una xem, a part que és com a gustosa, no?, al principi.
8: Però, sí, però...
10: Però sobretot quan,
8: la fas, quan
10: surt,
8: quan fas,
10: clar, quan surts la xem, però si no el surt...
9: Ja, és bé, és
10: se queda
9: bé,
10: ja aquella picor...
8: Sí, la sensació constant d'una xem és... A vegades te pots ofegar, no? Uf, com ja, ofegar. Ja.
10: Sí, però és que
9: tenir singlot me fica molt nerviós, tenir singlot. Jo ja. Prefereix la xem, ja t'ho dic.
8: I doncs la xem, en Nil tria la xem.
10: Vinga, i la darrera és no poder sortir mai més de Menorca o no poder tornar mai més de Menorca.
9: Oh. Ostres, aquesta és molt difícil, eh? És que és molt difícil, perquè jo me flipa viatjar també i conèixer llocs nous. Ostres, eh?
8: Pots fer videotrucades, Nil?
9: Puc fer videotrucades i me poden ensenyar tot.
8: Sí,
9: igual,
8: no? I jo crec que en el futur existirà una teletransportació que te permetrà.
9: Bueno, si hi ha una teletransportació que m'ho permetrà, pues, no tornaré a pitjar a Menorca. Ara és quan m'ho treuen tot.
8: Totes les medalles, au, no.
9: Tot.
8: Faltaria. Escolta, Nil, a quina hora te'n vas a dormir si t'aixeques a les 6 des de matí?
9: Va, depèn del dia, però normalment a les 10 i mitja, 11, una cosa així. No anem a dormir molt tard, no. Molt som bé. De sopar prest i anar a dormir prest.
8: Això et salut, Ida.
10: T'hem agafat sopar,
9: sí,
10: Ida.
9: Sí. Ja han sopat, Hem sopat antes de fer la ràdio.
10: Quina sort.
8: Si nosaltres sempre tenim ganes.
9: Ara es toca a vosaltres sopar.
8: Sí. I Daniel, no t'enredar més. Nil Riudebeig, molta sort, molt d'èxit. Estarem molt pendent de tot això que fas i tornarem a parlar, segur.
9: Mil gràcies. Una abraçada enorme a tot Xixiu i a tots els del programa.
8: Gràcies, Nil. Adéu, que vagi molt bé. Bon estiu.
9: Adéu, vagi bé, bon estiu.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Xiu, xiu, amb Inés Mateu.

0: Aquesta que sentiu així tot, ja t'ho diré, va ser la cançó seleccionada per representar Ciutadella en el rànquing d'himnes o cançó icònica dels pobles de les Illes Balears. Ja sabeu que a final d'estiu votarem quin és el millor himne o cançó icònica de tots els municipis i després, fins i tot, intentarem crear un himne definitiu de les Balears. Joan Francesc Barceló, tu dus aquest trull i suposo que ho tens tot controlat.
1: Això que dius, Inet, sona com a molt contundent. Efectivament, xiu-xiu, xarel·les, tot està en baix control que me caracteritza. És a dir, ja sabeu que jo som una persona
0: o sigui,
1: de paraula.
0: Nul, control nul.
1: És que me caracteritza, sí, si trobeu que és nul i de què sigui aquest. Però, mos hi hem posat per coses més difícils i ho entrem, no ho trobeu, companys?
0: Home, escolta, jo crec que la gent s'animarà a votar si el millor himne o cançó icònica de les Balears. A mi m'encanta aquest rànquing que t'has inventat.
1: És anar fent, anar trescant poble per poble, ciutat per ciutat...
0: Clar, perquè no tots tenen himne o cançó icònica. Vull dir, han de trobar quina és la cançó o himne de cada poble.
1: És que segurament allò que mos hauríem de demanar abans de res és que és un himne, no és vera? Un himne és una cançó en la qual la majoria de gent d'un lloc determinat s'hi sent representada. Per tant, així tot, de ja t'ho diré, segurament si ha sortit elegida com himne de Ciutadella no és casualitat, perquè jo realment me ressona moltíssim i m'identific amb així tot, i no som de Ciutadella, m'imagino que una persona que és d'allà s'emociona cada vegada que escolta també sa lletra que parla de tradicions i costums que són molt comuns en aquella ciutat de la nostra illa veïnada,
2: sí,
1: no?
2: Tothom que és de poble t'entendrà perfectament aquesta sensació. Tots en tenim una.
1: Exactament.
0: No vagis pena, Jordi, mira. Ja la farem sa de son cervera.
1: Mira, això m'ha agradat.
0: Però teniu quatre cançó, son cervera. No.
2: Bueno, tenim tot, ja anegats, ja entre tots.
0: Ah, bé, també, a veure, oh, que fàcil que t'ho han posat, d'acord. Molt bé,
2: i
0: perdona.
2: I son cervera té himne.
0: Ah, sí? Bé, ja mos ho contaràs.
2: Ja,
0: avui no feim son cervera. Joan Francesc, avui qui feim?
1: Arribarem a son cervera. Exacte, avui que, no mos demanàvem. I de Manacor.
0: Manacor!
1: Pues pareix bé, si peguem un bot a Manacor.
0: Fantàstic!
1: I si dèiem que anem a Manacor, segurament... Ara ho has dit, Inés. A molts ja li ve aquesta cançó de Jorge Gomorra, d'en Jorra, que avui, me pens, que també mos està escoltant i està disposat a dir motxa seva en tot això que
0: Jorra.
1: Està menjant tot de xiu-xiu.
0: Bon vespre, Jorra, com estàs?
3: Hola, bon vespre.
0: Escolta, Manacor té himne oficial?
3: Oficial, no.
0: I oficiós, avui el triarem, idò.
3: Oficiós el triarem, sí. Hi ha moltes cançons que parlen sobre Manacor, per cert.
0: Sí, no?
3: Sí.
0: Per què? Perquè hi ha molt d'artista, també, Manacor. Sou molts.
3: I perquè Manacor s'ha de xerrar amb Manacor. Mm.
2: És que el manacorisme us agrada molt, Manacor.
3: És un xer d'estudiar.
0: És vera que...
1: Perquè...
0: Digue, Joan Francesc, sí. Demana-li qualque
1: no,
0: cosa.
1: No, és a dir, així més genèric. En Jorra és un gran filòsof i segur que mos entén perfectament. Què vol dir xerrar de Manacor? Què vol dir xerrar de Manacor? Què significa xerrar de Manacor?
3: Clar, estan parlant... Estem en una situació una mica estranya. Som un poble gran, una ciutat petita, i vol dir això. Això fa com a crear aquests conflictes, no? Identitats moltes vegades, de bromes, evidentment. I està clar que els artistes supos que, no? que és un bon material, no? per crear coses. Aquesta situació...
1: Tart, no? Tart i ses cançons.
3: Mig avorrida, mig grisa, però que de vegades veus com un poc d'esperança, que s'hi fan coses, no? Com és una ciutat de contradiccions, i això és molt inspirador.
1: Ara ho deia en Jorra, no? És a dir, un himne que és la teva cançó de Manacor, o és un himne ha de ser oficial, una cançó que parli de, en aquest cas, Manacor, i tota aquesta essència que mos estaves explicant, pot ser considerat un himne per tu?
3: Però ja, és a dir, ja no li considero, ja, és a dir, tot d'una que van entrar a la cançó, sí que van empodar la conya de que era una proposta d'himne, no? Però, clar, ben bé, és una cançó pop, no sé fins a quin punt té aquest, aquesta cosa grandiloquent que tenen els himnes, també.
0: Bé, està damunt la taula, és una de les nostres propostes, això és una candidata a himne o cançó icònica, en aquest cas de Manacor, d'en Jorra.

0: Escolta, Jorra, a mi m'encanta perquè reflexa molt bé allò que és un poble, no? A vegades t'hi trobes tan bé, però d'altres penses que t'anar d'anar i no torna mai.
1: Sí. Sí, és una mica aquesta contradicció que tenim tots amb un lloc que coneixem tan bé, no? Perquè ja, clar, si som un manacorí professional. Fa 35 anys que som manacorí.
0: Professional, l'ASO.
1: És això, no queda més remei que conèixer molt bé aquest lloc i això implica que hi trobes coses bones i també hi trobes moltes coses que no són tan bones, és així.
0: I, escolta, altres propostes que tenim, que tu mos has dit que preparéssim, és una, ara la següent, una que a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè jo crec que és un arxiu bastant antic. Primer l'escoltam sí. I després mos expliques quina és aquesta cançó que se titula, si no vaig malament, Manacor, de Calabruix. Escoltau-ho.

0: Que emotiva, no?, aquesta cançó. Quina és història d'aquesta cançó, Jorra? M'ha cridat l'atenció.
1: Sí, té com un punt així nostàlgic, no? M'agrada. És com... Sí, reflecteix una mica que és aquesta cosa de primer que de ballar estem a cor, no? I està molt bé. Aquestes cançó és d'en Tomeu Matamales, que és un... Hi ha gent que el diu el Leonardo de Manacor, no? Perquè és una persona que és un músic, un gran músic, i també és un gran dibuixant, i també és un gran novel·lista. Per tant, és com un artista total, no?
0: Engloba tots els artistes de Manacor amb ell mateix.
1: És fort. I a més és una persona molt simpàtica i molt propera.
0: Molt bé, canta en Manacori.
1: I no sé, aquesta gent s'amorava molt, i tot d'una gent molt... Això, cançons que parlen sobre Manacor, he pensat també. Ara que hi penso, també hi ha l'himne del Manacor, que el va fer en gent de faig, també és boníssim, ho hauria d'haver dit. Ja sabia que me n'oblidava de bones. També.
0: Escolta, ara el millor el cerc. Joan Francesc, jo crec que començam a tenir moltes bones propostes.
1: Himne de gent de faig és molt bo.
0: Què se diu?
1: Himne del Manacor, el trobareu.
0: Himne del Manacor, jo ara el cercaré, veurem si el tenim.
1: Sí.
0: Joan Francesc, anant per molt bon camí, eh?
2: Exacte, ja m'he quedat amb una qüestió, tornant en el tema d'himnes, no mos hem d'oblidar que estem cercant un himne. En Jorra ha dit que ha de ser grandiloquent. Per què ha de ser grandiloquent? Perquè...
1: Bé, grandiloquent. Aquest tema de posar la mà en el pit i... La balanguera ho té molt, és un himne, saps? Un himne com la
2: balanguera
1: del
2: cotxe total. No faig... Quan que la balanguera... Però sí, crec que t'entenc. Però no creus que realment un himne és una cançó que mos representa al cap i a la fi i que aquesta que hem posat, vostra, de Manacor, o la que hem escoltat, de Calabruix, ja és prou representativa i que Pentura fins i tot ressona més en els manacorins que una altra cançó amb pretensions més grandiloquents?
1: Ja podria ser, i per això sí, espectacular.
0: Mira, jo crec que... Digues, Jorra, digues, perdona.
1: No, que la millor cosa que li pot passar a una persona que fa cançons és que l'altra gent les adopti i que formi part de la seva vida, no? No només de manera passiva, que diguem, no? Escoltant-la, a comprant el disc, anant a un concert, sinó recordant-se'n i cantant-la, no? Vull dir, de manera activa, això. Si la cançó de Manacor ha aconseguit això en qualsevol moment, jo ja m'adon per pallar, vaja.
0: Home, un himne, el veure que té això èpic, que ara parlau.
1: Sí.
0: I n'hi ha un que parla de Manacor, que és Mà al Cor, que sona així.

0: Això se diu un himne, Jorra.
1: Sí, jo crec que sí, clar. Aquesta sí. Aquesta és d'en Bibiloni i sí que té aquest com a tarnada d'himne de anem a cantar tots junts, no? Mm. Una veu representant el poble, no? Ja ho veig, mm-hmm. Ja ho veig.
0: Clar, en França, tu veus com es perden en himnes?
1: No, no, no
2: m'estic fent res. No, i jo tampoc. En qualsevol cas seria més en Jorra i crec que comença a entendre aquest matís de grandiloquència. Sí que és cert que s'entona, no? Gairebé només en sabeu aquesta cançó i t'imagines tot un poble.
1: Més que grandiloquència diria solemnitat, no?
0: Sí, solemnitat. Després sí. N'hi ha una altra que de solemnitat...
2: Té jo poc, crec
0: que
2: noines.
0: Sí, en té poc, que és aquesta altra que se titula Gomila Tio Bueno.

0: Molt bona també aquesta jorra, el grup Roig, si no vaig malament.
1: Sí, Roig és un dels meus grups preferits, per ser molt femenies, que és també una de les meves persones preferides. I aquesta cançó xerra sobre la seva adolescència, no? Sobre el Xerraró, que és una zona allà on hi havia molts de pubs, on la gent sortia de marxa, fins i tot gent de Palma. I això xerra una mica de, dels anys 80 i 90 a Manacor.
0: Jo me pensava que quan he llegit el títol me pensava que era per Toni Gomila, això de Gomila Tia Buena.
1: Gomila Tia Buena era un graffiti que hi havia a Manacor.
0: Però anava per Toni o no?
1: Llinatge, és un llinatge molt habitual.
0: Joan Francesc, a tu t'agrada, Joan Francesc, aquesta proposta?
2: M'agrada Antoni Gomila també, no sé si se mereix o no un grafiti que posa Tio Bueno, no sabem si és Antoni Gomila.
0: Sí, sí. Sí.
2: però és vera que és molt interessant pintura aquest factor que comentava ara en Jorra dels bars, no? Llocs sí. On se troba la gent. Si xerràvem abans d'aquesta solemnitat del poble reunit entonant cançons, com a que la taverna, no? Tradicionalment també ha estat un lloc que han sorgit moments similars a cantar possibles himnes, no? I per tant té aquest punt d'identitat molt necessari si cercam un himne. Llocs concrets, les tavernes. No ho trobes, Jorra?
1: Sí. Aquell himne, no? I tavernar sumut, no? Vull dir que ja entenc de... quan parlàvem en el llatí tot això ja hi havia coses d'aquestes, no? Els bars són llocs molt interessants. A mi me dona molta vida anar en els bars, perquè a part me fa sempre amic dels cambrers, els cambrers me compten acudits i així ja comences el dia d'una manera bona.
2: I els vespre... Crec que és important, Jorra, perdona, que si te fas molt amic dels cambrers és perquè segurament ets un bon client. Alerta aquí que els cambrers també sí, són molt vius, sovint.
1: Pot ser... Jo crec que som un tio simpàtic i atractiu, això ho sap tothom.
2: I clar, te mereixes un grafiti que posi Tio Bueno, també és
0: Jorra, també Tio Bueno. També d'himne en tenim un altre que parla de la nit de Manacor, crec, perquè se titula... És dissabte?
1: Totalment, sí.
0: No, sí que és?
1: Ella no és?

0: I crec que aquest és un bon himne per molta gent de Manacor, sí.
1: Però, Jorra, tu, amb aquestes propostes que tenim damunt la taula, Manacor, de Calabruix, Malcor, d'en Bibiloni, Gomila, Tio Bueno, de Roig, el dissabte, i esteu a Manacor, en quin te quedes? Quin diries que és la cançó icònica de Manacor?
2: O quines?
1: No hem de triar dues perquè la gent voti.
0: Jo sempre, quan t'he deixat una cosa, que dic, jo xap, tu tries. Per tant, heu de triar vosaltres.
1: Joan Francesc, idò, tria tu.
0: Jo xapat i vos he donat les opcions. Ara heu de triar vosaltres.
3: A veure, Jorra, jo te diré una cosa. La teva s'ha de quedar. A Manacor s'ha de quedar.
1: Estic d'acord.
3: Per tant, aquesta segur que se queda. Ara tria en qui vols.
0: Estan parlant d'un premi en metàl·lic, no?
1: Això ja ho veurem. Ja parlarem en la direcció d'Ivetra Ràdio.
0: En aquest cas...
3: El premi segurament serà...
0: En aquest cas sí, que també m'ho quedi.
3: Segurament, crec, Inés, i corregim, perquè això és un procés creatiu en construcció, però Pentura, el premi serà que les finalistes, els creadors de les cançons finalistes, tindran una tasca i que serà després intentar fer cimne.
1: Per tant,
3: no sé si
1: és
3: engrescador o més aviat és un mal de cap, eh? Però bé, en Jorra per això el posam. Ja, el posam, Inés.
1: El posam,
3: i ell que decideixi en qui vol competir. Si vol un rival dur, si vol un rival senzill, no ho sé, Jorra, en qui vols competir?
0: Allà m'agradaria competir amb en Joan Bibiloni, perquè fa molta estona que... Que mos hem de veure i potser serà la manera de trobar-nos una altra vegada.
1: Idò, la d'en Jorra, que és a Manacor, que és aquesta, ja la coneixeu. Aquesta cançó fantàstica d'en Jorra se proposa com a himne i se postula també en rivalitat amb aquesta altra Malcor interpretada per en Joan Bibiloni.
4: Tanta terra, estimava terra, quan m'hidré...
1: I d'ara posarem a Instagram @xiuxiu.ivetres i la gent que voti. Alea iacta est.
0: Perfecte.
1: Jorra, la finalitat de tot això que en Joan Francesc vol és fer un himne de les Balears. Per tant, tu com a artista reputat manacorí, què ha de tenir per tu l'himne de les Illes Balears? Que ha de ser èpic, ha de ser tranquil, ha de ser en ritme?
0: A mi, com a autor, primer de tot, hauria de tenir clar que són les Illes Balears.
1: Això és un bon detall important.
0: La primera pregunta que m'hauria de formular jo seriosament. I a partir d'aquí...
3: I no, què és, Jorra? Què és?
0: Què
3: diries? Que no, així, ràpid.
0: No t'ho puc donar una resposta. Ja vaig ser una lletra de temps parlant.
3: Tendré un temps. Ah, mira, és per això. Jorra ja té trajectòria en aquest sentit. Sabrem també, Inés, crec que és molt interessant, si la solemnitat, no?, que comentàvem avui, no?, aquesta grandiloquència que Pentura la cançó de Malcor que escoltam d'en Bibiloni, és necessari perquè la gent ho consideri himne, sobretot a l'audiència de Xiu Xiu, o si la cançó d'en Jorra, que té un sentit més humorístic i fins i tot més autocrític, fa que ressoni més l'essència manacorina i que, per tant, els manacorins la facin més seva. Clar, segurament totes són prou representatives dels manacorins, però volen saber... Això, que em pensa l'audiència, no ho trobes, Inés?
1: Clar, per això estan posant @xiuxiu.ivetres que voteu i finalment ja decidirem quina entra en el rànquing de millor himne o cançó icònica de les Balears. Jo ja estic nerviosa.
0: Ai, sí, total, nervis.
3: Jorra, a veure, m'has dit que no sabries que és necessari per un himne de les Balears, que primer hauríem d'estudiar què són les Balears, que Pentura, precisament per això, perquè qüestiones que són les Balears, per una manca d'identitat, perquè no ens sentim sota un aixopluc, l'himne que nosaltres volem fer és precisament per agermanar-nos. És a dir, que ho veus una bona iniciativa.
0: No dic que no sigui necessària, és una cosa necessària fer recerca sobre això. Mm-hmm. Per tant,
1: perfecte.
0: Per ja, endavant.
1: Xiu-xiu el vostre programa. Jorra, moltes, moltes gràcies per atendre-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Voto @xiuxiu.ivetres.
0: Vagi bé, salut.

0: Otra gracia.
1: Vota-t'ho tu mateix.
0: Sí.
1: Va, Francesc Barceló, continuem amb aquest rànquing la setmana que ve?
2: Seguim, seguim, que
1: Vinga.
2: haurem de pensar on volem anar. En Jordi ja té ànsies que
3: Jo el
2: molt de
3: tinc
2: cop tanquem a
3: candidat,
2: casa
3: però
2: seva.
3: podem esperar, si vols.
1: Mira, Son Servera mos encanta. Però és que,
2: Volem anar a
1: clar,
2: Fontcervera?
1: haurem d'entrevistar en Pep Álvarez. Jo no sé si en Pep Álvarez està disponible.
3: Ja ho
2: En
3: veurem.
2: Jordi mos ajudarà. Ah,
1: L'insistirem.
2: Jordi, com ho veus tu?
1: Ho veu bé. Oh, no,
3: Pot ser, ja ho veurem.
1: Gràcies, Joan Francesc. Fins la setmana que ve.
2: Abraçada, company. Gràcies a
1: Abraçada. Hem
2: vosaltres.
1: arribat en el xiu-xiu número 416 a vosaltres, com sempre. Gràcies per ser-hi. Adéu.
4: Pedro, ven, vine aquí, que estem sap.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El govern ha aprovat un nou projecte de llei de costes que preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals i la limitació de velocitat de les embarcacions que circulin prop del litoral. També vol agilitzar tràmits i regular les activitats que s'hi fan. El conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, diu que també es protegiran els edificis patrimonials situats a la costa.
2: Se trata de proteger bienes históricos, bienes que forman parte de nuestra historia, de nuestra forma de ver el litoral y que si no hay un elemento de protección se van destruyendo y evidentemente no regulamos la actividad la regula la ley de costas del Estado.
1: Demà és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues. En la vigília d'aquesta jornada, Projecte Home alerta que el nombre d'usuaris atesos s'ha disparat un 41% en 5 anys. Augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys, i l'alcohol i la cocaïna són les dues substàncies que generen més addiccions. Ho explica el president de Projecte Home, Jesús Molló.
3: Has tingut una separació perquè no has sabut gestionar un dol per la mort de qualcú o perquè i allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte pues, bueno, tranquil·lisador de tal, i recorreixes a ella.
1: Un home de 57 anys ha mort i un jove de 24 ha resultat ferit de gravetat a causa d'un accident de trànsit a la sortida de Muro, a la carretera que uneix amb Sa Pobla. Ha passat de vers la una del migdia quan el cotxe ha bolcat per raons que es desconeixen. El conductor ferit ha estat traslladat a l'Hospital d'Inca, mentre que els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida a l'home. A Eivissa han quedat aprovades les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents en els 4 ajuntaments que poden desenvolupar projectes residencials estratègics. El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Es preveu construir-ne 600 de nous. L'alcalde és Vicent Roig.
4: Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els avancem que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
1: Demà de matí, tècnics municipals de Palma revisaran l'edifici de la Vileta, incendiat avui, i determinarà si els veïnats poden o no tornar a casa seva. El foc s'ha produït al primer pis d'un edifici de 3 plantes. Una dona ha resultat intoxicada a causa del fum i ha estat ingressada a l'Hospital de Son Espases. El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Tonifar, assegura que de moment es desconeix l'origen del foc.
5: Sabem on hi ha hagut la càrrega grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part del tècnic municipal.
1: I a Veneçuela continuen les tasques de rescat i de retirada de runes arran dels 2 terratrèmols de més de 7 graus que han sacsejat el país. El darrer balanç oficial eleva fins a 188 el nombre de morts, una d'elles espanyola, i 1.500 ferits. També hi ha 68 espanyols desapareguts. Des de les Balears, la comunitat veneçolana segueix els fets amb preocupació. És Angie Rodríguez, membre de l'associació Ben Balears.
6: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
1: I amb aquesta informació hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí tota l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, alerta amb els cops de calor i amb els cops d'aire també, que són igual de perillosos. Arriben en silenci, colpegen si ens troben desprevinguts. Si ens hem de quedar amb algun cop, que sigui de sort, no dels cops que fan que surtin blaus o morats a la pell o a l'ànima. Si en qualsevol cas ha de ser un d'aquests cops, el manco que ens ensenyi i ens faci millors.

Marwan canta el viejo boxeador, tenca el cor d'un vell boxejador que va caure mil vegades i es va aixecar i va entendre que això era ser un campió. Els cops ajuden també a això, a no rendir-se, a caure i aixecar-se. Però penso avui amb la gent de Veneçuela que ha patit un fort terratrèmol com abans d'ells passar a Haití, a Turquia, a Marroc o a l'Afganistà. Em deia un amic avui de matí, el planeta quan s'enfada ens dona un bon cop al cul i al cor. I en aquests casos no hi ha res que fer. Aquesta és la polisèmia de cop, però el que m'ha vengut tot d'una al cap amb aquesta paraula, cop, és l'esport de la boxa, cada vegada més de moda i també ganxo per l'espectacle.

0: empezamos más temprano y terminamos igual más temprano.
1: Y el peso que llevamos, que es un peso que es grande, ¿sabes? Y andamos muchos días, tenemos que beber mucha agua, si no esto es inaguantable.
2: Principalmente el tema de los horarios, que en lloc de començar a les 8 m'han hagut de parar a les 6 per acabar un poc tantes i no agafar les hores de més calor. Adaptem-nos un poc en tema de deshidratació, procurar sempre dur aigua, procurar mirar d'un capell.
3: Les principals recomanacions per evitar cops de calor són la hidratació, la realització de tasques feixugues de ben prest per evitar les hores de més calor i fer descansos puntuals a més de consumir plats freds.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.

0: De cops n'hi ha de molts de tipus, de gràcia, de revés, d'ala, d'ull o de cap. També existeix el cop de mà, que és l'ajuda momentània que donem a algú. Per exemple, escolta, dona'm un cop de mà per aixecar aquesta taula que pesa molt. O, ei, dona'm un cop de mà i farem el llit més aviat. Això, aquest cop de mà, ens ha fet pensar en el gest preuat desvoluntari. Aquella persona que ofereix el seu temps per ajudar els demés o a ser les demés o a la comunitat on viu. No sé si feis algun voluntariat o podríeu estar-ne interessats. En qualsevol cas, segur que vos interessa aquesta xerrada que ara mantindrem en Marga Gallà, que és directora de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears. Marga, benvinguda, com estàs?
1: Hola,
0: com va?
1: Molt bé, moltes gràcies per la convidada.
0: Res, jo ara he posat dos exemples molt senzills, això de donar un cop de mà, però crec que quan una persona se compromet com a voluntari fa molt més que donar un cop de mà, no? L'impacte és bastant més gran, no?
1: Sí, l'impacte l'estem intentant mesurar perquè com a plataforma les nostres entitats cada dia posen en marxa més de 200 programes de voluntariat. Wow. Més de 10.000 persones se ponen en marxa per donar aquest cop de mà, però un cop de mà meditat i programat, no el tum-tum que se diria.
0: Clar, perquè hi ha molts projectes que m'imagino que també tenen sentit en les feines voluntariats, encara que estem xerrant d'entitats que són professionals, associacions sense ànims de lucre, ONGs, perquè entengueu, a la plataforma de voluntariat de Balears hi ha una cinquantena d'entitats, des de Càritas, Espiral, GOB, l'Associació de Salut Mental, Girasol, etc. Clar, ara mos deies, el pes dels voluntariats és molt alt, és molt, molt important per totes aquestes entitats, no?
1: Sí, suposa un mes a mes, suposa aquell llacet a on no arriben els professionals, on no arriben les administracions, és a on arriben les entitats de voluntariat, en les persones que fan voluntariat a cada un d'aquests programes que te comentava.
0: I en quins àmbits, en quin tipus d'associacions, d'entitat, fa més falta ara mateix que la gent doni aquest cop de mà?
1: Aquest cop de mà que tu decideixes donar, dones el més preuat que és el teu temps. En una societat com la nostra, que tots anem de bòlit, sense agendes lliures, donar el temps és el més important. Però el més important també és donar on tu vols participar. Nosaltres quan ens fan aquesta pregunta de on fa més falta, no, on te veus tu donant el teu temps, que és el més important. Perquè si tu t'hi veus, si tu te comprometes amb una causa, és perquè tu ho has decidit, perquè creus en allò i no perquè avui me necessiten aquí, sinó perquè jo vull contribuir a transformar aquesta realitat que no m'agrada ajudant en aquest projecte. L'important és que la persona que decideixi col·laborar a un programa de voluntariat decideixi ella. Per això nosaltres tenim el cercador de voluntariat, que estan els 200 programes de voluntariat i les persones han de triar, posar filtres perquè li surti un, dos o quatre programes i després decidir. Primer trien pues, a quina illa. Nosaltres som plataforma del voluntariat de les Illes Balears. El primer és si vull fer voluntariat de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera o d'on jo vulgui. Després és municipi. Pues, si visc a Solla no m'aniré el millor fer voluntariat a Campos perquè entres camí. I totes aquests filtres se van posant i al final te surten els programes que més s'adequen a el que tu has marcat. I això és l'important del voluntariat, col·laborar on tu vulguis.
0: Que bo. Ara mentre anava xerrant,

0: anava mirant aquests cercadors de voluntariat, clar, sou molt pràctics realment, perquè ho facilitau, perquè també deies el temps que és el més preuat, i és vera que és el més preuat que tenim ara mateix, hora baixa, matí, vespre, quan pots, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, és igual, no? I després ja van els diferents àmbits, ambiental, comunitari, de cooperació i desenvolupament, cultural, educatiu, esportiu, social, d'oci i de temps lliure, sociosanitari. Si algú vol, sempre trobarà un foradet, no, Marga?
1: Esperant que sí, perquè realment entre totes les entitats sumam tots els àmbits i col·lectius on pots col·laborar. Ja, tu has mirat un poquet el cercador i ja has vist des de la cultura, estar amb infants, amb gent gran, amb els ocells, amb els peixos, en tots els àmbits que abarca el voluntariat, pots trobar un programa que segurament algú ha pensat que allò encara se pot millorar en la col·laboració de les persones voluntàries.
0: I tant, per tant, ajudeu a fer match amb molta facilitat, no? En el final segur que hi ha match aquí, no, Marga?
1: Sí, sí, és el que dèiem, hem de cercar un... Encara l'hem de fer més senzill. Just avui xerràvem de com podem incorporar en aquest cercador una intel·ligència artificial per fer encara més fàcil i més efectiu, que és el que a nosaltres ens interessa, costar el voluntariat o qualsevol persona que tingui interès i que ens conegui i que conegui les nostres entitats.
0: Val, entenc que tothom pot i ja mos ho expliques. La gestió dels temps m'imagino que a vegades serà un petit obstacle per la gent, però en general, quin és el perfil del voluntariat, del voluntari i de la voluntària que nostra?
1: Pues mira, fa just unes setmanes que juntament amb el govern varen presentar el diagnòstic del voluntariat a les Illes i me surt que les persones voluntàries són dones, dos de cada tres són dones voluntàries, de més de 50 anys, ja és un moment de sa vida que potser tens més temps, amb estudis superiors i que dedica un o dos dies a la setmana a fer voluntariat. Pues aquest és el perfil, però això no vol dir que no hagi joves.
0: Ja, allí,
1: no vol
0: jo,
1: dir que no hagi
0: i jo
1: gent
0: t'anava
1: gran,
0: a demanar si el repte són els joves, Marga.
1: El repte són els joves, la gent gran, és arribar a les escoles per sembrar aquestes llavoretes que siguin futurs voluntaris. Un 20% de la població fa joves fan voluntariat. O sigui, dels voluntaris, un 20% són joves. La nostra població, un 20% són joves. O sigui, que ens agradaria més, però hem d'estar contents de tenir uns joves implicats i que volen. De manera diferent, sí. D'altres formes de participació i de voluntariat, també. Però quan diuen no hi ha joves voluntaris, no. Els joves voluntaris pues, fan un voluntariat diferent. Més, a lo millor, més puntual, més ara en l'estiu, més dedicat a temes, més causes, que no, lo millor cada dilluns i dimarts moltes hores, sinó un dia en el mes moltes, és un poquet diferent, però
0: és un
1: hi ha
0: poc
1: joves
0: diferent.
1: Voluntaris.
0: I hi ha aquesta, anava a dir sensació, però crec que és una realitat, no? Que el voluntari qui dona un cop de mà acaba rebent molt més del que ofereix. És aquesta la sensació que vos transmeten els voluntaris quan xerrau amb ells?
1: Sí, perquè pensa que el voluntariat fent voluntariat, doncs tu també te relaciones. També tens el teu grup d'amics. L'altre dia estava una xerrada de joves voluntaris que deien és que els joves del voluntariat són els meus amics. O sigui, que és un poc no reps el millor material, sinó que reps un altre tipus de relacions, un altre conèixer altres realitats i una forma de participar en aquest món que és diferent.
0: Idò, escolta, jo crec que en tot això que mos has contat, si algú s'estava pensant, ho tindrà fàcil per fer match. Plataforma voluntariat.org, aquesta és la pàgina web on hi ha tota la informació, totes les entitats que col·laboren, que estan aglutinades al voltant de la plataforma, aquest cercador que ara mos explicava na Marga. No sé si mos... Bueno, hem xerrat de moltes coses i en podríem xerrar de moltes més, però no sé si mos deixem res que vulguis compartir, Marga, abans de dir-te adéu.
1: No, animar la gent que entri a la web i que segur que trobo un programa que faci maig i que trobis on pugui participar activament.
0: Beníssim. I de recordeu aquesta pàgina web, plataformavoluntariat.org, i allà hi és tot. Avui que la paraula que han triat és COP, i han començat botsejant, mos tranquil·litzarem un poc i donarem un cop de mà a tothom que ho necessiti, que són moltes, que a més vivim una societat bastant egoista i en aquests moments de compartir i de fer de voluntari tota riquesa. Marga Gaià, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Això que diuen que si no pagues la loteria no te toca, és mentida. Pot ser que no la paguis i te toqui. Si t'ha de tocar, te tocarà. Si no t'ha de tocar, no te tocarà. Si tens escot de sort, te tocarà. I si no el tens, no te tocarà.
1: Això ens contava el responsable de l'administració de loteria número 7 de Palma en un altre capítol d'Entre avui i demà, on també estiràrem de la paraula polisèmica cop. Aquesta vegada, aquest pic, aquest cop, era un cop de sort.
0: Buenos días, ¿cómo está esta señora?
2: No hay forma.
0: No hay forma.
2: No hay forma.
3: Estoy haciéndole un reportaje para la radio.
2: Ah, bueno, muy bien.
3: ¿Que juega cada día usted o no?
0: Cada semana juega esta señora.
3: ¿Y qué tal la suerte?
2: Eso ya. Es muy difícil.
0: Es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, usted la busca también.
2: Una prima de Asturias me ha traído un décimo para el próximo sábado. Digo, bueno, a ver si hay...
0: Vale, pues así serán 9.
2: Muy bien.
0: Gracias. Buena gimnasia.
2: Gracias.
0: El 22 d'octubre del 2016 varen donar el primer premi de Loteria Nacional i això eren 60.000 euros per dècim. Cada dècim, 60.000 euros. I crec que en varen vendre, no me'n recordo exactament, però... 4 sèries, que això són 40 dècims, pues 40 per 60.000, 2 milions i pico d'euros.
1: Sí.
0: I llavors, si premis tots sols, pues un gordo de 600.000 euros, una bonoloto de 155.000 euros, un altre primer premi de Loteria Nacional, el que passa que aquest només va ser un dècim i va ser de màquina. El que passa que, caram, normalment quan toca, gràcies, la gent no sol dir res, m'entens?
1: Ja.
0: Que tu te toquen 1 milió d'euros i probablement no aniries pregonant res, al revés.
1: Sí.
0: Saps? Que és normal, vull dir, jo ho entenc. Igual que quan els hi toca un premi més o menys important, perquè nosaltres podem pagar fins a 2.000 euros. 1.000 amb efectiu i si són més de 1.000 amb un taló, o amb un bízum, o... amb efectiu no més de 1.000. I quan te toca un premi de 10.000 euros, 12.000 euros, has d'anar al banc. I la gent no diu res, no va dient, m'ha tocat 12.000 euros, només se queixen quan no m'ha tocat res, no guany res. Però quan els hi toca, jo tinc una senyora que ve cada setmana, que fa 6 mesos li varen tocar 12.000 euros, i sempre de, no me toca res, no guany res. Quan li varen tocar no deia res. M'entén, no se queixava. Que és normal, jo ho entenc, tothom. Però vull dir, cada dia havia d'aguantar. No me toca res mai, eh? No me donau res. Quan li varen tocar 12.000 euros, no de res. Ni va dir, oh, qué bien, con esto que me ha tocado juego 3 años, no.
4: Juego a ver si me vuelvo a Cuba.
0: Este todavía no se ha jugado, tiene que esperar. Es el jueves.
4: Este no.
0: Exacto.
4: Este
0: también tiene que esperar, se sortea mañana por la noche.
4: Madre mía.
0: Usted ya quiere cobrar antes de que se juegue. Esto es difícil, ¿eh?
4: Uy, mira, ese es.
0: Este nada. Y este tampoco nada.
4: Ah, eso no. Y me dijiste que este...
0: Este sí, este ya está jugado.
4: Este ya está jugado.

0: Bé, aquest senyor que sentíeu té un somni, que és tornar a Cuba per poder ajudar en els seus 28 germans, això m'ha dit, no m'he comprovat, d'un únic pare. Bé, ja veus. Per tenir un cop de sort, com canta la cançó, l'hem de cercar. Jo vos contaré si divendres som milionària o no.
1: Crec que el cop de sort pot venir, però també ho has de cercar un poquet. M'entens o no? Perquè, claro, si ho cerques, té moltes més possibilitats de que arribi. No només en la loteria, que és en aquest cas, en la vida en general. En la loteria hi ha gent que jugant un número tota la vida i no li ha tocat. Hi ha gent que passa un dia per aquí i juga un número un dia i li toca. Però qui té més possibilitats? És que juga tota la vida. Si tens el cop de sort, te tocarà.
2: De la suerte y la muerte nadie se escapa. Ahí tú puedes estar seguro de eso.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I aquí tenim aquest copeo traïdor amb veu i amb música de Marala, una adaptació del copeo tradicional que es balla a Mallorca i que de fet ve de la paraula cop, ràpid, àgil, a cop de peu i de castanyeta. I de resseguint aquesta paraula que hem triat avui com a paraula polisèmica del programa, hem topat amb un acrònim que respon al Centre Obrer i Popular, el COP o COP Satafona de Bunyola.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I ja saludam a Joan Luna, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bé, Araceli, gràcies.
0: Gràcies a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa com a voluntari d'aquest Centre Obrer i Popular COP Satafona de Bunyola. No te vull condicionar, però si te dic cop, que te venes cap primer de tot, Joan.
2: Idò, jo diria un cop de sort.
0: Un cop de sort és un bon cop, aquest el voldríem tots, no?
2: És un magnífic cop.
0: A posar en marxa Satafona o que un poble com Bunyola tingui un lloc com Satafona, també és un cop de sort o és producte de la constància i de la feina i de moltes mans, Joan?
2: Jo diria que un poc de cada una, no? Mm. Sí que hem tingut bastants de cops de sort i molta bona voluntat de moltíssima de gent i, evidentment, molta feina constant durant anys de molt de voluntaris, de molta gent que ha posat moltes mans i moltes hores del seu temps de forma totalment altruista.
0: Molt bé, contem-vos un poquet per als oients que no vos coneixen, que no vos coneixem, que és el Centre Obrer i Popular COP Satafona de Bunyola, què hi feis?
2: Idò, el COP de Satafona és bàsicament un centre, bé, com diu l'acrònim Obrer i Popular, vol esdevenir com un punt de trobada per totes les classes populars, la classe treballadora de Bunyola i els seus voltants. Se crea un poquet iniciativa de certa militància política entorn al PST, del Partit Comunista dels Treballadors d'Espanya, que tot i que no és un projecte que estigui exclusivament pensat per aquesta militància, però sí que partés d'ella, però a partir d'aquesta militància se fa una lectura de Bunyola i de l'evolució de l'entorn, així com els negocis s'han anat a poc a poc adreçant de cada vegada més no en el visitant i no cap en el resident, no? Tots aquests canvis residencials que hi ha hagut, que moltes vegades aquests habitatges allà on hi vivia un veïnat o una veïnada de tota la vida, ara hi venen a passar un període més on s'estiu uns estrangers, o se dedica a lloguer vacacional, o és un lloguer de temporada, o els veïnats te duren 2 anys perquè els hi pugen el lloguer i han de partir. I la idea era també crear els nostres propis espais per poder-nos seguir trobant. Per poder-nos seguir trobant.
0: Vale, i aquí teniu aquest centre obrer i popular i està esdevenint un punt de trobada també entre gent de diferents edats del poble.
2: Sí. De fet, va néixer amb aquest ànim també de ser com un punt de trobada intergeneracional. Perquè si bé l'Ajuntament té una sala per l'associació de la gent gran i té un casal de joves, llavors nosaltres trobàvem que hi havia, primer de tot, un buit generacional entre mitges de lo que és el jovent i la gent gran, que és gent doncs, que està en aquesta edat de produir, no? Que tu tens aquesta edat de produir per empreses o per la societat, però llavors no tens una opció de lleure que pugui ser popular, que no te costi un ull de sa cara, allà on tu puguis anar. I també s'ànim de que sigui un punt de trobada intergeneracional, que hi pugui anar qualcú que tingui 60 i busques anys, qualcú que en tingui 20 i pots i qualcú que en tingui 40, i que ja doncs, entre uns i altres se puguin anar enriquint amb les seves experiències, les perspectives sobre la vida i que no mos hagi de separar per el tema d'edat.
0: I on se troben? Perquè, per exemple, veig que hi ha tallers de ganxet, cinefòrum, presentacions, préstec de llibres, on se troben la gent de diferents edats?
2: Doncs, bàsicament, a Satafona, que és en el carrer major número 21, per ara, i bé, feim totes aquestes activitats, com bé has dit, hem tingut tallers que el nostre objectiu era tenir tallers que fossin recursius, per no haver-nos de carregar, de pensar cada setmana una programació, sinó que hem anat contactant amb gent del poble, i gent del poble

0: l'ha contactat amb nosaltres per anar fent diferents tallers. Hem tingut ceràmica, hem tingut corda de cadires, es de ganxet, que ha estat un autèntic èxit. Hem tingut, bé, tenim un taller de boxa, que
1: Sí.
0: aquest el feim ara en el pavelló.

0: I a partir d'aquí nosaltres vàrem definir unes certes quotes, són quotes anuals, les quals van destinades principalment a pagar el lloguer de l'espai i el manteniment de les diferents despeses de llum, aigua, clavegram, fems, etc., que pugui tenir.
1: Molt bé.
0: I són a partir de 20 euros anuals fins a 80. Tenim 20 euros, 50 i 80.
1: Molt bé, molt bé. I doncs nosaltres vos hem trobat a través d'Instagram, que és com ara mos trobam també molta gent, Setafona, cop
0: Sí.
1: Setafona, aquí les podeu trobar si voleu més informació. I què teniu previst ara per aquest estiu? Abans estiu fa massa calor.
0: El mes d'agost sí que tancarem perquè ja l'any passat vam tenir l'experiència de que hi havia molt poca afluència i a més el setembre són festes a Bunyola, per tant aprofitarem per fer aquesta pausa estiuenca de la nostra activitat per tal de preparar-nos de cara a les festes patronals. Però sí que el juliol tindrem obert. Tenim taller d'anglès encara en marxa, que se fa un taller de matí i un altre que començarà ara d'aquí poc a les hores baixes, per fins i tot gent que de zero, que no tingui cap idea pràcticament d'anglès i que vulgui començar a practicar l'idioma. També tindrem dia de 7 i dia de 8 de juliol les primeres jornades antifeixistes de memòria i història, que coincideix amb el 90 aniversari de les Olimpíades Populars que
1: Sí,
0: s'havien de fer a Barcelona
1: sí, sí.
0: en resposta a les Olimpíades que se feien a Berlín i que no se van arribar a fer per mort del cap d'estat feixista que també se compleixen en 90 anys. I
1: Sí,
0: de
1: sí.
0: nosaltres farem una jornada més lúdica esportiva dia de 7 de juliol i una altra més de historiografia dia de 8.
1: Molt bé, aquell llibre dels mallorquins i l'Olimpiada que no fou, no? Tan
0: Efectivament.
1: interessant, sí. I de Joan, avui mos ajudes a baixar barreres, això vol dir que t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Sempre dic que no és xafardeig, però fem una llista de consells per dormir bé. I ara que fa tanta calor ja mos anirà bé sentir-te. Tu tens algun costum, algun hàbit que t'ajudi a dormir millor?
0: Clar, bueno, jo això ho he après de ma mare, que llegia llibres de doctor Estivill,
1: Sí.
0: i sí que és una cosa que, aquesta que és típic, que sempre diuen, no? Això de deixar pantalles abans d'anar a dormir, pegar una llegideta, el que sigui una cosa en paper, sigui el que vagi millor, no? Jo, per exemple, una cosa que m'agrada molt és còmic.
1: Sí.
0: Una cosa senzilla, una cosa que pot entrar bé, que és molt mangívola i ajuda un poquet a anar desconnectant el capet per anar a dormir.
1: Molt bé, per anar a dormir. I doncs nosaltres el que necessitem ara és una cançó, la que tu vulguis, compartir amb els oients i així nosaltres ja baixarem la barrera fins demà. Què mos proposes?
0: Mira, com que per anar a jaure encara és prest, i doncs, encara és prest, que és una cançó d'en Changuito, ja que hi som, també aprofitant per un artista quilòmetre zero i de Bunyola, que a més és una cançó que fa però una crítica bastant bona, un poquet per les causes per les quals també se tafona va esdevenir una realitat.
1: Molt bé, i de per molts cops, com aquest de Setafona de Bunyola. Joan Luna, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, encantat.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
3: Som d'una illa on sa vida passa temps ralentitzat. Una terra que t'enfonsa un bucle de tranquil·litat. Quan el sol mos il·lumina, descobreix un bell mosaic de persones que conviuen.

combat, engronsant-me amb soratge que m'arriba de la mà. Encara després per enterrar-me, però és que vull seguir cantant. Passa terra que m'inspira i en els dies que has comptat

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic, tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu, seguidors incondicionals o no de l'Eclèctic? Avui trencarem fronteres. Bé, és més o menys el que feim sempre dins del marc estilístic, però en aquesta ocasió qui els trencaran el manco amb el títol de l'àlbum seran José Valentino, Sean Perkinson i Àlex Acuña. Els tres s'enregistraren el passat 2021 l'àlbum Rompiendo Fronteras, que és el que sentirem avui.

Rompiendo fronteras, José Valentino, Sean Perkinson i Àlex Acuña. L'àlbum recull qualque referència pròpia, és vera, però sobretot una visió molt personal i llatina de clàssics i estàndards del jazz. Com és el cas del que acabem de sentir, el Óleo, composat per Sonny Rollins, crec que, si la memòria no me falla, cap l'any 1954. I d'un altre saxofonista és també la composició que sentirem a continuació. John Coltrane, el 1959, enregistrava per primera vegada Naima, dedicada a la seva dona aleshores, Juanita Naima Groups.

0: combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic, tots els estils a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Me'n recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Després de recordar-nos a dos saxofonistes, Sonny Rollin i John Coltrane, la música d'aquest Rompiendo Fronteras ens ha dut a l'autoria del pianista Chick Corea, Armando's Rumba. És el tema amb el que acabem de recuperar la nostra sessió de l'Eclèctic que avui dediquem a aquest àlbum signat per José Valentino, Sean Perkinson i Alex Acuña, tot i que podrien dir que realment qui exerceix de titular és el saxofonista i flautista José Valentino, que per cert també podríem presentar com a baixista i percussionista. Tornem a la música en dos altres clàssics, The Nearness of You i In a Sentimental Mood.

The Nearness of You, composició de Howie Carmichael. Sí, el mateix del Giorgio Maimai, que tan famosa va fer Ray Charles. De fet, molts creuen que es tracta d'una composició del pianista sec, però no, és de Howie. I In a Sentimental Mood, aquest sí que té una autoria ben fixada del senyor Duke Ellington. Seguim amb la música, ara en Noche.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
10: Rompiendo fronteras, aquest és l'àlbum que avui ens ha acompanyat a la sessió de l'Eclèctic. Un àlbum editat el 2021 i signat per José Valentino, Sean Perkinson i Àlex Acuña. Esperem de tot cor que aquesta dosi de llatinitat amb la que s'han revisat un bon grapat de clàssics i estàndards hagi estat

0: Tenta el número 1176. Heu de saber que avui és Sant Guillem.
1: Un cap de cap vespre d'haver esmarcat vaig trobar una lota que em té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat que per tu faria sollastre esbranxat. Fent mitja rialla, se girà i digué, no m'aplau fer quadres al mig del carrer. Llavors, tira, tira, seguí caminant. Jo que en sopellava, ella ni girà. En què m'ha dit?

0: correguda la vaig encalçar. D'una rigolada la vaig allafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir. Mentre m'esforçava a quedar ben fi. Ella me mirava mig de cova d'ull. Va fer dos badalls i em va dir, t'avui. I sabeu lo que era que més li agradà? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar. En què me diguis que m'estimes, no ho puc creure. En què me diguis...
1: Bon dia, sí, avui et Sant Guillem i de Sants de nom Guillem sabreu que n'hi ha hagut pel cap baix de ves 14, però segons la tradició més nostrada és el d'avui, dia 25 de juny, Sant Guillem de Vercelli, el més nostrat. Vercelli fou monjo, abat i fundador de monestirs i malgrat la feinada que va fer crear monestirs, no és patró d'enlloc ni tampoc ho és de cap banda, tampoc de cap població que es digui Guillem, ni tampoc Sant Guillem el manco per les nostres contrades, ni cap poble. Així tot, el nom de Guillem és i ha sigut molt important. A Mallorca és un nom que és molt corrent, ja des d'antic tenim a Guillem primer comte de Tolosa. O també tenim en Guillem de Fac, que és aquest que escoltau, Guillem Frontera, l'escriptor, l'arquitecte Guillem Sagrera, que va fer la Llonja, també un arquitecte, en Guillem Fortesa. Així que Guillems en tenim un bon grapat i Guillem és un nom romàntic noble, perquè és l'habitual a la majoria de les cases reals i amb un significat també noble, perquè és d'origen germànic i vol dir el que protegeix. També és un nom de reminiscències heroiques, si pensam, per exemple, en Guillem Tell, el mític protagonista de la independència suïssa. Guillem també té prou formes en altres idiomes, segons el seu idioma, però totes són igual de sonores. Tenim el William en anglès, Guillem en francès o Guillermo en castellà. Fou correcte també, i ara ja no ho és tant, el femení Guillem i el diminutiu Guillemó. A l'estat espanyol actualment hi ha 15.685 persones que nomen Guillem amb una edat mitjana, atenció, de 24 anys, ben joves els Guillems. Així que molt d'anys a Guillems, i Guillemes no, perquè ho han cercat a l'Institut Nacional d'Estadística i no n'han trobat cap. Començam.

Soy Munténtol. Téntol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui som dijous, dia 25 de juny. Superada no, la ressaca de Sant Joan. Tenim totes les lletres i qui les saben totes també són en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: sí, bon dia, Celestí Oliver, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ben trobat, ben tornat, Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com anam?
2: Va bé, va.
0: Sí, avui ja tornem a la normalitat, si se pot dir de qualque manera.
1: Sí.
0: Quina normalitat, no ho sé, eh? Després d'un dia festiu a molt de bandes de Balears, després d'aquest joc d'esplà a Ciutadella, que van ser ben intensos i que la nit s'ha allargat fins a aquest darrer toc de Fobiol, per tant, encara Eidova aquí descansa de tot plegat. Tornem aquí en directe, ahir també ja hi érem, però bé, avui també tots els oients que mos escoltau vos han preparat un bon reguitzell de continguts que són aquests, Celestí, començant per tu.
1: Sí, jugarem a Tento al post Sant Joan, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb l'escriptor i també cantautor Pep Siset perquè té un nou poemari al Zeta i du per títol La fragilitat.
3: El presentimiento es la sonda del alma en el misterio. Nariz del corazón, palo de ciego que explora en la tiniebla del tiempo. Ayer es lo marchito, el sentimiento y el campo funeral del recuerdo. Anteayer es lo muerto, madriguera de ideas moribundas de Pegaso sin freno. Malezas de memoria y desiertos perdidos en la niebla del tiempo. Em dius que el silenci està més a prop de la pau que els poemes. Però si com ofrena em dugués el silenci, perquè jo conec el silenci, tu em diries, això no és silenci, això és un altre poema, i me'l tornaries. This is not silent, this is another poem. Poem.
1: I d'això és Pep Siset recitant a Cohen i a Lorca en un poemari anterior, precisament el que precedeix aquest nou poemari, que presenta divendres, que es diu La fragilitat, i que el recitarà també, recitat al piano, en el convent de Muro. Serà demà mateix que presentarà La fragilitat.
0: I avui hem de parlar de cine, sí, ara són bons refugis climàtics als cinemes i en aquest programa vendrà, com sempre, la nostra col·laboradora Eugènia Sampedro i avui vol parlar d'una pel·lícula que ja ha vist, la darrera d'Aina Clotet.
4: Avui a Ple Subjectiu us vull xerrar d'una pel·lícula que se va estrenar la setmana passada i que, ja vos dic d'entrada, que a mi m'ha encantat. És una òpera prima rodada íntegrament en català que s'està veient per tot Espanya i que arriben als cinemes amb un premi de Cannes baix el braç. Avui xerrem de Viva, de l'actriu i directora Aina Clotet. Fins després!
5: Who wouldn't like to live 120 years?
6: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
7: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
8: Jo vaig notar com electricitat.
9: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
10: No te preocupes, me ha pasado ya.
9: Es que és com que m'asfixio, saps?
11: Mira, una crisi és normal.
12: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
13: La vida és això.
14: És impossible no vibrar amb ningú més.
15: Que necessito estar sola.
0: Aquest que escoltau és el tràiler de Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, que, com deia una Eugènia, va guanyar Cannes, i la muntadora de la qual és una mallorquina, Naina Calleja. Llavors repassarem si li ha agradat aquesta pel·lícula, si val la pena anar als cinemes a veure-la i que n'ha trobat d'una pel·lícula que crec que fa remoure coses. Miquel, però també tenim tema del dia. Quin serà avui?
2: Sí, avui el dedicam al Dia de la Gent de la Mà i repassarem els oficis relacionats amb la mà. Tenim àudios de pescadors, de gent que fa feina en vaixells, de gent que en restaura, i també parlarem amb Arrels Marines, que és una associació que lluita per regenerar la nostra mà mediterrània.

0: Idò sí, avui la mà ens acompanyarà, com ens acompanya cada dia. A partir de les 5, però, tindrem més temes, Celestí. De què parlarem?
1: Sí, a partir de les 5, ja a la darrera hora de Tèntol, avui conversarem perquè ens visita el periodista i escriptor Luis Olivera. Ha publicat el llibre Peter Ustinov a Mallorca, que és un retrat humà proper i sorprenent d'un geni irrepetible, diu ell, sobre aquest actor i director anglès, Peter Ustinov, que va passar vacances a Mallorca durant 40 anys, entre el 1965 i 2003.

0: i de Luis Olivera ha recollit aquests 40 anys d'història de Peter Ustinov en Mallorca, una història, diu, d'amor que va durar més de 40 anys d'aquest polifacètic artista rus-britànic que presumia tenir sang mallorquina a les seves venes, perquè, recordem, sa mare era veneciana, però la família provenia de Mallorca.
1: Uh-huh. I parlarem d'aquesta vida tan interessant i de les vacances que va passar aquí a Mallorca a partir d'aquest llibre de Luis Olivera. I a partir de les 5 i mitja també hem de parlar de pagesia. Ho farem amb en Tomeu Mesquí, del nostre col·laborador de Fora Vila, que avui les fites ben netes per parlar de formatge de cabra.
2: Bon dia, com anem? Com esteu? I d'avui volia parlar d'un tema que tenim molt clar de cara a les vegetals, a la hortalissa i a la fruita, però que mos costa una micona més amb els productes d'origen animal. Estic xerrant de la temporada. Som a esperar les domàtiques, les figues, els albercots i fins i tot els esclatassans en hivern, però amb la llet, amb el formatge o la carn, sovint feim com si sempre n'hi hagués d'haver, i no. Exactament, no és així. A Fora Vila, els productes, siguin animals o vegetals, tenen una temporada. Els animals vius pasturen, tenen calor, crien i han de menester descansar. I avui, gràcies, com sempre, a un pagès, en aquest cas en Nicolau de Sa Cabreta, coneixerem que la producció de formatge també té un calendari. Ho comentam ara. Fins ara.

0: I d'ací 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenint les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O bé, al correu electrònic.
4: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot a punt. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui, a les vies de so, tenim un home discret, ell...
3: Ell és, però.
0: Sempre, ja sí. Avui, el nostre estimat company, Miguel Soler. Gràcies, Miguel. Són les 3:20 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò sí, moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí.
1: Idò sí, Margalida, l'actualitat ens du a parlar d'una efemèride i són els 175 anys del Círculo Mallorquín.

sí, avui volem parlar del Círculo Mallorquín, aquesta societat recreativa cultural fundada l'any 1851, concretament dia 25 d'agost d'enguany, farà 175 anys. És per aquest motiu que l'historiador Jaume Muna ha publicat el llibre Aquell Círculo Mallorquín, Història, Organització i Activitats, de 1851 a 1983. La memòria, aquest estudi, aquest llibre, és part o fruit de la memòria del treball de final de màster que ha fet Jaume Muna i que ara el Círculo Mallorquín ha publicat i s'emmarca en una sèrie d'actes que han organitzat amb motiu d'aquest 175è aniversari. El Círculo Mallorquín és un club que encara ara continua actiu a l'actualitat i tot i que en un edifici diferent del que era el del seu origen, quan va obrir les portes el 1851, tots ho coneixereu, l'edifici que actualment ocupa el Parlament de les Illes Balears.

En fet, Club Mallorquín va néixer en una època de sorgiment de casinos, d'ateneus, de societats recreatives que varen marcar el segle XIX i que varen ser lloc de trobada de les classes burgeses d'aquella època. Tradicionalment s'ha definit el Círculo Mallorquín com una societat cultural, recreativa, al servei de l'alta burgesia i l'aristocràcia local. El seu edifici original, l'actual seu del Parlament de les Illes Balears, era el lloc on els associats feien tertúlies, jugaven a cartes, també tenien una biblioteca que estava subscrita a un gran nombre de diaris, revistes i també llibres. Aquests socis, juntament amb les seves famílies, podien instruir-se en les diverses seccions constituïdes i participar en els balls, les festes i concerts, entre altres activitats que s'hi organitzaven.

0: I també hi ha llegendes que en revolten el Círculo Mallorquín. Tal vegada n'heu sentit una de molt coneguda relacionada amb el financer Joan Marc Cordines, que, segons diu la llegenda, va ser rebutjat com a soci del Círculo Mallorquín i que per despit es va fer construir paret en paret un edifici molt més gros que avui és l'actual Palau Marc, la seu de la Fundació Marc, que du el seu nom i que tots també coneixeu. Però fins que ara l'historiador Jaume Monà a Rom ha pogut constatar en aquesta memòria d'aquest treball i en aquest llibre que Joan Marc sí que va ser soci del Círculo Mallorquín. De fet, s'hi va incorporar l'any 1916 i fins i tot ha trobat els documents que així ho confirmen com ara rebuts de les seves aportacions econòmiques. Però, llegendes a banda, avui volem parlar d'aquests 175 anys del Círculo Mallorquín. Com és? Com ha estat aquesta institució? De quina manera ha estat important pel teixit i per la història de les Balears?
1: Així és. I per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol, jugarem amb el Círculo Mallorquín.
0: Au, idò, són les 3:25. Tèntol!

Continuem ara, tot d'una aprofundirem en aquests 175 anys del Círculo Mallorquín, perquè és una història llarga i de diferents etapes que ens agradarà saber-ne més detalls, si encara és restrictiu, si no, qui pot participar, qui no, qui va poder participar en el seu moment, com es va crear. Moltes preguntes tenim per fer al nostre convidat d'avui, però abans també tenim la pregunta del dia, aquesta pregunta, perquè també vosaltres, els oients, participeu d'aquest programa. I avui la pregunta diu així. Una de les característiques més destacades de la història de la nostra societat dels darrers dos segles, o fins i tot tres, és que aquí també agradava el joc. Quan dèiem el joc, dic jugar en dobbers. A Mallorca, de fet, hi havia uns recintes especials on s'apostava legalment, on estava permès el joc. La pregunta és, sabeu quin nom rebien aquests locals?

0: corona de espina, su corona de espina. Nada de margaritas a los cuerdos.
1: I va ser, quin eren aquells llocs, com se deien aquells llocs que estava permès al joc antigament, Celestí?
2: Eren cases de macions.
1: Allà on se feien macions. Sí, bé, per tu se n'hi feien, però no se deien cases de macions, però bé, és una de les opcions.
2: On s'hi feien macions? Eren triquets o eren casinos?
1: Què trobeu? Com se deien cases de macions, triquets o casinos? Per jugar amb altres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
1: I d'avui vos demanant com es deien aquests locals on s'hi podia apostar legalment. Ara tornem.
0: De los poetas, con balas de juguete, con balas de juguete.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: Les 3 i 32 minuts, som aquí en directe a Vetre Ràdio, avui parlant dels 175 anys del Círculo Mallorquín, però abans teníem una pregunta avui pels nostres oients i demanàvem a mem antigament com es deien els llocs, els locals, on s'hi podia apostar legalment, els jocs de... llocs de jocs.
1: Jo això diré. Mateix, sí. Eren cases de massions, eren triquets o casinos.
0: Aquestes són les tres opcions per respondre i de moment tenim un 80% dels nostres oients que voten per triquets. Mm. De fet, encara hi ha molt de pobles que hi ha estriquet, o hi havia estriquet, o hi ha qualcú de mal nom de cada estriquet. Tot això vos pot dur qualque pista, o un 20% que diu que són casinos. Aquestes són les dues opcions que tenim avui. Després resoldrem la pregunta del dia, perquè ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Qui?
3: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
4: Ja som en Jaume Monar. Sí?
5: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
4: Bueno, jo he viscut gran part de la meva vida a Costitx. Som costitxer. I és cap d'un parell d'anys i que és vera que he tornat a Sant Ferrioler. Estic casat a Sant Ferriol.
6: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Vaig anar a l'escola pública de Costitx, a la de Sencelles, a la Porcíncula, a l'Institut d'Inca i després ja a universitat. La universitat de Cinebolats.
6: Treballa pel govern o pel seu compte?
4: Bueno, en aquest cas treballo pel Parlament de les Illes Balears.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
7: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
4: Bueno, bàsicament l'ordenador, sí, i tenir contactes a nivell de patrimoni històric artístic.
8: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
4: Bueno, no me queixaré. Sí, me paguen bé.
2: Quin és el llibre que t'agrada més?
4: Bueno, el llibre que m'agrada més... Jo diria dins el darrer blau de
9: Carme Riera.
4: De Carme Riera. Mm-hmm.
2: Com a científic fas moltes investigacions. Quina mena d'investigacions faries amb mi?
4: Quina mena d'investigacions?
9: Aquesta dona demana, sí. Si t'agrada fer investigacions.
4: M'agrada fer investigacions.
9: Històriques, però.
4: Sobretot històriques, sí, bàsicament històriques i d'història local. Mm-hmm.
10: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
4: Bueno, jo diria que ens posaren en el mapa.
11: Uh-huh. Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
4: Sí.
1: El resultat no ha sigut concloent.
12: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
13: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
14: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
15: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà la mar de bé.

0: I l'ens antir respon del qüestionari electrònic La Mar de Bé. Ja podem saludar en Jaume Munà a Rom. Jaume, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser aquí. I bé, en Jaume ha vengut un bon llibre gruixat.
1: Què veus?
0: Clar, perquè repassa els 175 anys d'història del Círculo Mallorquín, que clar, en 175 anys ja n'hi ha.
1: Dona
0: per escriure.
1: Dona per molt.
0: Idò, començarem pel principi, Jaume. Quan se crea el Círculo Mallorquín i per quin motiu?
1: Sí. Bé, el primer que vos he de dir és que aquest exemplar vos ho duu, a veure, vos ho duc jo, però de part del president del Círculo Mallorquín, el senyor Ignacio Dellà.
0: Idò, gràcies, sí. Li estan molt
1: agraïts. Que quan li vaig dir que venia, me va dir, idò, per favor, els fas arribar aquest llibre.
2: Gràcies.
0: No? Fantàstic,
1: aquest
0: sí.
1: Exemplar.
0: Una part de la història, això.
1: Una part de la història, sí, no ni molt manco és tota la història, però sí, és bona part i el més destacat de que, del que va fer, o del que està fent el Círculo Mallorquín fins al seu 175 aniversari, sí.
0: Clar, perquè és una institució que encara
1: sí, sí, encara
0: es viva.
1: Actualment, sí.
0: Quant de membres té ara?
1: Jo crec que arriba uns 400, entre 350-400 socis. Sí, sí.
2: Va tenir més durant aquests 175 anys?
1: Sí, sí, hi va haver... gairebé estava assolint un nombre entre 700 i 800, però hi va haver una època que va arribar a 2000 i que se va decidir que no se'n podia fer, que no se'n metien més socis. No? I això no és una època tan llunyana, seria per de vegades l'any 1968-1970, vull dir, no fa tant
2: no
1: de temps.
2: Fa tant.
1: Ningú hagués dit que 13 anys després s'hagués venut el seu edifici.
0: Clar, se crea al segle XIX un moment en el qual en el món se comencen a crear aquest tipus d'entitats, no?
1: Exacte.
0: Per què? Per quin motiu?
1: Hi ha un moviment que se diu el moviment, el model casino. Que uns diuen que prové d'Itàlia, altres diuen que prové d'Anglaterra, els clubs típics d'Anglaterra. Allà on uns socis pagant una quota mensual podien gaudir d'un edifici, llogant un edifici o construint un edifici, podien gaudir preferir les activitats que més agradava, sense interferència d'altres capes socials. És a dir, els qui tenien possibilitat era gent que tenia dobbers, gent adinerada, gent ben posicionada, gent que tenia temps lliure. Això és important.
0: Això també és important.
1: És important. I, aleshores, pagant aquesta quota mensual sense interferència d'altres classes socials, se podien reunir.
0: I tenien un poc com les seves pròpies lleis, no?, dins aquest marc.
1: Sí, evidentment, tenien un reglament. Sí, el Círculo Mallorquín, per exemple, durant tota la seva història va tenir fins a 4 reglaments. Vull dir que va anar succeint i va anar modificant els seus reglaments. Sí.
0: I qui podia formar part del Círculo Mallorquín?
1: Bueno, inicialment jo ho diria que la gent que s'ho podia permetre.
0: Perquè la quota era alta.
1: La quota era alta, sí. La quota ja...
2: Era mensual?
1: Era mensual, mensual. No mensual. I ja delimitava qui podia ser soci i qui no. És vera que les persones que construeixen l'edifici de Círculo Mallorquín provenen de dues associacions, els seus antecedents són dues associacions que s'havien fundat, una en 1840, que era el Casino Balear, i l'altra en 1847, que era el Liceu Mallorquí. El Casino Balear treu la Loteria Nacional i aleshores decideixen comprar tres solars que hi havia a l'antic convent de Sant Domingo, que tenia...
0: Per la desamortització de Mendizábal.
1: Exacte, la desamortització de Mendizábal de 1836, i baix pena d'excomunió, això sí. Els socis del Casino Balear compren aquests solars per fer-hi el seu edifici. I mentre s'està fent l'edifici, el Casino Balear i el Liceu Mallorquí se fusionen. El Casino i el Liceu, tots dos estaven formats per la burgesia. Sí? I a l'agost de 1851 s'assigna, el 25 d'agost s'assigna la fusió d'aquestes dues entitats que formaran el Círculo Mallorquín i s'incorporarà també la noblesa a partir de llavors.
0: D'acord, és en aquest moment i en aquest moment
1: just
0: que fa 175 anys de la seva fundació, no? I ja en aquell lloc tan emblemàtic que, com és l'actual Parlament de les Illes.
1: L'actual Parlament, exacte. Sí, sí, de 1800, perdó, de 1983, que va ser adquirit pel Parlament.
0: Clar, que ja des del principi se mostra el poder adquisitiu de círculo mallorquín, sí, i de les possibilitats, sí, sí, de l'arquitectura, del, sí, lloc, de l'espai.
1: Així és. L'edifici en si és el que aconsegueix, sense cap tipus d'esforç, vull dir que va ser la mateixa noblesa la que va decidir, perquè també hi havia un casino que se denominava el casino dels cavallers, el casino palmesano, el casino dels cavallers, que ells tenien la seva activitat, la noblesa tenia la seva activitat allà, i no van tenir cap problema en participar en aquestes dues associacions, tant el casino dels cavallers com després el Círculo Mallorquí, i el primer president va ser un noble.
0: Va ser un noble, clar, qui anava? Burgesos i nobles.
1: Burgesos i nobles.
0: Quan parlem de nobles, parlem de llinatges...
1: Parlem, sí, dels grans llinatges, sí, parlem de grans llinatges, i quan xerrem de burgesos, xerrem d'aquest sector, de sector de població, de naviers, empresaris, sí, i quan xerrem de nobles, xerrem més de grans propietaris, i d'aquest gran llinatge.
0: I com aquests llinatges que...
1: De sempre, tota la vida.
0: Sí. Que s'han enumerat com a llinatges bufes, a llinatges
1: exacte,
0: nobles de,
1: sí, sí,
0: de ciutat.
1: Aquests tenen molta tradició. Aquests, pràcticament, durant tota la vida de Círculo Mallorquín s'han mantingut, i encara ara, a descendents d'aquest noble, vull dir que formen part del Círculo Mallorquín.
0: Que encara formen part del Círculo, clar. Com dèiem, tota una història que has resumit en aquell llibre que se va presentar la setmana passada.
1: Sí, clar, sí.
0: Sí, més o menys.
1: Dia 15. Dia 15, o jo ho van poder presentar. Tant la mesa del Parlament me'l va permetre, però el va presentar a la sala de passes perdudes del Parlament, allà on va transcorrir gran part, per no dir tot, tota la part d'aquests 175, 132 anys d'història de Círculo Mallorquín van transcorrer. 132 anys d'història d'aquest llibre van transcorrer dins el que és actualment la seu del Parlament.
0: El Parlament. I com va ser l'any 1983? Com es fa el traspàs? Perquè el Parlament pot adquirir aquest espai?
1: Bé, l'any 1983 s'aprova el nostre Estatut d'Autonomia, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Aleshores, o s'havia d'adquirir un espai o s'havia de construir un edifici perquè fos la seu del Parlament. L'Estatut d'Autonomia m'ho diu així, han de tenir un president o presidenta de govern, han de tenir un govern, han de tenir els consells insulars, han de tenir un parlament allà amb la seva funció legislativa, s'ha d'aprovar lleis pels ciutadans i ciutadanes de Sevilla Balears. Aleshores, el Círculo Mallorquín estava ja, diguéssim, mig aparaulat en la nostra, perquè la nostra volia fer el seu centre de cultura. Les bones relacions entre el president de la nostra i el president del Parlament, el senyor Antoni Cirerol, varen permetre que la nostra cedís els drets de compra de l'edifici que tenia damunt l'edifici al Parlament. I aleshores, l'agost de 1983, el Parlament pot adquirir aquest edifici i ubicar-hi el que actualment és la seva seu.
0: Clar, que fa molta gràcia, perquè aquí veiem fotografies de quan era una sala de ball.
1: Sí.
0: Fantàstica.
2: Que pràcticament se manté intacta, així com ha estat sempre històricament l'edifici.
1: Hem sentit molt de desastre a nivell de patrimoni, cosa que no se pot dir del Parlament, tot al revés. El Parlament, quan adquireix aquest edifici, no tan sols adquireix un immoble, sinó que també adquireix una història. I el Parlament se fa propi aquesta història i se fa propi també aquest patrimoni històric-artístic que actualment és institució. Hereda de Círculo Mallorquín tot el que són els quadres, bueno, la pintura, molt de mobiliari, part de la biblioteca, bona part de la biblioteca, tenen una biblioteca espectacular, i un edifici també, que és qui no va dir.
2: Domassos i tot, els domassos i tot.
1: Domassos ja, que se tal ja. Però sí, també n'hi havia. També n'hi havia. Sí.
2: I sabem, o se t'ha documentat, quin va ser el darrer acte que s'hi va fer, com a Círculo Mallorquín?
1: No vos ho puc dir. No,
2: era curiositat.
1: Sí, això no ho sé. Veus?
0: En Jaume també sap tantes
2: si fos un ball, si fos una tertúlia, no ho sabeu.
1: Sí, me fa l'efecte que devia ser una conferència. Me fa l'efecte que devia ser una conferència.
0: I de Jaume Monà, amb qui parlam avui, que sap tantes coses també, perquè a banda d'historiador també és escat de relacions institucionals del Parlament de les Illes Balears. Sí, per això tens les dues facetes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: coneixes
1: sí.
0: històris de difícil, fas feina.
2: Exacte. Si t'ho heu passejat més durant tots aquests anys?
1: Duc 38 anys... Jo puc dir clar...
0: gairebé tots els presidents del Parlament.
1: Sí, llevat del primer, d'Antoni Cirerol, sí, he vist tots els presidents del Parlament. Sí, sí, sí, llevat del primer. Vaig entrar a la segona legislatura.
2: De presidents i diputats.
1: I diputats,
0: també,
1: i diputats, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, membres de mesa, sí, la veritat és que sí, és que sí. I diguéssim que gràcies... haver gaudit d'aquest edifici que tenim, d'haver gaudit d'aquest patrimoni i d'haver fet feina, és un, es forma part de la meva feina, tenir esment el patrimoni històric artístic del Parlament, sorgeix un poc aquest llibre.
0: Tot plegat també surt de la memòria del teu treball de màster, que te va tutoritzar un historiador molt conegut. Sí. Que ara tot d'on el presentam. Perquè qui també ha dirigit aquest treball, juntament amb en Jaume, és l'historiador Sebastià Serra, de la Universitat de les Illes Balears. Sebastià, com estàs? Benvingut.
3: Bé, estic bé, acalorat.
0: Sí,
3: bé.
0: Com tots. Faltava escriure aquesta part de la història, Sebastià?
3: Sí, sí. Bueno, nosaltres començàrem a l'àrea d'història contemporània de la universitat. Començàrem a final de segle XX, començàrem una recerca sistemàtica damunt del moviment associatiu. El moviment associatiu en general, i començàrem per cercar fonts. I han sortit tot un conjunt de treballs, llibres publicats, audiovisuals, programes de ràdio, etc., damunt associacions molt diverses, mútues, casinos, de tot tipus, culturals, polítiques, socials, i, clar, és que, i clar, parlar de Círculo Mallorquín és una de les associacions importants. I clar, amb això vull dir que dins història, fer història de les associacions, de les persones que ens han regides, de les persones que han estat sòcies, i de les activitats que han fetes, jo crec que feia falta i en segueix, i encara fa falta. Encara n'hi ha moltes associacions que no estan massa conegudes.
0: Que no han estat estudiades. En Jaume ha fet aquesta feina, ha quedat un llibre molt ben estructurat, una feina molt ben feta. Fins i tot hi ha curiositat com que en Isaac Albéniz hauria actuat al Círculo Mallorquí. Sí, sí, això és fort.
1: Va actuar una vegada, se li va fer, se li va donar el títol de soci d'honor de Círculo Mallorquín i se'l va convidar una altra vegada. La primera va ser perquè el Círculo Mallorquín havia comprat un piano i perquè ell l'inaugurava, no? I a la segona vegada se veu que o bé no li va agradar el programa que feren, o bé perquè hi havia publicitat, o bé no sabem és perquè, quan ja s'havien tirat totes les invitacions, ell va decidir que no feia aquest concert. I va retornar el títol de soci d'honor.
2: Vaja.
1: Sí, sí, hi va haver un poc de conflicte en aquest cas amb ell, però sí que va tocar, com a mínim, una vegada a la seu de Círculo.
2: I aquest piano el tenim?
1: Aquest piano crec que està a l'hotel, la residència de DEA.
0: Uau.
1: Ah. Sí. Crec que sí.
2: Mira per on.
1: No voldria pronunciar malament, un Steinbach. Sí.
0: Sí. Clar, hi ha moltes anècdotes històriques, culturals, com deien, d'aquell lloc, d'aquest espai on se fan festes, però també conferències, espai de lectura, era un centre social i cultural.
1: La biblioteca era una dels serveis més important que donava Círculo Mallorquín. Ho direm d'una altra manera. Era un dels serveis dels quals els socis de Círculo Mallorquín li donaven més importància. I molts de socis se feien precisament socis per poder anar a la biblioteca.
2: Preciosa, eh?
1: És fantàstic. Vull dir, i el Parlament no tan sols ha conservat la biblioteca, sinó que en molts de casos l'ha restaurada i l'ha ampliada amb unes prestatgeries que són una rèplica exacta de les antigues, de la primera part. Vull dir que Haver de dir, el Parlament ha respectat moltíssim tot el que ha estat el patrimoni històric artístic i en la part estructural, en la part arquitectònica, més que mai.
0: Hi ha una de les anècdotes que jo també la contava en el principi, que és això del Joan Marc, que tothom diu, no, en Joan Marc se va posar gelós i va construir el Palau Marc ben allà de vora, més gros i més majestuós i més marbre i més cosa.
1: Exacte, això és el que compta la llegenda. I la llegenda s'ha de mantenir, està bé. Està bé que les llegendes donguin vida a aquestes associacions. Té un motiu concret que se puguin fer aquesta gent. És que amb aquesta gent de Círculo Mallorquín se fa, a més important, no? De dir, nosaltres el que ha estat la tercera fortuna del món, no ho deixarem a ser socis, queda bé.
0: Clar, perquè ell no era noble, era burgès.
1: No era noble, sí, era burgès i s'excusa també que diu la gent és que com qui no havia fet els dobbers de manera legal, no el deixaven ser. No, ell va ser soci de Círculo Mallorquín i va ser veïnat de Círculo Mallorquín, sí, però amb bones relacions. I en certs moments, en moment de crisi econòmica, fins i tot el va ajudar. En Marc va ajudar a Círculo Mallorquín. I els seus fills també van ser socis de Círculo. I tots dos deixaven de ser socis de Círculo els fills quan se moriren. Vull dir que... però està bé mantenir la llegenda.
0: Clar que sí. Perquè un et soci, fins que paga, m'imagino...
1: Fins que deixi de pagar. Sí. De totes maneres, també hi havia, malgrat fossin burgesos i fossin nobles, a cada junta general hi havia un punt que deia que aquest devia tantes quatre i aquest també devia tantes altres. O sigui que...
2: hi havia números.
1: No tot eren flors i viol. No? Ni molt manco. No. Ni molt manco.
0: M'ho imagina. Mm-hmm. I també l'inauguració va ser sonada.
1: L'inauguració a Círculo va ser febrer de 1852 amb un bon ball. Amb un bon ball com tocava. El que passa és que no estava del tot decorat, Círculo Mallorquín, encara. Li faltava un poquet, però sí, el ball ja va ser d'aquest que es van sortir a la premsa, quan sortien molts.
0: I també conten que ahir va assistir una reina...
1: Sí, també, bueno, la reina també és una llegenda.
0: Ah, bé, conta-ho, Jaume.
1: El cas és que la reina Isabel II ve aquí a Mallorca per inaugurar el Teatre Principal, que havia tingut arran d'un incendi havia quedat destruït, i se diu també que havia entrat dins el Círculo Mallorquín, però no. La reina no va entrar al Círculo Mallorquín, la reina estava hospedada al Palau de la Modena, i sí que quan ella va anar cap al Teatre Principal...
0: Ai, va passar per davant.
1: Va passar per davant i la secció de música de cant de Círculo Mallorquín amb antotxes li va passar davant i la va acompanyar fins al Teatre Principal. I la primera intervenció per inaugurar el Teatre Principal va ser la secció de cant de Círculo Mallorquín. I per tornar-se'n va passar el mateix, amb les antotxes li van passar davant els membres d'aquesta secció.
0: I doncs ja els escoltau avui amb en Jaume Monai i en Sebastià Serra parlant del Círculo Mallorquín.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Ho deim en castellà perquè Sebastià sempre ha estat en castellà, no? El nom?
3: Sí, Círculo Mallorquín és el nom.
0: I era. És així, Jaume.
1: És així.
0: D'acord. Així ho direm.
3: Bueno, la institució va tenir alguns membres, sobretot algun bibliotecari, que se va preocupar per comprar també obres en català. Vull dir, però tant les activitats com la mateixa biblioteca majoritàriament hegemònicament és en castellà.
0: Se feien en castellà. Sí, molt bé, ara vos hem preparat una petita prova. Teniu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Círculo Mallorquín. Començarem amb en Jaume.
2: Serà bo de fer, Jaume, vinga. 30 segons per dir noms de membres històrics del Círculo Mallorquín.
1: Bueno.
2: Perquè així tindrem una mica d'idea de qui hi havia.
1: Val. Comencem pel president actual, en Ignacio Dellà, Guillem de Fortesa, Emili Darder, es balla, Joan Marc, els seus fills, qui més? Joan Alcover.
0: Joan Alcover també va ser...
1: Sí. El seu germà també. Miquel dels Sants Oliver, Josep Maria Cuadrado, Rubén Darío. Intent cercar personatges...
0: més coneguts.
1: Més rellevants. No passen els 30.
0: Ja està. Com que t'havies animat.
2: Molt bé.
1: He quedat enrocat.
0: Sebastià, és el teu torn. Man, que te tocarà a tu.
2: Vinga, Sebastià, serà bo de fer. Tens 30 segons també per dir llinatges de qui podia formar part del Círculo Mallorquín.
3: Oh, no. És que ha dit en Jaume.
1: T'ha parat difícil, no?
3: Saforteses diverses, diverses branques de saforteses que són moltes. García Ruiz, Mundo Clar, que va ser notari, que va ser diputat.
0: En Villalonga sí. També, no?
3: Sí, també. Sí, també.
0: Bueno,
3: és a dir, jo de sa de Cotoners, tota sa colla de Cotoners, sí. Felius també, en trobam. Sí. Bé, ja n'has dit,
0: molt bé. Només era per fer un joc a banda que vas programa. Jaume, has revisat una cosa, Jaume, que tenim poc temps.
1: No, mirava llinatges. Tenim un llistat de tots els que han estat presidents a darrere.
2: Surten.
1: N'hi ha molts. 62 presidents.
0: Ha tocat el Círculo Balear. Sí. Idò, enhorabona per aquesta feina, Jaume. Un plaer haver-te conegut.
1: Moltes gràcies i a la vostra disposició. Ha estat un plaer estar amb altres.
2: Moltes gràcies.
0: Igualment, Sebastià, una ferrada forta. Gràcies per
3: sempre. Me sap greu no haver pogut venir personalment avui. Salut.
0: Una ferrada, Sebastià.
1: Salut, Sebastià.
0: Bon estiu. I d'enhorabona. Aquell Círculo Mallorquín, història, organització i activitats, així es diu el llibre d'en Jaume Monà. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ara tornem nosaltres.
5: IB3 Ràdio és...

0: Heu de saber que avui és el dia de la gent de la mà.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Arriba l'hora de començar aquesta segona hora de Tentals, segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres, tenim en Lluís Fortes al control tècnic i un bon siuló per ell. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb la història del Círculo Mallorquín, amb en Jaume Monà, que ens ha explicat tot detall, i haurem de fer una segona part perquè encara ens ha quedat molta cosa per explicar-vos. Ara hem de saber què passa també el dia d'avui, el dia de la gent de la mà. Ara sí, ho farem amb en Miquel Junc. Miquel, ben tornat.
1: Bon dia.
0: I amb en Celestí Alidem.
1: Som aquí.
0: Celestí, mires el llibre que m'ho ha dit en Jaume.
1: Ara que... miro un menú. Un menú d'una festa, supos.
0: És entretengudíssim. A més, hi ha fotografies d'època, menús, persones que formaren part del Círculo Mallorquín, com era el Parlament aleshores, les festes que s'hi feien. Realment és un document que ens ha agradat
1: molt. Menjàvem, per exemple,
0: molt.
1: Mortadela de Bologna.
0: Ah,
1: veus? Gras, també.
0: És que haurem de tornar a convidar en Jaume, perquè mos han quedat molt de detall per explicar, i si no ho teníeu publicat en aquell llibre que ha publicat precisament el Círculo Mallorquín i que és d'en Jaume Monà. Bé, deixarem una miqueta aquest tema perquè ara vos hem de parlar del dia d'avui, la mà, i tot, sobretot avui en aquest recull, Miquel, parlarem de les professions relacionades amb la mà.

0: I avui embarcam i feim un viatge per la mà, tot això perquè cada 25 de juny se celebra el Dia Internacional de la Gent de Mà per reconèixer totes aquestes persones que tenen vincles i fan feines relacionades precisament amb la mà.
1: Amb la mà, sí.
2: Sí, i per això hem preparat aquest reportatge en el qual escoltarem un grapat de persones que fan diferents feines marítimes i començant pels primers que ens venen al cap quan pensam amb la mà, evidentment. Els pescadors.
1: Els pescadors, sí. Sí. Pescadors de canya? No.
0: De barca.
1: De barca.
0: De barca.
1: Sí.
2: Hem parlat amb en Nicolás Vallespí, que és pescador eivissenc, i que ens explica per què va decidir dedicar-se en aquesta feina.
3: Pues jo feia feines d'hostaleria. Un hivern que tenia la llibreta, un companyer em va dir que li feia falta un mariner a la barca del bou. Vaig embarcar amb ell, veia de mesos, i llavors van començar l'estiu, vaig tornar a l'hostaleria. I acabant aquell estiu, pues, em vaig a cansar i vaig pensar, saps què? Anem a fer-me uns pescadors. I vaig tornar a embarcar a la barca del bou aquella, i res, vaig fer títols i patró i de tot.
0: Crec que m'haurà enviat l'àudio de damunt la barca,
1: sí,
0: Andreu,
1: sí. En
0: Nicolás, vull dir.
1: Sí.
0: Bé, fa molta feina. Avui m'ha escrit que
1: havia
0: de preparar un dinar també per 16 persones, en llagostes i un pot de tot. Tenia molta feina.
2: Quasi res.
1: Sí, sí. Quina sort.
0: Sí, sí, m'ha enviat fotos i tot, m'ha fet
1: de
0: una enveja.
1: Sí,
0: sí, sí. De la llagosta no, de les llagostes. M'ha fet enveja. Li he dit que mos pot enviar un tàper.
2: Per a cuites o vives?
0: No, encara eren vives, però les preparava. M'ha dit que dinarien d'haver les 4, ara. Ara sí que vam posar. Va bé, tot i això que m'ho ha explicat, ell, això d'anar en barca i anar a pescar li dona tranquil·litat, tanta que fa 22 anys que s'hi dedico.
3: I jo vaig pensar que havia de fer l'aventura del llagut i ara, pues, pesc i llagut, ara d'això ja, tot això que hem resumit en poc temps fa 20 anys que pesc, 22, i res, és una vida tranquil·leta, no està molt bé. De tant en tant em posa a parlar amb els peixos, sobretot quan empunya alguna rascassa, un fa quatre xabucs, però en fi, són coses de la feina que un té el dia a dia.
0: I també hem contactat amb un menorquí, és en José Pons, qui mos conta que per la seva zona no queden pescadors, per això intenta ensenyar aquest ofici en el seu fill.
4: En tant d'anys pues, he anat canviant de barca, saps? Jo quan vaig començar era la barca meva es diu Atzalot, perquè clar, jo era l'únic al·lot que hi havia que pescava en aquella època, saps? Ara ja tots estan retirats i ja no hi queden més pescadors que jo i un cosí meu en el grau, saps? L'anècdota és que ha anat molt a menys tot el tema de pescar i tot això, saps? I ja, ara ja tenc un parell al·lots que, bueno, és gran. Ara ja té la titulació, és mariner pescador, la formació bàsica i, bueno, ja ha acabat l'institut i, bueno, i almenys en l'estiu vindrà i m'ajudarà a pescar. Ara començarà pescant jo. I, bueno, i després tinc aquest petit que sí que ho du a la sang. És una fotocòpia meva de quan jo era petit, saps? Que li encanta la mà i vol venir a pescar i, bueno, i el que passa que ja té 10 anys.

0: I després de conèixer la feina dels pescadors, tornem a port i haurem d'amarrar la barca, perquè hi ha gent que es dedica a aquesta feina tan important, sobretot pels grans vaixells que fan rutes de transport marítim. En Sebastià Socias ens conta com ell, des de petit, estava predestinat a fer feina en aquest món.
1: De ben petita ja m'agradava molt anar a pescar, el tema de la mà, bucear, els barcos, i així com em vaig anar fent gran, vaig anar fent feines i això, però no hi havia cap feina que m'estirés, diguem. Fins que vaig tenir l'oportunitat d'entrar a Alcúdia Mar, vaig començar fent barcos, hi havia alguna cosa allà que m'agradava, no el tema de fent els barcos i això, però el tema d'estar allà damunt un barco, el tema de la mà i això, m'estirava bastant i vaig decidir començar a estudiar un poc aquest món. I a poc a poc vaig anar tenint oportunitats de fer feina, diguem, excursions privades, d'estar més ja damunt una barca, de manar barcos, i vaig seguir estudiant un poc més fins que vaig tenir l'oportunitat d'entrar a transport marítim.
2: Jo en Sebastià el conec d'ençà que som petits, anàvem a classe junts a primari i crec que això també, vam compartir el cany. I jo que record més és que en l'estiu sempre anàvem a pescar i a la mà, perquè ell estiu atjava a Can Picafort, jo també, i cada dia anàvem a pescar junts. Jo sabia que ell s'hi dedicaria a això, perquè li encantava, així que jo vos dic que aquesta feina està feta per ell. I mos ha explicat un poc més quines tasques fan aquests treballadors de transport marítim.
1: Transport marítim consisteix en fer feina per barcos de mercancies o de passatgers. Nosaltres, allà on jo estic, sobretot, són barcos que venen de Menorca, que fan línies regulars, com Barcelona Alcudi, a part de cargueros i altres barcos que porten mercancia aquí. La nostra feina consisteix en... Som un grup de quatre persones, un és pràctic, que és pràctic, és com si fos el capità d'esport, un patró i dos mariners. I tot se basa en que quan ve un barco, nosaltres sortim en la barca, surt un patró, un mariner i és pràctic. És a dir, mos aferram en el barco i és pràctic puja en el barco que entrarà dins esport. I així com puja dins el barco, ell ja el condueix cap en el seu atraque i els dos mariners l'amarren. El tema d'amarrar és que des del barco gros que ha d'amarrar tira unes cordes més finetes que van enganxat en el cap del barco i els dos mariners han d'estirar aquestes cordes fins a encapillar-les en el norall.

0: de gràcies també per aquest testimoni.
1: Sí, sí, són feines que potser no tenim en ment quan xerrant de la mà també.
0: Sí, això de...
2: Però aquí són.
1: I són, i són, i són, i ben importants, perquè si no...
0: I sobretot ho ha de fer totalment.
1: Des d'un vaixell se n'aniria.
2: Sí, sí, sí. Bé, canviem d'ofici marítim i ara volem parlar de la restauració de barques. Hem parlat precisament amb Andreu Mayol, un jove de Felanitx que tot i no ha estudiat per ser mestre d'aixa, ha acabat fent feinetes d'això.
3: La meva passió per la mar i per les embarcacions va començar ja de ben petit, aquí a nostre sempre he tingut barca. En un principi sempre m'ha fet molta il·lusió estudiar de mestre d'aixa, però justament l'edat que me vaig agafar amb estudis no hi havia una formació com a tal de mestre d'aixa i vaig optar per altres camins. Entre d'altres vaig estudiar primer audiovisuals i després dret. I ara fins fa poquet he estat exercint tot aquest temps. I fins fa poc que me vaig agafar una temporada sabàtica perquè familiarment tenim una tapisseria nàutica i estem apostant un poc per treure aquest projecte endavant.
1: I clar, una cosa d'una altra, perquè fent de tapisser, en Andreu va passar a restaurar un lleut en mal estat que va trobar a Porto Colom, una feina que, ja mos ho compte, fa amb molta passió.
3: Fa un parell d'anys, quan vaig trobar l'ocasió, va aparèixer un lleut, que és el Jaragua, que està fet a Porto Colom l'any 1960, fet per mestre d'aixa, per mestre Antoni Creus. Aquesta barca arriba a les meves mans i pensava que tindria una reparació petita i a mesura que vaig anar gratant i gratant un poquet i gratant un poquet, vaig començar a veure que la barca està pràcticament per cremar. Més allà de fer-me por, pues, el que vaig fer va ser intentar que aquesta barca torni a la mà i ara pues, ja deu fer quasi 3 anys que estic amb aquest projecte. Ara mateix ja estic en una fase, diguem, de que tenc totes les quadernes o les costelles acabades, el forro acabat i estic a la coberta. Ara duc una temporada aturat perquè estic pensant si farem unes modificacions en el balau i això, però bé, tot això encara estic discutint sempre en el suport de mestres d'aixa que conec, de Porto Colom, que me donen el seu suport i quan tinc un problema que aquest un poc entrebanquet amb algo, ells me donen un cop de mà sempre o un consell bo per continuar amb aquesta restauració.

0: tot aquest procés de restauració que fan Andreu el podeu seguir al seu canal de YouTube amb una sèrie de vídeos que ha titulat Projecte Jarawa.
1: Home, és que clar, és tan complet. En Andreu va estudiar audiovisuals.
2: Sí, sí. No. I els vídeos són molt interessants. Jo n'he mirat un avui de matí. I ho explica superbé, ho fa molt bé.
0: Ho té tot.
1: I ho conta tan bé que fa ganes veure com ha restaurat aquell lloc.
0: Sí, un vídeo és molt interessant, però també...
1: Projecte Jarawa.
2: Jarawa, que és el nom de Sabarca.
0: Sí. També, però, ens ha contat que ha posat en marxa una associació amb l'objectiu de defensar, visibilitzar i posar en valor tot el patrimoni de barques tradicionals que tenim.
3: Nosaltres tenim una associació que se diu Associació de Barques Tradicionals de Porto Colom. I el que intentem és fer, pues, bé, primer de tot, agrupar armadors perquè tinguin embarcacions de fusta i gent que no en tingui però que estigui conscienciat en mantenir tot aquest patrimoni per fer activitats, per fer trobades, per fer navallades i de part, pues, el que aconseguim amb això és donar una major visibilitat d'aquestes embarcacions i també aconseguir que la gent, pues, lo millor s'animi a si té una barqueta o a son pare tenir un llaüt, pues, pues mira, me faria il·lusió restaurar-la i apuntar-me amb altres a fer les sortides, a les ratlletetes aquestes que feix per Porta Colom. I això és un poc el tema que duim.
4: Formacions de Posidònia en Escaragó, nuvolositat dispersa encara tapa el sol.
2: I de vaixells i barques passam a parlar dels ecosistemes marins, perquè hi ha molta feina per fer per poder preservar-los. Una de les associacions que fa una gran tasca per fomentar la conservació i regeneració de la mà balear és Arrels Marines, fundada el 2020 a Pollença. I bé, per això tenim en connexió telefònica en Ignasi Cifre, portaveu d'Arrels Marines. Ignasi, com va?
1: Hola, Ignasi.
5: Hola, bones,
1: com
5: tal?
1: Estàs? Benvingut. Molt bé. Avui poden dir que feis festes, el vostre dia.
5: Ho poden dir així, eh?
1: Bé, jo suposo que és cada dia, no?
2: Cada dia, fem feina.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Cada dia, sí, perquè això no se pot deixar, no? Descansar o deixar de banda, perquè és una feina constant i diària, sé que heu de fer per poder mantenir bé la nostra mà, no, Ignasi?
5: Sí, totalment, de fet. A l'estiu quasi que és quan més feina tenim, però després a l'hivern, que sembla que tot baixes, en realitat quan més s'ha de pitjar a les institucions, a les administracions, per tirar endavant pues, tota una sèrie de canvis i col·laboracions que volem veure reflexats a l'estiu. Mm-hmm. Com a, si no, sempre arribant tard, no? Sempre estàvem en una roda que no s'acaba mai.
1: Clar. Com està ara mateix la mà de les Balears?
5: Com està la mà de les Balears?
2: Complicada.
1: Depèn del lloc, no?
2: La costa Pollencina, que més coneixeu vosaltres.
5: Bueno, la costa Pollencina està a nivell de temperatura. Això és un tema bastant preocupant de cada any, de que cada any estem assolint majors temperatures a la mà abans. Uh-huh. I, de fet, no sé si heu anat a la mà ja, però uh-huh. és ben habitual que ja la mà no mos sorprengui que està freda. Vull dir que ara ja a finals de juny anem i de fet, a segons quines zones ja està calenta.
0: Així és.
2: Sí, sí. Uh-huh.
5: I després també, pues, que això és una altra cosa, de cada any està més massificada. Vull dir, la massificació a les illes no només és per terra, també és per mar, com a reclam turístic que és. I això du una sèrie de problemes, perquè ara sentia que xerrava una d'aquestes associacions de, crec que eren de Porto Colom, no?
1: Sí.
5: De gent que tenia llaüts i tot això. Uh-huh. Precisament vaig estar amb ells fa un parell de dies i xerrava, no?, d'aquest tema, que de la gent de les illes que ha tingut barca des de sempre, s'està trobant que s'arriba a cansar d'anar amb barca i d'anar per enmig per dur desbarats que veuen, que diguem.
2: Precisament una d'aquestes tasques que feis vosaltres és denunciar els fondejors de vaixells damunt Posidònia. La gent, sobretot els turistes, encara no són conscients del mal que fa això, no?
5: Bueno, mem, és a dir, és veritat que la part de Posidònia no hi és entrant tant, en el sentit que ara mateix té un decret propi, ara un servei de vigilància de Posidònia. Sí que és veritat que tenim una campanya que es diu La Mano Esteve, uh-huh. on rebem pues, material que la gent grava o fa fotos de coses que veu quan va a la mà i mos ho envien, i sí que allà dins pues, encara veiem, no?, com és habitual, veure embarcacions que fondegen damunt Posidònia, a més de pues, moltes altres pràctiques ja relacionades amb seguretat marítima, amb accessos de velocitat, invasions de zones de bany, etc.
1: Sí, es ve que de cada vegada hi ha manco persones que tenen una barca d'aquestes per anar a fer una volteta els diumenges, perquè també és un oci més car que costa més de mantenir, que has de tenir on posar la barca, que quan vols sortir a vegades no ho pots fer en les condicions que t'agradaria fer-ho, no? Són com sí. Moltes coses.
5: Sí, no, totalment. De fet, ara s'està cuinant un documental per xerrar una miqueta de l'accés a la mà i de com pues, la gent que històricament, els seus familiars, el seu perdí, els seus pares han tingut una barqueta, com de cada vegada és més difícil mantenir aquestes barquetes a ports perquè, pues, per canvis de normativa i per interessos econòmics, de cada vegada se donen lloc a embarcacions més grosses per gent amb més poder adquisitiu, per gent estrangera en moltes ocasions i com que la mà de cada vegada és menys de mallorquins en aquest cas.
1: Avui escoltava un científic que deia que allà on notarem més el canvi climàtic precisament és a la mà mediterrània, perquè en ser un lloc així més estancat i no ser mà oberta, doncs se notarà més, per exemple, el que deies tu, l'augment de la temperatura, que això és una cosa que hem de prendre consciència i també els estats de mala mà o els efectes meteorològics que això pugui tenir. Clar, la mà no sempre és una mà agradable, no?
5: No, totalment. Per diferents motius. Sí que és vera que a nivell de temperatura, aquí ja depèn de cadascú si li agrada nedar quan la mà està a 30 graus o no, però evidentment ja comença a ser una temperatura desagradable, però després també durant l'estiu, evidentment, doncs, poden tenir moments de mal temps, temporals, vull dir que al final... En aquest sentit, la mà no sempre la poden lluir com volen, vull dir, al final és la natura i la natura és imprevisible en aquest sentit.
2: Fa poc vareu fer una activitat titulada Reviure la mà, que m'ha interessat molt, en la qual persones de diverses generacions revisaven com ha canviat aquest entorn litoral i marí. A quines conclusions vareu poder arribar amb aquest taller? Perquè hi va haver gent, eh?
5: Sí, la veritat que va venir bastanta genteta, que el taller formava part d'una sèrie d'altres espais que hem donat perquè la gent pues, vengui a compte amb mos, en aquest cas com era el port de Pollença, ho hem fet amb... nosaltres mos hem centrat sobretot aquí, i clar, conclusions que veiem és que abans hi havia moltíssima més vida al mar, però moltíssima, vull dir, mos contaven com qualcuns, quan eren petits, els enviaven a davant que seva, a dir, ves allà amb un salabre i tu dos crancs i tal, que els ficaran dins l'arròs, cosa que avui... Sí. Veus dues persones pescant allà en un moll i diguin lo darrer que trauran serà un cranc o
1: sí,
5: darrer...
1: un pop.
5: No s'ho podran ni menjar. Ja, sí.
1: Ens els pop passava molt també.
0: A vegades entrés amb un gambaner.
1: Sense voler trobaves un pop. I ara és molt
5: tant,
1: difícil.
5: Exacte. Hem vist aquest canvi de molta menys vida, sobretot aquí dins el port de Pollença. Després també molta més, la comunitat molt més desconnectada, de no? De que abans les referències eren ves a què heu d'això, ho fi d'un pescador, què hem d'allò... la marador, que han d'allà de no sé què, i ara si xerres amb uns joves, per exemple, les referències és ves aquí en un supermercat d'aquest de no sé què, a l'hotel tal, a l'hotel qual, vull dir, com s'han perdut totes aquestes referències culturals també, de la mà, i en general després hi ha tota la part de massificació urbanística, de que abans pues, hi havia més zones boscoses que arribaven fins a davant la mà, molta més zona urbanitzada, i que ara de cada vegada també fa més calor, no? Al final, totes aquestes zones d'edificis d'asfalt, tot això rep calor durant el dia i la molla durant el vespre... Bueno, tot aquest tema es va anar comentant, en reviure la mà.
1: I d'avui n'hem parlat amb Ignasi Cifra. Moltíssimes gràcies, Ignasi, de Rails Marines, i que passeu un bon estiu.
5: Moltíssimes gràcies, igualment.
1: Una ferrada
5: forta.
1: Gràcies. Avui hem dedicat aquesta notícia del dia a la gent de la mà i tots aquests testimonis que mos ha costat en Miquel. Moltes gràcies. Fem una pausa i tornem tot una.

0: Tractament i suport de les drogodependències. El tractament de les addiccions és un procés integral que combina mesures mèdiques, psicològiques i socials per ajudar la persona a recuperar el benestar. Per començar, la desintoxicació. És fonamental per eliminar la substància del cos i alleujar la síndrome d'abstinència. Ja han comentat que és la síndrome, no el síndrome. També hi ha la possibilitat de la medicació assistida, que ajuda a controlar el desig de consumir la droga i les repercussions físiques de la dependència. Paral·lelament, hi ha la teràpia conductual i els grups de suport, no suport, que són molt importants també perquè proporcionen eines per modificar conductes, afrontar temptacions, escrit amb MPT, i prevenir recaigudes. Un cop superada aquesta fase inicial, l'afectat pot començar un procés de rehabilitació, orientat a construir hàbits saludables, millorar la salut mental i recuperar autonomia. Finalment, la reinserció social té com a objectiu de mantenir la sobrietat i la qualitat de vida a llarg termini. Si podeu demanar ajuda ara, no espereu a fer-ho més endavant. I terme explicat, terme acabat.
1: I de tres ràdio és humor. I de tres ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. I de tres, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Quin és el teu moment de tento?
7: Som Francesc Figuerola. I un dels moments tentols per a mi és quan em puc relaxar el balancí, el corral de ca nostra, l'hora baixa, per poder fer una mica d'introspecció d'així com ha anat el dia. És un moment de tentol, de relax i de connexió amb mi mateix.
4: La subjectiu, amb Eugènia Sant Pedro.

0: Lenia San Pedro, com estàs?
1: Total,
0: benvinguda.
1: Gràcies.
0: Amb moltes ganes de parlar de cine, perquè t'he de dir que ahir vaig anar al cine a veure una pel·lícula de patatilla, que dic jo, sí, que te menges una patatilla boníssima, i doncs això vaig fer jo ahir, i vaig passar un gust,
2: Però fan renou, les patatilles, més que les crispetes.
0: No van fer renou, perquè no vaig menjar patatilla.
2: Ah, va.
0: Vaig mirar la pel·lícula. Era una manera de xerrar.
2: Ho entes.
0: Vaig passar molt gust. I bé, vaig anar a veure d'en Spielberg, que en vàrem parlar l'altre dia,
1: la setmana passada.
0: A veure que, té coses de guió que dius, home, Steven. Això, molt versemblant, no és. Però és igual, te passes bé.
1: M'encanta la de Steven. Fins ara no havia caigut que realment ell s'anava a Steven i que a casa seva li deuen dir Steven.
2: Clar, que li han de dir.
1: Clar, però... No, això, o sigui, me sona molt raro que en Steven Spielberg que en realitat el seu nom real
2: sigui,
1: és Steven. Sí, fora Spielberg.
2: Clar.
1: Saps? En el meu cap no...
0: Però no, Eugenia m'ha renyat i hauries demanat a veure
1: clar,
0: la pel·lícula que comentarem avui.
1: Sí, perquè... Ai, no sé si vos en recordeu que la setmana passada vam estar xerrant de que l'equip de plot subjectiu de Tentol teníem deures i era veure Viva. O Viva. En realitat és Viva.
0: Sí, perquè és en català tot estén, no?
1: Sí, sí, sí. Té parts en anglès que
0: Ho has sentit.
1: Sí, que estan molt justificades perquè fan feina, diguéssim, com a un laboratori. I fan feina de manera internacional. I hi ha parts en anglès, però res. Molt poquetes.
0: I l'haurem de veure.
1: Sí, l'heu de veure.
0: Viva. Eugenia ara la comentarà, però escoltam aquest tràiler que diu i així mos posam en situació.
3: Who wouldn't like to live 120 years?
4: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
5: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
7: Tengo mucha ansiedad, me cuesta mucho dormir.
8: No te preocupes, te me ha pasado ya.
7: Però és que és com que m'asfixio, saps?
9: Mira, una crisi és normal.
10: Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
11: La vida és això.
12: És impossible no vibrar amb ningú més.
13: Que necessito estar sola.
0: Aquest és el tràiler d'aquesta pel·lícula Viva, de l'actriu directora Aina Clotet. Ella la dirigeix, ella interpreta, que va dir que... Home, que és un repte gros, fer les dues coses al mateix temps.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que deu ser, no sé, pràcticament impossible, però és una tasca molt difícil. Ja només dirigir i actuar, però tot en conjunt deu ser complicadíssim.
0: Sí, diu que tenia un equip molt bo, que clar, determinar moments que tu, mentre estàs en escena, no pots veure allò que passa, és impossible.
1: Yeah.
0: I que tenia un equip molt ben coordinat i així va poder fer la pel·lícula.
1: Sí.
0: Què trobes, més bona directora o més bona actriu? Va, banya't un poc.
1: És que no sabria dir-t'ho. A mi és que m'agrada moltíssim. Ja, o sigui, jo realment en Aina Clotet la vaig conèixer un poc tard, la vaig conèixer quan va dirigir la sèrie d'Això no és Suècia, de Trescat, que me va encantar.
0: I saps que fan la segona temporada?
1: Sí.
0: L'estan enregistrant, segona temporada de Això és Suècia, boníssima.
1: És que me va agradar molt, a mi m'agrada molt. És
0: aquestes noves paternitats, però passada pel sedàs de l'humor, que rius moltíssim, perquè el duen a l'extrem de l'exageració.
1: De tot,
0: està molt ben feta. Però també amb un pot de drama, saps? Combina aquestes dues coses.
1: En Viva jo crec que passa un pot el mateix. Trobam una Aina Clotet que està espectacular com a actriu. Jo vos he de dir que ara mateix, si penses en el cinema català, és les actrius que més m'agraden.
0: Sí?
1: Sí. És veritat que ella, al final, com a tan bona actriu, crec que també sap fer molt bé de directora, de molt bona directora, perquè al final sap que necessita una bona actriu per poder interpretar bé una seqüència. I crec que ho fa superbé. O sigui, a mi aquesta òpera prima m'ha agradat molt. I avui vos la duc, avui vull comentar-la i sobretot recomanar-la, perquè crec que fins ara coneixíem en Aina Clotet principalment com a actriu, però aquí és veritat que ha donat espai a la direcció, així com estàvem comentant ara, aquest llar l'ha escrit ella, l'ha dirigit i fins i tot l'ha protagonitzat, no? I ho fa amb aquesta seguretat que no és gens habitual en una òpera prima, però és que no sembla una òpera prima.
0: No, també perquè com que ja havia fet sèries...
1: Sí.
0: Ja ve d'un bagatge important.
1: Sí, de fet, ahir xerraven d'aquestes categories de premis tan importants, de premi a millor òpera prima. Aquesta pel·lícula segurament la veurem nominada en el Goya i segurament competirà en pel·lícules que sí que són realment òperes primes, que això també ho és, eh? No vull dir que no, però ell en el final ha fet tanta feina interpretant i com ja ha dirigit una sèrie...
0: I també ha dirigit curtmetratges. Sí, ha fet moltes coses.
1: Però, si no m'equivoco, per exemple, el Goya, crec que per catalogar-la com a òpera prima i perquè pugui estar nominada, ha d'haver fet una o dues pel·lícules. I aquesta és la seva primera.
0: Clar, per tant, és directora novell.
1: Sí.
0: Però no sé si hi ha aquesta categoria.
1: Aquesta...
0: Direcció
1: novell també. Crec que sí.
0: No me'n recordo.
1: Sí, jo crec que sí. Però bé, això que volia xerrar d'aquesta pel·li per això, també perquè és una pel·lícula que està rodada en català, que s'està veient per tot Espanya, i això no és per un panorama actual, és una notícia en si mateixa. També perquè va guanyar el Premi Revelació a millor actriu a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. La Setmana de la Crítica, perquè no ho sàpigues, per a qui no ho sàpigues, una de les seccions més prestigioses del festival, que està realment reservada pels primers i segons llargmetratges, i en el final pues, guanyar aquest premi ella com a actriu és molt bon inici de tot.
0: Clar,
1: la veritat.
0: Li dona ja com a un segell, no? Presentar-te amb això. O sigui, ella estava contentíssima, que gairebé ni s'ho creia que havia guanyat aquest premi. Que clar, això també t'obre moltes portes.
1: Clar.
0: I a més l'estrenada ara, que és una temporada que pareix que és dolenta pels cines, però no te pensis,
2: eh? Això anava a dir jo.
1: Sí, a més, recordeu que l'any passat, dia 6 de juny, se va estrenar Cirat i va fer l'estiu a totes les sales d'Espanya.
2: Clar, llavors, fan l'estiu. Si són fortes o bones, fan l'estiu.
0: I Barbie, recordem que també se va estrenar l'estiu.
1: I Oppenheimer,
0: en el mateix temps, Oppenheimer, i la gent hi van anar... Sí. Totes dues, veure-les totes dues.
1: Sí. Ara tenim el dia de la revelació, que és veritat que està funcionant bé. Tindran també l'Odissea de Nolan.
0: Sí, ja he vist el 7 de juliol. Ahir vaig veure el tràiler.
1: Sí. I un parell de cosetes més que sí que són interessants, però és veritat que la gent aprofita. Nosaltres estem venent aquests mesos d'estiu com a que Cine Ciutat és un refugi climàtic i vos ho veiem de veres perquè és que realment és que s'està molt bé. S'està molt bé.
2: Així és.
0: Sí. Així. S'ha d'aprofitar perquè 40 graus, te'n vas al cine, te seus allà les teves dues horetes i mitja, i més veus una pel·lícula, que val més.
1: Sí, i a més nosaltres feim matinals dimarts i dissabtes a les 11.
0: També.
1: I també està bé, a mi m'agrada molt anar de matinals.
0: Sí, sí, realment, si tens disponibilitat horària, és fantàstic, si no,
1: és fantàstic. I, bueno, perquè, per qui no ho sàpiga, aquesta història mos conta sa vida, una part de sa vida de na Nora, que és l'actriu interpretada per... que és el personatge, perdó, interpretat per Naina Clotet. És una dona que acaba de superar un càncer de mama i en aquell moment de sa pel·li la veiem curada, però realment un poc transformada amb una urgència nova de viure i de qüestionar-ho tot. Na Nora té una vida ordenada, té una relació llarga i estable i una feina realment exigent, però l'aparició d'un jove...
0: De que fa feina, perdó. Que tenc curiositat, se pot dir?
1: Sí, ella està, diguéssim, com a un departament de ciència.
0: Científica.
1: Sí, jo crec que és científica i, de fet, durant la pel·li veiem com estan desenvolupant una espècie de cura o de vacuna o de pastilla, no se diu ben bé, per viure 120 anys.
0: Ah, wow.
1: Sí. I ella fa feina d'això.
0: D'això, clar, és una feina
1: exigent. En son pare, sí.
0: En son pare? Sí. Clar, és que son pare també és científic. Son pare de Naina Clotet.
1: Ah, oficialment. O sigui, realment és la vida real.
0: Que son pare de Naina Clotet és un metge molt conegut a Catalunya.
1: Ostres, doncs mira.
0: De fet, és el que s'encarrega...
2: El doctor Clotet.
1: El doctor Clotet.
0: És el que s'encarrega de fer totes aquestes gales d'ajudar la sida i totes aquestes malalties.
1: Ostres!
0: Sí, no, és molt conegut el doctor Clotet. Doncs
1: pues ara entenc un poc, perquè realment no en tinc ni idea, ¿vale? Però hi ha una seqüència, no és cap spoiler, on veiem que Naina Clotet i part del seu equip estan com a una conferència i sembla un poc real. Jo no sé si varen demanar, gràcies a son pare, poder accedir-hi.
0: Ah, pot ser. Sí. Crec que l'ha assessorat son pare per fer aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: Ho va dir ella.
1: Pues això, la pel·lícula se mou dins un context, també, això a mi m'ha semblat molt interessant, se mou dins un context distòpic de sequera extrema i crisi climàtica que funciona com un mirall d'aquest estat interior que té el personatge, no? Que al final és un món que s'asseca per fora, mentre ella per primera vegada molt de temps s'inunda per dins. Realment això forma un poc part de la pel·lícula com a personatge, perquè durant tota la pel·li veus que tots els personatges estan brollant de calor, tenen...
0: Totes tensuen.
1: Sí, totes tensuen. Sí.
0: O sigui, tu estàs en un refugi climàtic, però sota el tall
1: de suen. De veres, eh? I està molt ben filmat. I per acabar, bueno, a mi m'ha agradat...
0: Sí, però no deu ser fàcil fer-ho no. massa gens suant.
1: No, sobretot perquè al final hi ha d'haver un equip de maquillatge molt pendent de que a la càmera se vegi tot el temps com a la pell banyada i tal. Mm. Sí. Wow. Bueno, vos he de dir que crec que Viva és molt important, més enllà de la seva qualitat, que simplement jo vos he de dir que a mi m'ha encantat. El cinema català a mi sempre m'ha agradat molt, però realment hem de ser honestos, en els darrers anys ha tingut una tendència molt marcada cap a un cert naturalisme, com històries d'autoficció, moviments de càmera molt documentals, actors i actrius no professionals, llum natural, està una mica contingut.
0: Ha hagut aquesta tendència.
1: Sí. De fet, a mi m'ha passat durant una època que Nelaia Costa sortia per tot i jo, quan havia de xerrar d'una pel·lícula de Nelaia Costa, el meu cap confonia completament tots els plans ja. entre les pel·lícules.
0: Pobre Timir, que ho fa bé, sí. Eh? Però sí, va haver com molt de personatges, els de sí. Isabel Coixet, sí. De la pel·lícula de Sara Mesa.
1: Un amor, Cinco Lobitos també.
0: També, sí. Que era com un personatge repetitiu.
1: Sí, sí, sí. Sí. Que a mi això m'agrada, i vos he de dir que al final crec que és un tipus de cine que necessitàvem i que a dia d'avui necessitem, però crec que ha hagut un poc de saturació sobre aquest tema i sobre aquesta autoficció.
2: Clar, que arribes a confondre ja.
1: Sí, sí. És un estil que té molt de valor, però que de vegades pot fer la sensació que tot s'assembla una mica, i jo he tingut una mica aquesta sensació. Però Viva romp amb això. Aquí tenim una actriu que està completament plena de matisos, que és imperfecta, que construeix un personatge que és difícil i radical alhora, extremadament divertit, el seu personatge és simpàtica de manera fàcil, com a terror, se contradiu, i precisament crec que per això és molt real. Després, la fotografia, jo crec que ja amb el tràiler... O sigui, jo quan vaig veure el tràiler, quan va guanyar aquest premi a Cannes, ja el vaig voler veure i m'ho va encantar.
0: Sí?
1: Sí. És que no té res a veure amb el que s'ha vist ara com a cinema català. Té una direcció de fotografia espectacular, amb uns moviments de càmera que ahir ho xerraven en Jaume quan van sortir de la pel·lícula, vam dir, ostres, és que si ara li lleves un açò i penses que no estàs mirant una pel·li en català, se podria dir ben bé que fins i tot no sembla una pel·lícula espanyola. Té un to així com a molt europeu, però sense ser fred, no sé. Espectacular, i crec que cada pla està molt pensat. Se nota que hi ha una mirada cinematogràfica molt clara darrere la càmera. I el muntatge, això ho van enxerrar la setmana passada, que jo no ho sabia, que m'ho vas dir tu. Una menció especial a l'obra de Naina Calleja, aquesta companya mallorquina que s'ho ha currat moltíssim, i Viva, aquesta pel·lícula és una prova que està arribant en el top 5, perdó, top 5 no, en el top del cinema d'aquest país.
0: Sí, perquè que ja te cridin per ja n'ha fetes molt bones, sí. Però que te cridin per muntar aquestes pel·lícules és que realment ets molt bona.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ella és molt bona, sí. I a més amb aquest tipus de cinema ho fa molt bé, agafa tota aquesta profunditat, és capaç d'empatitzar, sí. de ficar-s'hi de dins, de també ho va fer en Salve Maria,
1: que era una Maria, sí.
0: Pel·lícula dificilíssima.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Complicada d'assumir, d'assimilar, de pair, sí. I va fer un muntatge també molt interessant.
1: Sí, sí, sí. Jo ja la tinc com a...
0: la nostra tòtem.
1: Persona famosa. Jo a vegades m'he trobat per Cine Ciutat i dic més alerta, que aquí hi ha una persona molt important per la indústria audiovisual d'Espanya. Aina Calleja, no?
0: Podria guanyar un Goya, sí.
1: Pues sí, ojalà. Tant de bo. Seria increïble.
0: Ben, sí, sí, tenim sort.
1: Creuam els dits per aquesta nominació
2: que
1: te mereixes.
2: Vinga. Sí.
1: I, bueno, pues això, és que el muntatge... A mi m'agrada molt, té ritmes, les il·lusions, com s'estructuren les escenes, com funciona amb una precisió que no és gens fàcil d'aconseguir, per tant, enhorabona, Aina. I finalment, pues, per tot això, crec que Viva no és només una bona pel·lícula, sinó que és una pel·lícula que dona llum a tot aquest moviment de cinema català que mos demostra que se poden fer coses pues, ambicioses, arriscades, cinematogràficament potents i sobretot en la nostra llengua.
0: És a dir, que la recomanes 100%.
1: Sí, és que m'ha agradat molt, de veres.
0: T'ha arribat.
1: Sí, sí. Sí, sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Clar, ella explicava, que és un moment que m'agrada molt, que ella contava com que, clar, era un personatge que té 40 anys, que acaba de superar aquesta malaltia, i clar, que té com aquesta vitalitat de menjar-se el món, sí. Com si amb una ànsia, no?
1: Sí. I sobretot de trencar una mica en tot el que ella havia viscut fins ara. És com que ella d'alguna manera vol viure una segona vida amb tot, en tot el que això suposa viure una segona vida.
0: I també això, que sabeu que té una relació amb un home que és més jove que ella, i això també ja li han demanat molt, perquè...
1: Que a mi això m'agrada molt, perquè fins ara en el cine jo crec que havíem vist el contrari, no només en el cine, sinó la realitat vital mos demostra pues, que sí que existeixen parelles on som sols som molt més major, però no solen veure aquesta diferència, i sempre jo soc la primera que tinc un prejudici davant d'això, però tinc una història propera pues, que mos demostra que això existeix i que és igual de normal i de lícit que l'altre, no? I ella ho conta des d'un punt de vista pues, bastant interessant i està molt bé.
0: Està ben feta.
1: Sí.
0: T'ha agradat.
1: Sí.
0: I de Viva, els cinemes fins quedarà molt o no?
1: Nosaltres a Cine Ciutat la tindrem durant mínim 2 setmanes més.
0: Vale.
1: Sí. Sí, sí.
0: No la fan a tots els cines perquè, clar, és una pel·lícula...
1: No la fan a tots els cines i vos he de dir que nosaltres som l'únic cine que la té en català sense subtítols en castellà.
0: D'acord.
1: Perquè hi ha cines o que bé la tenen doblada... Bueno, no crec que estigui doblada, no crec que l'hagin doblat. Potser la doblaran en algun moment o potser sí que hi ha cines que ja la tenen doblada, però aquí a Mallorca sé que hi ha cines que la tenen doblada... Ah, perdó, subtitulada en castellà. Nosaltres a Cine Ciutat no, la tenim...
0: Home, sempre
1: original.
0: Que se pot en versió original. I en aquest cas que l'entenem perfectament.
1: Clar, clar, clar. Sí que quan hi ha l'idioma en anglès, que és molt poquet, mira, me comenten que sí que l'han doblada, una pena.
0: Ah, l'han doblada.
1: Sí. Sí que sí, hi ha moments amb anglès...
0: Se l'han doblat totes.
1: Ja. Mm. Ja. Bueno.
0: I hi ha un moment amb anglès que surten els subtítols.
1: En castellà, clar. Sí. Però és molt poquet, no?
0: Sí.
1: Sí.
0: No passa res. I de l'haurem d'anar a veure aquesta Viva, aquesta obra de Naina Clotet, que ja no vendrà a l'Atlàntida.
1: Ja, és vera. Perquè... Bueno, la millor de convidada especial.
0: Això estaria bé, oh?
1: Sí.
0: Perquè, clar, ahir vam poder donar el titular, bé, després ahir, que... ja tenim pel·lícula d'obertura i pel·lícula de clausura.
1: Sí, que forta. Ara que has dit la de inauguració, bueno, no me'n recordava.
0: Sí, Forastera.
1: Sí.
0: Llarg metratge, perquè fins ara era un curt metratge, serà un llarg metratge.
1: Sí.
0: També moltes ganes de veure-la. I la de clausura, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Victoria Luengo, la reina Letícia, tothom allà.
1: Que ben Javier Bardem, això és fortíssim, jo no ho sabia.
0: Sabeu
1: bueno,
0: que sí.
1: Molt bé.
0: I dilluns se presenta tot el programa.
1: Sí, això mos han dit. Se presenta a Madrid i ja estaran disponibles les entrades.
0: Les entrades també, per tant, si vos interessa aquest festival de cinema que fan a Mallorca, l'Atlàntida, dilluns a Madrid, a roda de premsa per presentar tot el festival, la programació. Ja tenim la local, la música, però ara mos falta tota la resta.
1: Sí.
0: I n'estarem pendents, així que ja ho comentarem. Eugènia, que segur que haurem de comentar coses. Gràcies.
1: Gràcies
0: fins la setmana que ve.
1: Que vagi bé.

0: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale a play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'uram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

0: continuem, perquè ara vos hem d'explicar que el poeta, filòsof, cantautor i dramaturg Pep Sisset acaba de publicar el poemari La fragilitat.
1: La vida. La vida m'ha deixat tastar, només tastar, la mel dolcíssima de l'amor d'un cos en primavera, la saliva lasciva d'uns llavis rosats i carnosos i el vertigen de la fondària d'una mirada que m'espera per anar a fer un giravolt pels jardins més frondosos. La vida m'ha deixat tastar, només tastar, la flaire d'una brisa marina acariciant-me la cara mentre l'horitzó es desplegava en el meu esguard. Just quan l'aigua escumosa d'un tal joc cíclic de l'onada em feia orisses en el desig etern d'un nou salpar. La vida, la vida m'ha deixat...
2: Això és l'art de dir adeu serenament. L'anterior poemari del 2023 del poeta, filòsof, dramaturg i cantautor resident a Muro, Pep Sisset. Però La fragilitat és el seu nou i setè poemari. El presenta demà mateix, a les 9:30 del vespre, en el claustre del convent de Muro, municipi que on viu, com dèiem, acompanyat al piano de Maria Antònia Gomis.
0: I nosaltres el volem saludar. Pep, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal, com va?
0: Molt bé, i tu?
3: Beníssim.
0: Així
3: m'agrada. Gràcies per convidar-me.
0: Ja tens la veu preparada?
3: Sí, això mai se sap, perquè amb l'aire condicionat
0: sí,
3: és difícil de preveure com tindràs la veu el dia de recital. Però, bueno, farem el possible, com sempre.
0: Però, a part de bon escriptor, bon poeta, també molt bon ratxada, per això que hem sentit.
3: Moltes gràcies. Fem el que podem.
0: No, sí, perquè...
3: I a més, d'una forma, ja t'ho dic, molt intuïtiva, perquè jo no he anat a classes de dicció o de recitar això. O sigui, és una cosa d'aprenentatge de molts anys, no? I me deixo dur per allò que dic i per la intuïció, sobretot.
0: Mm-hmm. No, se nota que, òbviament, ho sents i ho vius, però també no és fàcil escriure i recitar l'hora. Hi ha gent que és molt bon poeta,
3: sí,
0: però no sap defensar el seu poema.
3: Sí, això diuen. Però jo he tingut també bons mestres, perquè jo record que vaig començar fa molts anys, això, escoltant Ovidi Montllor, que a part de ser cantautor, a part de cantar, també recitava i era actor. I escoltant aquestes persones que també eren autodidactes, per altra banda, he après molt. No? Jo sempre dic que aprenc encara cada dia, perquè cada nou recital és un nou aprenentatge. Una cosa era recitar, per exemple, l'art de dir adéu serenament, i salta distintes recitar La fragilitat, que té un altre sentit, o bueno, que necessita un altre matisos, etc.
2: Clar, La fragilitat, ara, aquest nou poemari on parles de tristor, de plor, de silencis, de fronteres, de perseverança, de moltes coses. A quines i quantes sí. Fragilitats verses?
3: Bueno, mira, jo parteix del camp semàntic, o sigui, què significa la fragilitat? Anem al diccionari i veiem que té una sinònima feblesa, debilitat, no per una banda. Però jo l'estiro un poquet cap al costat, que a l'àmbit que també m'és el còmode, que és la filosofia, i faig preguntes. Hi ha algun sinònim més que podrien servir que no tinguessin el mateix sentit negatiu com és feblesa? I he trobat que delicadesa també és un sinònim de fragilitat. I la delicadesa no té per què ser negativa. Una cosa que és bella, una cosa que és hermosa, és delicada, però no per això és negatiu, sinó tot el contrari. I, a més, he trobat, o jo crec que he trobat, que la fragilitat, si mos condueix a la delicadesa, ja podem arribar a un altre estadi que és la tendresa, que és allò que volia arribar. No? Aleshores, defugint de la feblesa i arribant a la tendresa, és una proposta quasi revolucionària, perquè a dia d'avui, tenint en compte com està el món, la tendresa és un acte de revolució, de transformació, no? Mm. Però és difícil, també.
2: Mm. Abans d'encetar aquest poemari, dius la fragilitat no és un signe de feblesa, precisament, sinó l'esguard en el mirall que ens diu qui som.
3: Exacte. O sigui, jo crec que el mirall, bueno, és una metàfora, el mirall, no? en realitat nosaltres ens hem de mirar endins, però no només endins, endins i enfora. O sigui, moltes vegades, hem vist tal persona i l'he vista trista, o l'he vista, inclús l'he vista envaïda. No ens adonem que és un mirall nostre, nosaltres som com els altres, no? Aleshores, no només mirar endins, sinó també mirar enfora. I el poemari pretén ser dues coses. Per una banda, hi ha poemes intimistes, però per altra banda hi ha poemes socials, o sigui, pal de genocidi que hi ha a Gaza, o pal de la tristesa d'una persona a nivell individual. És a dir, també part de la memòria. Hi ha un apartat, i en el recital se veurà, on dic que la memòria és molt fràgil. Des del punt de vista que la mirem, ja sigui psicològicament, ja sigui socialment, filosòficament, històricament, hi ha una memòria que és intrínseca del ser humà, i sense aquesta memòria no som. Ja ho deia el filòsof Emilio Lledó, no? Som essencialment memòria. I, clar, partint d'aquesta base, hem de veure que hi ha persones que la malaltia de l'Alzheimer els afecta de forma directa en aquesta fragilitat sentint negatiu, clar, no? I part d'aquestes coses. També parlaré només de la memòria individual, també col·lectiva, no? Amb un poema que se diu Guarda 1936, i és un homenatge a les persones que naixeren aquell any o aquells anys i visqueren una infància dura, difícil, d'una fragilitat enorme, no? I bé, d'aquestes coses, més o menys, que va parlant el llibre. Mm-hmm.
2: Clar, demà el presentes en aquest recital que fas Anna Maria Antònia Gomis, com sí. L'articulau en piano.
3: Mira, sí, en principi ella, bueno, és una gran pianista, és de Cap de Pere, i m'acompanya amb els poemes. Després, jo que faré de la meva època de cantautor unes quatre cançons per anar, diguéssim, complementant el recital, de tal manera que aquestes cançons també parlen de fragilitats, i així se va conjuntant el que serà la presentació del llibre.
2: Mm-hmm. Un llibre que és autoeditat.
3: Sí, sí, és molt difícil avui.
2: Clar,
3: a dia d'avui.
2: Això t'anava a demanar. Si és difícil fer-se un lloc en el món editorial, tot i que un es vulgui dedicar a la poesia, i més en aquest cas, que és el teu setè poemari.
3: Sí, mira, jo tinc clar una cosa, que jo escric. Escriure és la base de tot, no? Després hi ha el món literari, que és una altra cosa molt distinta, com està configurat. No hi entraré ara a fer polèmica d'això, però està configurat de manera que hi ha certes... com ho explicaria, no? Tenen una visió del mercat diferent, reben subvencions, etcètera, però jo no hi estic dins d'aquest món. Jo escric i quan arribi el moment, si va bé, ho faig amb una editorial, i si no, pues tinc l'autoedició, que també és vàlida. O sigui que el món editorial a dia d'avui, sobretot en català, està bastant fotut.
0: I d'aquest és el poemari, La fragilitat. Pep Siset n'és el seu autor. Divendres.
2: Demà.
0: No sé quin dia.
2: Sant Joan, sí. Em vull un poc.
0: Pep, ja no sabem quin dia ens trobam. Sí. Demà el defensaràs en el convent de Muro.
3: A part d'això, també presentes el CD que està gravat en directe del darrer poemari, L'art de dir adéu secretament, i les persones que fem una edició limitada, les persones que varen venir i vulguin reviure aquell recital ho podran fer, i les que no varen venir ho podran escoltar. No?
0: Uh-huh. Mm. És a dir, que també haurà un bonus track.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Dope, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
0: Una
3: molt
0: parada.
3: Bé, gràcies.
0: Gràcies, enhorabona.
3: Adéu.
0: Molt bé, hem parlat amb en Pep Siset, ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
1: Humanament. I després, calladament, com cloure la vida amb l'últim vers. Quina meravella! Guaitar pel finestral de l'univers i amb cada alè aprendre l'art de dir adéu